0: Aire.
1: Aire, aire, que s'escriu exactament igual en català i en castellà. Aire és la paraula polisèmica que han triat per el dia d'avui. Moment d'encetar el sopar d'avui i estar per de demà. Com aneu de gana, Joan Bausà? Com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Encantat de ser aquí.
1: Cuiner, agroturisme de Son Cardàs, i a tu t'ha dit aire, que te venes cap primer de tot.
2: Ara mateix, aire condicionat després de la conversació. Però sí que un poc aire fora vila, està tranquil, calma, relats, Son Cardàs.
1: Aquest estiu, però, l'aire ha estat ben calent. Eh?
2: Sí, feia mal estar. Sí.
1: Aquest aire calent, que hem de trobar un poquet d'ombra. I saps amb què pensava? Amb els aires a la cuina. No varen ser un invent d'en Ferrà Adrià, aquests aires?
2: Els aires a dins la cuina, sí, correcte. De mil sabors, mil maneres.
1: Tu tens alguna elaboració amb aire de pastanaga? No sé com va fer en Adrià.
2: Sí, i ara aquesta setmana que ve crec que en fem un de sobrassada.
1: Sí, aire de sobrassada, que no és igual que una espuma, no?
2: No, no té res a veure.
1: Quina diferència hi ha? Quan se fa un aire de sobrassada?
2: Un aire de sobrassada és un líquid i un aromatitzat i ficam un producte, lecitina de soja, i fa que quedi molt més airejat que una espuma. Una espuma té molta més consistència. I un aire és com a més aire, que no desapareix.
1: I on posaràs aquest aire de sobrassada?
2: L'acompanyam amb una crema de carabassí fredor.
1: I és un bon toc, no?
2: Sí, té el contrast també dels colors.
1: Molt bé. I aquí tenim un aire de sobrassada, que vos pareix? Aina, Marc, Juny Cortés, bé, no?
3: Això m'ho pareix brutal.
1: A on l'afegiríeu?
3: Tot el que sigui de sobrassada, això m'ho pareix fantàstic.
1: A on afegiríeu un aire de sobrassada, vosaltres?
3: Per tot.
4: Sí. Jo personalment no puc, sóc vegetarià, però...
1: Cert.
4: Però bé, no passa res, segur que altres aires se poden trobar a la cuina que sí que puc menjar.
1: Bé, de fet, jo no sé si tu fas sobrassada per vegetarians, però també hi ha un poc aquesta sobrassada fake, no?, que diuen que no és carn de porc, però que també té la mateixa, sí, té la mateixa forma.
2: De fet, en Son Cardà m'ho ha passat diverses vegades, entren clients a la cuina... Estem de servei, tenim elaboracions damunt la taula de servei i tenim un pesto de tomàtica seca. I moltíssima gent creu que a simple vista et sobrassada.
1: I s'ho creuen, no?
2: Jo qualcú hi he fet creure. Després li dones a tastar i dius, no et sobrassada, però sí.
1: Però sí, aquí tenim també que la cuina se pot jugar molt amb els sabors. Sí. Tenim aquest prova de tap de cortí, no?, que li dona aquest gust. Correcte. En especial també la sobrassada, i amb això podeu jugar. I en Joan, el cuiner, com dèiem, a l'agroturisme de Son Cardàs, que això és Artà, on seguiu la filosofia del producte quilòmetre zero i metre zero, que encara està més a prop. Se pot cuinar bé en productes de temporada, Joan?
2: Sí, molt millor que en productes de no temporada. De fet, un exemple molt clar, sempre ho dic, és una tomàtica la pots agafar i sal i oli i final, en l'estiu. Per Nadal també en pots agafar una de tomàtica, però... No serà el mateix.
1: No tindràs mateix gust, no. Aquestes tomàtiques d'estiu, tan bones.
2: No, com...
1: Per cert, ara que deies aquest joc entre la sobrassada i la tomàtica seca, també un bon tartar de tomàtica bona. Pot semblar que te menges un tartar de vedella, eh?
2: Sí, no tant de vedella, sinó d'atún, però sí.
1: Sí, sí.
2: És similar.
1: Sí. Com us proposaries per sopar avui vespre? Algú que mos escolta en directe, a veure.
2: Per sopar avui vespre. Jo som fan de sopar un lleuger. No m'agrada sopar pesat. Probablement soparia d'un peix blanc, una dorada, una llobina, en el forn, acompanyat d'unes patates amb una ceba confitadetes amb una mica d'oli, una mica, perquè avui, si parlem molt d'oli, se mos tira la gent damunt. La gent està molt sana.
1: Bé, sali verge bo, s'ha de menjar també una curadeta cada dia.
2: Unes patates confitadetes amb una dorada en el forn, sempre cau bé per sopar.
1: I fàcil, no?
2: I senzill.
1: I ràpid.
2: Tot el que pot ser en el fons, molt més fàcil que si pelles i històries.
1: Que mos fa com a mandres peix, però la setmana passada va venir la predina de Juny Cortés, na Francisca Terrassa, que també mos va proposar un peix en el forn, i tu no mos avancis, encara esteu tàper, però ella mos va proposar fer unes pilotes de peix amb el peix que havia sobrat.
2: Correcte. Com unes croquetes, també se poden fer mil coses. Jo... Què faria? No és més amb el peix, sinó amb la patata. Té una patata més o dues, és la mateixa feina. A lo millor aprofitant la patata, per dia següent faria com un tipus un revuelto de patata en ceba i afegiria una miqueta de cauflori i panxeta una miqueta cruixent. per fer-ho. És una mica també pesat, però bueno, entre sou, panxeta i patata, bien.
1: Però ja tenim
3: ja
1: es dinar.
3: Per dinar.
1: Exacte, ja tenim es dinar demà. Per cert, Juny Cortés, ara en Joan Bausà acaba de dir la paraula ou, que crec que mos va venir molt bé per donar pas a la pregunta que teníem d'un oient, no?
4: Sí, és que un dels nostres oients ens ha escrit al WhatsApp del programa, recordam 646-93-45-01, demanant com ho podem fer perquè els ous bullits siguin més fàcils de pelar. Ja aquí qualcú més d'un, jo personalment m'acosta bastant de pelar els ous, o sigui que quan he vist aquesta pregunta...
1: És una superpregunta.
4: Sí, sí, sí, sí, una pregunta que segur que molta gent la té. La resposta ens arriba de Victòria Rosselló, que és una de les responsables del servei de cuina de Mater.
0: Hola, bones. Vos explico un parell de tresques perquè pelar ous bullits no sigui una batalla campal. Primer de tot, el que heu de cercar són ous que no estiguin acabats de comprar. Els que teniu a dins la gelera de fa un parell de dies es pelen molt millor. Quan vulgueu bullir-los, poseu aigua a bullir i quan sigui ben, ben calenta, ficau els ous molt en compte de, no, de que no vos esclati. Un pip bullits, els atreus i els poseu amb aigua freda, si és en gel, molt millor, i els deixeu 5-10 minutets. Un pic i passat el temps, els feu rodar per damunt d'una taula i els pegueu un parell de copets. Cercau en la part més ampla de sou la càmera d'aire i començau a pelar per aquí. Si veus que encara sou, se queda un poc rebel amb un filet d'aigua, anau-lo pelant davall perquè l'aigua que cor vagi passant entre sou i la clovella. I així no vos hauria de donar gaire problema. Així que el més fàcil és ous que no siguin frescos del dia, tampoc mos passa, aigua bullint, passat un bol amb aigua molt, molt freda en gel, fes-lo rodar i si encara així se mos queda curt amb una mica d'aigua, tot anirà millor. I així, bueno, acabarem amb un ou ben pelat i que no pareix que ve de la guerra.
1: Bona explicació.
4: Sí, me fa falta, perquè aquestes batalles campals contra els ous no sempre se guanyen. Idò, moltes gràcies, Victòria. Recordem que si teniu dubtes culinaris ens podeu escriure un WhatsApp al 646-93-45-01 o al correu entreavuiidemà@ivetresradio.com.

0: De sa cuina de festa se diu aquesta cançó. Mos acompanya avui en Joan Bausà, que es cuiner de l'agroturisme de Son Cardaix. Quants anys tens ara, Joan? Perdona, xafardeig.
1: 30.
0: 30 anyats. Si 30. Sempre volgueres ser cuiner.
1: Sí, ho vaig tenir bastant clar des principi. Només hi vaig tenir un petit dubte, que va ser tema horaris. A casa nostra, mon pare i mare m'han dit «Me pareix molt bé, pots estudiar cuina, l'únic que has de tenir en compte, que festius, divendres, dissabtes, vespres, feina, no, ets a mig son a sopar, però tu no hi podràs anar». Però sí.
0: No t'ha aturat, això?
1: No ha estat un problema.
0: No.
1: No, després de la feina sempre tens de tendre d'arribar per tot.
0: I t'adaptes i llestes, no?
1: Sí.
0: No. Què diries que te caracteritza com a cuiner?
1: Com a cuiner? Bona pregunta. Diria que som, en la gent que faig feina, som molt proper. I de cara a la gent que ve a sopar, això, que no m'agrada amagar el que mengen. Si la gent menja una gamba, doncs pues, gamba. Que la gent li agrada més, pues, a dins el plat veuràs que és més, no amagam el producte. Uh-huh. Això és un poc el que m'agrada, no alta cuina, sinó mostrar el que és, per amagar.
0: I això en aquests moments on hi ha també molta, no sé, molta tècnica tal dins una cuina,
1: sí,
0: també s'agraeix, no?, veure el producte.
1: Sí, jo he de dir que està molt bé la tècnica, he fet feina en llocs amb molta tècnica i totes aquestes coses, però penso que hauríem de començar a pensar a no amagar tant el producte, tornar una mica enrere. Tornar cap aquí on venim de fa 60 anys, els nostres presidents, pares, que feien, pues, intentar donar una volta a tot això. I no tant de ficar un aire, sí, un esferit, però no sí, anar fent...
0: Que no sigui l'habitual.
1: Correcte.
0: Dels plats.
1: Sí.
0: I tu has après també de, ara deies, ton pare, ta mare, sa teva predina, has après de sa família, de cuinar dins ca teva?
1: Sí. Sobretot vaig començar amb sa predina. Ses predines són... I ella estava fent feina de cuinera a una finca, cuinera, feia habitacions netes, tot, però una de les seves feines era cuinera i se li donava molt bé. I el dimecres i dissabte, que sempre anàvem a casa seva, se menjava molt bé. Va ser a partir d'aquí un poc, i després mon pare, no era el seu ofici, però era el seu hobby, i m'ha ensenyat bastant, també.
0: I algun truc que t'hagin ensenyat, o s'ha predit a ton pare, amb el que t'hagis quedat allò, no tatuat, però que estigui un poquet dins el teu ADN?
1: No, s'ha predit, sempre m'ha dit... No és un truc, és una... Que la tomàtica, una salsa, un trempó... Mai has de posar prova. Pimienta, diré, prova negra. No sé molt bé per què. Jo no n'hi pos.
0: Sí? O sigui, prova bo.
1: Sí.
0: No n'hi posa.
1: No, mai. No sé el motiu.
0: I tu no n'hi poses.
1: Jo no n'hi poso. Jo segueixo la tradició.
0: Molt bé, molt bé. I de Joan Bausà, està per de demà les patatetes amb la colflor i la panxeta?
1: Correcte, amb la panxeta. I sou remenat.
0: I sou remenat, ara... Sí. Bueno, remenat,
1: bé,
0: bullit,
1: bé.
0: No? Però també el podríem fer amb un poquet
1: d'ou
0: bullit.
1: Amb un bullit, sempre cau bé, sou
0: ara
1: bullit.
0: Ara que la sabem pelar.
1: Sí, jo afegiria un xorret de llimona, saigo, per pelar-lo millor.
0: En aquesta fórmula que mos han donat de màter. Però a mi m'ha enxivat que tu prepares bastant de tàpers a casa teva, no?
1: Sí, és una de les coses que sí que... Ara, per exemple, si vull que haguéssim sopat a casa, la llobina mateixa ja la preparo i vespre perquè demà la meva dona pugui disfrutar també el tàper del dia.
0: Cada dia prepares un tàper?
1: No, dos, tres a la setmana, però només si fa dia. Quan va fer tons de nit... No, perquè el vespre és més senzill, una ensalada... Més,
0: I li diuen allò, ja, tu sí que tens sort, que esteu amb el cuiner.
1: Sempre.
0: Li diuen,
1: ella
0: no
1: diu el mateix. Ella no diu el mateix.
0: Segur que sí que tens sort. Escolta, ja anem acabant. Hem preparat, res, unes preguntetes molt breus, perquè ja que avui és la paraula és aire, aquí en Juny i Naina te faran quatre preguntetes.

0: La primera pregunta. La fregidora d'aire, el millor invent del segle XXI o una moda sobrevalorada que acabarà al fons de l'armari?
1: Jo pensava seria el millor invent, però tenc una casa i penso que no és el millor invent del segle XXI. Funciona? Sí, però quan volem fregir unes croquetes no és viable.
2: Val, segona pregunta important, que salvarà a molta gent d'un apuro. Obrim la gelera i veiem un plat trist de restes. Quin és el teu ingredient infal·lible per donar-li un altre aire? Que dius, amb això no me falla ja.
1: Pasta o arròs, 100%, sempre. Una pasta hi cau tot, o un arròs, depèn. També podrien dir un ou, bullit, escalfat, però pasta o arròs, sempre.
0: Estàs enmig del caos d'un servei. On t'amagaries per agafar un aire durant un minutet?
1: No m'amac, me'n vaig escurar. No pot més tranquil.
3: Aquesta és bona. Aquesta és bona, també.
2: I ja a la darrera, a qui t'han dit mai que tens un aire?
1: Tenc un aire, sobretot a mon pare. Gestos, forma de xerrar, duts barba un poc. No cap famós, sinó gent de prop.
3: Ara tenien ganes aquí.
2: No, sí, escoltant.
3: Aquí t'havien dit, no, ningú d'aquí no hi quien viva, ni a la Casa de Papel, ni a Hollywood, res. Idò, escolta'm, Joan Bussa, mos ha agradat molt tenir-te. Gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
3: I això, que l'aire sigui sempre positiu, val?
1: Correcte.

0: Sí,
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
0: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
0: I prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IV3 Ràdio.
7: Somos notas del mismo compás, dos piezas de la misma pasta.
2: Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IV3 Ràdio.
7: Porque estamos ya curados de espanto, porque nos gusta exprimir la vida.

0: Sí, i aquí ens teniu a tots en l'aire, en Juny Cortes, en Aina Marc, en Antoni Cardell, no el sentiu, però sense ell no seríem en l'aire, o sigui que no me sentiríeu ni una paraula. Aina Marc, avui hem triat una paraula molt vital, no trobes?
1: Sí, sí, sí, sí, ja ho sentim escoltant aquesta cançó. Som aire, l'aire és la base de la nostra vida i també de la nostra ànima. Respirar amb aire, l'aire mos refresca i per l'aire mos movem. L'aire és brisa, és vent, és un flux de matèria en constant moviment. Mos diu diccionari que aire és una mescla de gasos que compon l'atmosfera. Hi ha aires atmosfèrics, líquids i inflamables. Aires condicionats, que tan bon servei mos han fet aquest estiu tan calorós, i aires emmanitzants, és a dir, perillosos per la salut. Però el que no recull el diccionari és que l'ànima també és aire, com mos recorda el professor de filosofia grega de la UIB, Francesc Casadesús.
2: Sí, que l'ànima humana és essencialment aire. I, clar, això ja projecta i ens endinsa dins un altre àmbit molt distint al físic, no? Perquè esdevé la nostra pròpia vida. De fet, a Homer, l'expressió perdre la vida és perdre l'ànima en el sentit de perdre aquest alè, l'àlit vital, que en definitiva és l'aire.
1: Fer córrer mals aires implica anar contant males notícies i fer córrer bons aires, tot el contrari. El professor Casadesús fa córrer bons aires en les seves explicacions. I és que aire ha deixat pitjada amb altres paraules que, a simple vista, semblen no tenir res a veure.
2: La paraula spiritus en llatí, que és la traducció de la paraula pneuma en grec, significa l'aire moviment, el buf, no, de l'aire, el bufar, no? Aquest aire que bufa en grec és pneuma. I aquesta paraula pneuma la trobam en la paraula pneumàtic, per exemple, no? Un pneumàtic és un està ple d'aire, no? I inclús una pneumonia, no? I el que li passa a l'espíritus, a l'espírit, és que també significa això, eh? En llatí. És a dir, aquest buf, no? D'aquí ve, per exemple, i és essencial, és fundacional del cristianisme, l'Espíritu Santus. És el buf de Déu que crea el món.

0: I és que tenir mal de cap és un símptoma molt comú que pot esdevenir per molt de factors diferents. Però que sempre que deis que teniu mal de cap, hi ha qualcú que respon: això és el que tens. I no té raó. El diccionari El Cau i Moll també defineix la paraula aire com un conjunt de condicions climàtiques que estan relacionades amb la salut. Mos pot afectar segons bufi l'aire de la mà o de tramuntana.
1: Aquesta idea tan popular que el vent ens afecta, no? Sobretot la tramuntana, no? Això també succeeix a la Costa Brava, que es trastorna els ànims, diguem que etimològicament és rigorosament certa. Per què? Pues perquè, ja dic, l'aire és vital, és absolutament vital, absolutament essencial, no? I és lògic que si estem immersos en aire, i sobretot que aquest aire està en moviment, ens afecti.

0: Nosaltres encara no direm allò d'aire, que vol dir vent, perquè aire també és una expressió usada per dir algú que se'n vagi, perquè nosaltres encara ens queda molt de programa per endavant. El que sí podem fer és donar la benvinguda al nostre convidat. Toni Turrión, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Bon vespre, gràcies per convidar-nos.
0: Te vaig moguent un poquet amb sa música.
1: Sí, no, és que estic animat, de veritat. molt bon ambient.
0: En Toni Turrión és tècnic de muntanya, de moltes coses, també de barrancs, del club de s'Espardanyeta, formador de tècnics de muntanya en esgrau oficial. A tu si t'he dit aire, Toni, que te ve en escap primer de tot.
1: Jo me ve, mira, en escap, quan dius aire, me ve a cim d'Esgalatzó.
0: Sí,
1: per? Allò és perquè per allò és una muntanya màgica, allà pulles a l'aire lliure, i quan pulles pots relaxar-te i pots, o sigui, baixes amb les piles carregades.
0: Que bo. Quantes vegades l'hauràs pujat, aquesta muntanya màgica?
1: Moltíssimes. Jo tinc un tema personal i cada dia, 3 de cada mes, jo vaig allà dalt i pujo a la muntanya.
0: I connectes allà?
1: Connecte allà.
0: Amb el que sigui que tinguis, per allà connectes.
1: Allà està el meu fill. M'entens? I allà conec també, estic allà, respir, li faig una petita oració, xerro amb ell, m'arrelats, i després vaig amb ses piles molt carregades.
0: Jolín, Toni, gràcies per compartir-ho. Moltes ganes teníem de xerrar amb en Toni Turrión, que és president de la Federació Balear d'Orientació, guia professional de muntanya, professor d'una escola de barranquisme. Què t'agrada de fer feina a l'aire lliure?
1: Pues l'aire lliure el que te dona és llibertat, te dona que puguis gaudir de lo que tu dius, de l'aire, de la muntanya, dels companys, de la gent que dus. I sobretot aquí a Mallorca tenim, per exemple, la Serra Tramuntana, que, bueno, a banda que quan bufa tramuntana, o sigui, és llibertat.
0: Ja.
1: Sí.
0: De petit ja sorties a la muntanya?
1: Sí, per això també te deia que Esgalatzó és la muntanya màgica, ma mare era d'Estellans, i ja tenim una petita tradició que era que les llunes plenes d'estiu pujàvem els gelots a dalt, sense llums, per dir-ho així, m'entens?
0: Sí, sí.
1: Després baixàvem, molt fèiem un cafico a la cala
0: que
1: i
0: bo.
1: Tornar. I això ho hem tornat a recuperar nosaltres el nostre club, m'entens? I també la muntanya màgica, perquè el meu fill, en 7 anys, va ser la primera muntanya que va pujar jo.
0: I en Toni du una camiseta que jo, vos, du la muntanya d'Esgalatzó amb les coordenades
1: exacte.
0: I tot. I aquí en el braç esquerre, molta
1: això
0: muntanya.
1: És, exacte.
0: I no, però ensenya'm aquest...
1: Ah, sí, això,
0: no,
1: sí.
0: No, el que m'ensenyaves,
1: sí,
0: aquest
1: no.
0: Tatuatge.
1: Aquest tatuatge el duia el meu fill,
0: sí.
1: I això és un record per ell, m'entens? Que hi va morir fa 6 anys en un accident de muntanya. Jo m'ho vaig fer guia professional per ell, per estudiar amb ell, per compartir, per gaudir de la muntanya i anar plegats. Era el meu fill, el meu amic, que anàvem plegats. I és un record perquè ell va dissenyar aquest estatu i el duc en el seu record. El duc jo, sa mare, sa germana i molt d'amics, també.
0: I aquí queda també ben marcat a sa pell. I avui que parlàvem d'aire, Toni, no sé si s'aire se pot llegir, ara que xerrem de sa tramuntana, és a dir, un canvi de vent, una brisa que és més humida o més freda. No sé si això ho teniu en compte quan sortiu a sa muntanya, si s'aprèn i si s'ensenya, també.
1: Exacte, o sigui, nosaltres, per exemple, jo que som formador de tècnic de muntanya, nosaltres tenim una assignatura que és meteo, o sigui... I quan tu vas a la muntanya, encara que no siguis guia professional, el primer que has de mirar és la meteo, has de saber si tens vent o no tens vent, perquè a dalt d'una muntanya, potser aquí a Mallorca no tant, però, per exemple, ja me'n vaig demà a Pirineus, la sensació tèrmica, si tens molt de vent, te pot baixar 10 graus,
0: sí.
1: I això és molt perillós. Per això sempre hem de saber, hem de mirar la meteo i saber si tenim vent, si tenim aire, o si tenim unes condicions òptimes per pujar. Si no són condicions òptimes, la muntanya sempre hi serà allà.
0: Ja,
1: o sigui, ja tornarem un altre dia.
0: Exacte.
1: I ens dedicam a fer una volteta per una altra posta i disfrutar.
0: Podem tornar, efectivament. Sí. I tots es podem experimentar, Toni, aquesta sensació de que mos quedam sense aire. Saps que fas una pujada forta, tu estaràs més acostumat, però ara mos poses aquí nosaltres tres a pujar en Esgalatzó i potser mos quedam un poquet sense aire. Això també s'ensenya a caminar, sense ofegar-se, no? Controlant un poc la respiració.
1: Sí, clar. Quan vas a la muntanya no és anar a fer una competició, anar a gaudir de la muntanya. Sempre ens hem d'adaptar, per dir-ho així, nosaltres tenim l'eslabó més dèbil. Nosaltres anem per exemple, el nostre club a disfrutar, a gaudir de la muntanya, on anem a fer una competició. Per això, adaptar el ritme perquè tothom disfruti. Que tu me dius que te falta aire, això ja seria una altra història, per exemple, quan vaig ja a partir de 2.500-3.000 metres...
0: Clar, segons quan puges, no? No,
1: jo he pujat cinc, abans li deien en juny, que jo som guia d'un sec de naixement, i van pujar l'any passat el Tucal, que és el cim més alt de la cordillera de l'Atlas, i quan ja arribàvem a 3.000 me deien, Pedro, me falta l'aire. I clar, perquè tens deuda d'oxigen. I se nota, en aquest cas has d'anar molt a poc, perquè quan tens deuda d'oxigen, pues, has de fer les passates més curtetes.
0: Això enganxa, Toni.
1: Això enganxa. Sí, jo vos puc convidar un dia a venir a fer una jornada de barranquisme, tenint de 10 a fins a
0: podríem fer, anys. Podem dur el Quantum, que és la nostra gravadora, i
1: sí, sí,
0: que no és molt grossa, exacte, i la millor podríem fer
1: jo
0: un experiment.
1: Tinc una escola de nins, que dos noms del meu fill.
0: Anirem amb els nins, nosaltres.
1: Sí, sí, però ho venim bé. Tenim material i tenim un joc equipat, m'entens? La nostra premissa sempre és la seguretat. En el nostre club tenim dues coses. Primer, la seguretat, i després treure somriures a la gent. I treure-los una mica de la zona de confort, és qui vulgui, m'entens? I t'he dit que potser físicament, quan tornen, estan cansats, però és molt gratificant. Ja. Dir, tornar a casa teva, que dius, ostres, avui han sortit de la zona de confort, però és que ha gaudit de la muntanya, de la gent i tot això.
0: Aquest aire lliure, no? Sí. Sortir a l'aire que te dona una energia que te pensaves que no tenies.
1: Clar, jo t'he dit, per exemple, jo quan vaig passar la mort del meu fill, jo dins casa meva no volia quedar. Jo sortia cada dia a la muntanya perquè m'ho donava aire i m'ho donava vida, m'entens? Així, i segueix recorregant. Jo surt cada, si no cada dia, cada dos dies a la muntanya, i ja t'he dit, cada dia tres vaig en el galetxo i jo m'ho dona vida a l'aire. O sigui, pujar allà dalt i tens un aire no contaminat, m'entens? I pots respirar tranquil·lament.
0: Aquest aire net. I parlant de tu ensenyes a fer barranquismes com a professor, aquell moment en què te tires cap enrere, no? Que no sé si es diu ràpel, no? Que quedes un poc com en l'aire, que te quedes un poc penjat en l'aire. Això, clar, també és tècnica i també s'aprèn, però sobretot també deu haver aquí un moment de confiança, no?
1: Primer li ensenyes les tècniques, li ensenyes que el material és molt segur, i nosaltres sempre posam a baix una persona que fa de bombero, per dir-ho així, perquè si tu molles les mans, sempre tinguis un seguro. I tu li has de transmetre seguretat. Si tu com a instructor, com a professor, no li saps transmetre seguretat, millor que ho deixi, m'entens? Hi ha gent que jo he tingut que la primera vegada s'aferrava com una sargantana a la roca i li has d'ensenyar que les cordes aguanten 2.000 quilos passat, m'entens? I després ja vas baixant. Jo tinc gent de totes les edats, tinc gent que potser cercava un club i venen allà i van començar a baixar 10 metres i estan baixant 80 metres de vista mal, salt de vista mal, tal. I són ganxes a adrenalina quan t'arribes a baix. I en Pedro, per exemple, tu diràs, en Pedro fa barrancs, el control, el supervises, però hi baixa tot sol. I quan t'arriba baix sempre fa una respiració molt forta, crida de la satisfacció. Això és com té jo.
0: Clar, que no han dit en Pedro, que en Pedro és un home cego.
1: Cego de naixement,
0: és una persona cega de naixement i és capaç de sortir, ets capaç de guiar-lo, és capaç d'anar tot sol. Això sí que ha de ser. Sí. Un dia podríeu venir tots dos.
1: Sí, sí, jo t'ho diré. A més, vivo aquí davant. En Pedro és una persona extraordinària. Jo el vaig conèixer a través d'una amiga i em va dir que volia que el dugués a qualque posto i, en fet, te dic, Mulacén, que s'estima en salta de... És, clar, jo tenc que tenir confiança en ell i ha de tenir confiança en jo. Ell ha d'estar tècnicament i físicament preparat perquè, si no, no el moduria, seria una càrrega per fer de beneix, m'entens? Però és una persona que jo m'aporto molt perquè ajudar-lo i el que te transmet ell en el grup és impressionant. Una persona amb una discapacitat que no té límits, m'entens?
0: Que bo, fantàstic. I en juny t'he de confessar que tenia també moltes ganes de conèixer-te, perquè això de l'orientació li ha flipat bastant.
2: És que jo de petit me'n record que vaig anar una vegada a unes jornades d'orientació a Sauib i m'ho vaig passar superbé, però clar, tu que ets president de la Federació Balear d'Orientació, que volen recordar, per ser gent qui no sàpiga, és un esport que se fa com una espècie de gincana on has de trobar rumb amb mapa i bruixola. És necessari que encara que estiguin connectats al mòbil i a les aplicacions... És necessari, perdona, aquestes habilitats i aquest esport, encara que tinguem l'aplicació en el mòbil dels mapes?
1: Mem, ses orientació, quan nosaltres fèiem orientació, és un mapa de paper. Els mòbils queden a un costat. Mm-hmm. I quan tu vas a la muntanya, avui en dia duin a lo millor el track allà per un cas, per un bon guia de saber el track. S'orientació fora aparat tècnic, m'entens? Tu vas amb un mapa, t'has de saber orientar amb una brúixola, perquè avui en dia, i a la vida real, si mos falles mòbils, si mos falles, mos han de saber orientar, sentir comú. És un esport molt divertit, és un esport que hi ha part de competició i un esport que hi ha part social en què venen famílies i tu li muntes un recorregut més fàcil per les famílies. Nosaltres fem una cursa cada mes i fem la part competició, que són circuits complicats, que has de traçar un rumb, i després fem la part més social, que són venen nins, són seus pares, i veus el nin que va amb un paper per aquí i per allà, i és molt divertit i és molt gratificant. Jo tens experiència que el meu fill i jo feien coses plegades, i fer coses en sa família és molt gratificat, te dic.
2: Perquè, clar, en aquestes curses tothom s'hi pot apuntar.
1: Tots, sí. Si tu és federat, vas a un altre, i si no és federat, te pots apuntar a no federat, m'entens? I pots accedir.
2: I ja sabeu, els oients d'entre avui i demà, si vos fa ganes, si vos ha fet ganes aquesta explicació, ja sabeu.
0: A on mos podem apuntar?
1: A la Federació d'Orientació, on és club nostre, que nosaltres tenim les xarxes socials, que és molt maco, no és
0: molt
1: tan lluny, i allà tenim tota la informació.
0: Aquesta espardanyeta, sí. Perfecte. Ja hem d'anar acabant, Toni, però si un oient, ara està, aquest programa seguim entre avui i demà, anem a posar-se que s'ha vist demà, un oient que mos està escoltant diu, jo necessito agafar aire... necessito un poc de fer algun camí, alguna ruta que li recomanaries, quin racó de silla o de ses illes li recomanaries per anar això, a cercar aire.
1: Nosaltres tenim la sort que la Serra Tramuntana pots fer desnivell. Clar, les persones han de saber si està físicament en condicions o no, però sempre mos adaptam a tot, però tenim recorregut molt fàcil per la Serra Tramuntana, per la costa, m'entens, que són molt fàcils i pots contemplar infinit de puestos que potser no coneixes perquè el dia a dia. I sobretot, per exemple, en el barranquisme, coneixes puestos que no arribes a peu. I dius això, que clar, per exemple, veure una posta de sol penjat davant la foradada és increïble, perquè tens una altra perspectiva. Però te dic, hi ha molt de puestos per aquí, per la part del llevant. Nosaltres dissabte vàrem fer cales, i vàrem fer cala pilota, cala Virgili, molt vàrem donar un banyo, i és molt fàcil perquè està... A més, el govern darrerament té quasi tot marcat, o sigui, no és complicat. Sí, sí.
0: Idò, mos ha encantat conèixer-te, Toni Turrión, des de s'Espardanyeta, Club de s'Espardanyeta, però també des de la Federació, president de la Federació Balear d'Orientació. Jo crec que hem de tornar al lot, però hem d'anar a fer un reportatge in situ.
3: Sí, per favor.
1: Si no, ja t'he dit que esteu convidats per quan vulgueu, podeu fer barranquisme, podeu fer un costering, en banyo, podeu fer el que vulgueu.
0: A poc, i bona lletra, però ho farem. Sí. Gràcies, Toni.
1: A vosaltres, bon bé.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de ses investigacions que es fan a ses illes, sobretot en ciència

0: tot descol·locat, no?
1: Sí.
0: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
2: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
3: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafel Gallego.

0: foc, aire i terra. Així se titula aquesta cançó d'Ànimos per Rec. Josep Lluís Pol, com estàs? Com va?
1: Hola, bon vespre. Molt bé.
0: Que bé. Benvingut en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà. Mos has acompanyat durant una setmana sencera aquest mes d'agost amb altres persones en ses que han conversat, professor de matemàtiques jubilat, però molt actiu. A tu sí que t'he dit gaire que te venes cap?
1: Moltes coses. Ara mateix, en aquests moments, estava pensant en l'origen del mot ària en música, aquella conegudíssima ària de la suite en re de Bach, i que, de fet, ària ve d'aire. O sigui, que l'etimologia és la mateixa.
0: Ja tenim aquesta paraula que deien que s'escriu exactament igual en català i en castellà. Amb aquestes quatre lletres, segur que has calculat quantes paraules podríem formar.
1: I tant, i tant. Hem de seguir una mica l'estela de Ramon Llull, no? Sí. Que se'l considera de qualque manera, i amb molt de mèrit, es pare de sa combinatòria, no? En les seves rodes. I en aquestes quatre lletres, si volguessin fer totes les combinacions possibles, tant si tenen sentit com si no, en podríem formar 64, que és
0: 64
1: un número fantàstic.
0: Paraules.
1: Sí, part de ses anys que vaig néixer jo.
0: Sí.
1: És un número genial, perquè és una potència de dos.
0: Sí, i tinguin sentit o no, és igual, i que tinguin sentit, les has calculat.
1: Que tinguin sentit, trobaríem una tercera part, una de cada tres. Considerant, quan d'en 64, consideram qualsevol número de lletres, és a dir, empleant les quatre, fent permutacions de les quatre, o bé, simplement, que fan de tres, dos, però sense repetir, és a dir, utilitzant les que tenim així com vulguem. Va. Seria un bon exercici per als oients,
0: crec jo. Això és el que estudiàvem quan jo feia el primer BUP, que eren les combinacions.
1: Exacte, el que genèricament se diu combinatori, que parlarien de permutacions, si els agafen totes, variacions, variacions en repetició...
0: Era divertit. Aquestes...
1: Jo, en el moment d'aprenir el primer de BUP, vaig suar. Jo no el trobava divertit. Ara m'agrada. I espero dir-me treure bé. Però en aquell moment s'he de reconèixer que...
0: I jo crec que va ser de les poques coses que vaig captar. Me semblava com un joc. M'apareixia com si jugués.
1: Realment ho és. És una meravella.
0: Quan ho captes, dius, això és molt fàcil. Això és com un joc, no?
1: Sí. Se tracta de jugar en aquest cas.
0: I doncs, Josep Lluís Pol, que veu matemàtiques per tot, i aquesta és un poc l'objectiu d'aquesta secció. En principi, mos acompanyaràs aquí cada 15 dies i el que volem és que la gent estimi tant com tu, no sé si tant com tu, les matemàtiques.

0: Natiu és, una, sí. Sí, és un referent musical, sí, que crec que és important.
1: I de aquesta cançó, que just se diu Aire, no sabràs tu que pesa un litre d'aire.
0: No, no, deu pesar com un bessó de malva, sí? Aproximadament uns 1,18 grams. Que si mateix, si un diu, bueno, un litre d'aire pesa com un bessó, a mi m'ha sortit de quan ho vaig cercar, no? De dir, clar, un litre d'aigua pesa 1.000 grams, per tant, efectivament, és molt més lleuger. Però bé, si mateix, un poc més d'un gram.
1: Uh-huh. Idò, si tenim això, la panxa molt inflada, o molt de pets aquí...
0: Pesant més.
1: Pesant més, clarament, exacte. No? Hem d'anar mullant. I quan... Inhalar, amb una respiració, podríem saber quant d'aire mos entra dins el cos?
0: Bé, això, aquelles revisions mèdiques que mos feien un temps,
1: sí,
0: quan, jo, quan
1: anàvem
0: a l'escola, que te feien bufar,
1: sí,
0: i hi havia un èmbol, un cilindre sí. que sortia o no sortia, i veies sí. que altres amb més capacitat pulmonar que tu l'enviaven per amunt, sí. i tu arribaves o no arribaves. Bé, és curiós. Si estem molt en repòs i tranquils, l'anem menys, perquè el nostre consum d'oxigen, la nostra necessitat és menor, i el cos s'autoregula de manera meravellosa. I amb una inspiració normal, normaleta, podríem dir que inspiram i expiram, per tant, mig litre d'aire.
1: Mig litre d'aire.
0: Arriba un gramat de molècules. Mm-hmm. Però és curiós, perquè això també, sempre que parlem d'aquestes coses, podem aprofitar per intentar fer-nos una idea de lo petites que són les cosetes que està inhalant, no? Mira si hi ha molècules dins mig litre d'aire. Ara en guany, per exemple, podem aprofitar la benentesa que fa 100 anys que va néixer Blai Bonnet. Suposem que els seus pulmons eren petitons, però les primeres inhalades que feien quan naixen deuen ser potentíssimes per començar
1: a plorar.
0: Per tant, suposéssim que aquell mig litre d'aire que va anar Blai Bonnet a la primera lanada, quan li tearen el cordó umbilical, no? Que aquestes molècules s'hagin repartit uniformement per tota l'atmosfera de tot el món. Bé, idò, cada vegada que l'anam, estem alenant tres molècules d'aquell... Nosaltres i tot el món. Tres molècules d'aquell aire primigeni que va alenar Blai Bonnet.
1: Com se t'acudeixen aquestes coses?
0: Bé, se tracta de... La neurociència ho diu molt clar, això. Has d'emocionar, has de sobtar perquè la cosa quedi millor, no? I és un bon sistema. Ben.

0: Això és en Blai Bonet, canta Anna Meritxell Gené, aquest mariner absent, ja que mos has duit aquests 100 anys d'en Blai Bonet, i començaves parlant d'aquest joc entre aire i ària, perquè sense aire tampoc sentiríem la música, no?
1: Efectivament, efectivament. Parlant de coses que sobten, jo record el professor de física i química, Arturo Caro, ja traspassat a Titoi, un gran professor, i que va impulsar claríssimament ell i la gent de matemàtiques, la meva vocació científica, que m'ho deia que si hi hagués aire entre el sol i nosaltres, les explosions nuclears que hi ha en el sol, no tindria sentit tenir oïda, perquè no la podríem emplear de forta que és. No? Per sort, o per el que sigui, no hi ha aire i, per tant, els renous extraatmosfèrics no mos arriben. Però clar, per sentir-nos ara, perquè els nostres ja ens sentin, necessitem aire, aire que les nostres cordes vocals fan vibrar aquestes partícules, els empenyen, els remenen, els modulen, i així podem escoltar-nos, sentir-nos, xerrar, compartir.
0: Clar, jo li vaig dir a en Josep Lluís, però aire ho poden relacionar amb matemàtiques. Sí que ho podem relacionar amb matemàtiques i amb música, que també se pot relacionar amb les matemàtiques i amb una àrea com aquesta.

0: Aquesta de les noces de Fígaro sona bé, també.
1: És Mozart, inconfusible.
0: Sí, realment. Preciosa.
1: Magnífica.
0: Sí, sí. I d'aire, nosaltres estem en l'aire, ja ho veus.

0: Aquí ho posa, on
1: també,
0: ell, i tenim aquell llumet vermell, això vol dir que la gent mos escolta, que estem en l'aire, i ara acabem de xerrar amb un excursionista que ha pujat grans muntanyes, i molt amunt, i deia això, quan més amunt, te manca l'aire, te falta l'aire.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha una regla que no és exacta, però que a mesura que cada 1.000 metres que pugem, aproximadament perdem, no arriba bé, perdem un 10% d'oxigen. Uh-huh. Per això, ell ho ha comentat en Sotopcal, o per exemple, en sa família fa uns anys anàrem a fer es Fuji del Japó. I efectivament, a partir de 3.000 metres, per causes no sempre clares, segons com estiguis en aquell moment, pots començar a tenir una mica allò que se coneix com a mal d'altura, no?
0: Sí, sí, que te falta l'aire i això és cos ho nota. I de Josep Lluís Pol, si has estat a gust, pots tornar aquí 15 dies.
1: Beníssim.
0: I es repte la paraula que te posen damunt la taula.
1: Fantàstic.
0: M'apareix que no tens cap por.
1: Els reptes sempre són interessants per créixer i sobre coses.
0: Moltíssimes gràcies per haver vengut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre. I Betres Ràdio.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula aire. En aquest cas sentim vent, aire en moviment. Es tracta d'una gravació realitzada al Puerto La Madalena, a les muntanyes que separen o uneixen Astúries i Lleó. És un dels meus llocs predilectes de fa molts anys. Sentim una gravació dels moments previs a la transhumància de vaques i cavalls salvatges. Cap dir que resulta impossible escoltar o enregistrar a Mallorca el vent amb aquesta claredat, ja que tot el nostre espai sonor

0: Fantàstica aquesta postal sonora que mos ha compartit en Chema González de Lozoyo, que és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és enregistrador de sons com aquests que heu escoltat. En el final volem fer cada dia un poquet de carta sonora a partir de la paraula polisèmica, i la paraula d'avui és aire. Nosaltres saludem Jana Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. Maria, benvinguda. Entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, bon vespre, Celi. Pues perfecte, encantada de tornar aquí.
0: I nosaltres de tenir-te, que sempre és una alegria. A tu te diuen si tens, no sé, un aire qualcú o no?
1: Sí, sempre m'han dit que tenia més aire Oliver que d'altra cosa. Veus? Sí, sí que m'han dit. Sí.
0: Molt bé, molt bé, perquè quan deien que algú té un aire, no?, una altra persona, no vol dir que sigui calcat, sinó que hi ha com a certa semblança. Se pot definir aquest aire a nivell d'ADN, a nivell de laboratori, Maria?
1: A veure, jo crec que aquest aire podria estar relacionat amb allò que seria la combinació única de variants genètiques compartides. Aquesta combinació única de variants genètiques compartides, com he dit, és allò que fa que precisament tinguis aquella semblança amb algun dels teus avantpassats. No és que tinguem un gen de nas d'espadrí, un gen de somriure, perquè veurem, la majoria dels nostres tres físics són el que en deim poligènics, és a dir, per formar el nostre nas necessites implicació de desenes i desenes de gens diferents. Val? Però quan deim això, que dues persones tenen un aire, el que veiem és un efecte combinat de diferents variants genètiques que, evidentment, hem heretat. És, no sé, és com dir que és una signatura biològica, no? I que aquí ja entraria una altra part, que ja tampoc seria tan genètica, però que el nostre cervell, que és aquell expert en salut en reconeixement facial, és capaç de detectar, pum, en un instant.
0: Ah, sí?
1: No m'ho anava en compte, sí, no m'ho anava en compte i pam, ho detectam. No sé si vos ha passat, eh? Jo, anant per aeroports internacionals fa molt de temps, quan viatjava de jove, jo veia gent i pensava, som mallorquins.
0: De veres?
1: I ho comentava la meva parella d'hora i deia, aquests són mallorquins, me deien d'allà. I passaven per davant i ho eren. I és això, eh? És aquesta detecció de fesomies que tu has anat registrant des que ets molt petita i no t'has anat a compte, però has estat registrant sempre dins del cervell. I clar, i te queden.
0: Que bo,
1: I,
0: clar.
1: I això.
0: Jo penso que aquí ho tenim relativament fàcil per detectar si algú, no sé, no ha nascut a Mallorca o bé de no sé on, o això sí, però clar, el teu també té molt de mèrit, i aquí tenim el cervell funcionant a tope. I dius que no és que tinguem un gen d'un nas d'espredir, però clar, tenim aquest gen que va de generació en generació, o que viatja durant diverses generacions, perquè ha de viatjar d'alguna manera, no? Perquè un net per es quina sé ho repredir, per exemple.
1: Sí. Això, bueno, la gràcia d'aquesta semblança o el fet de poder transmetre gens, això ho devem a un tipus de divisió celular que tenim en el nostre cos, que és molt particular, que és la meiosi. La meiosi és com una loteria. La meiosi és aquella divisió celular que dona lloc en els espermatozoides i en els òvuls, en els oòcits. Per poder formar un espermatozoide, per poder formar un oòcit, el que fa la cèl·lula que els forma és agafar tots els teus gens i els barreja, i en fa una barreja. I aleshores, dins un espermatozoide tu tens una barreja X, dins un altre espermatozoide en tens una altra, tens múltiples barreges diferents. Clar, l'espermatozoide que acaba fecundant l'oòcit pues, durant una combinació genètica particular, i aquesta combinació genètica particular és la que passa a la següent generació. La següent generació farà exactament el mateix, o passarà a la següent generació, però ja vos vull dir, cada vegada, gràcies a aquesta meiosi, anant fent barreges. Hi ha trets que, per motius que a vegades encara desconeixem, doncs tenen com més, no sé, tenen com més facilitat de ser integrat a dins d'aquesta barreja i, per tant, passat a següents generacions. Mm. Hi ha altres trets que no tenen tanta facilitat d'entrar a la barreja i no passen a la següent generació i queden perduts.
0: Val. I se sap quins són? No sé, el color de la pell, el nas, els ulls... No sé, el nas, per exemple, és molt característic.
1: Sí, el nas és bastant característic, però això té molt a veure amb el que coneixem el fenomen de dominància o recessivitat a dins el que són els gens. Hi ha al·lels, formes al·lèliques, que són dominants, és a dir, que quan estiguin enfrontats a un altre gen, ells sempre s'acabaran imposant. Mm. I és possible que hi hagi formes associades, no?, a com fas el nas, o quan deixes de fer nas, o quan tens els cabells,
0: sí,
1: o com tens els color d'ulls,
0: sí, sí,
1: o quan tens els color d'ulls, que sí, que estiguin també una miqueta associats en aquesta dominància.
0: Val.
1: Però, bueno, també és la recessivitat, és a dir, en aquells que no veiem,
0: sí,
1: aquells gens que van passant de generació en generació que no veiem, perquè sempre n'hi ha un de dominant que el supera, pot ser arribar una generació que resulta que la combinació que han passat no hi ha dominant, i aleshores, pum, s'expressa aquell recessiu, no? I es diu, oi, un pol roig a la família.
0: Exacte.
1: Oh, però quant d'anys fa? Que no, dius, quantes generacions? Ah, fa quatre rebesavis, en teníem,
0: sí,
1: un de roig.
0: Sí, exacte. Ara començam a entendre moltes coses, Maria, ja ho entenem.
1: Sí.
0: A veure, i aquesta loteria d'aquesta barreja de l'ADN també té que veure, per exemple, agafant dos germans, no? Mateix pare, mateixa mare, però un té l'aire de la branca materna, tu deies, a mi me diuen que tenc un aire oliver, altres més de la família, sí, són pare. Això té que veure amb aquestes combinacions que mos contaves?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Així, grosso modo, eh? Vull dir, quantitat, sí, de combinacions, sí, possibles entre un mateix pare i una mateixa mare, és del número de bilions de combinacions diferents. I clar, vull dir, que sí que a vegades te sorprèn, no?, allò que dius que tens quatre germans i se semblen tots moltíssim,
0: sí,
1: i dius, ostres, vull dir, la combinatòria, no?, vull dir que és atzerosa, i clar, vull dir, és atzerosa, completament atzerosa.
0: Clar,
1: i després tens germans que no s'assemblen,
0: sí,
1: en gens,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: aquí ho tens.
0: Ara xerràvem amb en Josep Lluís Pol, allò mirant sa vida amb ulls de matemàtic, d'aquestes combinacions, no?, que estudiàvem, des combinacions, permutacions, variacions, com fer aquestes combinacions, per exemple, en ses quatre lletres de sa paraula aire, que mos deia que mos poden sortir X paraules, algunes en sentit, i d'altres que no en tenen massa.
1: Exacte.
0: I escolta, a part dels ulls, els nases, els cabells, a vegades també hi ha, no sé, maneres de caminar, formes de somriure, com moven ses mans, això també està escrit a l'ADN o és més un tema d'imitació?
1: Bueno, aquí això és un debat, és un dels, sí, debats que se té, perquè sí que és cert que la genètica hi té cosa a dir, però evidentment també hi té cosa a dir l'aprenentatge que tu fas, l'imitació,
0: sí,
1: que tu fas. Però la genètica hi té a dir, mal? Perquè bueno, hi ha estudis fets amb bessons idèntics, i per tant que tenen exactament, no?, la mateixa, la mateixa informació genètica, que varen ser separats a l'hora de néixer i criats en famílies diferents, i tenen comportaments, alguns comportaments que són microgestos que són molt, molt semblants. Són molt semblants, i això t'està indicant que hi ha d'haver un component genètic darrere aquests petits microgestos, no? Però sí que és cert que després, a dins d'aquests microgestos, doncs nosaltres també hi tenim, no?, aquella part d'imitació, aquesta imitació inconscient que fem. O com te comentava jo, que no és imitació, no?, però és fet de veure, no?, durant tota la teva infància unes fesomies molt concretes,
0: sí,
1: d'un poble molt concret, no?, t'acaben quedant. Sí,
0: sí, sí, totalment. Sí. I la part de, més de personalitat, no sé, una persona extrovertida, més tímida, pot ser en tendència a la melangia, no sé, això també està escrit?
1: Hi ha part escrita, perquè, perquè vulguis anar a totes aquestes, no?, totes aquestes qualitats que acabes de dir, extroversió, tendència a melancolia, ansietat, tenen una part que, bueno, depenen directament de la que és la neuroquímica, de la química del nostre cervell,
0: sí,
1: no? Com produint, sí, com gestionant neurotransmissors, dopamina, serotonina,
0: sí,
1: i la producció d'aquestes substàncies està regulada per el nostre codi genètic. Per tant, sí que hi ha aquesta part, no? Hi ha aquesta part que sí que heretes. El que passa és que després hi ha la gestió, no?, de les emocions, ja. que hi ha un aprenentatge darrere això.
0: Mm-hmm, que això ja és un altre capítol. Ho tenim tot escrit a les cèl·lules, Maria. Ha de ser apassionant la teva feina i els teus estudis.
1: Bueno, jo crec que el més apassionant és entendre que realment està escrit, però no és determinant. Mm. Vull dir, jo crec que això és de les coses més apassionants. Saber que existim perquè tenim un codi genètic, i el codi genètic ens ha fet que en som, però no hi ha una determinació. O sigui, no és exactament determinista. No perquè jo tingui allò escrit en el gens, acabaré sent exactament allò. L'ambient és fascinant. Ara hi ha tot el món de l'epigenètica que està s'està obrint i és meravellós anar veient com van trobant i descobrint coses.
0: I de nosaltres ens encanta tenir-te sempre que podem. Xerram amb Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. A vegades ens costa, no te pensis, fer-te les preguntes, perquè és complicat, però ho expliques de meravella. Maria, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta temporada que encetam i molt bon curs, per cert.
1: Molt bé, sí, el començam ja.
0: Per això.
1: Un plaer sempre xerrar amb altres.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.

0: 9 i de 9 minuts, si mos escoltau en directe, i aquí sona aquesta cançó que ha triat Naina Marc, que mos diu Recorda respirar a poc, que també és una bona manera de ser conscients de la nostra pròpia respiració, Aina.
1: Efectivament, i és que fer-ho és una acció que sovint normalitzam i de la qual a vegades fins i tot mos arribam a oblidar que l'estem duent a terme en tot moment.
2: El gran objectiu de la respiració, que no és una altra cosa que aquest intercanvi gaseós entre l'oxigen i el diòxid de carboni. Respirem de forma regular unes 20 vegades o 20 respiracions per minut, i ho fem de manera inconscient.
1: El doctor Felip Nicolau és pneumòleg i també recorda un dels pitjors enemics per la respiració.
2: Aquí és més clarament una pandèmia silenciosa, si es vol, perquè els seus efectes negatius són més lents i es manifesten més tard, però hem de tenir en compte que el tabac té més de 5.500 substàncies tòxiques,

0: quan se t'escapi el pensament de voler viure diferent.
1: I qui sí que en sap bé de respirar, o més ben dit, de no respirar, és Nelena Aloisio, que és membre d'Apnea Balear. Ella, Araceli, no sé si ha estat una qüestió de genètica, així com us explicava ara na Maria Oliver, si ha estat una qüestió d'entrenar molt, però aconsegueix baixar fins a 65 metres de fondària a la mà sense l'ajuda de cap botella d'oxigen. I si ara, a la de 3, aturar-se'n de respirar, segur que la majoria mos posaria un vermell en un minut o menys.
2: O menys, sí, en 20 segons.
1: Sí. Però pulmons de segon qui pareixen estar fets de màgia o ha tingut una bona loteria genètica.
3: Una disciplina que se llama estática, donde básicamente no nos movemos en agua no profunda, en piscina, y mi personal best, que como se dice técnicamente, de 5 minutos 36.
1: Un esport que implica conèixer-se a un mateix i del qual el resultat depèn únicament també de la teva pau mental.
3: Control mental, emocional, abajo del agua, yo digo siempre, no podemos escondernos de nosotros. Al final todo es un poco un espejo, un reflejo de nuestra condición física como mental y emocional.
1: Un procés perfecte per explorar la nostra ment. Podríem dir que l'apnea té un aire terapèutic. I el que també és terapèutic és Ubai de Pagès, un moment de bauxa, cultura i desconnexió sobre el que podran saber més en l'Associació Cultural d'Aires Sollerits.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: I així són aquestes jotes de Sant Antoni d'aire, Sollerics. Guillem Bernat Ferrer, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies. Molt bé, bon vespre.
0: Bon vespre, que te sents aquí. No sé si toques algun instrument, cantes en aquesta jota de Sant Antoni.
1: No, cant i tots les castanyetes.
0: I toques les castanyetes, fantàstic. Sí. Idò, avui que hem triat la paraula aire, volíem recordar també aquests aires, no? Aquestes agrupacions musicals que són tan conegudes, tan importants arreu de les nostres illes. Quan parlem d'aires, sempre ens referim alguna agrupació folklòrica, Guillem?
1: Bueno, podem parlar, no, en d'aires ens podem referir a moltes altres coses, però, evidentment, a Mallorca sí que hi ha uns quants grups que hem adoptat aquell nom d'aires, aires de muntanya de Selva, aires mallorquins, de Jaume Company, aires de pagesia de Sant Joan, aires formenterecs, aires d'Espà de Marratxí, vull dir, n'hi ha molt d'aires a Mallorca.
0: I tant,
1: I moltes maneres d'interpretar aires.
0: Sí. Aquestes agrupacions folklòriques, que també se diu això d'aire, no?, quan vas a ballar a la plaça. Ara,
1: sí, pensava en això. Clar. Aire, per animar la ballada.
0: Exacte. Sí. Aquí tenim els Aires Sollerics, aquesta agrupació que duis quasi 60 anys funcionant, no?
1: Bueno, sí, 70...
0: Ah, 70?
1: Oi, perdó,
0: no, no, ah, no, no, no, no. Jo tenia aquí apuntat 57.
1: Sí.
0: Perquè sí, tu hi eres de bon començament, Guillem.
1: Sí, jo hi era. Sí, va començar el 68, per tant, sí, 57.
0: 57, i va sorgir aquests aires sollerics com una escola de dansa, no?
1: Sí, una escola de ball animat per una persona, que Janet Kecles, justament, Janet, francesa, o nascuda a Marsella, crec, i va venir a Solla i va dir, diu, jo vull que els meus fills aprenguin de ballar, però han de fer qualque cosa per venir de Solla. I varen començar, perquè ja hi havia uns anys, diríem, de buidor amb aquest aspecte, en quant a la darrera agrupació que hi va ser el Bot de Taronger, en el qual jo vaig ser la darrera parella petita, que vaig ballar amb ells, i els anys 60, 62, crec que 68, 62, vàrem acabar. I va haver aquest bot fins al 68, però així mateix hi va haver un grup que es va dir Aires de Solla, i bueno, d'aquesta manera nosaltres vàrem agafar la bandera i ara, vinga, endavant.
0: I no l'heu mullada, No l'heu mullada. I segueixes ballant? Tu balles habitualment?
1: Sí, jo ball, no ball tant com abans, ara ja estic més bé com a cantant o cantador, i a la part dels coros, bueno, mira, per l'edat també fa que frenem una mica, puc ballar un fandango, un parado, un bolero tranquil, i qualque jota, però ja curteta.
0: Bé, però aquí hi ha aquest ball tan hermós, perquè ho és, i Aires Sollerics, podríem dir que sou més que un grup de ball, també vareu fundar l'Associació Sollerica de Cultura Popular Can Dulce, també vareu fundar la Mostra Internacional Folklòrica de Solla, la Mostra, i a més és que heu viatjat per tot el món, Egipte, Grècia, França, Portugal, Itàlia, Japó, Puerto Rico, això són paraules majors,
1: Bueno, sí, és una satisfacció molt gran haver pogut viatjar amb un grup així cohesionat i mostrar els seus balls. Molt bé, és molt interessant.
0: I tant. I d'avui que hem triat la paraula aire, volíem conèixer un poc més aquesta agrupació que és Aires Sollerics.

0: I aquí tenim, Guillem, aquest bolero de les valentes dones, que també és vostre. Xerràvem de que heu fundat l'associació, de que vareu fundar també aquesta mostra internacional folklòrica de Solla, que ballau, que tocau, que cantau. Però quina és la missió, la vostra en concret, d'Aires Sollerics durant tots aquests anys? Perquè sou un poc, no sé, els notaris, no? També del folklore ben entès i per donar a conèixer i conservar, en aquest cas, de Solla i de Mallorca, no?
1: Bé, la nostra feina és aquesta, transmetre,
0: sí, sí.
1: Transmetre i traspassar i deixar una herència, en fi, amb la seva evolució que correspongui, però és això, transmetre, sobretot.
0: Sí. I en quin any posam l'origen, per exemple, de l'indumentària, per exemple, del ball, vosaltres en quin moment vos basau?
1: No, ens basàvem a partir, per exemple, en su bolero, ens basàvem en su escola bolera del segle XVIII. I després, durant aquest temps, evidentment, el que deia de evolucionen les coses van canviant, però nosaltres mantenim aquesta escola bolera, que són els boleros, diríem, coreografiats ja d'escola per un mestre. I després, bueno, també hi ha la part de cant, de recollir peces noves, de crear peces noves, fer peces noves de música, perquè si no, vull dir, la gent arriba sempre el mateix, no? I procuram anar afegint coses noves en el repertori. I després el tema de l'indumentària, com has dit, sí, que vàrem ser el primer grup a Mallorca que vàrem pegar un crit a tothom per dignificar l'indumentària, perquè quan jo sento dir és que s'han disfressat de pagès, vull dir, això, jo se sang me bull. Sang me bull. Que no. En aquesta persona sí que li diria aire.
0: Aire, això.
1: Aire, en el sentit de despedir-la. No?
0: Exacte, de ruix, no? No.
1: Sí.
0: Au, bé,
1: després,
0: sí.
1: Sí, després tenim una altra expressió que és molt guapa. Bé, molt guapa. Això té un aire fresc, no?
0: Sí.
1: Això té un aire fresc. I, per tant, això tot és molt interessant.
0: Sí.
1: El vocabulari nostre té tantes aplicacions que podem estar molt, molt satisfets
0: de la llengua. Que bé. I escolta, podem fer un poquet d'agenda, no?, per la gent que mos escolta, perquè crec que demà teniu ball, ofrena, no?, Fornalutx i mostra de ball i ballada popular.
1: Sí. Bé, sí, fem un ball d'ofrena, que és un ball qualsevol que se pot oferir, així com jo sempre poso exemple, no? Si els pagesos poden oferir coses d'hortalissa i de nosaltres que som pagesos prou vestits, diríem, no? Oferim el que sabem fer, no? Sabem ballar, sabem cantar, sabem música i oferim això a l'altar. I després, va, evidentment hi ha les danses les danses rituals, que ja són escociers i cavallets i àguiles i totes aquestes danses, que són balls, evidentment, rituals d'ofrena.
0: Molt bé. I de Solla al món, Guillem?
1: De
0: Solla al món, dic. Heu anat a Aires Sollerics.
1: Sí. No, mira, sí, el que tu deies, són experiències molt guapes, molt guapes. Gràcies a Aires Sollerics, jo he conegut molt de món i molts d'aires diferents.
0: Sí, tant.
1: Tot i que és el mateix aire que amb altres planetes, però són aires de cultura, no?, tan diferents que és molt guapo, és vera.
0: Molt bé. I de gràcies per haver estat amb nosaltres, en els oients també, que si cercau Aires Sollerics en el cercador d'internet les trobareu rapidíssimament i podeu seguir a més tota l'agenda, l'associació cultural Aires Sollerics, ball, música, indumentària tradicional mallorquina, tot el que faci falta des de respecte, la difusió i el coneixement. I de mos agrada molt tenir-te aquesta estoneta, Guillem Bernat Ferrer, des d'Aires Sollerics. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me obert les portes i, bueno, i si haguera paraula més moderna, posar-vos aire condicionat, perquè si no...
0: Sí, efectivament, està posat aquí l'estudi i altres ràdios, si no aguantant fins a les 10. Gràcies, Guillem.
1: Molt bé. Una abraçada. Bona nit.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I V3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I empugues, sí.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a segunda divisió.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Moltes cançons hi ha relacionades amb aquesta paraula, aire, i havíem de recordar aquesta de Mecano, aquest gran èxit de Mecano, aire. Saludem-ne Marga Bausà, que és fundadora de Mindfulness Mallorca. Marga, com estàs? Benvinguda.
1: Què tal? Bon vespre a tots.
0: No sé si molt aquesta bé. Cançó de Mecano també ha format part un poc de la teva banda sonora.
1: Sí, sí, sí. M'ha encantat. Saire, bueno, és essencial, no?
0: Sí, sí.
1: És essencial per les nostres vides.
0: I tant. Aire que necessitam, respiram moltes vegades en el dia sense ser conscients. I justament això te volia demanar, Marga, d'aquesta consciència. Fins a quin punt la respiració forma part, per exemple, d'una sessió de mindfulness?
1: I de fitset, que és curiosa la pregunta, no? Perquè realment és tot, no? És el bàsic. És a dir, nosaltres com a éssers humans, l'aire el necessitem i l'acte de respiració és algo que ens ve donat. I el que feim a les classes de mindfulness és entrenar la respiració. I per això t'he dit que és curiós, perquè és algo que ens ve donat, però ho fem automàticament. No ho pensam,
0: sí.
1: Però entrenam l'acte de respirar de forma conscient. Uh-huh. I simplement és entrenar aquest acte de donar-te en compte de l'observació de com estan respirant, de com està entrant l'aire en altres i com surt.
0: Uh-huh.
1: Això el que fa és que simplement sortiguem del pilot automàtic dels nostres pensaments en els que estem immersos. Sí? Uh-huh.
0: Clar, aquest acte que fem de manera inconscient, com diu una Marga Bausà, podem ser-ne conscients. Justament aquesta setmana parlava, o la setmana passada parlava, amb una persona que em deia, mira, quan m'acostava a dormir, va un moment que m'haig posar com a respirar. Simplement, sí. No? Era conscient de la meva respiració i diu, sí. Jo crec que no durava ni un minut i ja dormia, no? Només aquest moment de, uf, no puc dormir, però m'atur. Som conscients de la meva respiració, entra, surt i, buf, se queda dormida. Quan xerrem de consciència, però exactament a què mos referim? En això, a tenir present aquest moment d'entrada i sortida de l'aire, a tenir consciència del nostre propi cos, del moment en què estem, què vol dir aquesta respiració conscient?
1: Sí, correcte. Mira, la respiració conscient, les darreres investigacions que ens donen a nivell neurocientífic, no?, ens diuen que la respiració conscient, que és simplement l'acte de donar-te compte de que estàs respirant i preferiblement per el nas, uh-huh. Sí? És aquest fet, doncs això, de sentir sense manipular, diguéssim, sense interferir. Hi ha com a dos nivells. El primer seria com aquesta observació de donar-me en compte com estic respirant i llavors això t'indica si l'aire, pues, la respiració és tranquil·la, és relaxada o és una respiració més entreteada, no? Que estàs més nerviós. Si és una respiració que sents que l'abdomen se mou, s'infla i se desinfla.
0: Sí.
1: O simplement te queda a un nivell molt més superior, no? Mm. Això és un primer pas. I simplement aquesta observació, com t'he dit, ja ens ajuda a sortir del nivell automàtic i la pròpia respiració se va com a autorregulant.
0: Mm.
1: Però no només això. El que fa és que aquesta observació, ja a un nivell un poc més profund, anant relaxant, anant observant, i potser ens hem d'anar a compte que tenim el cos molt tens.
0: Mm.
1: Ens hem d'anar a compte que tenim un ombro més pujat que l'altre. No? O que estan pressionant la mandíbula.
0: Sí.
1: I llavors ja anem prenent consciència de que el nostre cos està en certa tensió o està acumulant, no? A lo millor pues, certes coses del dia a dia. I llavors això és el que ens ajuda en aquesta respiració conscient és a tenir la llibertat de poder amollar.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Sí.
1: I això per mi és com a la ferramenta valuosa que tenim tots, no?
0: Sí.
1: Perquè aquesta respiració, diguéssim que és gratuïta, molt bé de sèrie, i entrenar-la, tot i que ho fem 20.000 vegades al dia, diuen, no?, que respiram 20.000 vegades al dia, si no m'ho hem d'anar en compte, pues no m'ho ajuda, però en canvi tenim una meravellosa aliada que ens pot ajudar inclús a regular també el nostre estat emocional. Me'n dono compte que estic nerviós, me'n dono compte que estic empipat, me'n dono compte que estic... I amb aquest donar compte, un va poder tenir la llibertat de canviar i d'elegir una altra cosa. Sí? Yeah. Això seria com a observació. Després hi ha com un altre nivell, que ja és, una vegada estic més o manco un poc més neutre, diguéssim, si puc com a fer un tipus de respiració més interferida, diguéssim, no?
0: Què vol dir?
1: I això inclús... Sí, pues vull dir que el millor pot ser inhalar, no? Agafar aire i després que l'exhalació sigui un poc més llarga. Això ens ajuda a relaxar-nos o un tipus de respiració en quatre parts, sí?
0: Sí.
1: Que inhalar, després aturar, després exhalar i després no respirar, no? És la respiració al quadrat. Aquest tipus de respiracions, no quan un està molt agitat, perquè seria contraproduent, però quan un està en estat neutral i comença també a curiosejar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: A investigar com és respirar d'aquesta manera, doncs pot notar que el cos se va relaxant, l'estat mental se va descansant també i diguéssim que ens obri una porta, per mi fantàstica, una porta meravellosa, poder veure les coses des d'un altre punt de vista, a lo millor, no? Imagina que en el dia a dia pues, estem molt tancats en un tema, no sabem com sortir-ne, i fem uns res, minuts, no? De respiració així conscient, d'observar-la, de sentir-la, o de que l'exhalació sigui un poc més llarga que la inhalació. I, bueno, jo convic a la gent que faci la prova i veurà que hi ha com un canvi de perspectiva.
0: Que bo. I això ho podem fer en qualsevol moment, també, perquè en el final el nostre dia a dia mos menja un poc. No necessitem ni un lloc molt especial ni un moment molt especial per ser conscients d'aquesta respiració. Ho podríem fer en el cotxe, ho podríem fer cuinant, ho podríem fer a un moment donat que, no sé, mos separàvem un poquet de la resta de companys de l'oficina, per exemple.
1: Sí, ho haurien de fer.
0: Sí, no?
1: De fet, ho haurien de receptar, això. Ho haurien de fer. Per lo que te coment, no? Sí. Perquè és algo totalment gratuït. Òbviament, ho tenim en tot moment en nosaltres, bé en nosaltres, i mos ajuda a sortir de l'automatisme i de la reactivitat. De fet, sí que és interessant fer-ho pues, abans d'una reunió, abans d'anar a recollir els nens en el col·legi, abans d'una cita especial, abans de contestar, saps? O un missatge d'aquests incendiaris que tu llegeixes i dius, ui, ara li contestaré. No, respira un poc.
0: Respira, sí.
1: Serva un poc. Respira i després me'n com fa les coses, no? Sí.
0: Molt bé. I aquí tenim aquest aire que entra, que surt i que han de ser també capaços, com es diu, una Marga Bausà de Mindfulness Mallorca, d'anar-lo un poc controlant de diferent manera, escoltant-nos, coneixent-nos en qualsevol moment del dia. I avui, Caire, és la nostra paraula, tenien ganes de fer un poquet aquesta respiració conscient. Ara no t'ho demano, però jo crec que algun dia podries venir aquí a l'estudi d'Ivetres Ràdio i podríem fer alguna respiració, això ja acabant el dia, no? Un poc tocant les 10 del vespre, podríem acabar amb una respiració. Crec que un dia ho vàrem fer i crec que més de dues i tres persones m'ho varen dir. M'he relaxat moltíssim, així que hauríem de fer l'experiment.
1: Te prenc la paraula quan vulguis.
0: Molt bé. Idò, Marga, moltíssimes gràcies i que no mos faltis aire.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Demà, quan tingui un poc de temps lliure i no tanta feina.
1: Per demà, bé. Demà aniré al gimnàs. Potser vagi a la biblioteca, que és on vaig ara. I poc més, potser vagi amb la meva lota, però res més.
0: I és que quan tenim temps, sol haver dues maneres d'utilitzar-lo, dues dualitats. La primera és passar un dia lliure per estar tranquil i descansar, i la segona és fer totes les obligacions, viatges o coses pendents que han deixat de banda quan no tenien temps.
2: ¿Qué planes tengo para mañana? Bueno, yo me acabo de jubilar. Entonces, bueno, tengo muchas ilusiones. La verdad es que me hacía mucha ilusión jubilarme después de 40 años trabajando. Y planes, pues muchos. Mucho no te sabría decir. Viajar. Viajar me gustaría.
0: I a vegades també està bé romantitzar una mica les activitats del dia a dia, aquelles que no canvien i que sovint les infravaloram.
3: Pues yo mañana, igual que cada día. Levantarme, desayunar, ducharme, recoger mi casa, irme a un centro para pasar el día. Y cuando me han dejado en casa, me he ido al mercado a comprar.
0: I amb això en tenim prou per avui. Feina, gimnàs, biblioteca, viatjar o coses tan simples com gaudir d'un desdijuni de cada dia són fets que componen la nostra setmana. Si és que quan sortim en un carrer sempre trobam una mica de tot i això, en un final, és lo més guapo.
4: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
5: I ho fem amb en Joan Cabot. Benvingut a casa teva, com estàs?
6: Molt bé, què tal, com esteu?
5: Beníssim. Tu si t'he dit aire, que te venes cap primer de tot.
6: un programa que ara ja va per la desena temporada.
5: Desena temporada, mare meva, que bo. Saps que no fa molt me vaig trobar a l'ascensor un veïnat que me va dir, per cert, tu no estàs a divetres, sí, per favor, li podries dir que fa aire, li podries dir que l'escol cada vespre, que ho sàpigues, eh? Així que
6: sí.
5: T'ho trasllat.
6: Sempre penso que és d'aquestes coses que m'han passat que és més fortuna que qualsevol altra cosa. Va ser una idea sorgida d'una altra idea que va acabar transformant-se en una altra idea i que ha tingut fortuna i que la veritat és que m'ha donat moltes alegries. Vull dir que estic molt orgullós del programa, però a la vegada també soc molt conscient de com aquest element de atzar, entropia, casualitat, que fa que toquis una tecla que ressona en altra gent i que funcioni.
5: Bé, i després...
6: I a vegades més que talent, xiripa.
5: Bé, no sé, però darrere després hi ha de talent, Joan. No basta que toquis la tecla per xiripa. Si després no hi ha talent, no s'aguanta 10 temporades. I ara, si no va a xerrada, te podem escoltar cada diumenge 10 a 11, no? Des vespre?
6: Exacte, cada diumenge i, a més, teniu... Des del principi, que, quan vam iniciar els programes, sí que tenien clar que volien que fos temporal i que poguessis escoltar qualsevol dels programes en qualsevol ordre, en qualsevol moment. Sempre intentem que les històries s'aguantin elles totes soles, deslligades dels temps. I això té l'avantatge que hi ha gent que descobreix el programa ara i que es troba un arxiu de la setmana que ve 400 programes.
5: Exacte. Quasi res, 400 programes i aquesta sintonia. I en Joan Cabot, que dirigeix i presenta Eric, ha tocat la bona tecla. L'ha tocat i sona beníssim. Aquest programa que recull la memòria oral de les nostres illes ho fa a través de persones anònimes, d'aquestes que no surten a les portades dels diaris habitualment. I amb elles, amb aquestes converses tranquil·les, va construint un retrat de qui som, no? I d'on venim, que també és molt important saber d'on venim, qui som, on som i tota aquesta gent mos va fent l'ADN d'aquestes illes, per dir-ho d'una altra manera. La gent que t'escolta te sol recomanar gent en qui xerrar o convidats te duen a altres convidats, Joan?
6: De nou hi ha un poc de fortuna. Sí, hi ha gent que amb els temps tenim oients fidels que ens recomanen persones, gent que tenen a prop, que consideren que valdria la pena entrevistar i això ens facilita molt la feina. I després també hi ha un punt de fortuna, de vegades topar-te personatges de manera gairebé casual. Sempre cito una

0: exemple, que era en Pep Rei, de Sóller, que me'l vaig trobar pel carrer, caminant amb el meu fill, amb el meu fill pel carrer d'Atzons, i li va dir alguna cosa al meu fill i tot d'una li vaig dir, escolta, ja t'ho vull entrevistar. I va ser una entrevista d'aire. Després hi ha molta gent a la que arribes pues, perquè algú te'n parla, amics, coneguts, no sé, sempre, diguéssim que la meteorologia és heterodoxa, però després també hi ha un element que és que jo sempre defens, que és que tothom té una història, tothom té una bona història que contar, i tota val la pena ser contada, només has de posar els elements en sorra que toca.
1: I d'avui que en
0: I
1: triassa...
0: això és el que fem.
1: Sí, avui que en triassa paraula aire pensava que les paraules se les endús vent, no? Solen dir que se'n van així per l'aire, però les que tu reculls crec que queden en la memòria col·lectiva i com deia, si ara descobriu aire, encara que sigui a punt de fer el programa 400, serà com enganxar-vos per primera vegada, teniu molta memòria, moltes converses que recuperar. Nosaltres ara som a l'aire, podríem dir, no? Tu que t'agrada fer ràdio, Joan, d'estar a l'aire.
0: Precisament aquest element etèric. De fet, m'agrada molt tant la música com la ràdio, com la veu humana, que al final no deixa de ser un element que es transmet a través de l'aire. És una ona que viatja a través del buit i que té com un element molt reconfortant. És a dir, jo sempre he pensat que hi ha alguna cosa atàvica en la veu humana, alguna cosa primitiva que ens vincula en aquell conhort que devien sentir humans quan encenien una foguera i s'asseien al voltant del foc i se contaven històries uns als altres, encara que fos un poc el que havien fet i el que havien caçat o si havien vist no sé què. I jo crec que aquesta... que sabeu té aquest punt pacificador, no? Jo som d'aquells que se'n van dormint ara en podcast, abans en la ràdio, i que gairebé necessit, te diria que necessit sentir sa veu, una veu humana, per dormir-me. Si no, és molt difícil que m'adormi.
1: I és una bona costum. Per cert, crec que estàs d'enhorabona, no?, amb el documental també Mallorca, un receptari, dirigit per Pablo Bujós en guió teu i seu, no?
0: Sí, ha estat una superalegria que seleccionessin per al Festival de Sant Sebastián. És el
1: Sí.
0: primer projecte que fem en Pablo i jo amb Estera, na Bàrbara Ferrer, que és la productora d'aire i la productora de gairebé tots els treballs que he fet. I teníem com a moltes il·lusions depositades en aquest projecte molt personal d'en Pablo, vull dir, 80% o 90% de desmèrit és seu, i és la seva visió, i jo sempre li feia la broma de que li estava fent de stringer, que és aquesta figura de quan te'n vas a un lloc de guerra necessites qualcú local que te dugui, que xerri amb els, i negociïn els mercats i coses d'aquestes, doncs jo era això, un poc. El que passa és que ell havia estat molts anys vivint als Estats Units i necessitava qualcú que li donés un cop de mà en sa producció, en trobar personatges, i la veritat és que va ser una experiència divertidíssima, ens ho vàrem passar molt bé fent feina plegats.
1: Que bé.
0: I jo crec que precisament per això estic doblement orgullós, perquè ha estat un treball que hem fet amb molt de gust, que hem passat molt de gust de conèixer gent, d'entrevistar gent, que en el fons la part que a mi més m'agrada d'aquesta feina, com que penso que el periodisme te permet ficar el nas i viure experiències que d'altres maneres no podries viure.
1: Sí, i tant.
0: És a dir, això d'anar-me'n amb en Pablo a pescar llampugues, ja, per mi ja justificava tot.
1: Totalment,
0: Saps? O
1: totalment,
0: dur en
1: sí.
0: Pablo unes matances,
1: Sí,
0: saps?
1: sí, sí.
0: Coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
0: Són com experiències que està... unes matances jo ja hi havia anat, però bueno, diguéssim que fèiem a ca nostra. Però hi ha altres coses que difícilment pots viure si no és com a periodista i com a observador.
1: Sí.
0: I ho vàrem fer plegats i ara ho han triat per Sant Sebastià, que també serà una altra experiència bastant fric.
1: Enhorabona, moltes ganes de veure aquest llargmetratge documental Mallorca, un receptari que jo crec que també té un poc d'esperit d'aire, no? Aquesta memòria oral i viva que s'ha de guardar amb cura. Ja hem d'anar acabant. En Joan Cabot mos ha dit que abans de dormir escolta la ràdio, necessita persones que li facin xerradetes a l'orella i una cançó per acabar de baixar el programa fins demà. Joan, que mos proposes?
0: Pues una bouarra, ja que xerram de persones humanes amb bou. Quan, si me dius una bou, te diria Bill Callahan.
1: Vinga.
0: A més, no m'importaria que me xerrés i me digués Joan Cabot, tot anirà bé. En el seu cas m'ho creuria.
1: Vinga, idò, deixarem que t'ho imaginis. Amb ell baixarem barrera. Joan Cabot, moltes gràcies, enhorabona i t'escoltam. Una abraçada.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch. I'd like to touch you, but I've forgotten how.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? La música clàssica i la fotografia omplen l'Aviador d'avui. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: I primer de tot començam amb el festival dedicat a Mahler, que comença aquest dijous mateix a Pollença, amb música i paraula, concerts i audicions comentades. També recollirem el més destacat de l'edició del Fotofest, que es va cloure fa uns dies, i ho farem amb la seva comissària, Montse Torres. I acabarem amb novetats musicals de les Illes per començar la setmana.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.

12 de 9 i 26 de setembre són les cites al lloc, al claustre de Santo Domingo de Pollença, el nom propi Gustav Mahler en el 115 aniversari de la seva mort.

0: Magí García és un dels organitzadors del festival a Mahler. Com estàs, Magí? Benvingut a l'Aviador.
1: Molt bé, encantat de saludar-vos.
0: Encantat, nosaltres, de parlar d'en Mahler, de sentir en Mahler i, evidentment, també de parlar amb vosaltres, perquè ens acompanya també Joan Estrany, és el musicòleg responsable de les dues audicions comentades que tindran lloc el 10 i el 12, el 10 i el 24 de setembre i que completaran el programa. Joan, com estàs?
2: Molt bé, i bon dia també, en Magí.
0: Moltes gràcies. Bona a tots dos. Magí, per exemple, dels centenars de motius que tenim per celebrar Mahler, tria un parell, si vols.
1: Bona pregunta. Doncs mira, jo crec que són els mateixos motius que pels quals llegir una novel·la de Dostoyevsky o visitar la catedral de Burgos o inclús la seu a Palma, no? Són obres que se regeixen pels mateixos principis d'arquitectura, no? Exploren qüestions profundíssimes que mos apel·len a tots. I per això és molt comparable, no? I si hi ha gent que cerca també en altres disciplines, en altres obres, sens dubte trobarà molt de lo mateix en sa música de Mahler.
0: Clar, se parla del pas de la tonalitat a la tonalitat, del romanticisme a la modernitat, són termes que els que ens agrada la música, els que ens agrada l'art i la cultura en general, no en són aliens, però què impliquen a la pràctica? Per exemple, passar del romanticisme a la modernitat, si parlant de la música clàssica, que és allò que va rompre, diguem, i que va rompre els esquemes ja per sempre?
1: Bueno, és veure, són conceptes més tècnics, més profuns, però si una persona que no coneix nomenclatura musical o vocabulari musical, el que pot trobar en aquests concerts és un llenguatge musical profundament dramàtic que narra també utilitza uns colors, utilitza uns discursos que no són gens estranys per la nostra generació, perquè és música que ha arrelat d'una forma molt important, per exemple, la música de cinema, també la música contemporània, i, com tu deies, és un fet molt important, aquest fet de que s'ha dut la tonalitat fins als seus límits, doncs és una mica la capacitat de narrar també un canvi d'època, no? I això també succeeix en el cine o a les novel·les, també, no? Jo crec que això la gent sí que sense saber música ho pot percebre. És com una espècie de quadre de Munch. Si el compares amb altres quadres, doncs escoltar una sinfonia de Mahler, tot d'una, si ho compares amb Beethoven o Mozart, que són coses molt audibles i que la gent coneix, doncs la gent percebrà tot d'una que és una música crepuscular fins a cert punt.
0: Mm-hmm. Joan, coincideixes amb... S'ha dit moltes vegades, no? Que, per exemple, i feia al·lusió en Magí, no? Que la música, per exemple, del cinema, dels grans compositors que tenim tots en el cap ara mateix, de John Williams, Hans Zimmer, passar per moltíssim d'altres, no seria la mateixa sense la influència de Mahler, per exemple?
2: Bé, no és que coincideixi, és que està més que provat.
0: Està més provat.
2: Sí, perquè hi ha una sèrie de compositors, diguem-ne, potser una generació posterior, que són deixebles directes de Mahler. Mahler, els seus 3-4 darrers anys com a director d'orquestra els va passar a Nova York, i una tongada posterior, alumnes que havia tingut a Viena, després varen emigrar, per molt d'ells d'origen jueu, van haver, per motius que tots sabem, als Estats Units, i alguns d'ells han esdevingut uns noms fonamentals de la música.
0: Bernard Herrmann, per exemple.
2: Per exemple, i després...
0: Que feia la majoria de les bandes sonores de Hitchcock.
2: I tota aquesta generació de Cornwall, tots parteixen un pot d'allà mateix.
0: Molt bé. Imagina'm a contextualitzar una mica també el festival, perquè és veritat que heu agafat, diguem, música, sinfonies de diferents èpoques, començant pel primer concert, que heu titulat Mahler 6, que se farà dissabte a les 8, dissabte, dia 12 de setembre, a les 8, al Costa de Sant Domingo, com hem dit abans, que dirigiràs tu mateix, i que més té com la sinfonia número 6, la tràgica, diguem, com es reclama. Comenta'm una mica què és allò que gaudiran els espectadors.
1: Sí. Bueno, no tindré plaer per més coses, perquè no sé dirigir el meu col·lega...
0: Espera, Bernat Kegles, sí.
1: Meravellosament, com sempre.
0: Bernat Kegles.
1: Exacte. Bé, la sinfonia...
0: De cadascú a lo seu, eh?
1: Exacte, la sinfonia tràgica és una sinfonia ideal, a més, per interpretar amb els encontres orquestrals de les Illes Balears, que és un projecte meravellós i és una sinfonia ideal. per la narrativa, el dramatisme que té, com està orquestrada. A mi, un dels reclams per jo que envelleixen moltíssim aquest esdeveniment serà el projecte dels encontres orquestrals en si, que és una mena de testimoni generacional, també,
0: sí.
1: Perquè ara hi ha gent, professors, perquè és un projecte pedagògic, al cap i a la fi, i és una meravella que s'existeix aquí a les Illes Balears, però molt de professors que són encarregats de preparar els joves estudiants per aquest concert varen estudiar en jo, són de la meva generació, com la Clara Mascaró, la viola.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, és bellíssim veure que la nostra generació ara està en contacte d'aquesta forma amb una generació més jove, com nosaltres mateixos varen rebre classes d'una generació anterior, i això m'apareix molt significatiu a l'hora de parlar de transmissió cultural. I això m'apareix molt, molt engrescador. A l'hora també de dir que l'entusiasme i energia dels més joves és inspiradora tant per nosaltres com per el públic.
0: Mm-hmm. El segon concert, aquí sí que tens un paper important,
1: aquí
0: també.
1: Sí. Aquí sí.
0: No és menor,
1: sí, sí, sí.
0: No és menor
1: aquí no m'has cap.
0: Seure davant el piano. Sí. A més, un concert que és el més internacional, l'heu titulat Mahler Alma Brahms, per raons
1: sí.
0: evidents, i explica'm un poquet que és allò que ens trobarem.
1: Sí, mira, aquest format serà bastant innovador i val la pena explicar-lo una mica. Aquí el que hem intentat és fondre dins, és a dir, hem marcat el concert dins el que és la música de cambra, que és algo que sempre hem intentat fer en els nostres festivals, que hi hagi un concert dedicat a la música de cambra. Hem intentat fondre no només autors, perquè farem obres de Gustav Mahler, obres d'Alma Mahler i una obra de Johannes Brahms,
0: sí.
1: sinó que també hem intentat fondre gèneres, perquè començam en quartet en piano, però després, a la meitat, el concert farem només Lieder, només les cançons a piano i veu, amb la mezzosoprano Begoña Gómez, i aquí és on intentarem fer una mena de diàleg entre Lieders escrit per Gustav i Lieder, cançons escrits per Alma Mahler. Aleshores, se farà una espècie de diàleg abstracte, i també hi haurà una narradora, una actriu que donarà una veu apòcrifa, però amb textos extrets de memòries d'Alma Mahler, intentarà també teixir una mena de fil narratiu al llarg de la vida de Mahler per enllaçar aquests quatre moments. Un moment de joventut de Mahler on escriu el seu quartet en piano, després quan s'introdueix el test, també llegirà el test de les cançons en alemany i també posarà una mica en context la relació entre ells dos, entre Alma i Gustav, que va ser intensa i molt interessant, i després farà una reflexió sobre la tradició i la transmissió de la tradició i per què culminam amb una obra de Johannes Brahms, que era contemporani, va ser durant un cert temps de Mahler, però amb un llenguatge que se podia denominar anterior en els de Mahler.
0: Mm-hmm. Tenien relació, podem explicar?
1: Sí, sí, hi ha diversos punts de relació, diverses anècdotes. Per exemple, Brahms va dir que ell no anava mai a l'òpera, per dir-ho així ràpid i malament, i que no li agradava, però que li va agradar Don Giovanni perquè la va dirigir Gustav Mahler, per exemple.
0: Per exemple, no? També hi havia un cert punt d'admiració, indubtablement. No sé si la pregunta seria idònia, John, però com tractava Mahler les sinfonies? Perquè, clar, se n'ha parlat també de...
2: Mm-hmm. Bé, jo primer el que voldria dir és que el concert de dissabte que ve, el concert inaugural,
0: sí.
2: aquesta sisena sinfonia que estem sentint darrere fons, és, en Magí segur que estarà d'acord amb jo, és el que els alemanys diuen una Mammutaufgabe. És una obra mamut, és a dir, estem parlant del desplegament orquestral que se requereix per interpretar aquesta obra, però obliga a recórrer a músics, de vegades has de contractar músic específicament per aquesta obra. Jo crec que la sobredimensió simfònica és un dels trets diferencials de l'obra de Mahler.
0: Uh-huh.
2: Si comparam, abans han sortit els noms de Beethoven i de Mozart, l'equilibri és fonamental, sobretot en el cas de Mozart. Tot una música molt equilibrada. En el cas de Mahler, ja m'aturiré que el desequilibri forma part de la forma, si volem, dins aquesta contradicció. La inestabilitat, el fet de que estem parlant d'obres que en alguns casos dupliquen la durada de sinfonies convencionals i, bueno, després hi ha tot el tema dels motius, que és el que intentaré explicar en aquestes xerrades d'una manera molt, diguem-ne, divulgativa, donar quatre o cinc referències a fi de que l'oient que tingui una primera presa de contacte amb el compositor pugui, de qualque manera, seguir aquest discurs, que són discurs pues, molt, molt inflamats.
0: Ja que has començat, deixem estirar d'aquest fill, Joan, com t'imagines o com tens preparades les audicions comentades de dia 10 i dia 24? En el sentit que fas primer una introducció, després escoltant la música, després hi ha com a comentaris addicionals, com...
2: Sí, és un poc el que has dit. Sobretot la primera, la primera jo el que he pensat és contextualitzar la figura de Mahler, sobretot com a compositor, perquè ja començam amb una obra de l'etapa de madures absoluta, que a mi m'ha semblat un atreviment per part d'en Bernat, de dir, un poc quasi, és a dir, se la juga, perquè d'entrada quan me va plantejar poder participar, o jo me vaig oferir, me pensava que oferia de manera cronològica, però no, comença en la part més, diguem-ne, més exigent, i aleshores jo el que volia contextualitzar, la vessant de Mahler, compositor, i fem això. La primera audició serà un poc informativa i després sí que vull intentar donar quatre pautes d'aquesta composició mastodòntica. Fragments, escoltarem un poquet, mirarem de donar una sortida dels meus comentaris que puguis realment materialitzar com a oient les meves propostes. I aquesta és un poc la primera audició. La segona sí que com recular temporalment, hem de tenir present que Gustav Mahler bàsicament el que es va dedicar va ser a dirigir. I m'agradaria analitzar també un poc de seva vessant com a director i com el seu ofici de director d'orquestra va influir d'una manera rotunda la seva manera d'escriure. És a dir, qualsevol director de música tot d'una veu que jo està escrit per un director de música, que no sempre és el cas, hi ha molts de compositors que no han dirigit orquestres. I en aquest cas és evident, és el vincle laboral. I aquesta és un poc idea. La primera és més contextualitzar, la segona anar en els orígens dels compositors, infantesa, la seva formació, i ja parlar un poc de la Sinfonia Tità, que és una sinfonia un poc més coneguda, i que crec que s'apresta més a fer una mica d'anàlisi.
0: Clar, què implicava, Magí, el fet que ell fos també director? I com si és que el públic ho notava, això que està comentant ara mateix en Joan, no? Que ja composes un poquet per sabent que això ha de ser executat, i per tu, segurament.
1: Clar, bueno, jo des del meu punt de vista això el dotava... constatava la enorme cultura que ell tenia, no? Perquè el feia coneixedor... Clar, un director en el final és la persona, diria que en teoria, se passa més temps amb la partitura, no? Amb una partitura orquestra. Aleshores entenem que és la persona que la pot conèixer amb més profunditat. I això li donava molta amplitud. Evidentment, els seus coneixements de l'orquestra també queden més que constatats, no? I, bueno, també dins la indústria, també va, baix el meu punt de vista, això també va jugar un paper important, no? Perquè, en el final, la indústria, els papers dels crítics, els jocs interns dels teatres, les programacions, etc. El fet que fos director li va donar menjar i va influir molt en la seva producció al final, per una qüestió també pragmàtica, no? de poder viure d'això. I crec que això, sense cap dubte, va tenir una influència enorme en la seva vida, clar, el seu ofici, i va dirigir molt de llocs molt importants, molt rellevants.
0: Escolta, l'aviador, estem entrevistant a Magí Garcies, un dels organitzadors del festival Mahler. Comença el 12 de setembre. Té dos concerts més, el de 9 i el 26. I per complementar aquests concerts, Joan Estrany, que també ens acompanya, que és el musicòleg responsable de les audicions comentades del 10 i el 24. Clar, jo no sé si se necessita una ment més oberta, diguem, que per altres compositors per escoltar i gaudir amb Mahler. Jo, és que me fa la sensació contrària. Jo me poso un disc de Mahler i m'entra molt fàcil. No sé si també per la meva formació, si voleu dir cinematogràfic o interès cinematogràfic, i també de les bandes sonores, que m'ha acompanyat tota la vida. No sé si això influeix o no. Joan, per exemple, trobes que se necessita potser una amplitud de mires més intensa per gaudir-lo? que altres compositors, o millor, més mengívols, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, Ventura, tens raó, que et permet una aproximació un poc més heterodoxa. Mm-hmm. Perquè, és a dir, entren en joc qüestions, òbviament, estrictament musicals, però hi ha una, això que els alemanys diuen, una dramaturgia, una espècie de, si voleu, guió, i això pot ser en contra, més aviat pot ser una ajuda que un entrebanc. Evidentment són obres que exigeixen una atenció i perseverada, que són obres que evidentment en els músics i en el director els deixen fosos, i també els oients s'hi han de posar de part seva. Supos, però això millor segur que ho pot explicar en Magí.
0: I de Magí, venga.
1: Bueno, crec que és una molt bona pregunta, perquè, com deien Joan, les dimensions... Bueno, com he dit en el principi, Mahler era admirador de Dostoyevsky, i les obres de Dostoyevsky no són precisament lleugeres, no? Aleshores, supos que hi ha un moment per tot, no? No vull pensar que el públic hagi de tenir una preparació, una educació concreta o un bagatge concret, sinó que crec que tots, de forma més o manca universal, pues, tenim millors i pitjors moments de la nostra vida per enfrontar-nos a certes obres, però que tard o d'hora s'ha de fer si un vol cercar a través de la cultura i de l'art respostes o aprofundir. No? I crec que jo aniria sense cap tipus de complexa a enfrontar-me a aquestes obres que, com deien Joan tan encertadament, són monumentals i el balanç no és part important de la filosofia d'aquestes obres, sinó el contrari. Són monumentals, són expressives. Però, per sort, no se va esqueixar del tot la tonalitat. Estan els seus límits, estan els seus crepuscles, però és un llenguatge amic, és un llenguatge que tots duim incorporats. Encara que sigui de forma cultural, cultural. I això, plus la narrativa, no? I aquesta mena de programa que sempre se pot anar seguint, i també el magnetisme que té la música de Mahler de per si, crec que fan possible una experiència que no és pesada, és intensa, però no té per què ser excessivament pesada.
0: Arribem al tercer concert, amb Mahler 1 i 10. Estem parlant de l'Adagio, la Sinfonia número 10, i també de la Sinfonia número 1, de Tità. I aquí hem de parlar de les circumstàncies que acompanyaven a Mahler a l'hora de composar l'Adagio, en aquest cas, si no m'equivoco, Macià, perquè, clar, explica-ho, perquè del dolor, de la foscor, diguem, va sortir aquesta meravella, no? No sé si hem perdut en Macià ara. Teníem qualque...
1: En Magí, sí, perdó.
0: Magí, perdona.
1: Sí. No, això sense cap dubte que ho expliqui en Joan, sí. que farà ses...
2: Hi ha una anècdota que jo no sé si és vertadera o no. És molt important un poc gratar dins l'infantesa de Gustav Mahler, sí, que l'influirà de per vida, a part de tot el que és la relació amorosa amb Alma. I hi ha una anècdota que jo l'he llegit un parell de vegades, però no l'he pogut corroborar, que és que de nit sembla que l'estic contant grosso modo, sí, probablement és diferent, sembla que no sé si son pare o qualcú el va topar. I una situació molt dramàtica, familiar, propera, en aquell moment sonava el que és la famosa tonada de Frère Jacques. Mm-hmm. Aleshores, ell va associar aquest record d'infantesa trist amb una música que aparentment no ho és. I hi ha aquesta... És una teoria molt especulativa d'aquest tercer moviment de la Tità, que vendria a explicar per què se li dona aquest to tenebrós a una cançoneta infantil coneguda per tots. I és simplement traslladar la tonalitat major a la tonalitat menor i l'efecte és demolidor. Mm-hmm. Ja dic, no deixa ser una anècdota més, però podria tenir un rerefons de certa veritat. Mm-hmm.
0: Magí, vols afegir qualque cosa més a les circumstàncies personals també que l'acompanyaven en aquells moments?
1: No, la veritat, jo, de fet, troc que també, una, com deia en Joan, Alma Mahler va ser una figura molt important dins la seva vida i dins el moment cultural de principis de segle, i és precisament en el concert anterior, en el de cambra, on intentarem també donar-li marc en aquesta influència. Mm-hmm.
0: La pregunta que segurament vos han fet moltes vegades, Magí i Joan, coneixem prou la figura de Mahler, ja no dic evidentment els experts, els musicòlegs, els grans amadors de la música clàssica, sinó el públic, diguem que estem en aquests contorns que ens agrada la música clàssica però que no arribem a la condició d'experts ni molt manco. Valorant prou la figura de Mahler, John?
2: Jo crec que en perspectiva, jo diria que cada vegada és un compositor molt més conegut, no arriba en el mainstream, això seria un poc exagerat, però si jo era jovena quan me vaig començar a engrescar pel tema de la música clàssica, i sí que fa 30-40 anys era un rar avis, i crec que ha anat recuperant terreny que havia perdut. Evidentment, queda molt, i les dificultats que suposa poder escoltar aquesta música en viu, i crec que és una ocasió única poder assistir a aquests tres concerts, i sobretot, és a dir, gaudir d'obres que realment s'escolten poques vegades en sa vida.
0: Recorden les cites a 12 de 9 i 26 de setembre, claustre de Santo Domingo de Pollença, el Festival Mahler, amb aquestes dues sessions, audicions comentades i dirigides per en Joan Estrany, que són el 10 i el 24 de setembre. Magí García, enhorabona. Que vagi molt bé aquest segon concert, perquè evidentment també hi ets present i protagonista, però que vagi molt bé tot el festival. I moltes gràcies per acostar-nos a una figura capdalt de la música clàssica.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre temps i interès.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
2: Jo vull donar les gràcies a en Magí, a en Bernat i a en Joan Comas de la Fundació Roger Vigilonga per haver donat sortida en aquesta proposta que m'ha volgut tenir de convidat també.
0: I de moltes gràcies a tots dos. Vinga, visca en Mahler. I al festival. Gràcies.
1: Tot.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
3: amb
2: la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en Pugues, sí.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
13: Bienvenidos a Segunda Divisió.
12: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
14: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
15: En Tomàs, ho pot dir.
12: David Gui, bon dia.
15: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
12: Company Fuster, bon dia.
16: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.
17: Va començar el passat mes d'abril. La setmana passada va ser la Cloenda parlant del PhotoFest, un esdeveniment fotogràfic que ens ha regalat mostres, col·loquis, visites guiades i moltíssimes activitats, òbviament també mostres, exposicions molt i molt interessants. La responsable de tot plegat ha estat de Montse Torres. Com estàs, Montse?
18: Hola, què tal, Rafael?
17: Comissària d'art i coordinadora d'aquest PhotoFest que diria que ens ha donat moltes alegries, no? No sé si a vosaltres el que estàvem organitzant evidentment, supos que també, però els espectadors i espectadores que han pogut gaudir de les propostes, òbviament, també.
18: Sí, estem molt, molt contents, molt satisfets per la bona acollida. No ens esperàvem, quan vam començar amb aquest projecte, que era una mica reprendre el Palma Foto, no?, que s'havia deixat de fer feia uns anys. Pensàvem que seria un projecte que tindria interès, però no tant. Vàrem acabar amb 8 ajuntaments, 53 esdeveniments, 34 espais expositius i amb una afluència de públic. No tinc dades concretes, però jo ho valorem tots molt positivament.
17: Clar. Per contextualitzar una mica o per dimensionar el PhotoFest que hem viscut, perquè parlaves d'espais, em puc citar uns quants, avaluar la Fundació Miró, Casal Solleri, la Misericòrdia, Fundació Toni Catany, moltíssimes de galeries també, públiques, privades, molta gent implicada. Podríem comparar en quin festival, fira, esdeveniment, per exemple, del nostre entorn, així com a nivell de dimensió, no? Perquè mos pugui sonar.
18: Això no ho havia pensat. No ho sé.
17: Però bé, sí, tenint el referent del Palma Foto també mos serveix, no? Allò que també va suposar, no?
18: Sí, a Palma Foto el que passa és que estava tot concentrat a Palma. Oh. I nosaltres hem volgut fer un festival com a polièdric, en molts sentits. Per un cantó, que hi hagués una representació important de part forana, ajuntaments de part forana, i també galeries independents que s'hi volguessin sumar. És el cas de 66 de Santanyí. També, no aquesta primera edició, però en el futur, hi ha la intenció d'incloure o de crear vincles amb altres festivals de fotografia, que hi ha, per exemple, a Sant Josep es Foto, que ja tenim contactes, i volem aprofitar aquesta feina tan ben feta que fan, mm-hmm, per establir vincles i retroalimentar-se uns en els altres. Això per un cantó. Per un altre cantó, el tipus de públic. Ha participat públic professional, diguéssim, dintre de, que estan dintre de, del món de la fotografia o del món de l'art, però també públic amateur, nins, i una idea també que era impossible, aquesta primera edició, recollir-ho tot, no? Però ens ha faltat la representació d'un esdeveniment amateur, no? D'un, potser, certamen, un tipus gincama de fotografia amateur, que Sant Josep es Foto ho fa, i sí que cada festival té el caràcter diferent i l'ha de tenir. Però a mi m'agradaria també que aquest festival, el Mallorca Photo Fest, inclogués professional i amateur, no?
17: Mm-hmm. M'interessa aquesta resposta, allò que has dit al final, i crec que és una pregunta que d'una manera o una altra ja t'he fet, però clar, moltes vegades i cada vegada més amb els recursos, diguem, tècnics que tenim a l'abast, qualsevol de nosaltres pràcticament, la línia entre professional i amateur se va diluint. I clar, i això com s'integren? No te demanen tampoc que la fitxis tu, aquesta línia, ni molt manco, no? Però com s'integra en un festival de professionals, en principi, no? O sigui, com s'integra aquest amateurisme que moltes vegades als ulls de qualsevol més o manco profà és mal de distingir?
18: Crec que la tecnologia és una eina, la IA és una eina, però s'ha de saber manejar. Crec que una poma és una poma, però segons qui la miri o qui li faci una foto es convertirà en una altra cosa, no? Mm. Comunicarà, transmetrà. I això no tothom és capaç de fer-ho, és la diferència. O sigui, hi ha fotògrafs que són molt bons tècnicament, però que no comuniquen. I d'altres que són ben al contrari. Per tant, jo crec que la línia existeix, segueix existint i sempre existirà. La tecnologia ajuda, sí, però, i com dic, és una eina. Si no hi ha una persona darrere que sàpiga mirar i comunicar, no hi ha res.
17: Tot allò que estem comentant en un esdeveniment com el Fotofest, quan parles amb el públic, tenen tan clar aquestes coses que la fotografia professional existeix, que no tothom, per exemple, amb un mòbil, per molt car que sigui o molt virguer, té per què tenir aquesta mirada? Existeix, mm-hmm, aquesta... O és un poc com en el futbol, no? Que tothom se permet opinar sobre qui ha de jugar.
18: És que no, és lícit.
17: És lícit, clar, és lícit.
18: És a dir...
17: Però està bé també que existeixi el diàleg, no?
18: Clar...
17: Que tot crec és opinable, que tothom pot opinar. Sí, o no. Sobre què és art, per exemple. Sobre què, o sobre quan acaba l'art amb una fotografia i comença una altra cosa.
18: Penso que... a mi el que m'agradaria és provocar reflexions i provocar preguntes i després que la gent cerqués respostes. Amb això ja n'hi ha prou. Si un es qüestiona coses, de mica en mica també va educant la seva mirada i va aprofundint, com amb tot, a la vida, no? Llavors et pots quedar en l'etapa superficial i gaudir del que tens a davant o no, simplement mirar-ho i ai, que bonic, o que lleig, no? Però hi ha molt més a darrere i això requereix una mica més d'esforç, que qui vulgui el pot fer, és voluntari. Crec que té de bo la fotografia, al contrari que passa amb segons quin art contemporani, que té una lectura molt més fàcil. Tu no necessites saber si tècnicament una fotografia està ben feta, però sí que mirant una fotografia et pot arribar molt del que està comunicant. I això és bastant àgil, no? Bastant fàcil. Per tant, per això jo crec que té tant d'èxit aquest projecte, perquè la gent en té moltes ganes, mm-hmm. però a vegades, per exemple, amb l'art contemporani, amb la pintura, amb l'escultura, amb instal·lacions, com que busquen un significat concret i no el troben, es perden. En canvi, amb la fotografia això no passa tant. Òbviament, amb la fotografia documental no passa gent, vull dir, hi ha molt tipus de fotografia, no? També aprendre a llegir, a mirar, a diferenciar tots els tipus de fotografia, pues, també em sembla molt interessant.
17: Mm-hmm. Per, de tota manera, entenc allò que dius, però hi ha fotografies, hi ha fotògrafes, hi ha fotògrafs que te plantegen moltíssimes preguntes, també a nivell tècnic. Mm-hmm. Però ara m'estic referint més al relat. Jo, per exemple, a l'exposició de Dona Ferrato, mm-hmm. que ja la coneixia, però veient d'aquelles sèries, no?, vinculades a la violència, a la violència contra les dones i de més, per exemple, mm-hmm. m'estic referint en aquestes, me feia moltes preguntes, a nivell tècnic també, mm-hmm. de composició, de procés, com havia arribat a estar en aquell moment, mm-hmm. precís, en aquest precís moment, per captar aquesta imatge on se produeix, per exemple, una escena violenta d'un home contra una dona, no? Mm-hmm. Clar, això fa que no sigui tampoc tan fàcil gaudir de la fotografia al manco sense fer-te mil preguntes. Mm. Igual que quan estàs davant d'un rotco, no? Que te pots, per la millor, per ignorància o per una incomprensió de, que te pot venir tot d'una, o un Caravaggio perquè no saps com dimonis ha aconseguit aquest llum, no?
18: Però llavors definim Gaudí. Aquesta seria la pregunta. Clar. Perquè per mi Gaudí és fer preguntes.
17: Fer preguntes, clar.
18: Llavors, si tu et poses davant d'una cosa que et commou i que et desperta això, ja estàs gaudint, no? Perquè t'està portant, t'està nutrint, t'està despertant coses. Al final, quan mires una obra d'art d'un pot amb una merda o un plàtano penjat d'una paret, et fas preguntes i mires a veure què passa. Allò guapo no ho és.
17: Ja.
18: Però et desperta coses, et remou, et commou, et... i és això. És que al final és això. Si avui en dia, amb la quantitat d'imatges i de coses que passen, amb la quantitat d'inputs que rebem cada dia, ets capaç d'aturar-te davant d'una fotografia i quedar-t'hi aturat i passar-te un minut aturat davant d'una fotografia respirant-la, és tot un èxit.
17: Què t'ha commogut d'allò que has programat en aquest fotògraf?
18: Moltes coses. Moltes coses i diferents maneres. Per exemple, l'exposició de Beatriz Polo de la Misericòrdia em va semblar... Bueno, mira, i penso que se'm posa la pell de gallina, no? La de Dona Ferrato, evidentment, és fotografia documental, però explicada d'una manera extraordinària. És que després, per exemple, em van agradar, ja no només parlant d'exposicions, sinó també hi van haver aquelles jornades de fotollibre,
17: sí,
18: que varen ser super, super, super interessants. Es varen posar, varen explicar el que és un fotollibre, varen dur més de 100 fotollibres que varen poder veure, tocar, comentar. Bueno, i aprens que no és un catàleg de fotografia, que és molt més, no? que es té en compte absolutament tot i que hi ha gent superapassionada, no? I explicaven coses i és que és extraordinari. I les conferències, és que ha sigut molt variat, de llenguatges molt diferents, per a públics diversos, més amateur, més professional, el Gran Font Coberta també, Jean-Marie del Moral, és que hem tingut una molt, molt bona selecció. També Part Forana, els projectes, no? Pepe Canyabate, que és un clàssic, va presentar una gran exposició i, bueno, no et sabria dir, perquè jo crec que cada proposta m'ha portat coses diferents.
17: Manquen propostes fotogràfiques a biennals, a fires d'art, a museus, a galeries?
18: Sí, jo crec que sí. Jo crec que la fotografia va tenir fa uns anys, una altra vegada va despuntar i trobaves a Arco i altres fires d'art molta fotografia. I després, una altra vegada, com que va desaparèixer. Jo me'n recordo una Maria Santoyo, la directora de Foto Espanya, que vàrem tenir una xerrada a Caixa Fòrum molt, molt, molt interessant, i ella deia que la fotografia, la imatge, ha canviat. Ha canviat la forma de llegir-la, de rebre-la, de fer-la, i en canvi, diguéssim, les eines de judici que tenim per llegir una imatge segueixen sent els mateixos. Per tant, falta que ens reeduquem en aquest sentit i que creem, diguéssim, uns nous paràmetres per al moment actual de la imatge contemporània.
17: Com ens reeduquem per valorar més i millor la fotografia en aquest cas?
18: Bueno, hi ha aquesta sèrie que es diu Què mires?, que la podeu trobar a Caixa Fòrum Plus, mm-hmm. i que en vam parlar aquell dia, varen veure un dels capítols, i era molt interessant perquè trien una imatge i diferents persones que venen d'àmbits diferents, de la teatre, de la música, analitzen la fotografia, no? I després també es parla i s'analitza l'obra d'un fotògraf històric contemporani, no?, del segle XX. I això, això és molt interessant perquè sense por la gent començava a analitzar i començava a explicar coses de la fotografia que veia i s'arribava en comú a un determinat lloc, no? Bueno, en el final analitzar la fotografia.
17: Quin futur l'espera el Fotofest?
18: Bé, em consta que aviat començaran a parlar de la segona edició, que serà en el 2028, perquè és un festival biennal. Jo, en aquest cas, ja no seré la coordinadora general d'aquest gran projecte, perquè la meva vida professional s'ha anat cap a una altra banda i, bé, estic molt contenta, nous reptes. Uh-huh. Ha estat una experiència meravellosa, he conegut a gent molt, molt, molt interessant i amb la que ben segur que seguirem en contacte i seguirem fent feina. Però, bueno, la coordinació anirà a càrrec d'una altra persona, però Art Palma Contemporani seguirà liderant el festival, en

0: també,
1: la Nit
0: clar.
1: de l'Art, també, amb exposició dels seus alumnes a la Fundació Barceló. Jo, de la Nit de l'Art, espero lo de sempre. Tots fem molta feina i a vegades és un col·lectiu que la nostra feina moltes vegades queda en un segon o tercer pla. I aquest dia ens trobem tots, millor dit, aquella setmana, perquè el dissabte jo crec que els comissaris, crítics, ja no sortim tant i sortim durant tota la setmana, no anem a totes les inauguracions, perquè al final ja som com una gran família i anem a veure la feina del company, és com a, bueno, ja tenim un grup i vine, que et mataré, si no, eh?
0: Quant de comissaris i comissàries sou associats al Manco a les Illes?
1: 38, que pertanyen a l'Associació de Crítics i Comissaris d'Art. I mira, avui tenim dues persones que volen entrar, l'associació segueix creixent i cada vegada fem més feina i amb moltes ganes.
0: Qualque proposta que no mos podem perdre d'aquesta Nit de l'Art? Crec que encara està la programació per descobrir del tot, no?
1: Però... Sí, jo, si et dic la veritat, no me l'he mirat. Encara no he tingut temps de mirar-me-la.
0: Surt tard, de tot més, la programació sempre de la Nit de l'Art.
1: Bueno, per exemple, la Fundació Miró ja ha tret la seva, em consta, i com sempre inaugura Solleric, inauguren Avaluar, les grans exposicions, i ells sí que ja han fet difusió i tinc els dies marcats, però no m'ha donat temps a mirar per res més.
0: O sigui, te tocarà, a part de fer la feina que hagis de fer demà, te tocarà empassetjar-te per conèixer precisament aquestes propostes, no? Que encara no tens per mà.
1: Sí, però no em toca, ho trio. És que m'agrada molt.
0: Clar, ho sé.
1: Jo disfruto molt amb tot això.
0: Tot això que estic parlant de dissabte de nou, de la Nit de l'Art, com si tothom hagués de seure quan se fa,
1: sí.
0: D'aquí dos dissabtes. O sigui,
1: exacte.
0: Que ja, quasi tot ja preparat, no?
1: Sí. Tothom està fent feina a tope ja per aquesta... A més, és el 30 aniversari, és que tothom prepara sorpreses, coses especials... serà molt guapo.
0: Allà hi serem, per ser especial Aviador, fem cada any.
1: Ah,
0: no podem faltar la cita. Estarem allà, imagino que el Casal Solleric com una mena de punt de nucle irradiador, de punt neuràlgic de tot allò que passa.
1: Sí.
0: Estarem allà. Montse Torres, comissària responsable del Fotofest. Enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, com sempre.
0: Bé.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit vel,
3: tinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: cas més contemporània.
1: Exacte, una proposta ben diferent. És Nashea que ens parla i ens presenta un nou tema que presenta justament molt aviat i que du per títol Esto es demasiado ok.
2: Hola, com estàu? Això és un missatge per totes les persones oients del programa de ràdio d'IV3, Aviador. Jo soc Nashea, cantant de Mallorca, i vos volia convidar a escoltar el meu darrer single, Esto es demasiado ok. És una cançó perfecta per aquests darrers dies d'estiu, feta molt de carinyo, molt d'amor. Vos agrairé molt el vostre suport, així com a continuar donant suport a la música que se fa des de les illes. Moltes gràcies.

0: Yo sabía que esto era más que un... I d'així sona Xia amb aquest tema que ella mateixa ens ha presentat, a Mònica. Tenim més coses encara.
1: Exacte, tenim més coses perquè també els Tea Makers, després d'escoltar Xia, que com has dit és una exponent del rap femení, en tot cas, cantat una miqueta mitges, canviem ara d'estil per escoltar els Tea Makers, que han presentat una nova cançó, que a més té un vídeo molt simpàtic, si teniu temps, cercau-lo, perquè ara sentirem a tots els quatre membres qui ens parlen d'aquest tema que escoltarem a continuació.
2: Hola, aviadors. Som de Tea Makers i acabam de compartir el darrer vídeo que vàrem fer d'un tema que serà part del nou LP, Inner Planet, i la cançó se diu Sorry, but I think it's true.
3: Esperem que vos agradi aquesta gran producció.
4: El vídeo explica, amb una mica d'humor, una relació molt descompensada i no deixa de ser una crítica a un cert tipus de masculinitat.
5: Mos veiem prest en el pròxim concert. Adeu!
1: Són en Apacis, en Moncho, en Mats i en Xesc, que, com vos dèiem, han gravat el vídeo d'aquesta cançó Montuiri, i amb els Tea Makers i aquest nou treball partim.
0: Que no és poca cosa, no?
1: No, està molt bé, música nova.
0: Demà a partir de les 10 del vespre, en aquest nou horari que duim ja des de fa una setmaneta i busques, l'aviador vos espera, més cultura, més música, més teatre, més de tot.
1: Adéu.

0: Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa, doncs, pues, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, d'on me ven, d'on me surten.
1: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàu?
1: Com anem?
0: Vols veig animats?
2: Home, clar que sí, clar que
0: Xavi
2: sí.
0: Xavi Oliver, Jordi Suárez. Sí. Quin cap de setmana?
2: Què te passa? Que ben contenta amb bon dilluns. Tu sí estàs animada.
0: A veure, és important l'actitud,
3: A veure, i nos vols que te demanem si has tingut un bon cap de setmana?
0: No, Jordi Suárez, jo vull que me contis tu com has passat aquest cap de setmana, perquè dissabte vares fets anys,
2: Jordi, és vera, fill de rei.
3: I de res, va.
0: Molt d'anys.
3: Moltes gràcies.
2: Molt d'anys. És vera, oh, no, jo no vaig dir res. Tu
0: ai, jo tampoc.
3: El dia de l'aniversari no vau dir res.
0: Anys i anys.
2: Per molts anys. Com és?
0: Moltes felicitats.
2: A la una, a les dues, a les tres.
0: No li vàrem enviar
2: per molt d'anys.
3: Ni un missatge. Ho vau dir divendres.
2: Jo vaig enviar, però justament m'havien fuit els datos.
0: Jo també.
2: Sí, sí. Ara estem en missatge.
3: Exacte.
0: Si internet no m'ho funcionava dissabte.
3: Sí. Clar, Bunyola no arriba bé.
0: No.
2: Ara sentiu la caïta Bunyola.
0: No, me pot dir el que vulgui, perquè aquí encara no ha comparegut cap enzimada, ni tan sols cap galletó.
2: Jordi, la veritat és que estàs fallant greument a la teva paraula.
3: Ai, Jordi. Perquè és el setembre i la cosa...
0: Aquests ànims, per favor.
2: Malament, va, Jordi.
3: No, ja ho veurem, ja ho veurem.
0: Jordi, molt d'anys.
3: Això m'ho guardem per divendres.
0: Sí, sí.
3: I vos duré qualque cosa.
2: Ah, sí?
3: Ja ho veurem.
2: Ara ho has dit.
3: Ara ja m'he comprovat,
0: és que és un sol.
2: Retir
0: allò de que és un sol, perquè no ha de dir res.
2: No, això ja li van posar divendres. Això no ho va dir divendres. Això ho va dir dimecres.
0: Sí, sí.
2: Divendres li van posar en directe, perquè va dir... I divendres sap què va dir? No va dir,
3: no diré res.
2: No diré res, però dilluns duré qualque cosa. I efectivament ha arribat dilluns. Són les 5 i 6 minuts i aquí, així o així, no ha comparegut...
3: És que no he pogut passar... Avui tinc excusa perquè he anat a el dentista avui de matí.
2: Claro,
3: abans de venir xiu-xiu.
2: Si tu ho haguessis fet...
3: Per tant, no ha donat temps.
0: Per favor, quines excuses. Bé, mira, te perdonam de moment. Jo allò de cap de setmana intens ho deia perquè el veure que ha estat intens. Que si festes de la Mare de Déu de Gràcia d'amor, que ara mateix jaleo amor, s'està vivint en directe a través dels butlletins informatius d'aquesta casa, mos anirem informant, i també d'IV3 Televisió, que ho volem viure en tots ells. També que si Beata de Santa Margalida, inauguració d'un bust d'en Tomeu Penya a Vilafranca de Bonany, que li han fet allà una estàtua en la seva cara. Que, per cert, xerrant de Vilafranca, tenim guanyador del concurs de melons.
2: Amb 9,27 quilos. El meló ha estat el més gros de la Fira del Meló. Un meló de... Toni Mascaró, l'enhorabona des d'aquí de Xiu-Xiu.
3: I igualment mos direm que nosaltres divendres ja mos vàrem avançar i vam descobrir quina era la recepta del millor meló.
4: Carinyo, jo som el millor meló de la casa.
0: Això és el Mateu Jaume.
2: Exacte.
0: Que diu que ell és el millor meló.
2: Sí.
0: Cap de setmana intens, veurem si la setmana és igual d'intensa.
3: Home, se preveu que sí, perquè els infants tornen a escola, la Leonor va a la universitat, torna...
2: Està ben informat, ha fet els deures en Jordi.
0: Sí que és intens.
2: En lloc d'anar a comprar-me l'encimada, ha fet els llits de
0: diari. Nosaltres, que serem aquí cada dia, de 5 a 7, en tots vosaltres, i avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.
5: Aquell estiu vas

0: de saber que avui de matí a Serenal de Llucmajor s'ha viscut, atenció, una escena de pel·lícula. Una pastisseria s'ha convertit durant uns minuts en una sala de parts improvisada.
1: Exacte, ara vos heu d'imaginar. Arribaus a feina un dilluns qualsevol, aixecau la barrera, preparau els cafetons, col·locau les ensaïmades, són les 8 del matí i de cop una clienta, imagineu-vos-ho, se posa de part.
0: Sí, ha passat a la pastisseria Can Ballester del carrer de Maria Antònia Salvà, a Llucmajor, a Serenal. La criatura tenia tanta pressa per arribar al món, en aquest món, que no ha esperat ni que arribàs a l'ambulància.
2: I clar, hi ha algú que avui arribarà a casa seva i quan li demanin què tal es dia, tindrà una resposta bastant millor que...
1: Bé, clar, nosaltres hem arribat a aquesta notícia i hem pensat... A veure, nosaltres hem de xerrar amb la pastisseria Ballester per saber exactament què és el que ha passat i explicar-ho, evidentment, a la nostra audiència.
0: Quin xiu-xiu més dolç.
1: Home, quin xiu-xiu
0: més dolç. I mai millor dit, eh?
3: Ballester, buenos días.
1: Hola, buen día, buenos días, ¿qué tal?
3: Dígame.
1: Mire, estoy llamando de la radio de IB3, de la radio pública de Baleares, del programa Xiu Xiu.
4: Todo Sevilla.
3: Sí.
1: Y es que nos han dicho, a ver si es verdad esto, que esta mañana ha dado a luz una mujer en la pastelería.
3: Sí,
1: y que, y
3: cierto.
1: Como, y no lo puede contar, ¿cómo ha sido esto?
3: Pues es que estoy trabajando, corazón.
1: Ah, y así rápido un poco, ¿cómo ha ido?
3: A ver, un segundito.
1: Sí, gracias.
3: ¿Tú qué puedes esperar? ¿Qué quiere que es de la radio? Hola, què tal?
1: Hola, bon dia. Com anem? Som en Xavi Olivedes.
2: Home, és que estava fent feina. Ja. Avui dues ensaïmades manco han fet.
1: Exactament. Però almenys, nosaltres ho havíem de provar. Ens ho demanaven, ens ho demanem a la nostra audiència, com sempre. Hem de dir que hem passat un pot de pena quan ha dit que estigui fent feina, però al final mos han atès i ho han fet molt amablement i mos han explicat tot el que ha passat. Parau atenció.
3: Hola, què tal?
1: Hola, bon dia, com anem? Som en Xavi Oliveda, xiu-xiu.
3: Sí.
1: Que m'ho ha encantat aquesta notícia, de fet, m'ho ha fet molt contents. Clar, això ha passat fa poques hores, almenys com ha estat, una mica.
3: Pues la chica ha roto aguas, es vecina de arriba del primer piso de la panadería, y mientras el marido ha entrado a ver si podíamos ayudarla, porque se veía que venía rapidísimo, pues ella ha entrado y en una horita... que ha tardado la ambulancia muchísimo, en una horita ha tenido aquí el bebé, es un nene, y la suerte es que teníamos la policía desayunando,
1: claro.
3: Y han llamado a otro policía que este ha asistido unos cuantos partos ya.
1: ¡Ah, increíble! Es como policía,
3: sí.
1: Es decir, ¡quina sort!
3: I nada, i ha nascut el bebé enseguida.
1: Espectacular. I o sigui, ha sortit tot beníssim. És
3: beníssim,
1: un final
3: sí.
1: Feliç.
3: Molt bé.
1: Que bé, quina alegria. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: De res, a vosaltres.
1: I que vagi molt bé. Això ho posarem avui a la ràdio, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt amable, que estigueu molt bé. Enhorabona.
3: Sí.
1: Com a ses pel·lícules.
0: M'he emocionat.
1: Sí, sí. A veure, no? Fora broma, nines té els ulls vidriosos.
0: Tampoc te passis. Però sí, imagina't.
2: Sí que tenia pressa, però. Sí. Perquè ha sortit.
0: Tu t'apareix que sa mare, aquesta dona, sempre li podrà contar al seu fill vares néixer dins una pastisseria. Jo vull seguir sa vida d'aquest infant, a veure com serà.
1: Clar.
0: Acabarà sent pastisser?
1: Serà un llèpol?
0: Aquest infant?
1: Li agradaràs dolç? No ho sabem. Però mira, bueno, ens vam quedar amb l'infant, amb sa mare, però... nosaltres darrerament tenim poques coses no gaire interessants. Comentàvem els tàpers de Nines Mateu.
0: Sí, és veritat, és que anàvem fluixos de temes darrerament.
1: Però si
0: fins avui.
1: Si heu vedat bé les hores, és que la qüestió és que ha dit que hi havia un policia...
0: Sí.
1: És a dir, un policia que ja havia tingut altres casos com aquest.
0: Exacte.
1: És a dir, ja havia assistit a parts.
2: A Llucmajor passen moltes coses en les parts, no ho sé.
1: No ho sé, però bueno, aquest heroi municipal, nom Paco Aznar.
0: Exacte.
1: Tant de vol tinguéssim en el programa.
0: El tenim en el telèfon, Paco Aznar, policia local de Llucmajor. Benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
5: Bones tardes, molt bé, gràcies.
0: Escolta, Paco, enhorabona. No sé si te l'han de donar a tu.
5: Bueno, li han donat a son pare, que l'he de mantenir.
0: Escolta, Paco, com ha anat això avui de matí? Que ha estat? Explica'm-vos com ha estat rebre aquesta cridada i després què ha passat a partir d'aquí.
5: Bueno, ha estat curiós. Jo arribava a la feina i he sentit per la emissora que hi havia una dona que s'havia posat de part i justament havia els companys que feien cafè, havien començat els turnos de matí i estava amb ella allà, i en arribar pues, hem sortit de fora, jo i un altre company que estem a les oficines, i ja hem trobat la dona que s'agafava allà on podia, apretava fort i deia que venia. I res, l'han tombat en terra, l'havien posat un costadet per tenir un poc més d'intimitat, però bueno, en el moment no podia ni caminar allà, l'han posat en terra ja dur damunt de la porta, vamos. Entraven els que duen les pares de la panaderia, entraven amb el carrito i flipaven, vamos. I res, en el moment donat, han cridat l'ambulància, que fessi via, la nina ja deia que sortirà, i ja em escolta, mira, si ha de sortir, que surti, vale? Que no és la primera vegada que m'he trobat això, i feia feina ambulàncies abans, i sortirà bé, no passis pena, qualsevol cosa tenim el pac en el costat, el primer posar-la tranquil·la, perquè a l'altre ja passava molta pena.
0: Clar.
5: I ja, pues, jo li he dit, escolta, mira, som policia, però bé, fer feina d'ambulància, vale? Som tècnic també, i no passis pena que t'he de llevar la roba, no? Te taparem un pap perquè no te vegin, però he de guaitar, he de mirar. I just en mirar ja he vist que estava dilatada de mínim 6 centímetres ja.
0: Uau.
5: I he sortit de fora un moment, dic, escolta, s'acompanya, vaig de fora un moment a veure si ve l'ambulància, no? I en sortir, veig l'ambulància i em diu, Paco, vine, que això ja està fora. I quan entrava ja tenia mica de fora. Déu. Ja sortia bé, ha tret el cap, i vinga, espera un moment, quan te tornes una altra vegada, tornes a apretar. I l'altre, quan ja ha vengut, diu, apreta. I apretant no sortia, ha ficat així un poc el dit per treure un ombro, i quan te treus l'ombro, vamos, ha sortit com un llamp.
0: Mare meva. Ostres.
5: Però bueno, tot bé, s'ha posat a plorar, que era el principal que volien, que plorés i donés senyals de que estava en marxa.
0: Sí.
5: I res, l'hem posat damunt sa mare, i just posar-li damunt sa mare, arribar a l'ambulància i sortit i dir, escolta, podeu treure-lo dels nits perquè ja està de fora. I ja ha vengut l'alfa també, i ha vengut el metge, i ho ha mirat tot, i tot perfecte, en principi.
1: Quina història, quina història.
0: Quina bona notícia.
1: Sí, mos encanta. Ah, i quan... Quan passa això, Paco, és a dir, què demanes? És a dir, per exemple, molt de dur, tovalloles, molt de dur, unes tisores, què se necessita per assistir?
5: Hem mirat el temps que hem estat allà, han estat 13 minuts. Una panaderia tampoc li pot demanar tovalloles, no li pot demanar segons quines coses. Tenien un paper d'empapadors d'aquells i nosaltres teníem els guants i ho hem fet el més net que podíem, saps què vull dir? Però al principi... panys i servilletes, no tenia molta cosa més tampoc.
0: I tu, Paco, com ho vius? Perquè tu has dit que abans feies feina amb ambulàncies, vull dir que no eres la primera vegada que assisties a un part, però això no sé si estaves nerviós, estàs emocionat, vull dir, no és cada dia que ho facis.
5: Això, sempre estàs nerviós fins que veus el cap que s'home. Quan ve de cap ja dius, ja sortirà, no passis pena. El problema quan ve de cul o ve un poc girat o alguna cosa, que s'ha de col·locar el nin, i és un poc més engorrós. Però, bueno, al principi això és la llei de vida. Hi ha gent que ho té tot sola, saps què t'ho vull dir? Que si això té algú que estigui amb ella a la companyia, el principal és que estigui tranquil·la, que no passi pena de gastar una panaderia, que hi ha gent que passa, que no hi ha metges, i posar la gent tranquil·la perquè faci les coses i se posi en el que ha d'estar, tenir un nin.
0: Clar, per sort, l'ambulància ha arribat aviat, pel que dius, que mentre tu has anat, mentrestant has anat a guaitar, si venia, ja arribava, però clar,
5: sí,
0: no ha estat
5: 13
0: a temps.
5: Minuts, però són 13 minuts, però això en 2 minuts està aclarit, saps què t'ho vull dir?
0: Quan estàs
5: en un
0: rotllo
5: d'aquests, l'ambulància pot fer 5 minuts i te sembla que són 40. Has d'estar en el que has d'estar. L'ambulància arribi quan t'arribi, si arriba bé, si no, pues mira, també està informat per això, nosaltres.
0: Sí. Bé, tu avui quan has arribat a casa teva, no sé si ho has explicat o...
5: Sí, l'he explicat a la meva filla. Sí. Ai, que guai, papà, molt bé, ai, que xuli. I mira, per aquestes coses val la pena anar a fer feina aquests dies.
0: Sí, ho crec.
1: Clar que sí, i t'agradaria mantenir de qualque manera tornar a xerrar amb aquesta mare, que vulguis donar-nos un moment molt íntim.
5: Hombre,
1: amb el pare.
5: Jo crec, viu just davant de l'Ajuntament, damunt de la panaderia, i me la trobarem. Clar, justament, sempre que trobem algú pel carrer que no està bé, que l'ha davallat l'atenció, que ha caigut un senyor major o algo, després sempre hi passen per allà i m'ho donen les gràcies i m'ho comiden un cafè i, bueno, al final fas família, que dèiem nosaltres.
0: Clar que sí, mai millor dit. No sé si saps que nom aquest infant, Paco.
5: Jo li he dit a sa mare que li havia de posar el meu nom, però és raro i m'ha dit que li diria David, com son pare, si no va xerrat.
0: Ah, d'acord. Jo t'anava a dir, menys, aquí posaran Paco.
5: No, perquè deixes-te fan padrí també i te toca anar a posar dos pesos, no?
1: Ah, ho tinc clar, Paco, per mi.
5: Beníssim, superfeliç i content per tots.
0: L'important és que, per sort, ha anat beníssim aquest part. Sa mare també s'ha trobat bé, no? Veure, Paco.
5: Sí, sa mare ha estat una campiona, s'ha passat molt tranquil·la, quan l'ha llevat sa pena ja ha estat tot fluid, fluid, fluid. I, a més, superforta sa dona.
1: Que bé. Molt bé.
0: Un moment molt especial per qualsevol dona i avui ha estat doblement especial. Gràcies a l'assistència, en aquest cas, d'en Paco Aznar, que és policia local de Llucmajor, que ha assistit a aquest part avui de matí, a primera hora de Vetler 8, a la pastisseria Ballester. Un moment especial. I doncs, Paco, gràcies per atendre'ns, que sé que també a altres companys de Ivetres Televisió te voldran fer entrevistes, perquè no passa cada dia, com han dit.
5: Sí, sí, demà de matí tenc un parell que venen allà a convidar per anar a Mapens.
0: Que bé. Nosaltres també te farem arribar a qualque cosa. Vinga, a berenar. Merda, la pastisseria t'hauran de convidar. No...
5: Sí, super. Bueno, jo dic que a Nina li han de cobrar spa i a jo me'n podien convidar un cafè de vegades.
1: Exacte.
0: Bé, aquest Nina ha arribat amb un pa de Baller Brass.
1: Molt ben filat. Sí,
5: sí, això és com esquivant volant, no cobren avió, doncs pues aquest que no cobri el pa.
0: Exacte.
1: Exactament.
0: Molt bé, Paco Aznar, moltes gràcies.
5: Vinga, a vosaltres, bona tarda.
1: Adéu, que vagi adéu. Bé, adéu.
5: Adéu, adéu.
0: També te dic una cosa, tot això gràcies a que hi havia una parella de municipals berenant a la pastisseria. Sí, tanta sí. Sort que els policies berenen. Mm-hmm. Prenen un descans. Home, perquè si no hagués anat més lent.
1: Exacte.
0: Tot això.
1: Entre part i part.
0: Entre berenar i berenar.
1: Exacte. Sí. No, molt bé, molt bé.
0: No t'ha sortit tan bé com jo,
1: no,
0: ara.
1: És que tu, està molt bona, és que no sé com no se m'ha corregut això. Bé, en qualsevol cas, l'enhorabona a tothom.
0: Sí, sí.
1: Final feliç.
0: Exacte. Tant de bo cada dia poguessin contar aquestes coses.
1: Tant de bo cada dia poguessin contar aquestes coses.

0: La situació, art, sol i escoltes, el dissabte menorquí de Michelle Obama.
1: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
2: Michelle Obama, ets primera dama dels Estats Units, ha visitat dissabte, aquest dissabte migdia, el centre d'art Hauser & Wirth, situat a l'illa del Rei, a Menorca, acompanyada pel seu amic James Costos, ets ambaixador nord-americà a Espanya.
0: Abans de la seva arribada, agents de la Guàrdia Civil, inclosa una unitat canina especialitzada en la detecció d'explosius i membres del Servei Secret dels Estats Units, van inspeccionar els jardins, els espais oberts i les sales d'exposicions. Malgrat l'ampli dispositiu de seguretat, les activitats programades van continuar amb normalitat i molts dels visitants no se varen adonar de la presència de Michelle Obama.
2: L'ex-primera dama ha arribat a l'illot cap a la 1:30 de dissabte i va romandre per allà unes 2 hores. Durant el recorregut planificat abans pels seus responsables de seguretat, també ha visitat l'exposició, una de les sales de l'antic hospital militar i arcades exteriors de l'edifici. Un bon passeig de Michelle Obama per Menorca.
1: Això és una persona com qualsevol.

0: IB3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
8: Hola, buenas. Li volia dedicar una cançó a la meva lota de Taylor, que és americana i està vivint aquí a Palma, i la cançó se diu Sort de tu. Moltes gràcies. Comença.

0: que romàntic, aquesta cançó dedicada que mos heu fet arribar en el 646-93-45-01.
1: Inés, jo crec que mos podríem començar a aprendre de memòria, jo crec que ja el sé. 646-93-45-01.
0: Molt bé. I envieu-mos un àudio, sí, és correcte, 646-93-45-01, si voleu dedicar una cançó al vostre enamorat, enamorada, com ha fet aquest oient, a la seva Lotte Taylor.
1: En Taylor, exactament.
0: Que és americana. Quin nom més americà, Taylor?
1: Taylor. Taylor. Que no, que no, no pot dir Taylor.
0: Taylor.
1: És igual.
0: Taylor Swift.
1: Bé, això.
0: No és Swift, però...
2: Veure, ha estat divertit, perquè dins tot aquest romanticisme de la cançó dedicada, jo li he demanat un dia lliure a Nines. Perquè me'n vaig a Broques Grasses.
1: Ah, brutal.
2: Aquest dia.
1: Aquest darrer concert que fan. Increïble.
0: Què heu fet, per cert, aquest cap de setmana?
1: No, en sèrio, jo m'agradaria molt. Bonda, molta bonda.
2: I celebrar.
0: Xavi, confesso, què has fet aquest cap de setmana?
1: Bé, he anat a fer raons, però bé.
0: Ah.
1: Però no han menjat, però és veritat que no va anar gaire bé.
0: No ha anat bé, idò.
1: Va anar bé.
0: Has anat a pescar raons i no ha anat bé.
1: No, exacte. Bé, més o manco. No em va agafar gaires, i no ho sé per què. Però bé, jo crec que és perquè encara no els entenc. És a dir, no els he trobat la personalitat.
2: Com que personalitat? Com has dit això?
1: És a dir, que... persones que són més emocionals que d'altres, no?
0: Sí.
1: Per exemple, que són més divertides, altres més serioses, gent més curiosa, això és així.
0: Sí.
1: Bé, els raons també tenen la personalitat, en un sentit.
0: Però què vols dir? Que hi ha raons tímids, raons extrovertits...
1: Sí. Però vol dir que
0: però
1: no sabeu.
0: Ho dius tu o ho diuen els pescadors davant de veres?
1: Què, jo no m'ho duc a fer cas mai, jo sempre vos ho dic. Ho diu un estudi de Cimedea i Seuibé. I parau atenció en el titular, diu així... Errors poden ser tímids o atrevits. Així influeix el seu comportament en les captures. És un projecte científic, es meta raó, que constata que els exemplars més actius se capturen abans. Mentre que els més esquius, els més tímids, contribueixen a mantenir les poblacions. Això
2: o sigui,
1: és un poc...
2: És a dir, que els tímids sobreviuen. Això ens ho podem aplicar a la vida.
1: Exactament. Què en podem aprendre, raons? Tenir perfil baix. Però, bueno, això és verídic. Això és un estudi que... Que bueno, que és així.
0: Un estudi...
1: No, perquè jo em pesqui
0: un... estudi estudiat.
1: Estudiat, exacte, meta raós, se diu.
0: Un estudi estudiat per en Pep Alós, que és investigador principal d'aquest projecte, meta raó, de, com ha dit en Xavier, i Medea i la UIB. Pep, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
3: Molt bé, igual trots.
0: Jo no sabia que els peixos tenien personalitat, que n'hi havia d'espècies diferents, sí, però no personalitats dins una mateixa espècie.
3: Sí, no només en el raó. No només en el raó. En moltes espècies trobem aquesta diversitat de comportaments.
0: Com ho expliques, això?
3: Bueno, és una tàctica evolutiva. Com a les persones, bé heu dit, que hi ha peixos que són més atrevits, i aquests que són més atrevits pues, prenen més riscos davant dels depredadors o una situació natural, i això vol dir que agafen més menjar i creixen més, se reprodueixen més. Però què passa? Que quan venen maldonades, per exemple, un any on les temperatures són fredes, o un any on l'aigua és molt heterogènia, un any on hi ha molt poc menjar, els que són més tímids no necessiten tant de menjar, i són aquests que contribueixen més a la població.
1: Mm-hmm. Pep, perdona, jo sempre havia pensat que els peixos, bueno, que són dels animals més simples que hi ha, que són tots iguals, que no tenen memòria, que no són gairebé conscients de res. Això és així o poden començar a desmentir tot això?
3: Que va, bueno, els peixos, òbviament, és un tatxa molt gran, hi ha multitud d'espècies, mm-hmm. però per posar els casos d'espècies d'aquí, hi ha diferents espècies que li som, com a roc, que li s'han presentat un ham, i un any després se'n recordaven de lo que era jo.
0: Mm. Wow.
3: O sigui, per això veig que se'n recorden bastant bé. No només això, sinó bastava posar-los un individu que se pescava, no ell mateix, però que veia com pescaven un altre, li feia una por, aquell, mm-hmm. aquell, i guardaven aquest trauma durant pràcticament un any.
0: Ai, mm-hmm.
3: O sigui que sí. Se'n recorden perfectament. Això de la memòria de Pedro de 12 segons, no sé com ha sortit.
1: No. És a dir, jo sempre he sentit dir que els verderols, bé, quan comença la temporada, se n'agafen més, perquè després els verderols comencen a entendre el que són les fluixes i els peixets i, bueno, tot això.
3: Exactament.
1: Per tant, exactament. Això de memòria
0: com
1: de peix...
0: Com se nota, Xavi, cansats, eh? És que ara, Pep, en Xavi, davant
1: cartes.
0: Tu, vol presumir que és un bon pescador.
1: No, ara fora bromes, Pep, m'ho ha encantat aquest estudi. Però com se determina científicament si un raó és tímid o és atrevit? És a dir, com arribeu a aquestes conclusions?
3: Sí, nosaltres estructurem els comportaments en dos tipus, molt semblants a les persones. No m'agrada xerrar de personalitat, perquè personalitat és un concepte creat per Somo, però realment quan veus la definició de, per exemple, agressivitat, que el que feim és posar un mirall o un peix, el peix no sap què és ell mateix. I el que fa és que els més agressius el comencen a mossegar. I els menys agressius no el mosseguen tant. Per tant, utilitzem un mirall. Però també fem un altre test que és de l'atreviment. I el que fem és que assustem el peix amb un depredador artificial i s'enterra. Raó és una espècie que tot d'una que sent una amenaça, tot d'una s'enterra. I en vi que hi ha individus que tot d'una surten, com dir, uep, ja som aquí, aquí no passa res, però d'altres que són aquests tímids que tarden bastant a fer-ho. Això ho hem fet conjuntament amb el LIMIA, que és un laboratori d'agricultura i investigació marina en drac, on tenim tota una bateria d'aquaris, s'ha de fer molt estandarditzat, són experiments bastant complicats perquè són espècies salvatges, i el darrer que hem descobrit és que també existeixen els cronotips.
0: Hola.
3: O sigui, així com nosaltres, que hi ha gent que li agrada que s'aprest per començar la seva activitat, i n'hi ha uns altres que li agrada que s'ha estat, no és que li agradi, sinó que tenen un rellotge intent. I això passa exactament en els raons. Hi ha uns raons que s'aixequen a les 7 del matí, per dir una hora, i cada dia s'aixequen a les 7 del matí, com si tinguessin un rellotge. Un rellotge intent.
1: És que ara me sap com a greu, Pec, que me diguis això, perquè ara me sap greu una pesca de fer raons.
2: Crec que s'havia aixecat pres, anar a comprar pa, i tu?
3: Clar, però pensa que anar a pescar raons no només és anar a pescar, és tot això.
1: Sí.
3: És tot el preparatiu, després el dinar, és tota una activitat cultural i social que és molt important per les filles. I nosaltres hem vist que gràcies que existeix en aquest tipus de comportaments, quan entres a pesca, tot d'una hora aquest dia, no? Estem a dia 1 de setembre, s'estan pescant tots els rons, que són adjectius, però queden aquest tímid que, bueno, estaven allà, que no s'estaven reproduint, però que l'any que ve seran els que se reproduiran. I el que hem vist és que gràcies a que existeix una veda i una reserva marines, i que existeix aquesta variabilitat de comportament, la població és estable. Això vol dir, a veure, hi ha anys que són més bons que dolents, però no hi ha un risc de col·lapse. I això és gràcies a que existeixen aquestes tres mecanismes que fan que avui en dia, a més, els pescadors, hi ha un dit molt popular, si ets pescador, Xavi, ho sabrà, que diu, per anar a pescar raons no fa falta aixecar-se pres. I és vera, perquè hem demostrat quantitativament que trobar-se amb un raó no fa falta aixecar-se per basta i baix a les 9 o les 10 tranquil·lament pot sortir d'esport.
0: I Pep, els raons d'aquí, de Balears, com són? Són extrovertits, són tímids, són simpàtics?
3: Pues ara és el segon pas que estem fent en aquest projecte. Clar, això, extrovertit, agressiu, deixant de banda l'anecdòtic, veient que està influint molt l'ecologia d'evolució, no només de les pesqueries de raó, sinó en general, en el bacallà, ja se sap, espècies que són comercialment molt importants, s'està veient que aquesta variabilitat de comportament és molt important. I ara el que volen saber és quina és la base genètica d'aquest comportament. Perquè el que se sap en els humans és que sí que hi ha un cert número de gens, per exemple, relacionats amb l'agressivitat, amb la sociabilitat, amb diferents trets de comportament, i ara és la següent passa que volem fer. Varen seqüenciar el genoma i han convertit el raó aquí a Sicilles, no?, com una espècie model que presentam els nostres treballs per tot el món.
0: Que bona. Mm-hmm.
1: Per tant, un poc de titulars que els tímids salvaran el món. Raons tímids salvaran el món de raons. Però no anem per feina. Perquè
3: ajuden, però no no natural, eh? No natural, però bé, com que estem un món antropitzat, doncs tampoc estem en res natural.
1: Pep, jo he demanat a alguns oients que són pescadors, a menys si això ho sabien, perquè jo és vera que me va venir de nou, i mos han dit això.
4: Som Antoni de Calagamba. Això de que raons tinguin emocions, pues no ho havia sentit mai. I per diferenciar, jo és que només sé diferenciar els que cauen dins Sam i els que no cauen dins Sam. I com a molt és que se mollen mentre els vas pujant. Però, bueno, esperen que a partir d'ara no mos facin dur un psicòleg de peixos a sa barca.
5: Jo, com a venedor, no sabria si dir-te si hi ha raons més tímids que uns altres, perquè per jo, per aquesta regla de tres, per jo, tot han estat tímids. Com que han acabat damunt la meva pedra, tots són tímids.
6: Hola, bon dia, sóc en Tomeu de Sant Sardina. Jo que vaig anar a pescar raons l'altre dia, la veritat és que no vaig veure cap diferència. Sí que és vera que quan el de treus, els raons tenen molt mal geni i si t'intenten girar per mossegar-te. L'has d'agafar amb un pedacet i li pot treure sam tranquil·lament.
0: M'ha fet gràcia això de psicòleg de peixos. Pep, alguns el necessitarien, perquè ara ja te faré una pregunta una mica més seriosa. No sé si has vist un vídeo d'una influencer que aquesta darrera setmana ha sortit a xarxes i s'ha fet viral, perquè ha mostrat una pesca d'uns 200 exemplars en una mateixa embarcació d'arròs, precisament. Compleix aquesta llei, que una pesca tan massiva? Se l'ha criticat de molt i tu te volia demanar la teva opinió, Pep.
3: No ho he vist, però me penso que és un vídeo a una publicació a Eivissa, no?
0: Correcte, sí. A Eivissa, sí.
3: Eivissa i Formentera és un altre món amb el tema de rons, perquè n'hi ha moltíssims. I la normativa no es diu avui en dia que, bueno, se pot començar a pescar dia 1 de setembre, que hi ha reserves marines on se pot pescar, perquè són d'interès pesquer segons quin dia, per tant, si entenc que ha anat aquell dia, ho ha fet bé, i un poc que fa màxim per persona 50. Però és que el màxim per embarcació són 250. I nosaltres enguany vàrem proposar de canviar aquest cupos, perquè el problema és que hi ha un agrari comparatiu entre Mallorca, Menorca i les Pitiuses, perquè aquí tothom surt a pescar i agafa 25 raons, que és una pescada extraordinària de raons, però no estan contents, perquè els cupos són 50. Canvis difícils, pues, en tenen moltíssims. Jo entenc que si eren 4 persones a la vaca i tenien els permisos, la llicència de pesca d'embarcació, i van a pescar on tocava, també hi ha mida mínima de SAM, entenc que se pot fer, perquè sí, se poden arribar a agafar fins a 250, fins a 250 per embarcació. Que són una burrada, sona una burrada, sobretot per Mallorca, perquè no és que no n'hi hagi tants, sinó que a Mallorca hi ha moltíssim més pescadors. Vale? I, clar, s'ha de repartir un poquet la població de cada any se reparteix entre més. I per això no, una pescada de 25 és una pesca molt bona. Tot i que calculo en fa 50. Però sí, jo crec que és una espècie tan valorada culturalment que s'haurien d'evitar aquest tipus de... Sobretot aquestes imatges que se veuen peixos en terra, morts... Sí. Jo crec que és un... té un valor tan important, no només per psicologia i la biologia i la ciència, com nosaltres fem, sinó té un valor tan social, cultural, que s'hauria d'evitar aquest tipus d'imatges i aquestes imatges on se veuen esteses de peixos, ja sigui raó o d'altres espècies, morts en terra.
0: I doncs, Pep...
3: Legal, atenció.
0: Sí. Volíem aprofitar per demanar-te aquesta qüestió. Pep Alós, que és investigador principal del projecte Meta-Raó, científics de CIMEDEA i la UIB. Pep, moltes gràcies per atendre'ns avui.
3: A vosaltres.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio és Esport. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Bé, en Joan Rafel estrena secció
2: en tots els respectes.
1: Això ja m'ho fa por.
3: En Xavi Rius, ja no ho
4: estic coneixent. Serà molt poc respectuós.
3: És una declaració d'intenció.
5: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
3: No, man, no se tracta de faltar a la gent.
1: Bé, però què faran, man?
3: Donar a conèixer pobles de les nostres illes. Bueno, anem a comentar la guapa i bona de poble, però des d'una perspectiva un poc de dir...
1: Per exemple, faràs, jo què sé, pedaços bruts, però mos han de contextualitzar.
3: Pedaços bruts, no, perquè jo t'he parlat aquí uns títols, que són molt guais, perquè ja donen a entendre de què xerrarà. Xapes, pedaços...
1: Ah,
3: i
1: no jo he dit pedaços, he dit pedaços.
3: I cançonetes. No n'hi ha, després volen lo que surt. M'ho flipat molt, no n'hi ha per tant, i hem de riure un poc.
1: Clar que sigui.
3: I està bé.

0: Dites en Joan Rafael Coves i tots els seus respectes. Joan Rafael, com va?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim, beníssim.
1: Mira, molt bé.
0: Avui sí. Especialment bé perquè vos heu de saber que en Joan Rafael ha entrat per la porta avui amb una palangana de...
1: Pollo d'en Tomeu.
0: De pollastre d'en Tomeu, que si sou fidels oients sabreu que és el pollastre que en Joan Rafael menjava de quan era petit, que li feia sa mare... I un pollastre, una recepta que ha passat de generació en generació i ara el teu fill...
1: Clar, se'l feia la predina, ja ho fa mo mare.
0: I ara els teus fills el demanen.
1: Vamos. Bé, quan t'han vist que havia... Mo mare ha preparat això per dos o altres, hi ha hagut un moment de tensió. Perquè quatre nets que eren dinant allà...
0: No volen problemes,
1: havien dinat d'una altra cosa. I quan t'han vist que mo mare traia això, jo m'ho preparava...
0: Ai.
1: N'hi ha hagut de donar un perom.
0: Moltes gràcies a ta mare, a Margarita.
1: Correcte.
0: Com us ha fet aquest pollastre d'en Tomeu, que en Tomeu era un moix.
1: Era un moix que teníem a la nostra. Era un moix molt simpàtic, que m'apreníeu a menjar, en teoria. Jo ja... Que s'ha menjat aquest tros! En Tomeu, s'ha menjat en Tomeu. Jo, sí. I si m'ho feien menjar. Coses que ho feien les mamàs i les predines.
0: És boníssim, us ha encantat, la veritat. Fa gust a predina.
1: Sí. Seria la definició, no?
0: Exacte. Bé, ja sabeu que en Joan Rafael ve cada setmana a presentar respectes a un municipi de ses illes. I la setmana passada va ser el primer dia de secció i va sortir per sorteig, que tu duts una bossota cada setmana. Un dia te la deixaràs i veuràs tu.
1: No, la tens dins el cotxe, no baixa.
0: Ah, d'acord. amb paperets. I atenció, perquè la setmana passada va sortir per sorteig que avui presentaríem respectes a...
1: Llum Major.

0: La cançó més representativa de Llum Major. També nomen a Llum Major, crec jo.
1: I alerta perquè hi ha al·ludits presents
0: directes,
1: avui.
0: Directes, directes. És una pressió.
1: Antoni Cardellanes, control tècnic, és de Llum Major. Vull
0: correcte.
1: Dir que tu sabràs.
0: I Llum Major, sabeu què vol dir Llum Major?
2: No.
1: No.
0: Lluig vol dir bosc. I Major?
1: Bosc gran.
0: Gros. Gran.
1: Uf, que bona.
0: Exacte. Per tant, podríem dir que a Mallorca tindríem dos bocs. Un gros i l'altre
1: a seques. I Lluc Major.
0: Sí, Lluc seria a seques.
1: Que bona.
0: Tot i que no veig, clar, això diu un pot ja de la nostra personalitat de mallorquins, intentant buiar la gent. Perquè, clar, després d'un segle d'especulació immobiliari, turisme i demés, jo crec que ara Lluc Major hauria de ser Lluc. Sí o no? És un bosc gran, ara és a Lluc, no és a, a Llum Major.
1: Ara hauria de ser Lluc Minor.
0: Ja sabem que Llum Major era molt gran, l'extensió de Pinar, sobretot, que hi havia. Ja, clar, s'ha anat reduint per obra i gràcia de les persones humanes que l'habiten. Però bé, després, volien també saber un poc com se'ls diu, a nivell de gentilici.
1: Lluc Majorers, sí, Lluc Majoreres.
0: Però bé, sempre hi ha ballades com...
1: Que hi ha molta gent que no ho sap dir, diu Lluc Major.
0: Hombre, aquí és un detector de lleisme molt
1: exacte.
0: Important.
1: A veure, deies Lluc Major?
2: I Lluc Major.
1: Molt
3: bé. Lluc Major.
2: Mentu, Inés?
1: Uf, en Jordi, jo.
2: Mentu?
1: No, jo entenc. Lluc Major.
0: Bueno, no se te nota molt, tampoc.
3: N'hi ha de pitjors.
0: Jo deia, ja, Lluc Major.
2: Lluc Major.
0: Lluc Major.
2: D'on ets? Són de Lluc Major.
0: Quan diu un gocifar, deixo'm això.
2: Ens afareix. Ens
0: afareix. Bueno.
1: Telèfon de l'Udits 971-13-99-00.
0: No he començat jo, clar. Bé, el tema és... Sabeu que a vegades hi ha com a malnoms, però mateix això és gentilícit, no? Un malnom que representa tota la població d'un lloc. No n'he trobat molt. Què he fet? Cercar per internet, que és aquell lloc on trobes de tot, quasi res verídic, però bé, trobes coses, tu es pot trobar lo que vulguis. I vaig trobar a una pàgina un poc així random, que xerrava de
1: gentilicis.
0: De gentilicis, més, que els hi deien que se'ls diuen un poc que són estirats.
1: Ah, sí?
0: Perquè la roja donaven, és que, clar, la majoria de pobles de la zona, que veurem després quan fegem o tots i preixades, que ja també va per allí, la majoria de pobles de la zona eren pobles agrícoles, en canvi Llum Major ja tenia una certa indústria, per tant, tenia una certa...
1: Era una
0: burgesia.
1: Mica...
0: Clar, clar, una certa burgesia, exacte, que això el diferent...
1: Bufes, que se den un temps, no?
0: Sí, correcte, correcte. Depèn, anem a mirar un
1: però
0: poquet...
1: Però no vol dir que siguin ara.
0: Sí. Jo crec que sí.
2: Ja, però ell diu ben incorrecte que entri aquesta secció.
0: Diu que sí,
1: diu
0: que sí.
1: Diu que sí, uau, d'acord. Ja, si ho diu en Toni, d'acord.
0: Hem de pensar que Llum Major és un poble molt extens. Fa frontera amb Palma de Mallorca, com diuen alguns. I, en més, comparteixen una localitat, que ja me fa gràcia,

0: L'objectiu de llum major és un parc que tenen allà aquàtic,
1: bueno.
0: Del qual direm un nom antic, perquè si ja no fem propaganda, que és Agua City.
1: Agua City.
0: Perquè ara té un altre nom. L'altre dia m'ho van dir, jo no ho sabia, jo encara anava a Agua City fins un guany. Sempre.
2: I tu aquí va... va a Prica, també.
0: No? Correcte. No, de fet, bé, Prica no ho faig tant, però encara he dit que vaig a Nusip.
1: Jo també he dit Nusip.
2: Va, Continente ja encara hi ha gent que ho diu.
0: Continente, clar. Són coses que no canvien. Dir la secció, xapes, pedaços i tinsonetes. Aquí m'ha anat bé ja començant pel llum major, vos ho he de dir. Llum major... Ara ho veuràs. Perquè el seu escut, a part de que s'assembla més un escut d'un club esportiu, per els elements que hi ha, la primera ja és una mà amb una torxa, no sé si ara vos feis la idea de com l'escut de llum major, és en forma romboidal, i a la part superior hi ha una mà amb una torxa. Algunes bandes diuen que és un llum d'oli, però bé, ara és una torxa a l'actualitat, i a baix, la senyera.
1: Ja està, ja m'agrades.
0: Molt bé.
1: Escut senzill.
0: Senzill.
1: Fàcil d'entendre.
0: La simbologia, bueno, aquí m'ha fet gràcia.
1: Perquè
0: llum major han dit que era bosc major, i diuen que aquell llum d'oli ve perquè era la llum major.
1: Ah.
0: El que passa és que amb el pas del temps ha anat evolucionant. L'única explicació que he trobat, ha anat evolucionant a llum major, per la manera de xerrar que tenim. Bé, no ho sé. Ja diuen que a vegades va d'això. La bandera és igual. No s'han matat. És en pla, feim un branding d'imatge, pot ser que sigui això. Quan fan una marxa, sigui un branding.
3: Un branding, sí.
1: M'acaben de dir per l'auricular, Antoni Cartell, Lluc Majoré, que els Lluc Majorers de banda vera es diuen Llum Major.
0: Llum Major, clar. Per embullar la gent, bàsicament.
1: El que dèiem.
0: El tema és que jo crec que hem fet com un branding d'això de marxa, perquè tu saps que fas un logo, per exemple, IB3 té un logo,
1: sí,
0: que és aquesta
1: inconfusible.
0: I un 3 que fan IB, i clar, els hi fan una imatge per si ha d'anar en un micròfon, una altra imatge per si és una capçalera d'un document, una altra imatge si només és un logo, l'altra imatge si és un logo o el nom, doncs aquí d'allà érem fer el mateix, això vam passar a altres pobles, i la bandera i l'escut, doncs, bueno, és una reimpressió. No saps si has reinterpretat l'escut o has reinterpretat la bandera.
1: Bé, però això és perquè...
0: Sí, et senzill.
1: Vull dir,
0: I té aquest topping.
1: Què és el topping?
0: Això.
1: Una decoració.
0: No, tu saps que poses ingredients i és un topping. No se diu així.
3: Sí.
0: Però potser veig malament.
1: Jordi?
3: Sí. Ara no són ingredients, són toppings.
0: Són toppings. Que és la senyera. La senyera és un recurs fàcil.
1: Però això és per tots arreu dels pobles?
0: Clar. Arreu del poble no. Molts de pobles,
1: per
0: ells un recurs fàcil és... Quin simbol tenim en aquest poble? La mà en la torxa. Quin altre?
1: Però bé, això...
0: Posa la senyera.
1: Explicacions
0: històriques. És com un potet per sortir d'un pas.
1: Explicacions històriques, Joan Rafael.
0: Sí.
1: Clar. Que jo ara no te sé dir, però...
0: Però, clar, sí, que pertanyen a Mallorca, la senyera.
1: Home, sí.
0: Sí. Després, passant de la bandera a la cançoneta, a la himne, Oficial no n'hi ha.
1: No tenen himne oficial.
0: Tenen una cançó més històrica, que són l'himne a la Mare de Déu de Cura, que és com molt sentit per un poble, a més és, com dèiem, més històric, és de principis del segle XX, i tothom se la sap. Però, clar, és un himne un poc més lligat a una part religiosa. En canvi, un altre himne que s'han fet propis de llummajorers, que no està malament, perquè, a més, està composat per dos llummajorers, és l'Estalella d'en Tomeu Penya.

0: mateix, ja va ser un himne, no de merda llum major, sinó un himne reivindicatiu. Pensam, sabeu com va sortir aquest himne?
1: Per Salvar Mestrany, pot ser?
0: Bueno, no, era Sestalella, que és una zona també de litoral.
1: Perdona, és que jo sóc de la serra i
0: clar,
1: ja...
0: Clar, si nosaltres
1: som... Matreu de festival, parc, i ja
0: nosaltres som del nord, som del nord, no baixant tant per allà. Però bé, volíem fer una espècie de morterà, per entendre'm-nos, de la central tèrmica ja

0: el Cudi, per fer una reproducció, perquè faltava augmentar l'energia a Mallorca per temes de creixement, i la volíem fer allà. I bé, se va alçar tot Llum Major, però també va transcendir més enllà de Llum Major, un poc la defensa d'una zona tan natural, en general, com a Estalella. Per tant, podríem dir ja com un himne oficiós, que seria aquest de la Mare Déu de Gràcia, per afegir un himne més popular, d'en Tomeu Penya, que li han fet un d'això, un busto.
1: Sí, sí, bon comentat, bon xerrat.
0: Sí. El busto i tot.
1: Se'l mereixia.
0: I res, pensau que fa ja 40 o 50 anys que aquest himne va... Aquesta cançó se va fer, i que segueix. Celebrity.
1: Qui hi ha per Llum Major?
0: A Llum Major... Així, clar, si això fos una secció normal i corrent...
1: A banda d'en Toni Cardell, clar.
0: Clar, és que clar, jo no ho sabia, que en Toni Cardell era d'allà, perquè si no...
1: És que l'hauries d'haver posat a ell.
0: Estava assignat. Però, tots la vàrem... O sigui, ella és un nostre il·lustres, la tenim feta, que és Maria Antònia Salvà, poetessa... Amiga d'en Costa, amiga d'en Alcover, referent de l'escola mallorquina. Clar, si això fos un programa normal, o una secció... la secció fos normal, xerraríem d'ella, segurament, avui. No ho farem, no ho farem. Perquè nosaltres hem d'anar a cercar un personatge que doni un poc més de suja.
1: Que sigui més xiu-xiu.
0: Que sigui més xiu-xiu i que la gent no conegui tant, a lo millor. I he triat en Pere de Songall, també conegut per el seu nom verdader, com a Pere Sastre Obrador. Aquest lot era un lot que volia estudiar. Tampoc no li anava massa els estudis. I son pare li va dir res d'estudiar, tu a fer feina. Però així tot ell va seguir a la corolla de... Li agradava, sobretot tot el que era enginyeria i tot això, li agradava fer invents, també dins el sector agrícola anar innovant. I aquest senyor... va fer un invent o un prototip, perquè no va arribar a poder-lo fer, que després va ser com un precursor d'un invent que actualment està super reconegut i que és cabdal per un transport aeri dels humans. Què passa? No va poder arribar a llançar l'invent perquè, per una banda, se va topar el Ministeri de Defensa o de Guerra en aquell moment, que li va frenar. Algun diuen un poc, en pla conspiranoic, que un ministre era familiar d'un altre, que feia un altre prototip, que era un girà... Ah, no me sortirà.
1: Un autogir.
0: Un autogir, exactament. Sí. Ja està precursor de l'helicòpter.
1: D'acord. Wow. El van boicotejar.
0: El van boicotejar. També el seu no era tan xulo el nom, perquè era Cometa... Atenció. Ah. Cometa Giro Avión.
1: No,
0: el nom de màrqueting no tenia tant.
1: No convenç.
0: Res, després, per anar llevant, perquè anem un poc
1: de
0: registres.
1: Sí, queda un minut, avui no encontro la pestent. Molt aviat,
0: festa, les de les gerroves, se tiren gerroves. Farina de gerrova. No se tiren gerroves, però se farien mal.
1: Ah, no, se tiren gerroves.
0: És farina de gerrova, m'han dit això.
1: D'acord.
0: Toni? Farina de gerrova o gerrova senceres.
2: Home.
1: Que vols tirar-ho?
0: De tot. Un pap de tot. Clar, aquí han de ser estirats, perquè si tu et puguis tirar farina de gerrova, això ha de ser de... Sí.
1: Joan Rafael, me fa molta il·lusió saber quin poble farem la setmana que ve. Jo seré setmana innocent avui, si m'ho permeteu, companys.
3: Sí. I m'ha anat bé avui que hem descobert que l'helicòpter és el Llum Majorer.
0: Sí, de fet, se pot visitar. En el convent de Sabana Aventura han fet una reproducció d'un prototip.
1: Això que sentiu són els paperengues.
0: Per tant, si qualcú hi vol anar...
1: T'imagines que toqui Bunyola?
0: Ai, quina emoció.
1: M'encantaria. Me poses música de concurs, Toni Cardell, perquè el poble que la setmana que ve farem serà Buja!
0: Ui!
1: Mos anem a nostres respectes a Buja, Joan Rafael.
0: Jo els estic molt, no, Bujarrons.
1: Ho veurem.
0: Molt.
1: Ho veurem. Gràcies, Joan Rafael, pel pollastre en Tomeu també.
0: Adéu!
1: La setmana que ve. Adéu!
4: There's all.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui esperam un dia amb el cel destapat i pel que fa a les temperatures hi haurà pocs canvis. Això anirà per en funció de on ens trobem, perquè baixaran les temperatures al sud de cada illa, però en canvi es preveu que pugin al nord de cada una de les illes. Per tant, encara ens espera un dia amb les temperatures més elevades d'allò que seria normal, abans d'un canvi de temps que recordem que s'espera a partir de la segona meitat d'aquesta setmana. Tot això quan avui comença el curs polític al Parlament. Avui serà el primer ple després de les vacances d'estiu i ho faran mirant de reull al Congrés dels Diputats, perquè la mesa de la Cambra Baixa ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu central considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Es tracta d'una proposició de llei que va aprovar a l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera aquest veto, però el text no serà ni tan sols debatut. Tot això mentre també avui s'espera que el Consell de Ministres desclassifiqui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta de finals de juliol. El contingut es publicarà en tot cas demà dimecres en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi que ningú va avisar el govern central. Aquests documents donaran llum a què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència al president espanyol Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada. La darrera hora d'aquest conflicte de Ceuta passa per la decisió judicial de l'Audiència Nacional que ha assumit la investigació sobre l'entrada massiva. La Fiscalia s'ha mostrat partidària que Maria Tardón es posi al capdavant de la causa, ja que entenen que els efectes més rellevants dels fets del final de juliol es varen produir en territori espanyol. I tot això amb la mirada ja posada amb l'inici del curs escolar, que començarà dijous, amb més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que el curs passat, una baixada que es produeix sobretot als centres públics. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que ja hi ha 27 places de professorat que encara no s'han pogut cobrir. Són especialitats com català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres. Aquestes vacants sortiran a adjudicació per tràmit urgent.
2: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca, francès.
1: I emoció i festa, a nit passada, el primer jaleo de Gràcia de Mahó amb 109 cavalls. Dic que pocs minuts abans de començar es va decidir que per la temperatura es farien dues voltes en comptes de les tres previstes. No hi ha hagut cap incident destacat. Ha estat bastant còmode, bastant ample, per ser dia feiner segurament i per la calor. Hi havia manco gent a la plaça d'allò habitual. Avui, dia de la Mare de Déu, el jaleo començarà al voltant del migdia després de la missa de caixers a l'església de Santa Maria. En aquest segon jaleo hi ha inscrits 136 caixers i cavallers. Així arribem a les 6:04. D'aquí una hora a partir de les 7 ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: encetant segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic. I una cosa, companys, Jordi, Xavi...
1: Sí?
0: No sé si ho sabíeu, no sé si bon havíeu assabentat, però aquest mes d'agost hem tingut emergència cinegètica.
1: Què diu?
2: Com és això?
1: No pot ser. Vull dir... No
2: emergència cinegètica.
1: No pot ser mai. No és possible, Inés. És a dir, tens autoritat. Tens un programa de ràdio, ràdio pública. Com dius això? És a dir, la font, quina és?
0: Tu saps que ets emergència cinegètica?
2: Home, supos que hem d'anar més en el cine, no? Necessitam anar més.
3: El graduat.
0: No, Jordi, no. No és escàs, me sap greu. L'emergència cinegètica és l'estat que permet prendre mesures extraordinàries per pal·liar la sobrepoblació de coloms i tudons.
1: Clar, mesures extraordinàries, saben què vol dir això.
0: Sí. Això a Mallorca, però a Menorca també hi ha sobrepoblació de coloms, a Ciutadella en concret. L'Ajuntament enguany ha contractat una empresa externa per un període de 2 anys per reduir de 10.000 coloms que viuen a Ciutadella a 6.000.
2: I no saben quants en queden ara mateix, no?
0: No, Jordi, no tenim aquesta dada ara mateix a disposició. Però el que sí que tenim a disposició és un colom. Bé, no exactament. Una coloma. No, tampoc. En concret, un colom de parc. Més o manco. Ara ho entendreu. Clara Ingold, benvinguda, xiu-xiu. Com estàs?
4: Com esteu?
0: Benvinguda.
4: Moltes gràcies per convidar-me. Fa estona que no passava per aquí.
0: Estàvem molt contents que t'ha aparegut aquesta introducció de coloms.
4: M'ha fet pensar. Com se deia? Estat d'alarma cinegètica.
0: Sí.
4: No és així.
0: Cinegètica. Emergència cinegètica sobre població de coloms i tudons.
4: I l'emergència cinegètica, vull dir, lo mateix, però amb humans, com se faria?
1: Ui!
4: Perquè crec que és pitjor.
0: Sí, totalment. Vull dir... Sobrepoblació, i ja està.
4: Troben que hi ha sobrepoblació de coloms, però d'humans no. No me quadra.
0: És que...
4: 1.200.000 contra... Quan has dit? És igual. Aquí ja m'he enfadat.
0: Na Clara té un show que s'anomena Paloma de Parque. I t'ho volgut fer aquesta publicitat.
4: Està molt bé, m'agrada molt.
0: No sé
4: molt.
0: Si te vas inspirar per la plaça Espanya de Palma o no sé per on.
4: Bueno, a mi els coloms sempre m'han fet... A part de que som una amant de les aus de totes les castes, m'agrada molt les aus en general. Els coloms sempre... Bé, ja ho he contat aquí a vegades, però els coloms m'han inspirat especialment per aquest espectacle. I ara no sé què m'havies demanat.
0: No, que si te vas inspirar anant a places concretes.
4: Bueno,
0: no
4: per
0: sé
4: fer,
0: si la plaça Espanya o...
4: La plaça Espanya ja no n'hi ha.
0: Ja no n'hi ha.
4: Jo me'n recordo.
1: No n'hi ha, vols dir que no n'hi ha?
4: Bueno, n'hi ha, però no com... Jo quan era petita anava a plaça Espanya a donar-los de menjar.
1: Ah, sí? És que nines, bé, sou una amigues a partir d'ara, perquè nines és el contrari, vull dir, sí. No pot veure un colom. Fa anys no anava mai a plaça Espanya.
0: Sí. Jo veig un colom i canvi de carrer.
4: Pues ho tens fatal, eh?
0: Sí.
4: És vera que ho tens
2: no pot
4: fatal.
2: No pots veure una terrassa.
0: No.
4: No, i ho que portes també és així.
0: Mira.
4: Sí, és fòbia dels ocells.
0: És que m'ha passat de seure a terrasses i no poder gaudir de sopar, de dinar o del cafè perquè hi havia colom per mig. I en Xavi i jo, que anem a fer reunions
1: sí,
0: a una
1: bar.
0: Cafeteria...
4: Que passa amb qualsevol animal de ploma.
0: Sí.
4: Això sí que és una... Però... Té una fòbia, això.
0: Sí,
4: fòbia, vull dir, té un nom.
0: Exacte.
4: Sí.
1: Colombofòbia.
2: Cinefòbia.
1: A Colombo, podria ser. Però és que nines... Jo és l'única vegada que l'he vist violenta de veres. Va ser un dia que vaig fer una broma i de regla li vaig fer com... Vaig tocar l'escanera i vaig fer com un renou de colom. I vaig dir, te faré mal.
4: No.
1: Ja ho sé. No
4: pots jugar amb aquestes coses.
1: No sabia que era tan profunda.
4: No, les fòbies són tremendes. El meu germà li té fòbies a les olives i no li fas una broma i te pega.
0: Sí, que fort. La fòbia a les olives poc s'enxerra, però existeix.
1: Fòbia a les olives?
0: En Diego Ingold l'han de dur,
4: sí, li té fòbia a les olives. No li faceu cap broma.
1: No,
4: que se pot prendre molt malament.
0: Ostres.
1: Bé.
4: Sí.
1: No, ara començar a fer preguntes.
4: Hi ha moltes més fòbies en els botons. Tinc un amic que té fòbia en els botons.
1: Ah, sí?
4: És increïble.
1: Però quan tinc fòbia, deim por irracional.
4: Absoluta.
1: Que curiós.
4: Que desperta un... Bueno, sí,
0: però tu què en penses d'Escolomps, realment?
4: Què en pens?
0: Sí.
4: Bueno, que ells han vengut aquí, tenen totes dretes. Són els únics animals mig salvatges, diguéssim, però que bé, que s'han adaptat a viure a l'entorn aquest poc natural que han construït, i aquests personatges s'han adaptat a viure aquí, com les cucaratxes, uh-huh. i no se poden consentir. No se poden consentir. I és com... Realment, és que mos pensant que som... Són increïbles, els humans. Els únics que s'han quedat i no els podem tolerar.
0: Mira, a lo millor aquesta entrevista me fa teràpia de xoc. A lo millor surt d'aquí que jo puc anar ara a la plaça Espanya, no ho sé.
4: Una fòbia, no sé, igual ves a teràpia, de veres.
0: Sí.
4: Jo ara mateix dient això, no te salvaré.
0: Que t'hi donaves quan eres petita, pa? I anaves a posta?
4: No, anàvem a plaça Espanya, jo és que tenia el pediatre allà. I anàvem a plaça Espanya i de les coses que fèiem després d'anar al pediatre eren anar als Coloms i crec que hi havia un xiringuito allà i compraves una bosseta de menjar per als Coloms.
0: Això s'ha perdut per complet.
4: Sí, no sé què eren ja pipes. No.
1: És que, de fet, crec que en algun lloc, si no vaig errat, a Ciutadella, que posen multes de fins a 750 euros si els dones de menjar.
4: Sí.
1: En contra radical d'això, no?
4: És al·lucinant. Bueno, en contra, mem, jo m'imagino que s'ha de controlar una mica, sí. No? Mem, però els humans també s'haurien de controlar una mica. Com a humans me refereix que al turisme, en tot moment.
0: Tu creus que seràs una d'aquestes jubilades que anirà a donar menjant els coloms si en queden?
4: Clar. Sí, ja ho faig.
0: Ja ho fas, eh? Sí,
4: la m'han de veure perquè m'han de multar. Sí.
1: No
4: ho faig, però jo me'n recordo que vaig viure a Anglaterra i allà, quan no tenia amics encara, una de les coses que feia era anar a riu a donar-li de menjar a les àneres i...
0: Que bona.
1: És veritat que relaxa. Que té com un punt hipnòtic i tot.
4: I els cisnes, sí.
1: Mm. Tot allà.
4: Estava allà, sí.
2: Home, els esquirols també s'adu molt allà, anar als parcs.
4: Sí, el que passa és que tenia de 9 anys, era un poc friqui.
0: A base ja que se te va ocórrer en la terra, les Aggressive Lessons, na Clara Ingold, per qui no ho sapi, bé, és una gran humorista, artista, polifacètica, i un dels seus sketchs a xarxes socials que se fan virals molt sovint és un personatge que té ella, una senyora alemana o anglesa, i fas Aggressive Lessons, que mos ensenyes a xerrar anglès o alemany.
4: Sí. Sí, he estat en el País Basc ara un parell de vegades i també les he pogut fer allà perquè l'idioma se presta.
0: Ah, mira.
4: Sí. No sé, m'agrada. No eren exclusivament amb alemany. Les vaig començar a fer amb anglès i... Bueno, jo tinc un punt un poc agressiu, suposo, per qualque banda ha de sortir. I les alemanes són les que millor queden perquè és que de veres l'idioma se presta.
0: Sí, oi?
4: Sí.
0: I què te diuen quan fas aquest tipus de vídeos a xarxes?
4: A la gent li agrada molt. De fet, és el que... Jo crec que és gràcies a algun d'aquests vídeos que he fet que igual m'ha començat a seguir com un més boom de gent que llavors dius, Dios, ¿por qué? Saps? Perquè jo no és el tipus de contingut que a mi m'agradi fer exclusivament això. I la gent té molt de... La gent quan fa un tipus de contingut a xarxes generalment fa aquell tipus de contingut a xarxes. I tu segueixes en aquell que fa uns dibuixos, no? Tu t'esperes que sempre faci dibuixos, però és que jo faig tantes coses que pues, ara faig això i demà una altra cosa, i és un poc eclèctic, però que s'adaptin.
0: I que és el que has rebut hate per aquest tipus de vídeos?
4: Per els vídeos de
0: alemany,
4: sí.
0: De les alemanes, de l'Alemanya, sí. Perquè te poses una perruca, si no...
4: No
0: te poses perruca.
4: No, jo normalment no
0: surt. Ho fas tan bé que jo t'imagino, ara te visualitzava.
4: Hem posat perruques per fer altres coses, en altres moments sí.
0: D'acord.
4: Però en aquests no, generalment.
0: I què t'han dit els alemanys?
4: Bueno, els alemanys, com que és un tòpic i se diu que el seu idioma de per si ja sona agressiu, pues s'ho prenen especialment malament. Ara jo ho vaig fer perquè era a Alemanya i me va pillar per allà, saps?
0: Ah,
4: però això no ho pots explicar perquè no ho entenen, saps?
0: Clar.
4: Sí, molt amenaces fortes vaig rebre.
1: Sí, eh?
4: De fet, és que ho vaig deixar de fer. Fins que un dia vaig dir, jo, si algú se pot cagar amb els alemanys.
0: Sí, no, clarament.
4: Com els mallorquins.
0: Vull dir, hem de connectar de qualque manera i doncs Aggressive Lessons, sí, per bé o per mal. Escolta, i parlant de el contingut que et vols fer tu com a artista, que és el que t'agradaria, perquè, clar, avui en dia és molt fàcil encorsetar qualcú a un tipus de contingut. Tu has dit que precisament és el que no volies, que encorsetar a les Aggressive Lessons, pues, dir qualque cosa. Què és el que t'agradaria... quina art t'agradaria que te relacionessin? Perquè tu també has fet música, teatre...
4: amb quina art? O, però xerrant de xarxes, dius? O xerrant de...
0: Si és per xarxes...
4: Si algú dius que t'agradaria... Sí. Si és per xarxes, ara mateix no ho sé. Perquè estic molt cansada de les xarxes. No de dur-les i tal, sinó és que m'avorreixen, però d'una manera, i les mir per mirar idees de decoració darrerament, saps? I me passen vídeos també de xorrades i em fa molta gràcia les xorrades que s'inventa la gent, però jo no vull ser més renou en aquell... saps? Jo no vull estar dedicant la meva vida a fer això. També perquè faig feina de... algo relacionat amb art i cremar tota la meva creativitat fent reels de minut i mig, fent xorrades, quan hi ha tot el món que ho fa. Vull dir, perquè abans la gent no feia tant de vídeos i tant de... No? Tens la sensació de que ara mateix qualsevol persona... qualsevol persona se posa a fer com a xorrades per Instagram. I abans, a la millor no se feia tant. I jo feia xorrades per Instagram. Ara mateix és com, jo no vull aportar més xorrades a Instagram. Tinc una crisi amb aquest tema ara mateix. Però també com que faig feina d'això, pues no sé com fer servir les xarxes darrerament.
1: Home, també és un altaveu. De qualque manera també te pot ajudar a donar-te visibilitat.
4: Sí, etcètera. Això ho tenc claríssim.
1: De fet, ara, enguany, has tingut molt d'èxit a Televisió Espanyola, concretament en el programa de l'humorista Enar Álvarez, que El Cielo con ella, que has tingut una secció. Amén, com és aquesta experiència de la televisió pública, Televisió Espanyola? Com ha estat?
4: Guapíssima. Molt estressant, també, però guapíssima. Suposo que la tele té uns tempos molt frenètics i com que a part estava girant a full amb l'espectacle per Espanya i fent altres coses, també, he anat... M'ha passat molt bé, ha estat molt guai, però en el final, ja cap en el final, que he estat un any i mig fent això, ha estat com, dius, necessito com aturar, però perquè notava que tenia el cervell fregit.
1: Però de què? De pensar? Sí.
4: De pensar. Jo tots els guions els feia jo.
0: Sí, perquè com funciona? Primer de tot, quan t'arribes a proposta de fer feina en Nenar, que vull dir, dic Nenar perquè és a nivell estatal és molt reconeguda, vull dir, fins i tot referent feminista. Com t'arribes a oferta?
4: Me van... una de les lotes de producció, una Isis, havia vengut a veure l'espectacle. La seva exparella, que és guionista de TV3 i tal, l'havia vist i li va agradar molt, i va dir, tens que venir a veure aquesta tipa.
0: Ostres.
4: I una de les de producció del programa m'han fet un càsting. M'han fet un càsting, se va quedar la cosa allà com a... Bueno, ja verem si te podem meter i tal. I se quedaria tres mesos el programa i ja se podrien arriscar una mica més a fitxar algú un poc més underground, doncs pues me van ficar. I, joder, m'han estimat molt, molt de mesos.
0: Sí?
4: Sí.
0: Tu ets underground?
4: Jo m'hi considero.
0: Sí, eh?
4: Sí.
0: Què vols dir? Com ho definiries?
4: Que no som mainstream.
0: No, perquè, de fet, programes com els de Nenar Álvarez, El Cielo con ella, has fet coses que també s'han fet virals i no eren les Aggressive Lessons, per sort. Com, per exemple, aquesta cançó que no té res de mainstream, que se diu Tengo el pelo graso, es diu pelo graso, i diu Tengo el pelo graso y si este no es tu caso, guárdate tu opinión. Poca broma, perquè, Clara, has escrit articles en el suplement del País, o ese moda, sobre aquesta qüestió. No són bromes. I aquesta cançó sona així.

0: Ese no és tu caso, m'encanta, claro. Jo quan va sortir la cantava. Tengo el pelo graso.
1: Tu el tens, greixos?
0: Sí, madura poc, madura poc. Sí. Dos dies. Bueno, acaba molt. Vosaltres?
2: És que jo crec que la base és que veus.
0: Una bona mele, no?
2: Si tu te'l fas anar cada dia, no ho sé, t'encantes.
1: Acabes d'escoltar la cançó, no l'has escoltat, la lletra, no l'has escoltat. Tu tens els cabells graciosos o no?
0: Sí. Digues que no, sí, que no te'n tens.
2: Sí. Però, clar,
0: no
2: te'n tens mai graciosos. Però no, us vull resoldre aquest dubte. Si te'l fas anar cada dia, d'acord, és més fàcil que siguin greixosos o no?
1: Te'ls has de rentar, no els has de deixar que estiguin bruts, això està clar. En plan, pots estirar-ho, però jo he fet experiments.
2: Entenem.
1: Jo he fet experiments, i això és d'una de les coses que xerraven el país. Jo he fet experiments, durant el confinament vaig fer experiments, perquè no m'havia de veure ningú. I vaig estirar.
0: La consciència.
1: Jo estirava i ho estirava, però probablement si allò realment deixava de ser greixós en qualque moment. No se pot viure. Sí, no se puede.
0: És a dir, és un mite d'això, que si te'l deixes de fer net, després...
1: Sí, no. Rentar-te'l massa, en
0: tampoc.
1: Plan massa, deixant massa poc temps, crec que també no ajuda, ¿vale? Però en el moment que està brut, Caris, se renta, sí. I està, t'ho dirà qualsevol
0: persona. Bé, tu vas fer una cançó perquè tu consideraves que tens els cabells greixosos. És així?
1: Bueno, sobretot perquè estic cansada de ser gent que no té els cabells greixosos i te diuen que els tens greixosos perquè te'ls rentes massa. Bueno, el dia que tu tingues el pelo graso, ja opinaràs.
0: Clar que sí. I va, escriure la lletra tu. Estic enfadada, tengo el pelo graso.
1: Bueno, aquesta cançó forma part de Paloma de Parque i entra dins un procés creatiu d'un parell de mesos. I un dia, pues, no sé, vaig començar a escriure i la cançó se va anar polint.
0: Com? Què expliques a Paloma de Parque? Claro.
1: Moltes coses. Moltes coses. Cert de traumes propis, de traumes, coses de la societat, coses que mos pesen així com a, com a generació, o un munt de coses. El que passa és que pues, les ficciono una mica, em faig molt de personatges. Jo m'ho passo molt bé.
0: Diries que és humor negre?
1: N'hi ha un poc. N'hi ha un poquet. Sí, supos que sí.
0: Perquè tu dius que realment els coloms, per això se diu Paloma de Parque, sempre s'ha dit que són les rates del cel. Llavors expliques que, segons he pogut llegir, tu ara m'ho diràs, que es, de la foscor, de tot allò brut, se pot treure l'humor.
1: De les coses xungues que mos passen, evidentment. L'espectacle faig una breu reflexió també de dir que en aquell moment, quan ho vaig fer, estava en un moment bastant tranquil i crec que quan estic en un moment tranquil faig menys comèdia.
0: Sí, eh?
1: Perquè estic guai.
0: T'han de passar coses dolentes. Diuen que els artistes els hi va bé que t'hi posin les gràcies per escriure cançons tristes,
1: supos que,
0: però resulta que també funciona en l'humor.
1: Però supos que per això també... Jo perquè estic tendesc a crear una mica des de coses que me passen a mi, passen al meu entorn i coses del dia a dia, no? I tampoc vull entrar en temes d'estar fent, jo què sé, crítica política tot el dia i tal, perquè evidentment coses dolentes passen constantment i ara més que mai, no?
2: Quina emoció és la que te fa fer el millor humor o tenir les millors idees?
1: Quina emoció? Uau, no
2: o quin sentiment? De ràbi, per ventura, s'angoixa, la tristesa?
1: No...
0: L'alegria.
1: No sabria què dir-vos. Jo quan me posa a crear alguna cosa i ja penso de manera creativa, jo ja no estic menjada per cap emoció. Ja ho he surat, diguéssim. Quan ho controlo, ho puc treballar, diria. Si des de la ràbia, per exemple, no som capaç de fer-ho.
0: No és terapèutic, llavors.
1: No.
0: És posteriori.
1: No, jo què sé, però són coses... Vull dir, per exemple, no? Si te passa una cosa molt xunga en sa família, que és horrible, però que després, a mesura que passes temps, tu la comptes i tu mateixa t'aixapes de sa situació ridícula que se va a viure o xunga. Bueno, és tiempo. Dolor i tiempo.
0: Sí. Per cert, Paloma de Parque, gires per tot Espanya. Vull dir, ara tens dates a València, a Bilbao, a Madrid... Què te diu la gent de la península? Vull dir, creus que ho perceben diferent? No sé si inclous algun tret d'identitat que siguis mallorquina a dins el show.
1: No gaire. Hi ha una part de l'espectacle, per exemple, que el faig en català, però no... No, igual els deu fer gràcies.
0: Te coneixen
1: ara? D'ahir era Teruel, un poble que se diu Luco de Giloca,
0: wow,
1: que no sabia ni on era ni que era Espanya vaciada, total. Enmig del desert hi havia un poble i allí... I va ser dels bolos més guapos que he fet.
0: Sí?
1: I la gent me coneixia. O sigui, bastant, hi havia com 500 persones allà.
0: Wow.
1: Tot el poble estava clar, allà i quatre persones també de pobles veïnats i tal, però sí, sabien qui era. Bàsicament
0: bueno,
1: perquè coneixien algunes cançons i tal.
0: Clar, tengo el pelo graso.
1: I els agrada. O sigui, hi ha públics millors i públics pitjors. Se sol dir que el públic mallorquí per la comèdia, jo m'havia sentit dir que era com molt dur, i jo aquí me sent molt a casa, per lo, per lo general. Diria que el públic més heavy, a lo millor, de vegades és de Barcelona. És més sec. Per a la resta del món... Niquela.
0: Molt bé. Per cert, Paloma de Parque, dia 7 de novembre.
1: És el darrer bolo que faig a Palma.
0: A Palma.
1: De moment, perquè ja ho he fet tantes vegades que ja no sé, vull dir, ho he fet mil. I és el bolo número 100. O sigui que, sí, possiblement és el darrer bolo que faig a Palma i el fem a Sonamà, que ja no sé, faré algo gros.
0: Serà gros, jo compraré entrades, idò. 7 de novembre, a Palma. Si tinguessis un colom, no li has posat mai nom a un colom?
1: La veritat és que no.
0: No.
1: Me costa molt posar noms en els animals. És raríssim. Tinc dos mojos i sempre vaig trigar mesos a posar-li noms. Mesos.
0: I ara que no, m'anidó?
1: Una se diu Sati.

0: Però té, crec que els dos tenen com a 25 noms.
1: No casen, no casen... Sí, jo li de moix. Sí.
2: Quan... Que nostre també s'amoixa.
1: Sí, com a ja noms.
0: Sí.
1: Escolta, Clara, si tu passes bé, queda una estona i ara jugarem una mica.
0: Vinga.
1: Amb tu.
0: Perfecte.
3: Plana internacional.
1: Però abans, plana internacional, perquè a les costes del sud d'Anglaterra els investigadors han detectat un augment excepcional de la població, no de coloms, sinó de pops. De fet, asseguren que és la major proliferació registrada a la zona en almenys 75 anys.
2: I aquest augment ja està tenint conseqüències. També ha augmentat el número de dofins a la zona perquè aquests animals s'alimenten principalment de calamars, sèpies i pops.
4: Però l'augment de pops també està deixant imatges curioses. Un voluntari ha fotografiat, parau atenció, un pop muntat damunt el llom d'un dofí, una interacció que els investigadors consideren poc habitual.
2: Segons el científic, aquest fet és quasi més estrany com veure un ciutadà que les festes de Gràcia de Maó.
5: Que és el que no han de fer mallorquins a festes de Sant Joan de Ciutadella?
6: Venir.
1: Més notícies. A la Clara li ha fet gràcia. Saps que un vol d'American Airlines que anava de Dallas a Newark ha hagut de fer un aterratge d'emergència a Baltimore després que un passatger es posés violent durant el trajecte.
2: L'home va començar a colpejar altres passatgers i també va intentar mossegar els que van intervenir.
4: Entre tres passatgers van aconseguir reduir-lo. Primer li van fermar les mans amb brides de plàstic i, com continuava resistint-se i intentant aixecar-se, el van fermar al seient amb cinta americana.
2: Perquè si una cosa no li falta a American Airlines és cinta americana.
7: No em perdis humor. No em perdis humor.
1: Un centenar de pallassos professionals han sortit al carrer del Mariana, al Brasil, a motiu de la trobada internacional de pallassos.
2: L'esdeveniment reuneix artistes de circ i aficionats, tots amb disfresses de colors i maquillatge, que actuen pels carrers del centre històric de la ciutat.
4: L'objectiu és mantenir viva la tradició del circ, donar visibilitat als artistes de la regió i apropar aquest món a les generacions més joves.
2: Així o així, els recomanem anar un vespre d'estiu a Cala Ratjada. Segur que allà en trobaran encara més.
8: Es muy aburrido. ¿Sí?

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
5: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
5: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
6: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
7: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu t'he dit bel,
7: tinta,
8: mur, cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, en la companyia d'Anna Clara Ingold. Clara, t'ho estàs passant bé, nosaltres?
1: Amb la meva companyia.
0: Sí.
1: Molt, m'ho estic passant molt bé.
2: Sí.
0: Idò, vinga, perquè ara t'ho passaràs encara millor. Jugarem una estona.
3: Molt bé, idò, avui la cosa ha anat a coloms, com hem pogut veure. Mm-hmm. Per tant, farem un test per saber quina raça de colom autòctona de les Balears ets.
1: N'hi ha
3: moltes
1: de races,
3: no
1: de
3: colons autòctons. N'hi ha sis races de colons.
0: Jo pensava que n'hi havia uns.
3: Idò, no, n'hi ha molts. Els
1: tudons entren dins el món dels coloms. O les tortores.
3: No, aquí no hi surt.
1: O sigui, només coloms, eh?
0: Interessant.
3: Només coloms.
0: Jordi, no te feia expert en colombofòbia.
3: És que aquí, si ho som experts un poc en tot.
0: Colombofília.
3: Colombo.
4: Però podràs fer un bonus track en el Paloma de Parque, si entra. L'altre dia vaig anar a la ràdio i van explicar que hi havia 7 tipus de coloms, 7 races, perdoneu.
3: Bé, Jordi. Bé, te farem un test de personalitat i al final te sortirà la raça de colom que més te representa.
1: Vinga.
3: I doncs la primera pregunta és: arribes a una festa i no coneixes a ningú. Què fas? A. Vas a la barra i comences a xerrar amb qui sigui, ja trobaràs a qualcun qui està. B. Passes una estona observant a veure com està la cosa i després ja interactuarem. O C. Si ningú me xerra millor, jo he vingut a fer la meva i jo aquí ho passaré beníssim.
1: No hi ha l'opció de me fic dins el banyo. No,
3: justament,
1: vaig a la barra i m'aprenc algo i ja, pues, que passi el que ha de passar, suposo.
3: Perfecte. Segona pregunta. Un amic te diu, el típic missatge, hem de xerrar. Què penses? Perfecte, que ha passat, que m'ho conti ja i ja està. Bé, Déu meu, què he fet, que li ha molestat, quan ha començat tot això. O sé, mira, si és important ja m'ho dirà, que jo estic a altres coses.
1: Bueno, la primera era perfecta, que de mitja ram.
3: Sí.
1: Aquesta.
3: Sí. Perfecte.
0: De moment, majoria de A, oi?
3: Majoria de A.
1: A.
3: Tens
1: A.
3: Una hora baixa lliure i no tens pla. Què t'estimes més? Escriure a un parell d'amics o a gent coneguda d'ells dius què feis? B, quedes tranquil·lament a casa i que ho deixes en pau, o sortir sense rumb, sacer, i veure què passa.
1: Això es depèn del dia i descansament que arrossegui. Ara mateix som sa B.
3: Fantàstic.
0: Quedes tranquil·lament a casa,
1: sí,
0: i gaudeixes de la teva pau.
1: Ara
0: molt
1: som
0: bé.
1: Així.
3: Molt bé, la següent. Te conviden un pla que no t'acaba de fer ganes. Què fas? A, hi vas igualment, perquè potser t'ho acabes passant bé. B, comences a donar-hi voltes. Qui va, què farem, a quina hora, val la pena o no. O C, dius que no directament i fas una altra cosa.
1: A.
3: A. Molt bé.
1: Som de pitjar-me un poc.
3: I la darrera, en el grup d'amics, quin rol diries que te quadra més? A, és que manté el grup unit i sap un poc que fa tothom i està pendent i és que sempre diu de quedar. B, és que té les opinions molt clares i sempre xerra i sempre les està compartint amb tothom. O C, és que a vegades bé apareix, després desapareix una temporada, després torna i tal.
1: Se C, supòs, per feina i tal, que sí, se C.
3: Molt bé. I doncs ja ho tenim.
0: Vinga, Jordi,
4: tenim
0: quina raça de colom balear és na Clara Ingold?
1: Aquesta informació és important.
3: És important, sí, sí, perquè na Clara Ingold és sa pinta.
0: Sa pinta.
3: Sa pinta, una raça que destaca per tenir un caràcter despert i alegre.
0: Oh, mira.
3: I gaudeix del vol en grup. Mm. I sempre té una actitud molt dòcil.
0: Ostres, Clara, qui t'hagués dit que series, sí, una pinta? Saber això és quasi més important que saber el teu horòscop, que ja has dit.
1: Jo ara em posaré a llegir sobre les pintes, eh?
0: Sí, sí.
1: I de quin color són? Ho has vist, això?
3: No.
4: Clar, quin colom és la pinta? Perquè si és el típic colom que sempre ven per mig de
0: ara
4: ciutat...
0: Ara mateix ho soc, per favor.
4: O si és un colomí... No ho sé.
0: Pinta colom. És de color marró i té les ales de color blanc tacada.
1: M'ho havia imaginat així, un poc.
0: Mira quina curiositat. No és estípic negre, és marró i sovint té taques blanques a les ales.
1: Per què penseu que els coloms que s'han quedat a Palma la gran majoria són grisos? Perquè si fossin blanquets i marronons i tal, a lo millor la gent els agradaria més. No?
0: Jo crec que perquè se volen camuflar amb
1: l'asfalt.
0: Sí, exacte.
1: Supervivència.
0: Maravilles i esfum i aquestes coses. Clara, a partir d'ara m'agradaran una mica més els coloms, gràcies.
1: Espero
0: a tu.
1: Espero que sí.
0: Paloma de Parque, 17 de novembre, a Palma. Quan preu les entrades, val molt la pena. Clara, gràcies per haver vengut.
1: A vosaltres.
0: Així ho xiuetjant nosaltres.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Fins aviat.
1: Nos veiem aviat.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda divisió.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Ja sabeu tant que encara m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Des de la banqueta.

0: Quimor, vigilador de la banqueta, és en Marta Sampas. Marta Sampas, benvinguda, xiu-xiu.
1: Com estàu? Bon dia.
0: Marta Sampas.
1: Com estàu? Vull dir com han començat avui, eh? Amb una dona empoderada, en avion. Sé, pujo, pujo, pujo, Miqui.
0: Dali, sabades. Perdoneu, podem fer un incís
1: molt ràpid?
0: Ara mateix, no deixeu de mirar i veure la televisió, si ho teniu sintonitzat, mentrestant mos escolteu a mut. Però és que per TV3-3-4, la televisió catalana, està sortint en Sebastià, gegant de lloseta, per mort del seu físic, també implantat. Una notícia que vàrem descobrir aquí a Xiu-Xiu.
1: Vaig sentir a casa, justament.
0: I tot gràcies a un reportatge d'en Jordi Suárez.
2: Exacte.
0: Jordi, estàs content que sortiràs per la televisió catalana?
2: De moment no ha sortit.
0: De moment només ha sortit en Sebastià.
3: I veiem els comentaristes que no diuen res.
0: Que estan xerrant dels físics d'en Sebastià, de gegants.
3: Ara
0: surt en Jordi Suárez. El nostre vídeo surt per la televisió catalana.
1: Molt bé.
0: Som famosos.
3: A Xiu-Xiu, allà té la menció.
0: Sí, sí, està sortint Xiu-Xiu ara mateix.
3: Arroba IB3 Ràdio.
0: Per 3CAT.
1: Quin èxit, molt bé.
0: Quin privilegi. Jordi, tant teatre.
1: Molt viral.
2: En teatre quan ja sortia.
1: Està super.
3: Un gegant molt sapat. No li cal apuntar-se al gimnàs després de les vacances.
0: Aquest
3: era rètol.
0: Els catalans m'ho escupien, només direm això.
1: De veres, sou una inspiració, sou una inspiració. Around the world, com de... Anem llançant aquesta cançó que xerra d'elles, Around the World Girls, i avui he llançat la secció amb aquesta cançó perquè xerram d'elles. M'ha quedat així, eh? No ho he cercat, m'ha quedat així. Però abans de tot, com sempre, companys, esteu preparats per aquesta classificació que ja té una jornada viscuda i anem per la segona, ja hi ha una puntuació, ja hi ha una persona que ocupa la part més baixa
0: guanya,
1: de la classificació.
0: Guanya
1: en Xavi en 10 punts, tu en tens 0. Recordem els oients, això és un repàs per saber que heu fet d'esport la setmana passada i per fomentar la vida saludable aquí a Xiu-Xiu. Va!
0: Anem
1: a sumar punts, eh? Vull sumar punts, jo entenc, per sumar, però anem en sort amb els que vàrem començar la setmana passada. Nines, amb una fredolera de 0 punts, eh? Avui tens l'oportunitat de contar-nos què vas fer la setmana passada, quan d'esport vas fer, quina puntuació te mereixes.
0: Jo som 2 dies de gimnàs.
1: Idò, Xavi, Jordi, 3 i 3, no?
0: 6 punts.
1: 6 punts per Nines, se situen 6 puntets en aquesta classificació. En Xavi Oliver, que va començar fort, deu puntar-los.
3: Sí, perquè vaig a fer volei per 3 dies de gimnàs.
1: És que si vas de 3 en 3...
3: És que és la rutina que tinc.
1: Estic picadíssima. És que ara, clar, és que, jolín, jo aniré 2 i ara amb en Xavi ho passa dalt, t'ho juro. Perquè som molt competitius.
3: Jo també.
1: Tu també.
3: Tu me guanyes.
1: No,
3: no te guanyes.
1: No, ja ho veuràs. Bé, Xavi,
0: estan enfadant, aquestes.
1: N'hem de sumar 9 punts més. O sigui, deixa'm el bolígraf, per favor. 9 punts més, en Xavi se posa en de 9.
0: Una cosa, jo no me crec res del que diu en Xavi.
1: No, varen dir que confiaríem en la
0: part. Ell també, és molt competitiu, té...
3: Un bro, un bíceps... Espectacular.
1: Jordi, 3 puntets. T'he de dir, com ho varen dir una persona que va escoltar la secció, que vaig ser injust amb tu. Que 3 dies de caminada d'estant de viatge eren més de 3 punts.
2: Ja ho trob, també. Però, bé,
1: però
2: ja
1: no vas demanar el bar, no vas demanar la revisió i així ha quedat.
2: Ja arribi tard.
1: I ara...
0: El públic t'ha fet, Jordi.
2: Ha estat una setmana difícil d'adaptació en aquest nou horari de menys un.
1: Has fet 0.
2: O sigui, 0, no?
1: Sí, me fa pena restar-te un punt. No, te'l deixarem per aquesta cosa de que m'han dit que van ser injustos. D'acord, deixarem els
3: 3.
1: Jo he tornat al gimnàs, he anat 2 dies la setmana passada, per tant, 6 puntes més. En els 2 que tenia en queden 8. I ja està.
0: I aquest moré de pell que passeges?
1: He anat a la platja.
3: Ha fet pa del surf.
1: No, bé, vaig fer... Mira, me'l sumaré un punt més.
3: Ahir
1: vaig anar a l'escargol. Que caminant des del far de Setsalins en Escargol és 35 minuts, nada, i tornades, una hora de caminar.
0: Impressionant.
1: De vall al sol,
3: en sa
1: gelera, sa senaia... Vinga, m'assumo un punt més, au, perquè sí. 9, així que te veu, Xavi. Va, fomentam esport i salut des de la banqueta Xiu-Xiu. Ja tenim la classificació actualitzada. I anem a cercar 100 MVP de la setmana.
0: MVP,
1: MVP, MVP. I és un nom propi. I aquesta setmana no és una victòria, no és un gol, no és un fet esportiu com a tal, és una idea que ha tingut la reina, que és n'Alexia Putellas. N'Alexia, que ha decidit que el futbol femení, si no arriba tothom perquè les televisions no hi aposten, ella mateixa hi apostarà. i posa l'altaveu. En aquest cas, des d'Anglaterra, recordant que en Alexia juga en el London City després de deixar el Barça, comparteix equip amb Lucía Corrales, una de les nostres, una mallorquina, i que han fet un equiparro al London City amb una presidenta d'aquest club que és únic, que no té secció masculina i que ho estan fent molt bé, i cerca major visibilitat encara en Alexia. I què ha fet? Ha creat un canal.
0: Mira.
1: Eleven TV by Alexia. Ella juga molt en sa marca Eleven. Això ha fet en Alexia, un canal de YouTube que ha fet? Ha adquirit els drets televisius de sa Women's Super League, que és la lliga anglesa de futbol femení. Ha adquirit els drets per, en exclusiva, fer sa retransmissió a Espanya, en cada jornada narrada en castellà. S'ha ajuntat amb Mundo Maldini, que és un canal de YouTube amb Maldini, tot segur qui és, periodista esportiu molt conegut. I ja van encetar divendres, en la primera jornada de la Lliga anglesa, amb el London City, que va jugar contra el Manchester United, i ja se va retransmetre el partit en directe, gratuït, a YouTube, i va tenir un total de 60.000 visualitzacions, molta gent mirant aquest primer partit, una comentarista mallorquina també, que era Ana Virginia Torrecilla, ja retirada, que fent els comentaris, una narradora com es dirà Tí Vidal, una que considero companya, no?, perquè m'agrada saber que hi ha moltes dones també que narren.
0: Que bé,
1: i, ostres, m'apareix una molt bona idea, dir, mira... Faré una inversió en aquest sentit, en què la lliga anglesa arribi, en aquest cas també a Espanya, que es pugui veure la cara mateix, la millor lliga femenina de futbol. És una llàstima dir-ho, perquè ens agradaria més que tocàs més aquí, que talents com la Mariona, que juga a l'Arsenal, podrem veure el partit d'una Mariona en aquest canal. Ana Lucía, que juga al London City.
0: També t'he dit que està molt bé que inverteixi els seus dobbers, que està guanyant
1: amb l'esforç que ha fet per ser bona en el futbol.
0: Futbol femení.
1: Exacte, per el gran abandó que ha tingut tant d'anys. No? Per tant, m'apareix superbona idea, m'apareix que segueix sent la reina per tot on va i amb tot el que fa. M'agrada molt l'Alexia. I res, aquest debut que va acabar en 2-1, victòria.

0: campanya per anar en el Mundial de Brasil 2027.
1: Avui donem el surs a una campanya...
0: Sí. En Juanga no fa campanya, però en Eurovisió i no sé què...
1: Electro...
0: Electro latino.
1: No, una campanya electoperiodística.
0: Sí.
1: Perquè na Marta Sampas se'n vagi en el Mundial de Futbol del Brasil l'any que ve...
0: A cobrir... No sé, al final segur, perquè confiar que Espanya arribarà.
1: És igual, a cobrir el que faci les jugadores espanyoles.
0: Si tot va bé, hi haurà quatre mallorquines en aquest Mundial.
1: Idò, ha de ser imprescindible... Fa cobertura d'IV3.
2: Ara, que em vagis amb IV3.
0: Exacte, sí, a fer feina. A fer feina, regalar, vull dir...
1: Jo venc.
0: A fer feina, que la gent anarà al partit... Anar bé,
1: jo venc de secretària teva.
0: No, podem fer xarxes. També trobo que se podria fer un seguiment de xarxes aquella setmana que hi vagi. Per exemple, dues setmanes, el que vulgueu.
2: I el que dius que facis vídeos.
0: Exacte. Per exemple, la xarxa... No, va, seriosament.
1: Quedar tu aquí al volant.
0: També, ja agafa també... A més, ara que sé que és competitiu, més que més. Vol llevar-te el lloc. No, però és veritat que 2023, recordem, Espanya és vigent campiona del món en futbol femení també, i bé, que és l'única vegada en la història que passa que les seleccions tant masculina com femenina siguin les vigents campiones. I defensaran l'estrella a Brasil 2027, com dèiem, la possibilitat, si tot va bé, no se lesiona i tot va bé, i seran les quatre mallorquines, de Mariona, que d'Anteina, Patri Jarro, de Lucía Corrales i és el nostre fill il·lustre de Xiu-Xiu, que ja feia temps que no xerrant d'ella. Ni qui te coi?
1: Que te pregonera! Que te pregonera!
0: Bé, dona, que te nostra, dimecres la van telefonar, perquè ha començat ja la lliga amb el Barça, i la van telefonar a Esports 3, el programa d'una a dues cada dia aquí a Vetra Ràdio.
1: D'una a dues, perdó.
0: I li van fer una entrevisteta i ja no vaig deixar passar l'oportunitat.
1: Ai, tenim missatge de Necatacoll per nosaltres.
0: No és per vosaltres, és per Ivetra, senyora. Però primer, sí, escolta'm.
1: Venga.
0: I aquest Mundial que n'estarem ben pendents, jo també és perquè sigueu quatre, perquè si sou quatre segurament hi haurà més força, però jo aniré a cobrir-ho. Ja
3: serà l'enviat especial d'Ivetra, s'està postulant, i de quina manera, dus un any ja lluitant per aquest tema, Marta, mare de Déu.
4: Ja escriuré una carta, Ivetra.
0: Gràcies, Cata, gràcies pel teu suport. Serà important. Per si no ho heu sentit, deixa'm.
4: Ja escriuré una carta, Ivetra.
0: Una altra vegada.
4: Ja escriuré una carta, Ivetra.
1: Ja escriuré una carta,
0: Ivetra.
2: Escolta.
0: En bucle, Miqui, Dali.
4: Farem una cosa. Ja escriuré una carta, Ivetra.
0: Ah, així m'agrada.
2: Home, si arriba una carta a Ivetra de ràdio.
0: És que...
2: Dona Catacoll, demanant que la Marta Sant Pau faci. Jo, Catacoll. No se pot negar.
0: És que, per favor. Jo, Catacoll, millor porter del món. Vull que la Marta Sant Pau faci la cobertura del Mundial Femení.
1: Del meu Mundial, perquè serà el Mundial de Dona Catacoll.
0: Res, i així hem començat, però és que potent, no?
1: No.
0: En la portera, que se va proclamar campiona del món olímpic.
1: Jo tinc molt bones intuïcions amb aquesta campanya teva.
0: Anirà bé. Queda molt, juny de 2027, però
1: no.
0: Que tenen aquesta entrevista.
1: No queda res, Marta, per favor.
0: És any competitiu que ja han encetat en la lliga i bé, estaria molt bé. Anem amb la derrota de la setmana.
1: Ui, avui la derrota.
0: La derrota.
1: Per qui és?
0: És per una selecció, però m'agrada això de fer també relacionar amb el directe ara mateix i també de xerrar de dones, ho he dit en el principi de la secció, que avui venien tot carregadet d'esport femení. Selecció espanyola de bàsquet s'està preparant per jugar, per això també femení i molt mundialista m'està quedant avui la secció. S'està jugant la classificació pel Mundial de Bàsquet Femení amb dues jugadores balears, Alba Torrens, mallorquina, i Nelena Puello, també mallorquina, que juguen amb Espanya. I què va passar? Que van començar beníssim guanyant les anfitriona a Alemanya. Espanya ja arribava com una de les favorites i se va desfer d'Alemanya en el seu debut, 83-53, amb 30 punts de diferència. I de sobte, el segon partit jugava contra la selecció de Mali, que se suposa que era fluixeta, que Mali no havia de... havia de ser per aquest 30 punts de diferència contra Alemanya, perfectament contra Mali. Però, sorprenentment, va perdre Espanya contra Mali, 82-73. Clar, què passa? Que ha fet això, aquesta derrota? Que s'estigui jugant ara mateix, en aquesta hora, Espanya, la classificació postmundial, en Alba Torrens i en Elena Puello mallorquines, contra el Japó. De moment guanyen en el descans, s'han jugat els dos primers quarts, 36-39. Si guanya el Japó i Alemanya guanya Mali, és l'altre partit que hi ha, acabarà primera de grup i passarà ja a quarts de final del Mundial, ja jugarà directament als quarts de final. Si Espanya guanya Japó en aquest partit que està en joc i Mali...

0: Itàlia guanya Alemanya, quedarà segona. El tema és que si perd, si perd i Alemanya guanya a Mali, Espanya diu adéu en el Mundial. Mm. Vull dir, se'l van jugar molt contra una selecció. I què vull dir amb això? Que en l'esport també de vegades, no? Jo crec que de vegades passa que se relaxen i contra seleccions, que no sé si això, Xavi, tu que has jugat a tennis, passava, o altres esports, que quan jugues amb un que tu saps que és molt millor i que a priori és que t'ha de guanyar, jugues molt més relaxat.
1: Sí, i a vegades jugues molt millor.
0: Perquè no tens res a perdre i vas superrelaxat. I com,
2: sense pressió, no?
0: Sí, i de sobte fas el millor partit i l'altre comença a anar malament. Doncs pues un poc això va passar. Lo curiós és que en aquesta selecció de Mali hi ha dues jugadores que podran veure a Son Moix aquesta temporada perquè juguen en l'Azul Marino, que recordam, això també és un èxit que de ben segur vaig contar en el seu moment aquí, l'Azul Marino Mallorca jugarà a la màxima categoria del bàsquet.
2: Sí, ho vàrem comentar.
0: I tenim moltes ganes de que comenci el primer cap de setmana d'octubre en Alba Torrents, de Maria Espanya, que també va venir aquí, me la van passar molt ben bé, ja us en recordeu. I estan a punt ja de començar.
2: Que, de fet, han quedat per anar un partit tu i jo.
0: Sí, i mira, veuríem en Sika Kone i en Alima Dembélé, que són jugadores de l'Azul Marino i que juguen en Mali. I mira, que estan fent, de moment, un bon paper en el Mundial perquè se varen desfer d'Espanya, que ara, en aquesta hora, ja s'està jugant aquesta classificació. És la derrota de la setmana perquè va ser cridanera i en el final demostra un poc això, no? Que l'esport no hi ha un guanyador clar fins que no se juga i acaba el partit.
1: Mira, és Copa del Rei, de vegades l'equip de tercera que han guanyat, l'equip de primera... també és molt habitual, bé, per altres qüestions, però també sabeu.
0: Sí, és vera que precisament és per grada, la Copa del Rei, per aquest motiu. Va, anem amb un test.
2: Vinga, mos posaràs a prova avui també.
0: Sí, i ja també el test m'agrada que serveixin per conèixer, per assabentar-nos de coses, i avui parlam d'audiències i de com evoluciona també el seguiment, per el que hem comentat d'en Alexia, que ha estat sent MVP d'aquesta setmana des de la banqueta, pel fet de fomentar, no?, que l'esport femení se pugui veure en obert, ja que no ho fan les grans televisions. I bé, en aquest test parlarem de xifres que bé, que conviden a l'esperança i que han estat, ja han quedat per si història, no?, del tema d'audiències, de visualitzacions de partits. Anem a la primera pregunta. Quants espectadors creus que va tenir la final del Mundial Femení en 2023 entre Espanya i Anglaterra, que va guanyar, recordem, Espanya, 3 milions, 5,6 o més de 8 milions? Clar, és que...
3: Més de 8.
1: 5,6.
0: I no és?
2: Doncs més alto.
0: I doncs sí, més de 8 milions per amb un 65% de quota. Vull dir, també ja va ser un abans i un després un poc aquest Mundial, per com se va preparar, per com se va tractar en els mitjans i per com se li va donar cobertura, que després...
2: Exacte, hi ha resultats.
0: Exacte.
2: Quina no és perquè no se miri, és perquè no se posa.
0: Sí, jo sempre dic que s'interessa, se genera.
2: Exacte.
0: No? Si tu vas xerrant sempre d'alguna cosa, potser guanyis adeptes que ho volen saber clarament després, no? Volen seguir el capítol següent. Quin ha estat l'esdeveniment esportiu femení més vist de la història de la televisió nacional? La final del Eurobàsquet, aquesta final de la que xerrava, o la final de Roland Garros, que això també va ser molt important, amb la Garbiñe Muguruza, que va jugar aquella final de Roland Garros, ara ja està retirada.
2: La final de Roland Garros.
0: Xavi?
1: No ho sé.
0: La final d'Eurobàsquet també, que justament han xerrat també de bàsquet.
2: És una pista que m'estàs donant.
0: No, perquè...
2: No, jo dic Roland Garros.
1: Jo diré això de bé, és Eurobàsquet. No ho sé, és que no ho sé.
2: Jo dic tenis.
3: Jo també
2: femení.
3: Diré Eurobàsquet.
2: Has precedent de les Williams...
0: Ai, sí, ja van xerrar d'una d'elles.
2: Bueno, no obrir molt de camí, molta expectació.
0: No, idò, va ser la final del Mundial. Suport, perquè no deixa de ser l'esport rei, també en categoria femení. I quin esport...
2: No l'havies dit com a opció.
1: Sí, no ha dit que el nostre Mundial...
0: Tu t'has quedat tant en la Garbiñe.
1: Sí, l'ha dit. Perquè ha estat una mica estranya, ha dit aquesta final de que en xerràvem ara,
2: exacte,
1: de la qual ara en xerràvem.
2: Ah, pensava que te referies a ser del bàsquet.
0: Ah, perdó. Bé, així no ho han divinat.
2: Hauria dit jo el futbol.
0: Ai, és...
1: Ah, clar. Ella de fer que la m'ha anat picat un, però m'ha fuit.
0: Ah. Aquí hauríem de demanar bar, bar. Quan diuen fuster, bar. Però, home, és que si no ho he dit clarament.
2: Els teus companys avui estan rebent un reconeixement, en Toni Fuster i en Gavi Fortosa.
0: Sí, insignia d'or,
2: de la Federació de Futbol.
0: Tu saps que la broma que han fet els portes en joc, que li deim a Fuster que la venguis.
2: Home, no. Que ja xerrarem.
1: És un bolo segur, això, també.
2: És una gala que se fa
0: sí, no,
2: avui.
0: Molt xula, sí, la federació, amb en Jordi Orrà, president, que li té molt de pres. Sí.
2: És una gala que s'està fent, se farà ara d'aquí una hora te començarà a les 8, i una ferrada en els companys que se'n mereixen.
0: Li donam un pot MVP d'avui, també, en Gavi nostre i en Toni Fuster, que, per cert, si voleu veure com eren de petits, tu també t'he vist tan mona.
2: A tots,
0: i en Xavi
2: a tots.
0: També. Ai, bueno, sí, sortiu sí, tots tan mones, tot, ja també sortiu, sí.
2: Si voleu veure les fotos de quan eren petits, han penjat un vídeo @ib3.radio a Instagram, mos hi veureu allà.
0: Sí, sortien en Fuster i en Gavi, que quan ve d'ell, molt bé, m'agrada aquesta notícia esportiva, a més, de company nostre. No sabia que era avui, és veritat, però sí que enterrada...
2: Mar, t'estic més actualitzada que tu.
0: No, vendo dos dies lliures, també t'he dit. I enterrades l'idea que...
1: Home, dissabte i diumenge.
2: Home.
0: Vàrem fer partit dissabte. No, diumenge.
1: Bueno, que vol fer feien cap de setmana.
0: Diumenge i dilluns, avui he tingut lliure, però he vingut a fer així. Va, darrera pregunta d'aquest test. Quin ha estat el partit de bàsquet femení més vist de la història? Un Espanya-França que va ser l'Eurobàsquet 2017, un Mundial el 2014 que també jugava Espanya-Estats Units, o la final de l'Eurobàsquet 2019 amb Espanya-França.
2: O sigui, Espanya-França.
1: Espanya-França.
0: Quin, la 2017 o 2019?
1: 2019.
0: La 2019, que va guanyar, i hi havia la nostra estimada Alba Torrents en aquell Eurobàsquet, és una de les jugadores que més Eurobàsquet té, la Vini Salamera, que la tenim pendent, eh?
2: Molt d'anys, totes Vinici...
0: Dali.
2: No me'n pot,
0: tu pots.
1: Bé, torna-hi.
0: No. Vinga, va.
2: Vini Salamés i Vini Salameres.
0: Molt bé. Molt bé. Mira, vols que faci lligar amb el que t'acaba de passar en la frase de la setmana? Tenim la música èpica, no?
2: Sí. No tenim música èpica avui.
0: Ah, la feis vosaltres, va. La frase de la setmana... Però més fluix. La frase de la setmana diu que els campions continuen jugant fins que ho aconsegueixen. I nines... I Ninos ho acaba de fer.
1: Vinicius.
0: Actualitzar el marcador. No esteu nerviosos de si Espanya guanya el Japó. 36-44. Si guanya... Seria un poc fracàs, eh?
1: 36-44. Guanyen...
0: En el Japó. Que en el Japó, crec que és en el Japó, a la selecció xinesa, hi ha una jugada més alta del món.
1: Ah, sí?
0: No heu vist les imatges? No. És impressionant. Però impressionant. És que fa així en sa mà i tac, fica la cistella.
2: Quan fa?
0: Dos i pico.
1: Wow. I deien Jaume, que feien els 51.
0: Que un home, sí.
2: Més alt.
0: Sí.
1: Wow. Era xinès.
0: I ella, crec que és japonesa.
1: És japonesa?
2: Bé, ho cercarem, és una informació que
1: hem
2: de contrastar bé per explicar-la aquí a xiu-xiu. Marta, gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Espera, que m'agrada això, xiu la fina. Fins aquí. Au. Adéu, Olot.
1: Que vagi bé.
2: Que vagi molt bé, Marta. Adeu. Jordi, Xavi, tornant demà, nosaltres.
1: Exactament,
2: demà.
1: Demà.
2: Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 468, tornant demà a les 5. Gràcies per ser-hi.
4: Això voldria saber jo com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa, doncs, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, ja, d'on me surten?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. I és dimarts 8 de setembre, dient que la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. El PSOE no ha avançat, que és el que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons diu, però, que el seu grup es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
1: Veurem què és el que passa avui al Congrés en una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar també els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta. El mes de juliol, en Sant López. Bon dia.
4: Bon dia. El contingut es publicarà demà dimecres i ajudarà a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada, tot quan han sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada dels migrants a Ceuta.
1: I compte enrere, per a l'inici del curs escolar dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el curs 2025-2026.
4: La davallada és sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren durant el curs.
1: Han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Ratllada.
4: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
1: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia. El dia de la Mare de Déu, avui dimecres.
4: El primer jaleo va comptar amb 109 cavalls. Pocs minuts abans de començar es va decidir que per la temperatura es farien dues voltes i no tres. El jaleo va acabar amb 24 incidències, una d'elles una menor ferida amb un traumatisme al cap en caure del cavall.
1: I en els esports, Enric Mas, comença avui el tram decisiu de la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El ciclista artetenc es troba des d'avui a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola per primera vegada. Avui es reprèn la competició amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana, la Ràbida i Palo de la Frontera, propícia pels sprinters. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món, després d'imposar al Japó per 59-79. En futbol, el Real Mallorca torna a la feina en vista el partit de diumenge contra el Sabadell. El vermell es situen a la setena posició de la classificació i els arlequinats es van imposar ahir vespre per 3-2 al Còrdoba. I avui torna la Lliga de Campions de Futbol. A les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà la visita de l'Inter de Milà. El Betis debutarà al camp del Lille i el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund.

0: I pel que fa al temps, avui serà de nou una jornada amb molta calor. Es tornaran a activar avisos grocs a diferents punts de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, tornarem a tenir valors molt per damunt del que és habitual per l'època de l'any. Avui, sobretot, tindran temperatures elevades a punts del nord de Mallorca, també a l'interior. En aquests sectors tornarem a arribar als 38-39 graus. A Menorca, màximes al voltant dels 35 graus i a les Pitiuses fins als 36. Avui, un dia més de cel pràcticament destapat. El vent gira a component sud. Tindrem una situació a la mà molt tranquil·la, amb mà arrissada, ones que no passaran dels 20-30 centímetres. Demà sí que ja tenim un canvi dràstic pel que fa a la temperatura i també a l'estat del cel. Arribaran tempestes que podran ser intenses, ruixats irregulars, no afectaran arreu de les illes de la mateixa forma, però sobretot a punts del nord de Mallorca és on tindrem aquesta possibilitat de plogudes més fortes. Demà el vent ja girarà a nord, serà molt intens i la temperatura davallarà així com vagi avançant el dia, però és que punts del nord de l'arxipèlag poden davallar respecte avui les màximes en torn de 10 graus. Les temperatures ara mateix ja són elevades, tenim 26 graus a Formentera, 25 a Palma i a Eivissa i 24 graus ara a Mou.
0: Gràcies, Cesc. I pel que fa al trànsit, retencions ja a aquestes hores a l'arribada de l'autopista d'Inca, la via de cintura. Toni Escanelles, bon dia.
2: Bon dia. És així. Des d'ahir, recordeu, els embossos comencen un pèl més prest. A hores d'ara, de fet, només n'hi ha en aquest punt, tot i que hi ha trànsit lent també fins a l'arribada de Son Castelló. A Menorca també trànsit lent a l'alçada de Rafael Rubí. I recordeu que avui vespre s'habiliten serveis especials nocturns de reforç amb motiu de la Mare Déu de la Salut, de la patrona de Palma, de tots els trens de l'SFM.
0: Són ara les 7:06 minuts del matí. Joan Jiménez és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Avui la mesa del Congrés dels Diputats votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Es tracta d'una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
4: La darrera paraula, com dèiem, la tindran els nou membres de la mesa del Congrés. N'hi ha tres del grup socialista, entre ells la presidenta de la cambra, la mallorquina Francina Armengol, quatre del grup popular i dos de Sumar. Quan es va aprovar el projecte de llei al Parlament, el PSIP s'hi va abstenir i el PP i Més hi van votar a favor. La presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports i que rega contra els socialistes.
5: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues no se siguiera incrementando esta capacidad.
4: El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, ha garantit que els dos membres de Sumar a la mesa del Congrés, que comparteix grup parlamentari amb els ecosobiranistes, votaran en contra del veto i ha fet aquesta pregunta als socialistes.
6: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
4: El Partit Socialista no ha avançat que votarà avui, però Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics.
7: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
4: Pons diu que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en lloc de culpar AENA de la saturació turística.
0: El diputat socialista feia referència a la via basca, en concret a l'acord bilateral assolit entre l'executiu espanyol i l'autonòmic per garantir una major participació sobre les infraestructures aeroportuàries.
4: Han pactat un òrgan de col·laboració, coordinació i gestió. També es negocia un acord de cogestió amb les Canàries, que s'havia de debatre en una reunió ahir, però que finalment s'ha ajornat 15 15 dies i Catalunya també ha negociat tenir veu en la planificació aeroportuària. El gestor Aena s'ha mostrat sempre reticent també amb aquests pactes i ha reiterat en diverses ocasions que qui té les competències exclusives són ells.
0: I encara en qüestions relacionades amb el turisme, el govern destina quasi 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a finançar 65 nous projectes estratègics entre enguany i l'any que ve.
4: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, avança que la meitat es destinarà a infraestructures hidràuliques i mediambientals.
8: Executarem projectes cabdals com la connexió de la desaladora de Palma amb Marratxí, 8,2 milions d'euros, l'ampliació de la desaladora d'Andratx, la nova edar a Portinatx, la depuradora de Ciutadella Sud.
4: Sobre la possibilitat de pujar l'impost, Bauçà assegura que ara la prioritat no és recaptar més, sinó executar millor.
8: Hem de millorar la gestió de la ITS i amb aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
4: La novetat és que les administracions o entitats que incompleixin els terminis establerts podran perdre fins al 20 punts a la baremació de futures convocatòries.
0: I el Consell de Ministres desclassificarà avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta de finals del mes de juliol i el contingut es publicarà demà en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi que ningú va avisar al govern central. Aquests documents donaran llum per saber què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència al president Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada.
4: La presidenta Marga Proens ha denunciat que continua sense rebre cap resposta de l'executiu central des que divendres va demanar explicacions sobre la manca d'informació i demana la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez. Vol que doni explicacions sobre l'alerta del risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag i detalli les mesures que han pres al respecte.
9: Si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
4: Al Parlament, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
10: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes a abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
4: La desclassificació dels informes per part del Consell de Ministres afecta tots els serveis d'informació, tant policials com militars.
0: I tot quan hem sabut que l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Fiscalia es mostra partidària que Maria Tardón es posi al capdavant de la causa, ja que entenen que els efectes més rellevants dels fets de finals de juliol es varen produir en territori espanyol. Cristina Bauçà, bon dia.
11: Bon dia. El govern espanyol, per cert, es personarà com afectat en la causa.
0: Així ho ha explicat el ministre de Política Territorial i Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola.
12: Nos vamos a personar porque se ha abierto un proceso judicial en el que se va a analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estará el gobierno de España.
0: A la interlocutòria, la Fiscalia argumenta que l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta es va utilitzar com una eina per atacar greument la integritat territorial d'Espanya i, per tant, constitueix una conducta delictiva com asa presumptament a l'estranger. La magistrada destaca una clara, indubtable gestió favorida des del Marroc. No obstant això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté el seu posicionament.
13: Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pensa, però, tot el contrari.
14: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente, y lo digo responsablemente, pero es que todos los indicios apuntan a eso.
0: I ha exigit al president de l'executiu central, a Pedro Sánchez, que concreti quan es tornarà a la normalitat, ha qualificat la gestió del cap de l'executiu espanyol d'irresponsable. Això quan el socialista ha assegurat en l'acte d'obertura del curs polític al Congrés que Ceuta és la prioritat.
15: Trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que Pedro Sánchez ha abandonat els autins.
16: Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber de defender una parte de la nación y de la Unión Europea. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuestra convivencia. Por ejemplo, soy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles.
0: Avui Ceuta tornarà a estar al centre de les agendes dels ministres i amb la mirada clavada, Cristina, a la tornada a les aules.
17: La titular d'Educació, Milagros Todón, presidirà l'inici del curs acadèmic a Ceuta. Prop de 13.000 alumnes tornen aquest dimarts a classe i ho faran, segons ha anunciat la ministra, amb seguretat privada a tots els centres escolars, siguin públics o concertats. Els residents, però, no n'estan convençuts.
18: Queremos una solució ja. O si no, nuestros hijos no van a ir al colegio.
17: També serà la ciutat autònoma el màxim responsable de l'interior. Fernando Grande Marlaska visitarà el centre d'acolliment temporal del Tarajal quan ahir hi va tornar a haver protestes. També formarà part de l'agenda comunitària el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb el comissari d'Interior, Magnus Brunner, i amb la comissària per al Mediterrani, Dubka Sutisa. Això el mateix dia que els responsables europeus rebran a Juan Jesús Vives.
0: I aquí a les Balears, el curs escolar comença dijous passat de maig. Ho fa amb més de 158.000 alumnes, 2.300 manco que el curs passat. Una baixada que, sobretot, es produeix als centres públics de Mallorca. És la xifra inicial, és a dir, que a mesura que avança l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren nous. Toni Sastre, bon dia.
19: Bon dia, així és. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el curs escolar comptarà amb poc més de 19.000 professionals, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades.
0: Segons el conseller, de moment hi ha 27 places de professorat encara sense a cobrir. Són les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres matèries. Avui, aquestes vacants surten adjudicació per tràmit urgent a Eivissa és l'illa, on més vacants hi ha, amb un total de 16, seguida de Mallorca amb 10, a Menorca hi ha una vacant i a Formentera no n'hi ha cap.
20: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca, francès.
0: El curs començarà en 187 aules modulars, són 28 més que el 2025-2026 que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. De fet, 3 centres d'educació de secundària començaran ampliats.
19: Són Liet, Sant Marçal, de Pòrtol, les estacions de Palma i el Marc Ferrer de Formentera. Actualment s'estan executant obres per un valor total de 71 milions d'euros i es preveu que finalitzin aquest trimestre les d'Andratx, el Gaida i Cap de Pera.
20: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
19: En aquest curs també hi haurà més recursos de suport a més de 1.700 professionals, entre orientadors i personal AT, i més places de 0 a 3 anys amb més de 15.000 gratuïtes.
0: I precisament els AT, els auxiliars tècnics educatius, es concentren a les 10 d'avui matí davant la conselleria per reclamar millores laborals i el reconeixement de la seva feina. Recorden que l'any passat ja es varen mobilitzar i aconseguiren avanços, però que actualment, quan està a punt de començar el nou curs, encara no hi ha un calendari de negociacions.
17: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, lamenta que la feina que fan ha evolucionat perquè les necessitats dels infants són de cada vegada més complexes, però que no ha anat de la mà de les millores laborals. Per això reclamen una reclassificació laboral.
21: Reclamam una reclassificació professional per les funcions i les responsabilitats que assumim, i la volem acompanyada d'una formació específica que ens permeti donar una millor resposta a les necessitats dels infants i avançar cap a una inclusió real. reclamant uns contractes de 12 mesos i una inscripció a centre perquè necessitem una estabilitat laboral i perquè la continuïtat del personal AT també beneficia als infants, a les famílies i als equips educatius.
17: També reclamen que se'ls revisin les funcions, que es reconeguin els riscos mitjançant un plus de perillositat i que la seva feina s'adapti a la persona a partir dels 55-60 anys.
0: Per cert, que avui l'OCDE dona a conèixer l'informe PISA amb els resultats de l'any passat. Aquest document mesura els coneixements teòrics i pràctics que tenen els alumnes d'entre 15 i 16 anys en ciència, lectura, matemàtiques a 91 països diferents, entre els quals Espanya. El darrer informe del 2022 va mostrar una caiguda en els coneixements mínims que els joves haurien de tenir en lectura i en matemàtiques.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
2: Una notícia ara relacionada amb les butxaques dels consumidors. Les pràctiques a les autoescoles de les Balears apugen de preu a causa de l'encariment constant de la benzina. Una situació que perjudica les empreses i també els seus alumnes. Les autoescoles demanen l'ajuda del govern.
3: Entre 50 cèntims i 1 euro és el que ha augmentat el preu de cada classe pràctica a les autoescoles de les Illes. Aquesta és la solució que han trobat les empreses per fer front a la pujada de la benzina.
4: Nosaltres empleem el combustible per fer la feina. Llavors, si el combustible no s'ha pujat en aquests preus, nosaltres hem hagut d'adaptar per tenir beneficis aquests preus. La gent sempre intenta reduir, però s'intentar reduir, si no estàs preparat, l'únic que t'ho dus és un suspès.
3: Escoltàvem a Joana Ribes i precisament aquest dilluns la benzina arribava de mitjana als 1,94 cèntims al litre, el preu més alt d'enguany. A més, els cotxes de les autoescoles necessiten un manteniment constant. Per aquest motiu, les autoescoles de les Balears demanen el suport del govern.
4: Que no es donessin ajudes econòmiques com donen els transportistes. Des de la CNAE s'ha posat d'estar en contacte amb el govern.
3: Joana Ribes, la presidenta de l'Associació Balear de les Benzineres de les Illes. Una situació aquesta de la benzina que afecta l'economia i l'organització dels alumnes i dels pares que prefereixen reduir sessions de pràctiques per evitar l'augment dels costos.
5: Jo, per exemple, per jo, que faig feina, sí, és un poquet excessiu, però bueno, lo que hi ha.
6: Intento hacerlo lo más rápido posible para dejar de seguir pagando.
7: Yo he ido retrasando mucho lo del carnet, pero por el simple hecho de pagar las prácticas.
3: És per aquest motiu que sol·liciten una ajuda similar a la que han obtingut altres sectors per fer front a la pujada constant dels preus de la benzina.
2: També puja el preu de l'habitatge, ho ha fet gairebé un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears, el 8è increment més gran del país. Això segons l'índex de preus d'habitatge publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.
8: Els preus no es frenen, segons l'INE, però segons el Col·legi de Registradors de la Propietat sí que ho fa la compra-venda. El juliol ha caigut més d'un 15,5%. Les Illes són així, les segona comunitat autònoma on més ha baixat la compra-venda d'habitatges respecte del juliol de l'any passat.
2: I el govern espanyol ha posat en marxa el nou portal Casa 47. És un cercador de lloguers públics assequibles en contractes de llarga durada i des d'on es podran tramitar les sol·licituds. Es diu portal.casa47.es i ja té penjats 800 pisos de protecció oficial repartits per tot Espanya. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a incrementar aquesta oferta amb 1.500 habitatges més als pròxims mesos.
9: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
2: Des del portal es podrà accedir a totes les convocatòries d'habitatge públic. I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada, Mallorca. Tots 5 han admès els fets que varen passar l'any 2019.
3: A 4 dels 5 acusats se'ls ha condemnat a 4 anys de presó i el 5è a 2 anys. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen una ordre d'allunyament de les víctimes i hauran de fer un curs d'educació sexual.
2: I ahir al vespre es va localitzar la tripulació d'una nova pastera a les costes de les Illes, en concret a Formentera.
8: A dins hi anaven 14 persones, totes elles d'origen magrebí. Havien tocat terra a Formentera i els varen trobar ja a la carretera PM820 al quilòmetre 15 i varen intervenir diverses unitats de la Guàrdia Civil.
2: I un incendi va cremar i 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària de Riu Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades.
3: Un extrem que no han confirmat fonts oficials. El foc s'ha declarat a la 1:30 d'aquest dilluns i en manco d'una hora està controlat. Hi han intervengut una trentena d'efectius terrestres, de Libanat i bombers d'Eivissa, també dos camions autobomb i dos mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi en risc potencial per a persones i habitatges. Són la directora d'Extinció de Libanat, Inés Landa, i Joan Ferrer, que és el propietari de la finca afectada.
10: Com havia otro foco, un poquito más adelante, pues ha hecho una talla ampliada. Bueno, al final ha quedado la cosa en... en un pequeño conato y este que han sido 200 metros. Bueno, las causas están en investigación. Ahora, una vez que se controla el incendio, se comienza la investigación de causas y este junto con el otro pues está en investigación, se sabrá en breve.
11: Hi ha vingut algú que va tenir altra cosa que fer i li han pres foc per dos bandes, per allà i per aquí. Hi ha hagut aquí uns vecins, que gràcies a Déu, que han vist alguna cosa, han vist un que estava per allí, llavors ja començava a sortir fum, i ell diu que de repent ha agafat estrot i venia cap aquí. Ha fuit com cap aquí. Jo penso que llavors s'ha anat a dalt-li foc a l'altra banda.
2: I abans de resumir el que destaca la premsa, fem un apunt de la política. La Federació Socialista d'Eivissa ha presentat els candidats ja definits per a les administracions locals i la insular. El diputat Àlex Pitaluga optarà a la presidència del Consell d'Eivissa. Elena López serà la candidata progressista a l'alcaldia de Vila.
8: El conseller insular Víctor Torres serà el candidat socialista al municipi de Santa Eulària i el president de la Federació Insular del Partit, Vicent Rosselló, es presentarà com a candidat a Batla de Sant Josep. Rosselló ha manifestat que ha encotxat en la societat la necessitat de canvis específics, especialment en l'accés a l'habitatge i a una major contenció del sector turístic. Vicent Rosselló, el secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa.
12: Insisteix, és un moment de gran responsabilitat on el Partit Socialista d'Eivissa està totalment preparat per sortir a governar. Venim durant molt de temps, durant diversos anys, aquí des de la pròpia Federació Socialista d'Eivissa, fent una feina molt intensa, parlant amb les entitats, amb les associacions, amb organitzacions, i el clamor és unànim. Volen un canvi.
8: Ara falta definir les candidatures locals de Sant Joan i de Sant Antoni.
2: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30. Fem ara un cop d'ull a les portades de les Illes que posen Toni Escanellas especialment en l'educació, perquè el curs, com dèiem ja a l'informatiu matí d'avui, està a punt de començar.
13: És així, i tothom cerca als diaris particularitats, xifres per aportar. Última hora, per exemple, que mostra avui una trobada arqueològica, la de dos militars que diuen que acompanyaren a Bayo al cementeri de Son Servera durant la Guerra Civil, i de titula dient que prop de 4.000 alumnes comencen el curs per culpa del boom migratori. I diu que això tensa el sistema i que el govern respon amb més atenció a la diversitat. En canvi, Diari de Mallorca va a la xifra global i destaca que hi ha 2.300 alumnes manco que el curs passat i que hi ha 22 barracons, també xifres, però que tots els centres tenen menjador. Fotografia en aquest cas per un naixement sobtat dins una pastisseria de Serenal, d'una criatura. D'altres, els digitals, Mallorca Diario, per exemple, també mira els números globals, diu que hi ha 159.000 alumnes de 9.200 i que aquest de 9.200 són pràcticament 200 més que els que hi havia l'any passat. En canvi, segons l'Ara Balears, a Eivissa hi ha manco professors de català que instituts té l'illa. Un testimoni diu que el primer que arriba allà el fan cap de departament. Ho explica després a l'interior. OK Balears, per la seva banda, prefereix parlar de successos avui, de tribunals també, un cas de tràfic de drogues i una agressió masclista. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, com última hora, parla d'aquests 4.000 estudiants migrants. Parla també de tensió al sistema educatiu per culpa d'això, perquè diu que arriben amb el curs començat, tot i que, com acaben de dir, encara no ha començat. La creu d'aquesta cara la posa Diari d'Eivissa explicant que s'han trobat dos cossos de menors i d'una dona migrants morts a la mà a Formentera. El menor que ha imbuït de festa, de mou i de gràcia, en parlarem ara més en banda l'informatiu, celebra també en titulars la temporada turística, diu, de rècord. És l'únic que defuig avui de l'educació.
2: I els diaris estatals destaquen l'inici de curs universitari de la princesa Eliono.
13: És així, fotografia d'ella a tots els diaris. El País, per exemple, en lletres, recorre Ceuta un dia més, diu que la jutgessa assenyala Marroc com a culpable de l'entrada massiva. El Mundo prefereix un titular pel possible avançament electoral pel part de Pedro Sánchez i treu foto també, com deien, de la princesa que comença classe. Però mentre tot posen foto d'ella enmig de la gent, El País i El Mundo, l'ABC ho fan un retrat enorme a la portada i també diu que un espia marroquí va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. I tancam aquest repàs als diaris de caire estatal, amb l'únic que s'ha dit a Barcelona, recordau-ho, que és La Vanguardia, i en aquest cas també posa fotografia de la princesa, petit, això sí, a la banda de baix de la portada, destacat el titular, l'informe de la jutgessa per l'assalt a Ceuta.

0: 7 i mitja del matí. Repassam els principals titulars. La mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports.
1: El PSOE no ha avançat que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons diu que el seu grup es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, i el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, han lamentat que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: No podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
4: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports.
0: I el Consell de Ministres ha de desclassificar avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta el mes de juliol.
1: El contingut es publicarà demà dimecres. Això pot ajudar a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears, al qual va fer referència Pedro Sánchez la setmana passada. Tot quan hem sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada dels migrants a Ceuta.
0: I compte enrere per l'inici del curs escolar. Dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el 2025-2026.
1: La davallada, sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any, hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren durant el curs.
0: I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada.
1: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
0: I la sequera provoca problemes amb el subministrament d'aigua a diversos municipis. A Campos, l'Ajuntament avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà.
1: La sobreexplotació n'ha fet augmentar la concentració de sodi. A Manacor també es demana als veïnats reduir el consum. D'aquí uns minuts serem en directe a Porto Cristo.
0: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia d'Amo viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia al Dia de la Mare de Déu d'avui. El primer jaleo d'ahir va comptar amb 109 cavalls.
1: I pocs minuts abans de començar es va decidir que la temperatura alta feia que es fessin dues voltes i no tres com estava previst. La Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor que va caure d'un cavall a l'Ermita de Gràcia i va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: La calor va provocar ja ahir alguns canvis en aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mont, el jaleo, una calor que continuarà ben intensa avui arreu de les illes. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui una altra vegada temperatures ben elevades, màximes al nord de cada illa, sobretot a punts de Mallorca, 38-39 graus al nord de Mallorca. A Menorca arribarem una altra vegada als 35-36 graus, també al nord, i a Eivissa i Formentera també se situaran les temperatures al voltant dels 36 graus. Esperam un dia de cel gairebé destapat, com a molt núvols prims que ja arribaran a partir de l'hora baixa. Avui el vent bufarà de component sud i serà fluix, i per tant a la mà amb molta tranquil·litat. Tindrem mar rissada, ones que no passaran dels 20 a 30 centímetres. El canvi molt destacat ja serà a partir de demà. Arriba una massa d'aire més fred. A més, això farà inestabilitzar l'ambient. Tindrem ruixats, també tempestes que poden ser intenses i regulars, no arreu de les illes, però sobretot a punts del nord de Mallorca, és on esperam que siguin més fortes, també la serra, i sobretot una esperada davallada de la temperatura. Demà les màximes aniran davallant, sobretot tindrem temperatures baixes ja al final del dia, que es mantindran la resta de la setmana. De moment, però, avui encara toca patir molta calor. De fet, ja començam ara amb 24 graus a Manacor o 23 a Inca, 22 a Sant Antoni de Portmany. A Formentera i la Savina en tenim 25 i a Menorca ara mateix 25 graus a Ciutadella i 24 a Maó.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
0: 7:35 minuts, moment ara per la informació dels esports. Avui es repara, Antoni, la Vuelta amb la mirada posada en el corredor artenenc, Enric Mas.
7: Enric es troba a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Avui torna la competició després de la jornada de descans d'ahir. Ho farà amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida a Palor de la Frontera. El líder de la General pensa en positiu i així es veu diumenge a Granada.
8: Siempre piensas un poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa a ver cómo estaríamos en la general.
7: El ciclista mallorquí Enric Mas reconeix que espera una setmana molt dura.
8: Va ser una setmana dura. En ese aspecto, creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre l'espai de la paret.
7: Entre valoracions, explica com veu un dels seus rivals, l'eslova Primo Roglic.
8: A Primos nunca se le puede descartar, está mostrando un grandísimo nivel y, repito, sabe exactamente cómo ganar una vuelta, ha ganado 4 y como dices, Félix es un corredor muy, muy bueno, está en un estado de forma excelente y tenemos que tener cuidado con todos.
7: I la Federació Espanyola de Ciclisme ha anunciat que els corredors triats per al Mundial de final de setembre al Canadà en doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta a Espanya.
9: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo. Si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Yo creo que tenemos una lista bastante buena. Los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien y con un Mundial muy, muy abierto, muy abierto.
7: La segona representant balear per a la cita mundialista, Mavi García. La seleccionadora Gemma Pascual situa la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
10: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a las dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se plantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
7: I en bàsquet, la selecció espanyola amb Alba Torrents i Elena Puello s'ha classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món. La victòria del combinat espanyol per 59-79 contra el Japó, afegida a la victòria d'Alemanya contra Mali, fa que la selecció espanyola s'hagi classificada com a primera de grup i eviti jugar l'eliminatòria dels 8 de final. Per la mare de futbol, el Reial Mallorca comença a preparar avui a la ciutat esportiva Antoni Asensio el partit de diumenge contra el Sabadell. El conjunt català arribarà a Son Moix com a tercer classificat, després d'imposar-se i vespre el Córdoba per 3-2. El Mallorca setè en 7 punts, un manco que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir es va tancar la jornada amb aquests dos marcadors, Getafe 1, Celta de Vigo 1, amb el debut del mallorquí internacional en Bolívia, Oscar López, amb el quadre madrileny, i Elche 2, Reial Societat 3. I avui torna la Champions, Real Madrid, Betis i Villarreal disputaran els seus primers partits, els 3 a les 9 del vespre. El Real Madrid rebrà l'estadi Santiago Bernabéu, la visita del Inter de Milán. José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc. Ha dit això a prèvia del partit.
11: No es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
7: El Real Betis debutarà al Camp del Lill. El tècnic del conjunt verdiblanc, Manuel Pellegrini, avisa del perill del conjunt francès.
12: Jugamos contra el puntero de la Liga Francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más, más partidos más difíciles y partidos más fáciles. De grosso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
7: I el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund. Els grogues saben que es trobaran i cercaran arrencar amb bon peu. Sentint l'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez.
13: Esperaremos el mismo Borussia Dortmund que hemos visto en todos los partidos analizados en toda la etapa de Niko Kovac. Entonces, es otro partido, pero siguen manteniendo su filosofía, su idea, con su gente.
7: Els altres representants espanyols jugaran demà. El Barça rebrà quan falti un quart per a les 7 la visita del Feyenoord i l'Atleti de Madrid visitarà a les 9 del vespre el camp del Liverpool. I acabem en tenis. El US Open, Carlos Alcaraz, és el quart de final després d'imposar-se el tenista local Tommy Paul. El murcià no ha deixat cap opció i ha resolt el partit per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa clar que ja està recuperat de la seva lesió, que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar i mostra la seva candidatura a reeditar el títol. El rival de l'espanyol serà un altre nord-americà, Ben Shelton.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
14: Catalina!
15: Se tropezó con un escalón.
6: El retorn al cinema de Lluís Homà.
16: És una provocació darrere l'altre.
6: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
17: Abuelo!
18: No deixaràs de sentir-la a prop.
6: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
19: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: I són ara les 7:42 i en aquesta hora anem en directe fins a Porto Cristo, Mallorca, perquè la sequera s'agreuja per les pluges molt escasses i les temperatures extremes dels darrers mesos. Aquest nucli costaner de Manacor, com la resta d'unitat de demanda, ha entrat en situació d'alerta i per això l'Ajuntament ha decretat mesures d'estalvi i d'aigua i recomana a tota la població reduir-ne el consum. A Porto Cristo hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Ha empitjorat la situació per la pressió de turistes i de residents?
20: Bon dia, companys. Tot d'una, li demanaré al regidor de l'Ajuntament Manacorí, Sebastià Llodrà, qui ja m'acompanya en aquests moments. Però abans, deixeu-me dir que la gran demanda registrada justament aquests mesos d'estiu, que han estat feixucs per la calorada intensa, per la manca de pluja, ha fet créixer i molt la vulnerabilitat, ho diríem així, de poblacions costaneres, també d'urbanitzacions en planta hotelera. Ja ho sabeu, aquí és el centre de les Coves del Drac, també dels Ams, amb una planta hotelera no molt extensa, però sí important, i també departaments turístics com Cales de Mallorca, Cala Murada, Sillot i aquí on som, justament a Porto Cristo, com dèiem. El que sabem és que el mes de juliol, ja a principis, a Manacor Ciutat, el que és Manacor Ciutat, hi va haver, de fet, talls de subministrament associats justament a problemes elèctrics i també a l'elevat consum. Sebastià Llodrà, molt bon dia, regidor de Cicle de l'Aigua.
21: Bon dia.
20: Gràcies per acompanyar-nos. M'heu fet, o m'heu dit, ho diríem així fora de micro, que si la situació no canvia, que empitjora, que es manté com en aquest moment, que ja és ben delicada, aplicareu restriccions i talls d'aigua més duradors, més, d'alguna manera més de calat. Fa temps que no plou. Com està ara mateix la situació? La van conèixer aquest mateix dissabte.
21: Bé, la situació convida el manco a preocupar-nos, perquè és vera que fa temps que no plou, però una de les variables que s'ha de tenir en compte precisament és l'altre, que és l'elevat consum que tenim, no? I això demostra una altra vegada més que tenim Mallorca al límit, i això s'accentua en l'estiu, i tenim Mallorca al límit a nivell hídric i a nivell energètic, i quan hi ha un excés de consum energètic és quan hi ha aturades, i és quan després tenim problemes en part amb la ciutat de subministrament, i també quan hi ha un consum d'aigua excessiu és quan hem de començar a plantejar mesures. Per l'objectiu nostre és que les mesures que s'apliquin no afectin aquell que en facin un ús raonable de l'aigua.
20: Justament abans d'entrar en aquest directe, en aquesta entrevista, hem vist un senyor, un home, que estava regant directament al jardí del seu habitatge amb una mànega directament abocant, o directament, com dèiem, regant el jardí. Les mesures s'aplicaran principalment a propietaris en jardins, piscines. Quines són? Què es fa en aquest cas?
21: Les mesures que hem aplicat, les primeres de totes, les que ens hem aplicat en altres mateixos a nivell municipal, perquè ja des de fa uns anys han canviat gairebé el 85% de gespa l'han substituïda per espècies vegetals que no tenen tant consum d'aigua, i el que queda, el que hem fet, hem ordenat que se deixi de regar directament. També a platges hem llevat dutxes, només hi ha rentapeus, i de fet també ens estan plantejant si s'acaben llevant, i després neteja hídrica, que la guardant només per mínim, no? Hidroneteja amb aigua, que res. Clar, l'Ajuntament és el primer que s'aplica les mesures, però també demanem als veïnats que en siguin conscients. I nosaltres no parlem tant de grans consumidors, perquè, un exemple, l'Hospital de Manacor és un gran consumidor, però en fa un consum d'aigua que ha de menester, perquè és per nivell higiènic, per nivell sanitari. Nosaltres el que apel·lam és en aquella gent, sobretot cases en jardí, en piscina, que en facin

0: anòmals?
1: Sí. Manacor està distribuït, té una casuística a nivell de distribució d'aigua que és particular. El que és Manacor Ciutat i Cala Murada és l'empresa municipal d'aigua, la que abasteix d'aigua, però després tenim nuclis com Porto Cristo, Sillot, Cales, que hi ha altres proveïdors d'aigua. Bé, el que hem fet és avisar també aquests proveïdors de que se posin en contacte amb els seus grans malbaratadors, diríem, no? I nosaltres igual. I nosaltres en això ens ho facilita, Manacor i Cala Murada, el fet de que ja hagin col·locat 10.000 comptadors digitals. Nosaltres sabem a temps real quin és el consum, per tant, podem incidir damunt això.
0: Per tant, la importància d'instal·lar, com deia ara el regidor, comptadors digitals, propis, individuals, per tant, l'Ajuntament de Manacor aquí ja no rega la gespa dels espais municipals, també redueix el mínim imprescindible, la neteja viària, es té especial esment a les piscines, també als jardins. Sebastià Allodà, regidor del Cicle de l'Aigua, molt bon dia i gràcies.
1: Gràcies.
0: Ja ho heu escoltat, companys, aquí des de Porto Cristo, aquestes restriccions en el tema de la sequera de l'aigua, la falta de l'aigua.
2: Gràcies, Caterina. En directe des de Porto Cristo. A Manacor també l'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. La sequera n'ha fet augmentar. La concentració de sodi es recomana no utilitzar-la ni per beure ni per cuinar i fer-ho només per a tasques d'higiene personal o de la casa. Hi ha veïnats que lamenten el trasbals que això suposa, d'altres no ho notaran perquè tenen cisterna.
3: És un problema un poc de dinero perquè tengo que comprar agua en Mercadona.
4: Nosaltres no agafem aigua del carrer. En plan, tenim cisterna i tenim pou i en plan aigua de pluja.
5: Nosaltres tenim una cisterna que és el que hi ha a totes les cases i no empleem aigua del carrer.
2: Una vegada recuperats els valors de sodi permesos, l'Ajuntament i la Mancomunitat del Migjorn donaran nou avís a la població. Set i 49 minuts. Han localitzat dues víctimes de la Guerra Civil durant les tasques d'excavació i d'exhumació al cementeri de Son Servera, Mallorca. Per la seva col·locació i els objectes que acompanyaven les restes òssies, es creu que són milicians morts a la Batalla de Mallorca vinculada al desembarcament del capità Bayo del 1936. El coordinador del Pla de Fosses és Ses Buscats.
6: Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari. I han trobat una bala, aquest sí que té la bala, allotjada a l'abdomen. I l'altre que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
2: Els treballs han estat a dues zones del cementeri, en una àrea enjardinada i en una zona de nínxols, on s'han excavat gairebé 200 tombes.
7: S'ha duit a terme en el marc del 5è pla de fosses del govern, pressupostat amb 842.000 euros, i ara les excavacions a Son Servera s'ampliaran a diferents finques privades del municipi. La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, explica les següents passes d'aquest cinquè pla.
8: A Mallorca mos queda ara només acabar aquí, després mos queda Son Escrivà, Artà, mos queda Seretat a Palmanyola. I les excavacions possiblement acabin abans de Nadal, però després ja és con la continuació de cinquè pla, on hi haurà ja la identificació.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I el jutge Peinava ha convocat avui Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, per a l'audiència preliminar del seu judici per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. Gómez ha demanat al jutge que posposi l'audiència perquè el seu advocat no és a Madrid. La defensa argumenta que la citació s'ha comunicat amb només 24 hores d'antelació.
10: El magistrat ha convocat Gómez en el marc de la investigació que manté oberta contra ella i aquesta audiència ha de servir com a pas previ abans de decidir si la causa avança cap a judici oral. La investigació se centra, entre altres qüestions, en si hauria utilitzat la seva posició per afavorir la seva activitat professional vinculada a la Universitat Complutense i a l'ús de recursos públics, inclosa la feina de la seva assessora, la Moncloa, per entitats privades, per activitats privades. La Fiscalia demana l'absolució de Gómez.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de l'aerolínia Plus Ultra desestima el recurs de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que demanava que es paralitzés la investigació dels seus comptes bancaris i del seu entorn, tots ells imputats en la causa per part de la Policia Nacional.
7: Zapatero va impugnar la decisió del jutge José Luis Calama perquè entenia que es vulnerava el seu dret a la intimitat i a la tutela judicial efectiva. L'ex

0: l'expresident també demanava que s'acotés el temps de la investigació i que se suprimís la referència a les comunicacions internes de l'entitat bancària amb el client. Per la seva banda, Calama ha desestimat aquestes peticions perquè assegura que les indagacions no són per obrir noves línies d'investigació, sinó que per obtenir dades complementàries o aclaridores sobre els productes bancaris d'aquestes persones.
1: I tot això mentre l'expresident de Plus Ultra ha confirmat en seu judicial que l'aerolínia va pagar Zapatero un 1% del rescat de 53 milions d'euros concedit a la companyia aèria per part de l'Estat en concepte de mediació.
2: L'exdirectiu de Plus Ultra, Julio Martínez Solà, ha assegurat que varen pagar fins a 530.000 euros al soci de Zapatero perquè la situació de Plus Ultra era límit i van considerar que l'expresident el podria ajudar a l'hora d'aconseguir la concessió de l'ajuda pública. Ara bé, Solà ha indicat que no va fer un seguiment de les gestions que pogués haver fet l'expresident del govern, ni sap com haurien repartit Zapatero i el seu soci els dobbers. Avui declara un altre exdirectiu de la companyia que també apunta a l'expresident.
1: I de l'exterior, el canceller alemany Friedrich Merz promet protegir la democràcia amb la Constitució si fa falta en resposta a la victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de l'estat de Saxònia-Anhalt, que ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta.
0: Merz reconeix estar commogut i ha dit que no esperava una derrota d'aquestes dimensions. El canceller ha remarcat, però, que les institucions alemanyes són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació. El canceller i líder de la CDU ha assegurat que no pactaran amb l'ultradreta i ha fet autocrítica després que el seu partit perdés fins al 19,2% de vots a la regió.
1: La formació d'ultradreta, que ha aconseguit un 44% dels vots i, per tant, no ha arribat a la majoria absoluta, no pot governar, això sí. Ara començaran les negociacions. El partit d'esquerres, BCW, que ha aconseguit un 5% dels suports, ha advertit que no bloquejarà que l'Alternativa per Alemanya governi, apuntant a una possible abstenció.
2: El partit d'ultradreta no descarta governar en transfugats si aconsegueixen el suport de diputats electes que, tot i haver-se presentat per altres partits, vulguin donar suport porta la formació d'ultradreta. En tot cas, el seu líder a la regió, Ulrich Siegmund, assegura que la victòria és inqüestionable.
3: Was ist jetzt die Aufgabe? Es ist ein ganz klarer Regierungs.
2: Siegmund assegura que la victòria és clara i és de fet el millor resultat que ha aconseguit un partit de l'Estat des de l'any 1990. Mentrestant, la resta del país i també la Unió Europea mira de reull la formació i el canvi de tendència, sobretot molta preocupació per les polítiques que Alternativa per Alemanya vol dur a terme si aconsegueixen en un futur arribar al govern del país.
4: Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir Regierungsverantwortung in Deutschland im Bund übernehmen,
2: mesures com la de tancar fronteres que avançava Alice Weidel, vicepresidenta del partit, i que a priori entraria en col·lisió amb l'actual espai Schengen que permet la lliure circulació entre països membres. També defensen un acostament a Rússia i s'oposen al suport militar alemany a Ucraïna.
1: 7:55 minuts, vos parla mare de les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Mó. Ells va viure amb emoció el primer Jaleo de Gràcia amb 109 cavalls, tot això després de tot el dia de celebracions i de preparatius. Amb el berenar de caixeres i de caixers al matí, la sortida del Flaviolé per començar el replec i acabar amb el Jaleo, que va ser més curt a causa de la forta calor, es feren només 2 voltes en lloc de 3.
2: Al dematí, la barriada del camí del Castell de Dalt va acollir el tradicional berenar de caixers i caixeres, que enguany arribava més a la 29a edició. Ja al capvespre, a partir de les 4 de l'hora baixa, el Flaviolé Víctor Pons va donar inici al replet de la Qualcada després de demanar permís al caixer Batla. La gent esperava molt emocionada, gent de tot arreu que venia a veure de prop les festes.
5: Les meves filles s'han preinculcat i ara només n'hi ha una que colca, perquè tothom s'ha fet gran més, no? Però sí, és una cosa que per jo és per veure-ho.
6: Ens han dit que és molt maco, és una tradició de fa tants anys i tenim ganes de veure-ho, ja que estem a Menorca de visita.
7: El que és molt polit és veure tots els caixers i tota la comitiva junta i ja és un moment molt emotiu.
2: I el moment més esperat, arribar poc després de les 9 del vespre en l'entrada de la Qualcada a la plaça de la Constitució pel primer Jaleo de les festes. La banda de música, sota la direcció d'Héctor García, va interpretar el clàssic Postillón de la Rioja, moment en què la plaça va esclatar amb alegria i l'emoció pròpies del Jaleo.

0: Un jaleón que dèiem, hi van participar 109 cavalls, tot i que inicialment n'hi havia 130 d'inscrits. Poc abans de començar, però, i a causa de les elevades temperatures, es va decidir reduir a dues voltes les previstes, que en principi havien de ser tres. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes, José Manuel Tete García.
1: I, bueno, la seva idea és que, en principi, si tot va bé, llevarem una volta, també. Per tant, això facilitarà i alleujarà que els cavalls puguin anar a descansar.
2: Calor, eh? Fa molta calor.
1: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat. Van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
0: D'això es tractava, va fer-se la primera volta, un descans, i passades les 10 de la nit, la segona, i després, com deia, els animals van anar a descansar, que es va allargar fins pràcticament les 11 de la nit.
3: Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'Ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: Va ser per un traumatisme al cap, la resta de ferits van ser ferides lleus, cops i 86 policies locals, alguns procedents per primera vegada de fora de Menorca, juntament amb Protecció Civil i reforços sanitaris, varen vetllar pel desenvolupament correcte, com va ser així, de la festa.
3: I avui, dia de Gràcia, la jornada començarà a primera hora amb la sortida del Flavioler, ja a les 7:30 del matí ha sortit per anar a cercar la caixera fadrina. Poc després de les 8 es lliurarà la bandera i començarà el replec de la Colcada. A les 9 sortirà la cercavila dels Gegants de Maó, acompanyats per la banda de música. I a les 11 se celebrarà la missa de caixers a l'església de Santa Maria.
0: El segon jaleo de les festes començarà al migdia, a la 1, a la plaça de la Constitució, amb l'entrega de canyes verdes, el tradicional Vol en Vi, aquesta mítica cançó. En aquest jaleo hi ha inscrit 136 caixers, més o manco com el de anit, i cavallers. La jornada festiva continuarà passades les 6 de l'hora baixa, amb la sortida de la Qualcada cap a les corregudes del Cos de Gràcia, el darrer caragol, i en acabar el darrer tot de Fobiol, tan habitual i tan clàssic, a la plaça de la Constitució, per després, com ahir, acabar en Ravalda.
4: Pablo no está, ha dicho que hoy no volverá.
3: I arribarem a les 8 del matí amb la música de La Granja, i és que amb ells es posa fi un dels cicles més interessants de l'estiu. Eterno Verano serà aquest divendres, obren portes a partir de les 9:30, i en aquest cicle han mesclat grups i artistes veterans amb gent jove. Grups com La Granja, també UR Ball, les guanyadores del darrer pop-rock de Palma.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí. I avui és dimarts 8 de setembre, dia en què la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada al mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè assegura l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. El PSOE no ha avançat el que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons, però, diu que el seu grup ja es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
1: Veurem què és el que passarà avui al Congrés en una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar també els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta el mes de juliol. Ansel López, bon dia.
4: Bon dia. El contingut es publicarà demà dimecres i ha d'ajudar a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears, al qual va fer referència Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada. Tot quan han sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada dels migrants a Ceuta.
1: I compte enrere per a l'inici del curs escolar. Dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el curs passat.
4: La davallada, sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any, hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers van arribar durant el curs.
1: I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada.
4: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
1: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia al dia de la Mare de Déu avui. El primer jaleo d'aquestes celebracions va comptar en 109 cavalls.
4: I pocs minuts abans de començar es va decidir que la temperatura feia que es fessin dues voltes i no tres. Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
1: I a l'informatiu matí d'avui també parlarem del present i dels reptes futurs de la producció agrícola agrària.
4: Ho farem a les 8 i mitja amb Magda Drové, que recentment ha assumit la direcció tècnica de l'associació APAM.
1: I en els esports, Enric Mas comença avui el tram decisiu de la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El ciclista artenenc que des d'avui a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola per primera vegada. Avui es reprèn la competició amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la ràpida Palos de la Frontera propícia per als sprinters. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món després d'imposar al Japó per 59 a 79. En futbol, el Real Mallorca torna a la feina pensant en el partit de diumenge contra el Sabadell. Els vermells se situen a la setena posició de la classificació i els arlequinats es van imposar i vespre per 3-2 al Còrdoba. I avui torna la Lliga de Campions de Futbol. A les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà la visita de l'Inter de Milà. El Betis debutarà al Camp del Dill i el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund.
1: Al temps, avui s'activaran els avisos grocs per calor a l'interior, al nord i al nord-est i a la serra de Tramuntana de Mallorca després d'una nova jornada de rècords de temperatura. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, ahir vàrem tenir la temperatura màxima mai registrada un mes de setembre a Mallorca, va ser de 40,1 graus a Llucmajor. Avui tornarem a tenir temperatures similars, però aquesta punta de calor es trasllada al nord de Mallorca i també a l'interior perquè el vent avui gira a component sud. Tindrem el cel pràcticament destapat. Ara mateix hi ha alguns núvols, però a poc es desfaran. Avui cel poc ennuvolat a tot l'arxipèlag, amb aquesta temperatura en torn de 38-39 graus, que se situarà al nord de Mallorca, 35 graus de màxima a Menorca i 36 a Eivissa i a Formentera. La mà serà tranquil·la, amb mà arrissada, ones entre els 20 a 30 centímetres. Demà sí que ja arriba canvi gros, amb una davallada important de la temperatura, en torn de 10 graus a punts al nord de Mallorca i a la resta entre 6 i 7, amb el cel més ennigulat i amb possibilitat de tempestes molt fortes en alguns sectors de les illes. Seran ruixats irregulars, però demà sí que ja canvia gairebé definitivament aquesta situació de calor intensa. De moment, però, avui encara tocarà patir calor i ja tenim, de fet, temperatura de 27 graus ara a Formentera, a la Savina, i 25 graus a Palma, a Sant Rafel i a Maó.
1: I pel que fa al trànsit, retencions ja a aquestes hores a l'arribada de l'autopista d'Inca a la via de Cintura. Toni Escanelles, bon dia.
7: És així. Des d'ahir, recordo, molts embossos comencen un pèl més prest, també per aquesta incorporació a la vida universitària. A hores d'ara només hi ha aquest punt trànsit lent fins a l'alçada de Son Castelló, però també la via de Cintura, entre aquest punt, entre aquest encreuament i l'estadi Balear, hi ha retencions, embús també a l'autopista de Llucmajor, a l'alçada d'Espilarí, i un embotellament també a la rotonda de Son Ferriol. A la resta de carreteres de les illes, de moment, calma.
1: 8 i 6 minuts del matí. Joan Jiménez és al control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui la mesa del Congrés dels Diputats votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Es tracta d'una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
4: La darrera paraula, per tant, la tindran els nou membres a la mesa del Congrés. N'hi ha tres del grup socialista, entre ells la presidenta de la cambra, la mallorquina Francina Armengol, quatre del grup popular i dos de Sumar. Quan es va aprovar el projecte de llei al Parlament, el PSIP s'hi va abstenir i el PP i Més hi van votar a favor. La presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports i carrega contra els socialistes.
3: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues, no se siguiera incrementando esta capacidad.
4: El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, ha garantit que els dos membres de Sumar a la mesa del Congrés, que comparteix grup parlamentari amb els ecosobiranistes, votaran en contra del veto i ha fet aquesta pregunta als socialistes.
8: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tingués la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
4: I la resposta del Partit Socialista és que de moment no avança que votarà avui. Això sí, Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
4: De fet, considera que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en lloc de culpar, ha dit, AENA de la saturació turística.
1: Quan feia referència a la via basca, en concret a l'acord bilateral assolit entre l'executiu espanyol i l'autonòmic per garantir una major participació sobre les infraestructures aeroportuàries.
4: Van pactar un òrgan de col·laboració, coordinació i gestió. També es negocia en aquests moments un acord de cogestió amb les Canàries. Balears, que s'havia de debatre en una reunió ahir, però que finalment s'ha ajornat 15 dies. I Catalunya també ha negociat tenir veu en la planificació aeroportuària. De totes maneres, el gestor aeroportuari Aena s'ha mostrat sempre reticent també amb aquests pactes i ha reiterat en diverses ocasions que en té les competències exclusives.
1: I encara en qüestions relacionades amb el turisme, el govern destina quasi 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a finançar 65 nous projectes estratègics entre enguany i l'any que ve.
4: El conseller de Turisme, Jaume Bausà, apunta que la meitat es destinarà a infraestructures hidràuliques i mediambientals.
9: Executarem projectes cabdals com la connexió de la desaladora de Palma amb Marratxí, 8,2 milions d'euros, l'ampliació de la desaladora d'Andratx, la nova edat a Portinatx, la depuradora de Ciutadella Sud.
4: I sobre la possibilitat de pujar l'impost, Bausà assegura que ara la prioritat no és recaptar més, sinó executar millor.
9: Hem de millorar la gestió de l'ITS i amb aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
4: La novetat és que les administracions o entitat que incompleixin els terminis establerts podran perdre fins a 20 punts en la baremació de futures convocatòries.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: El Consell de Ministres desclassificarà avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta de finals del mes de juliol i el contingut es publicarà demà en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi que ningú va avisar al govern central. Aquests documents donaran llum a saber què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència al president espanyol Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada.
4: La presidenta Marga Proens ha denunciat que continua sense rebre cap resposta de l'executiu central des que divendres va demanar explicacions sobre la manca d'informació i demana la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez. Vol que doni explicacions sobre l'alerta de risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag i detalli les mesures que han pres al respecte.
3: Si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
4: Al Parlament, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
10: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
4: La desclassificació dels informes per part del Consell de Ministres afecta tots els serveis d'informació, tant policials com militars.
1: També hem sabut que l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Fiscalia es mostra partidària que Maria Tardón es posi al capdavant de la causa, ja que entenen que els efectes més rellevants dels fets de finals de juliol es varen produir en territori espanyol.
4: El govern espanyol també es personarà com afectat en la causa. Així ho ha explicat el ministre de Política Territorial i comandant únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola.
11: Nos vamos a personar porque se ha abierto un proceso judicial en el que se va a analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estará el gobierno de España.
4: A la interlocutòria, la Fiscalia argumenta que l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta es va utilitzar com una eina per atacar greument la integritat territorial d'Espanya i, per tant, constitueix una conducta delictiva comesa presumptament a l'estranger. La magistrada destaca una clara i indubtable gestió afavorida des del Marroc. No obstant això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté el seu posicionament.
12: Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, pensa tot el contrari.
13: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
4: I ha exigit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que concreti quan es tornarà a la normalitat i ha qualificat la gestió del cap de l'executiu espanyol d'irresponsable. Això quan el socialista ha assegurat en l'acte d'obertura del curs polític al Congrés que Ceuta és la prioritat.
14: trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
4: Mentre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa d'abandonar els sautins.
15: Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber de defender una parte de la nación y de la Unión Europea. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuestra convivencia. Por ejemplo, soy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles.
1: Avui Ceuta tornarà a estar al centre de les agendes dels ministres i amb la mirada clavada a la tornada a les aules.
4: La ministra d'Educació, Milagros Tolón, presidirà l'inici del curs acadèmic a Ceuta. Prop de 13.000 alumnes tornen aquest dimarts a classe i ho faran, segons ha anunciat, amb seguretat privada a tots els centres escolars. Els residents, però, no n'estan convençuts.
16: Queremos una solución ya, o si no, nuestros hijos no van a ir al colegio.
4: També serà a la ciutat autònoma el màxim responsable de l'interior, Fernando Grande Marlaska, visitarà el centre d'acolliment temporal del Tarajal quan ahir hi va tornar a haver protestes. També formarà part de l'agenda comunitària el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb el comissari de l'Interior, Magnus Brunner, i amb la comissària per al Mediterrani. Això el mateix dia que els responsables europeus també rebran Juan Jesús Vives.
1: I aquí a les Illes, en les darreres hores, han arribat tres embarcacions irregulars a les costes de les Balears amb 50 migrants a bord. La darrera ha estat a les 3 d'aquesta matinada al sud de l'illa de Cabrera amb 24 persones. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 5.000 migrants a bord de gairebé 300 barques. Toni Sastre, bon dia.
17: Bon dia. I ahir em va arribar la primera a les 7:30 a l'hora baixa a l'illa de Formentera amb 14 persones, totes elles d'origen magrebí. Havien tocat terra a Formentera i els trobaren ja a la carretera PM820 al quilòmetre 15. Hi varen intervenir diverses unitats de la Guàrdia Civil, mentre que unes hores més tard, a les 10:30 del vespre, un altre barc arribava amb 12 persones a la colònia de Sant Jordi. La darrera, com dèiem, ha estat ja de matinada, a una milla al sud de Cabrera, amb 24 migrants a bord, tot d'ells d'origen subsaharià.
1: I passat demà comença el curs escolar. A les Illes, amb més de 158.000 alumnes, 2.300 manco, que el 2025-2026. És una baixada que, sobretot, es produeix als centres públics de Mallorca i que és la xifra inicial, és a dir, que a mesura que avança l'any hi ha noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren nous.
17: El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el curs escolar comptarà amb poc més de 19.000 professionals. Són 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades. Segons Vera, de moment hi ha 27 places de professorat encara sense cobrir. Són les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres matèries. Avui aquestes vacants surten adjudicació per tràmit urgent. A Eivissa és l'illa on més vacants hi ha. Un total de 16, seguida de Mallorca en 10. A Menorca hi ha una vacant i a Formentera no n'hi ha cap.
18: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, Menorca-Francès.
17: El curs començarà amb 187 aules modulats, són 28 més que el curs passat, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. De fet, 3 centres d'educació de secundària començaran ampliats. Són l'IET Sant Marçal, de Marratxí, les estacions de Palma i el Marc Ferrer de Formentera. Actualment s'estan executant obres per un valor total de 71 milions d'euros i es preveu que finalitzin aquest trimestre les d'Andratge, el Gaida i Cap de Pera.
18: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
17: En aquest curs també hi haurà més recursos de suport a més de 1.700 professionals entre orientadors i personal AT i més places de 0 a 3 anys amb més de 15.000 gratuïtes.
1: Precisament aquest personal AT, els auxiliars tècnics educatius, es concentren a les 10 d'avui davant la Conselleria d'Educació per reclamar millores laborals i el reconeixement de la seva feina. Recorden que l'any passat ja es varen mobilitzar i aconseguiren avanços, però que actualment, quan està a punt de començar aquest nou curs, encara no hi ha, Toni, un calendari de negociacions.
7: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, lamenta que la feina que fan ha evolucionat perquè les necessitats dels infants són cada vegada més complexes, però no han anat de la mà de les millores laborals. Per això reclamen una reclassificació laboral.
19: I la volem acompanyada d'una formació específica que ens permeti donar una millor resposta a les necessitats dels infants i avançar cap a una inclusió real. Reclamant uns contractes de 12 mesos i una inscripció a centre perquè necessitem una estabilitat laboral i perquè la continuïtat del personal AT també beneficia als infants, a les famílies i als equips educatius.
7: També reclamen que se'ls revisin les funcions, que es reconeguin els riscos mitjançant un plus de perillositat i que la seva feina s'adapti a la persona a partir dels 55-60 anys.
1: Per cert, que avui l'OCDE donarà a conèixer l'informe PISA, aquest document mesura els coneixements teòrics i pràctics que tenen els alumnes d'entre 15 i 16 anys en ciència, en lectura i en matemàtiques a 91 països diferents, entre els quals Espanya. El darrer informe del 2022 ja va mostrar una caiguda en els coneixements mínims que els joves haurien de tenir en lectura i en matemàtiques.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
2: I són ara les 8 i 21 minuts i en aquesta hora anem en directe fins a Porto Cristo, a Mallorca, perquè la sequera s'agreuja per les pluges escasses i les temperatures extremes dels darrers mesos. Aquest nucli costaner de Manacor, com la resta d'unitat de demanda, ha entrat en situació d'alerta i per això l'Ajuntament ha decretat mesures d'estalvi d'aigua i recomana a tota la població reduir-ne el consum. A Porto Cristo hi ha Caterina Bain. Caterina, bon dia. Ha empitjorat la situació per la pressió de turistes i de residents?
3: Bon dia, sí, moltíssim. Ha empitjorat molt. De fet, aquí hi ha molta preocupació, molt de neguit entre la població. També entre l'Ajuntament i els grans consumidors, com per exemple els hotelers. Han de dir que la gran demanda registrada aquest mateix estiu ha fet créixer molt la vulnerabilitat de poblacions costaneres, també d'urbanitzacions, en planta hotelera important, també d'apartaments turístics. Heu de pensar que aquí al nucli costaner de Porto Cristo hi ha les coves del Drac, també les coves dels Ams, amb hotels associats com Cales de Mallorca, també Cala la Morada, Silló, i aquí on som, Porto Cristo. Heu de saber més que hem de recordar que al mes de juliol a Manacor ciutat hi va haver ja els primers talls de subministrament associats sobretot a problemes elèctrics i a l'elevat consum. En una entrevista avui matí, a la primera hora d'aquest informatiu, Sebastià Llodrac, regidor de Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament Manacorí, m'ha advertit, que aplicaran restriccions i també talls d'aigua imminents, més duradors, més de calat, diríem, si no plouen els pròxims dies, i la situació diu que ara mateix és molt preocupant. L'escolta.
4: Bé, hi pot haver habitatges que arribin a consumir 200-250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura que arreglar la fuita. Per tant, això...
3: I, per tant, ara per ara, les mesures s'aplicaran principalment, de fet, s'apliquen als propietaris amb jardins, també amb piscines. També hi ha recomanacions per la resta d'habitatges i l'Ajuntament de Manacor no rega, per exemple, la gespa dels espais públics, dels espais municipals, i redueix també al mínim imprescindible la neteja viària amb aigua. Han de dir que les empreses gestores d'aquí, de l'Ajuntament de Manacor, vigilen de mica en mica cada dia els consums excessius, també abusius. El regidor m'ha confirmat que han hagut fins i tot d'avisar usuaris, també empreses, en haver detectat consums anòmals. Escolta'm alguns dels veïnats que han pogut parlar amb ells avui de matí.
5: Fer ajups i cisternes i cadascú que seva que entengui.
6: Aquí a Mallorca se n'han fet en massa de piscina, però la quantitat d'aigua que tenim és... i molt de... no poden donar tampoc la culpa en el turisme, perquè si no, no viuríem aquí, del turisme. Però sí, aquí en el port hi ha de dos per tres, en el xerrer veus que te surt l'aigua del xerrer, i llavors estan... com allò una setmana o dues, el recuperó.
2: Gràcies, Caterina. Banyant en directe des de Porto Cristo, on s'han posat mesures per l'utilització de l'aigua per mor de la sequera. També l'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. La sequera n'ha fet augmentar la concentració de sodi. Recomana no utilitzar-la ni per beure ni per cuinar, i fer-ho només per a tasques d'higiene personal o bé de la casa. 8 i 25.
7: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
2: I encetem els esports parlant de la Vuelta, Toni, que avui es reprèn amb la mirada posada en el corredor d'Artan, Enric Mas.
8: Enric Mas Nicolau es troba a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Avui torna la competició després de la jornada de descans d'ahir. Ho farà amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida Pavor de la Frontera. El líder de la General pensa en positiu i així es veu diumenge a Granada.
9: Sempre penses un poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia de los amigos ahí en Granada, y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general.
8: Això sí, el ciclista mallorquí reconeix que espera una setmana molt dura.
9: Va ser una setmana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espada y la pared.
8: I pel que fa a valoracions, en Rim Mas també ha explicat com veu un dels seus rivals, l'eslova Primoz Roglic.
9: A Primoz nunca se le puede descartar, está mostrando un grandísimo nivel y repito, sabe exactamente cómo ganar una vuelta, ha ganado cuatro y como dices, Félix es un corredor muy muy bueno, está en un estado de forma excelente y tenemos que tener cuidado con todos.
8: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de final de setembre al Canadà en doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta.
10: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo. Si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Yo creo que tenemos una lista bastante buena, los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien. I con un mundial muy, muy abierto, muy abierto.
8: I la segona representant balear per a la cita mundialista, Armavi García. La seleccionadora Gemma Pascual situa la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
11: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se replantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
8: I en bàsquet, la selecció espanyola amb Alba Torrens i Elena Puello s'ha classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món. La victòria del combinat espanyol per 59-79 contra el Japó, afegida a la victòria d'Alemanya contra Mali, fa que la selecció espanyola s'hagi classificat com a primera de grup i eviti jugar l'eliminatòria de vuitens de final. En futbol, el Reial Mallorca comença a preparar avui a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio el partit de diumenge contra el Centre d'Esport Sabadell. El conjunt català arribarà a Son Moix com a tercer classificat, després d'imposar-se ahir vespre al Còrdoba per 3-2. El Mallorca setè en 7 punts, un manco que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir va tancar la jornada amb aquest dos marcadors, Getafe 1, Celta 1, amb el debut del mallorquí internacional en Bolívia, Óscar López, amb el quadre madrileny, i Elx 2, Reial Societat 3. I avui torna la Champions. Pel que fa als representants espanyols, avui serà el torn de 3 equips. A les 9 del vespre, el Reial Madrid rebrà a l'estadi Santiago Bernabéu la visita de l'Inter de Milà, el Betis debutarà al Camp del Lille i el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund. Els altres representants espanyols jugaran demà. El Barça rebrà, quan falti un quart per a les 7, la visita del Feyenoord, i l'Atlètic de Madrid visitarà a les 9 del vespre al camp del Liverpool. I acabam en tennis, el US Open. Carlos Alcaraz ja és al quart de final després d'imposar-se al tenista local Tommy Paul. El murcià no ha deixat cap opció i ha resolt el partit per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa clar que ja està recuperat de la seva lesió, que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar i mostra la seva candidatura a reeditar el títol. El rival de l'espanyol serà un altre nord-americà, Ben Shelton.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Avui, la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva.
12: A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena.
2: Veurem què passarà avui al Congrés després és una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta el mes de juliol.
12: El contingut es publicarà demà dimecres i ajudarà a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència a Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada.
2: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí a Mallorca. S'han trobat les restes de dues víctimes de la Guerra Civil en la tercera fase d'excavacions al cementeri de Son Servera. Juan Luis Marcos, bon dia.
13: Bon dia. Ara faltarà saber si es tracta de militars republicans que participaren a la batalla del Penyal, ubicat molt a prop del cementeri, i que foren atacats en una emboscada, o si moriren posteriorment represaliats pels franquistes. També s'ha trobat una bala allotjada dins un dels cossos. En acabar aquestes excavacions a Son Servera, quedaran pendents s'obrir fosses a Artà, Son Escrivà i Palmanyola.
2: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut l'autora del robatori que va patir fa dues setmanes una joieria. Carmen Cires, bon dia.
14: Bon dia. L'establiment situat al barri de la Marina tenia imatges del moment en el qual una dona va aprofitar una distracció per agafar un expositor ple de joies el passat 27 d'agost. Ara els propietaris de la joieria han manifestat que, a més de detenir-la, els agents han pogut recuperar les peces artesanals i molt antigues valorades en uns 17.000 euros.
2: I a Menorca, Mahó viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Axel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia. Ja s'ha iniciat el replec de la Colcada, amb la participació avui de 133 caixers i cavallers. El segon jaleo està previst cap a la una del migdia. En el jaleo d'ahir la nit es van fer finalment dues voltes i no tres com és habitual per la calor. Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
2: I avui a l'informatiu matí també parlam de l'agricultura ecològica. Fa 20 anys que l'associació APAEMA es va constituir amb l'objectiu de promoure l'agricultura i la ramaderia ecològica a Mallorca. Recentment hi ha hagut un relleu a la direcció tècnica de l'entitat, l'assumeix la veterinària Magdalena Drové, que du anys vinculada al projecte. Avui l'hem convidada per parlar del present i dels reptes futurs al sector. Bon dia i benvinguda a l'informatiu matí.
16: Hola, molt bon dia. Gràcies.
2: Com definiríeu el moment actual que viu l'agricultura ecològica a Mallorca?
16: Bé, és un moment interessant de maduresa que, com dèieu, els darrers anys hem anat donant molt d'impuls i hi ha hagut bastant d'aprenentatges, també errors, però és un sector que crec que s'està consolidant a base de la certificació ecològica que fa el CBPA, el Consell Regulador, ha estat fonamental per aquesta tasca, i després també el fet de poder agrupar molt de productors, per exemple, amb la nostra associació, ha fet que, més enllà de que fos un canvi de producció, de sistema productiu, de canviar uns insums convencionals per uns insums ecològics, ha fet que se creés una xarxa per anar pensant com canviar el model productiu d'una manera més profunda, que fos més viable també per totes les explotacions. Mm-hmm. I bé, crec que estem en aquest punt de maduresa a nivell de formació i que s'ha demostrat ja que a nivell tècnic funciona, però hi continua havent el gran repte de la viabilitat econòmica de les explotacions, però que és un repte compartit també amb tota l'agricultura convencional. Això no va d'uns contra d'altres, sinó que és un sistema que veiem que per tot el que és el respecte a la terra, el medi ambient, adaptació al canvi climàtic, salut, els consumidors, és molt millor, però a part hi ha uns problemes comuns amb la resta d'agricultura que hem de fer força junts per millorar. És un dels grans reptes, com seria l'accés a la terra, el relleu generacional, tota la càrrega burocràtica que tenen els productors, l'adaptació en el canvi climàtic i, en conjunt, que un poc tot afecta aquesta viabilitat econòmica.
2: Parlava d'aquest canvi climàtic, les temperatures tan elevades i que han viscut aquest mateix estiu, és un fet que preocupa el sector. De quina manera?
16: Sí, totalment. El fet de ser unes produccions tan lligades a la terra, per lo bo i lo dolent, que no hi ha... vull dir, no podem jugar tant amb les condicions climàtiques com a lo millor altres produccions més intensives, però, per altra banda, tenim més capacitat de resiliència amb certes tècniques que s'apliquen. Està clar que les temperatures que no arriben a unes hores mínimes de fred en hivern, els arbres no arriben a acumular unes hores mínimes de fred, això perjudica a tots els sistemes productius. Aquestes calorades de l'estiu i la falta de precipitacions afecten a tots els cultius i a tot el bestiar, però amb agricultura ecològica s'està fent molta feina i s'està avançant molt amb tècniques per precisament adaptar-nos en aquests canvis, que no tenim cap vareta màgica, però sí que hi ha molta més capacitat de resiliència en tema de mantenir cobertes permanents, millorar l'estructura del sòl per retenir molta més humitat. No farem que plogui més o manco, però que el que plogui ho puguem aprofitar millor. I bé, una sèrie de tècniques que s'apliquen. I que d'això lo interessant, que l'agricultura ecològica a vegades queda com que es produir a lo tradicional i ja està, no? És agafar tot el coneixement tradicional que hi ha, que és importantíssim per adaptar-nos en els canvis, però hi ha molta feina que feim des de l'associació també especialment d'innovar, d'aprendre constantment i poder-nos adaptar millor.
2: I aquests canvis, aquestes adaptacions a les noves condicions climàtiques, s'espera que impliquin molta despesa pels pagesos?
16: Més que despesa és que també hi hagi, o sigui, una conscienciació política, no? De quin, ja no només a nivell d'àmbit d'agricultura, de Conselleria d'Agricultura, sinó de quin model volem de territori, perquè això afecta a la sobirania alimentària, a la salut. És que és una cosa transversal, no? S'ha d'anar un poc més enllà i hi ha d'haver una creença ferma de les administracions en que aquest model, més enllà d'un sistema productiu, pot ser una oportunitat molt gran per millorar molt d'altres aspectes transversals de la nostra societat, no? I això, més enllà de el que li pot costar a un productor canviar un tipus de tècnica o un altre, que això, diguem, és com a lo bo de fer, lo complicat és que l'administració s'ho cregui de veres, que la producció ecològica i l'agroecologia no és un model més a potenciar com qualsevol altre, sinó que és un model que no va en contra de ningú, sinó que és per repensar quin model volen com a societat, no? I si s'ho prenen en sèrio de veres, perquè de paraula se diu molt, i hi ha el pla estratègic ara que s'ha publicat fa poc de producció ecològica, que ha tret la Conselleria d'Agricultura, i tots els eixos que hi ha per enfortir el sector, que si és un sector, vull dir, el que estàvem comentant, no?, de que és un sector estratègic per a tota la societat, això ells en fan bandera, també. Però la realitat, després trobant molt, és cafè per tothom, no? Vendríem a dir que crec que fa falta que se creguin que és un model necessari per tota la societat, i ja dic, no és anar en contra de ningú ni dels productors convencionals, al contrari, és de mostrar-los, oferir tot el que se pot millorar amb la producció ecològica i convidar-los, promocionar que puguin anar fent aquesta transició acompanyats, perquè creiem que és el millor per tots els productors i per la societat en general.
2: I bé, avui hem volgut dedicar l'entrevista a parlar de l'associació APAEM, de la tasca que fa l'associació APAEM, que promou l'agricultura i la ramaderia ecològica a Mallorca, i ho hem fet amb la seva directora tècnica, Magda Adrobé. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
16: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Escoltau l'Informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: 8 i 41 minuts, repassant qüestions de l'actualitat estatal i internacional. El jutge Peinado ha convocat avui Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'audiència preliminar del seu judici per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. Gómez ha demanat al jutge que posposi l'audiència perquè el seu advocat no és a Madrid. La defensa argumenta que la situació s'ha comunicat amb només 24 hores d'antelació.
1: El magistrat convoca Gómez en el marc de l'investigació que manté oberta contra ella i aquesta audiència ha de servir com a pas previ abans de decidir si s'obri judici oral. La investigació se centra en si hauria utilitzat la seva posició per afavorir l'activitat professional vinculada a la Complutense, a l'ús de recursos públics, inclosa la feina de l'assessoria de la Moncloa per activitats privades. La Fiscalia demana l'absolució de Gómez.
0: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de l'aerolínia Plus Ultra desestima el recurs de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que demanava que es paralitzés la investigació dels seus comptes bancaris i del seu entorn, tots ells imputats en la causa per part de la Policia Nacional.
1: Zapatero va impugnar la decisió del jutge José Luis Calama perquè entenia que es vulnerava el seu dret a la intimitat i la tutela judicial efectiva. L'expresident també demanava que s'acotàs el temps d'investigació i se suprimís la referència a les comunicacions internes de l'entitat bancària amb el client. Per la seva banda, Calama ha desestimat aquestes peticions perquè assegura que aquestes indagacions són per obrir noves línies d'investigació. No són per obrir noves línies d'investigació, sinó per obtenir dades complementàries o aclaridores sobre productes bancaris d'aquestes persones.
0: I tot això mentre l'expresident de Plus Ultra ha confirmat en seu judicial que l'aerolínia va pagar Zapatero un 1% del rescat de 53 milions d'euros concedit a la companyia aèria per part de l'Estat en concepte de mediació.
1: L'exdirectiu de Plus Ultra, Julio Martínez Solà, ha assegurat que va pagar 530.000 euros al soci de Zapatero perquè la situació de Plus Ultra era límit i va considerar que l'expresident el podria ajudar a aconseguir la concessió d'una ajuda pública. Ara bé, Solà ha indicat que no va fer seguiment de les gestions, per tant, no sap com va repartir-se després aquest dobbes entre Zapatero i els seus socis. Avui declara un altre directiu de la companyia que també apuntava l'expresident.
0: I de la crònica internacional, el canceller alemany Friedrich Merz promet protegir la democràcia amb la Constitució si fa falta en resposta a la victòria del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya a les eleccions a l'estat Saxònia-Anhalt, que ha quedat 3 escons de la majoria absoluta.
1: Merz reconeix estar commogut, ha dit que no esperava una derrota d'aquestes dimensions, també ha remarcat que les institucions alemanyes són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació.
2: En Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland verliert hat.
0: Recorden que la formació d'ultradreta ha aconseguit un 44% dels vots i, per tant, no ha arribat a la majoria absoluta i no pot governar.
1: El partit d'ultradreta no descarta governar en trànsfugues si aconsegueix el suport de diputats electes, tot i haver-se presentat per altres partits. Tot i això, han de voler donar suport a la formació. En tot cas, el seu líder, Ulrich Siegmund, assegura que la victòria és inqüestionable.
3: Ist jetzt die Aufgabe. Es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag. Er könnte deutlicher kaum sein.
1: Mentrestant, la resta del país, també la Unió Europea, miren de reull aquest canvi de tendència, sobretot molta preocupació per a les polítiques d'Alternativa per Alemanya, que vol dur a terme si aconsegueixen governar, com per exemple tancar fronteres que a priori entraria en col·lisió amb l'espai Schengen.
0: 8 i gairebé 45 minuts del matí. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio amb les edicions insulars.

0: ID3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia, temps ara per a la informació de Mallorca i Vetres Ràdio. Avui ens espera una nova jornada de calor. A partir de les 12 s'activaran els avisos grocs a l'interior, nord i nord-est i a la Serra Tramuntana. Les temperatures es poden enfilar fins als 37 graus a punts com Sa Pobla. I en aquesta hora fem una ullada a la situació del trànsit a les principals carreteres de l'illa. Per això connectam amb la DGT. José Romero, bon dia.
2: Bona tarda. En aquest moment es troba en tràfic bastant fluid a la major part de carreteres de Mallorca. L'únic que poden trobar és tràfic lent a la incorporació de Sabia i Cintura des de carretera de Soja i també la incorporació de Sabia i Cintura des de carretera d'Inca. Això està per un moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, José Romero. Marga Cifres, el control tècnic. Fem una pausa i començam.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.

0: Quantes tombes. Entre aquestes s'hi han trobat dos cossos que, per la seva col·locació i els objectes que acompanyaven les restes, es creu que poden aportar informació sobre els fets ocorreguts durant la batalla de Mallorca el 1936. Ara faltarà saber si es tracta de dos militars republicans del desembarcament del capità Alberto Bayo l'agost de l'any 36. Ho explica el coordinador del Pla de Fosses, Cesc Busquets.
1: Dos tombes individuals, de moment, però sí que es veu com els, les persones les van abocar aquí dintre aquest forat. No? Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari i han trobat una bala, aquest sí que té la bala allotjada a l'abdomen. I l'altre que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un chisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
0: Per la seva part, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha explicat quines són les següents passes d'aquest cinquè pla.
2: A Mallorca mos queda ara només acabar aquí, després mos queda Son Escrivà, Artà, mos queda Seretat a Palmanyola. Aquestes excavacions possiblement acabin abans de Nadal, i però després ja és con la continuació de cinquè pla, on hi haurà ja la identificació.
0: Segons el govern, l'objectiu final és poder posar nom a les víctimes i retornar les restes a les seves famílies per garantir-los una sepultura digna.
3: Canviant de qüestió, el grup ecologista GOP denuncia noves irregularitats greus a les platges de Palma i exigeix una investigació immediata sobre la concessió dels serveis de temporada. Segons l'entitat, s'estan cobrant tarifes que superen amb escreix els preus autoritzats, arribant a demanar fins a 125 euros al dia per dues gandules i un parasol a Cala Major.
0: Els ecologistes alerten que no es tracta d'un cas aïllat. El passat mes de juny ja varen portar davant la Direcció General de Costes una denúncia per sobrecostos a la platja de Palma, on es cobraven 10 euros per unitat en lloc dels 6 aprovats en l'estudi econòmic de l'Ajuntament. Ara la situació s'ha agreujat a Cala Major, tot i que els cartells anuncien preus de 35 euros pel conjunt bàsic. L'empresa explotadora comercialitza una modalitat anomenada Premium per 125 euros diaris. El GOB assegura que aquestes tarifes VIP no figuren en cap document oficial i que el plec de condicions estipulava un preu de 6 euros per gandula i altres 6 per parasol.
3: Són les 8 i 50 minuts.
4: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fom la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
5: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Més per Palma denuncia que el nou curs escolar comença amb una climatització insuficient a les aules dels centres públics de la ciutat i que els alumnes hauran de suportar temperatures de més de 31 graus. Demana mesures immediates a curt termini, com la revisió de portes i persianes o també la instal·lació de ventiladors i zones d'ombra als patis.
0: Els ecosobiranistes remarquen que la situació atenta contra els drets dels treballadors i contra la prevenció de riscos laborals, que marca en 27 la temperatura màxima dins les aules. Per això demanen al govern un pla d'emergència a tots els centres de ciutat. Quica Coll, portaveu de Més per Palma.
6: En aquest cas, nosaltres proposem revisar portes, persianes, finestres, perquè tanquin correctament i millorin l'aïllament. És a dir, el que demanem són mesures senzilles que pensam que poden ser assumides a curt termini. A més de també podem garantir que a les aules hi hagi ventiladors.
0: Més per Palma apunta que l'actual pla de climatització és insuficient, ja que només beneficia 16 centres de totes les Balears, quan només a Palma n'hi ha 70. I posen d'exemple el CEIP Ainamoll, el de Pràctiques, Mariana Aguiló i el CEIP de Son Sardina com a centres que necessiten reformes urgents que el PP, de fet, ja va prometre a principi de mandat.
3: D'altra banda, el Consell de Mallorca amplia el servei d'atenció integral a domicili. Aquest programa, adreçat a persones grans en situació de dependència, ja arriba a les 18.400 hores mensuals d'atenció. Això suposa, segons l'institució, l'increment del 40% en comparació a les 13.000 hores que es prestaven l'any 2023.
0: És a dir, són 5.400 hores més cada mes destinades a facilitar, asseguren, que els usuaris puguin continuar a les seues llars i descarregar de feina les famílies. A més de l'augment d'hores, el servei s'ha reforçat

0: reforçat amb atenció als caps de setmana i festius, millores tecnològiques i una estructura de personal, asseguren des del Consell, més estable. De fet, el titular de Benestar Social, també president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, destaca que darrere les xifres hi ha persones que reben cures de qualitat i un acompanyament professional que fa, diu, que cada casa sigui una opció real.
1: És una aposta clara d'este Consell para que puedan seguir viviendo en su casa, bien atendidas, y para que las familias tengan más apoyo.
0: Aquesta ampliació forma part de l'acord subscrit amb el govern, vigent fins l'any 2028, i amb dues institucions ja treballen per pactar nous increments per al futur.
2: I el Consell de Mallorca també ha instal·lat una gran passarel·la de fusta sobre el torrent de Sant Miquel per millorar la seguretat en el nou vial cívic que connecta Sa Pobla i Crestaig. Aquesta infraestructura fa 36 metres de llargària i 2,5 metres d'amplària.
0: I l'objectiu és que els vianants i els ciclistes puguin creuar d'un costat a l'altre de la carretera i evitar el perillós tram de la rotonda de l'autopista que distribueix el trànsit cap a Sa Pobla, cap a Pollença i cap a Alcúdia. Les obres tenen un pressupost de 30 milions d'euros, finançats a través del Fons d'Insularitat, i es preveu que estiguin enllestides a final d'aquest any.

0: I atenció als grups de música emergents, perquè l'Ajuntament de Palma ha obert el termini d'inscripció per una nova edició del concurs Pop Rock.
1: Els grups aspirants tenen fins al 21 d'aquest mes per presentar-hi dues cançons amb música i lletra originals. La comissió tècnica farà una preselecció de 16 grups i d'aquests només 5 passaran a la final, on hauran de tocar ja en directe. Es preveu que aquesta final sigui ja el mes de novembre. De fons, sona Mom's Toy Boys, que és un dels temes de la banda Flanitxera i Ursbat, guanyadors de la passada edició.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 en Ràdio.

0: I són ara les 8 i 55 minuts i aquesta música, aquesta sintonia ens indica que ha arribat el moment per a la cultura a l'informatiu matí. Començam amb música clàssica. Gustav Mahler serà el gran protagonista de la 7a edició del Festival Monogràfic de Pollença, que commemora els 115 anys de la mort del compositor amb 3 concerts al llarg del mes de setembre al claustre de Sant Domingo. Una cita que, després d'haver posat el focus en figures com Beethoven, Mozart o Ravel, dedica enguany tota la programació al seu univers. Els assajos tenen lloc aquests dies. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Al Conservatori Superior de Música i Dansa.
1: Sí, és necessària molta feina perquè interpretar amb Mahler, un dels artistes més influents de finals del segle XIX i principis del segle XX, no és senzill i necessita assajos per passar d'aquí a aquí. I és que d'aquesta manera sonen el centenar de músics joves amb més o manco experiència que conformaran l'encontre orquestral de les Illes Balears, que dissabte interpretarà la sinfonia número 6 tràgica al claustre de Sant Domingo. Un d'ells serà el violinista Sergi Juan.
2: Com a músic jove i formant part d'una orquestra jove, no tenint les oportunitats ni tampoc en el món professional de poder interpretar aquest tipus d'obres de gran magnitud, tenim el plaer de ser quasi 100 músics damunt l'escenari, i això sempre comporta una gran responsabilitat per tots, és tenir el paper ben preparat i es poder gaudir també del concert i de poder interpretar una obra d'aquest calibre.
1: Els 3 concerts estaran dirigits pel mestre Bernat Kegles, que és impulsor de la iniciativa i que es completarà més amb audicions comentades a càrrec de Joan Estrany, perquè el festival és més que un seguit d'interpretacions.
3: Aquest festival ens permet aprofundir en la figura d'aquest compositor, tocant diferents gèneres, tocant peces d'inici i peces de finals de la seva trajectòria, de la seva vida. Per tant, podem veure l'evolució, podem entendre el compositor d'una manera més polièdrica, més completa, i d'aquesta manera crec jo que és una experiència molt singular per l'auditor i diferent d'altres festivals de música. Crec que això és la clau de l'èxit.
1: Dèiem que cada any s'ha triat un compositor, enguany Mahler, però per què? Idò, per què no es podia seguir obviant el músic que va obrir l'art al segle XX?
3: El segle XX musical i el segle XX artístic seria impossible d'entendre sense ell. Aquesta Viena de principis de segle XX, igual que París, van ser aquests dos epicentres que van transformar l'art i, en certa manera, la societat. Hem de pensar que, fins i tot, Mahler i Freud van coincidir, va psicoanalitzar Freud a Mahler. Llavors, estem parlant que es van juntar una sèrie de figures que van transformar la societat d'aquell moment i van obrir les portes en aquest segle XX completament diferent del que s'havia fet fins a llavors.
1: Els concerts tindran lloc dissabte que ve i també el dissabte de nou a les 8 del vespre i diumenge 27 a les 7. Més informació i venda d'entrades a la web del festivalmahler.com.
0: I arribarem a les 9 amb una proposta musical interessant.
4: Pablo no está, ha dicho que hoy no.
0: Parlem, Sandra, de La Granja.
1: Sí, que amb ells es posa fi a un dels cicles més interessants d'aquest estiu i que es diu, precisament així, Eterno Verano.

Serà aquest divendres, es gremi, les portes s'obren a partir de les 9:30 i en aquest cicle hi ha mascat grups i artistes veterans amb gent jove, moltes nits de rock intemporals, eternes. Aquest darrer ajuntarà la granja amb les Urbat, guanyadores del darrer pop-rock de Palma, que, per cert, ja ha obert inscripcions.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dimarts, avui, l'OCDE publica l'informe PISA, l'avaluació del nivell dels alumnes de 15 anys sobre ciència, matemàtiques i lectura. Es fa cada 3 anys i ofereix una comparativa entre els països desenvolupats. Això només 2 dies de l'inici de curs a les Balears enguany, a més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el 2025-2026.
1: La davallada és sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. El curs començarà amb 187 barracons, són 28 més que el 2025-2026, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
2: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
0: On també comencen el curs aquestes setmanes al Parlament. El primer ple és demà, avui, però els partits a les Illes miren de reull la mesa del Congrés dels Diputats que votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena.
1: Es tracta d'una proposició de llei aprovada l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
0: I l'agricultura i la ramaderia ecològica entra en una època de maduresa i de consolidació just quan APAEMA, l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Així ho ha assegurat fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
1: Diu que el canvi climàtic i les altes temperatures preocupen, que és cert que són més resilients que altres branques del sector primari, però adaptar-se a les condicions climàtiques implica una feina extra per als agricultors i ramaders ecològics. És per això que la nova directora tècnica d'APAEMA reclama conscienciació als polítics.
3: Lo complicat és que l'administració s'ho cregui de veres, que la producció ecològica i l'agroecologia no és un model més a potenciar com qualsevol altre, sinó que és un model que no va en contra de ningú, sinó que és per repensar quin model volen com a societat.
0: La sequera provoca problemes amb el subministrament d'aigua a diversos municipis. A Campos, l'Ajuntament avisa que l'aigua que surt de l'aixeta no és apta per al consum humà.
1: La sobreexplotació n'ha fet augmentar la concentració de sodi. D'altra banda, a Manacor es demana als veïnats reduir el consum. N'han parlat a l'Informatiu Matí amb el regidor responsable de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, qui lamenta l'elevat consum, especialment en determinats habitatges.
4: Bé, hi pot haver habitatges que arribin a consumir 200-250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura que arreglar la fuita.
0: I a Menorca, Maó viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Ja s'ha iniciat el replec de la colcada amb la participació de 133 caixers i cavallers.
1: El segon jaleo està previst a la 1 del migdia. En el d'ahir, al vespre, es van fer finalment 2 voltes i no 3, com és habitual per mor de la calor. Aquest que sentiu era l'ambient. La Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per la caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Passam el relleu als companys del programa El Dia. Passeu un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 9 i 5 minuts, bon dia, benvinguts. Començam el programa, és dimarts 8 de setembre i ens trobam, atenció, a 24 hores d'un canvi de temps. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, a les Balears, ha activat l'alerta groga per pluges fortes o molt fortes i també tempestes, possiblement acompanyades de calabruix. Recordem, un canvi d'hores que començarà demà, dia 9 de setembre. Arriba d'aquesta manera a les illes un front fred amb un tàlveg a nivells alts que provocarà un canvi dràstic. Alerta groga, com dèiem, a quasi la totalitat de l'arxipèlag. Així que, si vos sembla, i degut en aquest canvi radical, després amb el nostre home del temps farem un pronòstic més detallat del que ens espera en aquesta pròxima jornada. 24 hores, com dèiem, per un canvi de temps i només 48 per l'inici del curs escolar. Comença demà passat amb més de 158.000 alumnes, són 2.300 mancó que l'any anterior, una davallada que sobretot se produeix als centres públics de Mallorca. Un curs escolar que compta amb poc de 9.000 professionals, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades. De moment hi ha 27 places de professorat encara sense cobrir. Avui ens visita el conseller d'Educació, Antoni Vera, per poder parlar d'aquest inici imminent, un dia en què també, important per la comunitat educativa, perquè coneixerem els resultats de l'informe PISA. Això serà a partir de les 9 i mitja. Joana Maroto, bon dia.
1: Bon dia, Marti. Doncs sí, en parlarem també, li demanarem també en el conseller, que tindrem aquí nosaltres a partir de les 10. Avui l'OCDE dona a conèixer aquest informe amb el balanç dels resultats de l'any passat. Es tracta d'un document que mesura els coneixements teòrics i també pràctics que tenen els alumnes d'entre 15 i 16 anys en ciència, lectura i també matemàtiques a 91 països diferents, entre els quals també Espanya. El darrer informe no era gaire positiu, va mostrar una caiguda en els coneixements mínims que els joves haurien de tenir en lectura i matemàtiques. No s'espera, hem de dir, que hi hagi una millora molt notable respecte a aquesta edició anterior. En qualsevol cas, en crònica de successos i canviant de tema, els 5 joves acusats de violar 2 turistes l'any 2019 a Cala Ratjada han estat condemnats a 4 i 2 anys de presó. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen una ordre d'allunyament i hauran de fer un curs d'educació sexual.
0: No deixant de banda la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut l'autora, recordeu, del robatori que va patir fa 2 setmanes una joieria d'Eivissa. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. L'establiment, situat al barri de la Marina, tenia imatges del moment en el qual una dona va aprofitar una distracció per agafar un esperitó ple de joies el passat 27 d'agost. Imatges que, com partim nosaltres ara en directe, que descriurem per als nostres oients i que han servit en els propietaris de la joieria per demostrar els fets i detenir l'autora. De fet, aquí veiem l'autora posant en marxa aquest robatori. Els agents han pogut recuperar les peces, algunes molt antigues i de gran valor. Aproximadament es calcula que valien prop de 17.000 euros. I també pendents de l'incendi que va cremar ahir 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, Santa Eulària. El foc es va declarar al migdia d'ahir, però en manco d'una hora va ser controlat i després extingit. Van intervenir una trentena d'efectius terrestres d'Ivanat i bombers d'Eivissa en 2 camions autobomba i mitjans aeris. Els veïnats apunten que l'incendi podria ser intencionat, tot i que encara està sota investigació.
0: També tenim novetats respecte al concert d'Arrels B a Mallorca.

0: tirando labias que yo... És, sense dubte, una molt bona notícia, ja que divendres podreu gaudir d'aquest concert en directe aquí a IB3 Televisió, del concert de Railsby al Parc de la Mà de Palma, amb motiu de la Diada de Mallorca. Començarà just després de les notícies del vespre i serà en retransmissió en directe que s'allargarà fins a mitjanit. Qui vulgui anar de manera presencial ja sap que ho ha de fer amb temps, perquè s'esperen moltes persones al Parc de la Mà, i si no, com dèiem, IB3 Televisió disposarà de 17 càmeres i 2 drons perquè no podeu cap detall. I com sempre, si voleu contar-nos qualsevol cosa, queixa, proposta o suggeriment, podeu fer-ho al nostre número del WhatsApp
1: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: I també ens podeu escriure a l'Instagram del dia, que és eldia.ib3. No faig molt d'espoiler, però també us puc avançar que avui les queixes bars veniran sobre aires acondicionats de veïnats del benestar a la teva casa, a la teva vivenda, si fa molt de renou o no.
2: Idò, sí, i sembla que hi ha molta gent preocupada per els aires condicionats. No és fàcil tenir un bon veïnat, és veritat, i a vegades sorgeixen queixes. Les podeu fer arribar al nostre número de WhatsApp o també al nostre Instagram. Frase del dia. Avui també tenim un moment per reflexionar com cada dia, Xisco.
3: I de la frase d'avui és del polític i historiador francès Alexis Tocqueville, i diu així: ens hem d'acostumar a viure amb els nostres enemics, ja que no podem fer-los els nostres amics. Bajo la...

0: I és vera que hi ha moltes frases sobre enemics, no? Que sempre convé tenir-los a prop, controlats...
1: I contents.
0: Contents, és veritat, no? Mira, i la reflexió avui va precisament, no?
2: Sobre
0: enemics. No parlarem d'enemics, sinó d'altres coses que també mos deixen bocabadat. De què parla tothom avui?
2: I d'una pràctica estètica nova que ens ha deixat esborronats. Consisteix en injectar-se greix de cadàvers humans amb finalitats estètiques. Hi ha una nova frontera en la medicina estètica que pot semblar directament de ciència-ficció, utilitzar teixit adipós procedent de persones mortes per donar volum i remodelar determinades parts del cos. Es tracta d'Aloclae, un producte que es comercialitza, com no pot ser d'una altra manera, als Estats Units des de l'any passat. No parlant, però, d'una simple injecció de greix, tal com es fa en un lipofilling convencional. En aquest cas, el producte està elaborat a partir de teixit adipós procedent de donants i conté cèl·lules grasses que ja no són viables, a més de matriu extracel·lular, triglicèrids i teixit connectiu. El tractament s'injecta sota la pell i està pensat, entre d'altres usos, per donar volum als glutis, corregir els anomenats hip dips, és a dir, les depressions del malux, o reparar irregularitats després d'una liposucció. També es planteja per corregir determinades asimetries o irregularitats relacionades amb implants mamaris. Els fabricants asseguren que el producte està regulat als Estats Units com un producte de teixit humà i que compleix els requisits d'aquesta categoria. Però hi ha una qüestió important. Encara falta evidència a llarg termini que permeti saber fins a quin punt els resultats es mantenen. I també té molt d'efectes adversos, com per exemple dolor, infeccions, hematomes, nòduls, quits i reaccions al·lèrgiques o immunitàries. I aquí és on apareix el debat que va més enllà de la medicina. De cada vegada medicalitzem més la pressió estètica i ens acostumam a un model de bellesa en què sempre hi ha una nova part del cos que modificar. La pregunta, per tant, no és només fins on pot arribar la medicina estètica, com per exemple injectar-nos grassa, greix de cadàver, sinó també fins on estan disposats a arribar nosaltres mateixos per adaptar el nostre cos a uns ideals de bellesa cada vegada més exigents. Volia demanar-vos com valorau aquest darrer avenç mèdic mentre miram o veiem aquestes imatges de cementiris. Que clar, que d'aquí se treu el greix.
1: Crec que encara no arriben en el cementeri.
2: T'anava a dir, aquí ja estan un poc mojama.
0: Si no, seria un greu problema.
2: Abans, quan encara estan...
0: Se fa una donació, m'imagino, i a partir d'aquí se produeix
1: el trasplantament. Clar, una donació com qui dona un òrgan per salvar una vida.
0: Mira, donaré joventut a altres persones que encara, ja que jo no la tenc...
2: És que rumba que ja d'un cadàver humà se pot aprofitar tot, és a dir, ja només els òrgans...
1: Com d'esports, no?
2: Com d'esports.
1: Que se pot aprofitar tot. A mi m'escarrufa moltíssim, o sigui, una cosa molt, molt, molt, molt elevada, molt grossa, però espera, Xisco Nadal, Marta Grau, Maria Antònia Esquines, espera a saber o veure que una actriu de Hollywood o un influenciador ho s'ho col·loca, ho s'ho posa, com aquí també hi haurà gent que se'n va posar. Vull dir que en veurem de totes colors i jo tenc clar que vull seguir la recomanació que me'l va donar i l'experta en son que vàrem tenir, que és que de moment, perquè ja poden dir allò de que... O sempre poden dir allò de que no pots dir mai d'aquesta aigua, no em veuré.
2: Dormir la millor crema.
1: Dormir ets la millor crema.
0: Totalment.
1: Per tenir una bona cara i no tenir rues. Vull dir que dormiu, i no vos poseu greix de morts. La meva recomanació d'aquí, del dia.
2: Joana Maró, te recomana no fer servir greix de morts.
1: Que dormigueu, que bé cau.
2: Una becadeta. I tu, Mae, tu ets molt jove, però no sé si t'animaries.
3: A veure, per aventura m'animaria a donar-ho. Si algú és tan valent de posar-s'ho, jo un pic...
0: Home, donar-ho, que més te dona, si donaràs els teus òrgans.
2: A mi
0: m'afaria
2: una mania terrorífica...
0: Fet un pit,
3: no t'assabentaràs.
2: No, ja sé que ja, però a nivell meu, abans de morir, a mi m'afaria molta mania posar-me greix d'un mort i m'afaria la mateixa mania pensar que qualcú, un pic que jo no hi som, passatge en el meu teixit adipós.
1: I ara que ha dit això la Maria Antònia, m'ha plantejat una altra cosa.
2: Que no. Serà per teixit, en el meu cas. No, és a dir, no. És que a mi m'adona per fer viliposcultures. També, ara no m'agradaria que me matassin en sortint al carrer, com ara això se posi de moda, els que tenim sobrepes mixt, estàvem en perill d'extinció.
1: Jo anava a dir una altra cosa, és que m'ha fet pensar en la reflexió d'Anna Maria Antònia, en que si no seria possible, per exemple, aquesta gent que se fa una liposucció, que se lleva greix, fes canvi, no? Preguntar si vida, creix d'envida d'una persona, si se li dona si en vida. Mentre te lleves, no, creix tu,
0: no és mala idea perquè no es musa tant.
1: No donarem, no? Idees.
0: No, no donarem però idees, perquè si no se li ha ocorregut a la comunitat mèdica.
2: Sí, però és una pel·lícula d'aquestes... de Frankenstein, has de dir, a mi me connoten un tub que me lleven tota sa xua i l'enganxen un altre que vol emplenar segons quins racons.
3: A veure, jo en no vida no, però un pic estic morta, poden fer amb mi el que vulguin. Si he de poder ajudar algú, ara bé, estèticament jo m'estim fent més fer 4 hores de gimnàs i augmentar un poc el gluti, a no ficar-me greix d'un cadàver.
1: Fins a diferència, jo m'estim més dormir, ella s'estima més fer esport. També són
0: sí,
1: prioritats.
2: Prioritats.
0: Has d'estar fet d'una altra pasta, perquè no pensaríeu en algun
3: una
0: moment...
3: Una altra pasta d'una altra persona.
0: Totalment.
3: Ho has dit.
0: Perquè tu penses com aquelles pel·lícules que implanten un òrgan i després té records de la persona anterior, aquestes pel·lícules terribles. Ostres, de qui és aquest teixit adipós?
1: Sí, sí, per millor te'n recordaries de ser magdalenes que s'ha menjat aquella persona.
2: No, o pitjor, no. Imagina que es greix o que has teixit adipós d'una sessió en sèrie. I tu després...
1: Desenvolupes...
2: Com deia Marta.
0: És l'inici de Mary Shelley, no?
1: Que es greix, passi la teva sang, queda la teva sang en el teu coll, en el teu cervell, i te tornis...
0: Els òrgans tenen memòria, ostres.
1: Han vist moltes pel·lícules.
2: Tampoc m'agradaria que ara mos tornessin acusada de terraplanistes. És a dir, tot això...
0: Ni s'han donat arguments,
2: no, no, però vull remarcar o subratllar, ja que tinguis tu brallador en sa mà, vull subratllar que tot això és ironia i és una manera de comentar.
0: Sí, per descomptat.
2: No ho dic perquè només estem res a una passa de Sena Marilo Montero. Ho dic perquè... No m'agradaria... Bueno, recordeu la polèmica que va tenir, que va dir que quan se trasplanta un òrgan també se trasplanta l'ànima
1: el
2: sentiment de la persona, i va una mica de trull, no hi ha evidències científiques que això sigui així, poden fer una mica de broma, mos agrada molt el cinema de ciència-ficció, sobretot a Marta, però tenim clar que no.
1: I sobretot tenint en compte, assenyalant i subratllant en el subratllador d'en Cisco, que Espanya és un dels països més solidaris i altruistes en donació d'òrgans.
0: I, de fet, Joana, se conserva totalment l'anonimat per evitar precisament aquest tipus d'especulació. Quan te trasplanten un cor, quan te
2: trasplanten... Feta sa broma, llavors
0: ara ja m'ho posen seriosos,
2: nosaltres
0: no?
2: Replegant fil, perquè t'hagi trull, així m'agrada.
0: I de parlant d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions, amb la bona companyia de Marga Cifra, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, encetam aquest dimarts.

0: 9 i de 8 minuts comença la nostra tertúlia. És temps de repàs de l'actualitat. Així que, si vos sembla, començo per saludar els companys aquí, els estudis de Palma, els periodistes. Xavi Bonet, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
0: Neca Nedon Blas,
2: bon dia. Hola, bon dia, Marta.
0: I des de Menorca ens escolta Josep Pons Fraga. Bon dia, Josep.
3: Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
0: Poc a poc, els nostres tertulians habituals se van reincorporant també de les vacances. Alguns no han tingut encara, me deien. Veritat, Necane, però... bé, la setmana que ve, probablement, o d'aquí uns dies, també podreu fer un petit parèntesi.
1: I en Josep Onfraga, que és protagonista avui perquè són les festes de Gràcia, mo?
0: Exactament, exactament.
2: Bueno, però ell és de Ciutadella.
1: Bueno... Bien, pero cuidado, Menorca también.
2: Cuidado,
1: también.
2: Cuidado.
0: No volíem entrar en polèmica ni debat, però sí donar visibilitat en però aquestes festes, que de fet ho duim fent des d'ahir.
1: En última hora parece que en Menorca, aparte de San Juan, también está Gràcia, mo. Eso lo dice última hora.
0: I de fet, deixant de polèmica, no?, sobre les festes a part, que no volem entrar ni molt manco, si vos sembla, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dimarts. Ara quedem, no?, que tot torna a la normalitat, escola, curs polític, per descomptat. Volem parlar de la gestió dels vols. Avui és el dia en què la mesa del Congrés ha de votar si accepta o no aquest veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. Recordeu que va ser una proposició aprovada a l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés després perquè es pogués valorar la ratificació definitiva. A través d'aquesta norma el que se vol fer és donar més poder de decisió aquí, a l'arxipèlag, a les illes, sobre la gestió dels aeroports de titularitat. Què passa? Controvèrsia o polèmica o confrontament amb l'executiu central, que pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Necane, home, és que sembla una contradicció mal d'entendre, no?, que l'executiu central en realitat no doni suport o no aprovi del tot o no li doni el vistiplau a una major, un major control de l'aeroport per part d'unes illes que, recordem, ja estan vivint estius de rècord, problemes respecte a l'augment de flux de vols, etc.
2: Bueno, no és tan sorprendent, perquè hay que pensar què és Aena, què és l'aeroporto de Palma. El aeropuerto de Palma es una gran fuente de ingresos para el gobierno y para Aena. Entonces, yo entiendo que el gobierno no quiera soltar esta fuente de ingresos que, a ver, de todas formas, la exageración de decir que pone en cuestión la viabilidad de Aena porque el aeropuerto de Palma y el de Ibiza y el de Menorca no forman parte de Aena, bueno, en fin. También tengo que decir una cosa, que esta ley que aprobó el Parlamento Balear y que ha enviado al Congreso es una ley muy ambiciosa y con pocas posibilidades de prosperar, a pesar de que el PP asegura que tiene el apoyo de Feijóo para que esto salga adelante si alguna vez Feijóo es presidente. ¿Sabes?
1: Bueno, jo crec que lo més pràctic, lo més raonable seria fer de la gestió aeroportuària una gestió prescuda a lo que ha l'autoritat portuària en els ports d'aquestes illes, que és una cogestió, no? En aquest cas, bueno, que diguin que posen en perill i risc la viabilitat d'Aena, jo crec que és un insult. Pel resident d'aquestes illes, Aena, els aeroports d'aquestes illes, és el que diríem un atracament, un robatori a mà armada. Vull dir, els preus que cobren en els pàrquings, en les consumicions, en els distints bars i restaurants, no mos ho mereixem. I després, entram dins aquestes contradiccions, que en aquest cas li toquen al PSOE, en aquestes contradiccions. O sigui, mos creïm l'autonomia o no mos la creïm? Si mos creïm en l'autonomia, hem d'apostar per una cogestió. Una cogestió. Lo de limitar els vols és molt complicat. Jo no sé si hi ha cap aeroport en el món que ho hagi aconseguit, però participar de la gestió jo crec que forma part de les ambicions de tota comunitat autònoma. I que el PSOE s'oposi, a mi m'apareix que forma part d'un discurs d'un partit centralista i que no creu en l'autonomia.
0: Josep, la teva opinió al respecte, què en penses?
3: Bueno, jo penso que Balears, com ha fet el País Basc amb els seus aeroports, té tot el dret del món a tenir veu pròpia i marcar els seus criteris des del que és tècnicament el Comitè de Coordinació Aeroportuària de Balears. Balears té tres aeroports, Palma, Menorca i Eivissa, i hi ha aquest comitè de coordinació, i el que demana el govern és poder intervenir, poder participar, poder tenir veu, sobretot en dos grans instruments. Els plans d'hora, que són els que marquen la dimensió, la capacitat de cada un dels aeroports, i, per altra banda, el tema dels slots. I aquesta és la qüestió també que en el seu moment el govern del País Basc va plantejar a Aena. Aena sempre, com ha manifestat Nekane Domblas, no està a favor de la participació activa de les autonomies en aquestes comissions, en aquests comitès aeroportuaris de gestió aeroportuària. Així, jo record que Maurici Lucena, que és el president d'Aena, ho va manifestar a una trobada que van fer a Menorca organitzada pel Cercle d'Economia. I en el cas del País Basc, tot i l'oposició d'Aena, el rebuig d'aquest ens que el govern de l'Estat té el 51%, controla el 51% d'Aena, finalment en el País Basc, el govern basc, l'endecari, els seus consells, han tingut entrada dins la comissió. Ara, és cert que la proposició de llei que va aprovar el Parlament Balear és molt ambiciosa, ben d'acord amb Nekane de que difícilment es podrà aprovar en tot el seu conjunt i que tampoc a nivell, diríem, de govern, d'oposició, de Partit Popular, pot ser acceptada en tots els seus termes, però avui hi ha una qüestió fonamental. A la mesa del Congrés s'ha de decidir, s'ha de votar si s'accepta o no el veto que vol imposar el govern de PSOE i Sumar a que es tramiti en el Congrés de Diputats aquesta proposició. Hi ha 9 membres a la mesa del Congrés, 4 del PP, 3 del PSOE, entre ells na Francina Armengol, i 2 de Sumar. Això que vol dir? Que Partit Popular i Sumar tenen capacitat per rebutjar l'intent del govern de Pedro Sánchez de vetar la tramitació d'aquesta proposició en aquest Congrés de Diputats.
1: I en aquest cas...
3: Jo crec que a partir d'aquest moment hi ha cap de que aquesta proposició es tramitarà, però també és cert de que no sortirà aprovada tal com la va aprovar en el seu dia el Parlament Balear.
1: En aquest cas, Sumar té un, forma part d'aquest bloc, un diputat d'aquestes illes, en Vicenç, que és de més, el que era l'antic PSM. Bueno, el fet de que el govern d'en Pedro Sánchez hagi cedit en el País Basc, jo crec que tots entenem el per què. Vull dir, té una explicació, que és la dependència que té en Pedro Sánchez dels vots dels vats. Ara, si el País Basc té aquesta consideració, molt més l'han de tenir aquestes illes, que depenem sí o sí dels vols. Vull dir, el País Basc...
2: Perdón, Xavi, és que no és la misma ley para nada, en absoluto. La ley que aprobó del Parlamento Balear, va mucho más allá de las cesiones que se han hecho al País Vasco. Porque aquí, para empezar, que a mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien, creo que estaría bien la cogestión de las comunidades autónomas.
1: Hombre, claro.
2: Sí, como pasa con la autoridad portuaria, tú lo has dicho. Pero va mucho más allá de lo que se ha cedido al País Vasco, ¿eh? Aquí, por ejemplo, entre otras cuestiones, la comunidad autónoma tendría capacidad de vetar obras en el aeropuerto, cosa que en el País Vasco no sucede, o de decidir slots, efectivamente, y decidir cuántos vuelos
1: pero
2: hay o no.
1: Pero tú sabes, Nekane, que como en toda negociación, tú marcas unos máximos para acabar.
2: Claro, pero es que lo que le va a pasar a esta ley es que ahora mismo no nos vamos a engañar en el momento político en el que estamos viviendo. El gobierno de aquí, de las Islas Baleares, está haciendo oposición al gobierno central con esta medida. Si en Madrid gobernara el PP, dudo yo mucho que el PP de Marga Provence hubiera aprobado esto. Ya lo hemos visto otras
1: también
2: veces. Es así. Y lo que va a pasar, efectivamente, es que finalmente hoy la mesa del Congreso, con los votos de Sumar, que esta es otra contradicción, un partido que está en el gobierno que intenta vetar, pero dice no, Sumar se desmarca del gobierno, estando en el gobierno, y hoy no aceptará el veto, y apoyará entre el PP y Sumar, serán suficientes para que esta tramitación siga adelante, y ya estoy segurísima de lo que hoy se acepta a trámite, lo que salga del Congreso será una cosa completamente distinta.
1: En este caso, el gobierno central, que ahora mismo está el PSOE, no le interesa para nada para nada que alguien participe de la gestión de los aeropuertos, y en este caso del aeropuerto de Palma, que es una del aeropuerto de Palma, Menorca, Ibiza, que es una fuente de ingresos importantísima para el gobierno del Estado. Sí, importantísima, pero perdona, la cantidad de ingresos que genera.
2: Perdona, al gobierno del PSOE y al gobierno del PP, si fuera.
1: Yo he dicho, ahora, el gobierno central y ahora gobernado por el PSOE, no le interesa para
0: nada. I que no deixa de ser paradògic, no?, que quan la tendència és, per exemple, limitació de cotxes a Menorca, a Eivissa, Mallorca, probablement, i d'aquí a poc, de sobte no se pugui tenir el control de la limitació de vols amb l'impacte que això suposa, Josep.
3: Sí, efectivament. Vull dir, és que és una contradicció, com estem dient. Per una banda, hi ha aquesta posició de que hi ha l'exigència de restringir, de limitar l'entrada de cotxes a cada illa, però també hem de pensar una cosa. Cada aeroport és la porta d'entrada que té cada illa. Vull dir, l'aeroport és la porta principal d'entrada amb l'afluència de visitants i de passatgers. Vull dir, estem parlant de milions de visitants. També és cert que hi ha tràfic portuari que l'han de tenir en compte. Jo crec que aquí la qüestió de fons, i ho ha plantejat bé en Anecani, i ho acaben de dir, de que avui, a part de la contradicció de sumar que forma part del govern del PSOE, que un govern que demana un veto, però que per altra banda sumar amb el seu diputat Vicenç Vidal demana que no hi hagi cap veto, què passarà? La llei, jo crec, una proposició de llei que es tramitarà. Però el resultat final, quin serà? No et semblarà el que ha aprovat el Parlament Balear. Lo important és que el govern balear, que els consells insulars, tinguin veu, siguin escoltats, puguin dir la seva en el comitè de coordinació aeroportuària, perquè avui en dia no pinten una regadora. I jo crec que el govern de la comunitat autònoma, el govern balear, ha de poder dir alguna cosa sobre els tres aeroports que hi ha a les seves illes. El que no pot ser és una decisió unilateral per part d'AENA i que no escolti les institucions autonòmiques, consells i govern, precisament perquè els aeroports són la primera porta d'entrada de visitants i turistes a Balears i es pot, en gran mesura, controlar el flux d'arribada de persones aquí a Sergipe.
0: I és un autèntic debat, no?, el control del flux d'arribada de turistes. És veritat, jo crec que en els darrers anys tota l'atenció s'ha focalitzat precisament en una millor gestió del turisme i de l'impacte que suposa la gran quantitat de persones que ens visiten any rere any. 9:31 minuts, seguirem pendents de tot el que passi al Congrés dels Diputats, però si me permeteu, petita pausa per publicitat a la part televisada i a la ràdio. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón.

0: 9:35, continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Xavi Bonet, Neca Nedon Blas i Josep Pons Fraga, fent aquest repàs a l'actualitat, a l'anàlisi de la política. Aquesta setmana han comentat més d'una vegada, no?, que tot torna a la normalitat, a la rutina, fins i tot el temps canviarà, però això serà a partir de demà. Aprofit per dir-vos que avui ens visita el nostre amo del temps per explicar en què consistirà aquest canvi radical. No necessitarem abrics encara, però sí que s'esperen pluges, tempestes i alerta groga quasi a la totalitat de l'arxipèlag. Però, clar, canvia també el curs polític, perquè s'escalfen els motors, tot comença a tornar a l'activitat. De fet, l'activitat també se trasllada al Parlament, així que he pensat que seria perfecte per demanar-vos un poc què s'espera d'aquest curs polític, perquè és un curs polític intens. Quan hi ha a l'horitzó unes eleccions autonòmiques generals, són mesos en què ara mateix tota la informació que surti, tot el que es publiqui, tot s'analitzarà fil per randa, Nekane, perquè és un any rellevant.
1: Bueno, yo tengo que decir que afronto este curso político con terror. Tal cual lo digo.
0: Este es un mensaje un poco apocalíptico.
1: Es muy apocalíptico porque los políticos, justo cuando se acercan las elecciones, se ponen muy nerviosos. Se ponen muy nerviosos y claro, todos van a intentar ganar las elecciones, que todo parece claro que lo que va a pasar es que gobernará la derecha, parece ser, y es improbable una mayoría absoluta de Marga Provenza en estos momentos, porque Vox está muy fuerte y creo que lo de Ceuta aún engorda más las expectativas de Vox. Y yo, bueno, lo que me parece que de este curso político lo que a mí más me interesa es saber precisamente cuál va a ser el papel de Vox, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un socio muy incómodo para Marga Proens, ha sido muy incómodo, pero en los últimos días el mensaje ha cambiado un poco y veo que hay más voluntad de acercamiento de Vox a Marga Proens. Es decir, se lo va a poner difícil, no nos vamos a engañar, porque son, o sea, hay que pensar una cosa, en estas elecciones no va a ser una competencia entre el PP y el PSOE, va a ser una competencia entre el PSOE y MES y el PP y Vox, ¿vale? Los dos bloques van a competir entre ellos. Ahora mismo lo que parece, lo que está más o menos dejando traslucir Vox, es que no va a ser un socio tan incómodo como ha sido hasta ahora, porque ha llegado a acuerdos en comunidades autónomas y lo que está por ver es qué pasará con los presupuestos, que yo creo que es la gran pregunta, ¿no?, de este periodo de sesiones, es si habrá o no presupuestos. Yo creo que sí que habrá techo de gasto, porque a Vox le interesa aprobar el techo de gasto para luego negociar los presupuestos con enmiendas incómodas para el PP, y lo que yo no sé, estoy segura de que el PP no aceptará según qué líneas rojas que dice Marga Provenç, por lo tanto, igual no hay presupuestos.
0: Nekane ho ha qualificat com un curs polític difícil i com afecta realment. Ha dit que estic aterroritzada, no, per tot el que es feia. I de la manera en què se posen els polítics quan arriben les eleccions, no? Se referia.
2: Però és que en Nekane, com que ets la persona que ho viurà, com tu també, a pie de calle, ets més autoritzada per parlar. Efectivament, ella de terror o pànico, no? Home, la veritat és que dona bastanta peresa. El manco, per una persona com jo, que va viure des de l'any 1978, que devia ser a l'inici de la transició i ja està avui, per lo tant, viure una nova confrontació electoral amb aquestes característiques dona bastant de peresa. Hombre, vull dir, ara arranques curs, això serà un enfrontament permanent, i el que deia Nekane és així, vull dir, tenim un vots a l'alça, lo de Ceuta dona piles i munició en el votant, possible votant de vots, un PSOE per la gestió impresentable d'en Pedro Sánchez a la baixa, i un PP que ha d'intentar avançar i sumar vots, no? I tot en conjunt dibuixa un panorama que, evidentment, el PSOE ha d'intentar contenir, no baixar en els mínims històrics, vots, vull dir, que se creu que se veu ja guanyador a tots els escenaris, i el PP que no té un discurs complicat en el sentit de que ha d'intentar marcar una serenor, una moderació, un discurs de centre, i no deixar arrossegar per pas argumentari de vots. No?
0: Josep, com afrontes aquest nou curs polític? Els teus companys han descrit un poc el panorama, no? En realitat, què en penses? Realment serà complicat? Podem esperar sorpreses? No sé, com creus que se desenvoluparan les negociacions?
3: Bueno, el que diuen que anem, tots els finals de legislatura, o sigui, ara es trama el que és pràcticament el darrer període de sessions, ara de setembre fins a desembre, amb la incògnita de l'aprovació del projecte de llei de pressupostos, després hi haurà esperon de gener i el darrer període serà a partir del març. Però, clar, estem a la recta final d'una legislatura i, com bé ha dit Nenecane, hi ha molta tensió, hi ha molt de nervis, tots els partits se la juguen i tots estan en mòdul electoral des de fa moltes setmanes i aquests dies veiem com van sorgint els noms dels candidats. És evident per lo que les enquestes, els sondejos, tant de l'IBES, d'en Gonzalo Adán, Sociomètrica, com els del mateix CIS, tot i que el senyor Tezanos no mos mereix cap credibilitat, de que es veu, s'articula, es configura una majoria parlamentària de dreta en el pròxim Parlament Balear, que serà elegit el darrer diumenge de maig del 2027, una majoria de diputats de PP i Vox. I hi ha aquesta pugna entre el PSOE i Més, per una banda, que es disputen l'electorat d'esquerres. Podemos està pràcticament desaparegut, no apareix pràcticament amb una intenció de vot mínima. I després, el gran debat a la part de l'escenari de dreta és entre el Partit Popular i Vox. Què ha passat amb Vox aquest darrer any? La posició que tenia Vox molt crítica amb el Partit Popular de votar en contra, de posar problemes, de dificultar l'aprovació o la ratificació de decret llei, ha canviat en un altre escenari. I és que Vox ha vist que si el seu vot no és un vot útil per als electors que van votar, van elegir l'opció de vots, aquesta opció decau. I aquí hi ha hagut aquest canvi d'escenari per part del partit de Abascal a Balears, que ha agafat una posició més dialogant, més d'entesa, més d'acord amb el Partit Popular, perquè, si no, els seus propis votants no entenien el rebuig que tenia o aquesta posició sempre en contra de Vox cap al Partit Popular.
2: Jo aquí m'entendria...
3: Sí, un segon, Xavi, perdona.
2: Sí,
3: jo crec, perdona, que hi haurà projecte de llei de pressupostos, hi haurà sostre de despesa i... Sí que vull fer una referència a les festes de la Mare de Déu de Gràcia d'Amor. Són tan importants que es ple de Parlament, que es havia de celebrar avui, per obrir el període de sessions, passa demà.
2: Així és.
1: Sí, una petició de Mester Menorca, por cierto.
2: Sí.
1: Fue una petició de Mester Menorca, por cierto, de Josep Castells, que deja la...
2: Y además la presidenta asiste a las fiestas, a los actos institucionales de Mahó, ¿no?
1: Bueno, pero a ver, es que también cuando son las fiestas de Ciutadella también hay... Canvia sí, també...
2: Un parón. De totes maneres, el que vosaltres deis, també ho va dir Nenecane, el projecte de pressupostos, bueno, sortirà o no sortirà, però jo crec que això està en tenda de descompte. Vull dir, si surt o no surt el projecte de pressupostos, en el final dona el mateix.
1: No exactament.
2: Jo crec que no està ni tal. En el caso de Vox, aludia Josep Ponfraga, és vera, hi ha un vot racional, però en el cas de Vox és un vot molt visceral, molt visceral. I aquí qui marca la pauta és Madrid, és Abascal. Vull dir, per molt que diguin i facin i se reunesquin els locals de cada lloc, vull dir, això té poca incidència. Qui marca la pauta és Abascal i, com se diu, Bambú, que és el carrer on està la seu. I és un vot visceral, i torno a insistir, el que està passant en Ceuta alimenta aquest vot de gent que diu, ja està bé, no, menos condescendència, i vamos a por ellos. I això és així. I això anirà a més. I una qüestió que també s'ha de tenir en compte, que per jo no és una bona notícia, és el que està passant a Alemanya. Alemanya està arrasant l'extrema dreta. I això mos ha de fer pensar a tot el món què és el que estem fent malament o no ho fem correctament perquè això passi a un lloc que ja va viure el que va viure durant el nazisme. No?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Es lo que viene, ¿eh? Y efectivamente da igual quién sea el candidato de Vox, que por cierto, los candidatos de Vox todavía no sabemos si será Gabriel Lesón, que parece que sí.
2: Ni Fulgencio.
1: No sabemos todavía, efectivamente, porque los estatutos de Vox marcan que cuando se convocan las elecciones es cuando se eligen los candidatos. Por lo tanto, desde aquí hasta el supongo que las elecciones se convocarán el 30 de marzo, por ahí, a finales de marzo, principios de abril, que serán el 23 de mayo. A partir de ese momento sabremos quiénes son los candidatos, pero da igual. Pueden poner un palo de escoba que sacará el mismo resultado. Porque es la dinámica nacional, pero no solamente en el caso de Vox. Creo que cada vez las elecciones autonómicas están más contaminadas por la política nacional. Entonces, todo lo que pasa en Madrid cada vez tiene más influencia en el voto de los ciudadanos de Baleares. Y yo insisto, creo que lo más interesante desde el punto de vista político va a ser este doble choque entre bloques, es decir, qué va a pasar entre MES y el PSOE, que a MES ya se le ve que está intentando marcar perfil propio, por ejemplo, con lo que hoy pasará en el Congreso, en la mesa uh-huh. del Congreso, con todas las exigencias de toda la polémica que ha habido este verano con el delegado del Gobierno por las cargas policiales de la manifestación. A MES ya se le está viendo que marca perfil propio, y en el otro lado será muy interesante el choque entre el PP i Vox.
0: Si me permeteu, hem de fer una pausa més. Són les 9:46. Escoltam uns consells i continuem repassant l'actualitat aquí al dia a través de la ràdio, i també mos podeu seguir a través de la televisió.

0: Monjón també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
1: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
0: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: Al dia.

0: Són les 9 i 48 minuts, continuem en temps de tertúlia i seguim repassant l'actualitat. Avui dia important, ja sabeu que durant pràcticament més d'un mes hem parlat de la gestió de l'arribada de migrants, d'ençà que va ocórrer el passat dia 29 de juliol a Ceuta. I avui, vos deia, dia important perquè el Consell de Ministres desclassificarà els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre aquesta entrada multitudinària del final de juliol i el contingut d'aquest informe es publicarà demà en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi de si ningú va avisar el govern central, perquè recordeu que Pedro Sánchez deia que aquest avís es referia sobretot a altres indrets, com per exemple les Balears, un fet que, com és lògic, va tot d'una declarar la presidenta del govern, Marga Proens, demanant explicacions sobre aquesta situació. No sé si pensau que podíem tenir sorpreses en aquest informe, si tot és el que s'espera. Què en pensau? Comença ara per tu, Josep, que puguem veure en aquest informe que, recordem, se publicarà demà. S'esperen sorpreses o tot segueix l'ordre establert?
1: Bueno, jo crec que la publicació d'aquests informes és un error, és un greu error polític per part de Pedro Sánchez, que en aquests moments ha perdut el que és, li diem, el relat d'aquesta tot el que ha succeït amb una molt mala gestió del tema de Ceuta. Ara és com una fugida cap endavant que vol baratar l'escenari perquè la gran majoria de l'opinió pública, i així ho recueixen totes les enquestes demoscòpiques, els ciutadans, els espanyols, es pensen que el Marroc està darrere aquesta invasió que hi ha hagut, que això no s'ha produït d'una manera espontània. Per tant, president Sánchez, que sempre molt sorprèn, diu, bueno, ara voy a dar a conocer todos los informes del CNI. Això és un error gravíssim, perquè estem parlant d'informes d'intel·ligència que afecten a les agències d'intel·ligència d'altres països estrangers. Això que farà? Que, vist des de fora, posarà Espanya en el govern de Pedro Sánchez com un govern que no és fiable. Com és possible que tota la intel·ligència, aquesta política exterior que es basa en una diplomàcia d'aquests centres d'espionatge, s'hagi de fer públic, s'hagi de difondre, perquè el senyor Pedro Sánchez pugui intentar demostrar que no hi va haver avisos previs els dies abans del 30 i 31 juliol de que hi hauria aquesta invasió? I d'aquí ve aquesta, diríem, enfrontament, discrepància de la ministra Margarita Robles, que també s'ha evidenciat amb el ministre Grande Marlaska. Jo crec que aquests informes el que faran serà afegir llenya en el foc, augmentar la polèmica i que Pedro Sánchez, en aquests moments, està jugant en foc.
0: Clar, però jo crec, Xavi, que el que esperes és que ja veus i que digui, veus, l'informe especificava que només es referia a Balears, per exemple, i en cap cas a Ceuta, en cap cas a aquesta gran quantitat de persones, parlava d'entrades importants, rellevants, però no milers, no? No creus que és això el que intenta?
2: Jo crec que en Pedro Sánchez, una vegada més, i me perdonareu l'expressió, intenta salvar el seu cul. Intenta salvar el seu cul una vegada més i donar les culpes a la resta de la seva pèssima gestió en aquest conflicte de Ceuta. Aquí juguen amb un avantatge, és que el centre d'intel·ligència, el CNI, és un centre militar que entre els seus objectius o entre les seves marques està la confidencialitat i el secret. Per tant, és molt complicat que ningú filtri coses des de CNI, ningú doni una versió distinta a la que donarà ahir, demà o avui el senyor Pedro Sánchez. Han de veure quins documents desclassifiquen. Quin document? Perquè, clar, hi ha molts de documents. Jo ho sé per gent que ha estat en el CNI, que hi ha moltes de les informacions que

0: no estan documentades ni escrites, que són verbals per evitar també tota aquesta manipulació i de més. I afegiria una cosa. No sé el que sortirà demà per part d'aquestes desclassificacions. Ara bé, si el CNI no va informar en el govern d'Espanya, i això se constata, el que ha de fer el senyor Sánchez és cessar a tota la cúpula del CNI, per inoperant i incompetent. És impossible que un servei d'intel·ligència, igual que la Policia Nacional, igual de la Guàrdia Civil, no s'enterassin per res de que 80.000 persones atravessarien la frontera. Si és així, el que ha de fer és començar amb el director general a la calle. A la calle el director general, el segon director general, el tercer director general, perquè tenim un servei d'intel·ligència de còmic.
1: Bueno, yo no... En esa parte estoy de acuerdo con Xavi que si el CNI no avisó es un gravísimo error por parte del CNI, pero a mí no me parece mal que se desclasifiquen perdón, los documentos, porque cuanto más transparencia, mejor. A ver, hay... por supuesto se desclasificarán con las garantías de que allí no se van a revelar secretos de Estado ni la identidad de algunos agentes del CNI, pero a mí me parece muy bien que se desclasifiquen los informes y que todos sepamos qué información tenía el gobierno en aquel momento y qué era lo que estaban diciendo tanto la policía como el CNI. Y con respecto al informe de Baleares, yo no creo que haya nada relevante, porque lo que dijo Pedro Sánchez lo dijo muy mal en el Congreso y dio pie a que Marga Provenza efectivamente lo haya utilizado estos días en su propio beneficio. Claro.
0: Como es, pero, lógico.
1: Lógicamente, efectivamente. Pero yo no espero nada relevante de Baleares, porque aquel informe de la policía, de hecho, ya se ha publicado por un medio de comunicación, y lo que decía el informe es que avisaba de que probablemente, dadas las circunstancias meteorológicas, habría una llegada de pateras a las costas de la península y a las costas de Baleares, por las circunstancias como se producen, como se ha venido produciendo en los últimos años, cada mes de julio a agosto. No creo que el informe relativo a Baleares y a la península vaya mucho más allá que allí. Pero yo insisto, creo que es está muy bien, me parece muy, muy necesario que sepamos efectivamente qué información maneja el gobierno.
0: Hombre, la ciudadanía lo que también debería conocer es lo que decía Pegasus, ¿eh? Yo creo que hay una expectativa que se debería desvelar algún día, lo que decía toda esa red de espionaje de los móviles del señor Sánchez, del ministro Marlaska y de la ministra
2: Robles.
0: ¿Y cómo
2: afectará? Ens queden 4 minuts, tot això de cara urnes, eleccions, perquè tenim, no oblidem, altres fronts oberts a banda de la publicació d'aquest informe, estiran ben pendents, per cert, es publica, com dèiem, demà, però tenim que reprenen la investigació del cas Plus Ultra de José Luis Rodríguez Zapatero, amb la peça de les joies a part. Tenim també les declaracions de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha convocat Begoña Gómez avui. O sigui, estan passant moltes coses dins l'entorn de Pedro Sánchez que mos demanem si això realment afectarà a un possible resultat a les urnes o no. Josep?
3: Sí, jo diré una cosa, i és que les eleccions generals, Pedro Sánchez, aquest cúmul de temes que li estan esclatant a les mans i temes que no pot controlar, hi ha el tema de Ceuta, hi ha la investigació de Plus Ultra, Begoña, etc. Jo dic que haurà d'avançar les eleccions generals i crec que seran a principi del 2027. El resultat està per veure, tot i que apunten a casuents a una majoria de Partit Popular Vox, però Pedro Sánchez crec que ha perdut el control de la situació, se li escapa de les mans, el tema de Ceuta també està molt mal gestionat i, finalment, hi ha tota una, diríem, seqüència judicial, decisions judicials que escapen en el control del govern PSOE Sumar, i Sumar també es voldrà fer en fora i decantar del PSOE.
0: Jo coincideix que amb en Josep Ponfraga, de que hi ha un desgast i que, per tant, això ho acusarà el govern d'en Pedro Sánchez. Però també hem de dir que amb en Pedro Sánchez tot és imprevisible, perquè aquest home se reinventa i sorgeix de lo més fosc i de lo més dramàtic. I també una altra cosa. En política, 4 mesos, 5 mesos, és molt de temps, eh? és molt de temps. D'aquí en el mes de gener pot passar i aquest senyor se pot treure de la xistera qualsevol barbaritat i fer córrer...
2: És veritat, que l'anàlisi del temps en política és determinant i a vegades te planteja si suma més el que s'ha fet els darrers 15 dies, un mes, no?, que tota una legislatura.
1: Sí. No, jo crec que el panorama judicial... Perdón, que le espera al gobierno es complicadísimo. Tiene efectivamente el caso de Begoña Gómez, tiene el caso de Zapatero, tiene el caso de Leire Díaz, tiene un panorama muy complicado. Y hasta ahora se decía que había muchas posibilidades de un adelanto electoral, que incluso se comentaba que podía ser el 14 de febrero, ya había esta fecha en los mentideros políticos, pero también ahora dicen que igual lo de Ceuta lo complica todo. Porque ahora mismo a unas elecciones, o sea, desmantelar la solución de Ceuta con una convocatoria electoral, cambio de gobierno previsible, etcétera, etcétera, hay gente que empieza a decir que igual conviene no adelantar las elecciones, resolverlo de Ceuta y esperar a que se celebren cuando toca.
0: Y el señor Zapatero tiene complicado para conocer o descubrir la procedencia de las joyas, ¿no? Porque han pasado como dos o tres meses.
1: Todavía,
0: ¿no?
1: Todavía...
2: Había reunido documentación que de moment no
0: facturas,
2: que la hayan presentado.
0: Exactamente.
2: Estirem pendents d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions de l'actualitat. Són ja pràcticament les 10, per cert, a les portes de l'inici del curs escolar. Després podrem conversar amb el conseller d'Educació precisament per valorar com serà aquest inici de curs i també els resultats de l'informe PISA, que s'acaba de publicar fa pocs minuts i que malauradament no són ni molt manco uns resultats optimistes. De tot això i molt més parlem aquí al dia. Nekane, Xavi, Josep, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona setmana.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Molt bon dia, adéu. Gràcies.
2: Notícies, publicitat.
3: Bones festes d'amor.
2: Igualment, adéu. Igualment. Bones festes. Tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Els alumnes de les Illes s'enfonsen en matemàtiques, ciència i lectura i obtenen així el pitjor resultat de la seva història en l'informe PISA que acabem de conèixer. I entre resultats de l'estat a les Balears, les 3 de les 4 matèries avaluades estan per davall la mitjana espanyola. Són dades, hem dit, més minces en lectures i matemàtiques i ciències, en canvi, més acceptable en resolució computacional de problemes. És a dir, les Illes pateixen, podem dir, un rendiment baix, especialment en les competències acadèmiques més bàsiques. És el resultat de l'estudi mundial que s'elabora cada 3 anys, en aquest cas és de l'any 2025, i que avalua el rendiment acadèmic d'estudiants de 15 anys.
6: Els estudiants de les Illes treuen resultats minsos, com dèiem, en 3 de les 4 competències que s'avaluen. Lectura és el punt més feble per les Balears, on s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de la OCDE i 10 per sota de l'espanyola. Les Balears estan així a la cua, empatades amb Andalusia, i similars són les diferències que trobam en el cas de matemàtiques, on les Illes es troben en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, Canàries, Andalusia, València, Ceuta i Melilla. Ciències, en canvi, la situació millora i és on més a prop se troba de la mitjana espanyola, tot i que encara se situa per davall. També en la resolució computacional de problemes, les Balears treuen dades, si més no, més acceptables. Només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea.
5: En general, s'han fet resultats dolents arreu del planeta. De fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat la veu d'alarma davant la baixada, diuen, continuada de resultats que fins i tot arriba als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
6: Segons les dades de l'estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectures, ciències i matemàtiques. De fet, no només estan per sota de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors de l'any 2022. Només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes.
5: Són les dades d'aquest informe PISA que acabem de conèixer fa només uns minuts, que valorarem també, per ser aquí a IB3 Ràdio, en sintonia d'IB3 Ràdio amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, que tot d'una serà entrevistat en aquest cas al programa El Dia per parlar d'aquesta i de moltes altres qüestions, com sempre, relacionades amb l'educació. I anem a més qüestions perquè l'agricultura i la ramaderia ecològica entren en una època de maduresa i de consolidació just quan APAEMA, que és l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Ho ha assegurat en una entrevista a l'informatiu Matí avui la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Trubé.
6: Lladrové ha explicat que durant aquestes dues dècades els professionals del sector s'han equivocat, però sobretot han après. De cara al present, reconeix que el canvi climàtic i les altes temperatures els preocupen i adaptar-se a la nova realitat implica una feina extra per a ells. Per això, la nova directora tècnica reclama conscienciació a la classe política.
7: Ha d'anar un poc més enllà i hi ha d'haver una creença ferma de les administracions en que aquest model, més enllà d'un sistema productiu, pot ser una oportunitat molt gran per millorar molt d'altres aspectes transversals de la nostra societat. No?
5: I encara un apunt més, perquè també vos explicam que en les darreres hores han arribat tres embarcacions irregulars a les costes de les Balears amb 50 persones migrants a bord. La darrera ha estat a les 3 de la matinada al sud de l'illa de Cabrera. Transportava 24 persones. En total han arribat a l'arxipèlag més de 5.000 migrants a bord de gairebé 300 barques enguany. Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Vivim un compte enrere, perquè queden només dos dies perquè les aules de les Balears tornin a omplir-se. Dia 10 de setembre arranca oficialment el nou curs escolar i ho fa amb moltes novetats importants damunt la taula, Joana.
1: Així és, Marta, bon dia. Una de les més destacades és que, segons ha anunciat la Conselleria d'Educació, tots els centres educatius públics de les Balears tindran servei de menjador aquest curs escolar. Una mesura que afecta especialment la conciliació de les famílies, però també l'atenció a l'alumnat més vulnerable. La conselleria assegura que en aquests 4 anys s'han posat en marxa 35 nous serveis de menjador.
2: També serà un curs marcat per les noves infraestructures educatives, més oferta d'ensenyaments musicals i una aposta per arribar a l'inici de curs amb les plantilles docents pràcticament completes. De fet, Educació assegura que ha cobert el 99% de les vacants docents, tot i que encara hi ha algunes places pendents, especialment en determinades especialitats i a Eivissa i a Menorca.
0: Un inici de curs, per tant, amb anuncis, amb reptes. Acabem de conèixer, per cert, el resultat de l'informe PISA fa just pocs minuts, un informe que, a més, no és molt optimista i que tot d'una analitzarem en pocs minuts durant el temps de conversa amb el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, qui ja se troba aquí als nostres estudis. Conseller, bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
3: Bon dia, gràcies.
0: Abans d'entrar en detalls de totes les notícies importants, perquè és veritat, avui és un dia molt rellevant respecte a l'educació, com s'enfronta aquest nou curs escolar que just està a punt de començar, a poques hores de que els alumnes tornin a les aules? És tot a punt perquè se pugui desenvolupar amb normalitat?
3: Bé, aquest nou curs jo crec que l'iniciem amb optimisme, amb moltes millores. És el darrer curs d'aquesta legislatura d'ençà que el meu equip i jo estem o som a la Conselleria d'Educació i Universitats, i la veritat crec que culmina tot un procés que iniciàrem l'any 23, tant, com heu dit, amb menjadors escolars, infraestructures, millores per als docents, tant de pública com de concertada, places gratuïtes 0-3, batxillerat d'excel·lència, ensenyament musicals per als més petits o, és a dir, i diferents i més millores com, per exemple, habitatges per als docents a Silla de Formentera.
1: Ja sabeu que en els periodistes ens agraden molt les xifres i volem conèixer, no?, una mica les xifres d'aquest curs escolar, una mica de sabre quants d'alumnes, quants de docents tindrem, també, no?, les places de docents cobertes, que dèiem que ha arribat gairebé a l'inici del curs escolar amb totes o pràcticament totes les places cobertes. Contau-nos quines són les xifres, els titulars, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí, d'aquest curs escolar.
3: Bé, el que és el curs escolar que s'inicia passat demà, dijous dia 10, s'inicia amb prop de 160.000, no arriba, 160.000 alumnes a totes les Balears de l'etapa d'infantil 0-6, primària, secundària i batxillerat. Aquí no hi comptam ni règim especial, ni persones adultes, ni formació professional, que faran l'inici de curs dia 21 de setembre i que ja donaran les dades en el seu moment. Per tant, enguany tenim, es ve que hem tingut una petita davallada d'alumnat, però hem de tenir en compte que a les Illes Balears, i ja ho vaig dir l'altre dia ahir a roda de premsa, la presentació del nou curs escolar, les Illes Balears són les illes, són la comunitat autònoma d'Espanya que té el major nombre de població escolar estrangera, un 19%, molt per damunt de Catalunya, que té un 16,5%, o de València, que té un 15,5%, o Madrid, que té un 15,5%. Nosaltres, un 19%, i molt per damunt de Canaris, que són unes illes també, on tenen un 12,3% d'alumnat estranger. Per tant, què vol dir això? Que durant el curs escolar, es passar curs escolar, a prop de 4.000 nins va rebre el sistema educatiu de les Illes Balears durant el curs. Vol dir que enguany aquesta xifra que començant probablement augmentarà bastant, perquè el sistema educatiu illenc rep alumnat durant tot el curs. Tenim prop de 15.000 professors a la pública, a l'ensenyament públic. Hem augmentat a més de 100 professors, 140 o 150 professors més a l'ensenyament públic. Hem augmentat a prop de 30 professors a l'ensenyament concertat. A l'ensenyament públic, des de l'any 2000, curs 2023-2024, fins en aquest curs, hem augmentat augmentat en més de 1.200 professors, 200 nous a l'ensenyament públic. Jo crec que són molt bones xifres. Hem augmentat amb atenció a la diversitat, amb orientació, i sobretot una de les coses que a mi també crec que és molt important, posar en marxa, en funcionament aquest pròxim curs, un equip de psicòlegs, iniciar amb els psicòlegs de secundària, psicòlegs educatius fa 2 anys, però enguany iniciem un equip de psicòlegs per l'ensenyament de primària, per 5è i 6è de primària, que crec que això també és una manera d'ajudar en els nostres docents, però sobretot en les nostres famílies i en el nostre alumnat.
0: Són molt de reptes els que s'han d'enfrontar en aquest curs que ja està just a les portes de començar. I com li deia abans, conseller, és un dia important. Fa pocs minuts hem acabat de conèixer els resultats de l'informe PISA, que malauradament ha estat el pitjor resultat de la seva història. En lectura, matemàtiques i ciències, en l'edició, perquè recordem que és l'edició de l'any passat, de 2025, que avalua els estudiants que s'han format amb el currículum de la LOMLOE, la llei educativa aprovada pel govern de Sánchez fins l'any 2020. Com dèiem, els pitjors resultats de la història.
1: Sí, Marta, per fer un resum, podríem dir que els alumnes espanyols estan mig curs escolar per darrere de la mitjana de l'OCDE en lectura. En concret, l'estudi revela que Espanya ha obtingut 451 punts en lectura, 10 punts manco que el seu anterior pitjor resultat històric registrat l'any 2006 amb 461 punts i 23 punts manco que el 2022, quan es van obtenir 474 punts.
2: En lectura, els estudiants espanyols amb 451 punts se situen 8 punts per sota de la mitjana de la Unió Europea, que és de 459, i tenen 10 punts manco que la mitjana de l'OCDE, situada en 461. Els alumnes espanyols han perdut un total de 45 punts en lectura entre els anys 2015 i 2025, i també que mateixos alumnes ja van obtenir el pitjor resultat de la seva història en matemàtiques en l'anterior informe PISA el 2022, quan la puntuació va ser de 473 punts. Aquest resultat ha caigut fins als 457 en aquest 2025, cosa que suposa una davallada de 16 punts. Ja que tenim aquí el conseller, senyor Vera, com valoreu aquest resultat i sobretot com ens podem extrapolar aquí a casa nostra?
3: Bé, no són un bon resultat, el primer de tot, no són un bon resultat. I jo tens les dades de Balears, i Balears té mals resultats i molt mals resultats els informes PISA. No mos han d'enganar, jo ho duc dient des de fa temps, des de l'inici de legislatura, en els indicadors autonòmics de les nostres proves ja ho deien, i jo ja ho vaig fer rodes de premsa explicant la situació. I evidentment, aquest informe PISA encara, diguéssim, radiografia més aquesta situació. No només l'espanyola, que es va quedar ballat, però les de les Balears ha de ballar bastant.
0: I podria matisar o concretar com ha afectat realment a les Balears?
3: A Balears, sobretot, han de ballat molt en lectura. Lectura és la part que han de ballat més. Es ve que estem 10 punts per davall de la mitjana espanyola. La mitjana espanyola és 451, Balears és 441, però si ho comparam a l'any 2022, és a dir, la davallada encara és més, diguéssim, és més gran, perquè davallam 30 punts, estem 30 punts per davall del 2022. Matemàtiques sí que han tingut una davallada, també, una davallada de 10, no arriba a 8 punts de la mitjana espanyola, tenim 449 i la mitjana espanyola és de 457. I a ciències és on davallam un poc en manco, la més tènua, la davallada, que estem en 471, quan la mitjana espanyola és 477. Es ve, i vull dir, que hi ha moltes més comunitats autònomes que estan per davant nosaltres. Però diuen en castellà que mal de mucho consuelo de tontos. I jo aquí vull dir, a mi, que País Basc estigui per davant nosaltres o que Comunitat Valenciana estigui per davant nosaltres, bé, es ve que són comunitats autònomes potents, però a mi no me consola. Jo vull Balears, i que Balears han de ser millors, i tenim una situació complicada. I ho vaig dir en un moment donat, i és per això que ho vull dir, ho vaig dir en un moment donat. Tenim el major nombre de població estrangera que en el nostre sistema educatiu, i a la vegada mos han de replantejar, i ja mos ho varen replantejar en els nous currículums educatius, que només fa un curs que han entrat en funcionament, el curs passat, quan se feren les proves. Però mos han de replantejar. És a dir, hi ha d'haver més reforç de lectura i de matemàtiques. Hi ha d'haver més llengües. Nosaltres hem reforçat en els nous currículums, aquest serà el segon curs, català, castellà i anglès. Hem reforçat més hores de matemàtiques. I ho dic una vegada més, i aquí se veu en la lectura, no pot ser, no pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura, perquè després l'etapa de primària no hi ha manera d'igualar l'alumnat i passen massa cursos a que tu puguis igualar el teu grup classe. I ho hem de reflexionar i hem de posar mesures, es ve que l'administració ha d'ajudar, però hem de fer una reflexió. I també vull dir una altra cosa. I sí, la LOMLOE no és una bona llei educativa. Ho diré 1 i 20 vegades. No és una bona llei educativa. Per què? Perquè de nostra aparta bandeja els coneixements i els allunya del centre de l'educació. Únicament posa competències, però no coneixements. I aquest és el problema. Iguala per baix. I aquest és el gran problema. Però també diré una altra cosa, i ho torno a dir. No és només una llei educativa com la LOMLOE, sinó els desplegaments de la LOMLOE que se va fer a les Illes Balears. Mm-hmm. I ho torno a repetir. Aquí se va fer un desplegament que era totalment perniciós, perquè els alumnes de batxillerat eren els únics alumnes d'Espanya que tenien una hora menys de física, una hora menys de llatí, una hora manco de matemàtiques, una hora manco de química, de les assignatures de modalitat. Teníem manco hores en llengua, manco hores en matemàtiques d'Espanya. I això no pot ser, passa factura, i mos ha passat factura.
0: Ara no se pot fer marxa enrere, conseller, és veritat, però sí se pot mirar cap al futur. Jo no sé si els resultats d'aquest informe, vostè ha dit, mos obliga a prendre mesures. Algunes d'aquestes mesures podran entrar en vigor, per exemple, en aquest nou curs escolar, que és reforç de lectura, aquest increment de, respecte al reforç de les llengües, les matemàtiques, per altra banda. Això podria entrar en vigor ja en aquest curs escolar?
3: Amem, jo el que sí que vull dir, entrar en vigor, és a dir, el reforç de matemàtiques, el reforç de llengües, etc., varen entrar en vigor el curs passat, el que passa que encara és prest perquè pugui tenir els seus fruits. Reforç de matemàtica, reforç de llengua, més hores de matemàtiques, més hores de llengua, més hores d'artística, perquè no només és llengües, de ciències també, més hores de coneixement del medi natural i social a primària, sí que varen entrar en vigor. El que passa que nosaltres encara hi hem de posar més eines. Des de les edats més primerenques. Ara, d'aquí una estona, me reunesc en el plenari d'inspectors d'educació que avui celebren el plenari d'inici de curs, i una de les tasques que tenen l'inspecció educativa és veure resultats a PISA a cada en els centres educatius, veure quines són la manera que tenim per ajudar en els centres educatius a millorar els nostres resultats.
1: Eren uns resultats que volien comentar, òbviament, perquè han sortit fa just una estona, les 9:30 els han conegut, tindrem temps també, no?, d'analitzar-los i valorar-los, però en un altre ordre de coses, conseller, serà novetat d'enguany, ho dèiem en el començament, és que tots els centres públics tindran enguany menjadors. És una reivindicació històrica de molts de centres, de molts de pares i mares. Quant d'alumnes se'n podran beneficiar i quin cost ha tingut posar en marxa aquest nou servei per la conselleria?
3: Bé, la conselleria ha invertit 600.000 euros en la posada en funcionament de la resta de tots els menjadors escolars, aquest curs escolar, que podran dir que a tots els menjadors escolars públics estan, és a dir, tots els centres públics tenen menjador escolar. Mm-hmm. Aquesta era un dels objectius marcats des del primer dia que arribàrem a la conselleria. Quan vàrem arribar a la conselleria, la meva gran sorpresa va ser que hi havia 45 centres educatius a Balears públics que no tenien menjador escolar. I el més greu de tot, i ho torno a repetir, i ho he dit un parell de pits, és que hi havia molts de centres que eren centres amb alumnat vulnerable. Que les famílies, és a dir, que tenim una situació que de vegades hi ha famílies que l'única menjada digna que té l'infant és la nostra, la que li donem en el centre educatiu. Orgullós que no només és conciliar, per tant, els menjadors escolars no només és conciliació familiar i laboral, també és atendre la vulnerabilitat. I orgullós estic que aquest curs escolar tindrem menjador escolar a tots els centres educatius de les Balears. Per exemple, un dels casos amb alumnat vulnerable i que podrem, a prop d'aquí, podrem tenir menjador escolar enguany que no en tenia a l'Atzeill la Soledat de Palma. Podran tenir tots els centres educatius públics perquè arribam a les unitaris, a les escoles més petites de Sant Andrés de Corona, Eivissa, Sant Mateu, es Buscastell, a Moscari. Tots els centres educatius públics tindran servei de menjador escolar. 600.000 euros que hi hem invertit aquest curs perquè tots aquests centres, que eren els que faltaven, tinguessin un menjador.
2: Ja ho deieu, conseller, un menjador escolar és també una eina de conciliació, però també heu destacat especialment la seva funció social. Com es garantirà que els alumnes més vulnerables hi tinguin accés? Ara ja tenim infraestructura, ara que tothom pugui fer servir precisament aquesta novetat.
3: Molt fàcilment, destinant 10 milions d'euros anuals en els ajuts a menjador, a beques menjador per l'alumnat més necessitat. Per tant, aquest 10 milions d'euros, i si és necessari, l'augmentarem, ho tenim clar, perquè nosaltres hem d'atendre els més petits. Per tant, per una banda, aquest 10 milions d'euros en beques de menjador escolar, i per altra banda, també tenim estopall del preu de menjador. És a dir, que tots els centres públics, com a màxim, tinguin un preu estipulat de menjador escolar, que és, també crec que és molt necessari.
0: I és important també abordar, els minuts passen i no volen deixar de banda algunes qüestions que són molt importants, com sap, a mesura que han passat els anys, és veritat que la comunitat educativa ha guanyat en número d'alumnes, s'ha hagut de donar un espai i habilitat en tots aquests alumnes i s'està fent feina de valent per millorar les infraestructures. Enguany destacam una sèrie d'obres al llarg de tot l'arxipèlag per millorar els centres escolars, per evitar les aules modulars i per poder garantir un espai als alumnes. O sigui, serà enguany l'any en què destacarà precisament per aquesta gran inversió en la millora de les infraestructures?
3: Sí, destaca moltíssim, perquè en aquest moment nosaltres estem amb més de 150 milions d'euros en infraestructures que està executant Civisec. Mai Civisec, l'Institut Balear d'Infraestructures Educatives Públiques, mai havia estat executant tanta d'obra. En aquest moment, nosaltres posam en funcionament aquest curs escolar, l'ampliació de l'Institut de l'Estació de Palma, l'ampliació de l'Institut de Sant Marçal a Pòrtol, l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer a Formentera, reivindicacions històriques de la comunitat educativa, i, evidentment, altres obres petites, les cuines que posam en funcionament, altres intervencions petites de reformes de lavabos, etc., que se fan a tots els centres de les Balears, i, sobretot, una obra que també crec que és molt important i de la qual estic molt orgullós, que és el nou centre integrat de formació professional de Ciutadella, d'hostaleria i turisme, que serà un referent per les Balears i serà el mirall dels nous centres d'hostaleria que construirem al CUDI i a la ciutat de Palma. D'altra banda, dir que continuem, és a dir, les obres no aturen, és un any important, s'està construint el nou CEIP de Felanitx, s'està construint el nou CEIP de Sa Pobla, construirem l'ampliació de l'Institut d'Esporles, s'està construint en aquest moment l'ampliació de CEIP Sant Carles de Peralta, l'ampliació de Quartó de Portmany, tindrem el nou, serà una realitat les obres del nou Institut de Can Cantó d'Eivissa, serà una realitat l'Institut de Sant Ferriol, que ho necessita tant la ciutat de Palma, serà una realitat la reforma de CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç d'Escardassà, que recordem, vàrem haver de treure's el lot just començar la legislatura perquè l'edifici estava en perill i per mantenir la seguretat dels lots, i ara iniciam la reforma, etc. i moltes més intervencions.
1: Ara comença també, conseller, la negociació del compromís educatiu 2027-2031. No sé, quines seran les tres prioritats de la conselleria per elaborar, no?, aquesta negociació o per seure-se davant d'aquesta negociació?
3: Bé, jo ja ho vaig dir l'altre dia en els sindicats i ho torno a repetir. Jo el que els demano és, llum i taquígrafs, que sobretot participin els tècnics a l'elaboració d'aquest acord acord, perquè jo vaig rebre un acord de l'anterior govern que era difícil d'interpretar, i de fet mos ha duit molt de problemes a l'hora d'aplicar. El senyor Martí Marc, el meu predecessor, va dir que aquest acord a l'ensenyament públic era de 50 milions d'euros que havia firmat. Jo vull dir, i aquí vull dir públicament, que a dia d'avui aquest acord a l'administració autonòmica ha estat de 150 milions d'euros. I l'han millorat en molt de casos, com per exemple les places de difícil i molt difícil cobertura per les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca. I què és el que volem? Continuar dignificant la funció docent. I la funció docent se dignifica amb acords sociolaborals, que no només són econòmics, hi ha moltes altres temes que s'han de posar damunt la taula, tant a l'ensenyament públic com a l'ensenyament concertat, perquè són dos acords que han d'anar a la vegada. I després una altra de les mesures, que també ja vaig anunciar, és que estan fent feina, i aquest curs escolar serà el curs que veurà la llum, el nou decret d'autoritat docent. Els drets i deures dels alumnes i els drets i deures de la comunitat educativa, i sobretot reconèixer la funció docent, la funció directiva i l'autoritat docent i l'autoritat directiva. Tenim un decret de l'any 2010, aquest decret ja és obsolet, i necessitem fer un canvi en aquest sentit.
0: Ja per acabar, conseller, perquè és veritat que hem abordat moltíssimes qüestions, hem parlat dels professors amb aquesta autoritat docent, feia molt de temps que els professors reivindicaven, no?, aquest augment de la seva autoritat, hem parlat de les obres en la millora de les infraestructures i d'aquesta gran inversió, també de la importància de que tots els centres públics tinguin menjador, i hem analitzat els resultats de l'informe PISA, que just s'acaba de publicar fa pràcticament mitja hora i que malauradament no han estat bons resultats. El conseller valorava, no?, de quina manera se podrien extreure aquests resultats i encara millorar aquesta situació. Què espera d'aquest curs escolar? Si l'hagués de comparar, ja per cloure, amb el curs de l'any passat, quina li agradaria que fos la diferència, que marcàs la diferència?
3: Bé, jo, la diferència en aquest curs escolar, que és, diguéssim, és un curs que per jo clou tot una... uns anys que han fet feina el meu equip i jo, per jo, jo espero que sigui un curs que puguem dir quan acabem que l'educació a les Illes Balears en aquests anys que hem estat, i que bé, ja veurem després hi ha eleccions, i cadascú inicia, no vol dir, és a dir, acabes una etapa i sobretot presentes una etapa davant la ciutadania i dius aquests són els deures que jo he fet o que hem fet nosaltres. Pues jo voldria poder dir que aquest curs escolar és, diguéssim, l'educació és molt millor, la comunitat educativa està molt millor que l'any 23, quan arribàrem, el meu equip i jo, en el govern.
0: Conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha estat un gust parlar amb vostè. Hem intentat condensar tots els temes que hi havia pendents respecte a aquest començament d'inici de curs escolar. Desitjam un bon curs d'inici escolar a tots els alumnes, pares, mares, que aquest dies, no, ja estan comptant pràcticament les hores, que puguin gaudir de totes aquestes millores i novetats. Moltíssimes gràcies per visitar els oients i els espectadors del dia, per compartir aquesta estona amb nosaltres. Gràcies, conseller.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I arribem d'aquesta manera a les 10 i 28 minuts. Si vos sembla, parlarem també de com concilien pares, mares, ara que tothom, no?, pràcticament parla d'aquest inici del curs escolar. No deixarem de banda la conciliació. Vos ho contarem tot d'una. Serà després d'una petita pausa per publicitat.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere l'altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
7: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia.

0: 10:31 minuts en aquesta setmana en què parlam tant de tornar a l'escola, de tornar a la normalitat, parlam també de les famílies. La manera de formar una família està canviant, això es veu cada vegada hi ha més dones, per exemple, que decideixen retardar la maternitat, que tenen el seu primer fill, per exemple, a partir dels 35, 35 o fins i tot 40 anys, o que decideixen ser mares sense tenir pare.
1: Així és, Marta, i les dades ho confirmen. A Espanya l'edat de maternitat s'ha anat retardant de manera progressiva. El 2024 la mitjana se situava en els 32,6 anys i el 2025 més d'un de cada 10 naixements, concretament el 10,4%, va ser de mares de 40 anys o més. El 2015 aquesta xifra era del 7,8%, però el canvi no és només en l'edat, també canvia el model de família. Les famílies monomarentals tenen cada vegada més pes i dins d'aquest univers hi ha dones que decideixen conscientment afrontar la maternitat en solitari. Són les anomenades monoparentals per elecció.
2: Una realitat que també planteja nous reptes: conciliació, xarxes de suport, accés als tractaments de reproducció assistida, ajudes públiques o, senzillament, la necessitat que la societat deixi de pensar que una família necessita obligatòriament dues persones adultes. I tot això passa, a més, a un país que té una natalitat molt baixa. El 2024, a l'estat espanyol, només es varen registrar 318.005 naixements i la mitjana de fills per dona va baixar fins al 1,10 fills per dona, Marta.
0: En parlem amb Margalida Molinàs, delegada de Balears de l'associació Mares Solteres per Elecció. Margalida, bon dia.
3: Bon dia.
0: Marga, quan parlem de nova maternitat, de què estem parlant exactament i sobretot què és el que ha canviat en aquests darrers anys?
3: Clar, és això que deu, és aquesta no necessitat de tenir una parella per poder tenir un fill, és aquesta elecció d'afrontar aquesta maternitat en solitari. Supos que, bé, sabeu, és un model de família creixent perquè no hi ha aquesta necessitat, tot i que és cert que amb una família biparental allà no hi ha tant de reptes, o els reptes són compartits.
1: Ara justament en parlarem, no?, de tots aquests reptes que tenen, que teniu ses persones que decidiu de manera lliure a ses mares en solitari. A sa vostra associació, Margalida, arriben cada vegada, m'imagino, més dones que tenen clar que volen ser mares i que, per ventura, no volen esperar a tenir parella per fer-ho. Què vos expliquen aquestes dones? És una decisió que prenen des de sa tranquil·litat, o moltes vegades hi ha també sa sensació que el rellotge biològic fa via i cor?
3: No és tant això, perquè de cada vegada veiem que són dones més joves. És a dir, hi ha dones amb 32 anys que han decidit ser mares, perquè creuen que és el moment, creuen que volen tenir aquesta decisió. No és tant de rellotge biològic, sinó, en aquest cas, sí que és cert que la mitjana d'edat és més alta, però és vera que de cada vegada venen més joves.
2: Clar, venen més joves, però no sé si tenir un fill en els 40 ara ja és una situació excepcional o passa a ser realitat de moltes dones. Ho dic perquè hem anat sumant elements de tenir carrera, arribar a tenir una posició, tenir els doblers necessaris per enfrontar aquesta maternitat en solitari. No sé, això ha retardat tant l'edat de la maternitat que hi ha moltes dones que opten per ser mares a partir dels 40.
3: Clar, però és que si tu poses totes aquestes coses que des damunt la taula, ni una família biparental ni una monoparental serien pares o mares, perquè en el final és com un acte d'inconsciència, diríem. Perquè si tu has de posar damunt el paper ara mateix tenir una casa, tenir una estabilitat, està clar que sí que hi ha coses que hi ha de bo mínim.
0: És complicat, no enganarem ningú, i per això també se necessita una associació que pugui donar suport, que pugui reivindicar ajudes. Amb aquesta qüestió hi ha moltíssima a fer. Moltíssima fe. A la qüestió del suport de les administracions, m'imagino que és aquí, no?, la gran batalla.
3: Sobretot perquè hi ha moltes coses que fins ara no s'havien tingut en compte, que són petites coses. Hi ha coses, de fet, que no costen tot més, que sí se poden fer. És a dir, sempre des de l'associació sempre posen l'exemple de que si tu reserves, per exemple, campus d'estiu, és molt complicat que una família monoparental, si no té accés en els campus d'estiu, pugui passar l'estiu. perquè els infants tenen les vacances que tenen i les mares no tenen les vacances igual que els fills. Per tant, una de les coses que s'ha de és que hi pogués haver un accés prioritari o que hi hagi un nombre de places que sigui precisament diferenciat per aquest model de família. Perquè si tu no pots accedir a lo que hi ha a la teva comunitat o no pots accedir a lo que hi ha en el teu municipi, difícilment podràs conciliar. És a dir, la conciliació en l'estiu, si ja una família biparental és complicat, amb una família monoparental ho és més. És a dir, jo en el meu cas, les meves vacances són ara, per l'inici de curs. I el meu fill en l'estiu ha anat a escola. En l'estiu ha anat a escola i les darreres setmanes ha estat amb els padrins perquè tinc aquesta possibilitat. I les meves vacances són ara perquè vull començar l'adaptació i començar el curs amb ell, però si no, implica renúncia. Si tu vols tenir vacances en l'estiu i vols que el teu fill no hagi d'anar tot l'estiu a escola d'estiu, has de renunciar després a ser-hi en aquests primers dies i enviar, pots anar per a dins. I una altra cosa que sí que mos han donat compte de l'associació que abans m'ha fuit és que hi ha molta gent que pren aquesta decisió sense tenir suport familiar. Jo, en el meu cas, som una afortunada, perquè tinc xarxa. És a dir, jo tinc un pare, tinc un mare, tinc la meva germana, el meu cunyat, i si no, tinc la meva tia, la meva cosina, jo tinc una xarxa sòlida. Però hi ha molta de gent que pren aquesta decisió, pot ser si ja enfront de vores 40, i els pares les fan de banda, és a dir, neguen aquest model familiar i no donen suport fins que el nen és un poc més gran i se n'adonen.
4: Costa pensar que això passa.
3: Sí,
4: mi
3: un pare m'ho va dir.
4: Se me posa la pell de gallina. Costa pensar que això passi, encara que existeixin prejudicis.
3: D'ençà del mes de maig, hi ha aquesta delegació de Madres Solteres per Elección a Balears, he estat en contacte amb les sòcies, hem xerrat, i hi ha moltes famílies que ara que els fills tenen 6 anys han recuperat el contacte amb la seva família. Però has passat 6 anys tot sol.
4: Me deixes boca badada, eh?
1: Aquesta és una qüestió bastant interessant, un meló bastant interessant, i clar, m'adu a demanar-te si una mare fredina o una mare que està tota sola necessita, més enllà d'una família, una tribu en el seu voltant, no? Perquè, clar, què passa quan una mare, per exemple, ha de tornar a la feina, té el fill malalt, o simplement necessita 2 hores per ella tota sola? Teniu, tens, tu en el teu cas diu que tens molta de sort, però si conciliar en 2 persones ja és complicat, la mare t'ho pot dir, jo ho puc dir, una persona tota sola ha de fer molt d'equilibrismes, se necessita una xarxa de suport. Com se fa això, com s'aconsegueix no sé si, per exemple, en el meu cas m'han ajudat molt mares d'amics, amigues de la meva filla, però clar, com se construeix això des de petitons?
3: Per això nosaltres a l'associació, més enllà de l'activisme que feim aquí o que fan a Madrid per aconseguir mesures, el que feim sobretot és tribu. A nosaltres hem plantejat una trobada per d'aquí 15 dies, oberta a sòcies i no sòcies, perquè en el final pot ser de vora que teva hi ha una no sòcia que te pot salvar una hora baixa. Perquè això d'haver d'anar al metge amb el nen allà, que no saps, tu no estàs bé i tens el nen, doncs una mare te pot salvar i està en el parc amb el teu fill o està a casa seva, i en el final lo de fer xarxa i fer tribus és el més important. Hi ha moltes famílies que mos conten que les seves vacances són gràcies a una altra mare monoparental amb un altre fill, perquè diu, jo me'n vaig de vacances a Galícia i ells venen ara que feien xarxa per tota la península, se'n van de viatge a Galícia durant l'hivern i després ells a l'estiu venen aquí. I les seves vacances més econòmiques són gràcies a la tribu que aconseguim fer. Més aquí, més a de vora que nostra, pues ara mos hem donat compte, per exemple, nosaltres que tenim moltes sòcies que estan per Can Picafort i el Cudi. Vinga, pues anem a presentar-les. Anem a fer, perquè en el final és més fàcil entendre les necessitats que tens. Clar que jo també faig tribu amb gent biparental, amb família biparental, perquè en el final els amigues de l'escola són els amigues de l'escola i pot haver altres famílies com nosaltres. Està bé que vegin aquest model familiar, però pots fer tribu amb qualsevol. De fet, te pots salvar una veïnada tota sa vida. T'han deixat en sa veïnada una estona.
4: Aquí no els hi han deixat, amb es veïnada, alguna vegada, quan eren petits, veritat?
2: Mitjoreta.
3: Mitjoreta que podien ser dues. Sí.
2: No, però, Margarida, hi ha una contradicció entre el discurs polític oficial de se necessita més infants, la natalitat ha caigut, necessitam que nessin nins, bàsicament perquè de cada vegada som una població més envaïda, però després tots són traves, tots són emperons, a l'hora de conciliar i a l'hora de donar facilitats. Ja no parlo només de mares monoparentals, sinó també, m'agrada el concepte, famílies biparentals, que també moltes vegades els pares se queixen del poc suport que de vegades reben per part de l'administració, que hi ha molt d'interès en que neixin nins, però un picant nascut, després és com si els nins se criassin espontàniament. Hi ha tota una feina darrere. No és només posar l'hospital, és a dir, després hi ha d'haver altres elements perquè que nin creixin sants i puguin ser adults futurs que tributin.
3: Falta una mirada amable cap a la infància. Falta que no sembli que ni molesten per tot. És a dir, els nins són nins i els nins han de jugar i han de fer. Però falta aquesta mirada amable i ajudar en el seu desenvolupament, és a dir, l'escola, allà l'escola, i sobretot les mesures de conciliació. Jo sempre defenso que les mesures de conciliació han d'anar perquè els pares puguem estar amb els fills, no perquè el sistema mos cuidi els nostres fills. Perquè està molt bé, és a dir, el meu fill anirà a matinera, anirà a l'escola, anirà a menjador i anirà a l'udoteca o als escolars després. I haurà de ser així i jo tinc un bon horari. Però és necessari que els nins en 4 mesos hagin d'anar a l'escoleta o és necessari que per anar a una funció escolar tu t'hagis de demanar el dia lliure i no puguis sortir 2 hores
4: que
3: abans.
4: Que sembla mentida.
3: Que no estic xerrant només de monoparentalitat. No, no, no, no, és a dir, és qualsevol família, és primer dia d'escola. Ara reivindiquen molt a les males madres o altres associacions nacionals. El primer dia d'escola hauria de ser sagrat.
4: I vull tant. Dir. Però la realitat ens diu que no és així. I és vera que estem acceptant com a normal una situació que està molt lluny de ser-ho. Estic segura que ara ens estan escoltant moltes persones que tal vegada tenien la decisió però no han donat el pas endavant, que se puguin animar també, no? Això de fer xarxa entre les mares que han decidit ser mares en solitari a través de l'associació, que per cert ens pots recordar, sobretot pàgina web, xarxes socials, perquè si ens escolten i volen formar part d'aquesta tribu, crec que pot ser molt interessant que se puguin adreçar.
3: Les Illes Balears a 3 associacions de monoparentals. Jo vinc a xerrar en nom de Madres Solteras por Elección, que és una associació que va néixer a Madrid i ara des de maig té delegació aquí. La pàgina són les sigles, és MSPE, aquesta és la pàgina web. I aquí també hi ha FAMOIP, que fa molt d'anys que fa feina, i també hi ha AMPEIF, que és d'Eivissa i Formentera, que també són per elecció. A mi m'agrada xerrar sempre de totes tres, perquè crec que totes tres feien xarxa i totes tres poden fer front comú, sobretot per demanar noves mesures de conciliació.
1: Clar, Margarida, més enllà de les traves de la vida, de la ciutadania o de la societat, que mos ho posa difícil o ho tenim difícil, a l'hora de, sobretot, conciliar, jo te volia demanar una altra cosa, no? I és si penses que hi ha prejudicis entorn a la vostra maternitat. Una mare que decideix tenir un fill tota sola ha de donar més explicacions que una família tradicional, s'ha de justificar més, ha d'explicar per què ho ha decidit d'aquesta manera, o penses que, en el teu cas, ja no estan així, perquè sí que és vera que moltes mares sempre s'han queixat una mica d'això, no? Que al final han hagut de donar moltes explicacions i se'ls ha qüestionat moltes vegades, no? Per què han hagut de ser mares totes soles?
3: A veure, jo no m'ho he trobat, però així enfrontar directament, però sí que qualsevol formulari que hagis d'emplenar no està preparat. No està preparat per famílies del mateix sexe, tant dos homes com dues dones, i no està preparat per una monoparentalitat, sigui un home o sigui una dona. Però no estan preparats els formularis i llavors tu hi ha coses que, si fas telemàticament, has d'anar mirant com ho pots fer o has d'anar tatxant, perquè és que si no te demanen... Això, per exemple, m'han demanat que si no tens el carnet de monoparental, que aquí tenim la sort de tenir-lo i de ser un model familiar reconegut, que això no passa a tot l'estat, si no tens aquest carnet has de demanar un certificat judicial i coses que dius, és que com si tinguessis divorciat i tinguessis una custòdia compartida, vull dir, és molta documentació que te demanen, però sí que és cert que no, vull dir, jo crec que és un model familiar que ja s'entén, igual que un model familiar com pot ser una família de dues dones o de dos homes.
4: I ha estat bo de dur? ja un poc el manco, si haguessis de descriure, perquè m'imagino que ha hagut de tot, dies bons, dies dolents, com és la maternitat en si.
3: Bueno, jo m'aferro a la rutina com si fos. La rutina és molt bona, sobretot a l'edat que mos trobam ara, entre els 2 i els 4 anys allà rabieta continuada, pues podem enfadar per qualsevol cosa, i jo crec que ha estat bo de dur, per sobretot per això que jo dic que jo tinc xarxa.
4: Clar. Home, és molt important que diguis que ha estat bo de dur, perquè jo crec que és un missatge positiu, no? Que a la fi tot acaba sortint, que la xarxa ajuda moltíssim. De fet, si me permets, jo recordaré aquestes tres entitats, perquè Margalida deia, és important recordar-les les tres perquè donen molt de suport. Margalida Molinàs és delegada de Balears de l'associació MSPE, que és Mares Solteres per l'Acció, però després està FAMOIP i també AMPEIF, i les tres treballen, no?, per intentar garantir els drets de les persones que decideixen ser mares o pares en solitari. Margalida, idò, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, ens ha agradat moltíssim, que tinguis un bon començament de curs i que l'adaptació vagi genial, per descomptat.
3: Gràcies.
4: Són les 10:46, uns consells parlant del temps. Anoteu la data, demà, dimecres, arriba el canvi de temps.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
0: Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Miram el cel, estem ben pendents del temps perquè torna a ser protagonista aquest dia a les Illes. Avui encara ens espera una jornada de moltíssima calor, temperatures molt altes, però el canvi, com hem dit abans de la publicitat, ja té data, companys, demà.
1: Ja hem parat com un compte
0: enrere,
1: no?
0: Arriba el dia, arriba el dia.
1: 24 hores per aquest moment. Serà demà, quan notarem una baixada de temperatures i un canvi també de situació, amb més possibilitats de ruixats i tempestes, sobretot a la mà de Can Ostre, a la mà Balears, Xiscola Dalt.
2: I atenció, perquè aquestes tempestes, si acaben tocant terra, podrien ser localment intenses, amb molta de pluja i fortes ratxes de vent. I per saber què ens espera durant les properes hores i, sobretot, què podem esperar d'aquest canvi de temps, tenim amb nosaltres el nostre home del temps particular, que és en Albert Darder. Albert, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, aquí estem.
2: Mèiem, ja n'hem parlat, duim dies parlant-ne, però anem a recordar-ho. Quina jornada ens espera avui i quins seran els valors més destacats per dir adeu en aquest temps canicular que ens ha tingut una mica amargadets tot l'estiu?
3: Que ja va siguent hora de que li diguem adeu en aquest inici de setembre tan increïble, perquè unes temperatures disparades, impròpies per aquesta època de l'any, entre avui i demà seran dos dies que no tindran res a veure, com el dia i la nit. Avui encara estirem en temperatures molt elevades, podem tornar a fregar els 40 graus a qualque indret de l'interior, preferentment de Mallorca, però és que demà tenim un canvi radical totalment.
0: Com és aquest canvi? M'interessa moltíssim.
3: Baixa, diguéssim, una bossa freda per la Mediterrània Occidental, per la zona, diguéssim, de Catalunya-València. Baixa una bossa freda, se tancarà un centre de baixes pressions cap a la zona de Pitiüses i tindrem tots els ingredients a favor per tenir fortes tempestes. Ara el que hem de veure és... Aquí ara mostram la gràfica, per exemple, de la imponent, contundent, incontestable baixada tèrmica que tindrem.
0: Per als no experts, veiem com la línia se situava entre els 25 graus i podria davallar a manco de 10.
3: Això són temperatures a 1.500 metres. Ara mateix, a 1.500 metres, tenim un valor de 23-24 graus, que no són gens habituals, però és que demà vespre, a 1.500 metres, la temperatura haurà baixat fins als 10 graus.
0: O sigui, demà, no només el llençol, sinó fins i tot alguna flassadeta petita, o és massa, ser massa optimista?
3: Demà vespre, o passat demà vespre, sí? Zones de muntanya farà fresquejar, eh?
0: Per favor, ha arribat. És que jo pensava que seria una llegenda urbana, ja, aquest estiu, el tema del canvi de temps.
1: Que ja tenim com a ganes, no?, de jaqueta, de tapamós.
2: És com aquella primera cita, que l'estàs esperant amb tantes ganes que llavors mai saps si arribarà o no arribarà.
0: I després, quan t'arriba, no és per tant.
2: O si serà tan meravellós. Clar, perquè esperam que ara na Marató i jo l'altre dia dèiem, i ella que li fa un munt d'il·lusió treure sa bata manta, que la té a casa seva, que la té estotjada. Pot ser...
1: Sa cotonada, hem de dir sa cotonada.
2: Sí, però bé, una cosa és cotonada, i saps una bata manta. Una cotonada no és el que tu tens a casa, que és meravellós.
1: És meravellós.
0: Però crec que encara no la podrà treure.
1: Encara no, però bé, parlant de tempestes, Albert, que podrien ser localment intenses, jo vull saber on hi ha més possibilitat d'afectació. No sé si hem de pensar que una illa concreta que és més que l'altra o com.
3: Sí, és que la baixada tèrmica serà tan contundent, hi ha un canvi de massa d'aire, que això m'ho fa passar pena que vengui acompanyat per tempestes fortes. De fet, sol ser habitual. I quan aquesta massa d'aire fred xoqui en les temperatures anòmales que tenim avui, clar, això comportarà tempestes. Ara mateix en mapes m'ho diuen que seria la cara nord de totes les illes, especialment cara nord de Mallorca, cara nord de Pitiüses i de Menorca. En aquest mapa se pot veure com les tonalitats verdes representen les zones on pot descarregar més precipitació de fins a 30-40 litres per metre quadrat. Això és el que m'ho diuen ara mateix els darrers mapes que han consultat ara fa pocs minuts. Ara veurem si s'acompleix.
2: És a dir, la gent que visqui en el nord de les Illes Balears, en el nord de Menorca, Mallorca, etc., que vagi alerta, perquè ara mateix els mapes poden dir si caurà a la mà, que clar, si tot aquesta aigua cau a la mà...
1: Quina tudadissa,
2: però també si han de ser tempestes d'aquestes una mica violentes, si cauen a la mà tampoc seria cap desastre, o sí?
3: Sí, anem a veure. Ara mateix està previst que la mà entre el litoral català i el litoral de les Illes sigui un bullit de tempestes demà. Clar, a la zona del litoral per la qual entrin aquestes tempestes és on pot haver problemes. Després, quan passin al litoral i

0: progressin cap a la resta de les illes, perdran força, però aniran regant igualment. El que em fa por és la porta d'entrada, que se poden donar fenòmens violents i precipitacions molt fortes. Després ja, quan hagin passat el litoral i ja progressin a les altres illes, ja baixarà un poc el soufflé, però creiem que la regada pot ser general.
1: Clar, Albert, justament aquests dies han tingut una temperatura a la mà mai vista per un mes de setembre, si no vaig malament, dissabte, a la boia de la Dragonera hi havia més de 30 graus de temperatura, que això és una autèntica locura. Totalment. Per un mes de setembre. Si aquestes tempestes, clar, no sé si és aquest bullir, no, aquest brou, que implica exactament aquesta calor a la mà, aquesta alta temperatura, com pot influir això a la formació i a la intensitat també de les tempestes?
0: Que hi ha més energia per fer que les tempestes siguin més severes. Hi ha més energia, més humitat, més vapor d'aigua, en definitiva, més aliment perquè els núvols puguin créixer amb més energia i descarregar més, perquè damunt, com han dit ara, se tanca un centre de baixes pressions a la zona de Pitiuses, i això mesclarà, per una banda, la capa d'aire fred que mos visita a la zona de Ponent, amb la humitat provinent de llevant. És a dir, s'ajuntaran tots els factors perquè hi hagi un passadís de tempestes just damunt les nostres illes. Per tant, això m'ho fa passar pena.
2: Panorama per demà. Aquí ho tenim. Recordem, a vista taronja, pràcticament la totalitat de l'arxipèlag, vents, fenòmens costaners, pluges... O sigui, aquí estem parlant d'una tempesta en tota regla. No sé si provocada també... Després en parlarem del Niño i tot això, però podem esperar una tempesta forta?
0: Sí, la veritat és que hi ha moltes opcions de que les tempestes siguin fortes. Ara mateix estem mirant quina podria ser l'hora de descàrrega. El que això és un poc elàstic, però els d'aquests mapes m'ho diuen que entre les 3 de l'hora baixa i les 6 de l'hora baixa seria el moment que podria descarregar. Demà de matí encara s'hauria d'aguantar. I notaran, sobretot, que ha refrescat molt demà vespre. Aquí és quan se notarà el canvi de massa d'aire, d'acord? És el que veiem ara amb els d'aquests models que hem pogut consultar ara fa pocs minutets.
1: I, Albert, supos que tothom se demana, no? Això, una vegada que passi aquesta situació, tindran dies de més fresqueta o la calor han de pensar que torni a efecte de presència?
0: No, que no torni, que no torni, que si no jo...
2: No, però això és el que desitjam.
0: Si jo demanaré llibre de reclamacions, eh? No.
3: Sí, però una cosa és el desig i l'altra és el que farà l'atmosfera.
1: No esperau, no?, que torni la calor com...
0: Com ara no, com ara no. Després d'aquestes tempestes mos tornarem a posar dins una falca anticiclònica, però ja no se veu que les temperatures hagin de remuntar en els nivells que tenim avui, que varen tenir ahir, això no. És a dir, ja serà un punt d'inflexió. Tot i que encara mos queda l'estiuet de Sant Miquel, per exemple, que això no falla.
2: Ja, no sé si ja ha desaparegut i tot, eh? Perquè és vera que ja s'allarga tant, tant,
1: tant,
2: tant,
1: tot,
2: exactament, que ja no distingim, no? Ni lo de Sant Bernat i Santa Margalida, no, ja no sé si ja coincideixen o no coincideixen. Hem comentat abans que la temperatura de la mà provoca precisament que hi hagi més tempestes i te deia que te demanaria sobre el fenomen El Niño, no? Que contràriament a La Niña el que fa és pujar les temperatures i per aquesta raó, per aquest fenomen, diuen els experts, els meteorològics, que s'espera una tardor molt complicada.
0: Sí, el que passa que el fenomen del Niño és una cosa a escala global. No és una cosa que m'ho pugui dir...
2: I afecta més el Pacífic, veritat? Clar.
0: Aquí la correlació és més dèbil, tot i que sí que és cert que això de vegades s'ha correspost amb precipitacions més elevades de les habituals a la zona europea, d'acord? I temperatures més moderades, més càlides. Això és el que m'ho diu l'estadística, perquè no hi ha una correlació tan directa d'un fenomen que passa de manera llunyana. Però és que, clar, és que canvia la circulació atmosfèrica del planeta. Això és una cosa cíclica que ocorre sempre i que s'ha d'estar a l'aguait, no per fenòmens locals, sinó per fenòmens, diguéssim, a gran escala, a l'hora d'establir com pot anar la tardor amb el seu conjunt, setembre, octubre, novembre...
2: Ens ajudes a comentar les beauties i obrim finestres per compartir amb els oients i espectadors? Vinga, obrim la primera finestra, aquesta imatge que ens diu que el mal temps encara no ha arribat, el Manco no, el Puig Major, a Mallorca.
0: La imatge que veiem ara de la Serra del Fàbia mirant cap a el Puig Major, demà serà radicalment oposada, aquest cel blau i estirat s'acabarà, haurà grans nigulades, tempestes i el Fàbia que està a 1.000 metres... La temperatura baixarà molt notablement. Si ara el Fàbia està a 25 o 26 graus, demà esperam que el Fàbia estiguin a 16 o 17. per tant, la baixada serà
2: és molt
0: més
2: notable,
0: que notable.
2: És sí, molt sí. notable. Una imatge més, una càmera més, fixa't, com no s'està notant gens ni mica a Samesquí de Menorca, que és un lloc on sempre fa vent, i doncs mira avui quina calma. I jo me recordo això de les pel·lícules de la calma que precedeix la tempesta.
0: Sí.
2: Veritat, quan està tot, que per ahí que no ha de passar res, la mà en calma, sí, aquests sí. vaixells, aquest sol, pràcticament cap nígul a l'horitzó.
0: Una altra imatge que canviarà, perquè també esperam que la mà estigui ben revoltada, fruit, ja vos he dit, d'aquest canvi de temps, d'aquesta massa freda que se despenjarà, i això alterarà completament el temps a tots els arxipèlag.
2: Encara mos dona temps d'estendre la roba, perquè s'espera a partir del migdia de
0: sí.
2: demà.
0: Segons el darrer mapes...
2: Si heu de posar una rentadora, ràpida, sí. Perquè després, a partir de demà, roba, si ja no podreu. Albert Darder, moltíssimes gràcies, estirem ben pendents i també connectarem amb tu, sobretot de cara a dijous, quan tinguem el balanç d'aquesta tempesta.
0: Qualsevol novetat, estarem atents, i ja vos dic, és una situació que s'ha de mirar minut a minut i poble per poble, pràcticament, perquè les tempestes de vegades són molt locals i capritxoses.
2: Moltíssimes gràcies, company. Gràcies. Encetem aquesta tercera ja i darrera hora de programa. Continuem a la ràdio.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Són les 11. Bon dia. Educació reconeix una nova sabatada de l'informe PISA per a les Balears. És l'estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques d'alumnes de 15 anys de tot el món en matèria com lectura, matemàtiques o ciències. Les Illes, de fet, es tornen a situar per sota de la mitjana espanyola, també de la mundial, en les quatre competències analitzades en puntuacions, hem de dir, minces en lectura i matemàtiques, i més acceptable en ciències i, sobretot, en la resolució computacional de problemes.
6: La lectura, però, és el punt més feble pels alumnes de les Balears, en què s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i també 10 per davall de la mitjana espanyola. Diferències similars es troben en el cas de les matemàtiques, on la comunitat autònoma se situa en la zona baixa mitjana de la taula. A ciències i a resolució computacional de problemes, en canvi, la situació per les Illes millora una mica, és més a prop de la mitjana espanyola, tot i que encara per davall.
5: En general, hem de dir que han estat dolents, resultats dolents arreu del planeta, i de fet l'OCDE ha llançat la veu d'alarma davant la baixada continuada en els resultats, que fins i tot ha arribat als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
6: El conseller balear d'Educació, Antoni Vera, reconeix efectivament que són resultats molt dolents, que per altra banda ha dit ja s'esperava. En una entrevista al programa El Dia, Vera ha culpabilitzat de la situació bàsicament el fet que els centres de les Balears hagin d'incorporar cada curs més alumnes de fora. També insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
7: No pot ser. No pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
6: El conseller també ha criticat la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE, que, segons afirma, rebaixa encara més les exigències acadèmiques a l'alumnat.
5: És una de les qüestions destacades d'aquesta jornada, d'aquest dimarts. També, però, l'altra la tenim a les festes de Mó, perquè després del primer jaleu d'ahir vespre, avui la ciutat viu un dels moments més solemnes d'aquest gran dia de les festes de Gràcia. Anem en directe, Gemma Carrasco, bon dia. Què és el que està passant allà ara mateix?
8: Bon dia, idò, som ara davant l'església de Santa Maria de Maó, on està a punt de començar la missa de caixers. Els caixers i els cavallers, ara a peu, a ritme de tambor i fabiol, estan entrant a l'església amb la imatge de la Mare de Déu de Gràcia. Però la jornada d'avui ha començat ben prest. A les 7:30 sortia el fabioler i començava el replec, i poc abans de les 9, la qualcada arribava a l'Ajuntament per recollir el caixer Batla, regalant-li a ell i els més matiners els primers vots. Enguany, per cert, avui hi ha 135 36 cavalls inscrits. Després arribava el passacarrers en un ambient molt més reposat, més familiar. I ara, però, com us explicàvem, tota l'atenció és aquí, a Santa Maria. Els caixers i cavallers entren a peu amb la Mare Déu de Gràcia en un dels moments més solemnes d'aquest matí. Amb aquest moment, Mahó es pren ara una pausa dels cavalls després d'un primer jaleo molt intens. Ahir vespre, milers de persones al carrer i, de moment, sense cap incidència destacada.
5: Gràcies, Gemma Carrasco, en directe. Aquest és el so, aquest és el so que ens arriba en directe de les festes de Gràcia de Mahó. Avui, dia destacat d'aquestes festes d'aquesta ciutat menorquina. Així arribem a les 11:04. Tornem a més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, i aquesta és ja la tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i avui volem parlar-vos d'una nova pràctica estètica que ens ha deixat esborronats. Atenció, injectar-se greix de cadàvers humans amb finalitats estètiques.

0: Estimats oients, hi ha una nova frontera en la medicina estètica que pot semblar directament de ciència-ficció. Fer servir teixit adipós procedent de persones mortes per donar volum i remodelar determinades parts del cos.
1: I doncs, es tracta d'un producte que es comercialitza als Estats Units des de l'any passat, no parlant però d'una simple injecció de greix, tal com es fa en un lipofilling convencional. En aquest cas, el producte està elaborat a partir de teixit adipós procedent de donants i conté cèl·lules grasses que ja no són viables, a més de matriu extracel·lular, triglicèrids i també teixit connatiu.
2: El tractament s'injecta sota la pell i està pensat, entre altres usos, per donar volum als glutis, a més, corregir els anomenats hip dips, que són les depressions dels malucs, o reparar irregularitat després d'una liposucció, i també es planteja que corregir determinades asimetries o irregularitats relacionades amb implants mamaris.
1: El fabricant assegura que el producte està regulat als Estats Units com un producte de teixit humà i que compleix els requisits d'aquesta categoria. Però hi ha una qüestió important. Encara falta evidència a llarg termini que permeti saber fins a quin punt els resultats es mantenen. Entre els possibles efectes adversos descrits hi ha dolor, és a dir, mal de les totes, infeccions, hematomes, nòduls, quits i reaccions al·lèrgiques o immunitàries.
0: I és aquí on apareix el debat que va més enllà de la medicina, de cada vegada medicalitzant més la pressió estètica i ens acostam a un model de bellesa en què sempre hi ha una nova part del cos que modificar. La pregunta, per tant, no és només fins on pot arribar la medicina estètica, sinó també fins on estan disposats a arribar nosaltres mateixos per adaptar el nostre cos a uns ideals de bellesa cada vegada més exigents. I volia demanar-vos, estimades companyes, com valorau aquest avenç mèdic? Vos veus anant persones passes o són llàtzer, el que seria el dipòsit, a demanar una mica de greix per fer reformes corporals?
3: On hem arribat? Aquesta seria la primera
0: qüestió. Jo trobo que com a societat hem trebucat una mica, i ho he dit sempre, si vengués un meteorit i com a civilització mos extingíssim, a mi tampoc me sabria tant de greu.
3: Jo crec no se'n podria tant.
0: No, jo tot allò que havia de veure ja ho he vist.
1: És que saps què passa? Jo crec que més enllà d'esperar que passa o que no, passa, de s'evidència...
0: Perquè estàs com una pansa, i per això recors en aquest tipus d'històries.
1: Però més enllà d'això, de saber si, per exemple, d'aquí 10 anys haver utilitzat aquest greix pot fer que tinguis un nòdul, un quist, que tinguis mal quan te'l posin... Més enllà de tot això, hi ha d'haver el debat ètic i moral, no? Utilitzar greix d'una persona morta. Clar, aquí també podríem parlar d'una altra qüestió, que són els trasplantaments d'òrgans que sí que ajuden a donar vida a que una persona pugui viure després que una altra hagi mort. Però greix, perquè tu tinguis els malucs ben fermes i que no els tinguis com una pansa. No sé, crec que mos han de fer mirar. I jo vos dic, vos ho d'abans, si això ho comencen a fer les celebrities, els influenciadors o actrius i actors de Hollywood, alerta, perquè això d'aquí 2 dies serà aquí. O sigui, estic segura. Clar. Perquè han normalitzat coses com, per exemple, Ozempic o el Wegovy, no? Que és un producte que per aventura està destinat a persones amb un gran sobrepès, val? Que fins aquí jo no m'hi pos ni ent, que ho utilitzin persones que pesen molt poc i que acaben que apareixen un jonc. Vull dir que... Bé...
3: No existeixen llistes oficials de nombres de famosos que hagin admès utilitzar.
1: Encara de moment. No,
3: però la vostra tranquil·litat ha fet la recerca ràpida de moment. Tot i que se va poder associar a les germanes Kardashian, no està confirmat ni molt manco. O sigui que no hi ha una llista oficial, però com ha dit na Joana, tot és començar. Ara m'ha recordat, i sempre amb aquesta necessitat de fer el vincle amb el cinema, segur que na Maria Antònia no va veure la pel·lícula, però teníem 10 anys de El cielo se equivoco, vos en recordeu? Que va ser un dels debuts de Robert Downey Jr.
0: Sí.
3: Que, veu, sabia que qualcú l'havia d'haver vist. Que ell s'arrencarna, torna i recorda tot el que hi havia a casa seva. L'ordre de les prestatgeries, on estava el seu llit...
0: Sí, però una cosa és ficció
3: no
0: i saltes que passem a ser realitat, ho dic, perquè aquest debat de si quan hi ha trasplantaments se trasplanta sang... La mansetat abans, des d'aquí una abraçada a Mariló Montero, la gran potenciadora d'aquest tipus d'informacions, però jo crec que aquest debat va molt més enllà. És fins a quin punt estem disposats a modificar-nos per encaixar en aquest model de bellesa inassolible que han creat com a societat. A mi tampoc m'assembla una qüestió una mica baldera que aquest medicament s'hagi aprovat en els Estats Units, que és el bressol del capitalisme, on sembla que si tens doblers, tens dret a fer allò que vulguis. Fins i tot si et padrina pot ser mare. I tenim un cas proper a l'estat espanyol, que tothom l'ha blanquejat amb una facilitat que a mi m'ha fet feredat.
3: Però és no que... ens atrem a aquest cas
0: en concret?
3: Aquest... Anna Obregón?
0: Perdona, és que a mi m'ha parit paradigmàtic. Des del moment en què com a societat han comprat això, poden comprar que tu t'injectis greix de cadàvers perquè les cames i els braços te quedin potents.
3: Estic recordant La substància, per exemple, no? Fent al·lusió a pel·lícules que estan evidenciant com realment alterar estèticament o fer-ho tot per una operació d'estètica.
1: Mira, justament
3: a Demi
1: Moore s'ho ha de fer mirar.
3: No només per la pel·li en si, que ella era la protagonista, sinó perquè és veritat que ara mateix Demi Moore...
0: Mira, i espai temps...
3: El seu estat de salut deixa molt
0: que desitjar. Aquesta setmana un influenciador ha mort a Tailàndia per fer-se un engrandiment de penis. Que dius, escolta, a vegades que una d'acceptar la naturalesa que t'ha tocat i en les eines que t'han donat anar fent feina.
3: Les operacions d'estètica tenen un risc. I no, totes. Ara Andy Warhol va morir precisament d'això. O sigui, si feim memòria, passa des de temps.
0: Però recorden enrere. Que tenim aquí a la nostra júnior, que avui de matí ha dit que ella no se posaria greix de cadàver, però que un pit morta no li importaria que qualcú altre aprofités el seu teixit adipós.
2: Segues pensant el mateix? O sigui, és vera que no és a nivell salut, no ho ha de menester per ventura, tenir el gluti més gran, hi ha altres alternatives, com fer 4 hores més de gimnàs, venir a fer bicicleta en jo, o també per ventura dormir...
0: Un moment, fa dos pits que ho dius. Si ara mateix un oient telefona en el 971-13-9900 i vol anar a fer bicicleta en tu...
2: Fa bicicleta la meva rutina de gimnàs.
0: El convides a venir tu.
2: El convido a venir jo.
0: 971-13-9900. Oients de Balears, que ara mateix vulgueu fer una posada a punt i que cerqueu companya de bicicleta o de gimnàs...
2: Per evitar porar-se greix de cadàver en el gluti...
0: Ah, és a dir,
3: o
0: si no...
3: Seria una lipo post-mortem.
0: Una cosa, només Anna Maria Antònia s'apunta si la gent ha tingut pensaments...
2: Jo som empàtica,
0: en greix de cadàver.
2: Jo som empàtica. Si ho han de menester i un pic sigui mort, que ja no hi ha res de fer, que m'agafin el que necessitin. Perquè jo entenc que no és a nivell salut, però hi ha gent que té l'autoestima baixa, que vol retocar-se algunes coses. Si tenen el dot bé, si és coratge de fer-ho, endavant.
3: O sigui, solidaritat no absoluta.
0: Jo estic molt a favor amb tu que en aquesta vida han de transformar allò que no mos faci feliços, però evidentment hi ha d'haver uns límits ètics que facin que la gent no trabuqui. I el problema en la cirurgia estètica passa una mica com en el tatuatge, que els primers és que més t'acosta, però un pic has entrat a quiròfan, t'has fet, és que mai t'acabaràs de veure bé. I a més, aquesta imatge, aquesta sèrie que feia en Nick Tapp, que és meravellosa, recuperau-la a HBO, que és d'uns cirurgians que operen a la gent i sempre els demanen què és allò que no t'agrada de tu mateix. És la primera pregunta que li fan quan seuen en aquella consulta. Ells se comencen a dibuixar damunt el teu cos. Tu potser hi vas perquè dius, ai, és que a mi m'agradaria que m'aferrassis les hores.
2: Sí.
0: Perquè no però te comencen. I després de 6 hores, no te faries els pòmuls, no te faries els nas, no te faries les mames, no te faries el cul, no te faries els braç. Clar, és que entres dins una dinàmica que se fa molt complicat, estimada, aturar. Jo que sigui, em faci allò que vulgui.
3: He vist també, no, a mesura que avança el temps, des de les 9, que ha estat el primer moment en què hem comentat la notícia, més o manco 45.000 euros, m'apareix una barbaritat. Una barbaritat de dobbers. Em pareix, de fet, una dobberada. 45.000 euros, ostres.
2: Si els atenen... Que se facin.
3: Un debat interessant. Fins a quin punt estaríeu disposats a pagar per una intervenció estètica d'aquestes característiques? Tot val en operacions d'estètica?
0: Jo crec que...
1: Jo crec que no.
0: La llibertat està bé, però...
1: Jo ja vos he dit abans. La Maria Antònia diu això d'anar a fer la seva rutina. Jo tinc una altra prioritat, que és dormir. Ahir s'experta en son. Mor va dir que per tenir bona cara hem de dormir bé, i jo aposto per dormir bé.
0: Estimada...
3: Sí, molt més econòmic.
1: Ja sé que no ho puc donar tot en dormir.
0: Dormir
1: ja
0: tampoc és Lourdes. Ho dic perquè ara, a lo millor tu i jo li dèiem a Anna Marta, necessitam 15 dies de vacances i feim una cura de son i tornarem amb la mateixa cara, estimada. Per tant, dormir està bé.
1: Bé, perquè... d'esport, dormir, sí. Menjar bé i no acabar com el zombi de novio zombi de l'Alaska.
3: Tot i que venim un poc com a zombis aquí, eh? A vegades, això és veritat, eh? No podem dir res, que encara hi ha gent que s'aixeca molt més pres com els nostres companys de serveis informatius. O sigui que no ens queixem ni molt manco. 11:15. anem avançant, si vos sembla, i vos contam altres qüestions que compartim amb vosaltres. Mirau, aquí va la reflexió. Tant si plou, com si fa sol, si fa fred, com si fa calor, hi ha una cosa que no podem deixar fora atendre, que són les nostres comunitats de veïnats. Perquè compartir escala, ascensor, façana, baixants, teulada, també significa compartir problemes i, sobretot, compartir despeses i responsabilitats.
4: Aquí no hi hem viva, aquí no.
5: Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
6: Me despierto cada día en medio de un huracán.
4: Aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva.
1: Avui volem parlar d'obres. A vegades aprofitem per fer qualque reforma pendent a casa nostra, pintar, canviar el bany, tirar una paret o fer obres a la terrassa. Però allò que dins casa nostra pot semblar una reforma perfectament normal, per a un veïnat pot convertir-se en dies o setmanes de renou, de pols i, Maria Antònia, de molèsties.
2: Sí, Joana, aquí és quan apareixen els dubtes. Quines obres poden fer sense demanar permís? Quins horaris han de respectar? Pot la comunitat limitar fins i tot les reformes durant els mesos d'estiu? I què passa quan una obra privada acaba afectant elements comuns de l'edifici, de l'ascensor, la façana o fins i tot les instal·lacions en si?
0: Nosaltres en parlam amb Antoni Jaume, president del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Balears. Toni, molt bon dia, com estàs?
7: Què tal, com estàs?
0: La teva arribada sempre indica que han d'aprendre a gestionar millor les emocions, sobretot quan feien reunió de veïnats. Sí. Seria la conclusió que ets traient cada vegada que parlam amb tu, però, clar, arribes a estiu i un clàssic de les comunitats, el veïnat que aprofita les vacances, ja sigui juliol, agost o setembre, per fer reformes. Quin és el marc general que ha de respectar qualsevol propietari abans de començar a fer una obra dins casa seva?
7: Doncs pues mira, és senzill. Un propietari té tot el dret a fer una obra dins casa seva amb la limitació de no afectar els elements comuns. És a dir, que nosaltres dins que nostre podem fer el que legalment i urbanísticament vulguem, a dir, sigui possible, i vulguem, sense que la comunitat de propietaris en pugui tenir cap opinió. Es límit, la afectació, la alteració d'elements comuns. En quant a les renou, a les molèsties, tenim les limitacions de les ordenances públiques. Vull dir, els renous mos limiten, o les ordenances, perdó, mos limiten en el nivell de decibelis, en els horaris determinats que poden fer a un determinat municipi, i aquesta és la nostra limitació. Hi ha municipis que prohibeixen fer obres en l'estiu, i n'hi ha que no. En això mos haurem d'atendre. Des de llavors, la comunitat no mos pot limitar aquesta obra pel fet que considera que és mes d'agost, que és mes de juliol, no la poden fer. Si el municipi no té limitada aquesta execució d'obres, doncs no ho pot fer la comunitat de propietaris.
2: I, Antoni, si parlam de renou, existeix un horari d'estiu que serveixi per a totes les illes per igual? Per ventura ens hem de fixar en l'ordenança del seu municipi en concret? Com funciona això?
7: Ens hem de fixar en l'ordenança del municipi en concret, que són totes bastant parescudes. Fixeu-vos que, en realitat, el que ens diu la llei, a efectes de la comunitat de propietaris, és que nosaltres no podem desenvolupar que nostre activitats il·lícites, insalubres, molestes. Però on està el límit de la molèstia o de la il·licitud a la ordenança que regula aquests renous. Que he de dir que normalment de dia és un umbral bastant alt. Vull dir que a vegades un veïnat està fent obres i mos molesta moltíssim, però és que està dins umbral de renou que pot fer dins aquell horari.
1: Toni, avui a les nostres xarxes han demanat una mica això, no? Per renous o per la convivència entre veïnats, per si la gent s'adu bé o si s'adu malament. I justament ens ha arribat una queixa d'una oient, na Yolanda, que diu que fa 3 anys que pateix el renou d'un veïnat seu que té uns aires condicionats que fan un renover les totes. No pot ni dormir ni sortir a la terrassa per aquests renous i, de fet, mos ha enviat uns segons d'aquest renou que ja a primera hora des de matí se sentia des de casa seva. Escoltau.
3: Que pareix un tren.
1: És un tren a les totes, una locomotora. Què pot fer aquesta veïnada? Perquè sabeu que fa 3 anys que passa això, en el principi, en el començament dels renous, se va posar en contacte amb el veïnat, però sembla que no ha arribat una solució.
7: Bé, el principi sempre és aquest, perquè a vegades molt anàvem a matar mosques a canonades. El principi és xerrar amb el teu veïnat, intentar raonar amb ell i que corregeixi aquesta situació, que pareix que aquesta veïnada ho ha fet i no ho ha aconseguit.
3: No, la solució, repetim, és fins que no s'espanyi no se pot fer res, però clar.
7: Bueno, per això.
3: Quin argument és aquest?
7: Però és un argument un poc absurd, vull dir, No, no. Fins que no és espanyol, se pot fer res, el pot canviar. I
3: segur, gratar-te sa butxaca. Eh?
7: Exacte, gratar-te sa butxaca. Sí.
0: Home,
7: que passa...
0: si la solució d'aquesta, qualque vespre, se pot posar no, una cuera dins els aires. I...
7: són extraoficials, aquestes solucions.
0: I surà, però... no, i s'haurà de canviar. No, és que me fa gràcia aquesta resposta. Fins que se m'espanyissaire, tu has de menjar aquest renou.
7: Sí, perquè no m'ha la gana que estem més del pes que m'he de gastar en canviar s'aire, perquè no té més contesta. Evidentment, què pot fer? Vull dir, pot parar i depèn del municipi, lo que són. No sé aquesta gent en quin municipi està, però si tu crides, per exemple, a Palma, la policia local de Palma, poden arribar a venir a fer una audiometria i amb això...
0: Sospitam que aquesta gent pertany a l'Ajuntament de Llummajor.
7: De Llummajor. Bueno, pues, no sé dir Llummajor quant és tema d'audiometries, patrulla verda, etc, com hi ha a Palma, però pot ser que n'hi hagi. Jo ho diria a la policia local perquè vaig fer una comprovació. I amb aquesta comprovació, pues, probablement ja la policia farà un requeriment en aquest propietari, i aquest propietari, el propietari de l'aire condicionat, se'n començarà a donar compte de que és hora de comprar un aire condicionat nou. Jo començaria per aquí. Evidentment, després poden matar mosques a canonades. Si el veïnat mos obliga, que ja fer una auditoria, una audiometria, perdó, privada, i posar una demanda en aquest propietari perquè retiri aquest aire condicionat. Retiri o el substituesqui.
0: Clar, però això fa malbé, la convivència entre els veïnats. Ja. Una cosa tan senzilla com aquesta, dius, és que canviaré l'aire quan se m'espanyi. També és tenir poca empatia cap a la resta de companys d'edifici que no poden sortir a la seva terrassa, i de vespre han de tenir les finestres tancades perquè, si no, sembla que estan dins el metro de Londres.
7: Clar, però fixa't una cosa, i tu ho has dit, i ho has dit molt bé, què és el que fa malbé la convivència? El senyor que té un aire condicionat, que dona molèsties en el veïnat i passa. Ho dic perquè a vegades se reprotxa en el que denuncia aquella situació. No, però tu, és que tu has romput la convivència. Jo he romput la convivència. És que romput la convivència és que, bonament, jo he anat a dir-li, escolta, tinc un problema amb el teu aire condicionat i ha passat d'allò, perquè s'ha de contestar que fins que no se rompi no se pot arreglar, has passat d'allò. També és vera que hi ha situacions complicades. Tenim comunitat de propietaris on molt de veïnats posen l'aire condicionat al vespre, perquè tenen aquest costum, i els darrers anys cada vegada està, te diria, més justificat. I clar, un que té el costum de dormir en la finestra oberta, te diu, escolta, és insuportable, que el pati està ple d'aire condicionat i jo no puc dormir perquè els altres tenen l'aire condicionat. I aquí hem de delimitar, i no és fàcil, on està l'interès comú en aquest edifici, és que tothom pugui tenir aire o que se pugui dormir en la finestra oberta. Fixa't que el problema que tenim és que quasi 60, o més de 60% del nostre parc edificatori és anterior a 1980, això vol dir que no teníem preinstal·lacions d'aire condicionat i que tots aquests edificis, ho veiem cada dia, pues han col·locat els aires allà on han pogut, a la façada, en el pati, perquè no hi havia un lloc específic ubicat per aquests aires. I a vegades aquests aires produeixen molèsties no perquè sigui aquest que acaben de sentir, que és una barbaritat, sinó perquè un aire, maldament sigui poc, a vegades més moderns fan menys renou, però algo de renou fan. La convivència, vull dir, arribar a acords...
3: No poden sortir de la terrassa.
0: Ja que deixa dels aires, se poden instal·lar a qualsevol banda?
7: No.
0: Una persona pot instal·lar un aire... Dius, m'estic ofegant, que nostre.
7: No, mem.
0: Vull posar l'aire, resulta que és l'única banda on pots posar-lo és enganxat a la finestra, a la façana, amb aquella espècie de ferros...
7: L'única banda on pot posar-ho és relatiu, vull dir... Se pot prohibir? No, però també te faig una altra pregunta. Pot prohibir la comunitat o te pot impedir tenir un aire condicionat avui, a 2026? No. Vull dir, de fet, hi ha bastantes sentències que són elements que s'ha de permetre. Què passa? Tu has de demanar permís a la comunitat de propietaris per col·locar l'aire, com molta gent no ho fa, i la comunitat de propietaris t'ha d'indicar en quin lloc s'ha de col·locar l'aire. I la comunitat de propietaris, edifici sentit, s'haurà d'habilitar un lloc, en el terrat, allà on sigui, on se col·loqui l'aire. I a vegades te passarà que l'aire que te diran, escolta, pues el col·loques en el terrat. I resulta que l'aire condicionat que tu volies posar valia X, perquè si el poraves en el balcó, el poraves a la façana, doncs hi havia un metro de tubo i valia X, però és que posa-lo en el terrat val més, perquè ha de tenir més frigories, ha de tenir més potència per arribar fins a aquest teva. Me sap molt de greu. És a dir, tu has de demanar permís a la comunitat de propietaris, la comunitat t'ha de dir on s'ha d'ubicar, i tu has de complir el que te digui la comunitat de propietaris. Què ha passat històricament? Pues que ningú demanava permís, i cadascú el col·locava on volia, i la comunitat no deia res. Tu el col·locaves a la façana i la comunitat no deia res.
0: És que ara veig que jo no ho vaig fer bé. Jo no vaig demanar permís a ningú.
7: Bueno, no ho fas per mala fe, però...
3: Molt punk, aquesta postura. No. No deixis de sorprendre-mos.
0: Gent punt ni una. Jo vaig veure que...
3: No, jo tinc calor.
0: No.
3: Vagis de l'aro.
0: Veus? És que, com sempre, que vols criticar-me en directe, jo vaig veure que a la meva finca tothom tenia l'aire en el balcó de la façana principal. Vaig dir, vaig optar, i fins i tot jo li vaig fer com un tancament de pla dur i li vaig posar una barrereta. Jo, a mi, ningú sap que tenc aire.
7: Clar.
0: Perquè està tapat, que pareix com una sortida de fums.
7: Sí. Saps que seria l'ideal en aquesta comunitat, la teva comunitat de propietaris o moltes, és que se determini un lloc on col·locar els aires a partir de quantes aires actuals se vagin espanyant i s'hagin de substituir. Evidentment, una comunitat on no hi ha una norma, i moltes vegades això és bona fa, vull dir, tu has vist que esteu veïnat...
0: Perquè també nosaltres som una comunitat petita, que més o manco, llevat de dos veïnats que no sé qui són, la resta, les altres 11 cases, me'ls atopa a l'escala, hi ha una bona convivència. Suposo que també, si som una comunitat on hi ha bon rotllo, hi ha moltes coses que ja se poden evitar, i sobretot hi ha mal rotllos que ja no se produeixen.
7: Clar, evidentment. Vull dir, on hi ha una bona relació, i on són... Bueno, a vegades on són relativament pots, hi ha molt de conflicte. Això no... Se pots no és sinònim...
0: No és el meu cas.
7: No és sinònim de falta de conflicte. Però on hi ha una bona convivència, és molt més fàcil tractar aquestes qüestions i comentar-ho amb els quatre veïnats i resoldre-ho. Però sí, s'ha de consultar la comunitat de propietaris.
2: Clar, i més enllà dels aires acondicionats, si un propietari d'una casa vol tirar una paret, que ja són coses més paraules majors, no? Tancar una terrassa, fins i tot modificar una façana o intervenir en una instal·lació que pot afectar altres habitatges, on acaba aquest dret del propietari a reformar casa seva, que abans han dit que si és casa seva pot fer el que sigui, i on comença realment el terreny de la comunitat, més enllà de les instal·lacions comuns?
7: Claro. Tornem en els principis, tu posaves una sèrie d'exemples on hem de dir, això és un element comú o no és un element comú. Si és un element comú, no hi puc actuar, si ho és, sí. Puc tirar una paret. Aquesta paret és un element comú, vull dir, hi ha edificis que són paret mestres, però no la puc tirar. Aquesta paret és un tabic interior de casa meva, això t'ho dirà el tècnic mateix. Sí, doncs entonces la puc tirar. Puc tancar un balcó? Balcó, façana, element comú. No puc tancar un balcó. Puc modificar una façana? Façana, element comú. No. Tot el que siguin elements comuns, jo no ho puc tocar. Un pilar que està dins casa meva, no el puc tocar. Això vol dir que no puc referir, pintar, sí, però no puc variar aquella estructura, aquella estructura. Per molt que jo tingui un arquitecte que m'hagi dit no, aquí farem una PO i canviarem aquest pilar per, jo què sé, per dues jasses i un altre pilar d'una altra banda. No, no puc fer si no és amb autorització. Se preguntes, això és un element comú? Sí? No. Si la resposta és no, doncs ho puc canviar. Si és un element comú, llavors no ho puc canviar.
1: I una altra cosa també, suposo que molt habitual i que te consulten molt, no? A l'hora de fer obres, una reforma privada, per exemple, necessita passar per una zona comú o utilitzar l'ascensor durant setmanes, actuar sobre la façana o una baixant, per exemple. Què ha de comunicar el propietari de la comunitat i fins on pot intervenir la comunitat en aquestes obres?
7: La realització d'obres, el que ens diu la llei, és que la realització d'obres dins les vivendes, els locals, ha de ser comunicada a la comunitat de propietaris. Comunicada, no és que demanis permís, és que tu, quan fas obres, hauries de dir a la comunitat de propietaris començaré obres, els començaré d'aquí a aquí, i s'alcanç de les obres és aquest. Tu has posat una sèrie d'exemples que dius, mira, escolta, he de tocar una baixant, o he de tocar la façana. No, tu no has de tocar una baixant o has de tocar la façana. Si tu te veus obligat a tocar una baixant o una façana, li has de dir a la comunitat, i serà la comunitat la que considerarà si se toca la baixant o la façana. Això no vol dir que haguis de refer la connexió. És a dir, ja canvies vàter de casa meva, he de refer la connexió a la baixant, no he de demanar permís, simplement he de reconnectar amb aquella baixant. Però tu no pots modificar una baixant que passa per casa teva, i quan hi faràs una habitació, doncs la pots modificar, o de més. S'utilització d'elements comuns. Clar, han de tenir en compte que un ascensor no és un montacàrregues.
1: I que se pot espanyar també, no?
7: Que se pot espanyar per sobrepès. Vull dir, nosaltres tenim una responsabilitat damunt l'ascensor. Això vol dir que no podem pujar cap tipus de material dins l'ascensor. Amb un pot de coherència i alguna cosa de material sí que pot pujar. El que no pot fer és carregar aquell ascensor i carregar l'ascensor. Avui en dia moltes empreses constructores ja tenen la precaució de forrar l'ascensor, de tela i de cartó, i pujar poc material. Si tu espanyes aquell ascensor durant l'obra, evidentment aquell propietari serà responsable d'aquell ascensor.
3: La part més idíl·lica és, evidentment, dur-se bé amb tota la comunitat de veïnats, no tenir cap problema, però la realitat ens diu que no sempre és així. Si hi ha algun problema, si tot i així no hem aconseguit trobar un acord, si tot això ha generat disputes, si és una qüestió de renou i si s'ha d'acabar cridant a la policia perquè faci un estudi, se fa. És l'única manera li pot llevar la salut a un veïnat.
8: Sí,
3: no dormir,
8: sí, sí, sí,
3: no poder sortir a la terrassa, no som conscients de com afecta anímicament. I doncs, no. Si malauradament, és aquesta la resposta i no tenim una altra...
7: És aquesta. I hem d'entendre, i costa, i mos costa a tots, perquè
3: sí, sí.
7: Quan el veïnat fa obra,
3: no
7: a tot
3: mos
7: molesta. Però
3: clar.
7: Hem d'entendre que el veïnat té dret a fer obra. I que, és que pica tot el dia. Ja, me sap molt de greu. Qualque dia vas picar tu, o picarà.
3: No, me referia sobretot al tema de l'aire condicionat.
7: Sí, no, no,
3: a l'inici, quan ja suposa un mal son.
7: Exacte.
3: Una obra, evidentment, s'ha de ser comprensiu perquè un dia te tocarà també a tu.
7: Exacte.
3: Toni Jaume, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
3: 11 i 29, uns consells i seguim en ruta.
9: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia. TV3 Ràdio és entreteniment.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que repiqui l'escampada de la Seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: El dia, IB3 Ràdio.

0: I ara volen xerrar una estoneta de futbol. Són les 11 i 32 minuts, però també no només de futbol, sinó de memòria, de persones i d'una part de la nostra història col·lectiva, ja que la Federació de Futbol de les Illes Balears celebra el seu centenari i ho fa amb Únix, un documental escrit i dirigit per la periodista i cineasta mallorquina Elisabet Moll.
1: Mento meu, tu estàs segur que és per aquí?
2: Ja pots dir emocions, que sí.
1: Aquí hi ha papers per empaparar tot un estadi. Centenars de kits, milers de fitxes, de competicions...
2: Clar, nina, són 100 anys d'història de futbol federatiu.
3: La pel·lícula d'una hora de durada recorre 100 anys de futbol de les Balears, però fuig del típic documental cronològic. Hi trobarem anècdotes, arxius, testimonis i, sobretot, les persones que fan possible que cada temporada es disputin milers de partits.
4: Un viatge presentat per Llum Barrera i Tomeu Penya que passarà per Mallorca, per Menorca, Eivissa i Formentera i en presència també del futbol femení, el futbol sala i els clubs més modestos.
5: I ara en volem parlar, volem comentar com és aquests Únics en la seva directora, en el Gemet Moll. Eli, molt bon dia, com estàs?
6: Bon dia, com estàs? Molt bé.
5: Encantat de saludar-te. I pregunta important, com s'expliquen 100 anys de futbol en només una hora sense convertir el documental en una successió de dates, de noms i de partits, perquè el repte era important?
6: La veritat, com tu ben dius, això va ser el principal repte que ens varen proposar, sobretot també des de part de la federació, perquè, clar, com tu dius, condensar 100 anys d'història és supercomplicat. Hi ha moltíssims de clubs, centenaris també aquí, no només a Mallorca, sinó també a Menorca i a Eivissa. Per tant, clar, era important trobar com una mica la fórmula per aconseguir això, condensar aquest 100 anys d'història. I en el final jo crec que els nostres protagonistes, na Llum Barrera i en Tomeu Penya, amb ells res no pot sortir convencional i en el final varen decidir per fer un viatge a través d'anècdotes, entre que ells s'encarregaven d'anar obrint caixes i descobrint una mica la història del futbol a les Illes Balears. I bueno, la veritat és que mos ha costat, però mira, en el final hem tingut molta d'ajuda, sobretot també dels aficionats, dels socis, que mos han contat moltes històries, històries que tothom coneixia, però també històries desconegudes, no? Perquè sobretot també volíem anar a cercar l'anècdota. Jo crec que sobretot el més complicat de tot ha estat triar, no? En el final, què decideixes posar, què decideixes llevar. Però, bueno, jo crec que és una aventura en què sobretot està destinada per a tots els públics, no només per a la gent del futbol que va viure i reviurà una altra vegada tot el que mostrarem dins d'aquest documental, sinó també per a les noves generacions, per a tots aquests joves, perquè coneguin la història del futbol balear, perquè aquest futbol mos fa únics, i en el final és, bueno, reviure tots aquests moments i tots aquests anys que han estat importants per al futbol aquí a les Illes Balears.
4: Clar, i el títol Únix planteja gairebé una pregunta, no? Què té d'únic el futbol balear? Quina resposta heu trobat després de fer aquesta immersió en un segle d'història?
6: Bé, jo crec que en el final som quatre illes i un futbol, i és veritat que el tema d'interilla sempre és una... És un tema que està en boca de tothom, el tema dels desplaçaments i tal, però bueno, en el final és un futbol que ens fa únics. Jo, sobretot, parlo del tema de sentimental, en el final de com vivim el futbol, des del futbol base fins al futbol professional i el futbol d'èlit. Tenim un caràcter, tenim una manera de ser, una manera de pensar, i en el final això també es trasllada en el món del futbol. Sobretot també recalcar de com ha canviat aquest futbol, que ha estat també una aventura apassionant, de com han passat dels camps de terra, de sa manera d'entendre el futbol de potada en el futbol d'avui en dia, de com també els mètodes d'arbitratge han anat canviant, de com també a dia d'avui lluitam sobretot que en el futbol no hi hagi violència. Vull dir, totes aquestes passes que s'han anat fent, però sobretot tenint en compte aquestes ganes de jugar i sobretot l'amor i la passió que es té per el futbol aquí a les Illes Balears, jo crec que en el final això és el que mos fa únics.
0: Tu has dit que no hi hagi violència. És molt difícil, eh? És molt complicat, fins i tot en partits de jugadors molt joves. Creus que s'està aconseguint? Perquè tothom que ha viscut aquest món de prop, que ha anat al futbol, que ha acompanyat els seus fills, sap que és una tasca complexa, eh?
6: És complex, però mira, tirant cap a lo personal, jo no volia que el meu fill jugués a futbol per això mateix, i en el final, bueno, la cabra tira al monte, el meu fill volia jugar a futbol, i sí que he de dir que futbol base, he de dir que s'ha millorat moltíssim. És a dir, evidentment, tu no pots evitar que hi hagi qualque persona que pigui crits i de més, i que sigui un maleducat, però en el final Jo crec que des de la federació s'està fent una feina molt important. De fet, tenen eslògan de no cridis, no violència.
0: Que, per cert, els àrbitres... més pares que no jugadors, que això també s'ha de dir.
6: No, no, els pares són els culpables, vull dir, de tot. No, és broma. Vull dir que, al final, és sagrada. És a dir, nosaltres hem de donar exemple en els nostres fills. I, evidentment, si nosaltres ens comportem des de sagrada, al final, els nens, nosaltres som el reflex, ells són els reflexos dels seus pares. Per tant, jo crec que, sobretot, l'educació ha de començar a partir de les grades. I això la federació ho té claríssim, això també ho mostram dins el documental, i jo crec que també és una passa molt important. De fet, els partits, quan comencen, sobretot en el futbol base, els àrbitres ja des de fa un any pues, expliquen que, per favor, que no hi hagi crits, que és un esport, que s'ha de respectar, i jo crec que és una passa de gegant que s'està fent avui en dia.
5: Clar, que tu comentar, Leli, també viatja, ho deies, per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Què han descobert quan han sortit de Silla Gran? Ho dic perquè de vegades també tenim tendència a ser una mica centralistes, però amb aquest documental allò que heu intentat és que en una hora tothom s'hi sentís representat, això d'una banda, i també perquè un esport tan mediatitzat, allò que heu volgut fer és donar protagonisme a persones que habitualment no surten a les portades, àrbitres, entrenadors, delegats, voluntaris, clubs més petits. Supos que també tocar totes les sensibilitats era important, a un moment com és aquest centenari.
6: Clar, sobretot ens preocupava no deixar-nos a ningú. I clar, en el final, com he comentat abans, hi ha moltíssims d'equips, hi ha moltíssim de clubs, i clar, sobretot la mirada, sobretot ho volien enfocar des del punt de vista de la federació, perquè en el final, si hi ha tant de clubs i tant d'equips, és gràcies a aquesta estructura organitzativa, que jo vaig al·lucinar quan me vaig informar que se fan a l'any 20.000 partits, tant a Mallorca, Menorca, Formentera i a Eivissa. Per tant, evidentment, és un entramat bastant complicat de fer. Llavors, sempre hem tirat des d'aquest punt de vista. Evidentment, no deixant de banda ni Menorca, ni Formentera, ni Eivissa, però, clar, evidentment, hi ha menys equips i no hi ha tant de futbol, però, evidentment, se li dona la importància que ha de tenir. Evidentment, no ens oblidem, xerram de l'UD d'Eivissa, dels partits d'ascens que van fer molt important, xerram, evidentment, de moments històrics com el Formentera, que va jugar a Copa del Rei a Sant Mamés, xerram també, no sé, dels anys 80, quan el Portmany se va enfrontar a l'Atlètic de Madrid, que també va ser una fita històrica. Hem de dir que han recuperat imatges antigues molt potents i que no estem avesats a veure-les, per tant, també agrair no només a IB3, a Televisió Espanyola, sinó també a totes aquelles persones que tenien guardades en su baúl ese pequeño tesoro de imágenes antiguas i que mos les han cedides. Per tant, això també volia agrair a totes aquelles persones anònimes que mos han donat aquest material audiovisual, que també ha estat molt important a l'hora de construir aquesta estructura narrativa.
0: Eli, com, de quina manera el podem veure, que tothom ho anoti, ja que és un tema que, a més, jo crec que a tothom li afecta d'alguna vegada, d'alguna manera, directa o indirectament, si mos ho recordes, perquè puguin prendre els nostres oients bona nota.
6: Bé, avui s'estrena a la Sala Augusta, a les 8 del vespre, i després també s'estrenarà a les altres sales de cine. El que passa és que encara les dates no les tenim clares, i després, evidentment, se podrà veure també a IB3 Televisió. El que passa és que encara no te podria assegurar les dades perquè encara no les tenim. Però, bueno, estic segura que qualsevol persona que vulgui veure aquest documental únic tindrà accés i el podrà veure sense cap tipus de problema. I, sobretot, important, veure-ho en família.
0: Exactament.
6: I, sobretot, per als joves, que el veuen amb els seus pares, que el veuen amb els seus padrins, perquè, en el final, també, he de dir que el futbol s'hereda, no? I, en el final, si el padrí va jugar a futbol, el pare també... I crec que és molt guapo.
0: Que tothom prengui bona nota, no? I del que suposa, sobretot, donar un bon exemple, no? Que és del que es tracta. Eli Moll, enhorabona, una vegada més. Moltíssimes gràcies.
6: Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
0: 11:41 minuts. Continuem. I si vos sembla, ho feim amb música, sobretot perquè vull que preneu bona nota d'una cita. I és una cita amb un dels artistes mallorquins que més lluny ha arribat. Rels B actuarà al Parc de la Mà en un concert gratuït i multitudinari amb motiu de la Diada de Mallorca. Be, be.

0: Cita amb la música i amb Rels B, però per a molts, per aventura, és un nom desconegut. O no, qui és Rels B? De darrere aquest nom artístic hi ha Daniel Heredia Vidal, nascut a Palma el 1993. Va créixer a Son Goldeu i va començar molt jove en el món del rap i de la producció musical. Abans de dedicar-se professionalment a la música, però, va fer feina, entre d'altres feines, de cambrer i de picabrader.
1: I aquell jove, que començava a fer música de manera pràcticament independent, s'ha convertit en un dels grans noms de la música urbana en espanyol. Rels B ha anat construint una carrera que combina hip-hop, rima amb blues, reggaeton, pop i sons llatins i que li ha permès consolidar una enorme projecció internacional. El seu vincle amb Mallorca, però, continua molt present. De fet, el 2025 ja va protagonitzar un dels concerts més importants de la seva carrera a l'illa, al recinte de Son Moix, coincidint en la publicació d'Afrolova 25, un disc de 9 cançons amb una sonoritat marcada pels ritmes afrocaribenys, l'amor i l'estiu.
2: I ara torna a casa amb un concert que serà molt especial, no només perquè serà gratuït i s'espera una assistència d'entre 50.000 i 60.000 persones, sinó perquè arriba en un moment de canvi artístic per al mallorquí.

0: Rels B acaba d'avançar Gaviotas de Cristal i ha anunciat que prepara un nou projecte musical amb influències de bossa nova i sons lofi. Per tant, aquest concert podria servir també per descobrir aquesta nova etapa del cantant.
1: I tot això ho podrem veure a IB3 Televisió, que oferirà el concert en directe i en exclusiva aquest divendres de les 9:30 fins a mitjanit, una retransmissió amb més de 17 càmeres, 2 drons. Així s'intentarà mostrar l'espectacle des de tots els angles i traslladar l'ambient del Parc de la Mà a les pantalles. El veureu per televisió. Anireu al Parc de la Mà, companys?
2: Jo només puc dir gràcies, IB3, perquè gràcies a aquest ENS no hauré d'anar trascant a Maria Bassa Cuina i el podré veure a casa meva fent aperitiu.
3: Joana? Bon regal, que mos fa Rels B i IB3 Televisió, sí, sí, doncs, tot
1: sí.
3: Sigui
1: podem
3: dit,
1: triar, eh?
3: Perquè ja sabeu que les entrades dels seus concerts són de pinyol vermell i ella ha volgut tenir aquesta deferència amb el públic mallorquí per aquest nomenament, no?, que li faran dissabte a la Diada de Mallorca. Jo crec que també ho taré com en Xisco per veure-lo des de casa.
1: Sens dubte és una molt bona opció. S'espera molta afluència de públic, Maria Antoni, igual, veritat, des de casa?
0: Sí, sí.
1: A pantalla grossa.
0: A pantalla grossa.
1: I de poder gaudir. 11:45, uns consells parlant de les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Mahó i tot d'una saludar a la nostra companya, Clara Imamí, per conèixer tots els detalls.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellde-mallorca.es.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs
2: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 11:47, seguim en directe tot el que està passant a Mor, recordant, per mor de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. La veritat és que l'ambient des de ja fa unes jornades és molt intens i, per no perdre cap tipus de detall, saludam de bell nou la nostra companya Clara i Mamí. Quin és el pla per avui?
1: Bon dia, bueno, avui és dia gros de ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Avui és dia de Gràcia, en aquests moments s'està celebrant la tradicional missa de Caixers a l'església de Sant del Carme, de Santa Maria. I jo som justament a la plaça, al costat de l'Ajuntament de Mo, al vell mig de la ciutat, perquè aquí és el punt d'avituallament i de refrescar tots els animals, tota sa qualcada, els cavalls estan ara esperant perquè sa missa està en aquests moments en marxa. Per tant, estan refrescant. Escolteu, escolteu, soroll de saigo. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Josep, com va?
2: Molt bé.
1: Escolta'm, fent aquí un poc de refrescar anant?
2: En Tizón.
1: En Tizón, perquè fa molta calor.
2: Sí, refrescam un poc perquè estiguin millor, llevam un poc de suor i, bueno, això, estiguin millor els cavalls.
1: Aquesta és una de les novetats d'enguany de ses

0: Escolta'm, qui t'acompanya? Amb qui estàs?
1: Esclat que mana en Héctor, es balla de molt. I, bueno, ara esperem que surtin de missa, no? Descansen, ens hem dutxat, bo, que ja fa una estona, ens hem anat a veure... Bueno, i està a ombra, perquè també és important, i molt bé.
0: Hi ha 4 punts per a refrescar els animals. És una qualcada gran, amb 120 cavalls, i, per tant, és important trobar aquests trossets d'ombra, aquestes estones de calma, quan poden els animals descansar.
1: Clar que sí. I hi ha 4 punts, a més, que puguin veure, n'hi ha més de 4, però, a més, hi ha 4 punts de mangueres per si qualcú es vol refrescar, encara que no vulgui veure. Bueno, tot són coses positives perquè és per millorar els dies que és de calor que mos va faguent i ja està.
0: Aquests 4 espais per refrescar els animals estan situats al carrer Isabel II, a plaça d'Espanya, a plaça del Carme i a l'ermita de Gràcia. Són aquests punts que són amb mànegues per tal de poder refrescar-los. Tobol, tu que coneixes tant els cavalls, que fa quants anys fa que tens el club hípic? Els tens comptats o no?
1: Sí, el que passa que antes mos dèiem Germans Camps. Després el club hípic, però bueno, ja xerram de 40 anys a mínim.
0: Per tant, coneixes bé el món dels cavalls,
1: sí,
0: i ja com...
1: Teníem un cavall cada un i punto, ara. Després vam formar el club, està clar.
0: I quants animals teniu en aquests moments, més o manco?
1: N'hi ha 58. Bueno, meus, no, lògicament.
0: Bueno, de sí.
1: Tenim molts de nostres, però hi ha els descompanys, com que hi ha aquí, i hi ha gent que, per les circumstàncies, no tenen un puesto bo per tenir-lo, pues el tenen a casa o el tenen a un altre club, el que sigui, exacte.
0: Molts dels cavalls estan formant part de la qualcada de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, així com han format part també de la resta de la qualcada dels diferents pobles de la nostra illa aquest estiu, des de Ciutadella fins a Mó, festes de Sant Joan i festes de la Mare de Déu de Gràcia. Nesclat és el cavall que tenim aquí al costat, que mos està gairebé saludant. Nesclat és el cavall de Caixers.
1: Supernoble. Ell fa bon tothom i no s'estressa... Va sobre la marxa, que diuen, en vas de damunt. T'hem de fer un poc més feim, si no, en el gas que li diuen, prou.
0: És un bon cavall per als caixers, batles i baleses. L'hem vist a totes les festes patronals de Menorca, o gairebé totes?
1: Totes no, perquè sempre els fas descansar a qualque festa, està clar. No poden anar totes. Però
0: ha acompanyat a la caixera batlesa, sí, de l'O,
1: sí,
0: ha acompanyat...
1: Sí, ha fet 6 o 7 amb les batles.
0: Amb les batles, és caixer de batles, ja s'està guanyant aquest mal nom, eh? Aquest nom, Nesclat. Ah. Ja has conegut a Menorca com es cavall de caixers.
1: Bueno, mira, pues, que duri molt i en acabat en cercarem un altre que pugui fer aquest servei.
0: Nesclat avui està acompanyant Néctor Pons, es caixer batla i es batla de Mó.
1: Sí, senyora, és així, eh?
0: I ara esperar que tornis batla?
1: Ara esperar que surtin de missa, llavors duen la Mare de Déu i després vindran a agafar-los per... Sembla que és quasi l'1 que començarà el jaleo.
0: Començarà el jaleo en aquestes jornades marcades per aquesta calor.
1: Sí, enguany ha estat bastant, un estiu bastant calorós, eh? És així.
0: Idò, un poquet d'aigua, un poquet de descans i que Nesclat...
1: Sí, sí, descans,
0: i en Tobol també, no?
1: Hombre,
0: que també vas darrere.
1: Us han d'hidratar tots.
0: Tots ben hidratats. Bon, un poquet d'ombra. Bon, moltes gràcies, Tobol.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Esclat, també.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Vagi bé. Bones festes.
0: Bones festes. Idò, aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del dia just davant de la biblioteca municipal, just a la plaça de la Conquesta. Estan entrant en aquests moments els gegants, perquè avui és activitats per tot arreu. Si la Junta de Caixers i els actes protocolaris estan en aquests moments a missa, i de pel carrer no atura sa bulla,
2: no
0: escoltem atura
2: perfectament.
0: Sa festa. I escoltau perfectament, aquí són els amics dels gegants de Sant Feliu de Llobregat. Com estàs?
3: Molt bé, ja cansats?
0: Bueno, estàs un poc suat, eh?
3: Sí, sí, una miqueta de calor sí que fa.
0: No em diguis que fa calor.
3: Sí, sí.
2: Sorpresa.
0: Bueno, escolta'm, qui està ballant en aquests moments entrant a sa plaça a la Conquesta?
3: Bueno, els companys, el Víctor i el Jaume.
0: En Víctor i en Jaume?
3: Sí.
0: I ells són? D'on veniu?
3: De Sant Feliu de Llobregat.
0: I sou la colla convidada per la colla de gegants de Mó?
3: Exactament.
0: Heu vingut altres vegades, primera vegada a Mó?
3: Primera vegada que estem aquí.
0: Primera vegada.
3: I després ens tornaran l'intercanvi a l'octubre i vindran a les festes de tardor.
0: Això és el que feis, eh? Les colles de gegants, aquests intercanvis, i vindran els gegants de Mó a les vostres festes de tardor.
3: Sí, estarem encantats de rebre'ls i intentarem tractar-los

0: Bé, com és a nosaltres.
1: Sí, que vos han tractat de meravella. Com esteu visquent ses festes, ses festes de cavalls?
0: Molt bé, molt intenses, però molt bé.
1: On t'anau ara?
0: Ara ja anem a guardar els gegants, perquè nosaltres ja tornem a Sant Feliu avui. I amb ganes també d'acabar.
1: Quins són els actes que heu protagonitzat, que heu acompanyat en els gegants de món, aquests diferents moments, perquè els gegants són ben protagonistes i molt importants les festes patronals de Menorca?
0: Vam participar al pregó, i ahir el dissabte de Gràcia, i avui en la cercavila de Gràcia.
1: Fantàstic, idò, moltes gràcies, i que vagi molt bé. Quina hora agafeu l'avió?
0: A les 11 de la nit.
1: A les quina?
0: 11 de la nit.
1: 11 de la nit, encara te queda una estona.
0: Me queda una estona, sí, sí.
1: Bueno, i els gegants com viatgen?
0: Els gegants...
1: No sé si entren a l'avió.
0: No, tornen en camió demà.
1: Ells amb camió i amb vaixell?
0: Sí.
1: Bueno, així que ara us ve aquella feina dura, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Idò, la colla convidada dels geganters de Sant Feliu. Aquest és l'ambient, Marta, així és en aquest moment, en directe, des del vell mig del centre de Mó, esperant, evidentment, tothom mira rellotge i la gent comença a anar ja cap a la plaça de la Constitució, a la plaça d'Esjaleo, per viure a partir de la una Esjaleo del dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Jo vaig agafant lloc també perquè això es comença a omplir de gent.
2: Moltíssimes gràcies, companya, per traslladar el batec de la festa, per poder escoltar en directe tot el que estava passant. Ja ho has dit, la calor no m'acompanya, segur que tal vegada és la part més negativa de tot això, però que no pugui impedir, no?, que se visqui la festa amb tota la intensitat. Moltíssimes gràcies i a gaudir de la festa.
1: Moltes gràcies, aquí seguirem.
2: 11:57, des de Mont, tornem aquí als estudis de Palma perquè és moment de l'actualitat esportiva. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassa l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb molt de fronts oberts, així que sí. Comencem.
3: Doncs mira, avui... ja que ahir no vam poder tenir programa, avui tindrem la tertúlia, que habitualment tots solen fer després del partit del Mallorca, per parlar un poquet d'aquest Eldense Mallorca, ja una mica més tècnic, amb en Tomàs Llibert, en David Gui, Miqui Tous i jo. Per tant, parlarem un poquet del Mallorca, el pròxim partit contra el Sabadell, que serà diumenge a les 6:30, el Sabadell que va jugar ahir, que va guanyar 3-2. Vam veure un poquet el partit, també analitzarem una mica tot això, però... també hem d'estar pendents a partir del migdia d'en Enric Mas, perquè en Enric Mas es troba a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la ronda de la Vuelta a Espanya. Avui torna la competició, després de la jornada de descans d'ahir, etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida del Palo de la Frontera, tot això a Huelva. Per tant, veurem si en Enric Mas pot continuar amb aquest avantatge important que du a la classificació general amb aquest mallot vermell per arribar diumenge a Granada, vestit còndit de vermell. Això per un altre costat. Després avui també tenim Champions, representant espanyol. Juguen avui 3. El Betis debutarà al camp del Lill. El Villarreal visitarà el Borussia Dortmund i el Real Madrid rebrà el Bernabéu la visita de l'Inter de Milán. Tot això a partir de les 9 del vespre. I en bàsquet, bona notícia, perquè la selecció espanyola de Nalba Torrent, Elena Puello, són dues jugadores mallorquines, s'ha classificada directament per als quarts de final del Campionat del Món. Van guanyar 59-79 al Japó, i si afegim la victòria d'Alemanya contra Mali, fa que Espanya s'hagi classificat com a primera de grup i eviti jugar eliminatòria de vuitens de final.
2: I també passen altres coses, com que, per exemple, aquest company, Toni Fuster, juntament amb Gavi Fortesa, avui aconseguiran l'escut d'or, sí, a la seva trajectòria, un anomenament, tenim molt pocs segons, demà en parlarem en detalls, però com se rep, Toni?
3: Com se rep? Serà el 8 a la sala Augusta de Palma, no? Jo m'ha fet molta il·lusió, Álvaro, i agraeix que aquí també és el reconeixement que me farà la Federació de Futbol de i el Balear i el seu president Jordi Orrach.
2: Demà ho contam amb més detalls. Punt i final, tornem a partir de les 9. Que tingueu un bon dimarts.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, finalment ha retirat el punt de l'ordre del dia de la reunió de la mesa avui, hora baixa, sobre el veto a la proposició de llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament Balear. És un veto que també retirarà el govern d'Espanya. Ho han confirmat fonts de la presidència del Congrés, que asseguren que, per tant, aquesta normativa ja té llum verda per poder debatre's al ple del Congrés dels Diputats.
6: La decisió s'ha pres després del polèmic veto que havia presentat l'executiu espanyol en entendre que la normativa podia comportar pèrdues econòmiques que posarien en risc l'estabilitat d'Aena. Ara, aquest veto es retira de l'ordre del dia i també el retirarà el govern de l'Estat i, per tant, la proposició de llei aprovada per la Cambra Balear es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El portaveu del grup parlamentari popular, Sebastià Sagreras, ha valorat la decisió, tot i que critica que s'ha pres perquè el PSOE diu no li quedava cap altra sortida.
7: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
5: I avui també és notícia l'informe educatiu PISA. Educació, de fet, aquí a les Illes ha reconegut una nova sabatada per aquí, per les Balears. Aquest estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciència. I és que les Illes es tornen a situar una vegada més per davall de la mitjana espanyola en les quatre competències analitzades amb puntuacions molt minces en comprensió lectora i matemàtiques i més acceptables, podem dir, en ciències i en resolució computacional de problemes.
6: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, ja s'esperaven en una entrevista al programa El Dia. Vera ha culpabilitzat de la situació el fet que els centres de les Illes hagin d'incorporar cada any més alumnes de fora. També insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
8: No pot ser. No pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
5: I mentrestant, una setantena d'auxiliars tècniques educatives són les que tenen l'alumnat en necessitats a les aules, s'han concentrat avui a les portes d'educació i ho han fet per reclamar a la conselleria un calendari de negociació de les seues reivindicacions.
6: La portaveu del col·lectiu, Mari Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATES demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan acaba el curs escolar.
9: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses, i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el trabajo que hacemos i que allà realmente empecemos a tener una inclusió real por nosotras i por los niños que atendemos con necessitats.
6: El col·lectiu assegura que seguirà amb les mobilitzacions i fins i tot no descarten anar a la vaga si Educació no s'asseu a negociar.
5: I encara un apunt més, perquè gent per Formentera, l'oposició ha alertat al Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona. És el futur hotel Vestige Can Jordi. Segons entenen des de gent per Formentera, la normativa territorial, la d'ordenació turística vigent, no permetria la implantació d'aquest solar, d'aquest hotel, concretament en aquest sol rústic. I d'així arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a la 1.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot a Petra per parlar de la nova ordenança de benestar animal. Hi haurà multes per aquells que no cuidin bé els seus animals, que no recullin les feines que facin en el carrer. Al cap i a la fi, ajustar-se a la llei de benestar animal que ja està vigent, però de manera municipal i ordenada. També després tornarem a la capital per parlar amb Lourdes Melis, que serà una de les encarregades, juntament amb Aina Ferrero, de fer el projecte de musealització del teatre principal de la ciutat. No us podeu imaginar els altres tresors que guarda el teatre principal de Palma. Hi ha cartells d'òperes del segle passat, és una vertadera meravella del segle de nou, molt referim. Parlarem amb Lourdes Melis, amb com gestionaran tots els fons museístics que hi ha dins del principal, que ja vos deim, és una meravella en si. Després, parlarem amb l'Associació de Varietats Locals per parlar de varietats tradicionals de les illes que a poc s'han anat perdent. És una pena perquè, per exemple, fins a fa no tant hi havia la ceba blanca de Menorca, la virgini morada llarga, la virgini de Ciutadella, sai mallorquí... Són varietats que a poc s'han anat perdent en vez de ser comercials. La ceba vermella d'Andratx, la tomàtica de Vall de Mossa, la fava negra. Les persones més majors les coneixen, però, per exemple, nosaltres no les havien sentit anomenar perquè s'han perdut. S'adaptaran millor en el canvi climàtic, aquestes varietats, per ventura, són el futur del nostre camp. Primer, perquè no haguin de regar tant els pagesos i perquè se resisteixin millor. I acabarem, com que ja s'acosten les festes d'Esbermà de Binissalem, amb un llibre dels joves de sempre, joves d'Estrui. Un llibre que Miquel Àngel Rosselló Bibiloni, en Quini, ha fet envers la festa dels trepitjadors, que fa 25 anys que se fa i que enguany se repetirà. I ha volgut posar negre sobre blanc en Quini, que és una persona molt implicada en la vida cultural, binissalemera. Ha volgut posar un llibre, la història d'aquesta festa, d'on ve, per què, i que representa dins les festes d'Esbermà una figura que ja ha desaparegut, d'ençà que existeixen les premses automàtiques, els trepitjadors. Bueno, i d'en Iolanda Ruiz de la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
1: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: cuesta. A un perro flaco que entrava a Santiago Auserón, aquells cans vagabuns que cercaven menjar per als restaurants. A més, si Cocuts hi donava de banyar, afortunadament això ja no existeix, ja n'hi ha cans de carrer, el manco, aquí a casa nostra. Però això no vol dir que no s'hagi de tenir cura de les nostres mascotes. Fer una passa endavant no vol dir que n'haguem de fer endarrere en altres sentits. Per exemple, Petra ha aprovat una nova ordenança de benestar animal adaptada a la legislació estatal autonòmica que reconeix els animals com a sers a sensibilitat física i psíquica. La nova llei posa normes estrictes per tenir mascotes dins Petra, la seva circulació per carrer, els controls de les colònies felines i multes en cas de maltractament o d'abandonament. Saludam el Balda de Petra, Salvador Femení. Senyor Balda, bon dia, benvingut.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Bueno, l'ordenança l'heu feta perquè heu detectat conductes inadequades o precisament per prevenir-les dins Petra? Com està la cosa?
1: Bueno, l'ordenança estava feta, però li hem afegit uns aspectes nous perquè havien detectat primera una gran quantitat d'un augment de les colònies felines perquè hi havia bastanta de gent, sobretot gent estrangera, que donava menjar a cases particulars. I això el que feia, pues, mira, augmentaven les colònies felines i augmentaven les rates. Per tant, hem afegit uns aspectes nous que seria per nosaltres l'Ajuntament autoritzarà a unes persones determinades d'on més donen el menjar. I això ho controlarem, perquè mossos, hi ha gran quantitat de mossos de carrer que no són de ningú. Ningú, quan va dir, no tenen xip ni tenen res. Per tant, aquests mossos nosaltres els podrem agafar, els podrem posar un xip, els vacunarem, supos que de senar amb de capar, senar, seria un millor equip per això, el castrà. Sí. I després de tornar a mullar per allà on estan, perquè el que no volem és un augment de les colònies felines. En el tema dels cans, a Petra no tenim problema. Tens cans de llaure i cans, així no tenim, perquè tenim una societat de caçadors, qui més qui menys els cans estan arreglats, estan vacunats, tenen xip, i cans de llaure, a Petra, n'hi ha molt pocs.
0: Sí, no, de fet, afortunadament és una figura, és que ha de carrer. Això fa molt d'any que no sabeu. Sí. De vegades fugen, que són els que fan carn i mossa que no ho veus, però això són casos aïllats, perquè sí que s'ha de tenir controlat.
1: No, això són carn, bueno, no és que siguin salvatges, però normalment si un ca tot sol no sol fer mal, però si s'ajunten dos o tres cans i són carn de caça que hagi fuit a les propietàries, posta que més que menys a Petra, tenim la societat de caçadors, que això ho du bastant bé, que tothom es té els cans vacunats i tots els cans estan censats. Per tant, cans salvatges per aquí a Petra, de tants ovelles, animals, gallines, això n'hi ha pràcticament pots, molt pots, però no n'hi ha cap.
0: M'agradaria incidir en el tema de les colònies felines, perquè també molta gent, per desconeixement, de vegades, dona de menjar, i vos heu dit que han de ser unes persones autoritzades les que s'encarreguin de les colònies, perquè, com heu dit, sembla una paradoxa, però quan donen menjar en els mossos no s'acaben en menjar, és quan venen les rates. Sembla lo contrari, però és que és així. És molt important no donar de menjar als animals si un no té permís de controlar aquesta colònia felina. Això és importantíssim, Balda.
1: No, és que nosaltres s'ha comprovat perfecte d'això que fa una temporada, perquè a Petra hi havia mossos, com diuen, tot el mosso normal que hi havia sempre, dos mossos o tres per la plaça, i qui més qui menys tenia un mosset que seva, però això estava controlat. Què passa? Pues, que molta gent pues, es torna a menjar damunt el portal de casa seva, torna a menjar dins un solar, i això ha fet una proliferació de mossos totalment descontrolats, que fan els seus excrements per damunt la cera, van per la plaça, fan els excrements dins el jardí, i això s'ha de controlar, no hi havia manera. Efectivament, és una cosa que la gent se pensa que no, però donar menjar als moixos incontrolats, el que fa són més moixos i més rates. Per tant, s'ha de controlar. Nosaltres hem fet un conveni, som en Escal de Petra, que durant, a partir de setembre, octubre i novembre, durant aquests tres mesos, la gent que tingui moixos o cans, els cans no és problema. Els mossos et podran dur el manescal de Petra i et posaran un xip gratis a compte de l'Ajuntament. Per tant, que almenys estiguin censats i estiguin regulats. I passats tres mesos, és a dir, seria ja setembre, octubre, novembre, a partir de desembre, l'Ajuntament, que vulgui, vingui moixos, o vulgui ser moixos de carrer, te podrà agafar i te podrà posar un xip i, evidentment, te haurà de sanar perquè si, hem de controlar totes aquestes colònies felines. El principal, la idea principal que varen tenir nosaltres un seguit de govern és que aquest problema s'ha de, si tu ho tens controlat, si gent que et dona menjar i et vas traient del poble i et vas duent menjar a fora del poble, de vegades que se mengin, que vagin a menjar més a les foranes, posarem un caixons perquè puguin fer els seus excrements aquí, perquè els mossos, això sí que ho tenen clar, no són com els cans, que fan indiscriminadament. Els mossos, si te poses un caixó amb aquella arena, fan els seus excrements sí. Allà. I tindríem els mossos controlats fora de les places i, per lo menys, censats i sanats, que no se proliferin, i crec que serà una bona norma. Ara, bueno, gràcies a Déu, ja te repeteixo, en els camps no tenen pràcticament, camp de carrer no n'hi ha cap, ja no passegis per la plaça, qui més qui menys dos que ha fermat, no el meu, no el moral, però va fermat, i no, jo crec que estan, perquè molts que nosaltres, a vegades, l'Ajuntament n'ha agafat qualcun, qualque cada casa que ha mullat o que t'ha fui, i l'han duit a Natura Park, evidentment, t'ha aturat el xip i l'ha molt anat a cercar. I això és que no hi ha problema, són en sort molt xos, que n'hi ha molts i cada vegada més.
0: Ara que heu dit això des que ha fermat, precisament se ordenança municipal de Petra, ara també recull, especifica que es que sempre ha d'anar fermat, no pot estar a zones de joc infantils, i els propietaris han de dur una botella amb aigua o vinagre per fer net els orins dels animals, perquè si no pot haver-hi multa. M'imagino que primer el municipal advertirà, però després, si hi ha un comportament reiterat, m'imagino que hi haurà multa. Sí. Botella amb aigua o vinagre o detergent per fer net.
1: Sí, solen posar un pot de detergent o un poc de vinagre i quan t'escafa una orina intentar que no ho facin a les faroles perquè això el que fan és clar, si en fa un, després tots els altres hi fan perquè això, després arriba a rovear tots són, però va, normalment dic, cívicament els cans el que són, fermats van fermats ara, quan surt del poble, doncs sí que els cans van a llaure, n'hi ha qualcun i sobretot es fan els seus excrements, però no són com els moixos que ho fan per la plaça ni per carrer. On hi ha molts excrements és, bueno, diríem, a despassats, que sí que és municipal, sí, s'hauran de posar. Tornarem a fer una campanya a disuasori i posant lletreros, que posaran ser muntes, perquè, clar, si parles una munta de 700 euros o de 600 euros, a la gent això correrà com la polva. I normalment sempre sol agafar el qui menys fa. Però bé, haurem d'arribar a posar molts les piles perquè bones paraules, però si a vegades toca't la butxaca, a vegades la gent és quan t'ho respecta més.
0: Per cert, ja que hi som, ara que parlem d'això, de quan els cans orinaven en els cantons i la gent posava sofre perquè deien que l'olor els espantava. Parlen que està prohibit perquè el sofre és tòxic. No era vera que el sofre fes fugir els cans. No era vera, sembla. Sí. Era una llegenda urbana. Ara mira...
1: No, perquè si hi ha que parla una botella d'aigua diuen
0: perquè
1: que no.
0: Perquè et difanosa.
1: És un
0: doiat. Exacte.
1: És un doiat perquè si... Els cans, si tu normalment vas a ser faraules un cap de cantó, ja deu, com és que posem una botella d'aigua plena? Ja m'han dit que els qui fos no orina. I això és un doi.
0: Perquè deia que ets difenosa, perquè no feia cap de cantó. Jo no ho vaig creure mai, tampoc, en això.
1: No, ja m'ho van dir perquè et de feia covidja, m'entens? Et de feia covidja, covia. Però no, bueno, això, crec que lo seu és intentar, si tu tens el cap fermat i quan va al cap de cantó se farà les tires, doncs pues ja està, ja
0: clar,
1: ho farà.
0: Clar.
1: Si ho dur mullat, evidentment. Però dic, a Petra amb cans mullats per centre n'hi ha pocs. Ara, per ser a fores, bé, si hi ha el cap també s'ha d'entretenir un poc, perquè si el tenen tancat dins el pis o dins un el tenen fermat, jo en tenc un, jo el tenc dins un solar, però no tothom té un solar. Allà tenen dins un pis i l'han de treure de fora, però normalment jo tenc un solar i a vegades passa la gent, sí que duen els que ha fermat. Ara bé, els excrements i això sí que a vegades la gent no mira prim i haurem d'intentar, sobretot, fer una altra campanya d'isolatori en posant lletreros de dalt a baix del passeig i, evidentment, dins la plaça i els cabells. Està clar que els que no ha de defecar, només m'ho escoltaria. És el més brut que hi ha.
0: Les multes de no dur la botella per anar fent els orins o no recollir els excrements poden ser fins a 750 euros, però clar, si no va de multar, no?
1: No, la idea és la primera vegada avisar, i avisar amb bones, Fes el favor que en torna a haurà a fer. Hi ha multes excessives, com poden ser fins a 15.000 euros, per això són multes que serien molt greus, que si tu has fet mal a l'animal, li has teat, n'hi ha que et demutilen, no? Entens? Jo me'n recordo quan eren jove, tenia un cas que tenia una orella més petita que l'altra, i teaven socor.
0: Sí.
1: És a dir, bueno, això no és escàs. Aquí, de Petra, no és escàs.
0: Després, també, una cosa que també se podria aplicar molt de municipis, que, de fet, per exemple, aquí a l'Equipitral també està perseguit i multat, però és lo de deixar els cans fermats de manera permanent o deixar un cat tot sol durant molt de temps. Dins Petra, clar, teniu l'avantatge que ho podeu controlar millor, però això, per exemple, a Palma passa massa sovint i, clar, no sempre se pot entrar dins una casa, però un cat tot sol, no deixar-lo més d'un dia tot sol, també multa, o deixar-lo en el sol, a balcons i terrasses, petites, tot això també controlat.
1: Això està... Mira, Petra, l'únic que està, no està massa controlat són les cases que estan, que donen cap a, dirien, cap a fora de vila, cases de Petra dins urbà, que es corral, potser ja donen dins rústic, potser tenen un cau o dos i lladren. Això sí que és mal de controlar, sí. Perquè potser hi vas al municipal dues vegades i no lladren.
0: Clar.
1: I després hi vas vespre, basta que l'home no hagi vengut a un ca lladre de 10 solars més amunt o més avall, se poden a lladrar. Això sí que també és un problema, pels veïnats que el té davant, però, clar, això és una cosa malda, perquè la majoria que hi vas i no saps quan t'ha lladrat. Això sí que han tingut un rei de queixes, i municipals que fan feina amb això, però, bé, no és escàs, perquè balcons i això no n'hi ha de cans per balcons, a Petra. Escàs, normalment, pot ser que una finca estiguin fermats. Jo em recordo quan eren joves, però sí que havia un cap fermat una figuera i estava dos dies.
0: Sí.
1: Guardava, i ho feia perquè no passessin els uves.
0: Sí.
1: I el cap estava allà, perenne, això és que passava pillo, el cap. Ara no és el cap, jo no n'he vist punt d'això.
0: No. Si ja
1: s'ha conscienciat un poc amb això.
0: Clar, perquè com vosaltres heu dit, se reconeixen els animals com éssers que senten física i psíquicament aquests avisos, després ja s'amoltarà, però en cas de maltractament hi ha moltes, molt
1: si elevades. Si hi hagués una manipulació d'un cac que l'haguessin llevat la cola, que l'haguessin... Això sí que... Bé, això ja en diria indirectament, ja ho pots dir a la fiscalia. Però ja t'he dit que la primera vegada intentarem avisar, farem una campanya de cartels en els excrements i sobretot en els orins, normalment, per fora de vila, no. Però en els excrements sí, que almenys de recuesquin i tampoc no poden posar moltes papereres per això, perquè hi parlen de tot menys d'excrement d'escans. I després tenen les papereres plenes i fan veus, és a dir, que el problema no està en bola. I posen una paperera, per la d'anar a recuir.
0: Sí.
1: I després ve el tonto de turno i t'hi posa la bossa de defensa de dins.
0: Exacte. Si vols servei de consol, això passa per tot Mallorca. Però bé, a lo que anava en Petra, adapta l'ordenança de benestar animal a la estatal i autonòmica que ja existeix i reconeixen els animals com éssers en sensibilitat i cuidar els animals, perquè ells mai vos farien segons que fem les persones en els animals. Salvador Femenies, Balda de Petra, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i enhorabona per la llei de benestar animal. Gràcies, Balda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Ara que parlàvem de Palma, d'aquí un instant hi venim per parlar del Teatre Principal. No ho mogueu.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
4: Serà espectacular.
3: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
5: Que repiquin les campanes de la Seu!
3: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
6: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
3: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.

0: Sempre va moment per escoltar David Bowie. Aquest tema de l'any 1982 estava inclòs dins el disc Let's Dance, que un gran tema també que donava nom en CLP homònim, Let's Dance, que també contenia aquest Modern Love. Men, com sona, Bernat? Deien que s'assemblava massa a Sam Still Standing d'Elton John. Vosaltres jutjareu, demà la vos posarem per veure'm si s'assembla molt el nou i amb Still Standing d'Elton John. Bueno, el Teatre Principal de Palma farà una passa endavant en la posada en valor del patrimoni de la teatre més antic de la capital en la creació d'un nou projecte de musealització. Però què significa musealitzar a la Teatre Principal de Palma? Li demanam a una de les especialistes encarregades, una és Naina Ferrero, i nosaltres parlem amb Lourdes Melis. Com estàs, Lourdes? Bon dia.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Lourdes, què vol dir musealitzar el Teatre Principal de Palma? Conta-mos.
1: Bueno, musealitzar vol dir intervenir a l'espai per interpretar-lo, comunicar-lo, explicar la seva història, perquè és tan important, i fins i tot mostrar objectes que tinguin relació amb tota la seva trajectòria, però també mostrar relats de persones que hi han actuat, que hi han fet feina i que hi fan feina.
0: Clar, i la idea és que per allà on passis públic, la gent va veient la història de l'edifici i també del que hi ha de dins. És a dir, no importa anar a un lloc en concret, sinó les zones on passes públic, els passadissos, el rebador, allà començarà la història, el relat del propi teatre principal, no?
1: Bueno, encara no s'han concretat, perquè estem en una fase inicial del projecte, no han concretat quines són aquelles zones concretes que s'intervendran, però efectivament l'idea és contemplar, no?, tot l'edifici i sobretot respectar-lo, perquè evidentment el teatre és un teatre, el teatre principal, i no l'hem de convertir en un museu, sinó que l'hem de musealitzar respectant la seva essència i intervenint en aquells llocs que ens permetin de manera còmoda mostrar i contar tot allò que ens fa llanes, i efectivament segurament estarà repartit per diferents indrets de l'edifici.
0: Bueno, partirà del material patrimonial que ja hi ha, per exemple, hi ha cartells que són una verdadera meravella. De fet, alguns fa molt de temps que estan exposats a l'entrada. No sé si vos resultarà difícil triar, perquè només en cartelleria hi ha verdaderes joies, Lourdes.
1: Efectivament. Bueno, l'edifici en si, nosaltres ja consideram que és una joia i la seva història. Vull dir, el Teatre Principal és una infraestructura cultural importantíssima a Mallorca i a les Illes Balears, m'atreviria a dir. I, evidentment, tots aquells objectes que hi estan vinculats i que s'han generat són una meravella. Això sempre passa, no? Normalment, quan tens tanta cosa per triar tan fantàstica, és difícil, però s'ha de fer una selecció. S'ha de fer una selecció perquè, evidentment, no se pot posar tot. I la farem juntament amb l'equip del teatre i, evidentment, en concordància amb el discurs museogràfic i en la narrativa, no?, que vulguem mostrar a la ciutadania.
0: Hem de recordar que el Teatre Principal de Palma és antic, l'any que ve farà 170 anys, se va construir l'any 1857 damunt el que era la Casa de Comèdies, la varen esbocar i varen fer el teatre. I justament l'any següent, com que en aquell temps no hi havia electricitat, se va pegar foc perquè s'il·luminava en llum d'oli. Per tant, només hi va haver un any que s'hagués perdut. Per tant, m'imagino que se conserva tota la documentació de després de l'incendi, des del 1858. Jo no sé si hi va preparar-se que si la feina de destriar, com t'he dit abans, serà complicada, perquè si només sou Naina i tu, teniu molta feina per davant i crec que voleu acabar prest. No sé si tot el tema de la documentació també formarà part de la musealització, perquè són 170 anys de papers.
1: Sí, ja, bueno, és veritat que No tenim tot el temps que ens agradaria. De totes maneres, farem feina, ja ha començat a fer feina mà a mà amb la direcció del teatre i amb el seu equip. Serà una feina tot el temps compartida, consensuada, i sí que revisarem l'arxiu, evidentment, per veure en què ens hi trobam. No ho podem revisar en el 100%, això jo crec que no ho aconseguiríem, però ni en 4 mesos ni en un any. Vull dir, a vegades hi ha coses que duen, és una feina constant, i per tant ho plantejam com una primera proposta, una primera intervenció, i que sigui, evidentment, que tingui un discurs, una narrativa, però sempre se pot anar introduint i canviant i continuar investigant tot allò que amaga aquest teatre. Que jo, a mi, de fet, aquests processos sempre oberts m'apareixen interessantíssims i emocionants, no? Ara és el moment aquest de veure que ens trobam, i la veritat que ens fa moltíssimes de ganes, i està sent, han començat res, fa 2 setmanes de fer feina, però està sent un procés fantàstic.
0: Ja només imaginem-me que vos podeu trobar qualque cartell amagat d'una òpera de fa 100 i busques d'anys, no sé, si que et cerques és emocionant. Per quant se podrà, vos agradaria tenir-ho acabat? Per començament de l'any que ve, per 170 anys, o per quant? Per Nadal, per principis de l'any que ve? Quan creus, quan vos agradaria?
1: Aquesta qüestió sí que depèn totalment de la direcció del teatre. Nosaltres respectarem els timings que els mos han donat. Tècnicament, mos han fet una planificació de final d'any. La inauguració ja no és qüestió nostra, això sí que li hauríeu de demanar en el director, i però ja t'he dit que el projecte tècnic se desenvoluparà fins al final d'any.
0: I doncs ja ho sabeu, d'aquí poc, no me digui així, d'aquí poc el Teatre Principal de Palma estarà musealitzat, i la veritat és que pagarà la pena anar a veure qualsevol funció. Sempre hi ha bons motius per anar al teatre. També per veure que el Teatre Principal ens contarà la seva pròpia història, aquests 170 anys, gairebé, incendi inclòs. Afortunadament, el primer any, així que només se va perdre la documentació del primer any. Però en Lourdes Melis i l'Aina Ferrero seran qui faran aquesta musealització. A més, sou els responsables de l'Observatori Balear de Cultura Museística, així que qui millor que tu i l'Aina per tirar endavant amb aquesta feina tan apassionant. Ja vol dir que deu ser molt xulo trobar-te coses antigues de fa 160 anys i poder-les classificar.
1: És un plaer, és un projecte que ens entusiasma. A més, ja t'he dit que amb aquestes 2 setmanes de feina amb l'equip de teatre està fluint de manera molt positiva, compartint idees i en fi, apassionant. Tant de bo aquesta il·lusió la sapiguem transmetre amb el discurs, i que la ciutadania ho pugui disfrutar tant o més que nosaltres.
0: Que així sigui. Estarem molt pendents, Lourdes Melis, moltíssimes gràcies, i juntament amb Maina Ferrero seran les encarregades de que el Teatre Principal de Palma mos conti ell mateix la seva pròpia història. Gràcies, Lourdes, una ferrada molt gran.
1: Gràcies a vosaltres, adéu.
0: Nosaltres ara deixem el teatre per parlar del nostre Foro Vila, concretament de les nostres varietats locals.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
1: Bueno, mira, avui és la radiografia mallorquina. Volem parlar de varietats locals. Perquè van de llavors de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària. Continuem incorporant noves varietats tradicionals de Mallorca, nostres, autòctones. Idees, a banda de conservar aquestes llavors, també recuperar-les perquè puguin tornar al camp i estar a disposició dels pagesos i dels consumidors, perquè algunes d'elles, ara ho veureu, moltes ni tan sols les coneixem. En parlem amb Aina Socias Fiol, que és coordinadora de l'Associació de Varietats Locals. Aina, bon dia, gràcies per atendre'ns. Com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Bueno, en llet dic que va ser en l'expansió de les varietats comercials que se van anar perdent aquestes nostres varietats. És a dir, no ve d'ara el problema, perquè jo he llegit ceba vermella d'Andratx, fava negra, tomàtica de Vall de Mossa, jo ni tan sols les havia sentides anomenar. Per tant, ceba blanca de Menorca, aubergina i morada llarga. Clar, m'imagino que ve d'enrere, això, de que les varietats tradicionals te passin a les nostres. És així, Aina?
2: Sí, sí. Sobretot va ser als anys 60, 70, així, quan se va imposar com un model agrari més industrial, varen començar a arribar varietats millorades de fora i tenint una productivitat major i una major resistència i poc lligada a l'agroindústria va fer desaparèixer aquestes varietats que s'havien cultivat aquí i s'havien passat de generació rere generació.
1: És a dir, era una qüestió de rendibilitat. Sortia, retia més sembrar aquestes que varen venir de la fora, o va ser una moda? Perquè ara els vinaters ara volen tornar a les nostres varietats perquè diuen que va ser una qüestió de moda, també, dels vins en cos. No sé si va passar exactament el mateix. Era més rendible sembrar les varietats comercials?
2: Clar, jo en aquell moment no hi era i no sé exactament quines van ser les circumstàncies, però te diria que va ser un poc tot, no? Clar. És a dir, que era una moda, no? I que el que ve de fora moltes vegades valoran més que el que tenim aquí, no? I després, segurament sí que hi havia varietats que eren més resistents i segurament més productives, però moltes vegades també no només se valora això, no? Sinó que se valora la qualitat, el gust, la recepta amb què utilitzàvem aquell ingredient, aquell producte, no? Per tant, clar, no només és la productivitat, però sí que en aquell moment, supos que les coses que se miraven més va ser la productivitat. Ara, avui en dia, això ha canviat.
1: Clar, és que m'ha semblat molt curiós. Tomàtica de Vall de Mossa, ceba vermella d'Andratx, fava negra, ceba blanca de Menorca, aubergini de Ciutadella, aubergini morada llarga. Ni ho havia sentit anomenar, però si me dius que va ser d'anys 60-70, ara també ho comprenc. I també he dit que el bany de llavors de l'Institut de Formació Agroalimentària conserva centenars de varietats locals d'hortalisses i cereals. És cert que s'han de conservar a molt baixa temperatura? Perquè jo vaig veure una vegada en el Jardí Botànic de Solla i sí que ho tenien com a dins unes geleres. És així?
2: Sí, és a dir, les llavors el que volen és temperatura estable i baixa humitat, no? És a dir, les condicions contràries perquè elles puguin germinar. Clar, nosaltres, l'Associació Veritat Local, també tenim un banc de llavors, el que el nostre banc de llavors és bastant viu perquè pràcticament cada any tornem a sembrar totes les varietats perquè nosaltres, a part de conservació, també fem comercialització de llavors i nosaltres les nostres llavors les tenim a 8 graus. 8-10 graus. Ara bé, si tu ho vols conservar a més llarg termini, a més anys i tal, és de l'IRFAP, de la Conselleria d'Agricultura. Ara mateix no sé la temperatura que ho tenen, però segurament oscil·la entre 4 i 8 graus. I sí, són les condicions més favorables, no?
1: I també he llegit que s'han de regenerar periòdicament per garantir la viabilitat. És a dir, se van canviant les antigues per noves?
2: Sí, això és superimportant.
1: I no,
2: i és molt diferent en funció de l'espècie. Mira, t'explic. La ceba blanca és una ceba que és una planta que és bianual, s'ha de fer llavors cada 2 anys. Tota la ceba, la ceba vermella, la ceba blanca, etcètera, etcètera. Nosaltres a camp sempre tenim una ceba que va per bulb i un bulb que va per llavor, perquè és cada 2 anys que aconsegueixes la llavor i la ceba té una viabilitat tan curta que sempre has de tenir marxa la llavor, sempre l'has de regenerar. I per tant, nosaltres cada any tenim aquests dos tipus de ceba que van per llavor, però una va de ceba per bulb i l'altra bulb per llavor. I, per tant, cada dos anys hem de regenerar la llavor de ceba. Però un altre exemple totalment contrari podria ser la col. Nosaltres tenim una col borratxona, diria que és, però bé, hi ha altres cols que també passa això, que tenim llavor del 2014 que molt germina. És a dir, que té 12 anys.
1: Uah,
2: és dir,
1: que
2: és en funció de l'espècie. És en funció de l'espècie i hi ha varietats, hi ha espècies que són molt més sensibles i que el seu poder vital dins la llavor és molt més curt que d'altres.
1: Que curiosíssim. Clar, ara, tot això perquè se fa i de perquè se puguin tornar a produir i comercialitzar, que els pagesos les puguin tornar a sembrar i vendre, i que ens hi reti. Clar, jo m'imagino que aquí m'haveres cap a Paema, perquè si a Paema no parlau amb ells, amb els productors amb ecològic, no sé de quina manera s'introduirà, perquè, clar, si un pagès que li ret una llavor, ara li dius, no, però dius provar aquesta altra, o ha de tocar en les mans, perquè el camp ja està abastament tabacat, com per endamunt que no reti. Com se va fer que els pagesos s'animin a tornar a conrear aquestes llavors? A través d'associacions, per exemple, com te deia, d'APM?
2: Sí. Bueno, sobretot nosaltres tenim molt de contacte amb APM, però també, per exemple, amb Pagesos Ecològics de Mallorca, que és una cooperativa de pagesos que sobretot fan hortalissa, i algun d'ells mos fan llavor, són productors de llavor, perquè nosaltres, és a dir, fem una part de producció de llavor dins dels projectes que tenim, que és gràcies és aquests pagesos que mos fan llavor, no? I, per exemple, ara tenim en Miquel Villalonga, Petra, que mos fa el meló pell de mel i cotó, i mos ha, ja han sortit 5.000 melons, no? I nosaltres d'aquests 5.000, agafarem una part de per fer llavor, no? I gràcies a aquestes persones que confien i s'encoratgen en sembrar varietats locals, és possible que avui en dia trobem varietats locals en el mercat, perquè la gran majoria de pagesos no sembren varietats locals, i sembren varietats híbrides que venen de fora, que com han comprat el planter o que han comprat la llavor de fora, no? I sobretot en els cultius d'hivern és més exagerat que en els d'estiu. Els d'estiu sí que encara tenim moltes varietats, com la domàtica de Ramallet, que se sembra la varietat local.
1: I ara, clar, l'Institut de Recerca i Informació el que està fent és inscripció de varietat de conservació en el registre de varietats comercials de totes aquestes llavors perquè se puguin vendre legalment, m'imagino. És per això?
2: Sí. Bueno, és un dels motius, però sí, sobretot és aquest. És a dir, sempre hi ha una normativa que no sol ser fàcil, que és bastant complexa, i que nosaltres el que hem de fer... Primer és fer una caracterització, és a dir, una feina de camp, de fer seguiment a camp, i no només de seguiment a camp, de veure com evoluciona la planta i el fruit, sinó que hem d'agafar dades. Hem d'agafar dades de pes, de mesures, etcètera, dels fruits, pesar els fruits, mesurar la planta, etcètera, etcètera. I aquestes dades les plasmam amb uns documents i unes fotografies, que això ho enviem a la Conselleria d'Agricultura, i aquesta informació passa per la Comissió de Varietat Local. S'aprova i forma part del catàleg de varietat local d'interès agrari a nivell balear, que està penjat a la pàgina web de l'IRFAP, de l'Institut de Recerca i Formació Agrària. I després, una vegada aprovat en el catàleg balear, se decideix si s'envien al Ministeri, a l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, i no només has d'enviar aquesta informació, sinó que també has d'enviar una quantitat de llavor, que moltes vegades és important, és significativa, has de tenir una llavor mínima per poder-ho enviar a registre. I poden tardar entre 2 i 5 anys, o 3 i 5 anys, en respondre.
1: Mare de Déu. Ja hi tornava sense burocràcia, mare de Déu. Però, bueno, la ceba vermella d'Andratx, la llentia mallorquina i la fava negra, crec que ja se poden produir, comercialitzar oficialment. Ahir vaig cercar que la llentia mallorquina, el ChatGPT diu que està en perill d'extinció. I vos anomena, diu que hi ha associació, que l'Associació de Varietat Local de Mallorca, que feia inactivament per la seva recuperació. Perill d'extinció, com si fos un dinosauri, la llentia mallorquina. La darrera pregunta i per aventura...
2: Efectivament, és així, eh?
1: Com si fos un dinot, sí, sí. Darrera pregunta i per aventura
2: sí,
1: és més important.
2: Sí, perquè un o dos pagesos que la fan.
1: Clar, un o dos és que estan per ell d'extinció. Si en els anys 60-70 s'haurien deixat de conrear, en els anys 60-70 no feia ni aquest clima i hi havia molta més aigua. Darrerament parlant de canvi climàtic, hi ha pagesos que diuen de mudar de varietats. Per exemple, els vinaters, ens hem parlat, ells parlen de gorgollassa, d'escorçat, de varietats nostres. Podria ser que aquestes varietats aguantin millor l'estrès hídric i el canvi climàtic? O, com m'has dit abans, unes sí i altres no? Ho dic com una solució en el nostre camp. Tu què opines?
2: Clar, a veure, nosaltres no hem fet aquests estudis, tot i que són molt necessaris i estaria molt bé fer-los, i crec que també s'aconseguiria, estaria molt bé que cada vegada hi fes més feina, no? Perquè crec que són molt interessants. Ara bé, la domàtica de Remeiat és un exemple que se pot cultivar la seca i té una gran resistència a la sequera, i hi ha altres varietats que no tant, no? Per tant, no se pot generalitzar i s'ha de veure cas a cas, però és important estudiar-ho i fer-hi feina.
1: Que així sigui, recordeu-vos d'aquests noms: llentia mallorquina, fava negra, ceba vermella d'Andratx, tomàtica de Valldemossa, aubergini morada llarga, aubergini de Ciutadella, ceba blanca de Menorca. Recordeu-vos d'aquest nom perquè són llavors, varietats, més ben dit, varietats nostres que se varen deixar de produir en els anys 60 i 70 per qüestions comercials o vés a saber què, per modes, com va ser pel vi, i que ara l'Associació de Varietats Locals vol intentar recuperar gràcies al Banc de Llavors de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària. Aina, això sí, és que tingueu molt d'èxit, perquè si és nostre ho hem de conservar, ho hem de mimar, ho hem de consumir i ho hem de cuidar. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que feis. Gràcies, Aina.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant, precisament ara que parlàvem de varietats locals i de vi, que també l'hem anomenat de passada, parlarem de les festes del Vermà, però d'una en concret, de la festa dels trepitjadors.
0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és informació. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, IB3 Ràdio.

0: I ballen una i mateixa escavada, no us podem mirar. L'any 1972, els amics d'un també molt matamales van fer aquesta versió pop de la mateixa d'Esbermà. La posaven perquè ja són aquí, les festes d'Esbermà, de Binissalem, i dia 16 se presenta un llibre que ret homenatge a la figura dels trepitjadors, personatges essencials en el món vitivinícola, malament avui en dia han estat substituïts per màquines, però fa, de fet, 25 anys que tornen a ser presents a la festa d'Esbermà perquè... se fa una festa dins la festa que du el seu nom, la festa dels trepitjadors. Alguns minis a la més pensaven que això s'havia de posar damunt un llibre i ha vengut de la mà d'en Miquel Àngel Rosselló, en Quini, que ha escrit el llibre de Joves de sempre en els joves destrui, una altra revolució sociocultural del jovent de Binissalem. Miquel Àngel, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies per atendre'm.
0: Bon enguany, 25 anys de la festa dels trepitjadors. No sé si ho has fet venir bé, la sortida del llibre, o si està casualitat. Miquel Àngel, què va venir primer, el 25 aniversari o la idea del llibre? Conta'm.
1: Bueno, la idea inicial era complint-nos els 25 anys, perquè enguany és 25a edició. Se complia l'any passat, però com que Covid va trastocar el que seria les edicions, vam pensar que seria millor fer-ho tot a la 25a edició, que és enguany. Cert. Aleshores, una cosa va dur a l'altra.
0: I tu, clar, és un homenatge als homes i dones que varen fer feina a la terra, cuidar les vinyes, mantenir una forma de vida, perquè, clar, els trepitjadors, al cap i a la fi, no eren només trepitjadors, eren persones lligades en el món del vi. O sigui, fins que va

0: I els trepitjadors ens deixa un poc d'alliberament. No és aquella festa que hem fet molt més nostra, on tot està preparat i nosaltres hem de portar el que és el gaudi i la bauxa.
1: Què contes en el llibre de Joves de Sempre, en Joves Destruir? No m'ha parlat primer qui són els Joves Destruir, perquè JDT són les inicials de Joves Destruir. Qui són els Joves Destruir? Conta-mos, per aquell que no sigui de Benissadam.
0: Mira, els Joves d'Estudi inicialment era un grup d'amistats que compartien moltes aficions junts, no? Com qualsevol grup de jovent, i ens reuníem pues, en el bar per anar de bauxa, jugar unes cartes o anar de viatge. I mica en mica, al final de la dècada dels anys 90, pues, començàvem a fer cosetes perquè teníem inquietuds. I justament l'any 2000 pues, ideam el fet de recuperar una vestimenta, no? El cassot, tan important a la nostra tradició, no? Vitivinícola. I això neix l'any 2000, aquesta festa. Nosaltres entrem en escena a finals del 98-99 fent altres activitats socioculturals, però el 2000 com que ens presentàvem en societat d'una manera de fer i de ser. I començàrem, i això va tenir èxit perquè érem un grup d'amistat bastant ampli.
1: De fet, tu dius que més que una crònica històrica, el que has volgut fer és mostrar, ensenyar com un grup de persones pot fer canviar moltes coses, és a dir, però de portes endins, feina que no sabeu, perquè, clar, de vegades un veu una festa, veu una embranzida de qualcú i no veu la feinada que hi ha a darrere. Jo crec que en el llibre parles més d'això, de fer com un poc de pedagogia sobre com un, si s'hi posa, pot fer canviar coses, malament sigui a través d'una festa, no és així, Quini?
0: Sí, així és la intenció d'aquest llibre, perquè sí, en el rerefons de tota una festa hi ha coses que no es veuen, no? I que la gent és difícil, no? Que agafis perspectiva i sobretot empatia. I sí, ja he intentat recollir un poc quin era el sentit, com ho organitzàvem, com es feia això, com arribàvem en aquest punt, com ha evolucionat tant la festa, el per què, i és per això, perquè ja que tenim memòria ara, jo, i tenim aquells que han pogut col·laborar, llavors era una manera de fer homenatge a tota aquesta tasca que hem fet i, clar, i de retruc, i sobretot paral·lelament, principalment, el retrohomenatge als nostres ancestres.
1: Hem de recordar que el llibre se presenta dimecres dia 16, 3 dies abans de la festa dels Trepitjadors, que crec que és dia de 9. Estan parlant, recordeu, amb en Miquel Àngel Rosselló, en Quini, que ha escrit de Joves de Sempre en els Joves Destruir, una altra revolució sociocultural del jovent de Benissanet. Però no és la primera vegada que parles de les festes del Vermà, perquè l'any 2014 també vas engegar una exposició, Vermedor, no? Amb un guió d'or, Vermedor, Vermedor, de Vermedor, Vermedor, no? Fa 2 anys d'això.
0: Sí, per coincidint amb la 50a edició, enguany en fa 60, llavors vaig fer un com un joc de paraules, no? Aquestes com a noces d'or, i mira, m'anava bé per el tema de vermedor, no? I vaig recollir vaig fer un anàlisi d'un poc de com tots aquells vermedors i vermedores que havien estat al llarg de la història, des dels inicis, sobretot quan eren elegits en un altre sistema, que no era el sistema de votació, i bueno, anant introduint els canvis sociopolítics, perquè com tant, clar, el 1965 fins al 2014 s'aprofegeix una gran transformació, no? I llavors aquí, l'any 2014, vaig recollir tot aquesta, bueno, cronològicament, tot aquests canvis que havien succeït envers les persones representant de les figures més representatives de la festa de Bernat.
1: De tota manera, tu sempre has estat molt vinculat a l'activitat cultural del poble, perquè, per exemple, també vares engegar la Goletart, que ve a ser Nit de l'Art de Binissalem. És així.
0: Vaig formar part de les darreres 5 edicions. Engegar o no ho vaig engegar, però sí que hi vaig participar, sobretot a les 5 darreres edicions, que malauradament enguany ha deixat de fer-se, està en un procés de stand-by, però sí, era un altre acte que encetava també la festa de Vermà i que sí, era la nit de l'art de Binissalem, que tothom se sentia molt, molt representat i que ha estat un plaer haver participat i sobretot aprendre d'aquesta iniciativa que va néixer en un barri, des del barri, no? Des del mateix resident del barri.
1: I tornant a tenir Joves de

0: Trull, la pregunta de sempre. Hi ha relleu generacional? Joves, vines a la més, s'impliquen o tots passau dels 40? Compte'm.
1: No, mira, nosaltres... Jo, en el meu cas, jo vaig ser tesorer de l'associació fins l'any 2007 i després, pel·lutiniment, se va anar retirant la resta de gent. Exceptuant un grup, el que li diuen és JDT Legends, que han afavorit molt el tema de la transició cap a la segona fornada. Ara n'hi ha una tercera fornada que comença a entrar, però me conten que els falta estan un poc verds i els falta un poc de tutorització, no? Però jo crec que sí. Hi ha un petit aspecte que s'ha d'obrir més l'associació, és una crítica constructiva, que és veure que la part, per exemple, de constitució de membres, principalment i únicament exclusivament són homes, val? Llavors aquí és on crec que ha de millorar aquest aspecte. I respecte a l'altre, jo crec que tenen recorregut, té bona salut i confiem que, perquè això és l'essència de qualsevol festa, no?
0: Idò, ja ho sabeu, per tots aquells que sigueu interessats en la història de Binissalem i de les festes de Binissalem, Miquel Àngel Rosselló Anquini presenta dia 16 de Joves de Sempre en els Joves d'Estrui, una altra revolució sociocultural del jovent de Binissalem. I, per cert, bones festes d'Esbermàs, i no tornem a parlar, perquè la festa de Trepitjadors és dia de nou, parlarem amb l'Ajuntament un parell de dies abans per veure com se presenten les festes. I, Miquel Àngel, si no tornem a passar a parlar abans, bones festes d'Esbermàs, i sobretot enhorabona per posar negre sobre blanc la història d'aquest Joves d'Estrui i de tot el que heu fet durant aquests darrers 25 anys. Miquel Àngel, una ferrada molt gran.
1: Gràcies a vosaltres per interessar-vos. Una ferrada.
0: Bueno, i doncs, la mateixa d'Esbermà, mos d'anar fins demà. Tornem a les 12 amb més coses. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Gir de darrera hora sobre la polèmica al voltant de la llei de cogestió aeroportuària de les Illes. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha retirat finalment de l'ordre del dia de la mesa prevista per avui hora baixa el vet del govern espanyol a la llei aprovada a l'abril passat al Parlament.
2: L'executiu de Pedro Sánchez també retirarà formalment aquest vet. Això obre la porta que la proposició de llei impulsada des de les Balears es pugui debatre finalment al ple del Congrés dels Diputats. Des de Més per Mallorca, un dels impulsors de la proposició de llei, el diputat Vicenç Vidal, ha mostrat la seva satisfacció.
3: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Ha fet una passa endavant i ha demostrat el pes que tenim a l'estat espanyol.
2: Un vet que havia generat malestar a les Illes i que en els darrers dies havia situat el govern espanyol i el PSOE al centre de les crítiques, especialment per l'impacte que la decisió podia tenir sobre una de les principals reivindicacions polítiques de les Balears, tenir més capacitat de decisió sobre la gestió dels aeroports.
1: I els sindicats educatius no es mostren sorpresos després de conèixer els mals resultats dels estudiants balears a l'informe PISA, que s'elabora cada 3 anys per avaluar el nivell dels alumnes de 15 anys en 90 països d'arreu del món. És una baixada, de fet, de nivell que, en tot cas, s'ha repetit amb més o manco magnitud a tots els països.
2: En el cas dels participants balears, la dada més preocupant és la caiguda de 30 punts en lectura respecte del 2022. També baixen en matemàtiques i ciències per davall de la mitjana espanyola i l'europea. Resultats que, pel president del sindicat Estell, estan relacionats en part per la burocràcia i la manca de recursos amb la que han de fer la seva feina diària als docents. És Carles Cabrera.
4: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'Estell des de fa molta estona. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
1: I més qüestions. Una persona en situació de dependència ha d'esperar fins a 192 dies per rebre una valoració aquí a les Illes. Ara l'objectiu del govern és reduir aquesta xifra fins a 6 mesos d'aquí a final de legislatura. Carme Moreno, bon dia.
5: Bon dia. En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera pendents que se li assigni un recurs assistencial que pot ser una residència, un centre de dia, entre d'altres ajudes. Aquestes són les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa el passat mes d'octubre de l'any 2025. És la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
6: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
5: Fernández també ha lamentat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència quan per llei està obligat a portar-ne el 50%.
1: I atenció, perquè ja tenim el canvi de temps a tocar. L'AEMET ha activat per demà l'alerta taronja per tempestes i per pluges que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en menys d'una hora.
2: Un avís que estarà actiu des de les 10 del matí fins les 9 del vespre. A més, a la costa també hi ha activada l'alerta groga per fenòmens costaners i vent de fins a 70 km per hora. En el cas de Menorca, rissagues de fins a 90 centímetres. D'aquí a mitja hora es reunirà a Marratxí el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval per tal d'avaluar aquesta previsió de fenòmens meteorològics.
1: I d'aquesta i d'altres qüestions l'assemblearem, com sempre, a partir de les dues. Seran temps d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 8 de setembre. Bon dia. Comença la darrera setmana a la Vuelta. Enric Mas es troba a només 6 etapes de fer història. Amb Marc Gasifre, el control tècnic, començam les portes d'avui. Setmana decisiva en el món del ciclisme. Darrers 6 dies de Vuelta, darreres 6 etapes, i Enric Mas, que afronta amb moltíssima il·lusió aquesta setmana que pot ser històrica pel ciclisme balear. Això sí, el d'Artà sap que li esperen etapes encara molt dures. Les marcades en vermell, la contrarrellotge de dijous, la de divendres, amb arribada a Penyes Blanques de primera categoria, un port de primera categoria, i també la de dissabte, que acaba a Collado de l'Aguacil, de categoria especial. Enric Mas ahir va tenir jornada de descans i va comentar, va explicar com viu aquesta setmana tan important.
1: Va ser una setmana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espalda y la pared. Siempre piensas un poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada. Y sí, sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general.
0: I encara queden etapes importants, la contrarrellotge i dues arribades en ports de primera i categoria especial. L'etapa d'avui de muntar el paper ha de ser fàcil, entre cometes. No hi ha d'haver cap problema, és una etapa plana entre Cortejana i Palos de la Frontera. En el món del bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello ja són als quarts de final del Mundial de Bàsquet després de la victòria d'Espanya ahir contra el Japó per 59-79. La palmesana va sumar 4 punts i la vinicelamera va quedar a la banqueta. Un triomf molt treballat de les jugadores de Miguel Méndez. Això deia el tècnic del combinat nacional després d'aquesta importantíssima victòria.
2: Yo creo que hoy han hecho muy buen partido todas las jugadoras, no puedo decir nada de nadie. Las que han tenido un buen día han estado, bueno, un nivel súper, y las que han tenido un día normal han sumado constantemente en defensa, en ayudas. Bueno, yo creo que enfocarnos en lo nuestro parece lo más inteligente.
0: I en el món del futbol, el Mallorca ha començat a preparar avui a Som Bibiloni el partit de diumenge a Som Mos contra el Sabadell. I atenció, perquè el conjunt català arriba molt bé en aquesta cita. Qui m'ho anava a dir? El Sabadell, que va guanyar ahir el partit que tancava la jornada a la nova Creu Alta per 3-2 contra el Còrdoba, una victòria in extremis que va arribar des del punt de penal, i amb aquest triomf el conjunt català s'ha situat a la tercera posició amb un punt més que el Mallorca, en té 8 i encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. Suma 2 empats i 2 victòries. Tot d'una parlarem del Mallorca, de com veuen l'equip i també com veuen el futur del conjunt de Luis García, com sempre, amb en Tomàs Gibert, en David Gui, també amb Antoni Fuster. I també avui pendents del futbol, perquè torna la Lliga de Campions, comença una nova edició de la Champions, jugaran 3 representants espanyols, tots 3 a les 9 del vespre, el Madrid, que rebrà el Bernabéu, la visita de l'Inter, també a les 9, com dèiem, el Betis jugarà al camp del Lille, i el Villarreal també jugarà a domicili a Alemanya al camp del Borussia Dortmund. Una i 9 minuts.

0: Au i do, vinga, començàvem aquesta edició de dimarts d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Avui un dimarts que sembla dilluns perquè tenim dia de reflexió en el món del futbol amb en Tomàs Gibert i també amb en David Gui i en Toni Fuster, perquè ja ho sabeu, no varen tenir programa, però abans del futbol hem de parlar de ciclisme perquè ha començat avui una setmana que pot ser històrica pel ciclisme balear. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Gibert, també saludem en Tomàs. Tomàs, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Tot d'una arribarà, suposo, en David Gui, que avui arriba amb una miqueta de retard per parlar del Mallorca, però, Toni, és una setmana importantíssima, històrica. Sempre hem confiat molt en Enric, però aquesta vegada va de bon de veres i falten 6 etapes perquè l'Artenanc pugui guanyar una vuelta.
1: Si no passa res de nou, tot fa indicar que arribarà a Granada en so mallot vermell. Queden 2 etapes importants, que serà dijous i de dissabte, dijous en especial perquè és una contrarrellotge. Anem a veure, sobretot en Primo Roglic, que és un dels grans sprinters també, i dels corredors importants, que ara mateix li poden fer un poquet de envant en Enric Mas, però anem a esperar, veurement, que no passi res de nou i en Enric pugui ser capaç, no?, aquests 6 dies que queden, de poder mantenir aquesta distància, no? No perdre, sobretot,
0: aquest
1: temps.
0: És una bona distància,
1: aquests 2 minuts, no?
0: I ho haguéssim firmat. Ho haguéssim firmat.
1: Com més 2 minuts que du per davant dels altres 2.
0: Sí, sí, en aquesta darrera setmana queden 6 etapes. N'hi ha 3 que més o manco són bones, que no hi ha d'haver res de nou, però n'hi ha 3 que són perilloses i són a tenir en compte, com és la contrarrellotge de dijous i també les 2 etapes.
1: Aquesta jo crec que serà més complicada. Les altres,
0: també, Roglic és complicada.
1: No, i té l'ajuda també de tot el grup, de l'equip Movistar, no?, que intentaran també entre tots fer el possible perquè en Enric pugui guanyar la Vuelta a Espanya. Recordant que en Enric 3 vegades que entre l'ocasió ha fet segon, que aquesta vegada sense empogatxar ara mateix, jo crec que té tot a favor.
0: Ho té tot a favor. Anem a saber com viu el ciclisme balear aquesta setmana, que pot ser històrica en Enric Mas a la Vuelta. Tenim comunicació amb el president de la federació, amb en Toni Bausà. Toni, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Molt bé.
0: Bé, Toni, comença ja el moment decisiu. 6 etapes li resten a en Enric Mas per fer història, i de quina manera?
3: Sí, així és. Tots estem molt il·lusionats. Esperem que aquesta tercera setmana tingui bones cames i pugui arribar a Granada diumenge vestit de vermell.
0: Parlàvem amb tu després de l'etapa del Bartolo, que en Enric Jan Pogacar va demostrar que estava a un gran nivell, però ha anat millorant i cada etapa ha demostrat que és el més fort ara mateix de la Vuelta, no?
3: Sí, sense dubte. En Enric, aquestes 2 setmanes fins a la fetge, perquè pot passar de tot, aquesta tercera setmana de vegades juga males passades, però bueno, fins a aquest moment ha demostrat que és el corredor més fort de tot el peloton. I bueno, mos ha donat moltes alegries i tots, com t'he dit antes, estem molt, molt il·lusionats que pugui arribar de vermell a l'etapa final.
1: Com va, Toni? Si no passa res, en principi, pareix que serà així. És a dir, però dijous tenim una contrarrellotge que podria ser molt important, i dissabte crec que hi ha una altra etapa.
0: Divendres i dissabte, arribades en alt.
1: Divendres i dissabte, arribades sí. En Port de Muntanya. Dijous podria ser, poden dir així ja, clau?
3: Bueno, dijous no cap dubte que és molt important. Tenim l'especialista número 1 en cronos, que la disputarà. Si bé és vera que la gent diuen que tampoc no ho veuen en el seu millor moment, això pot jugar a favor de l'Enric. I així com està en Enric, en aquest estat de forma, també jo que i anant de líder i de vermell, jo crec que també multiplicarà el seu esforç, no? I jo crec que li pot bastar. Ell, durant aquests dies, durant aquestes etapes que ha hagut de muntanya, ha aconseguit aquests segons necessaris per tenir aquest colxón, diguéssim, de temps, i jo crec que aquests 2 minuts, així com estan els 2 corredors, poden ser suficients. Però, bueno, en ciclisme tampoc mai se pot dir, perquè pot tenir un mal dia, qualsevol cosa, una malaltia, esperem que no, que tot vagi bé, però mai se pot dir segur que això no passarà, no? Però tot apunta de que ho pugui salvar, no? Almenys Jo tinc confiança en que ho pugui salvar.
0: Ah, tornava a dir, Toni, de Montes Paper, a veure 2-0-6 respecte en Félix Gall i 2-10 amb en Roglic, una contrarrellotge de 32 quilòmetres de Montes Paper hauria d'anar bé, o no?
3: Sí, així és. En principi...
0: Si no hi ha res de nou, com tu deies, sempre pot haver factors que poden influir i que finalment el superin, però almenys si tot s'adona com s'ha de donar, la diferència és bastant bona.
3: Sí, aquesta, lògicament, aquestes etapes que ell va aconseguir, aquests segons extres, en va ser en el minut que duia i ha anat apropant en aquest 2 minuts de diferència perquè li sigui suficient aquest marge de 2 minuts respecte a en Roglic, no? Sobretot. I jo, tot apunta de que li ha de bastar. I el moment que està en Enric és un moment molt bo de forma, i en principi jo crec que és tanta la crono, malament ell no sigui un especialista en crono, jo crec que aquests 2 minuts de marge li toquen bastant.
1: Pensa també que en 3 ocasions anteriors d'aquesta vuelta ja ha fet segon, és a dir, aquesta vegada ja sense empogatxar, lo normal és que ell acabi primer, és a dir, així com està duent ara mateix la vuelta. Ha xerrat amb ell, ha pogut xerrar amb ell un dia d'aquests?
3: Vaig xerrar amb ell les etapes claus que van ser de Val de Linares i l'anterior de la pujada que tu mencionaves del Bartolo, que jo era allà en aquell moment, i bueno, ell el vaig trobar molt, molt feliç, molt content, molt animat, i bueno, i ara que ja dues el mallot vermell, després de lo que va passar desgraciadament amb en Pogacar, pues, més il·lusió té i més ganes té, i jo crec que és la seva, jo crec que ha arribat el seu moment, i que ja era ben hora de que prova't, li sortissin les coses bé, i que pugui guanyar aquesta gran volta.
1: Teniu organitzat qualque viatge per anar a Granada, per ser Granada aquest diumenge?
3: Sí, jo hi seré dissabte i diumenge estaré a Granada i estaré allà present per el final de la volta i apoyant des d'allà tot el que pugui perquè se'n pugui dur el triomf final.
0: La dissabte també té pinta de ser bona, Toni? Arribada
3: sí,
0: a un port de categoria especial.
3: Sí, normalment s'acrona, no? Després hi ha aquestes dues etapes que són ratoneres i que són dures i que, bueno, que un mal dia també te penalitza, no? Però, bueno, ell ha demostrat estar fort i com tu dius, ja du 4 pòdiums a sa volta, està acostumat d'anar en sort millors, també en el Tour, més enllà de ses lesions i de sa mala sort que ha pogut tenir, és un corredor que mos té acostumats a sempre estar a dins els 10 favorits d'unes grans voltes.
0: Tots els amants del ciclisme estan pendents d'aquesta vuelta, veurem si en Enric pot aconseguir aquesta fita històrica, sobretot Artà. President, no sé si també teniu qualque cosa organitzada, no ja per si guanya després la rebuda, sinó abans, per seguir la darrera etapa, o teniu qualque cosa pensada?
3: Sí, jo ara aquests dies he de parlar amb membres del govern, també del govern balear, que avui tinc una reunió amb ells per organitzar el tema, i també parlaré amb la gent d'Artà i amb el club de ciclisme d'Artà, amb el club ciclista artenenc, per mirar de coordinar qualque acció. Sí, farem per donar-li tots els ànims que puguem.
0: I dos, estarem pendents de què se fa també Artà per seguir aquesta darrera etapa de la Vuelta. No sé, Toni, si qualque cosa més pel president. No,
1: no
0: sé,
1: però seria molt bo que...
0: Tenim les sensacions que serà aquesta. Ho deia en Toni durant l'entrevista. Serà aquesta i jo crec que sí, Toni.
1: Seria molt bo, a més, guanyar, no? Més que res per boques. Bo que ve enrere, bo que ve tota la base, no? De l'Escola Balear de Ciclisme i per el futur corredor.
3: Això és l'important, Toni, tu ho has dit bé. Per deport, jo crec que per deport en general balear és molt important, però no cap dubte que pel ciclisme, pel atlota, per les escoletes, ell pensa que és un corredor que des de petitó ha estat a la federació, ha estat en el centre de tecnificació, i que arribi a guanyar una gran volta un corredor nostre que ha estat en la federació, en els tècnics de la federació, i en la fundació, en el centre de tecnificació, pues això és importantíssim per el ciclisme balear i per l'esport balear, per el govern balear, per tots és una gran... serà històric, això.
0: Clar que sí, que més joves vegin que en constància i també en feina se pot aconseguir. President, Toni Boussà, gràcies. Estarem molt pendents aquesta setmana de la Vuelta i res, que com deien, que sigui aquesta.
3: Vinga, doncs moltes gràcies, que així sigui, i gràcies per donar suport en el ciclisme i en l'esport balear.
0: Adéu, Toni, que vagi molt bé.
3: Adéu, que vagi bé. Adéu.
0: Toni Boussà, el president de la Federació Balear de Ciclisme, esperem que vagi bé aquesta setmana. Estarà molt pendents, Toni Fuster, aquí, a Ivetres Ràdio, tot el que passi en aquestes 6 etapes que resten per poder veure en Enric Mas com a guanyador.
1: Vinga, tant de bo sigui així, eh? I ho puguem comptar.
0: I doncs esperen que sí, avui etapa plana entre Cortejana i Palos de la Frontera. 1:20, feia la primera aturada per la publicitat i tornem aquí a Esportres per parlar del Mallorca amb en Toni Fuster, en Tomàs Gibert i també amb en David Gui.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3.
4: IB3 Ràdio és esport.
5: Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homà.
8: És una provocació terrible.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la a prop.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la uva blanca sin semillas granel a 2,99 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,75 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
13: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports

0: Una i 22 minuts, continuem els portres migdia. IB3 Ràdio, per cert, està d'enhorabona en aquest coll, perquè ara mateix estan sortint els nominats i les nominades a pilota d'oi. En aquest opta el premi a millor portera un any més, per tant, està d'enhorabona. El dia 26 d'octubre se celebrarà aquesta gala de la pilota d'oi. Vinga, anem a parlar una miqueta de futbol. Saludam ara en David Gui. David, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Una miqueta de retard avui, eh?
1: No començava a mi 20.
0: No vull començar, no. 1 i 5, com sempre, el que ha vingut una miqueta més tard. Avui has tingut...
1: Però a mi m'havíeu avisat que primer fèieu ciclisme... perquè hi ha vingut en Tomàs antes...
2: No, que a mi no se m'ha avisat.
0: Per cert, de ciclisme, què penses d'aquesta setmana tan important d'en Rimas? T'agrada pues, el ciclisme, la Vuelta, la segueixes?
1: Pues no som una màquina a la carretera, perquè a més me fa por, però m'agrada el ciclisme, m'agrada més la muntanya. Però he de dir que sí que l'he vista. Vaig veure l'etapa d'Andorra d'en Pogacar quan anava amb aquell motoret, que després va caure el dia següent o l'altre, però estic supercontent que un dels nostres estigui a la posició que està. No ha acabat, eh?
0: No, encara...
1: No ha acabat.
0: Encara queda, ho deien, falten tres etapes que seran importants, dues arribades en alt i també la crono de dijous. Vinga, anem a parlar de futbol del Mallorca i no van tenir programa, no van poder analitzar, ja ha plogut, ja va ser el passat dissabte, però l'empat a 0 del Mallorca al camp de l'Eldense, però més que res saber què pensau d'aquest Mallorca, les sensacions després d'aquestes jornades que s'han disputat, dues victòries a casa, una derrota i un empat a fora, ara ve el Sabadell, que és una de les revelacions d'aquesta nova temporada. No sé, Toni Fuster, tu que vas ser a Elda, què te va semblar el Mallorca i com veus aquest Mallorca de Luis García d'aquesta temporada després de quatre jornades ja?
3: Va canviar poc de bo que van veure Granada. Continua jugant igual, fora de casa. Tant de bo que a Son Moix s'han guanyat dos partits, fora camp o magre, un punt perquè... se va empatar a Elda i a Boderriba està a punt de perdre el Mallorca, o sigui que va fallar un penal, no vol dir que si hagués encertat aquest penal serà que vagi a la primera part el Mallorca s'hagués endut els 3 punts, perquè possiblement l'Eldense ha jugat d'una altra manera, que ha anat a cercar també el Manco s'empat. L'Eldense vi anava bé a empatar, eh? Ja va sortir del principi a empatar, el Mallorca vi anava bé de moment aguantar i jo crec que el Mallorca se va veure en global bastant superior. I ja arribarà el gol, ja vendrà. Però què va passar? Que no va arribar. És a dir, varen tenir dues, tres ocasions clares i poca cosa més, eh? Molt de temps perdut, amb moltes conduccions, en molta passada de pilota, dreta-esquerra, esquerra-dreta, enrere, jugant, entetjant un poc, fent un futbol lento, espès, i ja li anava bé a l'Eldense. Aquest resultat, li anava bé aquest punt, no? Després mos va sorprendre la destitució del míster, però jo crec que no té res que veure amb el resultat del partit del Mallorca. Jo crec que va per un altre costat. Que en definitiva, que pens que el Mallorca ha de jugar d'una altra manera. Ja ho van comentar a la transmissió dels portres en joc, ha de fer un futbol pentura més directa, un futbol més agressiu, un poc més agressiu, i més... més efectiu, d'anar a guanyar.
0: Això sobretot, ho deien Raillo després del partit, David Tomàs, que sí, s'han marcat 5 gols, els 5 són molts, però clar, que està molt bé, però 4 pilota aturada i un gol que va ser com una... no va ser tampoc de molta jugada, va ser una jugada individual d'en Fuentes després de robar una pilota, no?
4: Jo crec que el millor que el que ha de fer és posar el traje de feina, perquè és vera que tothom el dona com un dels favorits a ascendir, però crec que s'ha de llevar aquesta màscara. Si no comença...
0: Jo crec que ha quedat clar que amb el nom del club no estarà, està claríssim.
4: Aposta de dir que dins aquí som molts, està guanyant relativament fàcil, però fora que li està costant molt. Jo crec que si no se comença a ser més agressiu en tots els sentits, a nivell de futbol, a nivell de pressionar en camp contrari, a nivell de mossegar, ho tindrà molt difícil, perquè els equips en teoria, en principi, no tenen res a perdre. És a dir, ve el Mallorca, bueno, sabem que era favorit, però és que tothom li està plantant cara. Per tant, jo crec que ha de canviar un poquet de xip, han de ser molt més agressius a dins camp contrari i intentar ser el que tothom està dient que serà l'equip, un dels equips que et sentirà. De moment, fora de camp, no ho està demostrant.
1: Oh, el resultat és horrible. Si això ho féssim a la jornada 36... estaríem preocupats, sobretot perquè s'apreta tot i dos punts, deixar-te dos punts te pot suposar tornar-te a quedar un any en aquesta divisió tan tremenda, no? A mi, jo estic molt d'acord en el que deies, però m'acosta veure que aquest equip sigui un equip agressiu, un equip que pressioni i un equip que no tingui sa pilota i que li da igual, no? És un equip fet per tenir sa pilota, és un equip fet on sa agressivitat no hi ha jugadors agressius. Hem vist a Morlanes recuperant més pilotes que mai, però no és un jugador.
4: No és un equip per robar.
1: No és un equip per robar ni per tenir una pressió extremadament forta al manco de moment, no ho veig. El plantejament s'ha de canviar. És que jo no veig una... O sigui, no veig un...
4: És que el sistema, perdona, no te canviarà. Juguis 4-4-2, 3-5-2, no te canviarà. Si al final no tens aquest tipus de jugadors
1: claro.
4: que estan comentant, al final jugaràs d'un sistema diferent, però no te canviarà.
1: Claro, el tema està que, per exemple, canviar sistema... Bueno, vull ser... A mi va haver una pressió, a lo millor, certament alta, un moment determinat, per part dels extrems, i, és a dir, el dibuix t'ho permet, però després en mides camp no tens aquella... És a dir, si te rompen la primera línia, estàs fotut. Després obligues en els teus defenses a tenir molta més velocitat, perquè te poden agafar l'esquena a 40 metres de la teva porteria, els has de tenir ràpids, vius... Vull dir, jo crec que no és tan fàcil. I crec que no està en els plans de l'entrenador, també ho he de dir. El que m'apareix. Jo crec que ell vol jugar a futbol i creu en aquesta idea de jugar a futbol, perquè crec que té els mimes per fer-ho.
3: No només has de tenir possessió, eh?
1: Sí, has de tenir profunditat, per això crec que cerca molt el tema de les bandes, has de tenir els davanters, jo crec que no hem encertat.
4: De moment no.
1: No, t'ho dic per perfil de jugador. No dic perquè fallin. No sé si tenen molta qualitat.
0: Però vos ho deia quan s'anava a tercar al mercat, que vosaltres me dieu que no vendria aquest davanter més, que jo, a mi, m'hauria agradat que hagués vengut un davanter una miqueta diferent en Buxa i en Fuentes,
1: no? De fet, ho van dir que vengués. Sí. És a dir, perquè no podien jugar tots dos, va sortir una tertúlia, a més si podien jugar tots dos...
4: Plegats,
1: no?, un moment determinat, en un cas extrem. Jo crec que aquest equip encara s'ha de fer. I si deia de pressió que deix, jo la dic d'una altra manera. Ha de ser un equip. I jo no veig un equip de moment.
4: És que si no vol tenir pressió, o si no vol fer pressió, has de tenir la pilota. I la pilota no la tindrà sempre. No. Per tant, és un problema perquè a l'hora de robar té moltíssims de problemes al Mallorca.
3: Quan tens la pilota, el que deia ara en David,
4: fem
3: has de profunditzar. Mm-hmm. Però després... A l'hora de centrar. Tu has vist com centra el Mallorca? És a dir, i has vist quan tenim...
4: És que es posa millors en Calatayud.
3: Per favor, sí. I has vist després, sí, a segona jugada, quan el Mallorca rep una pilota i cerca un xut, on xutam? És a dir, escolta...
1: Però, Toni, això, si això fos la tendència, el problema està en la qualitat de jugador. I volen pensar que no. M'entens? És a dir, jo vull pensar que...
0: Home, la plantilla està demostrat que té qualitat, David. Ajudes com Pablo Torrens, Sergi Derdea, Àlex Sala, sí, però... té un xut i un...
1: Un xut que el que diu en Toni, quan va anar de fora i tal. Vull dir que això pots pensar que és una ratxa.
0: Que pot anirar tot de dins.
1: Clar, no. I per, si jo som el primer que crec que tenen qualitat, per això dic que si això fos una s'allargués en els temps, pues ja afectaria la qualitat de jugadors. Jo no crec que sigui realment el problema. Jo crec que tampoc se juga quan s'entrenador vol. Es tenir la pilota, com ha dit en Tomà, no la pot tenir sempre. Però quan la tingui, ser molt efectiu. Però és que no ho som. Perquè...
4: No, i tenir-la dintre en contrari.
1: Tenguent-la en Manrei i en Manrei.
3: Per tenir la possessió. En el nostre camp poden jugar en altres quatre.
1: Sí, totalment.
3: És a dir, mos poden passar la pilota 10 minuts.
4: A més, en horitzontal.
3: I més si no pressiones, contrari. Com va passar el de... Quants de minuts se varen perdre en pilota el Raillo, Valgen, Valgen, Raillo, Raillo, Calatayud, Calatayud, Valgen, Raillo... Per favor.
1: Toni, i ho veurem molt. I ho veurem molt. Perquè, diguéssim, la divisió, aquesta segona divisió, no te trobaràs, sí, a lo millor un Oviedo, te trobaràs a lo millor un Sporting o qualcú molt necessitat de punts que te vagi a cercar les pilotes en Raillo, en Valgen. Però no serà la majoria d'equips, i menys davant del Mallorca, que per ells un punt... És molt bo, vull dir, t'esperaran i te diran, bueno, ja vendràs, que jo era el que pensava que faria el Ceuta.
0: Trobeu que Lluís García Elda va ser una miqueta, no vull dir conservador, però li va faltar una miqueta d'ambició a qualque moment del partit, sobretot a la segona part?
4: Sí, jo crec
0: esperàveu
4: que sí.
0: Esperàveu un Lluís García que amb un 0-0 en el camp de l'Eldense tirés les naus més cap endavant? No ho sé.
4: És que quan vols un resultat així...
0: Perdona, Tomàs, que quan va venir Lluís García, la gent que el coneixia de l'Espanyol i també de les Palmes, avisava que és un entrenador, que no és un entrenador tampoc, que de vegades és un poc massa roquer, que, no?
4: Sí, però bueno, ha de saber on anava i on ha vengut. Sí que és vera que durant el partit els entrenadors... a vegades te guanyen un partit fent canvis o canviant el sistema un moment donat. I pràcticament el Mallorca va començar jugant d'una manera i va acabar de sa mateixa. Hi va haver poca variació, per tant, sí que a vegades el banquer guanyen els partits i l'entrenador també, que també els ha perd, val? Però sí que potser se necessitava un canvi o una reacció.
0: Va canviar el davanter, però clar, va ser jugador per jugador, home, Fuentes per Buxa.
1: No? Sí. Va ser criticat per això, no? Perquè molt de canvis, poc sense aparentment un criteri més ofensiu, no? Jo estic pensant de que vam... A lo millor s'idea que li haurien de demanar a l'entrenador, a Lluís García, a veure si s'idea que té de Montescamp sense que pensa continuar, no? Perquè a lo millor no se li ha, diguéssim, plasmat, no?
4: Esprest,
1: no?
4: Esprest.
1: I a lo millor no, els jugadors encara no tenen la mecànica o sistema que ha assumit, no? Però dit això, és vera que en la possibilitat en el Montescamp que tenim, la circulació de la pilota és, diguéssim, diran dolenta, perquè no té profunditat, perquè ens costa molt cercar una passada a l'espai, i això jo crec que és el que...
4: Però això també, David, depèn el millor dels moviments que puguin fer és tantes puntes com les bandes.
1: Totalment, que... evidentment, si no...
4: Jo soc centrocampista, però si no veig un desmarque, no veig qui me la demana en profunditat, doncs pues, clar, ha de tornar a tocar, fins que trobes el moment de fer-ho.
1: Totalment. O no el trobes.
4: O no el trobes.
1: Te queden allà com va fer el Dens esperant.
4: Exacte.
1: Que jo ara pensava que seria el partit del Ceuta, insistes, pensava que trobaríem exactament el mateix partit, per jo se van equivocar que entreguen la pilota, que tot va ser pèrdues de pilota, a 25 metres de la seva porteria i els va condenar. Però potser m'ho haguessis trobat en el mateix problema.
3: No tenen cap jugador diferencial que pugui rompre una mica això?
4: L'Ubumbo pareixia que havia de ser un d'ells, no està encertat.
3: No està. Josep Cerdà, de moment, no hi havia res.
4: No està.
0: El Lissó també estava cridat.
4: El Lissó també estava
3: cridat en això.
0: Com van venir tots aquests jugadors era per canviar un poc la dinàmica de l'any passat i tenir jugadors per bandes que poguessin rompre aquests plantejaments defensius del rival, però que de moment en Lissó, en Cerdà i en Lugumbo...
3: Com diu en Tomàs, és que el jugador que encara més perill mordona per bandes en Calatayud, un dels nostres, del filial...
1: Sí. I te dono una.
4: Sí, te dono una.
3: El que passa que després d'aquesta lot és veure que pateix molt darrere. Pateix sobre defensar.
4: És millor ofensivament que defensivament.
3: Però normal, també. Saps els quilòmetres que s'ha de pegar en Calatayud, també, cada vegada?
4: Sí, però defensa.
3: Lateral. Per amunt i per avall.
4: Però primer el que hem de fer és defensar.
3: Però el que passa que també tenen dos centrals que són un poc més lentos que fa... 2 anys, o 3 anys
4: clar,
3: ja. Per tant, has de tenir 2 laterals ràpids, o si no, has de tenir un pivot que pugui fer cobertures més de Ferrar i Chapat, que no el tens, perquè tens pivot més tècnics, de Tarder, Morlanes, Alex Sala, no tens ja ni Samur ni Mascarells.
1: Que tenim 6 gols a favor, no?
4: 5.
1: 5.
4: 4 aturada.
1: 4 pilota aturada.
4: Això és preocupant, eh? És preocupant i està bé perquè dius a vegades que dona punts.
0: Està bé perquè la segona divisió és molt important, però sí, clar, també convendria...
4: Però és que a més si ara mostrem el
0: de jugada, sí.
1: Claro, i després has de pensar una cosa, que això no és proporcional. És a dir, no vas fent cada partit gols a pilota aturada.
4: Millor estaràs un mes a fer-ne un ara.
1: Claro, és a dir, se juga molt més que s'ha remat...
0: El Mallorca va estar a punt també de guanyar el Dense, en el camp del Dense, pilota aturada, amb el penal de l'Àlex Sala, que no va entrar.
4: Sí, ha estat un altre.
1: Però jo ho dic perquè... està bé l'estratègia i te pot salvar aquells 3 punts a vegades que dius, ostres, el temps perdut, i al final te sumen, no? I a vegades tenen molta més importància aquells 3 punts que has guanyat una pilota aturada que potser uns que has fet de jugada. Però jo penso que, insisteix, m'agradaria saber l'opinió de l'entrenador damunt el que ell té pensat com ha de jugar aquest equip. ¿vale? Perquè si ell te diu, no, no, mira, si idea és aquesta, tenir la pilota, si idea és aquesta, que el rival mos esperi, i ja veurem què passa.
4: Jo crec que és aquesta.
0: A la presentació va dir que si idea era que el Mallorca fos protagonista del partit,
1: vale,
0: no?
1: Però, sí, però, una, però en pilota.
3: Si I tu, que jugar igual, això sí, molt
1: no
3: que fora.
1: No, no, no, però Miqui, ho dic per, una, per el que ha dit en Tomàs Santos. Si, si tu, en els teus jugadors, tens un mides camp potent, que té la pilota, que dus el 60% després del partit, però no hi ha una profunditat d'extrems i no hi ha una profunditat de davanter, pues tens un problema, perquè no faràs un gol ni a l'arcoiris. Entonces, algo hauràs de millorar. Lo que és... Aquí sí que, per exemple, s'haurà de replantejar si el sistema és correcte. Uh-huh. Perquè si tu tens molt de peloteros, però no, hi ha, no és de davant, no te creen l'espai... Tens un problema.
4: No, un problema greu. Perquè... Com solucions aquest tema?
0: El problema el tindrà també ser de llevar un pelotero més. Perquè hi haurà molts jugadors que se quedaran sense jugar. Ja va passar en el camp del Dense, que va ser en Pablo Torre.
1: Sí, correcte.
0: La setmana anterior, cert que estava tocat, va ser en Sergi Dardé. Sí. Veurem en qui li toca ara contra el Sabadell, però...
3: Antonio Roca no va jugar ni un minut.
0: Mm. Però t'ho vull dir que en el centre del camp, Morranes, Alex Sala, Pablo Torre, Dardé, són molt de galls dins
4: la mateixa. I ara... No va estar encertat quan va sortir Pablo Torre,
1: no?
4: No. I ara segurament... Com a desmotivat.
3: Sí. Per aquesta setmana recuperaran Alberto Moreno, també. És a dir, haurà de llevar un lateral, si ha de jugar de titular en Lato, i no Orejuela haurà d'anar al B, en el Mallorca B, segur, com va fer després del partit, que li van enviar un taxi, el van enviar cap a València per arribar a les dues de la matinada a València per jugar està... en Sofilial. No, està clar, però
4: està clar.
3: Ara, per exemple, tindran Alberto Moreno i en Toni Lato.
4: I en Toni Lato.
3: Està clar. I després, si quan recuperin Arnau Puig mal, estem parlant també d'un jugador més, que veurem si en Cavatallo continuarà o ficarà en Arnau de lateral. S'està carregant 29 jugadors, però jo ja ho vaig dir l'altre dia, són moltíssims, crec que és un problema. Ell, fins i tot, va fer la broma de tindre que muntar una gestoria, va dir. Va fer la mitja riaia, però jo crec que per de dins també, jo no sé si ha estat tot tema de Nortells, el fitxar tanta gent, o perquè en Luis García ja havia anat bé i ho accepta, però se pot trobar un bon problema, perquè...
0: Però el gran problema més que res en el centre del camp, perquè les altres posicions són dos.
1: Són dos.
0: És l'habitual.
3: Sí, però tu imagina't.
0: Les grosses en el centre del camp, Morlanes, Dardé, Torre,
3: Alex Sala... De primera divisió, venen cedits aquí i te diran sí, jo enguany, ara per el partit pròxim partit, jugaré mitja part i 10 minuts, no? Jugaré 55-60 minuts, faig el canvi. Però és que la setmana que ve jugaré mitja hora, perquè com vol tornar, ara juga Antonio, ara juga l'altre, ara juga... ara tornaré a jugar... Però és que estàs jugant a segona divisió, no primera divisió.
1: Per jo el problema,
3: alerta,
1: Toni...
3: perquè hi ha jugadors que no acceptaran possiblement aquest rol.
1: I ses sessions... No és el mateix...
3: A segona no, eh? A primera te'n van ser butxaques ben plenes i un 20 minuts o un mitja hora, mira, va a segona divisió.
4: I què faran? S'hauran de menjar?
3: Clar que s'hauran de menjar, però...
4: Te crearà mal ambient.
3: Te crearà un ambient que ja van veure temporada passada amb en Dani Rodríguez, per exemple, no?
4: No, perfecte. Però el jugador no pot exigir tampoc quan jugar se titular cada partit.
1: Que
4: estic un poc d'acord amb tu, que potser crearàs un mal ambient i crearàs moltíssim de problemes. Però, escolta, el jugador que ha de fer és entrenar. A mi em va donar la sensació que en Pablo Torre, per exemple, va sortir com a desmotivat.
1: Jo crec que en Pablo Torre,
4: aquesta sensació en el principi. Jo crec que devia pensar que seria titular.
1: Indiscutible. Jo crec que ell se pensa que és titular indiscutible.
4: Sí.
1: Li han fet creure, li hauran dit, no ho sé. Potser és una cosa que té ell. Jo estic d'acord amb en Toni, però per el tema de sessions. És a dir, tu quina vinculació tindràs amb el club? A la jornada 34 te'n tocarà en nas. No? Si ja te comença a tocar en nas, perquè ja no saps com van ser rotacions, perquè l'entrenador ara està un poc a trompicons, no?
4: Provant.
1: Sí. T'està provant. Ets encara tallut i dius, ostres, estic on fire.
0: Són titular.
1: Són titular i ara vendrà el que està lesionat en Puigmal i resulta que me llevaràs puesto.
0: El Lato igual en Alberto Moreno.
1: Que en Lato també està a un bon nivell. Vull dir, etcètera, etcètera, etcètera.
4: I anem a veure, perdona, David, sí. Si sessions no tenen un mínim de minutatge firmat.
1: Sí, totalment. Sí.
4: Després de ser aquest jugador, però ha de jugar aquest temps.
0: També hi ha moltes sessions que hi ha opció de compra...
4: I opció de multa en cas de que el jugador no tingui...
1: Això és quantes vegades venim a la tertúlia per què ha jugat aquest, no?
4: Per això.
1: Per això, perquè com que no ho sabem, ha jugat per això. I a vegades els canvis no els entens. Jo estic més bé preocupat per la part més futbolística, no? Perquè ser desvestidor, no saben què passa cada dia, pensant que tot era una bassa d'oli i després va explotar com una bomba atòmica, però el que s'oposen és verd, Tomàs. Jo crec que avui és insuficient. Per estar a primera divisió, estic xerrant d'estar a primera divisió, per jo és insuficient. El fet de que tu veus el partit del Mallorca i te costa veure una idea. De moment, eh? O per jo, eh? A mi ara me dius, sí, sí. Quan juga Luis García? I... Ostres, no t'ho sabria dir bé. Perquè de moment m'està costant veure el dibuix que vol, com ho vol. S'altre hi van veure Dardé i Morlanes junts, una altra vegada.
4: Jo crec que se li ha de donar un marge, també.
1: Claro, per això t'ho dic. Per això t'ho dic.
3: Per això t'ho dic. De veure més partits, per analitzar un poc més en profunditat tot això, però entre la pretemporada i aquest inici, no?, de quatre partits, ara anem al cinquè, 7 punts havent jugat amb el Ceuta, que no té res, el d'Eldense, no té res, Granada i Valladolid, que va estar a punt de baixar l'any passat, i el Granada, que podria dir, bé, Pantura sí que s'equipa un poc més més potent, però després mira el resultat de la setmana passada i n'hi han arriat 3, l'Eibar,
4: la segona divisió,
3: que té un bajón,
0: ja ho dèiem quan va baixar el Mallorca, que és això, la segona divisió que és sorprenent. Ara mateix el Castelló va líder en 10 punts, sí. Segon el Leibar i tercer el Sabadell. A tu començament de temporada, abans de començar
4: no
0: la primera jornada,
4: el Sabadell,
0: t'hagués dit això, és cert que acaba de començar, que queden 38 jornades i que pot canviar tot molt, però tu...
3: No, el Castelló encara sí, perquè va jugar a playoff, sí. I dius, mira, el Castelló encara... Leibar.
0: El Celta B, 7 bueno. punts.
1: I el Girona s'està porant també...
4: El Girona està començant a...
1: Sí, està rodant. El Bous i ja comença a ser un equip rodat que... Sí. que després li ficaran 4, lo millor, però... Sí, sí, sí, sí. Però el vols rodar, sí. Però jo te traslladaria a tu, Toni, la pregunta, perquè tu tens molta experiència i en directe.
0: Després parlarem de l'experiència d'en Fuster, perquè aquesta experiència avui rebrà un reconeixement com ell mereix. Ja després
1: parlarem. Sí. No la sé.
0: Sí, ja ho sabràs.
1: És a dir, si han de demanar... Com és el futbol del Mallorca després de 4 jornades i quina serà a partir del dia del Sabadell? Hi ha qualque definició? No, vol tenir la pilota. Vale, té la pilota, però hi ha algun partit que no l'han tinguda. Pilota aturada, som un fenomen. Bueno, sí, numèricament hem fet més gols.
4: Perquè ara sí, perquè estem 4-1.
1: Però mos costa veure un Lubumbo... com pensàvem que volíem, Fuentes molt poc encertat, en Bucà que fa un gol espitjant en la defensa i per cap endadins. No, és a dir, tu agafes els 15 minuts de l'altre dia en Bucà?
4: No, s'ha volgut.
1: I Nadia, que sí que...
3: No, ni la va tocar, com aquí.
1: Crec que no la va tocar.
4: I Nadia Fuentes, que necessita 6 oportunitats per marcar. Que consta que la jugada del gol fa una molt bona jugada
0: sí.
4: En el penal.
0: El penal,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però, dinàmicament, Tomàs, a mi m'acosta... Què destacaries? Sí, que tenim la pilota, que tenim jugadors on tenim la pilota...
4: I que no van encaixar.
1: Però que no tenim...
3: Sí, ara, efectivament, a mi qui m'ha comentat fa un moment haguéssim pogut guanyar per Ventura amb el penal, si haguéssim transformat aquest penal. Ventura sí, però penal. No, era la primera part, que va ser la primera part.
0: He dit que si haguéssim guanyat 1-0 en el penal, també hauria estat un gol a pilota aturada, que a nivell de joc no haguéssim generat res.
3: A nivell de joc parlaríem exactament de bo mateix, diríem que hem guanyat 0-1. De tota forma, jo crec que si arriba a marcar Navet Salas penal, no acaba 0-1 aquest partit, eh? Potser guanyam, fins i tot un error, ben a saber.
1: Haguéssim guanyat.
3: Però l'Eldense ha jugat d'una altra forma, d'una altra manera.
1: Futbolísticament, tu el que veus en el camp, en directe, quan ja se posen damunt l'obert, quina percepció ten de l'equip? És a dir, quina filosofia té aquest equip? És difícil.
4: No està definida.
1: Exacte. Jo no t'ho sabria dir. I mira que han vist partits del Mallorca. I els he tratat d'analitzar.
4: I una cosa, ho vaig dir al principi, a mi me preocupa la porteria.
0: Arnau?
4: Sí. Me preocupa la porteria. Fa temps que ho vaig dir. De fet, diumenge va tornar a tenir una sortida complicada.
0: Sí, l'hora de sortir li costa una miqueta. Ja li costava a Leo Romani, ja també li costa a Arnau.
4: Sí.
1: Menys normal que té... garanties per a dalt, amb en sí, Rayo i la gent que a vegades te tapen
4: les carències. I n'Adrià Pontes quan davalla en els cornes.
1: Sí,
3: sí. Sí, pot haver aquestes dubtes. De moment, però, també te diran que aquests dos partits darrers no m'han encaixat. 180 minuts sense encaixar un gol. Sí. I per aquí...
4: A mi no m'aconsola.
1: Contra dos equips que van a darrers.
4: A mi no m'aconsola, exacte.
3: Bé, no m'ha queixat. No m'ha queixat, Toni, però... Sí. No, però fins ara han porat un poquet en antecedents i han qüestionat un poc el sistema. Mira, i la manera de jugar.
0: El Ceuta ha marcat un gol en 4 partits i el Dense 2.
3: Però també és vera que darrere no m'han queixat.
1: Però, Toni, tu si, aquí estem xerrant. És a dir, és dilluns o venim en si idea que el Mallorca ha d'estar a primera divisió. El Manco és l'intenció que tenim i el que pensam.
0: Però ja t'està fet per això, exacte, no és que no l'inventem.
1: Per això, però si tu, si ara que duim 4 partits i tenim un pot de memòria, Valladolid...
4: Va venir 15 jugadors.
1: No jugava absolutament res. Incapaços de passar-se una pilota. Correcte. Entre ells.
4: Vas a Granada,
3: sí, no varen poder ni escriure.
1: Te trobes amb un darrer equip molt dinàmic, que t'acerques l'esquena vertical,
4: i te
1: amb velocitat.
4: Mal, te fa mal.
1: I ojo, i te fa mal.
4: Correcte.
1: Ceuta, sabem el que tenim els pobres allà.
4: En circumstància que va venir.
1: El que va venir, i intentant jugar la pilota, va ser la seva, que és el partit que guanyes. Amb solvència, per dir-ho qualque manera. No? I després, un recient ascendit, un altre pic, a un estadi de 4.000 persones, que ets incapaç de treure's 3 punts.
4: Sí, sí.
1: Ara anem... Quina garantia te dona aquest equip? És vera que el Girona va perdre l'altre dia, tal, l'Andorra, que en va fer 5, després li han fotut una carretada... Sí, que és la segona divisió. Però insistes, quina identitat té aquest equip?
3: Ara ve el Sabadell. Jo vaig veure i el partit...
4: Sí, jo vaig veure un rato, també.
3: Sabadell-Còrdoba. Vaig trobar un poc fluix en defensa... Diràs, ai, que fàcil aquest comentari. Un poc més fluix en defensa i més bon mig que endavant. Entre els dos, molt fàcil dir fer aquest comentari, no? Yeah. Però va ser un equip que intenta jugar a futbol. O sigui, bé per bandes, millor que nosaltres, de moment.
4: No, no sé, li costarà molt.

0: No ha perdut cap partit.
1: Ja m'ho estem acollonant de qualsevol.
0: No, però sí que és un avís de dir, aneu alerta, perquè Sant Moix era un fortí, Sant Moix ho guanyaran tot, i tant de bo guanyen tot a Sant Moix, perquè fora camp de moment rescant poc. Per tant, si volen pujar...
1: Jo estic imandant, no te bastarà guanyar tot dins Sant Moix, per ascendir? No te bastarà guanyar 5 o 6 partits.
2: Tampoc ho guanyaràs tot a Sant Moix.
0: Si vas rescant Corater a fora camp...
1: Cosetes amb empat no te basta.
3: No, però una cosa a rescar en el Molinón,
1: claro.
3: Oviedo, a Girona, un altre amb l'Eldense. No poden donar per bo un punt contra aquest...
1: O Real Societat ve la setmana que ve.
3: És que jo crec que si ja mos començam a conformar amb el punt d'Elda, tenim un problema. Perquè l'equip, jo ara vas a Nortell
0: més i dius, que el punt d'Elda, Pentura, la manera de jugar, que això, vas treure un punt d'Elda, però Pentura tindrà Sant Sebastià en la mateixa circumstància, Pentura, que acabaràs perdent.
3: Però jo crec que l'equip, en sèrio, pens que el projecte està fet per pujar. Jo no hagués...
0: No, està fet per pujar, això és seguríssim, 100%.
3: Jo l'únic és vera que insistesc que no hagués fet 11 sessions o 10 sessions, yeah, perquè no m'agraden. I després hagués agafat un bon davanter no perescut en Fuentes i un central. A partir d'aquí, l'equip per jo, més o manco, està ben muntat. Ara, insistesc, jo no veig... perquè és molt prest, me diu, sí, però jo no veig a un equip... A dir, vale, i com jugues contra el Sabadell? En tot el que has esperat tu, que el teu anàlisi és meravellós, com li jugues? Li tens la pilota? I cercaràs l'esquena?
2: Jo crec que Mallorca ha de jugar com vol jugar ell, no ha de dependre del Sabadell, som molts, o no?
3: Evidentment, però ojo, ha dit, bones bandes i un davanter ràpid a l'esquena. El Granada mos va fer molt de mal amb aquest sistema.
2: Veurem què passa. Serà un rival complicat, el Sabadell de Montes Paper, perquè arriba molt bé. No ha perdut cap partit encara aquesta temporada. Afegint també en aquesta tertúlia en Toni Torres, el nostre comentarista del partit de l'UD Eivissa. Toni, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Hi ha un poquet de preocupació amb el joc del Mallorca aquí, eh? Ja ho pots escoltar. Eh?
4: Sí. No, jo crec que té fundament, és fundat.
2: Sí, perquè ho passa malament, sobretot fora camp. Què t'anava a dir? Ho vàrem viure dissabte també, aquest empat del Mallorca, i també la victòria agònica, això sí, de l'UD Eivissa contra el Rayo Majadahonda en el darrer ala. Te va agradar tu, l'UD, a casa, a Can Vista, en aquest primer partit?
4: Jo crec que el millor del partit de dissabte va ser el resultat, sense cap dubte. Jo crec que l'equip té que molt marge de millorar i té que millorar moltes facetes, si no, els partits se faran complicats.
2: T'agrada, però, la proposta d'en Raül Llona a casa?
4: Sí, bueno, jo el que vaig notar en falta és una mica més de paciència en el centre del camp. És un futbol molt directe, sí que és veritat que té l'equip preparat per córrer i per caminar, i a més ho va fer en dos canvis des de dos laterals en els descans. Vull dir, això sí que ho té ben treballat a l'experta ofensiu, però en l'aspecte defensiu i en mig del camp té que millorar moltíssim. Perquè l'equip, quan trobes un equip com el rival d'aquest dia, que és ordenat, que t'apreta molt amunt i que ho fa bé, li van faltar recursos per crear joc i per tenir una miqueta més de futbol des que va tenir.
2: Parlàvem amb tu a la prèvia de l'estancament del mercat la setmana passada. Ja s'ha tancat. T'ha agradat com ha quedat la plantilla de l'UD? O trobes a faltar qualque posició que s'hagués pogut reforçar una miqueta més?
4: No, jo crec que s'ha reforçat bé. Hi va haver un moviment molt raro en sus centrals a darrera hora. I, bueno, jo l'única...
2: Manu Pedre, quina sorpresa, o no?
4: Sí, no, de ser capità...
2: Sí, en el primer partit.
4: En el seu primer partit, en estar en els carrers un parell de dies després. Sí. Vull dir, això em va sorprendre. Sí, és veritat que han fitxat dos centrals, un no l'han vist, i l'altre va ensenyar bones maneres. Jo crec que serà un bon central. I, bueno, jo l'únic que em queda és que, quizà, en la plantilla que té, que crec que està molt ben feta i, a més, té jugadors per en doble posició per pràcticament en tot el camp. Jo l'únic que s'ha notat és que no hagués endut un tipus de sub-23 per de davant de centre més. Té dos davant de centre, és veritat que només juga amb un teòricament, però això és l'únic que jo vaig notar en falta, perquè fitxes de sènior ja no n'hi quedaven.
2: Sí. I ara arriba el Sant Andreu, un altre partit a casa. Aquesta setmana una bona oportunitat, perquè no ha de sumar un 6 de 6, que seria positiu, més que res en vista l'optimisme, la motivació i enganxar la gent a Can Misses, no? Començar bé, que després de la temporada passada, com va acabar, és necessari.
4: Jo crec que serà un partit polit, amb un rival que sí que és veritat que ha pujat en guany, però que té un bon equip i té un bon entrenador. A més, el respalda sempre una bona massa social que l'acompanya allà on va jugar.

0: Jo crec que es pot veure un molt bon partit, que l'únic que pot ser un problema sigui l'hora del partit. L'hora del partit, si no canvies temps, que diuen que canviarà una
1: Sí, això
0: mica,
1: diuen.
0: si no canvia a les 4 i mitja de
1: Quatre i
0: la tarda
1: mitja, sí, fa
0: cap
1: calor, fa calor, eh?
0: a
1: Sí.
0: les 4 i mitja de la tarda cap misses, podem fer ous estrellats també.
1: Sí. I tant, res, Toni, gràcies, estem en contacte i veurem si va bé el partit de dissabte i se sumen 3 punts més, que serien molt bons.
0: Molta sort per tots.
1: Gràcies, Toni, igualment, que vagi molt bé a les
0: Gràcies.
1: 4 i mitja en directe per IB3 Ràdio, també aquesta U d'Eivissa a Sant Andreu. Res, 3 minutets per arribar a les 2, hem d'anar tancant, ho comentàvem, veurem com s'afronta aquest partit de diumenge contra el Sabadell. I demanaves, David Gui, que en Toni Fuster té molta experiència en aquests mitjans de comunicació, ràdio, televisió, i d'avui en Toni Fuster també estan d'enhorabona, i el nostre company Gavi Fortesa, Toni Fuster, rebreu una distinció per part de la Federació Balear de Futbol, una distinció per la vostra trajectòria professional. Supos que contents, no?
2: Sí, en el meu cas són 37 anys, vaig començar en 17 anys a Ràdio Popular de Mallorca
3: Ara neixen pel micro.
2: i vaig néixer en el micro, sí, perquè abans ja en 13 i 12 i 14
3: Sí.
2: a l'autocar a l'escola ja cantava gols. Jo vaig veure jugar en Tomàs a Vassalle, o
1: Ah,
2: sigui,
1: mira.
2: jo
1: Sí.
2: era petit, tenia 9-10 anys i ja anava a veure en Tomàs jugar.
4: Que anava a veure.
3: M'està rient bé.
2: Anava a veure jugar.
5: Com
2: a la Lliga Nacional Juvenil.
4: Però era blanc i negre, això.
2: Figura't. Allà a la Salle, cotxos, en els cotxos, que no hi havia ni pàrquing ni res, i tot estàvem allà en les grades. Bé, agraeix que la federació, gràcies, agraeix que aquest escut d'or, i juntament tindrem amb més companys, amb en Gavi Fortesa d'aquí, i altres companys també.
4: En Gavi som menys que tu, però bueno.
2: No, se mereix igual. O més perquè és major que jo. És dir,
4: molt
2: té,
4: més.
2: I té més
4: molt
2: no, no tant més, però un poc més si sí, té més experiència
3: que
2: jo.
3: Ovid Sido Sincrasi de futbol.
1: Sí.
3: A l'Eivissa se queixava que feien futbol directe, massa directe,
1: sí.
3: I que el Mallorca la tocava massa.
1: Sí.
3: És increïble.
4: Sí, sí.
3: És de locos.
1: Què t'agrada més a tu, David? Més directe o del Mallorca? Tocar-la més? Me
3: quedarà bé, dirà.
4: Tocar-la més?
1: No,
4: jo soc més directe.
1: És més de l'U d'Eivissa, del joc
4: de
1: Raúl Jonato, no?
4: Sí.
1: Som més d'això. I doncs, Toni, enhorabona.
4: Igualment,
1: avui era baixa, això, del 8, no?
2: Sala Augusta. La federació ha llogat dues sales. I veurem una pel·lícula, no, Tomàs?
3: Veurem la pel·lícula.
2: Veurem la pel·lícula de centenari de la federació.
1: Sí. Nosaltres no hi podem anar, Tomàs, ni David, ni, no, ni jo, ni els companys, però tu com a representant també d'IB3 Ràdio, perquè quan surti en Toni Fuster, plodes aquí, sí. Ovació, tancada...
3: Estic demanant també si li dono jo el premi.
1: Estic
3: mirant també, deixarà amb en Jordi, ben si jo li puc donar el premi.
1: Res, Toni, enhorabona també a en Gavi Fortesa i la resta de companys que avui rebran aquesta distinció, una gran trajectòria professional. Res, un minut per arribar a les 2, hem d'anar tancant a Mallorca-Sabadell diumenge, a Toni, a les 6:30, a Son Moix.
2: Des de les 4 a Moriporam, a IB3 Ràdio, i molt atents també a en Rimas.
1: Sí, sí, tant.
2: Que podria ser campió de la Volta a Espanya.
1: Diumenge, al final d'etapa a Granada.
2: Diumenge, ben emocionant.
1: Ben emocionant, ben emocionant.
2: Bicicleta i futbol.
1: Clar que sí, jo he dit avui a la redacció que el Mallorca guanyaria el Sabadell. David, què penses?
4: Jo, en l'anàlisi d'en Toni, derrota.
3: Bueno.
1: Per què?
4: Bueno. Derrota?
1: No ho sé. Idò...
2: Home, ho hem de fer molt malament, sí. Perquè el Sabadell molt guany. El Sabadell té...
1: T'ha fet por del Sabadell, Toni,
4: jo,
1: vostè, no?
4: Jo, seguint el teu anàlisi,
2: amb aquest anàlisi... Derrota, te dic que per terra... Ara s'ha atrapat. Perdona, però Son Moix ara mateix un fortí.
1: No hi faig el contrari a una persona que d'aquí a 6 hores... Toni Fuster, gràcies. I Tomàs Gibert, també moltes gràcies per arribar a les 2, tornant demà a partir de la 1:05 en Meresport 3. Acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Els resultats han empitjorat en general arreu del món desenvolupat, però la sabatada ha estat històrica a les Balears i a Espanya. Parlem de l'informe PISA de l'OCDE, que avalua les competències educatives dels alumnes de 15 anys i que encén totes les alarmes sobre la comprensió lectora dels joves. No són capaços de llegir i entendre més de 400 paraules seguides, un problema que l'organització vincula directament a l'ús dels mòbils. En el cas de les Balears, aquesta competència és la que pitjors resultats mostra, pitjors inclús que els del conjunt de l'Estat, i equivalent a retrocedir un curs sencer, igual que matemàtiques, una altra de les matèries amb pitjors dades. La diversitat de normatives, la manca d'implicació de les famílies en l'educació i el rol predominant de les pantalles en la vida dels joves han motivat aquest dalt a baix, segons les veus que hem recollit i que podreu sentir en els propers minuts. Però aquest dimarts 8 de setembre passa per altres notícies que us avançam amb Carme Moreno i Olivia Navarro. Via lliure.
2: El govern espanyol ha retirat el veto a la tramitació de la proposició de llei de cogestió aeroportuària al Congrés i la norma es podrà debatre a la cambra. Els motius d'aquest canvi de posicionament es coneixeran avui capvespre.
1: Manco espera per la dependència.
3: Davallen a 192 els dies d'espera per accedir al sistema de dependència de les Balears. La consellera de Família i Benestar Social ha presentat avui els plans. Els resultats del pla de xoc per reduir la llista d'espera ha explicat que l'objectiu és arribar al límit de 6 mesos que marca la llei.
1: Estatus especial per a Ceuta.
2: És la petició que fa a Brussel·les el president de la ciutat autònoma, que avui cap vespre reunirà amb els comissaris de migració i de la Mediterrània en la crisi que viu Ceuta arran de l'arribada massiva de migrants de final de juliol. El govern espanyol ha acordat la desclassificació dels informes sobre aquests fets.
1: A partir de les 2:30, com sempre, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia. Que a Eivissa passen també per educació. L'associació Aixeques Cap ha posat en marxa una campanya per traslladar les recomanacions oficials sobre l'ús de pantalles entre els menors. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia, ho ha fet aprofitant el proper inici del curs escolar. La campanya es desenvoluparà als centres educatius de l'illa. Les entrevistes volen recordar a les famílies les indicacions oficials de l'Associació Espanyola de Pediatria sobre l'ús de pantalles entre els menors, com que el seu abús causa problemes de concentració, de parla i de relació, entre d'altres.
1: A Mallorca, Ses Salines i Campos prohibeixen el consum de l'aigua de l'aixeta amb menys de 24 hores de diferència. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. L'augment de la demanda i la manca de pluja s'han disparat la salinitat dels pous, obligant a vetar l'aigua per beure o cuinar. La crisi de l'aigua s'estén també a Manacor, on l'Ajuntament ja adverteix de possibles talls en el subministrament i futures restriccions. El consistori manacorí ha enviat cartes urgents a hotelers i propietaris de xalets amb piscina per exigir-los que minvin el consum d'aigua abans d'aplicar mesures més severes.
1: A Menorca, Maó viu ara mateix un dels moments més importants de les festes de Gràcia. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia, i és que ja està en marxa el Jaleo, en el qual participen avui 131 caixers i cavallers. És el dia gran de la ciutat, marcat també per una calor de justícia i, de moment, per l'absència d'incidents destacables, pendents de si les elevades temperatures obliguen a escurçar aquest jaleo pel benestar d'assistents i també dels animals.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia.
1: La 16a etapa de la Vuelta a Espanya ja està en marxa amb la mirada posada en el corredor artenenc, Enric Mas.
7: Compte enrere, el ciclista mallorquí ja roda un dia més amb el mallot vermell de líder i es troba, amb la d'avui, a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Fa poc menys de 2 hores que s'ha reprès la competició, això després de la jornada de descans d'ahir, i ho ha fet amb una etapa plana de 181 quilòmetres que, com dèiem, ja està en marxa. I en bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després de guanyar el Japó per 79 a 59. La selecció cercarà bitllet per a la semifinal dijous. Serà contra la selecció guanyadora del partit de demà entre Austràlia i Itàlia.
1: La d'avui és una jornada d'impàs fins al canvi de temps que s'espera per demà. Avui encara amb termòmetres enfilats. i amb molta humitat. Marc Alentell, bon dia.
8: Bon dia, així és. De moment, avui encara hem de parlar d'aquestes temperatures tan elevades, també d'aquesta humitat present a tot el territori. Avui els valors màxims quedaran sobretot a punts d'Eivissa i també de l'interior de Mallorca entre els 35 i 38 graus, lleugerament inferiors a la resta del territori, sobretot arran de mà. També presència d'aquest vent de component sud, que aquestes pròximes hores bufarà amb cots moderats, alterant la situació marítima cap a les costes orientades al migjorn de les illes. Presència de sol, però amb aquest canvi de temps que arriba en vista a demà. Ens ha de passar un sol, sobretot a partir del migdia, cap vespre. El dematí encara tindrem estones de sol, però s'anirà tapant, aniran creixent aquests núvols i a partir de migdia possibilitat de ruixats i tempestes que poden ser fortes o puntualment molt fortes en calabruix i també amb aquest vent que bufaria en el moment de la tempesta. Poden afectar qualsevol banda del territori. Ara bé, no seran pluges generals, sinó que seran localitzades, però insistim que aquí on caiguin, fa mal dir on, podran ser intenses i atenció a partir demà de migdia entre vent de component nord i començarà a davallar la temperatura demà cap vespre, una davallada que serà més evident a darrera hora del dia de demà.
1: 2:06. Bernat Nadal és al control tècnic. Comencem.
0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Educació reconeix un nou cop de l'informe PISA per les Balears. L'estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciències. Les illes es tornen a situar per davall de la mitjana espanyola en les quatre matèries plantejades amb puntuacions minses en comprensió lectora i matemàtiques i un poc més acceptables en ciències, sobretot en resolució computacional de problemes. Les dades que s'han sabut avui són de 2025 i es comparen amb les darreres puntuades de l'any 2022, Carme.
2: La competència lectora és el punt més feble per a les illes, en què s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i 10 per davall de l'espanyola. Les Balears estan a la cua empatades amb Andalusia. Diferències similars que es troben en el cas de les matemàtiques, en què la comunitat es troba en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, Canàries, Andalusia, València, Ceuta i Melilla. Ciències, en canvi, la situació millora i es troba més a prop de la mitjana espanyola, tot i encara per davall. També en la resolució computacional, volen dir, de problemes, els alumnes de l'arxipèlag treuen resultats, si més no, més elevats, només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea. Respecte a les darreres dades de 2022, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques, 9 en ciències. Si ho miram per sexes, ells són millors en matemàtiques i elles els superen en lectura i ciències.
1: En general han estat un resultat dolents arreu del planeta i, de fet, l'OCDE, que organitza la prova, ha llançat la veu d'alarma davant la baixada continuada en els resultats dels 90 països que hi han participat.
2: Segons les dades de l'estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere de la mitjana mundial i europea en lectura, ciències i matemàtiques. De fet, no només estan per davall de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors de l'any 2022. Només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents, que per altra banda ja s'esperava, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
2: En una entrevista al programa El Dia, Vera ha culpabilitzat de la situació el fet també que els centres hagin d'incorporar cada any més alumnes de fora, i insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
9: No pot ser, no pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
2: El conseller també ha apuntat a la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE, com, segons afirma, rebaixa les exigències acadèmiques a l'alumnat.
9: No és una bona llei educativa. Per què? Perquè de nostra aparta bandeja els coneixements i els allunya del centre de l'educació. Únicament posa competències, però no coneixements. I aquest és el problema. Iguala per baix.
7: Els sindicats educatius Estell i AMPE ja esperaven aquest resultat. Saben que el professorat no està a gust i que hi ha deficiències estructurals en el sistema que no es poden solucionar a curt termini.
2: Sí, l'Estell destaca sobretot l'excés de burocràcia a la qual s'han d'enfrontar els mestres que els allunya, diu el sindicat, de les tasques purament educatives. També denuncia unes ràtios massa elevades i un increment constant de l'alumnat. Tampoc no hi ha prou docents ni personal suficient per atendre la diversitat, com assegura Carles Cabrera, president de l'organització sindical.
10: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'Estell des de fa molta estona. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
2: Comparteix aquest punt de vista el sindicat AMPE, el seu president a les Illes, Víctor Villatoró, també denuncia una pressió demogràfica excessiva i un elevat cost de la vida que impedeix que venguin professors de fora. També es comencen a notar, diu, els efectes negatius de l'educació a través de pantalles digitals, sobretot en la lectoescriptura.
11: L'impacte de nous hàbits digitals i l'ús excessiu de les pantalles i els dispositius mòbils ha afectat bastant en el tema d'algunes matèries com la lectoescriptura i la comunicació.
7: Les famílies demanen, mentrestant, coherència a l'administració amb un model educatiu estable i que tinguin més recursos econòmics i de personal. És el president de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, Xavier Ferriol.
12: Està clar que tot això no basta. I no basta des del govern de les Balears, però també des del govern d'Espanya. Perquè el problema serà que un li donarà la culpa a l'altre i, mentrestant, seguirà passant el temps i els resultats seguiran empitjorant.
7: Governs, sindicats, famílies, cadascú atribueix els mals resultats de l'informe PISA a causes diferents, però qui ha elaborat l'estudi, l'OCDE, no dubta a assenyalar directament l'ús de les pantalles digitals.
2: L'organització ha comprovat que, per exemple, la comprensió lectora ha disminuït com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se. Ho ha manifestat el secretari general de l'OCDE, Matías Cormann, fent referència al descens significatiu en comprensió lectora en comparació amb les proves anteriors, ja que ha caigut 28 punts des de l'any 2015. Però no només els afecten aquesta assignatura, també baixen en matemàtiques 9 punts en 3 anys, cosa que equival a un retrocés de 6 mesos d'aprenentatge escolar.
7: No deixem l'educació, però parlem ara d'una protesta. Una setantena d'auxílies tècniques educatives que tenen l'alumnat amb necessitats a les aules s'han concentrat a les portes d'educació reclamant a la conselleria un calendari de negociació de les seves reivindicacions.
2: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATs demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan s'acaba el curs escolar.
13: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses, i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el trabajo que hacemos i que allà realment empecemos a tener una inclusió real per nosaltres i per els nens que atendemos con necessitats.
2: Han parlat amb algunes ATs, Anna Martina, de l'Institut Berenguer de Noia d'Inca i Anna Magdalena del CEIP Sant Ferrer Calvià. Han assegurat que la seva feina és vocacional i que a vegades els falten mans.
14: Has de tenir bastanta de paciència, sobretot, i vocació i ganes d'estar allà i fer, sobretot ajudar-los a fer inclusió i que convivin amb els altres infants, en aquest pas adolescent de l'institut, que se sentin un mes.
15: 15 nins en un dia sencer de 7 hores i mitja te dona per estar 20 minuts en cada nin. Evidentment no, les professores se tornen loques perquè no poden donar una classe com toca.
2: El col·lectiu assegura que continuaran les mobilitzacions i fins i tot no descarten anar a la vaga si Educació no s'asseu a negociar.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: Gir de darrera hora sobre la polèmica al voltant de la llei de cogestió aeroportuària. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha decidit retirar de l'ordre del dia de la mesa prevista per avui hora baixa
1: el vet del govern espanyol a la llei aprovada l'abril passat al Parlament. L'executiu de Pedro Sánchez també retirarà formalment el vet. Això obre la porta que la proposició de llei impulsada des de les Balears es pugui debatre finalment al ple del Congrés dels Diputats.
2: La decisió arriba després de l'enrenou generat per aquest vet de l'Estat amb l'argument que l'aplicació de la normativa que pretén establir límits d'entrada pels aeroports podria ocasionar pèrdues econòmiques i posar en risc l'estabilitat d'Aena, un vet que havia generat malestar a les illes i que en els darrers dies havia situat el govern espanyol i el PSOE al centre de les crítiques, especialment per l'impacte de la decisió que podria tenir sobre una de les principals reivindicacions polítiques de les Balears, tenir més capacitat de decisió sobre la gestió dels aeroports.
1: El portaveu del grup parlamentari popular, Sebastià Sagreras, ha valorat positivament la retirada del veto, però ha criticat durament Francina Armengol i el PSOE, que considera que han rectificat perquè, diu, no els quedava cap altra sortida.
2: Avui el veto no hauria prosperat perquè la majoria del PP i Sumar a la mesa del Congrés hauria acabat tombant la decisió del govern espanyol.
16: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
2: Satisfacció també per part de Més per Mallorca, un dels impulsors de la normativa, així ho ha expressat el diputat ecosobiranista al Congrés, Vicenç Vidal.
17: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que la tiria el vet, hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
2: Ara, en la retirada del vet, la iniciativa es podrà debatre al Congrés. Això sí, que es pugui debatre no significa que la llei quedi aprovada. Haurà de superar encara tota la tramitació parlamentària.
1: Més coses en clau política. Alfonso Rodríguez no compareixerà per donar explicacions sobre els informes que avisaven d'una suposada arribada massiva de migrants a les Balears, tal com demana el Partit Popular.
2: Fons de la delegació del govern espanyol a les Balears han explicat avui a Ivetra Notícies que els funcionaris i les autoritats de l'Administració General de l'Estat no s'han obligats a compareixer davant el Parlament i descarten així que Rodríguez respongui la petició que la mateixa presidenta feia ahir per esclarir les paraules de Pedro Sánchez. Marga Aprens, d'altra banda, s'ha referit a l'informe de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, sobre la crisi de Ceuta. Considera que ratifica la seva teoria sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de migrants al final de juliol.
18: Lo de Ceuta no és una crisi migratòria. Lo de Ceuta no és una crisi humanitària. I qui diu això està fent una lectura intencionada i està enganant en els ciutadans, com ja me'n varen enganar quan varen dir que lo de Ceuta s'havia arreglat en 48 hores i ara veiem que no.
1: I mentrestant, el president de Ceuta ha denunciat avui davant Brussel·les la participació del Marroc a l'entrada massiva a la ciutat i ha demanat més presència de la Unió Europea al seu territori a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil.
2: A la seva agenda, Juan Jesús Vivas té previst reunir-se amb la presidenta del Parlament Europeu i amb la comissària europea per al Mediterrani, també amb el comissari europeu d'Interior i Migració per traslladar les seves peticions. En una roda de premsa al Europarlament, Vivas ha denunciat la situació insostenible que travessen, diu, els ceutíes arran del que ha qualificat la invasió per part del Marroc.
19: Pretende constantemente el acoso y derribo tanto de nuestra ciudad como de la hermana ciudad de Melilla. Y que al servicio de esa política está dispuesto a utilizar los controles fronterizos y la presión migratoria para poner en jaque nuestra integridad territorial, para provocar el colapso de nuestros servicios de acogida y para desestabilizar Ceuta en todos los aspectos.
2: La visita de Vivas a la seu de la Unió Europea coincideix amb la del ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, que té previst també trobar-se aquest dimecres amb el comissari d'Interior i amb la comissària per a la Mediterrània.
1: És una reunió que coincideix també amb la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva a Ceuta, que ha acordat avui el Consell de Ministres.
2: Concretament, està previst fer públics els documents elaborats entre el 1 de juliol i el 1 d'agost sobre l'incident migratori, inclourà informació del CNI i de la Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil sobre el mes previ a la crisi. Es podran consultar a partir de demà.
1: En matèria d'immigració també, avui Més per Mallorca ha reclamat que l'Estat en transfereixi a les Balears la competència, tal com preveu l'Estatut d'Autonomia, és el portaveu Lluís Apesteguia.
20: Considerant que és una obligació no deixar el debat sobre les polítiques migratòries en mans de la dreta i de l'extrema dreta, que l'únic que fan és fer-ne demagògia.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Mao bull de festa en el Dia de la Mare de Déu de Gràcia. De fet, avui se celebra el jaleo amb més participació. Blai Barbé, bon dia. Quants cavalls hi ha a la colcada d'avui?
21: Bon dia. En total, avui 131 caixers formen part de la colcada, juntament amb el Fevioler, que, per cert, no ha pogut entrar d'alta l'ASA en iniciar-se el jaleo perquè el veterinari l'ha retirat per unes incidències a les potes. I ara ja estan cercant el que va sortir ahir. És el jaleo més multitudinari. L'ahir van ser 119 caixers, avui són 131, com dèiem. Fa una calorada a la plaça, per això també l'Ajuntament ha reforçat els punts de beure i refresc dels animals. Està tot en ordre, com estava previst, dues voltes i entrega de canyes verdes amb el popular cant del Volem Vi, on es tiraran 250 botes, a més de la samba. Tot ho podreu seguir a través d'IB3 Televisió en aquesta retransmissió amb el capdavant Cristina Bugallo. Després, més tard, es repartirà l'aigua arròs, enguany el Manco 61 domicilis i, a continuació, les corregudes, que també tindran més seguretat amb un dron. Les assistències de moment de la Creu Roja no han estat moltes. Expliquen que la més greu ahir va ser, per exemple, la caiguda d'una fiata de 3 anys d'un cavall mentre estaven els caixers a l'interior de l'Ermita de Gràcia, però es troba bé, està en observació a l'Hospital Mateu Orfila, o també, per exemple, una luxació d'espatlla, un altre cas que també va ser traslladat al Mateu Orfila. Escoltem precisament alguns d'aquests efectius de Creu Roja.
22: Un dia tranquil, varen tenir 25 intervencions, 3 trellats que no eren de caràcter lleu, trepitjades de cavall, qualque erosió de qualque rossada per en terra o coses així, i després, com a cosa tal vegada més greu, una dislocació d'ombro.
21: El govern ha promogut el reforç de la seguretat amb una desena de policies provenents de Mallorca, de Sóller i Inca per aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia, a més de tots els que venen d'altres punts de Menorca, els de Mahó, a més de voluntaris també de Protecció Civil i Creu Roja.
1: És la darrera hora de les festes de Mahó, marcades per la intensa calor, a les portes, això sí, d'un canvi de temps que ha obligat a activar per demà a les Balears l'avís taronja per fenòmens meteorològics adversos, especialment per pluja i per vent. Davant de tot això, el Comitè Tècnic Assessor del Centre de Coordinació d'Emergències, Carme, ha activat el Pla Meteoval IGU.
2: Sí, el director del centre, Eduardo Parc, ha advertit dels fenòmens que s'esperen per demà.
23: Mañana se nos presenta un día, digamos, complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el meteoval. Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento, y también luego habrá pues, fenómenos costeros y puede que alguna risaga en la isla de Menorca.
2: Parga també ha explicat que es tracta de dies molt canviants, per això demana precaució.
23: Lo que pedimos a la población es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
2: El canvi brusc de temps es preveu que serà a partir del migdia.
1: Dèiem en titulars, una persona en situació de dependència ha d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Balears. El govern està a 12 jornades d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat de reduir el temps d'espera a 6 mesos, un objectiu al qual es preveu d'arribar d'aquí a final de legislatura. Aquestes són algunes de les primeres xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa a l'octubre de l'any passat.
2: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o d'un centre de dia, entre d'altres serveis, o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha dit que no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat, a més, que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a portar el 50%.
3: Muy indignados porque, bueno, no se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir. Supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
2: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera a l'arxipèlag. Com passa en la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat. Ha passat dels 14 mesos de l'any passat als 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
3: Sabemos que los resultados pues, son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
2: La contratació de més personal i l'augment pressupostari, que supera el 231 milions d'euros, han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 places noves de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basta ni aposta per fomentar l'autonomia personal.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: L'actualitat, quan són les 2:26, passa també per la plana judicial i per una notícia que hem conegut fa pocs minuts. El Suprem deixa en suspens la denominada llei de nets.
2: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que els compleixen les condicions de descendent d'espanyols que haguessin patit exili per raons polítiques, ideològiques, religioses, d'orientació i identitat sexual. El Suprem així accedeix a les peticions de vots que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
1: També la crònica de tribunals, un segon exdirectiu de Plus Ultra admet el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat de l'aerolínia, però tampoc és clar el rol de l'expresident Zapatero en aquesta trama. Es tracta de qui va ser conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli.
2: Avui ha reconegut davant del jutge de l'Audiència Nacional que va abonar més de mig milió d'euros al grup de José Luis Rodríguez. Per tal, com va dir ahir, va fer Julio Martínez, tampoc no ha aclarit quines gestions va fer l'exmandatari per aconseguir que la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, atorgués un préstec a l'aerolínia el 2021, una intermediació que l'expresident del govern espanyol ha negat.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el finançament autonòmic que rebutgen 13 comunitats, entre les quals les Balears, i que ara passa al Congrés.
2: S'hi ha aprovat un reial decret amb mesures fiscals i financeres a favor de les comunitats autònomes, un nou sistema de finançament que porta 21.000 milions més a les arques regionals i, segons Defensa, el govern de l'Estat redueix a la meitat les diferències de finançament entre comunitats. Ara passarà al Congrés i, si rebutja, l'executiu ha avançat que d'acollir-se serà voluntari.
1: I d'altra banda, les empreses estan obligades a informar els treballadors dels sistemes algorítmics que utilitzin per determinar-ne les condicions de treball.
2: Entre elles, l'assignació de tasques, tons, salaris o promoció, així com l'extinció del contracte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret que transposa la directiva sobre condicions transparents i que recull el dret dels treballadors a rebre informació detallada del salari, la jornada o la previsibilitat del temps de treball. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
4: A partir de hoy mismo, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen derecho a conocer con exhaustividad para poder defenderse cuál es la fórmula que emplea su empresa en la relación laboral en vigor.
2: Un cop aprovada la norma, les empreses han de detallar aquesta informació a cada treballador que contratin, mentre que la resta de la plantilla haurà de sol·licitar de manera prèvia i haurà de rebre la informació en el termini d'un mes.
1: I amb aquesta notícia en clau laboral, arribarem en pocs segons a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a les edicions Ínsules.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 2:30, moment ara per a la informació de Mallorca. Preocupació per la sequera a la part forana, Campos i Set Salines prohibeixen el consum de l'aigua de l'aixeta amb menys de 24 hores de diferència. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. L'augment de la demanda i la manca de pluges han disparat la salinitat dels pous i ha obligat a vetar l'aigua per beure o cuinar a l'espera que baixi la pressió turística. La crisi de l'aigua s'estén també a Manacor, on l'Ajuntament ja adverteix de possibles talls en el subministrament i futures restriccions. El consistori manacorí ha enviat cartes urgents a hotelers i propietaris de xalets amb piscina per exigir que minvin el consum abans d'aplicar mesures més extremes.
1: Les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma amenacen de reprendre les mobilitzacions davant el bloqueig de les millores laborals pactades fa un any i mig.
2: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT acusen directament el batlle Jaime Martínez d'haver incomplit el compromís de tenir a punt la nova licitació el febrer passat. Una de les empreses licitadores han presentat un recurs i la firma del nou contracte està paralitzada. Els sindicats exigeixen a Cort que resolgui aquesta reclamació de manera immediata.
1: I Marratxí invertirà 12 milions d'euros en la construcció de 60 habitatges públics nous al nucli del Pont d'Inca.
2: Els pisos s'aixecaran arran del Torrent Gros i, per seguretat, davant el risc d'inundabilitat, l'edificació començarà a partir de la primera planta. Per poder accedir a un d'aquests immobles, l'Ajuntament exigirà acreditar un mínim de 10 anys de residència continuada al municipi. Les obres d'aquesta nova promoció estan previstes per a principis de l'any que ve.
1: De seguida en parlem. Primer, però, en aquesta hora donem una ullada a la situació del trànsit a les principals carreteres de l'illa i per això connectam amb la DGT. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja trobem retencions habituals en les principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca des de Marratxí fins a Santa Maria. També des del polígon de Sant Castelló fent l'incorporació a la via de cintura. A la via de cintura trobant tràfic que comença des de Capellera fins a Fusteret. I la carretera Boi de Mossa Santí Palma trobaran retencions fins a l'incorporació a la via de cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Gràcies, José Romero. Bernat Nadal és el control tècnic. Fem una pausa i entrem en matèria.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici, es complica l'estat dels recursos hídrics a la part forana. Set Salines i Campos s'han prohibit el consum de l'aigua de la xarxa pública amb menys de 24 hores de diferència. La greu sequera d'aquest estiu i l'augment de la demanda han disparat els nivells de salinitat en els pous de tots dos municipis que superen els límits legals permesos.
2: A Set Salines i la colònia de Sant Jordi, l'Ajuntament ha emès avui un ban d'urgència i el consistori de Campos ahir va emetre un edicte idèntic. En tots dos casos, les recomanacions de salut pública són estrictes. No s'ha d'utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Amb tot, les autoritats recorden que l'aigua sí que és totalment segura per a la higiene personal, dutxar-se o fer les feines de neteja domèstica.
1: A més de la restricció de consum, a Campos s'ha recordat la prohibició absoluta d'omplir piscines privades o regar horts i jardins amb l'aigua municipal sota l'amenaça de sancions per consum abusiu.
2: Hi ha veïnats que lamenten el trasbals que això els suposa, d'altres no ho notaran perquè tenen cisterna.
5: És un problema un poco de dinero, porque tengo que comprar agua en Mercadona.
6: Nosaltres no agafem aigua del carrer. En plan, tenim cisterna i tenim pou, i en plan, aigua de pluja.
7: Nosaltres tenim una cisterna que el que hi ha a totes les cases i no empleant l'aigua del carrer.
2: Els consistoris confien que la situació es normalitzi de manera progressiva durant els pròxims mesos amb l'arribada de les pluges de la tardor i la davallada de la pressió turística.
1: Una preocupació que s'estén també a tot el municipi de Manacor, sobretot entre les poblacions costaneres, per l'advertència de restriccions i talls en el subministrament de l'aigua. La situació d'alerta per sequera s'ha agreujat i ara obliga l'Ajuntament a aplicar mesures de limitació, com la minva en l'ús d'aquest recurs escàs en piscines i jardins. Tot plegat se'n reforçarà amb la implantació de tarifes progressives. Ara l'Ajuntament està a l'espera que el govern les autoritzi a través de la Comissió de Preus.
2: El consistori manacorí ha requerit per carta a empreses hoteleres i particulars que de xalets en piscina, algunes destinades al lloguer vacacional, que en disminueixin el consum abans d'aplicar restriccions més severes. El regidor de Cicle de l'Aigua, Sebastià Llodrà, assegura que n'han detectat consums abusius desmesurats.
8: Habitatges que arriben a consumir 200-250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura.
2: Quan les tarifes progressives es reflecteixin a les factures, els abonats que facin un consum exagerat del recurs pagaran el doble. Es penalitzarà des del punt de vista econòmic els consumidors i empreses que en disparin l'ús. Fa setmanes que els veïns de Porto Cristo noten una baixada en la pressió de l'aixeta per la pressió sobre el recurs davant l'arribada de turistes i estiuejants.
9: En el subministro de l'agua sí se nota mucho en la presión que decía y la calidad del agua. Encuentro que tiene una cal, por ejemplo, las mamparas de los baños, es horroroso aquello. Estoy ante las soluciones difícil porque según mi punto de vista el planeta está en la UCI.
10: Aquí a Mallorca se n'han fet en massa de piscina, però la quantitat d'aigua que tenim és i molt de... no poden donar tampoc la culpa en el turisme, perquè si no, no viuríem aquí del turisme. Però sí. Aquí en el port, ja de dos per tres, en el xerrer, veus que te surt l'aigua del xerrer. I llavors estan, com allò, una setmana o dues, a recuperar.
2: Entre d'altres mesures d'estalvi decretades per l'Ajuntament, també s'inclou deixar de regar la gespa dels espais municipals i es restringeix l'ús d'aigua potable per aquest rec.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:38, les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma amenacen de reprendre les mobilitzacions davant el bloqueig, diuen, de les millores laborals pactades amb Cort fa un any i mig. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT acusen el batlle Jaime Martínez d'incomplir el compromís de tenir la nova licitació en marxa el febrer passat.
2: Actualment el procés està aturat per un recurs d'una de les empreses licitadores i això està retardant l'inici del nou contracte i, per tant, l'aplicació efectiva de totes les millores que les treballadores varen aconseguir. Els sindicats denuncien que aquest retard ha suposat 7 mesos més de precarietat i de pèrdues econòmiques per a les treballadores. En el cas de les educadores, calculen que la pèrdua ja supera els 3.500 euros. Jaume Coll, d'UGT, exigeix a l'Ajuntament que resolgui el recurs de manera immediata.
11: Que s'acceleri el procés per donar resposta a la reclamació que s'ha presentat per tal de que se pugui formalitzar el contracte el més aviat possible, perquè hem de pensar que les treballadores, després de 40 dies de vaga, després d'un any d'espera, se troben en una situació d'indefensió, perquè una cosa que podria haver estat solucionada el mes d'abril, maig, estem a setembre i encara no s'ha pogut fer efectiva.
2: Adverteixen que si no hi ha fets concrets, reprendran les protestes dels pròxims mesos.
1: Seguim a Palma perquè els veïnats de Santa Caterina i es Jonquet tornen a denunciar les molèsties causades als residents pel renou generat durant 3 dies consecutius de festa. Els veïnats asseguren que se senten abandonats per l'Ajuntament i que continuaran amb les reivindicacions per defensar el seu dret al descans.
2: L'associació veïnal es queixa de la música amplificada que va sonar durant 3 dies al barri. Primer, divendres, al parc de la Feixina, amb una rebel·la que va durar 6 hores fins a les 2 de la matinada i que, asseguren, va registrar els 60 decibels. Després, dissabte, amb una festa similar i, finalment, diumenge, amb una que va durar fins a les 12 de la nit. Esperança Lliteres és presidenta de l'associació.
12: Estem totalment venuts, totalment abandonats. I xerrant de dret, no és un capritxo, no és que jo sigui exagerada ni el Dignat sigui més exagerat. Tenim el dret d'estar tranquils a casa i això ho aguantes un dia, si és un dia, però no ho aguantes si és cada dos per tres, que és el que ja passa ara.
2: L'associació també diu que alguns residents van telefonar a la policia local per demanar un mesurament oficial per part de la Patrulla Verda, però cap agent hi va acudir.
1: Canviant de qüestió, Marratxí projecta 60 habitatges públics al costat del Torrent Gros, a Palma, amb una inversió de 12 milions d'euros marcats en el pla Illes en Transformació. Seran pisos d'un i dos dormitoris amb 26 places d'aparcament i per accedir-hi s'hauran d'acreditar 10 anys de residència contínua del municipi. Les obres, segons la previsió del govern, començaran a principis de l'any que ve i tindran un període d'execució de 7 mesos.
2: La promoció es construirà al carrer de Mariano Gómez Ulla, al nucli del Pont d'Inca, en 4 plantes. Els habitatges començaran a partir del primer pis per evitar possibles afectacions relacionades amb inundabilitat i n'hi haurà 28 d'un dormitori i 32 de dos. A la planta baixa hi haurà 26 places d'aparcament, els espais d'accés i un local comercial. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que aquesta promoció s'afegeix als 34 habitatges de protecció oficial que ja hi ha al municipi, el que en fa un total de 94.
13: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament crec que més que evident. Aquest projecte s'assuma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Lloseta celebra avui la festa de la Mare de Déu, patrona del poble, també coneguda com a Verge del Cocó, una figura representada per la talla més antiga de Mallorca. La festa ha començat amb la missa solemne a l'església parroquial, on han assistit diverses autoritats de l'illa, com la presidenta del govern i el delegat del govern central. Tot seguit, un cercavila, la música dels xeremiers i flabiolers, acompanyat el gegant Sebastià i Maria fins a l'Ajuntament.
2: Quan passaven 15 minuts de les 11 del matí, ha començat la missa, presidida per mossèn Marc Elquer, rector de Sant Joan Maria Vianney i Santa Tecla de Barcelona. Molt de llosatins i llosatines s'han acostat fins a la parròquia per encomanar-se a la Mare de Déu, com marca la tradició. També les generacions més joves.
14: Ella mos ajuda molt, perquè sí. Perquè si tenim cap problema, mos posa una mà.
15: I voldríem que tots els que han vingut a viure a Lloseta s'integrassin i també tinguessin el mateix sentiment. Això és la pregària que faig cada dia.
16: És important per nosaltres predir, però també per nosaltres que els acompanyem i en vi com han passat cada any aquest homenatge i passar-lo amb ells és un dia que t'ajuntes amb tots, amb la família, és guapo.
2: Pregàries que molts han fet en acabar la missa just abans de l'inici de la cercavila, pot després, refresc popular per combatre la calor i carrera de joies per als més petits. Paquita Campins és la batlessa de Lloseta.
17: Avui és un dia especial per tots els llosatins, és la patrona, és un dia de festa, la gran majoria de gent no fa feina, sé que pot aconseguir tenir lliure, i per nosaltres és una tradició, està molt arrelat i per nosaltres és molt important avui.
2: Avui vespre a les 10, a la plaça d'Espanya, actuarà l'humorista Agustín El Casta. Un castell de focs artificials posarà fi a la festa a l'esplanada del Cocó.
1: I així sona Contradanses Mig, l'avançament de Punt de Trobada, el disc amb què l'Escola de Música i Danses de Mallorca celebra 50 anys de trajectòria dedicats a la música, el ball i la cultura popular.
2: El treball reuneix 11 peces entre repertori tradicional recuperat a través de la recerca i composicions de nova creació, mostrant un folklore viu i en constant evolució. En l'enregistrament hi participen músics actuals de l'escola i altres que hi han estat vinculats al llarg de les darreres 5 dècades per crear el so que cercava Benjamí Salom, productor del disc.
18: Crear una atmosfera on cada una de les cançons mos recordi a diferents coses o característiques de l'escola, crear i sentir aquest espai sonor que representa aquests 50 anys de l'escola i tots els músics que han passat, que al final també volien crear un poc aquest record on diferents músics ja han passat, amb diferents instruments, amb molta presència de les xeremies i fogollos de tambor.

0: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació terrible.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
8: Manquen 14 minuts per les 3 del capvespre. Marta Sampas, bon dia.
9: Bon dia.
8: I hem de parlar de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya, que ja està en marxa i amb la mirada posada en un protagonista, el corredor artenenc, Enric Mas.
9: Compte enrere, el ciclista mallorquí ja roda un dia més amb el mallot vermell de líder i es troba amb la d'avui a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Fa poc menys de 2 hores que s'ha reprès la competició després de la jornada de descans d'ahir i ho ha fet amb una etapa plena de 181 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida Palos de la Frontera, que està en marxa, com deien, des de la 1. Toni Boussà, president de la Federació Balear de Ciclisme, ha parlat d'Enric Mas.
10: Enric, aquestes dues setmanes fins a la fetge, perquè pot passar de tot, aquesta tercera setmana de vegades juga males passades, però bueno, fins a aquest moment ha demostrat que és el corredor més fort de tot el peloton. I bueno, mos ha donat moltes alegries i tots, com t'he dit tantes, estem molt, molt il·lusionats que pugui arribar de vermell a l'etapa final.
9: Dijous, la contrarrellotge individual pot ser clau per acabar de postular-se com a campió. El president posa en valor els poc més de 2 minuts de diferència d'Enric respecte al segon, que és Félix Gall, i el tercer classificat, que és Primo Roglic, a priori favorit en aquesta contrarrellotge.
10: Tenim l'especialista número 1 en cronos que la disputarà. Si ves veure que la gent diuen que tampoc no ho veuen en el seu millor moment, això pot jugar a favor de l'Enric. I així com està en Enric, en aquest estat de forma, també jo crec, i anant de líder i de vermell, jo crec que també multiplicarà el seu esforç. No?
9: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de finals de setembre al Canadà, amb doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta.
11: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo. Si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Yo creo que tenemos una lista bastante buena. Los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien y con un Mundial muy, muy abierto, muy abierto.
9: La segona representant balear per a la cita mundialista és Mavi García. La seleccionadora Gemma Pascual situa la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
12: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se plantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
9: En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, jugarà als quarts de final del Mundial després de guanyar el Japó per 79-59. La victòria, afegida a la victòria de l'Alemanya contra Mali, fa que la selecció espanyola s'hagi classificat com a primera de grup i eviti així jugar a l'eliminatòria de vuitens de final. Elena Puello va contribuir a la victòria amb 4 punts i Alba Torrens no va jugar. Escoltam la jugadora espanyola Raquel Carrera.
13: Pues ahora mismo felicidad, ¿eh? Yo creo que hemos sufrido suficiente durante todo el partido, así que ahora contentas con lo que queda. contentas con estos dos días libres que vamos a tener para descansar el cuerpo para de cara a cuartos, así que nada, muy felices por el resultado.
9: Com sentíeu, la selecció ara té dos dies de descans i serà dijous quan cercarà contra el guanyador del partit de demà entre Austràlia i Itàlia el bitllet per la semifinal d'aquest Mundial. Per aquest mateix costat del quadre també hi són els Estats Units i la selecció podria coincidir, per tant, en semifinals amb les nord-americanes. Sentim el seleccionador espanyol Miguel Méndez.
2: La lógica me dice que tenemos que recuperar a las jugadoras, tienen que pasar por fisio, por médicos, comer bien, suplementarse bien, descansar y enfocarnos en lo nuestro, enfocar el tipo de baloncesto que queremos hacer. Bueno, tenemos que recomponer un poco todo. Somos un equipo que tiene dentro de nuestro baloncesto muy sencillo pero con muchos básicos y los detalles son muy importantes para nosotros. Estar en el spacing correcto, estar en el timing correcto y nos enfocaremos en lo nuestro.

0: vespre el Còrdoba per 3-2. El Mallorca et 7, recordem, en 7 punts, un manco que els arlequinats. I pel que fa a la primera divisió, es va tancar la jornada amb aquests dos resultats. Getafe 1-1 amb el debut del mallorquí internacional en Bolívia, Òscar López, que va debutar amb el Getafe. I també l'altre resultat d'ahir en aquesta primera divisió va ser l'Elx 2, Real Societat 3. Més futbol, l'UDIBI s'ha tornat avui als entrenaments. El club també ha aprofitat per presentar als mitjans dues incorporacions d'aquesta temporada, els extrems Iker Varela i Ander Yoldi. David Ventura, bon dia.
1: Després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blavets ja preparen el pròxim enfrontament, que serà aquest dissabte contra el Sant Andreu. L'inici de la temporada és irregular, amb una victòria i una derrota, però Yoldi i Varela han assegurat que el rendiment de l'equip anirà més. Escoltem-los.
2: El staff llega nuevo, un porcentaje muy, muy alto de la plantilla llega nuevo, cada uno de un sitio diferente. Entonces, bueno, todo requiere su tiempo, todo lleva un proceso y las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no?
3: Ajustando sobre todo en esa parte defensiva y, pues sí, obviamente todos podemos hacer más, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, tener un poco de paciencia, que esto es muy largo y llevamos apenas una semana todos juntos y seguro que va a ir bien.
0: Per la mare dels Premis Pilota d'Or, perquè avui s'estan donant a conèixer els nominats, i de moment Catacoll està nominada al Premi a Millor Portera. La portera mallorquina comparteix nominació amb la portera alemanya en Katrin Berger, l'anglesa Hannah Hampton, vigent campiona d'aquest trofeu, la brasilera Lorena i la japonesa Akaya Yashimita. A més, el Barça femení ha estat nominat a Millor Club, i pel que fa als premis masculins, de moment han sabut que Joan Garcia, Unai Emery i David Raya, tots tres campions del món amb Espanya, han estat nominats com a millor porter. Pel que fa als entrenadors, hi ha 4 dels 5 candidats que són espanyols, com a millor entrenador Mikel Arteta de l'Arsenal, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, Unai Emery, entrenador de l'Aston Villa, Luis Enrique, el tècnic del Paris Saint-Germain. La gala es celebrarà el 26 d'octubre a Londres.

0: I avui torna a la Champions. Pel que fa als representants espanyols, avui serà el torn de tres equips. D'una banda, a les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà al Santiago Bernabéu la visita de l'Inter. José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc.
1: No és un partit ultra important perquè no decide nada, no és eliminatori. Jo crec que tant nosaltres com l'Inter nos vamos a qualificar. Cada punt és un punt important. Segurament que un equip top com l'Inter viene també en busca de sus puntos. I és el que nosaltres vamos intentar hacer.
0: A la mateixa hora, el Betis s'estrena a la Champions League 21 anys després de la seva darrera participació. El conjunt de Pellegrini debutarà al camp del Lille.
2: Jugamos contra el puntero de la Liga Francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles. De grosso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
0: Y el Villarreal visitará al Borussia Dortmund. Sentim l'entrenador del conjunt groguet, Íñigo Pérez.
3: Esperaremos el mismo Borussia Dortmund que hemos visto en todos los partidos analizados, en toda la etapa de Niko Kovac. Entonces, es otro partido, pero siguen manteniendo su filosofía, su idea, con su gente.
0: Els altres representants espanyols jugaran demà. El Barça rebrà, quan falti un quart per les 7, la visita del Feyenoord, i l'Atlètic de Madrid visitarà a les 9 del vespre el camp del Liverpool. I acabam en tenis. El US Open, Carlos Alcaraz, ja és als quarts de final. Això després de guanyar el tenista local Tommy Paul. El murcià no va deixar cap opció i va resoldre per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa així clar que ja està recuperat de la seva lesió, la lesió que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar. El rival de l'Espanyol a aquests quarts de final serà un altre nord-americà, Ben Shelton.
4: Gràcies, Marta. Després dels esports, arriba la cultura.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Enguany farà 3 dècades, un dia de finals de setembre, les galeries obriren les portes al capvespre per acollir curiosos i clients. Eren 4 gats, eren també 4 espais. 30 anys després, dissabte 19 de setembre, la Nit de l'Art torna a Palma, també amb més ciutats de l'arxipèlag, i ho fa Sandra Martínez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb 50 centenar de propostes, 50 espais expositius i la sensació d'haver trobat el punt just d'èxit.
1: I és que, com recorda el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus, l'èxit va ser tan immediat que ben pres les coses estaven, semblaven que estiguessin a punt de sortir de mare.
2: Jo que estigui a la primera galeria tenia el carrer Concepció, claro, hi havia el Centre Cultural de la Nostra Obert, la Galeria de Manel, la Mediterrània, hi havia com 6 o 7 galeries concentrades allà, i quan se feia un dijous, a les 8 del vespre, a les 9, no podies passar. I la gent, al final, el que feia era anar a la galeria, feia així, no podia ni xerrar amb ningú, i s'anaven al restaurant de vora, en els bars, que és que molt demanaven quan serà la Nit de l'Art, perquè en aquell moment era una Palma també distinta, però en aquell moment, un dijous, li fèiem feien segons, no?
1: I perquè l'essència de la Nit de l'Art pionera a Europa no es perdés, es va decidir ampliar el nombre de dies i passar, per exemple, de dijous a dissabte a la Nit Central. D'aquesta manera s'ha aconseguit mantenir l'equilibri en una iniciativa que ja no és només dels galeristes.
2: Al final és una iniciativa privada que després se sumen institucions, se sumen patrocinadors, se sumen altres espais, inclús gent del carrer que aprofita la nostra feina per obrir, jo no sé, per portar una peça dins una papereria d'un carrer X, no? Però també això és part de la festa, no? Jo crec que les festes culturals, i més art contemporani, que normalment és algo que no és majoritari, no? Que a vegades la gent els costa, aquest dia se converteix en un esdeveniment obert per tothom i que tothom pot participar.
1: 16 galeries de Palma, però també de Santanyí, de Pollença, d'Andratx, Amó, ofereixen la seva millor cara juntament amb museus, amb institucions com Govern, Consell, Ajuntament de Palma. És una nit especial de 6 del capvespre a 11 i que, malgrat canvis i crescudes, no perd el seu bessó.
2: És destruir, és la festa. Se fa amb ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se faci de dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
1: Tot això, com dèiem, retorna dissabte 19 de setembre a la Nit de l'Art.

0: Darrer segons per a Relsby, així sona Gaviotes de Cristal, el que serà el seu pròxim treball amb aquesta mescla de bossa nova i sons lofi que donarà a conèixer el concert de divendres davant la seu. Un concert, per cert, Sandra, que podran seguir els oients en directe per IB3 Televisió.
1: Exacte, aquells que no hi puguin anar serà a partir de les 9:30 del vespre i fins la mitjanit, quan amb una retransmissió, amb una vintena de càmeres i dos drons, s'oferirà aquest espectacle amb què Skinny Flack ha volgut agrair el seu nomenament com a fill predilecte de Mallorca l'endemà al Consell, en el marc del programa de les festes de la Diada de Mallorca.

0: Amb els senyals horaris a les 3, és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 8 de setembre, una actualitat marcada per l'informe PISA, amb uns resultats que han empitjorat en general arreu del món desenvolupat, però la sabatada ha estat històrica a les Balears i a Espanya. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Parlem de l'informe que avalua les competències educatives dels alumnes de 15 anys i que encén totes les alarmes sobre la comprensió lectora dels joves. No són capaços de llegir i entendre més de 400 paraules seguides, un problema que l'organització vincula directament a l'ús dels mòbils. En el cas de les Balears, aquesta competència és la que pitjor resultats mostra, pitjor fins i tot que en el conjunt de l'Estat, i equivalen a retrocedir un curs sencer. Igual que en matemàtiques, una altra de les matèries amb pitjors dades. Antoni Vera, conseller d'Educació, aposta per canvis per millorar aquesta situació.
2: No pot ser, no pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
1: La diversitat de normatives, la manca d'implicació de les famílies en l'educació i el rol predominant de les pantalles en la vida dels joves s'han motivat aquest daltabaix, segons coincideixen sindicats i la FAPA.
0: El govern espanyol ha retirat el veto a la tramitació de la proposició de llei de cogestió aeroportuària al Congrés.
1: Estava inclòs a l'ordre del dia de la mesa de la cambra per avui hora baixa, però finalment s'ha eliminat i la norma, per tant, continua la seva tramitació i es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El motiu d'aquest canvi de posicionament se sabrà avui capvespre. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha valorat positivament la decisió.
3: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
0: Manco espera per la valoració de dependència.
1: Baixen a 192 els dies d'espera per accedir al sistema de dependència de les Balears. La consellera de Família i Benestar Social, Sandra Fernández, ha presentat els resultats del pla de xoc per reduir aquesta llista d'espera i assegura que l'objectiu ara és arribar al límit de 6 mesos de màxim que marca la llei.
4: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
0: Al Suprem deixa en suspens la denominada llei de nets.
1: D'aquesta manera, el tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents, el CERA, en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen efectivament la condició de descendents d'espanyols que haurien patit l'exili. El Suprem accedeix així a les pretensions de Vox, que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
0: Estatus especial per a Ceuta.
1: És la petició que ha fet a Brussel·les el president de la ciutat autònoma, que avui capvespre es reunirà amb els comissaris de migració i la de la Mediterrània, que amb la crisi que viu Ceuta arran de l'arribada massiva de persones migrants a final de juliol. El govern espanyol, per cert, també ha acordat avui la desclassificació dels informes sobre aquests fets.
0: És una de les derivades de la crisi migratòria que avui ens deixa també la localització d'altres 4 embarcacions amb persones migrants a les Illes Balears.
1: En total són 5 les que s'han detectat des de la passada mitjanit en diferents punts de la costa balear. 3 de les barques han estat interceptades per Guàrdia Civil i Salvament Marítim a Cala Gallota, a Cabrera i a Formentera. A més, també s'ha localitzat 15 persones d'origen magrebí al camí de Camp Blaet, al Pilar de la Mola, que han arribat amb altra embarcació. En total s'han atès 88 persones d'origen magrebí i subsaharià.
0: Tot això a les portes d'un canvi de temps. Les Balears estaran demà en avís taronja per fenòmens meteorològics adversos, per tempestes, pluges, vents i fins i tot rissagues. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Podeu seguir informats puntualment als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixam amb Tenton.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1233. Heu de saber que avui és dia 8 de setembre i, per tant, és el dia marcat com el naixement de Maria, també anomenada Mare de Déu de Setembre. M'han mort per...

Bon dia, sí, avui és dia 8 de setembre i, per tant, se celebra el naixement de la Verge Maria. És a dir, la nativitat de la Mare de Déu, tot i que, sigui dit, ningú sap amb exactitud quin dia va néixer. El que sí que sabem és que la d'avui és una festa que agrupa moltes advocacions i, entre elles, avui és dia gros a Maó, perquè, com sabeu, s'hi fan les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Però, a banda de Maó, avui també és festa local a Sant Lluís, a Menorca, i també a moltes altres bandes de les illes. A Mallorca és festa a Puigpunyent, a Banyalbufar, a Fornalutx, a Lloseta, a Sant Llorenç des Cardassà, a Serracó, que és la Mare de Déu de la Trapa, a Maria, també, i a Costitx, que és la Mare de Déu de Costitx, i a Eivissa és festa a Jesús de Ses Torres. Són les també dites Mares de Déu de Setembre, que mos arriben per una tradició oriental. A Palma també hauràs sentit dir la festa de la patrona, perquè els ciutadans tenen la Mare de Déu de la Salut, que és la copatrona de ciutat. De fet, la seva representació a la capella de la Mare de Déu de la Salut és a l'Iglesi de Sant Miquel de Palma, imatge que, amb el Crist que hi ha a l'Iglesi de la Sang, són les dues imatges religioses més venerades de Palma. I hi ha la tradició, el costum, de dur queviures a la Mare de Déu de la Salut perquè així es beneeixin. I fins i tot l'arxiduc Lluís Salvador va recollir al Dier Balearen aquest costum que encara ara es manté i que té una història curiosa, aquesta figura. Diuen que la Mare de Déu de la Salut va presidir la missa que va celebrar el rei Jaume I a Salou, dia 5 de setembre de l'any 1229, abans de salpar cap a Mallorca per conquerir-la. Es diu que el rei, enmig d'una gran tempesta enmig de la mar, va prometre a la Mare de Déu que li dedicaria la conquesta de Mallorca i li faria aixecar un temple que, si sobrevivia, el temporal es faria realitat. La mà es calmà i el rei va complir amb la seva promesa. Per tant, avui, ja ho sabeu, són les Mares de Déu de Setembre a diferents poblacions i nosaltres amb això començam.

0: Coi Montentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre a les 5 vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com sempre un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules. Avui, els darrers dos pobles de les Balears, i també ho fa. Amb l'actualitat dic els darrers dos pobles, perquè avui tenim la gran final de la batussa entre els pobles de les Illes Balears de Tentol. Sabrem quin és el poble més Tentol just avui, d'aquí a poquets minuts. Ara, però, hem de saludar qui saben totes les lletres, i avui són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: sí, bon dia, Miquel Juncamaram.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria Pons, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: I bon dia, Celestia Lidia, com
3: anem? Bon dia, bé.
0: Ben tornats. Estau nerviosos per la final, la gran final que tenim avui?
2: Sí. Jo sé que hi ha qualque concursant que està bastant,
3: oi? Jo ja he vist un equip.
1: Sí, un equip ja hi era.
3: Un equip ja és. Bé, ja és,
0: per cert, que avui tenim premi.
3: A la vista.
0: Sí, que ara el anirem a cercar, que el tenim aquí. L'hem d'anar cercant, de pensar, perquè avui, òbviament, aquests dos pobles que competeixen s'enduran qualque coseta. No els farem tornar mambui després de fer quatre viatges a Ibeta Ràdio.
1: N'hi ha un que venen de més a prop.
2: Anava
1: i
2: dir, sí.
1: D'altres
2: sí,
1: que venen
3: podria
1: de
3: més ser, si guanya Marratxí, que se convidar fos convidar Muro a Marratxí, i se'n revés, si guanya Muro, i d'ahir Marratxí i Muro.
0: Poden fer un sopa a cada banda.
2: A veure si se fan amics, no sé, avui s'han d'enfrontar.
0: Sí, jo crec que se faran a mitja, però bé, tot d'una parlarem amb ells i jugarem amb ells, però també hem preparat altres continguts. Celeste, començant per tu.
3: I d'així, avui entrevistarem, passarà per Tento, l'escriptora i també companya d'aquesta casa, lingüista d'Ivetres Ràdio, Naina Fullana, perquè després del seu èxit, del seu primer llibre, Els dies bons, premiat i que més també es va dur en el teatre, acaba d'estrenar la seva segona novel·la, De gran vull ser una casa.

0: baixar.
1: I doncs, avui vendrà Naina Fullana, la nostra companya, també escriptora de Gran Vull Ser Una Casa, i va presentar el llibre a una llibreria de Palma, i va estar ple, que no hi cabia ningú més, en sa calorada que va fer ahir cap vespre, i som i tant que encara fa aquests dies de calor, també. I avui passarà per aquí, m'han comanat aquesta presentació, com és aquest llibre, jo ja me l'he llegit. Me l'he llegit en 4 hores, a manco, molt aviat, perquè la veritat que passa molt bé, estrepidant, és una primera persona molt ben aconseguida, i tenim moltes ganes de xerrar amb Naina Fullana. Però tenim més temes, Maria.
2: Sí, avui és dimarts i toca conèixer un momentento d'un dels nostres oients del programa, i avui ens xerren de deixar el mòbil.

0: I de si telefonar-me, també mos podeu telefonar, no? Perquè, clar, ara no sé, ja només envia missatges, però també està bé telefonar. Bé, avui coneixerem aquest moment en tot d'aquest oient, però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, avui el dedicarem al sant del dia. Avui és el sant de les dones, que nom en Maria del Camí, o Camí, un nom que només se posa a un poble en concret, que Santa Maria del Camí, n'hi ha ben poques. I res, hem pogut xerrar amb elles per saber quin és l'origen d'aquest nom, perquè és molt curiós.

0: Sí, doncs ja ho han dit, avui és festa, la Mare de Déu de Setembre, moltes localitats de Mallorca, de Menorca, de Mó, també, ho dèiem, són les festes, però també Sant Lluís, Banyalbufar, Fornalutx, Sant Llorenç i Costitx, per exemple, però també...
1: Santa Maria del Camí, la parròquia de Santa Maria del Camí, i clar, fan, fan festa avui.
0: Les dones que nomen Camí.
1: Maria del Camí, sí.
0: Maria
1: sí,
0: del
1: sí.
0: Camí, n'han trobades moltes...
1: M'han xerrat en dues de les 23 que hi ha
0: 23,
1: actualment.
0: Sí, sí. Fantàstic. Sí, sí. Doncs, llavors, comentarem aquest nom tan curiós de les Balears, però avui també tornen les Marines de Tèntol. Una Marina Bannassi i una Marina Huguet ja ho tenen tot preparat per la tornada a l'escola aquest dijous, ja ho sabeu. Tothom torna a l'escola i és per això que avui ens sotmetran a l'equip de Tèntol a una prova d'avaluació.
2: Ha començat setembre, aquest dijous començaràs curs escolar i això vol dir que hem de començar a saber en quin punt estem de coneixements per poder, a partir d'aquí, anar avançant durant tot aquest any. Així és que avui, a Generam, avaluació.

0: En fèieu de proves d'avaluació quan començàveu l'escola?
1: Record que qualque vegada sí, qualque professor sí que m'ho feia un petit examen per saber
2: el nivell
1: que teníem. Sí.
0: I d'avui en fareu un, perquè les Marines ens en duran un. I haurem de fer aquesta
2: xam. No, jo estic ben tranquil·la.
1: Se l'estic tremola.
2: No, se l'estic tremola, vaig tranquil·la.
1: Se darrere vegada
2: ah, sí, va rebre.
1: No li va anar molt bé.
3: No, tampoc no tremola. I de jove tampoc no tremolava molt. No.
2: T'és igual.
3: Bueno, no era el meu fort, tampoc.
2: No te preocupa.
3: No, d'examen no era el meu fort. I s'estudiar tampoc.
0: Bé, d'aquí una estona de proves d'avaluació. 2 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar en tot en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram de Tento, @TentoLibetres, o també al Facebook que tenim.
2: O bé el correu electrònic.
3: Sorpresa.
2: Mos han llevat la música sí. Que nosaltres, que Tento, @IVetresRadio.com.
0: Molt bé, idò, ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Avui, gran final, Miquel, moltes gràcies. Qui guanyarà? Anem a saludar les persones que tot d'una entraran en aquest estudi. Abans, però, hem de saludar aquesta persona que lleva la música perquè tingui tot més solemnitat i la torna a posar i després posa sintonies i tot això que sentiu avui a les vies de som. Tenim en Lluís Fortesa. Avui, Lluís, s'hi preparat perquè arriba la gran final de la Batussa de Tèntol.
4: La rabiosa actualitat.

0: arribat el dia. Avui hem de saber quin serà el poble més tèntol de les Illes Balears de l'any 2026. I quin poble s'han arribat fins aquí i avui juguen aquesta gran final?
1: I doncs, ha arribat el moment de conèixer quin dos pobles juguen avui aquesta final 2026 de la Batussa de Tèntol. I són... Marratxí i Muro.
0: Així és, qui guanyarà? Serà Marratxí o serà Muro? Que sonin les trompetes. Avui, dimarts, dia 8 de setembre, posant punt a la Batussa de Tèntol, la competició que ens ha acompanyat durant més de 2 mesos.

va començar dia 6 de juliol de 2026. Era la primeria de l'estiu. Era un dia de molta calor. El que no sabíem aleshores és que la calor duraria tota la batussa de Tèntol, fins avui inclòs. En aquest cas, passaren les hores, passaren els dies, els Tèntols, els pobles, les persones, i amb aquesta inèrcia, també l'estiu, i s'acabaren les vacances, per alguns, també per altres, comencen. I és que tot allò que comença també en qualque moment s'acaba, com aquesta batussa de Tèntol entre els pobles de les illes.

I sí, avui som a la final, aquesta final de la Batussa. Han passat aquest estiu per aquest programa un total de 40 municipis de les Illes Balears. Han visitat l'estudi d'Iveta Ràdio aquestes persones defensant el seu poble. 40 municipis, viles menorquines, eivissenques, formentereres i mallorquines. Parlam de més de 150 persones que ens han ajudat a entendre més i millor la naturalesa d'aquest poble de les Balears. El que sí que tenim clar és que, passi el que passi, han guanyat tots, els oients i nosaltres, perquè entre nervis, passió i emoció també hem aprofitat per aprendre els uns dels altres, per aprendre de tot i de tots. Així que, sense més prèvia, coneixem un poc més els pobles que avui juguen la final.

0: I avui juguem amb els pobles de Marratxí i de Muro. Començant per Marratxí, la revelació d'aquesta batussa de Tento. El Marratxí han demostrat ser un equip molt compenetrat malgrat la joventut de dos membres del seu equip. Han format part d'aquest equipasso amb Pedro Font, tècnic en prevenció de riscos laborals i el seleccionador oficial de Marratxí, que ha triat dos joves, en Miquel Bibiloni, estudiant d'Història de l'Art i Música en Formació, membre del grup Música Tradicional Sonadors Sonats, i el seu germà, en Tomeu Bibiloni, estudiant i també fa esport. Però avui en Tomeu no és a Mallorca, és a dir, que no podrà disputar aquesta gran final, deixant el llistó molt alt, però sí que s'incorpora un nou membre a l'equip. És en Toni Bibiloni Canyelles, nascut a Sa Cabaneta, membre i mestre del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol. Va ser un dels fundadors del grup d'esplai Escampet de Sa Cabaneta, aficionat a la bicicleta de muntanya i a l'apicultura. I té tres fills, les coneixem, en Tomeu i en Miquel, però també na Neus. L'equip de Marratxí competeix amb els Moreros. Perquè a l'altre costat de la taula avui juga el poble de Muro. Imbatible Muro. Els moresos han estat al capdavant de la competició moltes vegades. Muro arriba avui a la final molt ben representat amb un professor de secundària, en Joan Moraga Roca, acompanyant en Joan una mestra d'educació primària i també un mestre d'educació primària apassionat del temps, en Jaume Serra Porqué, i ella, la mestra d'educació primària, Anna Magdalena Moragas Porqué. Tots tres són l'equip de Muro. Qui guanyarà?
1: I doi, avui juguem a Tento en aquesta final de la batussa en dues M's, l'M de Marratxí i l'M de Muro. Tento.
0: Idò, sí, avui les M's, Marratxí, Muro, i avui vos demanarem que voteu per qui creus que jugarà. Que jugaran tots dos, però qui creus que guanyarà finalment aquesta batussa? La guanyarà Marratxí o la guanyarà Muro?

0: pot semblar missió impossible, però només pot guanyar un.
1: Sí.
0: Podeu votar...
1: Un M.
0: Una M, això segur. Un marratxí o un moró, un poble de Mallorca. Un dels dos avui guanyarà. Podeu votar avui a les xarxes d'Ivetres Ràdio. Aquí han llançat la pregunta. Guanyarà marratxí o guanyarà moró? Ara tornem.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en Pugues, sí.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Ja hi som tots, som molts avui, moltíssims, en aquesta taula. Està plena de gent i tot d'una les coneixereu. Abans, però, de moment, l'enquesta és que Muro té un 60% del vot dels oients que creuen que guanyarà aquesta gran final, Muro, i un 40% que creuen que ho farà Marratxí. Així que comenci la gran final.

0: arribar a aquesta gran final han de tenir jugadors, concursants, representants de Marratxí de Moró i tot d'una les coneixem.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui s'estrena avui?
7: En Toni Vivaloni.
0: Benvingut, Toni. Gràcies. Qui més hi ha de Marratxí?
8: Pedro Font, de la Cabaneta.
9: I en Miquel Vivaloni, de la Cabaneta.
0: Avui has dit ton pare.
9: Mon pare, mon pare.
0: Teu germà, pobret, no ha pogut venir.
9: Sí, mos escolta. Hola, Tomeu. Espero
0: Hola,
9: que hagis arribat bé.
0: Sí, una ferrada en Tomeu. Muro, qui sou?
10: Joan Moragues Roca. No diré l'adreça perquè m'han fet agafar por i diré que som de Muro. I ja està.
11: Si qualcú vol venir que nostre, que escoltis programes anteriors. Ja som de Mendedona Moragues.
12: I jo, en Jaume Serra.
13: Ah, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Marratxí, teniu un pot de tot.
7: De tot i molt.
0: Sí. Sí.
7: Més cases que arbres, ja.
8: Camps verds també n'hi ha. Sí. Pot de gespa artificial, de segons on, però també, també.
9: Sí, som un municipi gros i hem de tenir varietat.
0: A Moró?
10: Jo crec que sí. Nosaltres tenim platja, tenim albufera, tenim camp.
14: Tenim secà.
10: Sí, una mica de tot.
14: Una mica de tot, sí. Variat. No mos podem queixar.
15: Vostè treballa aquí?
0: Toni, fas feina aquí?
7: No. Jo faig de mestre.
0: Molt bé. Pedro?
8: Jo faig feina en un servei de prevenció de riscos laborals.
9: Jo estudi, de moment.
10: Jo som professor de secundària.
11: Jo segueix, sent el mateix que ahir.
0: No us demanes si feis feina aquí, com que és la quarta vegada que veniu.
11: No, tot i que quasi ja mos podríeu posar en nòmina.
8: Com si féssiu feina, ja.
11: Sí. De mentir un lloc, al vespre aquí, ja està.
16: Trobo que ho fa molt bé. És extraordinàriament fascinador. Ara li diré una paraula i vostè digui'm la primera paraula que li vingui al cap. Justícia.
7: Molt necessari.
0: Sí. Pedro?
8: Insuficient en moltes ocasions.
0: Ai,
9: a vegades, injusta.
10: Ara me vendré perquè ho vaig llegir l'altre dia. Bellesa. Sa justícia és bella.
11: Això m'ha vengut al carrer de Can Joan.
10: També m'he pensat, no ho volia dir, però...
11: I ara ja he dit on viu.
8: Ara el número ja està.
14: Jo també havia pensat injustícia.
17: Què? Què et passa? Que tens ganes de fugir o què?
7: No.
0: Tanta sort, Toni.
11: Hagués pogut. En nou?
7: No.
11: S'estrena.
7: Ah, de quedar bé, però.
18: Ets a punt de la porta, eh?
8: Sí. Jo no, jo tenia ganes de venir, de fet.
0: Ah, que bé. Gràcies,
9: Miquel. Jo també, i fa manco calor aquí, que de fora, així que poden quedar tot el que vulguem.
10: Sí, és veritat que està bé. Ara no me n'aniria, jo.
11: No, la veritat és que quan surts de fora, per dir que entres dins un forn i aquí s'està...
14: Sí, jo ven de l'escola que no tenim aire, per tant, aquí això és un luxe.
16: Què estàs bevent? Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
7: No, un glot d'aigua. M'han convidat a l'entrada i molt bé.
8: També.
0: Sí, Pedro.
8: Ara, en aquestes hores, aigua més tard, ja ho volen.
9: Aigua per un cafè amb olives, com m'han dit de Campos, no es trigen malament.
11: Bueno, això, gran combinació.
8: Això rossa, ja.
10: Jo faig el cafè que m'ha regalat la Mendelona.
0: Ai, que bé, Mendelona.
10: No m'ho puc queixar.
11: Són la subvencionadora de cafès d'aquest dos.
14: Estem de converses, preu del cafè, no?
11: Sí, jo Coca-Cola.
0: Què ha costat el cafè?
11: He flipat, 48 cèntims. El més brac que ha fet la casa, quasi. Però hem de venir aquí cada dia a fer
8: però
11: cafè.
8: Aquí.
11: Sí.
9: La universitat és més caig tot. Sí. I em bevem abastaments.
16: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, ben a raó.
8: Jo també m'ha costat dormir-me, però quan m'he dormit ja...
9: Just abans d'anar-me a dormir, dic, ostres, que demà han d'anar a la ràdio. Ui.
10: Ja he dormit bé, sí. Les 8 horetes generoses, sí.
11: Jo s'han de dormir interromput, normalment, però... Bé, les meves horetes les he dormit.
14: Jo també. En Nirvis pots, de vora el primer dia. Avui, bé, bé.
12: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
15: Moltes gràcies.
0: I doncs ja les tenim aquí, són els finalistes, per una banda Marratxí, Pedro Font, Miquel Bibiloni i avui Antoni Bibiloni. Els teus fills són una meravella. Balears ha quedat enamorada d'ells, Toni?
7: Sí, és un repte.
9: No perquè no me'l veuen sa cara, però.
7: I el seleccionador se juga a càrrec.
0: També.
7: Venia una final d'insuplents.
8: El màxim golejador mos ha deixat. He hagut de tirar de veterania, però va, és això.
7: Ja ho veuràs.
8: És el nostre Abdon Prats de...
0: Totalment.
8: Confiam en ell.
0: En Tomeu volia venir, però justament s'ha hagut d'anar a Menorca.
7: Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. M'ha dit mon pare ara de partir, tu. Ja no veig la gràcia que em va fer.
18: Com és que no vas voler venir tot d'una?
7: Perquè sabia que ells ho farien millor.
0: Ah, sí?
7: De, clar, clar. Mm-hmm. Els representants...
0: Com se fa per tenir un fill tan bo? Hi ha qualque secret?
7: Tenen interès i es van fent camí. Mm-hmm. Van fent camí.
0: En teniu sí. Tres de fills?
7: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
0: Feu tres germans?
7: Sí, cas. No. Sabenen com a rellotges.
0: Sí? Que bé. I de, que vagi molt bé aquesta final... Segur que
7: gràcies.
0: Sí.
7: Gràcies.
0: Sou un equipàs. I per altra banda, Muro, també, no som parents, tot i que comparteixen llinatges, ja ho han dit, tots tres.
10: Mos han dit bastant.
0: Què vos han dit per Muro? Heu dit avui...
10: Bueno, què m'ho han dit? Jo absolutament res. Jo crec que ningú... Mo mare ho sap, que sí, som aquí, mare. Però...
11: Ser família i mordona en sopar.
14: Avui hi tornau? Sí, mama, avui hi
10: tornau. Sí, mama, avui toca.
11: Jo que m'hi diuen una altra vegada.
0: No, una ferrada. A ser família i moreres d'Anna Magdalena, d'en Jaume i d'en Joan. Ara sí, arriba el moment de jugar aquesta gran final.
19: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Primera prova, escalfarem un poc aquests motors que tenim aquí, que són sis cervells en marxa les totes. I començarem avui amb aquesta prova, en la qual tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres, que com
18: ja
0: sempre
18: sabeu, sí.
0: Triarem a l'atzar.
18: Muro i Marratxí, concursau tots dos, la puntuació serà en funció del número de paraules que digueu, cada paraula val un punt. I començam?
0: Per Muro. Molt bé, Joan, Jaume, Magdalena, posaran la carraca en marxa.
18: I doncs, les paraules han de començar per les lletres R i E, és a dir, re.
0: Re. Teniu un minut, temps.
11: Reciclar, reutilitzar, reduir.
10: Rem, rentar.
14: Restar.
11: Reutilitzar.
10: Resar.
14: Rearmar.
10: Repte.
14: Remar.
10: Reestructurar.
11: Rem. Rem.
10: Reinterpretar.
14: Reïm.
11: Revisar.
10: Reintroduir.
14: Reinsertar.
10: Reacció.
14: Reaccionar.
10: Resina.
11: Reina. Rei.
10: Residu.
11: Reviure.
10: Remenar.
11: Recordar.
14: Reviscut.
11: Reviscolar.
10: Renoi.
11: Renou.
14: Reordenar.
11: Reactivar.
14: Reunió.
10: Rere.
11: Reactiu.
10: Ràtol.
14: Rotolar.
11: Retolador.
10: Remoure. Ressaca.
18: Penta. Molt bé.
14: Per acabar.
18: Ressaca. Molt bona. Aquesta darrera està molt bona.
0: M'ha encantat, ressaca, per acabar. Molt bé. Quant de punts tenim per aquí?
20: Jo n'he comptat 44.
18: Jo n'he comptat 44, però ha hagut un parell de repeticions.
0: N'han repetit de vestres.
18: Sí.
0: Per tant, en quedam 41.
18: 41.
0: Perquè n'heu repetit un parell. Sí. Coses que passen. Però molt bé, equip de Muro. 41 punts que inauguren el vostre marcador. Esteu preparats, Marratxí?
14: Au, ja. Vinga.
18: I d'ahir, Marratxí, les paraules hauran de començar per les lletres S, I, O. És a dir, so.
0: So.
18: So.
0: So. Teniu un minut. Temps.
9: Sonadors. Sonats.
8: Sobre. Soll. Sorbet.
9: Sordera.
8: Sorpresa.
9: Sordomut.
8: Sorpresiu.
9: Socarrim.
8: Socarrimat. Soscaire. Socarrat.
9: Sobdirector.
8: Sobremunt. Sobrevall. Solidari, solidaritat.
9: Solc, solcar. Solera, solera.
15: So, això l'hem dit. Sobressada.
9: Sol. Sol sonata.
7: Sol sona.
9: Sol sones.
15: Sol sones, eh? Soterrar, soterrat. Sòtil.
7: Solfeig, solfetjar.
9: Sorpresa, sorprès.
15: Solstici, solarium.
9: Socarrim, socarrimat.
7: Soterrani.
15: Sou, sou.
7: Solvent, solventar.
9: Soluble.
15: Sota,
7: sotpenta.
9: S.O.S.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé,
21: eh?
0: Molt bé, molt bé. Ai, quants en tenim? No ho repeties poques, també, eh?
22: Sí. Jo en tenc 50.
21: 50, jo n'he apuntat 45. N'he restades un parell, però també seran repetides un parell.
0: Doncs 45 punts. Marratxí, molt bé, eh? Ho començat molt bé. Sí. 41, 45. Beníssim, això. Estan nerviosos, ara?
10: Sí. Intenten amb el llibeter, ara.
0: Primera prova estrenada. Òbviament en tenim més.
19: A Xuxines.
0: Aquesta prova ja sabeu que ens agrada molt. Ara haureu de descobrir quin és el sinònim que no és correcte. Per tant, el que farem és dir-vos quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
21: I d'on són aquestes paraules? Però bo.
0: Bé, primer hauria de dir quina paraula.
21: Ah, sí, clar, clar, clar.
0: Són 10 punts. Sí, ara vos donarem un paper. Són 10 punts si encertau la resposta correcta. I la paraula d'avui és preva. Se pronuncia de moltes maneres, a raó de Balears, però tothom sap que és un preva, sí? Sí, molt bé. Idò, quina d'aquestes paraules no és una manera de dir preva?
21: Idò, hi tenim preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça.
0: A raó de Balears, quina manera no és correcta per a referir-se a es preva? Es preva bo, es preva tort, tort, perdoneu, preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça. Marratxí, ja mos ha donat el paperet. Preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça. Però ara estem de preves, eh?
21: Sí. Sí, sí, encara n'hi ha.
7: Un tramponat.
9: Porta-li la cabaneta en sabant de preves.
0: Me referia a... Sí, no és vermell. És de tant de curti.
9: Exacte.
0: Que és vostre. D'això en sabeu, idò. Ara ho sabeu.
7: Per port, per port, ho en sabeu.
9: Sí, ara no tant, pot ser ja.
10: Sí, s'ha perdut bastant, ara.
7: Sí, n'hi havia, porta-li la cabaneta per tot en penjar.
0: Que la gent de Muro.
22: No, no. El Morero de Bata, no?
10: Sí, hi ha un lugar...
0: Sí, hi ha un lugar amb les quatre, però bueno, ja està. Sí?
10: Sí, sí, sí.
0: La teniu?
10: Sí, sí, sí.
0: A veure, escolta'm, com ho diu la gent del carrer?
17: Preva.
7: Preva.
22: Pebre. Pebre bo, pebre, pebre bord, pebre vermell, pebre dolç.
10: Va, crec que tenen preva coent, també.
22: Preva bo, preva bord.
17: Preva bord.
22: Preva bord.
0: Preva.
22: Preva tenra, preva bo, preva bord, preva vermell, preva de cirereta.
10: Preva bord, preva vermell.
0: Pebre.
22: Ah, pebre. Pebre.
0: És preva. Preva bo, preva bord, preva verd, preva vermell.
10: Preva.
17: I tenim... Estap de curtí. És una varietat que s'emplea per fer preva bo, no?
10: Preva bord.
17: Preva bord. Veus? Normal que te tingui a prop.
10: Preva. Preva bo. No sé si és el mateix que es preva covent, es preva bo.
17: Preva.
10: Preva.
17: Preva.
10: Pebre.
17: És difícil, no?
10: Preva.
22: Es preva covent, es preva bord.
10: Preva bo.
17: Preva bo, preva covent, preva bord.
22: Pebre. Pebre.
10: Pebrera. Pebrera vermella, pebrera verda, pebrera italiana i...
7: És pebrera o pebre?
10: I llavors és pebre.
7: Ah, ja, però és que...
22: És pebre, no és de sa pebrera.
7: Però és preva, és pebre o pebrera? Pebrera vermella, pebrera verda...
10: Italiana, que dic jo.
7: Pebrera. Pebre. Pebre. És que pebre bord nosaltres no ho utilitzem. Pebre bord, tampoc. No em sona com a tal.
17: El pebre, per naltros, és el que Mallorca deix pebre bo. Després, el pebre aquest que es posa en la sobrassada, en això naltros deim pebrera.
22: Pebrera vermella.
17: Que de pebrera vermella n'hi ha de la pebrera normal o dolça i la picant, que la sobrassada en sol dur de totes. Molta més quantitat de la dolça que no de la picant.
10: Preva.
22: Preva bo, preva bord.
7: Preva vermell.
22: Preva vermell dolç, preva vermell coent. Tant de cortir directament, sense preva.
10: Un prevacer, la planta...
1: Prova de cirereta.
2: Prova. Prova verd, prova vermell. Prova bo.
1: Prova vermell, prova... Sí.
2: Prova bord.
1: Prova bord.
3: Prova dolç, prova covent.
23: Prova.
24: Prova.
23: Prova dolç, prova covent.
24: Prova.
25: Prova bo. Prova vermell.
26: Home, on canten.
27: Home, on provat.
0: Sí, però ja vol amenatjar tant de proves, sí. Que havíeu apuntat, Muro?
11: Prova tard, Anton.
0: Tard, sí. Uh-huh. Opció B, prova tard. Marxim?
18: També, també.
0: Prova tard. I és correcte, perquè és prova tard. No existeix.
18: No existeix.
0: Bé, comem un prova passa tard.
18: Sí, total. N'hi ha.
0: Això sí, però no li deim tard. Molt bé, molt bé. 10 punts més que sumen els vostres marcadors. Vos sonaven les altres?
10: Les altres
11: sí. Sí. Preva va i preva bord. Sí. El d'any
10: sí.
11: Mura.
10: Sí, sí, sí.
11: I per preva dolç.
0: És altra
11: idea. Ho he deduït perquè hi ha covent o dolç. Sí.
0: Era de les pitiuses, també.
7: Sí, sí.
0: Molt bé. 10 punts més. Com estan les coses, Maria?
28: I de tenim Marratxí en escat davant en 55 i Muro en 51.
0: Molt bé. Tenim una altra prova i és aquesta.
19: Guanya qui la sap més llarga.
0: Arriben les preguntes i avui, com que ja vos hem fet moltes preguntes dels vostres municipis, canviarem i a Muro li farem preguntes de Marratxí i a Marratxí li farem preguntes de Muro. Anem com va la cosa.
28: Ah, m'ha encantat això, Marratxí.
0: Vaig per aquí. Començant per Marratxí. Molt bé, primera pregunta. L'església parroquial de Muro és grossa, de fet, és del segle XVI. Heu estat a Muro? Sí.
9: Sí, i tenen una iglesia molt guapa. Sí.
0: Has vist, que bé.
10: Ara.
0: Destaca pel seu campanar de planta quadrada comunicat amb el temple a través d'un pont de pedra. I ho dèiem ahir, custodia obres d'art sacre d'un gran valor monumental del segle XVIII. Però sabeu com se diu l'iglesia de Muro?
18: És l'iglesia de Sant Joan Baptista o és l'iglesia de Sant Anna?
7: Miquel.
9: Allà ses dues, però l'iglesia parroquial és la de Sant Joan, m'apareix. Mm-hmm.
0: És correctíssim.
18: I és així, sí, sí.
0: Molt bé. Que és aquesta que m'ho referíem. Mm-hmm. 5 punts. Molt bé, avui la cosa va grossa. 5 punts per Valtres, Marratxí, molt bé. Està bé, Muro?
10: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. És l'església de Sant Joan Baptista.
10: Correcte.
0: És la vostra iglesia grossa, diguéssim. Sí,
10: és així. Mm-hmm.
18: Monumental.
10: Monumental. No sé si diria tant, però sí.
0: Home, quan fan les beneïdes de Sant Antoni per Ivetre, se va
10: veure prou grossa. Aquest dia va ser, ho pareix monumental.
0: Sí.
18: Ainau.
10: Sí, evidentment. Sí.
0: Molt bé, doncs...
18: Faltaria.
0: L'església de Sant Joan Baptista, per això també feia festa per Sant Joan.
10: Sí.
0: Com que Muro feia totes les festes.
10: Exacte.
11: No me'n volen perdre cap.
0: Arreu, arreu. Així ho tenen. Molt bé, segona pregunta per vosaltres. Muro té diverses creus monumentals catalogades com a béns d'interès cultural, Vic, com són la creu de Ciutat, la creu d'Esmarjal, la creu de l'Auba, la creu de Morell, o la creu... Quina d'aquestes dues?
18: De jueus o de xuetes?
28: Aquesta és difícil, la veritat.
9: Sí. De Buja sí que varen fer un treball de ses, creus, però de Muro.
0: Justament.
7: Cada creu. Tira. Políticament correcte s'hauria de dir de jueus.
8: Jo el que penso és això,
9: Pot ser l'altre.
8: No sé fins a quin punt Muro són políticament correctes. No, ara estic mirant ses cares.
7: Jo sé que no ho són molt, jo diria de
9: xuetes. De xuetes, sí.
8: De xuetes.
18: De jueus.
0: Sí, els topònims més o menys
28: saben-se de tots.
9: Ara hem quedat malament. Perdó, Morero.
0: Se creu de Joel, ho tenim localitzada.
10: L'altre dia que me'l van demanar topònims, el van comentar, de fet. Ara els ho de Joel. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Se diu col·loquialment xueta o Muro.
10: Però
0: no se creu.
18: No se creu.
0: Molt bé, les preguntes per Muro, sobre Marratxí. Primera pregunta, també l'iglesi més antiga, que va ser la primera referència parroquial coneguda a Marratxí, va ser la de Santa Maria de Marratxí, que és del segle XIII. Després de la conquesta de Jaume I, tot i que ara ja no existeix. Pertanyia a Santa Maria del Camí i estava dedicada a Santa Maria de Barracino. Però quina és l'església més antiga que hi ha ara mateix al terme municipal de Marratxí?
18: És l'església Nostra Senyora del Carme de Pòrtol, o és l'església de Sant Marçal, a la Cabaneta?
10: Va, m'han tirat un triple.
0: Porta-la a la Cabaneta.
4: Jo no en tinc ni idea.
10: No, no ho sabem.
5: Jo tampoc. De part de la Sacabaneta. Quin noms has dit?
18: L'església de Sant Marçal, a Sacabaneta, o l'església de Nostra Senyora del Carme, de Pòrtol.
10: Ells no són de Sacabaneta.
14: Me sona més Sant Marçal, sí. No sé, però... Ah. No, perquè l'altre del Carme... Bueno, no sé, Sant Marçal sé que...
4: Quin nom fa més mudat?
10: No, fa més mudat. Ni que dues i mitja. Fa més mudat Sant Marçal.
4: Sí, crec, vinga. No? Nota sempre tirant, no sé, però no fa més mudat.
10: Digue-la
4: que
10: vulguis,
14: tu. No m'arrenyarò.
4: Si home, fa... si som de Sacabaneta, penturem forats de Sacabaneta. Anem a pensar en lògica. O si no...
10: Però no és nota de Sant Marçal, de Sacabaneta, no?
4: No.
0: Sí, església de Sant Marçal, de
18: Sacabaneta.
10: Ah, val.
0: O església de Nostra Senyora del Carme.
10: Ah, mira, de Porto.
4: I d'ahir aquesta.
0: És correcte.
28: M'encanta, perquè els marratxiners estaven en sa massa boca, mirant, per dir res.
18: S'ho miraven, no perdien detall, eh?
8: Que se la porta és de...
10: No.
14: Del Carme Nou.
8: No, sí. 1800.
9: L'any passat va fer 100 anys que era parròquia.
18: És recent.
0: Bé, recent. Se de Pòrtol.
8: Com a parròquia, sí.
0: Sentir que ets a vostre.
9: Sí.
8: 1699.
9: Sa catedral.
28: També és monumental.
0: Molt bé, doncs sí, l'Eglésia de Sant Marçal. També feia festes vosaltres per Sant Marçal. Òbviament.
8: De fet, és la parròquia.
0: Efectivament. Va, una més complicada. A Marratxí, quantes creus de terme hi ha?
18: Una o quatre.
4: Home, és a dir, les creus de terme se posen a les entrades del poble. A Marratxí només se pot entrar per una banda.
10: Guarda, que tothom hagi de passar per l'avinguda.
4: No sé, a Muro, al Manco, n'hi ha una a cada entrada del poble.
10: N'hi ha 8 a Muro. I Marratxí tampoc és que sigui molt més petit.
14: Marratxí molt més gran, per tant...
4: No vol dir que té... No ho sé, però una no es come molt poc.
10: Una és un poc... Jo crec que si n'hi ha una, n'hauríem de fer una altra. Sí. Però jo que sé, li falta companyia... Sí. O...
4: Jo vi dia 4. I si en teniu una, feis una petició per tenir-ne qualcun més.
10: Exactament. Vinga, va, sí. Sí. 4.
4: Vinga, 4.
0: Només en teniu una?
18: En tenen una.
10: Una.
8: Tenim més centres comercials que creus. Com podeu veure.
28: N'hi ha una
8: i no és la primera que hi va.
18: És dels anys 30.
8: Sí, perquè la que hi havia el camí va canviar de lloc i la creu també que va canviar de lloc. Mm-hmm. Estava davant l'Iglesia de Sant Marçal.
10: Ostres.
8: La que ara està ben davant el portal i la que hi havia abans estava davant la rectoria.
28: Mm-hmm. Ja ho poden dir que estàs semblant les olles, eh? Perquè els germans Bibiloni han sortit suplent, que són pares. Com molt ben triat, seleccionador Pedro.
8: Se m'arrifen. Els pobles de debò se m'arrifen.
0: Amb aquest equip... Bé, ja ho sabeu, per encàrrec, si voleu demanar un altre, com delimitar, tens, eh? Com delimitar-ho, si no teniu creus de terme?
8: En tres de Carlo.
0: No,
8: perdó. Fa uns anys vàrem posar un cartell que posen benvingut a Marratxí. Passa que no estan a la partida del terme, tampoc.
0: Vull dir,
8: que... Hi ha una fita. Quan entres en els municipis, sí. Hi ha una fita
9: és
8: de pedra.
9: No tenien límits a Marratxí.
0: Sí, un punt més, però, per cada equip, quants en tenim?

0: esganxo que enganxa teu ganxo.
1: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, t'enganxa el teu ganxo.
2: S'enganxaran en el mateix ganxo.
0: Mos enganxarem?
3: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
4: Mos enganxarem en el mateix ganxo?
5: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
6: Però si el meu ganxo no enganxa...
7: Però si el meu ganxo no enganxa el teu ganxo...
2: El ganxo que m'enganxa...
8: Si enganxa el teu ganxo...
0: El teu ganxo no mos enganxarem...
1: El ganxo que enganxa el teu ganxo no mos enganxarem. En el mateix ganxo.
8: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
0: I en el mateix ganxo.
6: Teu ganxo.
2: Ganxo.
0: Ganxo.
5: Ganxo.
7: Ganxo.
8: Ganxo.
0: Ganxo.
4: Ganxo.
9: Penta.
10: És molt divertit, d'avui, eh?
11: Sí, l'has bé, si vol.
12: Enganxo, és veritat que enganxo.
10: Enganxo.
13: Sí, jo he quedat enganxat a la primera paraula.
10: Home, Ratxí, començant per valtros, vinga.
3: Si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
11: Ja ha sobrat un no, al principi.
12: Si el meu ganxo enganxa...
10: Home, en Pedro?
12: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
10: Uau. No hi ha per tenir
12: por. El seleccionador també...
13: Pensava.
10: També ha d'entrenar.
12: Va ser futbolista, igual. Sí, sí.
10: Muro.
2: Ara ho tindreu bo de fer.
10: Vinga.
14: Ja, provem. Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
10: Això ha estat espectacular avui.
2: Sí, eh?
10: Lluís, què hem de fer? Què trobes? 10 punts?
2: 10 punts.
10: I 10 punts.
2: Esperam.
10: 10 puntasses, clar que sí, que sumen els vostres marcadors i, per tant, ens mantenim mateixa diferència.
15: Exactament. A Marratxí, 70 i Muro, 66.
10: Quin nervis. Mos queda una prova.
16: Amb la paraula a la boca.
10: Darrera prova d'aquesta gran final de la Batussa de Tèntol. Muro i Marratxí se juguen aquest premi. I ara, aquesta prova, ja sabeu com funciona. Tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre municipi. Fantàstic! Què vos tocarà avui? Com sempre, serà la màquina que triarà a l'atzar. Començant, perdoneu, per Marratxí.
17: Noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
10: Marratxí, teniu un minut per dir topònims del vostre municipi. Esteu preparats?
3: Sí.
10: Temps.
3: Són verí, són sals...
13: Porta'l, la cabaneta, el coix...
3: Les trempes, el pont d'Inti, el pont de Tesa...
13: La comuna de Can Domingo, la comuna de Saigo...
3: Can Mas...
13: Sant Cos...
3: Sant Sureda...
13: Ses Clotes...
3: Can Parrisco...
12: Sant Macià...
3: Sant Palat, Sant Paladí...
12: Sant Coblelles...
13: Marratxinet...
3: Sa comuna de Cardomincos... Can Parrisco...
12: Ses Trempes, Sant de Viu... Sant de Viu Nou...
13: Es Garrovers...
3: Can Mas...
12: Planeres,
3: Can,
12: Les Legítimes...
3: Can Mató...
12: Can Metge Nou...
3: Can
12: Torres...
3: Can Magí...
13: Can Badó...
3: Es Caulls... Can Farineta...
12: Sant Llebre...
13: Sant Blanc...
3: Es Molí... Sant Roca Llisa...
12: Sant Marçal... La Vinya de Sant Verí...
3: Sant Roca Llisa...
13: Sa Penya... Can Vent...
3: Can Mas...
12: Can Bernadí... Can Bernadí Nou...
3: Sa Comuna... Cama de Rata...
12: Cama de Bet...
3: Can Just...
10: Temps! Ai...
2: N'han dites, eh?
15: Jo en tenc 59, però no sé...
2: N'han repetida qualcuna?
10: 55. Sí? 55. Muro, esteu preparats?
14: No ho sé, ja.
12: Quin nivell, eh?
14: Quin nivell.
10: 55 de correctes, perquè no heu repetit qualcuna, però està molt i molt bé. A menys que vos tocarà, vosaltres, darrera oportunitat per enumerar paraules.
14: Vinga,
17: malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges.

0: Topònims.
1: També.
2: Topònims.
3: Teniu.
2: Ai, ai, ai.
3: No. Sí, ja
4: ho discutíem abans d'entrar, això.
1: Sí, sí, sí.
2: Pot passar a la màquina d'aquestes coses. Sí. Teniu un minut per enumerar topònims de Muro. Temps.
5: Són Sastre, Vin Romà, Són Perera, Són Blai, Són Font.
1: La Creu de l'Auba, la Creu de Joeu, la Creu de Són Morell, la Creu Morell, la Creu de Sestret, la Creu de l'Ample, la Creu Alta.
6: Es Convent, Plaça Comte d'Empúries.
1: Platja de Muro, la Albufera.
6: Les Casetes dels Capellans.
1: La Glesia de la Sang, la Glesia de Sant Anna, la Glesia de Sant Joan Baptista.
5: L'Ermita de Sant Vicenç, la Glesia de Capellans.
6: Som Maro.
1: Som Font.
5: La plaça Comte d'Empúries, la plaça de Santa Catalina i Tomat, la plaça de Sant Martí, la plaça de la Constitució, la plaça de la Sang.
1: Som Trompeta, són...
6: Es Convent.
1: Són Remat.
6: Vin Romà, Vin Agrella.
1: Es Poble Nou. Com es queda? Som Blai.
6: La plaça de Cucarba.
5: Sí, no l'hem dit.
6: La plaça de la Constitució.
1: La corba de sa mare.
7: Penta.
1: I pens.
2: Temps. Ai, Déu meu. 47? Sí?
1: Jo n'he apuntat 47.
2: Uh-huh. 47 topònims.
1: Ja n'hi ha.
2: A Muro. Per tant...
1: Està bé. Teníeu més?
3: Segurament sí.
5: Segurament sí, però mos heu agafat desprevinguts.
2: El poble que guanya la batussa de Tento de l'any 2026 és...
8: Marratxí! 125 punts, molt bé! Seleccionador i Bibilonis. Enhorabona.
2: Enhorabona, molt bé.
9: Estic recordant en Tomeu, que ha estat...
2: Tomeu, una parlada.
9: Artífex també d'aquesta
1: victòria. Vols escoltar en Tomeu.
9: D'aquesta victòria.
4: Poden reclamar una creu de terme i una rotonda per guanyar l'altre.
9: Sí. Se creu Bibiloni.
1: I un agermanament. I un agermanament amb els dos emes.
6: Nou topònim de Marratxí.
1: Muro i Marratxí germanats, per favor.
2: Clar que sí, Muro, molta gràcia. Ho heu fet beníssim. Tenim un regal també per tots. Per tots els jugadors.
6: Enhorabona, Marratxí.
2: Toni, Pedro, Miquel, grans guanyadors. Ho fem molt bé. Una ferrada en Tomeu, també.
1: Sí, li farem arribar.
2: Ha estat un equipàs. Marratxí guanya aquesta gran final de l'any 2026. Gràcies.
1: Gràcies
4: a vosaltres.
1: Molt bé.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
11: Bon dia. Les Illes se situen per davall de la mitjana espanyola en l'informe PISA, l'estudi que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciències.
12: Respecte a les darreres dades de 2022, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències. En general, han estat un resultat dolents arreu del planeta i, de fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat l'alarma davant la baixada continuada en els resultats dels 90 països que hi han participat. Una situació que a les Balears els sindicats ja esperaven per molts dels problemes estructurals del sistema educatiu i el malestar dels docents. Ho explica Carles Cabrera, president de l'ESTEI.
13: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'ESTEI des de fa moltes estones. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
11: I els metges preparen noves mobilitzacions contra el projecte de l'Estatut Marc. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta d'inici.
12: La FEMS demanarà també als grups parlamentaris contraris al projecte que presentin una esmena a la totalitat perquè el test que ja és al Parlament espanyol torni al Ministeri de Sanitat. El sindicat manté les seves principals reivindicacions, un estatut propi per als metges, una jornada de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies, el reconeixement de l'excés de jornada i canvis en el model de jubilació.
11: I en clau estatal, les empreses estan obligades a informar els treballadors dels sistemes algorítmics que utilitzin per determinar-ne les condicions de treball.
12: Entre elles, l'assignació de tasques, ton, salari o promoció, així com l'extinció del contracte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un real decret que transposa la directiva sobre condicions transparents i que recull el dret dels treballadors a rebre informació detallada del salari, la jornada o la previsibilitat de temps de treball. Yolanda Díaz és ministra de Treball.
0: A partir de hoy mismo, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen derecho a conocer con exhaustividad para poder defenderse cuál es la fórmula que emplea su empresa en la relación laboral en vigor.
11: Continuen les festes de Gràcia de Mo. Sentim l'ambient de la plaça de la Constitució, on en aquests moments se celebra el Jaleo, el qual es pot seguir en directe en una retransmissió especial per IB3 Televisió i pel canal de YouTube de la cadena. Al Jaleo d'avui participen 131 caixers i cavallers, mentre que ahir en van ser 109 per mort de la calor.
12: Poc abans de començar i a causa de les elevades temperatures es va decidir reduir de 3 a 2 les voltes previstes. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes, José Manuel Tete García.
7: I bueno, la idea és que en principi, si tot va bé, llevarem una volta també. Per tant, això facilitarà i alleujarà que els cavalls puguin anar a descansar.
14: Fa molta calor.
7: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat. Van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
11: I arribam així a les 4 i 4 minuts amb una darrera informació de servei. Molta precaució als conductors que es troben a l'autopista d'Inca MA13 des de Palma, direcció a la capital del Reguer, on hi ha hagut un accident i la carretera està congestionada. Més informació al butlletí informatiu de les 5. Us deixam amb els companys de Tèntol.
10: Més informació a ib3noticies.com.

0: Ai, quina nerviada. Ja tenim un guanyador i ha estat apoteòsic. Avui Muro i Marratxí ho han fet beníssim. Finalment Marratxí ha guanyat aquesta gran final de la Batossa de Tèntol. Hem fet amistat, ara les enyorarem, però una abraçada a tots ells. Ara, però, com us dèiem, arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i hem de saber quina és la notícia del dia. I no sé si tot una la coneixerem. Abans saludam l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs?
1: Va bé, bon dia.
0: Celestí Oliver, com va?
1: Som aquí.
0: I Maria Pons, com anam?
2: Acalorada amb aquesta final.
0: Està gros,
3: ai, jo ja la senyor.
2: Ai, sí.
1: Sí. Ara me sap greu per Muro.
3: Sí.
1: Ara me sap greu.
2: Ara no? Sí. A bones sí. hores, dus tots estiu fent bullying.
3: Jo també.
0: En Celestí no havien sortit passaport i diu, ai, ja la senyor.
3: Sí. La senyora.
0: Que ho vaja,
3: tant,
0: de bé,
3: tant
0: no?
3: de dies, tots estiu intens, i sí, ara, clar, sí, sí, ja no les veurem fi l'any que ve. Bé, supos que mos toparem en qualsevol moment,
0: Bibiloni
3: o no.
0: La família Bibiloni i en Pedro de Marratxí són extraordinaris.
3: Espectaculars.
0: I els de Muro també.
3: Monumentals.
0: Increïbles.
2: Sí. Que t'agrada aquesta paraula.
3: Sí.
0: Quanta plaça de toros de Muro.
3: Ah, clar, tot ve d'aquí.
0: Molt bé, doncs Marratxí ha guanyat, però nosaltres també hem de tornar a l'escola, hem de tornar a l'estudi, mos hem de tranquil·litzar i per fer-ho. Han vengut les nostres marines. Marina Bennassa, Marina Huguet, com estàu?
4: Avui un pas més alt, però em sap que sé que els marratxiners han guanyat.
0: Has vist?
4: Hombre.
0: Marina Bennassa.
4: Però ara me feien
0: ofertes indecents.
4: Molt ben representada. Clar, clar, clar, clar. Molt millor que si hagués vengut jo, llavors ho dic ara.
3: Creus?
4: Sí, sí, ara et seleccionador m'està intentant tentar, però ja li he dit que no ho ha plantejat bé, això.
3: Té un any.
0: Per l'any que
3: ve. Té un any de feina.
0: Marina.
4: Jo crec que me mantendré en Jan Edam i cadascú el seu, a defensar el seu redal.
0: Tu també de la cabaneta?
4: Jo vaig néixer a Palma, vaig créixer a la cabaneta i ara visc a Pòrtol.
0: Ah, i va.
2: Que guapa, Pòrtol.
0: Fantàstica.
2: Quina sort.
4: Ets la segona persona que m'ho diu avui.
2: Sí, segona.
4: Sí.
0: Jo he estat a casa seva i té molta sort.
2: Mira, jo encara no el turno l'he fet, però bé. Em sap greu, no ha estat original, Marina.
4: Ja serré... No, vull dir que m'ha fet com molta il·lusió. M'ha fet molta il·lusió.
0: Que bé, Marines, avui mos fareu un examen. Ara no sé si estan preparats
2: per això. En Miquel està suant.
1: No, jo
2: tampoc. No està d'acord.
1: Pensa l'estí, encanta més, perquè la darrera vegada...
2: Què va passar, jo no era?
1: Sé. Va suspendre, en Celestí.
3: Sí, no.
2: Com suspendre?
0: No, però nosaltres no vàrem posar notes.
3: No és estranya.
0: No se pot suspendre.
4: El que no pot posar és un 0 en vermell. Això està prohibit. Per haver suspendre... Clar, hi ha casos en els que és necessari.
1: Avui jo crec que suspendré.
4: És imperatiu. Avui no pot suspendre ningú. Mirau, ara ja relaxau-vos, respirau.
2: Jo estava tranquil·la de dia, no passava
4: pena.
0: És que ja és primer dia d'escola.
3: Ja comença a estar un poc contingut, eh? Sí.
0: No passeu pena.
4: No, perquè vos vàrem explicar que nosaltres avui... Nosaltres avui farem una cosa que no hem fet fins ara, però que potser podem instaurar, també.
0: Jo crec que és un miracle que, després d'un any i pico, sigui una cosa nova que no hem fet fins ara, que hem d'instaurar.
4: Mira quin temps fa que fan Tèntol i encara fan coses innovadores.
0: Això és
4: vora. Sí.
0: Nosaltres
4: avui vos donarem la vostra avaluació inicial, que Celestí no se pot suspendre i Miquel no pot suspendre mai, perquè només m'ho serveix per saber on sou.
1: Mm-hmm. És a dir,
4: quan comences... Quan comences
3: ja
4: tu...
3: No sé ni jo on som.
0: Ai. Com ens trobem?
3: Sí.
0: No hi ha respostes correctes ni incorrectes.
1: Ah,
0: tot
1: així?
0: Està bé.
1: Així perfecte.
3: Ah, d'acord.
4: Mm-hmm. Aquest dijous començarà el curs escolar a totes les escoles de Balears. Llavors, quan comencen les classes... Tots els mestres, tots els claustres que tenim, una de les feines que fan és fer una avaluació inicial. Per què se fa aquesta avaluació inicial? Per sobre els infants que tu tens, aquest alumnat, què tal està? A bones, com se troba? De què se'n recorda després d'aquest estiu que l'ha atropellat?
0: Exacte, com de res t'han fet en l'estiu.
4: I perquè moltes vegades tu no coneixes aquell grup d'alumnes. Perquè si tu ja els has tingut el curs anterior, mires a veure que tal els hi ha passat l'estiu per damunt, com diu una Marina.
0: Però això haurem d'esperar 10 minutets, perquè abans tenim cosetes a fer. Però m'agrada molt aquesta introducció, aquesta esquio.
4: I ara, després d'això...
0: Uns minuts. No, vosaltres quedau, que hem de comentar moltes coses. Coneixeu cap dona que nongui camí o Maria del Camí?
4: Sí, evidentíssimament.
0: Sí?
1: No n'hi ha tantes.
4: Portolans, tenim Santa Maria molt a prop.
0: Tan evident, jo no en conec cap,
4: Però es porta l'ans tenint Santa Maria molt a prop.
0: I d'avui fan festa.
3: Ja. En coneixen moltes?
4: Tres.
0: Mm? Sí, m'ho deia de part meva molt d'anys.
3: 3 de 23?
1: Sí, 3 de 23.
3: Està molt bé.
4: Ah, mira.
3: Està molt bé.
0: Ara en xerram. Camins,
1: Avui aprofitam aquesta data per parlar d'un nom en perill d'extinció, el de Maria del Camí. Actualment a Balears hi ha 23 dones que duen aquest nom, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'edat mitjana és de 51 anys i totes són d'un municipi en concret, que ja ho sabeu, Santa Maria del Camí. A Catalunya també n'hi ha un grapat, tot i que són molt poques. Eren dos ocells de foc sembrant tempestes. Jo he volgut investigar un poc sobre l'origen d'aquest nom i he parlat amb la Camí Dols, historiadora precisament de Santa Maria del Camí.
0: Dols és el llinatge.
1: És el que coneixes tu?
3: És una d'aquestes tres.
4: Sí. Va fer les pràctiques del nostre institut i va ser professora meva.
2: Mira per on.
0: I Dols és el llinatge.
1: Sí, Camí Dols, sí. Que de munt queda molt bé.
2: Sí. Podria dir qualsevol cosa artística.
3: Clar, sí, Camí Dols.
1: Primer de tot m'ha explicat d'on ve el nom d'aquest municipi.
5: De Santa Maria van venir repobladors, sobretot del nord de Catalunya. I al nord de Catalunya hi ha un parell de pobles que també s'anomenen Santa Maria del Camí. Clar, en un principi, l'hipòtesi de feina és que els primers pobladors que van venir aquí a Santa Maria eren procedents d'aquesta Santa Maria del Camí catalana, no? I per aquest motiu, de qualque manera, se va aportar aquest nom en el nostre poble. El que passa que també hi ha una altra versió que també se pot donar per vàlida totalment, i és que allà on hi ha ubicada la parròquia és un encreuament de camins. Seix de on surten el camí de cap a Palma, el camí de Sant Jordi, el camí de Sencelles, el camí de Bunyola a Solla, que seria l'actual carrer llarg, el camí real de Muro.
1: Bé, dues teories que diuen d'on ve aquest nom. Una és que els pobladors eren possiblement d'un Santa Maria del Camí de Catalunya, o si no, li van posar aquest nom perquè hi havia molt de camins allà on van fer la parròquia, que també pot ser.
0: Que molt de camins parteixen de Santa Maria. Els excursionistes ho saben. Molt de lloc de trobar els municipis.
1: Per això, les dues...
3: És a Roma d'aquí, aquests camins que duen a Santa Maria.
1: Les dues hipòtesis poden ser vàlides. Però ja he volgut anar més enllà i saber l'origen del nom femení de Maria del Camí. Li he demanat si per casualitat sabia qui va ser aquesta primera dona amb aquest nom. I ho sabia, en el Camí Dols.
2: M'ha sorprès.
1: M'ha sorprès que aquesta història no és tan antiga com jo pensava.
5: La primera Maria del Camí que hi va haver, pues, va néixer l'any 1928-29, una cosa així, entre aquests anys. Malauradament, me'l va deixar l'any passat i era la Maria del Camí Simonet, que la Maria del Camí Simonet era la filla del Val de Bartomeu Simonet, que tenien la finca de Sant Llut, que aquesta finca era superconeguda per molt que hi ha factoria de so. També hi ha casos que és molt curiós. Hi ha una senyora que nom, Leonor Maria del Camí, després una altra que nom, Antònia Maria del Camí. No sé per què, en aquesta família és molt curiós que també s'estili el nom de Maria del Camí, independentment que tingui un altre nom a darrere, no? Introductori en el nom principal.
1: Sobretot aquest de Leonor Maria del Camí, jo m'ha sorprès molt.
3: També és artístic, eh?
1: Sí, sí, molt artístic. Però en Camí Dols també m'ho ha contat perquè a ella li varen posar aquest nom.
5: M'ho varen posar a ma mare perquè li agradava molt. El meu predí jove, ni ma mare, ja li varen dir a la predina que ells no seguirien el model estàndard que s'estil de la família mallorquina, que era posar el nom dels predins. De fet, a mi me tocava nombre Àngela i ma mare va dir que de cap manera. I va trobar a Maria del Camí, que era molt guapo, i de fet nosaltres aquí a Santa Maria varen tenir un capellà que per tots els coneguts, com a historiador i lluitador per la llengua catalana i de més, que era don Josep Capó, i me va dedicar el llibre de la vila. Bé, guapíssim, va estar tot content. Bé, de fet, 15 dies abans que jo de néixer, jo vaig néixer el 17 de desembre, dia 30 de novembre, va néixer una altra Maria del Camí, una Camí Colom, i aquest home, en 15 dies, que poràssim dues Maria del Camí, va estar tot content, perquè feia molt d'anys que no poràvem Maria del Camí.

0: El camí és un nom en perill d'extinció. Del 2001 al 2023 no en va néixer cap de lota anomenada Maria del Camí. Però ja n'han parlat un parell més, eh? Ja n'hi ha un parell més. Li han demanat a una altra lota jove, en el camí Mollà, que també m'ho ha explicat què significa per ella dur aquest nom.
1: A que nostra, la primera Maria del Camí va ser a mo mare. A ella, per tradició, li tocava dos noms de sa perdigna i havia de nombre Maria. Que passa que una cosina seva ja duia aquest nom i varen decidir posar-li Maria del Camí. Mo mare sempre diu que li encantava ja aquest nom, però que un professor que era molt devot de sa segona patrona de Santa Maria, que és Santa Maria del Camí, precisament, sempre li recitava poemes dedicats a Santa Maria del Camí i ella, per vergonya, segurament, va decidir que li diguessin Maria i sempre se presentava com Maria. Però quan me va tenir a mi, va decidir posar-me el seu nom. En el meu cas, però, sempre m'han dit Camí. Hi va haver cert punt dins la nostra generació que quasi totes mos diuen Camí. I res, tant de bo aquest nom que se continuï amb la tradició.
2: Ja res val la pena.
3: És realment un nom preciós.
4: Sí, sí, sí. És que és un nom molt poètic.
0: Molt poètic, sí. En el camí Mollà reivindicava això, que se'n posin més, i en el camí Dols també ha volgut reivindicar això mateix, que aquest nom no se perdi, que vam escoltant-la a ella.
5: Els que som de Santa Maria de Sol Carrel, aquest sentiment, no de poble, sí que encara existeix. El que passa que, clar, el que hem d'intentar és que si la nouvinguda s'identifiqui també com a Santa Maria, s'identifiqui que forma part d'aquesta comunitat, i crec que també una manera d'introduir-se dins aquest grup, dins aquest poble, no?, és, si tenen infants, posa el dos nom de Maria del Camí. Seria molt guapo, perquè és un nom que, a mesura que anem tombant, ja no en quedaran. És un nom que s'extingirà. I si no hi ha relevo, per dir-ho així, pues serà una pena.

0: Doncs molt curiós l'origen d'aquest nom, que no és tan antic.
1: No, jo m'ho pensava que ho era, i mira...
0: De 100 anys ençà, sí, perquè s'ha dit que la primera...
1: Sí, sí, fa 103 anys. Sí.
0: Va ser el 1928, sí, doncs, i que va morir fa poc.
1: Va morir fa un poc.
0: Aquesta dona, sí que és veritat que en castellà sí que se troba en un camino, tot i que... No és de Santa Maria del Camí, que avui era la cosa que mos caracteritza, no? No és vera. I de moltes gràcies a totes elles. Molt bé, aquests testimonis. Així que avancem.
2: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: El material escolar. A punt de començar el curs 2026-2027, és un bon moment per recordar el nom del material escolar més habitual. Avui omplirem la motxilla amb tot allò que no hi pot faltar. Sí, motxilla, escrit amb TX i doble L. Per començar, necessitam un bon estoig, escrit amb IG final. Per tenir-hi els llapis, els bolígrafs, els retoladors, els subratlladors, el corrector de cinta i la goma d'esborrar, entre d'altres objectes. Recordeu que la forma llapis és igual tant per al singular com per al plural. Un llapis i cinc llapis. A més d'aquests estris, a la motxilla hi han de caber els quaderns, les carpetes classificadores i les carpetes d'anelles. Que ja ho teniu tot a punt per començar el curs. I terme explicat, terme acabat.
1: Marina, et supos que ho prenota,
2: eh? De tot. Bueno, m'ha anat fotejant una mica.
1: Estoig, el llapis, en plural i en singular, els quaderns, els correctors
3: corrector de cinta.
1: Aquesta bona sorpresa.
2: Aquesta, sí, que clar, sorpresa.
1: Aquesta, estimats oients, és aquesta cosa que té una marca comercial. I, clar, s'ha de dir de qualque manera.
2: Escamallà dels mocadors, tenc que dir... M'ho passa per damunt.
1: Molt bé, doncs, gràcies a la universitat per la píndola. Però ara hem de conèixer un momentento. Vosaltres teniu molt de momententos, Marines?
2: Dins imaginari o real?
4: Ah, que s'han acabat, no?
3: S'han acabat per sempre? Aquest curs.
4: No. Jo, quan surti d'aquí, m'oblic a anar a la platja per desconnectar.
2: Tot
4: el dematí fent feina no pot ser.
2: Tan malament com ho venies. No.
1: També avui ens recomanen un bon moment, entre el Maria.
5: Sí, com cada dimarts escoltam les veus dels nostres oients d'arreu de les illes per saber quin és aquest moment de relats o de desconnexió que tenen. I avui sentim un mallorquí que viu a Suïssa, que és en Jaume Pons.
6: El meu moment tèntol és quan surt de canasta per fer un voltí i veig que m'he deixat el mòbil sense voler, després del petit atac cardíac que m'adona, poder disfrutar d'una passejadeta sense que m'avibri la butxaca.
1: M'encanta.
5: A veure, Tomos, ha passat aquesta taca, no?
1: Totalment, sí. D'acord.
3: Sí,
1: aquell moment de pànic.
3: Que me'n fui sa vida.
1: Amb el mòbil.
5: Sí, que trist, però sí.
1: Era el moment de dir, torna enrere a cercar el mòbil. Vos ha passat mai arribar a l'escola i tornar a cercar el mòbil?
4: I jo encara record un temps allà on no hi havia mòbils per deixar-te. I era preciós, no?
5: Ja.
4: Que era divi, això de no estar localitzable 24/7.
5: Sí, totalment. Sí. Bé, com dèiem això, ja n'hi hervit si mos deixam el mòbil, però si mos avesam, ho agravim, perquè deixar el mòbil a casa i sortir a passejar és una de les decisions més senzilles, però transformadores que podem prendre per la nostra salut, perquè està comprovat que millora dràsticament el benestar mental, redueix l'estrès i fa reconnectar l'entorn, perquè deixam aquestes distraccions digitals inesgotables. Uns temes que les Marines també ja mos han duit qualque vegada. I dels principals beneficis, tant mentals com emocionals, són aquesta desconnexió cognitiva, tant d'estímul constant, perquè sempre n'hi ha de notificacions, reducció de l'ansietat per l'urgència a respondre, o por a perdre-se qualque cosa, que és el FOMO, i també foment de la creativitat a través de la calma i l'avorriment, o la millora de l'estat d'ànim gràcies a la llum solar i aquest moviment del passeig.

0: del dimoni, eh? Sí, aquest aparell del dimoni, bé, segons com se miri. Però bé, hi ha estudis que demostren totes aquestes teories. Un exemple és el de PNAS Nexus, de l'any 2025, que és una revista publicada per l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, en col·laboració amb Oxford University Press, que va analitzar què passa quan les persones bloquegen l'internet del seu telèfon durant 14 dies.
1: No m'ha passat mai.
0: Ja tampoc ho podria fer, crec. Però, és a dir, no vas fora mòbil, però fora internet, no? Que ja no tens totes les coses que...
1: Perquè vols el mòbil si no tens internet.
0: Perquè te telefonin i per telefonar, com diu el meu padrí.
2: Per urgències.
0: Bé, i dels resultats d'estar 14 dies fora internet van revelar que la capacitat d'atenció i concentració dels participants va millorar dràsticament i va aconseguir nivells equivalents als d'una persona de 10 anys més jove.
3: Uau. Mare meva, ja sé el que me passa.
0: A banda d'això, més del 71% va reportar una millora dràstica en la seva salut mental. Jo, si de tornar 10 anys més jove i torna a tenir 20 anys, crec que sí que deixaré el mòbil de qualque banda. Però bé, altres estudis també demostren com el mòbil fragmenta la nostra atenció i empitjora el nostre somni, i a banda d'augmentar també aquests nivells de cortisol, que és tan famós, la coneguda hormona de l'estrès.

0: Són les vostres parelles, els vostres mòbils. Parella electrònica.
1: Parella electrònica, sí. Parella electrònica, el que més utilitzo, crec.
0: Sí, tot el dia fa rats.
2: Sí, sí. Vist així.
0: Bé, a banda dels beneficis físics immediats, com són aquest descans visual, correcció postural i consciència corporal, sortir sense el mòbil ajuda a connectar amb l'entorn amb atenció plena i facilita també la socialització real, és a dir, xerrar amb la gent que te topes. I arribats en aquest punt on la majoria de la societat admet que està, com dèiem, aferrada com una pizza llida tot el dia en el seu smartphone, han sorgit noves tendències que, mireu, les podeu apuntar si vos interessen, a la cultura actual per desconnectar. Una d'elles és el silent walking, que vol dir caminar en silenci, un fenomen viral a plataformes com TikTok i Instagram, que està impulsada per creadors de contingut de la generació Z i millennials.
3: M'encanta. Després ho compten.
1: Sí, deixen el mòbil per caminar, però...
0: M'espero que no vos he dit el que és. És a dir, consisteix el silent walking en sortir a caminar sense música, sense podcast i sense mirar el mòbil, és a dir, en silenci, com feia la gent.
2: I quan arribes, te saps en sofà i ho contes tot.
0: No? Te fas un vídeo
2: i per pujar TikTok. Hores.
1: O tens una persona que te grava mentre camines, també, suposo.
0: Ai, quin horror. Tot és una fal·làcia. Bé, un altre exemple és el retorn del Damfon, els telèfons ximples, que cada vegada més gent està substituint els seus smartphones per telèfons analògics, com supos que heu tingut aquells primers Nokias o Motorolas, no?, que...
2: Tenim un col·laborador aquí.
3: Sí,
2: que ho fa.
3: Nadal Sol. Em va comprar un, però t'he de dir que...
2: No sé si li ha durat molt. Viu WhatsApps.
3: Ell ho ha provat, no? Ho ha provat.
0: Bé. Manco, ho ha intentat. I
2: hi ha gent
0: això?
2: Que envia SMS, encara.
0: També. Sí, però te fan pagar. Els WhatsApps són gratis.
2: Sí, n'hi ha que ho fan, encara. No sé per què.
0: Bé, pues, i d'això, per sortir a passejar, viatjar, on hi ha concerts, que la gent sempre està allà gravant, fent fotos, tal, i d'aquesta manera pots tenir una atenció plena i gaudir de tots els moments, en tots els sentits, fora estar pendent de les xarxes i internet.
4: Mira que passa volant per la finestra, no tot el que s'ha de dur, la meva festa.
3: Ai, sí, més atenció. De fet, avui han sortit les dades de l'informe PISA, mestre. No sé si...
5: L'informe trepitja.
3: No sé si l'heu llegit, però una de les coses que comenta precisament és la falta d'atenció, que cada vegada els infants tenen manco falta d'atenció. No sé si val tot.
6: Sí, per sorpresa de ningú.
5: El mestre fa anys que ho donem. Però bé, ja...
3: Està molt bé. Què he de dir?
6: Aquests silent walkings i això de l'atenció plena també va arribar a les escoles ja fa anys amb el nom de mindfulness, perquè si tot ve amb anglès sempre entra millor. Sí. I ja fa també bastant de temps que les nostres aules se fan coses d'aquestes.
3: Ah, sí? Val bé, així m'agrada. Ànims, que han de començar l'escola i nosaltres sembla que també. Fem una pausa i tornem tot donant les marines.
4: A tot el món.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: i mitja i les nostres marines avui ens parlen de l'avaluació inicial. Això se fa a totes les escoles, marines?
1: Això s'hauria de fer almenys a totes les escoles.
0: I a tots els cursos?
1: I a tots els cursos, per
2: passa
1: començar.
2: Passa que no sempre se fa de la mateixa manera.
0: D'acord.
3: Això l'estic
0: per
3: fàcil.
0: Hi ha moltes maneres diferents. Ai, per favor, jo només vull
1: mira,
0: dir...
1: Mira, que m'ho van copiar les respostes i mires el
3: mòbil,
1: el que
3: fas? Sempre copiada.
0: En tenim dues superaplicades.
3: Però
0: i n'hi ha
3: provar,
0: dos,
3: no?
0: Que ja saps, que un que copia, l'altre que diu no ho vull fer.
4: No, no, jo he dit que no ho sé contestar. Jo
2: després
4: jo he
2: de l'apologia que me l'està fent la Maria d'abandonats smartphones...
1: Sí, és que...
4: Són l'únic que he parat el nom, això, sí, eh?
3: No, jo també.
0: El nom és important.
3: Jo ja he començat l'examen. Ja l'he començat.
2: Estimada audiència, ara xerraran amb Marina Huguet i jo i vos contaran coses de l'avaluació. Diferents tipus, en quin moment se fa, qui les fa, i vos presentarem algunes eines. I de mentre notareu que de fons hi ha un silenci per part de la gent d'aquesta santa casa de Tèntol perquè és que estan fent el seu examen escrit.
1: Exacte.
2: Llavors, mentre li donem aquest breu lapse de temps per respondre, perquè és molt curtet, encara que són 7 preguntes que vos hem fet, teniu com a màxim 2 línies. Val? Jo no sé si tothom s'ha pogut mirar el que eren les bases d'orientació que vos han posat en el guió, però a les bases d'orientació teniu una mica les instruccions, o si vos estimeu més mirar la llista de verificació, per com heu de respondre
0: ja
2: a aquestes preguntes.
0: Ja hi ha dues paraules que no saben què significa, Marina.
2: Sí, però això ho tenen escrit, això ho poden llegir.
1: A bona xuxuleta.
2: En el guió heu de tenir.
1: Ah.
2: Comença amb tipus d'avaluació i després teniu bases d'orientació i
3: llistat
2: de verificació.
3: No puc estar en tantes coses a la vegada. Jo només puc fer una cosa.
1: Per multitasking del mòbil.
4: Aquesta classe no.
2: Que de totes maneres vos hem posat, teniu màxim 2 línies. No podeu contestar res més per això, perquè ha de ser una cosa curteta.
3: Jo no rip ni a si... Bé, una línia és una línia. Sí, però...
2: Lo que sapigueu contestar.
4: Jo no puc contestar ni una paraula.
1: Res, cap pregunta.
0: La darrera sí.
3: La darrera
0: sí. La darrera
2: no té cap misteri possible.
0: Que podria aprendre d'aquest curs.
3: Exacte.
0: Com a mínim
3: aquesta sí.
0: Home, això espero que la gent digui té moltes ganes d'aprendre.
2: Però aquí m'anem amb una cosa concreta.
0: Què vos agradaria amb la il·lusió?
2: Jo he sentit campanes de...
0: Ah, m'agradaria saber els tipus d'invertebrats, per exemple.
2: Exacte.
0: Això és una pregunta que fan a nens, però no diuen invertebrat normalment.
2: Oh, sí, perquè hi ha persones que tenen uns coneixements i unes aficions molt concretes. A primari, bueno, de vegades jo m'he trobat infants infantil que eren infants contats, però que te podrien dir jo vull saber coses d'invertebrats, i t'ho poses.
0: I el poses dins una vitrina en aquell nen.
2: I el poses a ell a fer la classe. Bé, l'avaluació. Quin tipus d'avaluació hi ha segons el moment i la finalitat?
0: Pues poden trobar, per una banda, l'avaluació inicial, que és que estoy fent vosaltres, és una avaluació diagnòstica que s'està fent en el principi del procés per conèixer exactament quin coneixement previs tenen aquests infants o aquests alumnes, i a partir d'aquí nosaltres treballar en conseqüència.
5: Per això que és per professor o per mestre que sàpiga més o manco que saben els seus alumnes.
0: Exacte.
5: Si no els has tingut mai, el primer any que les tens...
0: O si has de començar a fer un projecte, o has de començar a estudiar la galàxia. M'ho invent. Què sabem d'aquest tema? I fas una avaluació inicial per saber què és el que ja saben, i és un punt de partida per continuar.
2: Igualment, a principi de curs, se fa, encara que no sigui en proves sistemàtiques, com ara nosaltres que avui vos enduit una fulla per escriure, se pot fer mitjançant observació, se pot fer mitjançant lectures en veu alta, exposicions, converses... Hi ha moltes maneres d'avaluar, però de qualque manera tenir una foto d'en quin moment està cada alumne i el grup en conjunt damunt el seu moment evolutiu i damunt l'assoliment de continguts que venen marcats per el currículum.
5: I poden ser molt dispars, els coneixements...
2: Solen ser molt dispars.
5: Entre infants, sí.
2: Sí, sol haver-hi bastanta diferència perquè són classes amb molt d'infants, per tant, hi ha molta pluralitat a dins qualsevol aula a la que puguem entrar.
5: D'acord.
2: Després tindríem l'avaluació formativa. L'avaluació formativa és l'avaluació que se va fent per anar fent una devolució de, mira, els punts que hauries d'anar treballant, reforçant, millorant, són aquests. Perquè per no trobar-nos, com se feia fa anys, en arribes dies d'examen, que seria l'avaluació sumativa, que el dia de l'examen tu, ningú t'havia dit res, i tu te pensaves anar bé...
0: I resulta que no.
2: I resulta que has tret un 2 a l'examen. I dius, però per què? Si jo me pensava que ho estava fent tot tan bé. I d'ai, perquè no arribi això, se fa aquesta avaluació formativa
5: això,
2: que
5: mitjan,
2: és de
5: no?
2: mentre... Bé, és una devolució constant,
5: fent.
2: Exacte. Que és aquest acompanyament de...
5: Sí, recorda'm...
2: Hauries de... hauries de mirar com presentes els treballs, la presentació. Cuida més la presentació perquè sí que el contingut està bé, però aquesta presentació no acompanya. O t'has de fixar més en les faltes d'ortografia. Repassa aquestes coses perquè veig que t'afluixeja més, no?
0: Clar, infantil això se fa una adaptació. Per exemple, nosaltres treballem molt vocabulari a través de contes i contes es conta una vegada i fas diverses repeticions d'aquest conte i a les següents repeticions tu ja pots demanar que t'ajudin a recordar paraules concretes o a recordar punts concrets del conte i així tu també pots anar veient si aquests infants estan assolint aquest llenguatge o si aquests infants s'han quedat en la història i són capaços d'ordenar-la. Seria també una altra manera per fer-ho a infantil. Després hi hauria l'avaluació sumativa, que s'ha quedat ara en la Marina, que se fa en el final, i se va per comprovar resultats i per veure si els objectius que ens havien proposat s'han complert o no.
2: Llavors, això era segons en quin moment i en quina finalitat. També poden diferenciar els tipus d'avaluació segons qui avalua. I també tenim tres tipus d'avaluacions diferents.
0: Per una banda, hi ha l'autoavaluació, és a dir, l'avaluació que se fa l'alumne a ell mateix.
5: I això passa?
0: Això se passa
5: sense estar incentivat per el professor.
0: Això sol estar incentivat, però s'està incentivat per professor dirigir...
5: Ara me faré una autoavaluació.
2: No. Allà se solen donar unes eines, unes propostes concretes, però és cadascú que analitza i valora en quin moment del procés i quins resultats són els que està obtenint.
0: Exacte. També hi ha una coavaluació que seria una avaluació entre iguals. O si fas feina amb equip, avaluar-te entre els teus companys.
2: I després hi hauria la heteroavaluació, que és el que tota la vida havien conegut, que és que el mestre
5: posa-no.
2: O una persona amb a més ben, autoritat i tal, és qui avalua a la resta d'alumnat.
5: Posant nota o d'altres maneres, que també...
2: Exacte.
0: Però, vaja,
2: que... Però que és una figura que està més avançada, no?, com a superior, diguéssim, sí. En aquest cas.
0: Exacte. I després ja venen les diferents eines d'avaluació. Nosaltres n'hem posades tres i una d'aquestes és la base d'orientació.
5: Què vol dir això?
2: La base d'orientació és un instrument d'avaluació formativa, d'acord? És allò que dèiem de per ajudar a millorar mentre estàs fent, no que te posa una nota final. I la base d'orientació el que fa és que dona una sèrie de passos a l'alumne perquè sàpiga de manera ordenada què és el que ha d'anar fent per arribar a l'objectiu que nosaltres li estem demanant, no? Els punts positius és que facilita l'anticipació i mos permet fer com un guiatge més personalitzat en l'alumnat fent una revisió conjunta.
5: Això és l'examen que mos heu posat vosaltres avui? És aquest tipus?
2: No, però per aquest examen que vos hem posat nosaltres avui, la base d'orientació seria com respondre preguntes breus de manera eficaç. Aquesta base d'orientació vos ajudarà a redactar les vostres respostes ajustant-vos en el límit establert, que en aquest cas era màxim dues línies per resposta. Quin és l'objectiu? Expressar idees clares, sintetitzades i fonamentades sobre l'educació en un espai molt reduït.
5: D'acord.
0: Després ja passaríem a la llista... Ah, perdó. Els passos a seguir, que no els vos estic explicant. Abans i durant de la redacció. Primer de tot, identificar la idea clau. Abans d'escriure, us heu de demanar quina és la pregunta que m'estan fent. Després heu d'anar al gra. Heu d'eliminar les introduccions que són llargues, és a dir, la paia, i anar directament, com he dit, en el gra. Estructurar la resposta, heu d'aprofitar l'espai perquè vos havien dit que només podien ser dues línies i heu d'exposar les idees principals justificant-les o posant exemples. I al final seria comproveu l'extensió, que seria, una vegada heu acabat, revisar-ho tot.
5: És a dir, poden fer, per exemple, la primera pregunta que mos heu demanat?
0: Exacte.
5: Que ho feim un moment, que has escollit...
0: Clar. Sí, de fet, ja sé que teníem preparada, per tant...
5: Tenia trampa aquesta pregunta, perquè ho he llegit, que has escollit, i dic, no sé si és una manera participativa del participi de dir cuir o collir. Però no.
2: En aquest cas, sabíeu que eren conceptes relacionats amb la nostra secció. Sí, hagués estat molta trampa, no?
1: A mi, he de dir que jo jugo en desavantatge, perquè ja fa dos mesos que som aquí jo.
0: Però tots n'has estat d'una avantatjada, perquè tu sempre prestes molta
1: atenció. Ah,
2: m'heu fet... Maria, no m'ho diguis això, no
4: m'ho diguis això.
1: Molta festa és d'altes capacitats.
0: Sí, crec que sí.
2: Que era entre un 2 i un 5% de la població.
1: No ho crec, la veritat, però bé.
2: Però ho compenses amb ganes i compromís. Aleshores, això eren les bases d'orientació, no? Identificar què has escollit. No en tenc ni idea, que és el que mos havien dit abans, a mi no me sona de res, però bé, anem a pensar de què me sona la paraula, tal, si sóc capaç d'escriure qualque
5: cosa.
2: El que no puc fer és començar a dir... aquesta paraula, tal com el seu nom indica... No.
4: Això és el que feia jo.
1: Perquè
2: ten dues línies. Ten dues línies. No pot perdre una línia i mitja per la paia.
3: Però a vegades aprovaves així, eh?
4: Sí.
2: A filosofia, sobretot.
1: Sí. Tu creus?
3: Sí, jo vaig aprovar.
1: Ai, Celestí.
2: Aleshores, hi ha una segona versió d'aquestes bases d'orientació que seria la llista de verificació. Vendria a ser, pot més o manco, això mateix, aquesta llista d'instruccions, pas a pas, però aquí estarien com a resultant, no?, a ses accions, diguéssim, i els hi donaríem als infants a fi de que poguessin anar marcant que realment han complert en tot el que els hi demanava.
0: Seria la checklist, que abans em dic que en anglès tot entra millor, mm-hmm. i d'aquí vendria a ser una checklist.
2: Mm-hmm. És això. I també hi podríem posar símbols per fer-ho més adaptat. Llavors,
5: mm-hmm. és... mos queden 3 minuts. Què podem explicar més de tot això? Que és important que avui aprenguem en aquesta primera tasca d'avaluació?
2: Vos volien xerrar les rúbriques.
5: Què són les rúbriques?
0: Les rúbriques d'avaluació són unes eines que se fan en format... d'aquesta redundància, rúbrica, i allà on van posant miradors morts.
2: És una matriu a un quadre de doble entrada.
0: És un quadre de doble entrada.
2: Estimada audiència, imagineu-vos files i columnes de tota la vida.
0: Files i columnes. En cada fila i en cada columna hi ha un ítem que s'ha d'anar des del nivell inicial fins al nivell expert. Pot haver-hi tants com vulguem, però normalment n'hi sol haver quatre. I hi ha una definició, per exemple. Si agafem l'exemple d'escollit, a nivell novell o inicial seria definir escollit de forma errònia, ambigua o de el confon amb altres termes o altres coses. A nivell aprenent seria defineix escollit de forma molt bàsica o parcial, però el defineix. A nivell competent seria defineix el escollit de forma clara, identificant-lo com a de pràctica paternal, de compartir l'espai o superfície del son. I a nivell expert ja seria defineix el escollit amb el rigor conceptual, diferenciant breument modalitats com el llit compartit o el bressol de escollit amb l'espai de dues línies.
5: Això
0: seria ja pro.
2: Nivell, en el final, realment, el que interessa de les rúbriques és que, com que tenen uns descriptors, que és això que estava comentant ara Anna Marina, per cadascuna dels indicadors o categories, mos ajuden a fer una avaluació molt més objectiva, i si abans de començar nosaltres donem aquesta rúbrica als infants, també els serveix com a guia i orientació per saber exactament què és el que esperam. Mm-hmm.
5: Doncs, com que no mos queda més temps, voleu que nosaltres responguem les preguntes i llavors vosaltres sereu les avaluadores?
2: Jo, si mos contestau ser d'escollit, ja ho tenim.
5: Sí.
4: Maria, que has parat tu?
3: Clar.
1: He parat.
4: Tens altes capacitats.
1: IDK.
3: Què vol dir IDK?
4: I don't know.
1: Oh, exacte.
4: Això és,
1: perquè això era quan jo no era, o sigui, segur, però...
2: No, però d'això no
4: m'he contestava, però no contestava coses.
2: No m'he
1: jo he parat dibuixets, vos he fet la pilota, vos he parat un coret aquí baix, o sigui... Bé.
0: I què t'agradaria que xerràssim? Què t'agradaria aprendre?
2: Pregunta extra.
1: Per la darrera, no?
4: Ha parat un coret.
1: Com guanyar més punts en les nostres mestres i un coret, així. Sí, pilota pura.
4: Era segona pilota, no, Maria.
1: Vull que me poseu positius.
0: I com et veus, també.
1: També.
5: En Celestia Palà, compartir llit.
3: Sí, després de pensar...
2: Però vas molt bé, Celestia!
1: Ah, sí, ja ho he pensat, però dic que va.
3: Per a veure, després de pensar, el collit, que és el collit?
2: Celestia, la pròxima secció la fa
3: fer tu. És un gínjol collit, dic el collit, que és el elegido...
0: Ho has fet
3: clar,
0: molt bé.
3: Collit.
1: Això de trampa, però...
4: Clar, jo, no cercat, jo he dit que cercava coses per mort.
1: Jo escolta pensar, però,
3: però ara m'han trobat.
1: No té a veure. Vaja.
5: Doncs, moltes gràcies, Marines. Ahir pensarem avui amb aquest examen que mos heu fet, i si voleu, la setmana que ve veiem les respostes correctes.
0: No us preocupeu, nosaltres això mos enduïm.
2: Ja està previst.
0: Omplerem.
5: Sí? Ah, bo,
0: ho omplerem.
3: Però és que jo no he contestat des d'un mes i ja està.
5: Ànims per la informació. Dijous, ja venen els alumnes, eh?
2: Dijous, com
5: preparades?
2: Sí.
5: Sí.
2: Clar que sí.
5: Clar que sí.
2: S'il·lusió és.
5: Gràcies, Marines. Força. Ara t'arran tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiqui les campanes a la seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: I abans d'acabar aquest programa, us hem d'explicar que Naina Fullan ha publicat De gran vull ser una casa.
6: Tornar una vegada i una altra als llocs que són ferida i refugi alhora. La mà. Una casa. El propi cos. Evitar la memòria. Insistent. De gran vull ser una casa, narra una identitat que es dilueix en l'entorn, el dolor i l'anar.
7: Idò, i això és el book trailer que en diuen de gran vull ser una casa, la segona novel·la de la manacorina i companya nostra lingüista d'aquesta casa, precisament Naina Fullana. Aquí sentíem, és el seu retorn en novel·la a Bromera, després de l'èxit del seu premiat debut als Dies Bons d'ara fa 4 anys i que va ser fins i tot duit al teatre per part de Produccions de Ferro. Aquesta nova novel·la la va presentar ahir a Drap Màgic, a Palma, i a finals d'octubre ho farà també a Manacor, a Món de Llibres.
5: I ja la tenim aquí, Aina Fullana, com estàs?
8: Hola, com va? Bé? Ja era un pot de ressaca emocional.
5: És que t'anava a dir que va ser un èxit, i jo.
8: Va anar molt bé, va anar molt bé.
5: I fa estona que no hi havia tanta gent dins la llibreria, gent per les escales.
8: Sí, sí, jo aprofito per donar les gràcies a la gent que va venir, perquè sé que també a vegades és mal de fer, no? Anant tots un pot de bòlit i volem anar per tot, però res. Sí.
7: I ja fas book trailers, eh? Això ja és un escaló més, eh?
8: Això és una moderna d'aquestes que fan ara les editorials, i mira, què he de fer.
5: Clar, és que també s'han de vendre llibres, no? Ai, no? No només s'han d'escriure. Clar, tu vens dels Dies Bons, que vas ser com a una novel·la revelació, va pegar molt fort, en Celestiu de va guanyar premis, però també va ser molt llegida. Quantes edicions du els Dies Bons?
8: Ara va per la sisena, si no
7: sisena.
8: Va
7: mal. Sisena? Ostres.
5: I, clar, supos que tenies com aquella por de dir com afront una nova novel·la, no? Sempre com aquella cosa.
7: Aquella por escènica, no?
8: Sí, més que por era un poc que m'acostava centrar-me en una altra cosa i deixar un poc enrere el Dear Bones per poder fer una altra cosa, no? Però bé, en el final ho he mesclat tot perquè he seguit fent coses del Dear Bones i he tirat per aquesta altra banda per fer De gran vull ser una casa. I en el final, quan ja tens un termini, has firmat el contracte i has de acabar, ja estàs en aquella data, i doncs, mira, te va bé per tenir l'excusa de posar-t'hi amb un poc més de constància i tirar endavant.
5: Clar, si hi ha una cosa que m'encanta de Naina és que has com ha definit un estil propi i aquesta primera persona crua, directa, te cau superbé, vull dir que el to entra molt aviat dins el llibre perquè utilitzes aquesta primera persona molt, molt propera, no?
8: Sí, era una cosa que tenia clara, que volia fer una història un poc més intimista. Ahir vaig llegir una ressenya que ho descrivia molt bé, que deia que més que una història he intentat crear una consciència, no? Ai, perdoneu. I era un poquet aquesta idea, fer una cosa més intimista amb una veu un poquet més entrant dins la ment de la protagonista i deixar un poquet enrere l'acció, que també n'hi ha, però no és el mateix, també és en format dietari, que facilita molt també aquesta primera persona i entrar dins tots aquests pensaments i emocions, i, i sí, m'he sentit bastant a gust, era el que me demanava el relat des del principi.
5: Clar, Audesa, has escrit com en format de dietari, per tant, són com a capítols superbreus, com si fos una carta que tu escrius, com deies, un dietari. Això t'ha ajudat a hora d'escriure, a hora d'imaginar, a hora de pensar aquest llibre?
8: No, se m'ha fet més complicat, realment, bueno, perquè hi havia moltes coses que jo hauria explicat i quan ja sabia que volia que fos un dietari un poquet versemblant i que al final quan escrivim un dietari de vegades som més constants, de vegades manco, i hi ha moltes coses que no s'expliquen, no? Perquè tampoc, per exemple, no pots presentar els personatges perquè no hi ha un públic en el qual te dirigeixes, sinó que ets tu mateixa, no? O sigui, que estàs escrivint un dietari. Mm. Llavors, aquesta cosa de no poder explicar, presentar els personatges o explicar segons quin fets d'una manera explícita fa que hagis d'estar hagis de ser molt coherent amb el que expliques i el que no, no? I aquesta part sí que ha estat un poc més difícil, però bé, també volia explorar una cosa nova, un estil nou, perquè això sí que és molt diferent del Dear Bones, que allà sí que s'explicava tot, no? I també m'ha agradat.
5: Mm. Mm. Home, torna a ser colpidora, però un tema fort.
8: Sí, això, jo som bastant intensa i se reflecteix a les meves novel·les.
5: No sé fins a quin punt podem fer spoiler, perquè clar, és que l'heu de llegir.
8: No és un poc mal de fer explicar de què tracta, no? Mm-hmm. Però toca diferents temes i

0: de psiquiatrització i de la salut mental i de les cures, els diagnòstics i tot aquest tema, i també tenia cabuda, crec que, l'experiència de ser una dona.
1: T'has hagut d'assessorar per aquesta banda, perquè, és a dir, el llibre és molt, està molt bé, no?, molt ben descrit aquest moment, que ha de ser molt complicat.
0: Sí, sí, jo sempre, quan he de tractar un tema així delicat, sobretot el que faig és confiar en persones que vulguin donar-me la seva opinió, la seva perspectiva, i que hagin viscut un procés similar, i això m'ajuda molt a fer les coses amb respecte i sense caure tampoc en la morbositat o sí, no equivocar-me, no, en aquest sentit.
1: Se nota, sí. Perdona, t'he interromput, és que hi havia un altre tema...
0: Sí, bé, després també el tema que jo crec que després se va convertir en clau és tota la part de l'entorn, de l'evolució del barri i de com ella va com sentint aquesta pèrdua d'identitat, de com canvia a través de la gentrificació i la turistificació el barri que ella, allà on ella va créixer, no?
1: I acabem amb aquella necessitat de la casa, no? De, ja ho diuen, una zona de confort, de poder estar bé. Per...
0: Exacte, ella bàsicament el que intenta durant tot el relat és reconstruir-se o construir-se, trobar un lloc on ella se senti a gust, una manera d'evitar-se a si mateixa que sigui amable i que sigui agradable, no? I per moltes cases que tingui o per molt que parli sobre les seves ferides, sobre el seu cos i sobre la seva ment, li costa trobar aquest espai.
2: Ella és l'Emma.
0: Sí, sí, l'Emma, no ho hem dit en cap moment.
2: T'acosta molt, els personatges surten fàcilment, perdona, Margalida. És a dir, el fet de crear un personatge.
0: Sí, de moment això ha estat relativament fàcil. En aquest segon diria que més i tot perquè... Al cap i a la fi, l'experiència de ser una dona és veritat que és molt diversa, però totes compartim moltes coses, i ha estat un personatge que a més m'ha acompanyat durant molt de temps, perquè jo ja tenia aquesta idea gairebé quan se va publicar el Dear Bones, i d'ençà d'aquell moment, és a dir, durant aquests 4 o 5 anys, ha estat un personatge que l'he tingut molt present, i per tant l'he pogut reflexionar molt i l'he pogut... anar fent a poc a poc.
1: En parlàvem ahir amb en Aral Sol, que fèiem aquesta secció de literatura, que deia Naina Fullana, és la nostra Andrea Breu. En Andrea Breu, per qui no la conegui, és una escriptora de les Canàries que té una manera d'escriure molt pròpia en el llenguatge que s'utilitza a les Canàries, que tot això també ho fa molt. Vull dir que hi ha moltes expressions, moltes paraules nostrades que t'apropa molt, que fa que si ets un lector que més o manco sàpiga
0: sí,
1: aquest llenguatge.
0: Jo crec que Andrea Breu encara ho du molt més a l'extrem, no? I en aquest sentit és molt més no sé com dir-ho, disruptiva, però sí, jo moltes vegades quan xerro d'aquest tema xerro d'en Antonio Vicenç, que per jo és un referent, no? Quant a la llengua, i en Antonio Vicenç i també els meus padrins, els meus pares, la meva família, no? La gent que m'ha realment donat a conèixer aquest lèxic i aquesta identitat que tant intent recuperar a través de l'escriptura.
1: I se nota. I d'això d'en Andrea Breu, perquè ella també té una primera novel·la que s'ha de Panza de Burro, que va ser super exitosa, que la va llegir moltíssima gent, i ara també, just ara, n'ha tret una de nova, i clar, també hi ha com moltes expectatives de la nova novel·la d'en Andrea Breu, com nosaltres que dissen altra novel·la de Naina Fullana, no? Com aquesta cosa d'expectatives. Clar, ella de jo estic un poc sobrepassada, jo no sé tu com te sents, Aina.
0: Clar, és que no me puc comparar amb Andrea Breu de cap manera, però sí, evidentment sempre hi ha aquesta part, jo crec que passa a la segona novel·la, no? A la segona novel·la hi ha aquesta part de por que dius, no ho sé, què passarà, perquè jo me sent d'una manera, però vés a saber com ho rebran els lectors, no? I bé, ara estic tranquil·la, però a veure què passa, a veure com evoluciona tot.
2: Clar, perquè has passat aquella voràgina, no?, dels dies bons, i ara, com a mínim, ja ho tens aterrat.
0: Sí, no t'ho creguis, aquestes dues darreres setmanes han estat intenses també entre una cosa i l'altra.
1: I sobretot perquè tens els teus primers lectors i lectores,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte. Ja hi ha hagut molta gent que s'ha interessat pel llibre, que bé, ahir la presentació ja ho han dit, va ser també molt, bé, increïble.

0: no? Per tant, també hi ha aquesta emoció, però bé, això, és un deixar-se dur també un poquet. Mm-hmm.
1: I que escriu també Aina Pollana, i quin gust poder-te llegir, Aina, i també aquesta novel·la, que també és molt poètica, com tu deies. Té aquesta cosa de...
0: Té aquesta part un poc més abstracta, que jo he volgut lludir del procés creatiu d'una altra manera, no? És el que dèiem. A vegades, quan deixes secció de banda, te pots centrar més en aquest joc, jugant les paraules i entrar un poc més dins aquesta... la reflexió, no? I la poesia un poquet.
1: Mm-hmm. I ara què? Ara què? Què t'espera en aquesta gira?
0: Bé, ara... Sí, ara promoció. Ara me n'anam a Barcelona dia de 8 de setembre, crec que és, que hi ha la setmana del llibre en català, i feim un podcast allà xerrant de Gran Buissona a casa. I després, dia 31 d'octubre, a Manacor, fent la presentació a Manacor, és un dissabte de matí, espero que tots els manacorins s'animin, i res, i contar-vos un poc més sobre això.
1: Clar, i que la gent la llegeixi, perquè ara ja la tenim a damunt de taula, tot i que és veritat que aquest setembre està també una voràgina per tots, perquè molta gent ha decidit publicar, o les editorials s'han posat d'acord, i els autors de Balears estàu a les totes, que també és bona salut. Bona senyal,
0: sí, sí.
1: I d'Aina Pollana, enhorabona, de Gran Buissona a casa, darrera novel·la publicada per Bromera. Segur que ens sentirem a parlar, Aina.
2: Segur.
0: Esperem que sí.
1: Gràcies, i gràcies, Aina.
0: Moltes gràcies.
1: Nostra companya, que la tenim
2: companya
1: aquí,
2: lingüista, i que tenim sort de tenir-la aquí a la casa.
0: Sí. Gràcies,
2: Aina.
1: Gràcies, Aina. I fins aquí el programa. No tenim més temps per més, però moltes gràcies, Maria Pons, Miquel Junc, Celestí Oliver i Toni Cardell, que
2: fins
1: estan al control tècnic. Demà tornem. Gràcies.

0: Bon dia. Confirmat el veto del govern central a la tramitació de la llei de congestió aeroportuària balear no consta a l'ordre del dia de la reunió de la mesa del Congrés dels Diputats que comença d'aquí mitja hora.
1: L'executiu espanyol ha registrat la retirada de l'escrit que impedia que els diputats espanyols debatissin si les Balears han de tenir veu i vot en les decisions sobre els aeroports illencs, tal i com va aprovar la majoria del Parlament.
0: La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que ara el govern proens ja no podrà seguir confrontant amb el de Sánchez. El popular Sebastià Sagreras creu que l'executiu socialista no ha tingut altre remei que tombar el veto.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya. El desdelegat de govern.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.

0: Continuen les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó. En aquestes hores, els mahones els estan immersos en ple jaleo de la plaça de la Constitució. Una festa que, recordam, es pot seguir en directe en una retransmissió especial per IB3 Televisió.
1: I participen 131 caixers i cavalls. La jornada festiva continuarà fins passades les 6:30 de l'hora baixa amb la sortida de la Qualcada cap a les corregudes d'Escòs de Gràcia, el darrer cargol, i en acabar el darrer toc de Pabliol a la plaça de la Constitució. La il·lustradora del cartell d'enguany, Marga Pons, gaudeix del dia festiu.
2: A veure, primer de tot, molt contenta perquè te reconeixen la feina que fas i agrada el que, bueno, els quadres que vaig pintant i això. Però també una responsabilitat.
0: I la Fundació Rana organitza pel pròxim dissabte de 9 de setembre un mercadet benèfic per protegir els menors d'abusos sexuals. L'objectiu és recollir fons pels projectes de l'organització que tenen per finalitat la protecció dels infants davant els abusos i el finançament del tractament psicològic per a les víctimes adultes.
1: Hi haurà juguetes i llibres infantils, roba, sabates, productes de la casa, bijuteria i accessoris. El mercadet es farà entre les 9 del matí i les 4 de l'hora baixa al Parc de la Mà a Palma.
0: I precisament dia de 9 es celebra a Palma la Nit de l'Art, un esdeveniment clau en l'àmbit de l'art contemporani de ciutat que s'ha presentat avui amb mig centenar de propostes i 50 espais expositius on els artistes podran mostrar les seves obres.
1: Una nit especial de 6 del capvespre a 11 de la nit que, malgrat els canvis i crescudes, no perd l'essència. Ho explica el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus.
3: Es destruï, és la festa. Se fa en ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se faci de dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
0: Arribam a les 5:04. Més informació al butlletí informatiu de les 6. Us deixem amb els companys de Xiu Xiu.
4: A ib3notícies.com.

0: som aquí, ja hem arribat. Com esteu, Jordi Suárez i Xavi Oliver?
1: Com anem?
0: Molt bé. Molt bé, vosaltres?
1: No, fatal.
0: Jo
1: me
0: sento una mica fluixeta.
1: Però emocionalment o...?
0: No.
1: Ah. Te sents bé?
0: Literalment.
1: Però literalment te podries sentir emocionalment fluixa, també.
0: Tens raó. No, d'oïda, me refresc.
1: Ah.
0: Que no me sent.
2: Ah, crec que ja està.
0: Perquè quan fas ràdio... passa que a vegades te va molt bé sentir-te tu mateix. Mm-hmm. A tu t'agrada escoltar-te tu mateix,
1: no,
0: Xavi?
1: No, no m'agrada gens ni mica.
0: Però ens veu que tens quan no t'ha d'agradar.
1: Però no, perquè em fa vergonya. És a dir, després, sí. Escoltar-me...
0: Clar.
2: No te poses el programa.
1: De vegades sí, quan hem de fer autocrítica, ho fa.
0: Jordi, tu t'escoltes? A
2: John,
0: tu mateix?
2: No.
0: Sou
2: o sigui,
0: que...
2: m'he escoltat, però
1: te sents
2: no massa.
1: Bé. Te sents bé?
2: Me sent, sí.
1: Per dir que emocionalment.
2: Ah, emocionalment me sent molt bé.
0: Vosaltres sou des que vos escoltau a vosaltres mateixos quan t'envieu una nota de veu per WhatsApp?
2: Mai, per favor.
0: Jo m'escolt bastant, he de confessar.
1: És que tu t'agrada, Inés, tu t'agrada molt escoltar-te. Sentir-te, veure-te, tot això, que sigui, a tu t'encanta.
0: Ets un mentider i ho ha de saber tot a Balears.
1: No, però és que és vera.
0: No, és vera. Jo m'escolt a les meves pròpies notes d'àudio per saber si m'he explicat bé.
2: Ah. Però tu t'expliques fantàstic, no te fa falta revisar.
0: Gràcies, Jordi. Al contrari que el teu company Xavi, avui m'has tirat una floreta. Bé, Xavi, te dones oportunitat de retirar-ho? Que no...
1: Bé, ho retir. Balear, escoltau, na Inés no li agrada veure-se ni sentir-se.
0: No, mare, mà sí.
1: Bé, per favor, podem començar un programa de ràdio?
0: Sí, perquè hem de celebrar, hem de donar molt d'anys a tots els maonesos i maoneses que avui, si ells, celebren la seva festa! Bé.

0: mateix, ara mateix, Jaleo en directe, que per cert el podeu veure per IB3 Televisió, però podeu posar Jaleo i nosaltres de fons.
1: Saps? Exacte. Hey. Mm. Sí.
0: És superbona idea.
2: Sí, sí. De fet,
0: nosaltres podríem... som ambient festiu, podem exacte, acompanyar 100%. En aquella gent de Menorca, de Mahó, que vol veure el Jaleo per IB3 Televisió, i nosaltres de fons.
2: Podríem dedicar aquesta hora a comentar el que passa per la televisió. Mm-hmm.
0: També, també. Mm-hmm. Ara mateix, Jaleo. Que per cert,
1: gent, cavalls, cavallers.
0: Ahir el Jaleo d'ahir vespre s'havava de cursar una mica per la calor que feia, però tot va anar relativament bé, va ser un Jaleo molt festiu i això, que molt d'anys, perquè avui sí que és la Mare de Déu de Gràcia. Mm-hmm. Però hem de tocar una mica a peus de terra, perquè també hem de desmentir una notícia avui. Perquè l'informe PISA situa els alumnes de 15 anys de les Balears per davall de la mitjana espanyola en lectura, matemàtiques i ciències.
1: Però no has dit que ho havien de desmentir?
0: És que jo no m'ho crec.
2: Ja. Jo tampoc.
1: Si els alumnes de les Balears, naturalment, i amb molta distància, som els millors.
0: Exacte.
1: No d'Espanya.
3: Hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperava.
1: D'Europa en general.
0: Exacte, molt de nivell.
1: Exacte.
2: Clar, i a Bunyola ja... Però això és un altre tema.
0: A més, informe PISA, no mos podeu donar aquesta notícia, aquesta baixada d'autoestima a 2 dies de començar el curs, les classes. Això desmotiva a qualsevol, sobretot en els adolescents.
1: Per tant, retitulam, el titular hauria de ser l'informe PISA culpable de la baixa autoestima dels estudiants de les Balears.
0: Exacte.
1: És un peix que s'amanyi a cua.
2: Exacte, és que ara trauran pitjors notes i el pròxim informe serà encara pitjor i això anirà cap a baix.
1: Exacte.
2: No pot ser.
1: Exactament.
0: Va.
1: Els hauríem de dir que són els millors.
0: Són millors estudiants de 15 anys. Gràcies per la feinada
1: exactament.
0: Que feis. Vos desitjam a vosaltres i a tots els alumnes de les Balears magnífic curs. No comença avui, comença dimecres o dijous, no ho tenc del tot clar.
2: Dijous.
0: Però dijous, gràcies. Anava a dir, dijous ja inaugurarem el curs quan toca, però des d'aquí avui vos desitjam bon curs, ànims i
1: molt
0: d'ànim,
1: molt d'ànim.
0: Sou els millors.
2: Sou molt intel·ligents tots.
1: Exacte.
0: I molt feiners.
1: Molt feiners, molt feiners, molt.
0: Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: a Xavi, Jordi i Valtros, soleu perdre coses per cap vostre?
1: Jo no tant. Jo no tant.
2: No, tampoc.
1: Jo sí, la meva parella, però ho perd tot, sempre. Sí. És una passada.
0: Ara no
1: però
0: profitis.
1: Pot telefonar.
0: Una cosa, Jordi.
2: Clar,
3: no, bé, no passa res, ja està.
0: Ara no aprofitis els micròfons de la ràdio pública.
2: Te barrejarà.
0: Per treure els pedaços.
1: No, però és una cosa divertida.
2: Escolta,
1: Ja mos agafàvem humor.
2: Ah. Molt escolta divertida. Ella.
1: Sí, clar que sí.
2: 971 13 99 00. 971 13 99 00. Si vols desmentir. Que en Jordi, bé, si en Jordi ha fet un exercici de por de mediàtic, si ho vols desmentir, endavant.
0: Exacte, bé, es veurem si telefona. Ja ho deia, perquè realment ella no està tota sola. I és que, atenció, perquè un estudi ha revelat que invertim 5.000 hores de les nostres vides en cercar coses durant tota la nostra vida, de mitjana. 5.000 hores, cercant les claus, cercant la cinta adhesiva que no trobes quan t'has d'embolicar un regal, cercant les tisores.
1: Cercant aquell llibre que de fa anys, no?, que tens algun estanteria.
2: Són 208 dies.
0: Cercant les tisores de podar.
2: Increïble.
1: Sí. Jo abans de començar amb el tema, vos planteig que me digueu quines creus que són aquest top 4 de coses que més perd la gent, que més temps passa cercant.
2: Entesos?
0: La cinta adhesiva, quan vols embolicar un regal.
1: Però, a veure, quant de pics emboliques un regal en la teva vida?
0: Molts, ara tinc moltes despeses en regals, I de les claus.
1: Les claus hi són?
0: Les claus.
1: Clar que sí.
0: Pens per penjar un...
1: No.
0: Un quadre.
1: No, són les típiques.
2: És a dir, què és el que més perdem, dius?
1: Què és el que més passes tens cercant?
2: Jo les claus. Vida.
1: Ses claus,
2: el mòbil, també.
1: El mòbil...
2: Sempre estic, oye, Siri.
0: El comandament de la televisió.
1: Podria ser, però no. Clar, nosaltres no en duim, però hi ha gent que se passa
2: molt
1: de cercant una cosa, que són ses ueres.
0: Ah.
1: I n'hi ha una altra que vosaltres no les cercau perquè mai en duis, a la redacció.
0: Dinar.
1: No.
2: Dignitat.
1: No. Bolígrafs.
2: Ah, bé, no, perdona.
1: Jo no som el que cercar un bolígraf, perquè no em duix mai.
2: Jo bolígraf és el que...
0: Passant la vida cercant bolígraf, Jordi.
2: De fet, a la companya de Tenton, la Maria Pons, ja li he robat un parell.
0: Sí, jo avui n'he agafat un que ja estava per allà, si qualcú cerca el seu bolígraf.
2: Aquest és meu.
1: Exacte. Ara estàs fent...
2: Què vols que és meu? Clar. No, un segon, ara mira, m'havia robat el bolígraf jo.
0: Un bolígraf normal i corrent.
2: Jo el vaig agafar i qualcú.
0: Ah,
2: en Jordi, per mi,
0: de
2: bé que fa.
1: I jo vaig perdre temps de la meva vida cercant coses, quan diu aquestes.
2: Sí, però el bolí que tens tu avui també era meu d'ahir.
1: No, perquè me'n van donar a tots.
2: D'un boli divetres, en Jordi.
0: Si robam bolígrafs, mos han de posar d'acord.
2: Sí, bé, és igual.
0: Per tant, ueres, bolígrafs i claus.
1: Exacte, però... clar, això de trobar coses, a vegades trobes moltes coses que no sabies ni que tenies.
0: Ah,
1: o
0: sí,
1: coses que no emplees, que això sol passar en el traster de casa. I no, el barri de Pere Grau li ha posat solució en això d'acumular trastos i trastos i no donar-li un ús. Ells el que han pensat és fer una objetoteca, o, com a mi m'agrada més que li diuen, és biblioteca de coses.
0: D'acord.
1: Una biblioteca de coses.
0: Què és exactament?
1: Idò, mos ho han explicat na Lina, de Pere Grau Saludable, i na Genoveva, de Flipau en Pere Grau, que m'agrada molt el nom, per cert, Flipau en Pere Grau, m'ho pareix fantàstic.
0: Aquesta associació de veïnats d'allà.
1: Exacte, i mos han explicat un poc en què consisteix això.
0: A veure... La objectoteca o biblioteca de les coses, que també se li diu, és una iniciativa. Llavors, l'idea és que tinguem una sèrie d'eines, una sèrie d'aparells que la gent pugui donar i la puguin utilitzar altres persones sense necessitat de comprar-ho. Palabras más, palabras más, palabras. D'acord, molt bona iniciativa. Per tant, jo, si no trob, jo que sé, abans ho he dit, les tisores de podar.
1: Exacte.
0: I tampoc és que podi molt, la veritat. Però vull arreglar una mica el possible al Roser. Vaig a l'objetoteca de...
1: Objetoteca.
0: Objetoteca de Pere Grau. I allà trobaré unes tisores de podar.
1: I te les deixen com un llibre.
2: Increïble.
1: Talment com un llibre.
0: Llibres n'hi ha, també. No,
1: bé,
0: per això ja
1: entenc
0: biblioteca.
1: Que no, és una biblioteca. Suposo, aquesta part ja estava coberta.
2: Sí.
0: D'acord.
1: És una iniciativa de Pere Grau Saludable, la tenda Loop, que és una tenda de roba de segona mà, que és on hi haurà aquests objectes.
0: D'acord.
1: Repair Café Palma, que reparen els objectes, també.
0: Ah, d'acord,
1: sí,
0: fantàstic.
1: També això, i flipava un Pere Grau. I clar, vosaltres què podríeu dur?
0: Jo t'anava a demanar...
1: Perquè ara estan en aquesta fase de, que els diuen coses. No estan encara operatius.
2: Les coses són teves...
1: Exacte, tu les dones, però fas un
2: desatiu. És a dir, les dones deixen de ser teves i penses a trastornar.
1: Sí, però tu pots anar com a client i anar a agafar-lo la teva cosa si la necessites.
0: I després l'has de tornar a tornar.
1: Clar, clar,
0: tornar, clar. Com una biblioteca. Però jo, per exemple, puc dur un carregador, que en tenc molts, de carregadors.
1: Supos que sí.
0: No ho sé, perquè realment a lo millor no és un fameter, hem d'anar alerta amb això. No és un punt verd.
1: Home, però si el carregador funciona...
0: Ja.
1: Bé, que un carregador
0: però
1: operatiu.
0: Hi ha molt de carregadors que ja estan obsolets.
2: Per exemple,
0: obsolet.
2: Capells de paella. Jo en tenc moltíssims a que nostre.
0: Un, jo en vull.
2: En tenc molts, però
1: molts. Això no pots, perquè això no ho deixes.
2: Com que no ho deixes? Has d'anar qualque dia a anar a pescar o has d'anar, jo què sé, a la platja...
0: Però no,
2: i
0: crec que ningú digui...
1: No, crec que...
2: No, fins que... qualcú que... Au.
0: Però, per exemple, Jordi...
1: Per exemple... Bé, ara jo som expert en objectoteques, de cop.
2: Clar.
1: Però vinga.
0: No, que vols ho diguis tu, quins objectes necessiten?
1: Home, han comentat que pots dur una escala.
0: Ah, una escala.
2: Ah, per exemple, per la barriada, ara s'entén. Això té molt de sentit.
1: Una carpa, cadires, cadires per si has de fer un aniversari.
2: M'encanta, clar que sí.
0: Una tenda de campanya, perquè no te'n vas d'acampar de cada cap de setmana.
1: Una caça d'eines.
2: Un serpentí. Una paellera.
1: Una paellera.
0: Una paellera per 40.
2: Clar. Ai, sempre en demanes qualcuna. Això està molt ben pensat.
0: Una grixonera.
2: Per exemple.
0: Una olla per... 30.
1: Mm-hmm. És un poc aquestes coses i, clar, jo he volgut demanar a la gent del barri a veure què té per casa seva que podrien dur allà. He anat a fer barri, jo.
2: Molt ben fet.
1: Avui era un veïnat més de Pere Grau.
0: Sí, m'agrada, Jordi.
1: Quin és l'objecte més raro, més estrany que creus que hi ha per casa teva i que podries dur allà?
4: Uf, no ho sé. Mira, que nostre, com totes les cases, anem comprant coses i trastos, llavors ens oblidam i estan per allà dins.
1: Qualque cosa que t'hagis comprat, que te pensaves que emplearies i després hagis dit això, no ha servit per res.
4: Una faixa d'aquesta de massatges per la panxa i no l'empleada mai.
1: Aquesta faixa que vas comprar l'heu de dur a l'objectoteca, que la pugui emplear més gent.
4: No, l'he regalada d'un companyero.
1: Ja l'has regalada?
4: Sí, però el companyero, quan passen dues setmanes, la tindrà també per poder entregar.
1: Li donaran un altre amic, no?
4: Segurament.
0: Molt bona idea,
1: sí, bé, aquesta
0: faixa...
1: gent ja fa economia circular entre ells, s'ho van deixant entre amics,
0: no, està fantàstic.
1: I ja està.
0: Per cert, donant una molt bona idea, jo tenc una flaçada elèctrica que me varen regalar i que jo crec que me la varen regalar perquè patia de mal d'escanar, ara ja m'he recuperat, per tant, la puc dur a la joteca. Sí?
1: Sí, això sí. Això sí, però clar, no pots dur qualsevol cosa. Hi ha objectes que sí i objectes que no. No t'agafaran tot allà.
0: Vosaltres què duríeu?
2: Jo capell de pa, és que no... Tampoc tinc gaires coses. No ho sé.
1: Jo no hi he pensat gaire, però... Qualque electrodomèstic segur que tens per allà perdut. No fa res.
0: Clar.
2: Va, no ho sé.
0: Sí. Electrodomèstics, molts, eh?
1: De cuina, sobretot.
2: Microones?
0: No,
2: microones.
0: Però una batidora, si no te fas batuts, per
1: exacte,
0: exemple.
1: Exacte, un air fryer,
2: tampoc, deixa, no? Tampoc tindràs de pensar... Vaig a Messi me deixa un air fryer. Per fer unes croquetes.
1: Bé, hi ha gent de tot.
0: Si ho tens, sobretot en el teu barri...
2: Ara tampoc que sigui un carrer.
1: Bé, jo, per exemple, duria una caça d'eines, que tampoc no les emplea.
0: Mira.
1: I mira, que l'emplei una altra.
2: Està bé.
1: Que li faig un pitjor.
2: Sí, això sí que m'hi
1: bé, això, que no tots els objectes són vàlids.
5: La gente está colaborando, estamos dándole mucha publicidad. Nosotros tenemos un WhatsApp, que es Antena Pere Grau, a través del cual la gente puede mandar una foto del objeto y ya nos ponemos en contacto, etcétera.
1: No sé si vos han arribat coses que deis això, no.
5: De momento no. De toda manera, la imaginación al poder. A lo mejor la gente puede ser que nos sorprenda.
6: Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día.
1: De moment s'han portat.
0: Tanta imaginació, a veure si se'n duran un ensurt, a veure si els duran un objecte estrany.
1: Clar, clar, per no això demanen una, demanen una foto abans, eh? Diuen a mi que no me duguis qualsevol cosa. Però clar, han dit, la gent té molta imaginació i això ha volgut demanar. Quina cosa estranya tens per casa i no li dones un ús, menys si li duràs cap allà.
2: Mm-hmm.
1: Quina és la cosa més estranya que tens tu per casa i que podries dur aquí i que no li donis ús?
7: Això és una bona pregunta. Podria ser un molinillo de cafè molt antic, molt antic, molt antic, molt antic, però jo crec que això ara ja...
1: Jo crec que no agafaria.
7: No, jo crec que no.
1: I coses així, qualque cosa que hagis comprat i t'hagis empenedit i no ho has utilitzat mai.
7: Tinc una casa molt petita i sempre he pensat molt, molt, molt, molt. Així que no sóc útil per dir-te coses estranyes per dur aquí.
1: Tu és pràctica.
7: Pràctica, pràctica. Una casa petita han de ser molt pràctics.
1: Bé, doncs, si ja ho saps, si no vols comprar, Sotgetoteca podràs trobar.
7: Vendré a cercar coses i no compraré. Gràcies per dir-m'ho.
2: És molt bé aquest eslògan,
1: Jordi. M'ha sortit tot sol, com era? Si no vols comprar, Sotgetoteca ho pot trobar.
2: Molt bé.
0: Jordi, cap de màrqueting de Sotgetoteca.
1: Hi ha algun més d'una persona que li he comentat si deia i després me demanaven, però això i com se fa? I això, i jo dic, sí. Jo soc divetres, no... Jo flipava per agarrar un moment.
0: Escolta, et divetres i do, te toca informar.
1: Clar. Servei
0: Jordi,
1: públic,
0: no? Jordi, no al·ludeixis la teva responsabilitat.
1: De com m'he tornat el CEO de flipava per... No ho sé, aquesta lota deia que tenia una màquina de cafè antiga. No sé si això...
0: Sí?
1: Sí. Un dia diu, te despertes i vull fer un cafè a l'antiga.
2: No. Clar, tens raó. No, vaig a... Sobjetot.
0: No, però mira, jo ara he estat un dos mesos sense cuina.
2: Sí?
0: Per qüestions personals, i no m'he pogut fer cafè. I jo anava demanant una cafetera, qualcú té cafetera, qualcú té cafetera. Finalment, el meu cosí me l'hagut de deixar. Si hagués estat de Pere Grau, no m'hagués passat
2: això.
1: Exacte. Perquè hem de tenir en compte que això és del barri de Pere Grau, exclusivament.
0: Però pot ser una idea que serveixi tots els pobles.
1: Sí, i de fet, ja els hem xerrat d'altres pobles. Per veure com
0: idea.
1: Ho fan i per copiar un poc s'idea.
0: Ah, mira.
1: Perquè, clar, per això és una idea que han tret d'altres ciutats que ja se fa, com Barcelona i tal, i, clar, a Balears segur que ho feim millor que totes altres
0: per
1: bandes.
0: Per descomptant.
1: O sigui, a Balears sempre ho feim tot millor.
0: Sense que ha sortit, a veure que hi ha hagut gent de pobles que mos ha demanat a veure com ho organitzàvem, perquè hi ha idea de fer-ho a altres llocs.
1: O sigui, heu creat un poc un precedent, que potser a Balears som d'Otgetoteques en un futur.
5: Hemos tirado las primeras gotas de gasolina o de grasa o de lo que tú quieras y estamos esperando que se extienda. Y puede ser, porque es que, vamos a ver, no lo hemos inventado, eso existe en otra ciudad.
1: Clar, això vos anava a demanar, si deia aquesta, d'on surt?
5: Eso existe en Barcelona, que sepamos, existe en Zaragoza y existe en otras ciudades europeas. En el norte de Europa existen muchos sitios. Con lo cual creemos que nosotros somos capaces de hacer lo mismo o mejor.
1: A Balears siempre fue millor.

0: Idò, molt bona iniciativa de Pere Grau Saludable. Loop, que és la botiga de segona mà, que és allà on se trobarà aquesta objetoteca, per si vos hi voleu apropar i conèixer millor aquest projecte. També Repair Café Palma i Flipau amb Pere Grau, que és l'associació de veïnats de la barriada, que també col·labora amb aquesta iniciativa.
1: I si teniu qualque cosa per cap vostre que pot ser útil, ho podeu guardar, perquè ja n'hem pegat una ullada a altres pobles en això de l'objetoteca, així que potser vos toca per de vora que vostre.
0: Sí, però la gent d'altres pobles se pot apropar a Pere Grau també, no?
1: No, no pot... Clar, no, això no, és exclusivament de Pere Grau.
0: Ah, però i quan saben si et del barri o no?
2: No ho sé, a veure si tenen empadronament. Els treus de secret de ciutadana.
0: Hola, venc a deixar una cafetera.
2: Ets de Pere Grau, tu?
0: No, tu ets certificat?
1: Jo entenc que la millor donació sí que no accepten de totes pot bandes, ser. Però per anar a recollir...
0: Ah, no, jo me referia a donacions.
2: T'ho fer un test.
0: Un test.
2: Quines paretes eren al mercat, els carrers,
0: el
2: nom de les escoles de barriada...
0: Il·lustres de la barriada.
2: Il·lustres, Xisco Nadal, Marta Sampas... Juan Gabusà.
0: Exacte, tota aquesta gent viu a Pere Grau. És de Pere Grau. Sí.

0: La situació, no en deixarem passar ni una d'engruna.
1: Jo sempre vull que me la posin.
2: L'Associació de Celíacs de les Illes Balears ha posat en marxa un estudi per analitzar si el consum repetit de petites quantitats de gluten presents en aliments processats i ultraprocessats, etiquetats com a sense gluten, poden estar relacionats amb l'aparició de símptomes digestius i extradigestius.
0: L'estudi cerca persones voluntàries d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca d'entre 18 i 65 anys, diagnosticades de celiaquia i que segueixen una dieta sense gluten des de fa al manco un any. Durant 6 mesos, els participants completaran enquestes i registres dietètics i aportaran mostres d'orina i per detectar una possible exposició recent al gluten. L'estudi no parteix de la idea que els aliments etiquetats com a sense gluten siguin insegurs, sinó que pretén conèixer millor els efectes d'una possible exposició acumulada dins la dieta habitual.
2: Les persones interessades poden contactar l'equip investigador al telèfon 668-533-835 o mitjançant el correu electrònic investigacion@celiacosbaleas.org.
1: Jo sempre vull que me la posin.
3: IB3 Ràdio és investigació. Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la prou.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
14: A mi m'agradaria molt enviar la cançó de la meva vida a la meva estimada. Every Breath You Take, The Police, per favor. Moltes gràcies.

0: Ara imagina't-se, s'estimada d'aquesta persona, i que te dediquin aquesta cançó per ser ràdio pública. Mm,
1: tant de bo, eh?
0: Per lletra de ràdio. Mm. Això és amor.
1: Sí, és amor, és amor.
0: Que romàntic. Sí. I de podeu fer el mateix, no copieu la cançó perquè quedarà lleig.
1: Oh, sí.
0: Exacte, ah, sí. En el 646-93-4501, bona nota d'àudio, mos deis qui sou, en aquí voleu dedicar la cançó, i quina cançó, i enviar un missatge romàntic, o d'amor, o de felicitació, a qui vulgueu.
1: A un amic també el podeu insultar, si voleu.
0: Sí, exacte.
1: No,
0: sí.
1: Favoria,
0: nosaltres aquí... Sí. Anem amb tot. 646-93-4501. Però ara hem de xerrar d'un altre artista, no de Polis, sinó de l'artista mallorquí, en Daniel Heredia. És a dir, en Rels B. Artífec. Artífec. Artífec.
1: Mm-hmm. Uf, molt bona, crec que és Artífec.
0: Epa! Artífec, Artífec, de Tamacles, com que és. Que les jodan a los rusos y a los alemanes. Vale, aticos son nuestros los mares. Que prepara una nova etapa a la seva carrera musical.
1: Exactament, és Artífex, confirmem, Artífex. Molt bé, mix final, molt bé, molt bé, Inés. Bueno, fa dos dies, en Rels B va publicar un vídeo a Instagram amb el següent text. Estic obsessionat amb la bossa nova i he decidit crear un projecte sense mesclant-la amb lo-fi. Sons que m'agraden i un micròfon del 1967. Mm. És a dir, cantarà amb aquest micròfon. Un text acompanyat d'un videoclip i amb aquesta cançó, que n'és un avançament i és Gaviotas de Cristal.
2: Ha dit que començarà a fer públiques les cançons després del seu concert d'aquest divendres a... aquest divendres 11 de setembre al Parc de la Mà, un concert organitzat pel Consell de Mallorca que podreu seguir, evidentment, per IB3 Televisió.
1: Bé, i tot això, clar, en aquest videoclip, o mini-videoclip que ha penjat a Instagram, en què anunciava totes aquestes qüestions, ahir surt en la seva dona a un lleu preciós, a una posta de sol, i, bueno, nosaltres hem hagut de contactar amb el patró i capità del lleut, que ha duit en Rels B per fer aquest videoclip, del lleut Narrumba, que és en Sergi Oliver.
0: Hola, Sergi, com estàs? Benvingut a Xiu Xiu.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Escolta, on te plegam? Ets al mig de la mà amb una rumba?
3: Sí, just ara he sortit a fer una excursió de la baixa i me plegau aquí. Espero que me sentiu bé, un poquet de vent.
0: Però, la veritat és que te sentim bastant bé. Per on ets? Vale. Per la badia de Palma? O...
3: No, jo surto a la badia del Cudi. Surto a Can Picafort i normalment sol anar cap a Betlem, quan és Sant Pere i aquesta zona.
0: Ara mateix està fent un dia preciós, no és vera?
3: Sí, avui fa un dia resclient i avui han tingut moltíssima sort, de veritat.
0: Que bé, que bé. Escolta, Sergi, com acaba l'artista espanyol, que resulta que és mallorquí, més escoltat, crec que del món, o d'Espanya, no ho sé, en el teu lleut?
3: Home, la veritat és que és una passada. He de dir que hi ha un pot de truquito, que és que el meu germà coneix molt en el seu videògraf, filmmaker, i a través de les redes socials, pues, el seu filmmaker s'encarrega sempre del seu projecte audiovisuals i vàrem voler gravar una part del videoclip a quin és llegut.
0: En Rels B, ets artista de l'estat espanyol més escoltat del món. El manco va ser l'any 2024 i l'any 2025. Per tant, no va de bromes, això, Sergi. Supos que, no sé com, quan t'ho varen dir, que vares pensar?
3: Bueno, m'ho va dir el meu germà, m'ha dit, prepara't, que el que te vaig dir és heavy. I la veritat és que va ser una locura. El dia que va venir a gravar, veure-lo de muntet lleut i se desplia que tenia de càmeres i tot, va ser impressionant. A més, que fa un mes que he obert el negoci, saps? Va ser algo molt, molt xulo, la veritat.
1: Conta, i tu n'ets fan, on eres, d'en Rels?
3: Sí, o sigui, jo en Rels B l'he escoltat molt. És veritat que els darrers àlbums, pues, algunes cançons que són més pegadizes, però jo l'he escoltat molt, jo l'escoltava molt. De fet, jo vaig anar a un dels concerts que va fer en el Grammy, que el meu germà va fer les fotos d'aquell concert, que això devia ser 2018 o 2017, una cosa així. Mm-hmm. Però sí. Mm.
1: I com és en la distància curta, d'en estet a tet?
3: La seva personalitat, dius?
1: Sí, com sí.
3: Bueno, ell és un tio de lo més normal, ve d'un barri de Palma i és una persona que té els peus a terra i van en poder xerrar de qualsevol cosa. Jo crec que el més important quan trobo una persona així és intentar no fer de fanboy, saps? Mm-hmm. I van en poder xerrar de barcos, ell fet en que no havia vist la mà tan plana. I era una sortida de sol, ho dic, perquè Soc l'únic de Mallorca que fa una sortida sola aquí a la Bahia, i de Palma no crec que la fain, però a Bahia del Cudi soc l'únic que la fa, i ell per això va voler venir, perquè és molt única l'experiència.
0: D'acord, per tant, eren imatges de per allà on tu te mous, que la costa del Cudi.
3: Mm-hmm. Exacte, exacte. Van sortir a Can Picafort a les 6 i mitja de matí. Bueno, ells van arribar un poc més tard.
0: Home, ja
3: anava a dir... No li agrada fer pres.
0: Escolta, jo, si fos en Reels B, arribaria tard. Que, per cert, en Reels B, és en Daniel viu, a bé, és, va néixer a Sant Goleu.
1: Mm-hmm. Exactament. Sí. I vols dir, quan faré aquestes sortides de pres, no tinguis cap fluixa, menys si ja pega el que llampuga, el que verdarà, home, el client no pots.
3: No, no, desgraciadament de més client no puc. Sí, però, vamos, si fos per allò, però també t'ho dic, si he de tirar la canyegada que surt, tindries la nevera, vamos.
1: Home, però... Clar, això és exactament. Sergi, també m'ha criat molt l'ansiós història que tens amb Narumba, no? Tots aquí, xiu-xiu, fa estona que te seguim, perquè hem vist que vares publicar a xarxes socials el procés mitjançant el qual tu vares arreglar, vares aquell lleut, Narumba, que t'estimes tantíssim, vas arreglar, vares pintar, no sé si calafetar. Bueno, explica'm-nos un poc la història d'aquell lleut i com vares començar.
3: Vale, pues mira, lo del lleut comença un poc sempre que jo feina a barcos, des de... Bueno, sempre, igual, per fines de 8, de 7, i sempre he volgut tenir un negoci. No sabia que si faria un charter, una restauració, una empresa de restauració, però sempre he volgut tenir un negoci. I fa un any embarcat vaig tenir l'opció de comprar aquest lleut, i quan vaig deixar el barco que estava embarcat vaig venir aquí a Mallorca i vaig posar a reformar-lo i deixar-lo llest per charter, que al final ja has de fer un parell de modificacions perquè el client estigui còmode. I, bueno, sí, la idea principal és poder tenir el meu negoci i poder estar a la mà cada dia i de muntar la meva illa.
0: Que bé, Sergi. I escolta, i aquest nom, ha llegut una rumba, que no vull fer comparacions, però clar, m'has recordat en aquell robot.
3: Mira, no l'he triat jo. La veritat és que venia amb el llegut, jo no sabia, estaven els papers, perquè ja havia vist la pegatina. I quan vaig fer el desbarco va sortir el nom després de tot el frutó i la tradició espanyola no la té tant, però l'anglesa és que quan un barco té nom no se'ls pot canviar, perquè dona molta bona sort.
0: Sí que era, aquí jo també ho havia sentit a dir, que no se't sol canviar el nom en les barques.
1: Exactament. Bueno, si voleu seguir els oients, teniu curiositat per seguir o per veure com és en Sergi, com és aquell lleut, cercau a Instagram... Lleut Narumba, i allà apareixerà com és el procés de restauració i com ho fa tot, amb especial estima, Sergi. És així, Lleut Narumba, sí. Instagram, eh?
3: Moltes gràcies.
0: Sí. Sí. I escolta, enhorabona, Sergi, per haver participat, en certa manera, en aquest llançament d'en Reels B, que, com dèiem, és un artista dels més seguits mundialment, dels més escoltats, que justament és de Palmesà, és de Sant Goleu, i ara, a més, anunciant nou llançament des de Lleut d'en Sergi, clar, que divendres actua en Espart de la Mà, vull dir, tot ha vengut perfecte, no, Sergi? Així que enhorabona.
3: Sí. Moltes gràcies. No, la veritat és que és una passada, i ara just fa un rato he mirat el seu vídeo de Reels, i no sé si té 4 milions de visites ja al seu vídeo d'Instagram, i és una passada pensar que la majoria, 99% de gent, no sap qui n'hi ha llegut, però bueno, és un orgull poder arribar a tanta gent indirectament, saps?
0: Clar que sí.
1: T'han pujat els seguidors o clients, potenciar els clients arran d'això?
3: Bueno, no, ells varen dir que publicitat no farien, saps? Uh-huh. No farien, però bueno... jo ja faig un poc de publicitat, que ja estic content.
0: Clar que sí, perfecte. Sergi, Oliver, moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada.
3: Una ferrada, bé, gràcies. Adéu, adéu.
0: Que, per cert, tinc ganes d'escoltar els temacles que mos presentarà en Reels B, perquè ha dit bossa nova i amb un micròfon de l'any 67.
1: Exactament, i nosaltres de moment manco tenim aquest avançament que ha fet per Instagram, que és Gaviotes de Cristal. En Lluís, el poden posar? És el segon...
0: A veure...
1: Aquest. I penseu que està gravat amb un micròfon de l'any 1964. 67, perdoneu. 67.
2: I que ho ha mesclat amb una mica del lofi.
1: Exactament.
0: Que el lofi, per
2: no
0: cert.
2: Ho sé.
1: No ho sabrà. No ho sabrà.

0: El minut de glòria d'avui és per en Martí Pascual, esbarraco de Sencelles, remador i creador de remader i creador de contingut que ha gravat la quimera que ha passat per tornar els porcs que s'havien escapat cap a la solla.
1: Què putes feis aquí? Va, loco, no ho destaqui. Va, mira aquí. Au, dins la saca. Què? Està bo, això? És bo, això? Au, tot ple de merda. Puta portal. M'han tomat el puta portal. Vinga, ja m'ho he fet enfadar. Va, vinga. Va, què fas? No miris aquí. Vamos. Va, au, els quatre marranos, vinga, hombre, ja, vamos! Me cago en Déu, ara ha d'anar moguda aquesta. Ara ha d'anar moguda. Vinga, au, vinga. Palito, va. Palito. Eso es. Menos mal que tengo un CU en por sí.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Però jo sóc de que si dono una ferrada, apreta. No? I hi ha gent que no apreta.
5: Jo sempre vull que me deposin.
0: Na Neus i Naina, de nou.

0: Aquesta temporada també la sentirem a Xiu Xiu. Elles són les que mai se perden cap trull. Elles són
1: Naneus i Naina d'Anam Fent.
0: Naneus i Naina d'Anam Fent. I avui ha vengut només Naneus. Neus,
2: hola,
0: com estàs?
2: Hola, molt bé. De tornada de sa vida un poc. Bueno, no me n'he anat mai realment, però sí com a reprendre rutines que no teníem, no?, aquests mesos ara.
0: Clar, és que has estat s'estiu que no t'han sentit, Neus.
2: Mira, he estat per tot, realment. A la vegada he estat fent de monitor, he estat de sa ràdio. Aquesta ràdio no,
3: però... Has estat de sa
2: competència. Has estat de sa competència, correcte. Fent els informatius.
0: Està molt bé, està molt bé.
2: I ara pues, he deixat els mitjans i ara estic fent gabinet de comunicacions. O sigui, estic com a...
3: Ah, sí?
2: Vivint la vida, és molt guai.
0: Enhorabona, sí, perquè tots són reptes professionals.
2: Correcte.
0: Però això que m'agrada més que no mos abandones a nosaltres.
2: No, hombre, això. Per favor.
0: Però soleu venir totes dues. Naina avui no ha pogut venir. Tàndem se desequilibra una mica, però no passa res.
2: Tàndem, no tàndema. Però no tàndema seria no. però bueno, anem fent igualment, no? Nosaltres seguim aquí, pot seguim duent una temporada més. Aquests personatges de, bueno, dones, no?, que mos sembla com interessant també treure els seus noms i les seves històries a la llum, perquè bé, igual hi ha gent que els té ubicades, segur, però també hi ha coses que potser no arribem a saber, no?, de moltes d'elles, i nosaltres ho volem treure.
0: I avui aquí mos dus?
2: Avui vos he duit Ana Maria Goiri, que és una dona que de primeres nosaltres quan investigàvem dèiem, anem a aprofundir perquè no sabem molt bé d'on mos ve. A mi aquest nom me va sortir a través d'un vídeo que xerraven del Lorca, per tant avui per introduir-vos un poquet, xerrarem un poc de literatura, d'estudis i d'educació, també tot molt relacionat amb el final de la tornada de les classes, i just també amb la temàtica principal que tindria Ana Maria, que és el tema de que ella era una intel·lectual, filòloga i mestra i defensora de l'educació de les dones. Va ser una dona que a finals del segle XIX va decidir que això d'estudiar una carrera universitària no havia de ser només cosa d'homes, és a dir, ara que han tornat ja les classes i que ho tenim tan normalitzat, no?, que tothom puguem anar a classe tranquil·lament, i doncs ella era a finals del segle XIX, no ho va tenir precisament fàcil, i avui mos pot semblar una cosa bastant normal que una dona vagi a una universitat, no?, com hauria de ser, però a l'època d'Ana Maria era tot una batalla. De fet, quan va començar a assistir a classe ho havia de fer amb un permís especial i amb unes condicions que ara mos semblarien surrealistes.
0: Ostres.
2: Però abans d'arribar aquí...
0: Això passava moltíssim.
2: Clar, o sigui, era una cosa normal.
0: En aquells moments.
2: I abans d'arribar aquí, igualment, vull començar un poc pel principi. Comenta-vos que Ana Maria Amàlia Vicenta Goiri va néixer a Madrid el 1873 dins una família d'origen basc i va créixer sobretot amb la seva mare, Ana Amàlia, que ja era una dona bastant avançada pels seus temps. La seva mare li xerrava en francès, la va dur a dibuix, a un gimnàs i sobretot la va educar com des del principi sense posar-li damunt aquesta idea de això ho pots fer perquè ets nina i això no. Com que no hi va haver barreres en aquest sentit com en la seva vida ja des de petita. I se va acostumar a compartir espais amb nins, que pot ser una cosa que a finals del segle XIX pues, no estava tan normalitzada. I aquí ja vos volia fer com una petita pregunta a vosaltres, no? Com a, fins a quin punt vosaltres creus que l'educació que rebem com a des de petits o un poc els espais en els que mos mesclam com a que mos condiciona després de lo que pensant que podem arribar a fer, no?, en el futur?
0: Clar, jo crec que moltíssim. Moltíssim. Crec que sa, més l'experiència educativa de qualsevol persona marca molt el seu camí i està demostradíssim. Si tenim bons mestres, els alumnes surten reforçats, tot i que ja és difícil de per si la feina dels docents, però sí que és vera que el reforç és molt reforç positiu.
3: En Bordó,
0: jo crec que molt de resultats.
3: Un autor francès ho va explicar, el tema dels capitals, hi havia el capital social, el cultural, evidentment també és econòmic, és simbòlic, i el capital social anava precisament aquí mateix, és en qui t'ajuntes, les influències que reps, el que te diuen que pots arribar a ser o deixar de ser, també, és a dir, el que aprens, el capital, bé, per exemple, és cultural, saps? Jo què sé, te permet també moure-te en segons quins ambients. Aprens a estar o a deixar d'estar, i això també té moltíssim a veure.
4: I quanta gent ha dit que va estudiar una carrera per aquell professor que va tenir a primari o a secundari que li va marcar, no?
0: I en negatiu, també. 100%, per desgràcia, a lo millor pot haver deixat d'estudiar perquè no s'ha sentit suficientment recolzat en certa etapa de la seva vida, sobretot generacions anteriors a la nostra.
2: Sí, o per simple fet de gènere, no? En aquests casos, més traïm la figura d'Anna Maria perquè era com quasi excepcional, el fet que ella sí que se la mesclés en aquests espais i cridat l'atenció per aquest sentit. I d'ella... per ella sí que va ser molt important, no? Aquesta educació, als 12 anys, va començar a estudiar a l'Associació per a l'Ensenyança de la Mujer, una institució pionera en l'educació femenina a Espanya del segle XIX, i va estudiar comerç. Després se va formar també com a institutriu i a la vegada, cada vegada estava més interessada també per la literatura, era un poc polifacètica. Fins que va arribar el moment de la universitat, i aquí ve una història com a que costa un poc de creure, i és que en aquella època les dones no se podien matricular lliurement a la universitat. Maria va aconseguir un permís especial per poder assistir com a oient a Filosofia i Lletres de la Universitat Central de Madrid, però no podia anar-hi com qualsevol altre alumne. Quan arribava a la universitat, ella havia d'esperar tancada fins que arribava el professor. No podia quedar pels passadissos i dins l'aula i s'havia de seure separada de la resta dels seus companys. És a dir, podia estudiar, però no podia ocupar exactament el mateix espai que els homes.
0: Per tant, no la podien veure, per tant, no podia ser un exemple ni per uns ni per les altres.
2: Clar, ni molt manco apareixen contextos mediàtics en els que altres dones la poguessin veure, no?
0: Com la duen en secret.
2: I de ben, a Maria Nostra, el 1893, va aconseguir matricular-se oficialment a Filosofia i Lletres, ja fora d'Orient, i se va convertir en una de les primeres dones que ho varen fer a Espanya. Va acabar la carrera amb un excel·lent, i anys després, el 1909, va presentar el doctorat en la màxima qualificació.
3: Això o sigui, hauria de fer una ràbia tant d'homes.
2: Sí, fa com a gust. Quan he vist les màximes qualificacions era com, molt bé, tia.
0: Clar. I igualment... sobretot professors.
3: Sí.
0: Que no devien creure en ella.
3: Clar.
0: O no devien... No ho sabem. Eh?
3: Sí. Devia posar molt de puntets a moltes boques.
0: Sí.
3: Intuint.
2: I d'aquesta complicat també, no? Que te posin com a màxima puntuació, sent una dona com a de... Igual te qüestionen un poc més.
0: Exacte.
2: Fins a quin punt.
0: Més
2: no
0: pressió.
2: Sé, això ja és jo, especulacions meves, eh? Però...
0: Segurament era així, perquè la història diu que ha estat així.
2: Sí. Mentre feia tot això, ella també ja començava a defensar com a públicament una idea que avui mos pot semblar com a molt evident, però que en aquell moment no ho era gens, que és que les dones tenien dret a estudiar, a formar-se i tenir una feina remunerada. Va fer de professora, va preparar programes educatius per nines i va escriure sobre l'educació femenina. I, curiosament, aquesta qüestió continua sent molt actual, perquè avui hem cercat dades d'INE, perquè avui les dones són majoria entre l'alumnat universitari a Espanya, representen prop del 57% dels estudiants de grau, però quan miram quins estudis trien, la fotografia canvia molt en enginyeria i arquitectura. Per exemple, les dones només són un 28,8%. Per tant, la pregunta ja no és només si poden estudiar, sinó també senten que poden estudiar qualsevol cosa. I això és el que mos du com a, directament a Maria Goyri, perquè ella no només volia obrir com a la porta de la universitat a les dones, sinó que volia que les dones tinguessin les eines per poder decidir què fer en la seva vida. I enmig de tota aquesta activitat va aparèixer una persona fonamental per ella, que va ser en Ramon Menéndez Pidal. Se van conèixer dins aquest ambient intel·lectual, compartint lectures, llibres d'interessos. Això em fa molta gràcia quan se xerra com a ambients intel·lectuals, perquè m'imagino com a dos senyors amb una pipa. Sí, perquè quin llibre t'has llegit? I coses així, si és bé. No sé. I aquests dos se reunien en aquest context i aquella amistat se va acabar convertint en una relació. No? El roce hace el cariño i, bueno, no.
0: És que en aquests ambients intel·lectuals
4: és que
0: també...
4: qui no s'enamora ningú... fent un debat sobre...
2: És que els intel·lectuals també s'enamoren,
0: exacte.
2: Claro.
0: Exacte, ningú se salva de xiu-xius, també els intel·lectuals.
2: I ells se varen casar i varen tenir tres fills que tenen noms més espanyols impossibles, nomen Jimena, Ramon i Gonzalo. I aquí

0: Bunyola.
1: A Bunyola tenim, som el poble amb més títols universitaris per càpita de les Balears.
2: I és de Bunyola que se n'anirien a un resort a fer la lluna de mel o a investigar romansos medievals.
1: Clarament, romansos medievals.
2: I Dona Maria també. I, sincerament, nosaltres també tenim clar que faríem. Jo igual me n'aniria a un resort. No? Vosaltres?
3: Jo també, m'aniria a un resort.
1: Jo no, m'has avorrit.
3: A tu t'aniries a fer, bueno,
2: sí,
3: en Lluc t'aniries.
2: Tu te'n vas
1: a
2: Dona Maria.
1: A investigar, sí. A aprendre, sí, a empapar-me del coneixement.
4: Molt bé, mentrestant nosaltres teníem una gandula avorrits.
3: Sí, menjant bufet.
1: M'esperau a la gandula, no?
2: I durant aquell viatge ells anaven com investigant la literatura i la tradició oral dels pobles que visitaven, i a Burgo de Osma va passar una cosa molt concreta que acabarà com marcant molt la seva trajectòria, i és que va conèixer, va començar a recitar un romans a una dona amb qui xerrava, i aquella dona li va dir que en sabia més i va començar a cantar. Entre els romansos que va recitar n'hi havia un que no apareixia a les col·leccions que coneixien, del romance de la muerte del príncipe Don Juan, i allò va obrir com una porta a una feina supergrossa per ells, i és que Ana Maria i en Ramon varen començar a recopilar, classificar i a conservar romances de tradició oral. És a dir, aquella dona com que els hi va descobrir que existien coses que ells no tenien com a recapitulades, no? I això va ser com una tasca que els va acabar donant lloc a desconegut com a Arxivo del Romancero, que ells varen crear. I aquí hi ha com una cosa que també m'ho semblava com molt interessant, i és que Ana Maria no només estudiava els llibres que ja existien, també anava com a cercar coneixement allà on era, els pobles, a la gent, i com en general a la memòria oral. Se va encarregar de moure-se un poc per tot per classificar-los. I si hi ha un lloc on Ana Maria va deixar una empremta especialment important és a l'educació. Va formar part de la institució libre d'ensenyança i de la Junta per a l'Ampliació d'Estudis. També va ser professora, la residència de les senyorites, i va fer com que també va transmetre la seva forma d'entendre l'educació com d'una forma bastant moderna, no?, per l'època en què era, perquè no només per ella era memoritzar, sinó que també hauria de tenir curiositat, fer-se preguntes, voler descobrir coses, com anant un poc més enllà, que tu dius, jolín, que curiós que al principi del segle XX ja s'estigués com a debatent sobre això, i ara, segle XXI, seguim també moltes vegades que hi ha centres que també se limiten com a només a aquesta cosa de memoritzar, no? Uh-huh.
1: És un mètode que amb els anys s'ha anat desmuntant, no? Uh-huh. És de memorització.
2: Sí.
1: Però
2: ella se va seguir moguent, com vos deia, sí. Anava per poble, s'anava moguent, i va conèixer en un d'aquests viatges era en Federico García Lorca.
1: Ah, mira.
2: Mm. En 1920, Ana Maria, en Ramon i la seva filla Jimena varen coincidir amb el Lorca a Granada. I va fer, ell els va fer una guia per Salvaifín i el Sacromonte, i els va dur a conèixer els romansos dels gitanos granadins. Aquella experiència com que va despertar amb en Lorca un interès per romancer que anys després va quedar reflectit amb en romancero gitano. És a dir, qui va com a despertar aquest interès per romancers d'en Lorca va ser Ana Maria Nostra. I també podríem dir un poc que Ana Maria va estar d'una manera o una altra connectada amb algunes grans figures culturals del segle XX. Però igualment ella no només se va dedicar a literatura i educació, també va tenir com una part com a social molt important, i va com a fer com a moltes iniciatives per fer com a deseducació una eina per canviar vides. En 1931 va arribar a la Segona República i molts dels projectes educatius pels quals havia lluitat varen tenir com un moment d'expansió, se varen poder com a potenciar les escoles, excursions i activitats culturals, i a la Guerra Civil ja tot va canviar. La família se va separar, Ana Maria i els seus varen haver de fugir, i en Ramon aquest va partir als exilis. En Ramon era el seu marido. I després va arribar com a
3: el seu marido.
2: Va arribar a la repressió franquista, i ja com que tot va ser molt més vigilat, Ana Maria no podia fer ja com a res, és a dir, era com una
1: no
2: mestra.
1: No podia exercir.
2: No, era considerada perillosa.
1: Clar, exacte, vull dir, no sé què li va passar durant la Guerra Civil.
2: Res, en general la varen com a limitar molt i la consideraven, era com si de sobte la consideressin una bruixa, saps? Quan clar. Aquelles dones del medievo xerraven de ciència i coses així.
1: I la sort que no la mataren, perquè no. En aquell moment persones com ella eren totalment represaliades.
2: Sí. Acabada la guerra, molts dels projectes educatius varen desaparèixer o varen ser prohibits, però Ana Maria igualment no va abandonar fins que va morir el 1954, eres 81 anys, el motiu de sa mort no va ser el manco afusellament, i va voler ser enterrada fora làpida, però igualment la seva història com a

0: no va desaparèixer, i avui dia tenim carrers, premis i espais universitaris que duen el seu nom, i sobretot tenim una idea que continua sent com a molt vigent, i és que Anna Maria no només va ser una superfilòloga, investigadora o professora, sinó que va entendre com a aquesta eina que té la educació de donar com a llibertat a les persones, no? Que d'anar com a més enllà de simplement aprendre coneixements, sinó que a partir d'aquests coneixements pot ser un poc més lliure. I també pues, el fet d'obrir portes, d'entrar-hi, ocupar-les i ocupar espais perquè després hi puguin entrar moltes més.
1: Neus, Ida, moltes gràcies a tu avui per posar damunt la taula el nom de Maria Goyri, aquesta activista pionera de l'educació, de la filologia, de la investigació i de la docència, sobretot ara que ja ha començat el curs escolar a les universitats, va ser de les primeres universitàries a Espanya. Per cert, 11.000 alumnes han començat a la UIB aquesta setmana, estudiants de grau, i també alumnes que començaran aquesta setmana el curs. Els docents Jesuset. Ja han començat, una ferrada a tots. I Neus, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per posar damunt la taula noms com és d'Anna Maria Goyri. Mos sentim ben aviat, Neus.
0: Ja mos veurem.
1: Nosaltres fem una aturada pel butlletí informatiu i tot d'una continuam xiu-xiuetjant. Com tu.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia, dos motoristes ferits després de caure d'una altura de 20 metres a Calatuent, a Escorca.
4: L'accident, segons han informat Bombers de Mallorca, ha estat avui migdia quan dues persones circulaven en motocicleta i, en circumstàncies que encara es desconeixen, han caigut. Els bombers de Mallorca, amb l'ajuda de l'helicòpter de la Milana, han pogut rescatar els ferits i els han traslladat fins que han pogut ser atesos pel SAMU 061.
3: I males notícies per l'alumnat de les Balears en el darrer informe PISA. Els illencs se situen per sota de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. L'informe, que avalua els coneixements d'alumnes de 15 i 16 anys, assenyala que les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte a les dades del 2022.
4: L'OEDEC, que ha elaborat l'estudi, llança la veu d'alarma per la baixada contínua en els resultats de la prova dels 90 països que hi han participat. També ha comprovat que, per exemple, la comprensió lectora va disminuint com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se. Així ho ha manifestat el secretari general Macías Corman.
5: La lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, tampoc no pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. De fet, els països amb més dificultats de comprensió lectora també acostumen a obtenir pitjors resultats en matemàtiques i ciències.
3: I en matèria d'habitatge, Marratxí projecta 60 habitatges públics al costat del Torrent Gros, a Palma, amb una inversió de 12 milions d'euros emmarcats en el pla Illes en Transformació.
4: Seran pisos d'unidors dormitoris amb 26 places d'aparcament i per accedir-hi s'hi hauran d'acreditar 10 anys de residència continuada al municipi. Les obres, segons la previsió del govern, començaran a principi de l'any que ve i tindran un període d'execució de 17 mesos. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que aquesta promoció s'afegeix als 34 habitatges de protecció oficial que ja hi ha al municipi i així sumaran quan es construeixin 94.
6: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament crec que més que evident. Aquest projecte se suma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
3: I gent per Formentera ha alertat el Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona.
4: El grup de l'oposició al Consell Formenterer reclama una inspecció urbanística al futur hotel Vestix Can Jordi, a més de conèixer de primera mà tota la informació i documentació relacionada amb aquest nou projecte hoteler.
3: I en aquests moments, a les 6 de l'hora baixa, Begoña Gómez compareixerà en una audiència preliminar abans que el jutge Peinado decideixi si obri judici oral amb jurat. El magistrat manté de moment la convocatòria, comunicada amb només 24 hores d'antelació, malgrat les peticions d'ajornament de les defenses. Gómez no té previst assistir personalment a l'audiència i delegarà la seva representació en el seu advocat.
4: Peinado atribueix a Begoña Gómez presumptes delites de malversació i tràfic d'influències, el dos que l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat que continuïn investigant-se després d'haver descartat els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, Gómez defensa la seva innocència.
3: I Mahó gaudeix de les darreres hores de les festes de Gràcia. Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més informació a l'informatiu vespre a les 7.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I Jordi Suárez, Ens tants de bona hora de... Jordi, digues, vull que me diguin, vull que me mencionin. Crèdits.
2: Això ja va vostre, això.
1: No,
3: Mateu, has de reivindicar.
1: Escolta, aquesta sol·licitud feta... perquè t'anuncin també a tu. Mm. Però és que és qüestió de burocràcia...
2: Clar, clar. La sol·licitud d'ho 8 mesos.
1: S'ha traspapelat la documentació, etc.
2: Però sí, bé. Sí, són coses que passen.
1: Sí, coses que passen. Però bé, tu estàs bé, no? Xiu, xiu.
2: Estic fantàsticament.
1: Estàs content amb nosaltres.
3: No importa te posa mida.
2: No importa.
3: Ja
2: està.
3: Clar que importa.
2: Des de la sombra, jo sempre.
1: Hem encetat la bona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i ara saludam una altra bona una de l'equip. Maria Antònia Miró, com estàs?
4: Molt bé. És que, Justines, com ho has dit, te promet que estava pensant el mateix. He dit, i Jordi Suárez, no? Que estàs d'enhorabona, Jordi, que no sé si ho heu comentat ja, que t'he vist per TV3, tio!
2: Ah, sí, és vera. Sí, ho van comptar en directe, de fet.
1: Exacte. Efectivament, en Jordi Suárez i el seu reportatge sobre el gegant de Llosaton, en Sebastià, el gegant més ben plantat de les Balears, ha arribat a la televisió catalana.
2: Ha donat per molt, en Sebastià. Moltes alegries donen, en Sebastià.
1: Exacte. Que, per cert, la colla gegantera de Llosaton, Jordi, mos ha fet arribar que estan contents.
2: Mos ha fet arribar que estan contents, mos ha fet arribar el clip... I mos han dit, mira, en Sebastià, gràcies a IB3 Ràdio s'ha fet viral a Catalunya.
1: Que bé, i d'una ferrada a la colla gegantera de Llosaton. Maria Antònia, tot bé per Barcelona?
4: Sí, tot bé. De fet, és que, mira, m'ha arribat aquesta peça i he dit, ai, quina nostàlgia. Però bé, no, molt bé, la veritat. A veure, jo us dic que xerrar d'objectes, com sempre... I, mira, m'ha fet gràcia just que en Jordi, sense saber-ho, ha mencionat l'objecte que xerrarem avui.
2: És que estic darrerament...
4: Exacte, estàs on fire. Sí. Mira, avui xerrarem d'un objecte molt senzill, tant per la seva constitució com per la seva funció. Però precisament per això es pot ser un dels millors invents que s'han dissenyat en el món. Avui xerrarem d'esquip!

0: casi nunca detrás de un... De Acero canta Extremoduro, però jo no sé si els clips són de ser, Maria Antònia, no sé qui...
1: Sí que ho són. De fet, és que vaig pensar, ai, si posam aquesta cançó i plantam dins imatge dels oients un clip cantant Extremoduro, i efectivament...
0: Com un clip viu. Tu te'n recordes, no sé si te'n recordaràs perquè ets molt jove, però potser els oients, en Xavi o en Toni, se'n recordaran, que en el Microsoft sortia en el PC un clip a la pantalla quan tenies problemes. Un clip que estava viu. I deia, tens problemes amb el Microsoft?
2: És vera.
0: Sí, confirmen. Confirmen aquest record meu. Maria Antònia, mos l'has desbloquejat.
1: Exacte, un clipet amb dos ulls ben monos, no?
2: Sí.
1: Però sí, podrien avisar-nos de problemes informàtics o cantar Extremoduro, perquè efectivament sí que són de acero, bueno, de ser. Evidentment, estan recoberts d'una capa a vegades de zinc per evitar que s'oxidin, o també ara n'hi ha molts així que són moderns, que estan revestits de plàstic per tenir aquests colorins, no? I és vera que en el llarg de la història han canviat de material, però avui en dia també existeixen clips que són 100% de plàstic.
2: Anem, i no només colors, avui en dia n'hi ha moltes formes diferents, animalets, corets, avions, cotxes...
3: T'ho veig molt el dia,
2: oh? Home, jo som un fan de clips, tot colors.
1: Exacte. És que, és vera, perquè jo l'altre dia pensava, la redacció d'Ivetres Ràdio se pot considerar oficina. És a dir, sí que té quelcom, no? Com de papers, bolis... M'encantava. Us he dit que m'encantava anar a la redacció. No sé si utilitzeu material d'oficina o si sou usuaris de clips a la ràdio.
2: Jo m'agrada més ser grapes.
0: Sí, som més de grapes aquí a Ivetres Ràdio.
1: Sí, eh? Més contingència. També la podem dur a grapa, potser per la setmana que ve, no?
2: Sí, de fet, d'aquí agraïm en Miquel, que és a recepció, que jo sempre que demesté una grapadora li vaig molt amablement, Miquel, em deixa la grapadora i me la deixa molt amablement i li tornen després.
0: La gent del dia també en tenen una damunt la taula.
2: Sí, però no té grapes.
0: Ah, no té
2: grapes.
3: Ja ho té controladíssim.
2: Home,
1: és que es diu.
2: Jo m'agrada grapar-ho tot. Ben grapadet, ben curiós.
0: Home, nosaltres els guions ni ets agrapam perquè siguin més fàcils de girar. Però potser si utilitzem clips per agrupar papers, mos podria anar millor. No ho sé.
1: Clar. És que aquí dius una cosa molt interessant, que realment un clip, quan tu el poses a un grup de papers, a vegades no va com del tot bé, no?, com girar els fulls. I és que, de fet, això m'ho explicaria també a qualque cosa de com va néixer el clip. Perquè, en un inici, els clips no estaven relacionats amb els papers, sinó amb la roba.
0: Sí, és cert que els oients que mos escolten ara no pensaven mai que avui a Hora Baixa escoltarien una secció de molt de minuts sobre el clip. Maria Antònia.
1: Sí, va per llarg. A veure, us dic, per què el relacionem amb els clips i la moda? Resulta que va ser un americà, en Samuel B. Fay, que va ser el primer en fer un primer prototip de disseny de clip, no? De lo que se té a notícia. No era exactament com els que són ara, però sí que és el primer clip que trobam dins història, no? El seu invent el que volia fer era substituir les agulles que se fan servir per fixar les etiquetes de la roba, perquè no deixessin cap fora a dir, no? Sobretot a teles dedicades, o com de luxe, o de seda, no? Que jo me deman, que fort, perquè avui en dia, sabeu que aquestes robes que tenen unes alarmes enormes, que quan ho treus te queda la roba tota foradada? I jo penso, que fort, i fa 100 anys estàvem intentant no foradar la roba i ara mos és ben igual, eh? No. Amb aquelles alarmotes.
0: Sí, és vera, és vera. En quin moment històric diries que ara estàs clip?
1: Bueno, el moment històric d'aquesta primera idea de patent de clip està registrada el 23 d'abril de l'any 1867, data en què celebrem nosaltres, per cert.
2: Sant Jordi. Sant Jordi.
0: Sí que ho sabeu. Ara m'heu sorprès.
1: Sí, 23 d'abril és dia de Sant
2: Jordi. Sant Jordi també hauria de saber.
0: No, 23 d'abril, clar. Pensava, sabíeu la data... És igual, res, m'he confós. Perdona, Maria Antònia.
3: És cada any, no només el 1867.
0: Sí, no, ja.
3: En exclusiva.
1: No, però sabeu el que és fort? Que no només és que sigui Sant Jordi, sinó també és el dia de la secretari a Espanya. Ah, que no ho sabíeu, en aquesta?
2: Ostres, no.
0: Ah, que bona.
1: Sí, és precisament per això, per simulació d'esclip, però clar, he trobat com molts articles que explicaven que a vegades queda un poc eclipsat. Pues era així, per una altra invenció, que són els llibres, no? Però bé.
0: Això d'eclipsat ho has
2: utilitzat? És que clar, ho has fet aposta.
1: Ah, no estava ni escrit, m'ha sortit tot sol.
0: Si una cosa utilitza la gent que és secretària... és clips.
2: Exactament, sí. Però, man, això hem de continuar, perquè, Maria Antònia, com varen passar dels clips de s'arroben els papers?
1: Edo, mira, ara vos en veuré una mica, però vos demanaré què creus que utilitzaven en aquell moment, a finals del 1800, per aguantar els papers? Edo, utilitzaven agulles, de fet. És curiós, però clar, el clip també apareix per substituir les agulles, però en relació als papers, no? Evidentment, en l'invent del clip ja varen començar a utilitzar-ho per també enganxar documents.
2: Mm-hmm. Era el clip que havia inventat en Samuel.
1: No, de fet, aquest ja... No, en Samuel va fer un protoclip que no acabava de ser el clip que utilitzem avui en dia. Però ja el clip que sí que coneixem tots... se diu, de fet, GEM, el model, i el va produir una empresa que se diu GEM Manufacturing Company des de principis de la dècada del 1870 a Gran Bretanya, perdoneu. Però és cert que aquest model mai el varen patentar. I clar, no tots sabem dels seus inicis perquè, de fet, tenim un primer anunci del 1893 en els Estats Units on apareix aquest clip i en el 1904 ja se va registrar oficialment aquesta marca. I com a dada curiosa, avui en dia a Suècia, la paraula per referir-se a qualsevol clip, se diu directament GEM. És a dir, ells diuen ja directament com a es model, que diguéssim, no? Uh-huh. Però clar, què pensaríeu si vos dic que no tothom està d'acord amb el que vos acabo d'explicar?
0: A mi me sorprendria que algú no estigués d'acord amb si història és clip. Maria Antònia.
1: Però mira, digues dins noruecs.
0: Per què? Què s'hi passen els noruecs?
1: No, és molt fort. És que ara flipareu. En sèrio, que és molt interessant. Bé, és perquè ho trobo tan interessant com jo. Però, segur que durant molt de temps s'ha identificat a un noruec que s'anom Johan Valer com es que era realment l'inventor del clip de paper. De fet, li van concedir patents a Alemanya i Estats Units cap al 1901 per fer un clip d'un disseny super similar en el que coneixem nosaltres avui en dia, però era molt més quadradot i, sobretot, no acabava de tenir les dues voltes que tenim nosaltres avui en dia i era molt menys funcional i menys pràctic.
2: Però, mem, un segon, que jo m'estic embuant. Com pots patentar una cosa que ja existeix?
0: I, ja, sobretot, aquella... perdona, Marintani, com pots patentar una cosa com un clip. Vull dir, tu penses, ah, quina cosa m'acabo d'inventar. Mm-hmm. I realment és un clip, és un tros de... un fil ferro. Però això, això revolucionarà el món. Però és un...
1: Ho ha fet? És que
0: sí, no, molt intel·ligent en Samuel o en Johan.
1: Sí, però és que ja vos dic que en Johan va fer un clip que, o sigui, no s'ha de comercialitzar mai. És que és molt fort. El que va passar és que en aquella època les patents eren com molt més liberals i, bàsicament... com que si tu fas un petit canvi a una cosa que ja existia, ja t'aconsellien la patent. I avui en dia no és així, tu has de fer com canvis que siguin molt més significatius. A més, aquest bon home fa feina a una agència de patents a Oslo. Ah. I clar, ho devia tenir molt més fàcil, era moure els papers i, i a lo millor també... Clar, si no...
0: Tràfic d'influències,
1: també...
0: eh?
1: Clar, man, podem al·legar que ell no ho sabia, el millor que existia un altre. Clar, penseu que això era el 1800 i pico, o 1900, que he dit, vull dir, com que... aquesta informació viatjava lent, supòs, no ho sé. Però el que és heavy és que ell mai va arribar a fabricar el seu model i, de fet, ja vos dic que era molt menys funcional que el clip que coneixem avui en dia.
0: Idò, el clip és noruec o no noruec?
1: No, sabeu que no és noruec, però sabeu que un enginyer de l'agència de patents de Noruega que segur que va visitar Alemanya en els anys 20 i va veure la patent d'en Valer i va creure que era el clip de tota sa vida. És a dir, a partir d'aquí se va crear aquest mite nacional. Està un mite que en els anys 50 ja sortien els diccionaris noruecs que el clip era un invent noruec. I, per exemple, a l'any 1989 se va fer una escultura d'un clip gegant de quasi 7 metres a un campus d'una escola de negocis a prop d'Oslo, però menys endevinau quin era el clip que havien esculpit.
3: El britànic,
0: clar, en GEM.
1: Exacte, en GEM, el clip tipus GEM. clar, precisament se va fer aquesta escultura per
0: retre homenatge. Engem coses que en... tenim nosaltres.
1: De tota sa vida, exacte. El que va fer en Johan Banner era com quadrat. Us l'heu d'imaginar com sense les aixones corbes i que només fa com una volta. És que és molt difícil d'explicar. He intentat preparar-ho, però...
0: No, tranquil·la. Jo crec que ho entenem.
1: L'escultura, exacte. I vosaltres quedàvem que varen fer una escultura per commemorar un científic amb un invent que no havia fet ell. I, efectivament, no havia dissenyat aquest clip en Johan Baller. I allà està, aquesta escultura, en la seva memòria.
3: O sigui que fan un monument basat en un error i damunt amb escrit d'un altre. O sigui, va ser un paperot, això.
1: M'ha fet molt bona, Jordi.
3: És que cal, un clip, paperot... Sí, sí.
0: Ai, no ho havia agafat.
3: No, que... hi ha hagut un silenci aquí.
0: Perdona, Jordi, no. Però molt bona ja està, broma. No. Sí, tens raó.
1: Sí, mira, vull dir més coses en relació a aquest mite. Sabeu que el 99, o sigui, 1999, van entrar un segell commemoratiu a Noruega precisament amb un clip tipus GEM, o sigui, és que coneixem nosaltres, per presumir de s'inventiva a Noruega. I fins al 2005, la mateixa enciclopèdia biogràfica de Noruega continuava defensant que en Johan, aquest que vos he dit, era s'inventor oficial.
0: Mm-hmm. Jo no sé si els noruecs mos haurien de donar qualque explicació, eh? Això és engany, ja, jo... és confusió, no ho sabem.
1: No ho sabem. He de dir que, pobrets, jo crec que els fa molta il·lusió tenir un invent nacional, però hem de dir que s'identificassin tant amb els clips va ser una cosa molt positiva per la resistència durant l'ocupació nazi. El partit...

0: Ara no me diguis que Esclip, a Noruega, és que em fa molta gràcia que Esclip hagi ha estat una revolució. Mostra d'orgull nacional a Noruega.
1: Sí, així és. Sabeu que durant l'ocupació nazi de Noruega s'hauran prohibit estrictament el que serien totes les mostres de patriotisme. És a dir, res de dur insignes reals, res de banderes i, bàsicament, cap tipus de símbol que recordés el que era aquell país lliure previ als nazis.
2: Clar, jo dedueixo que també la gent necessitava trobar com una manera dissimulada de rebel·lar-se.
1: Clar, exacte. Llavors, el que va passar és que la tardor del 1940, a les universitats, com la d'Oslo, per exemple, entre estudiants, professors i, posteriorment, ja va anar a tots els ciutadans del país, el que van fer és agafar aquest símbol de resistència pacífica. És a dir, com que Esclip el que fa és literalment unir, volien dir que la societat noruega estava lligada i unida contra els ocupants. I, a més, com que creen erròniament que era un invent 100% noruec d'en Johan Valer, era una manera també perfecta de mostrar l'orgull patriòtic.
3: Però supos que en qualque moment imagino que els alemanys ho varen arribar a notar, això.
1: Clar, sí, amb el temps és que les autoritats varen descobrir el significat que el que era dur un clip a la teva solapa de l'americana i, de fet, va ser arribat a considerat delicte. És a dir, si tu dues un clip, fins i tot et podien ficar a presó. Òbviament, podien fer el que volien i t'identificaven com part de la resistència, no? I ja dic, a dia d'avui he trobat una organització noruega en actiu que se diu La resistència del clip de paper. I expliquen, bàsicament, a la seva pàgina web, la història que us he contat, i sabeu que s'han utilitzat el símbol d'Esclip a manifestacions estudiantils d'enguany del 2026.
0: Ah,
1: per tant, el símbol d'Esclip encara està... No sé si puc dir que està vigent, però sí que hi ha moviments a Noruega que volen com reviure'l.
0: Que bona, molt interessant, idò, sí, sí.
2: És a dir, ara cada vegada que agafem un clip...
0: A mi m'ha canviat
2: la vida. No agafem mai un clip i l'heu estirat
0: sempre
2: fent un filferro llarg.
0: No ho puc evitar.
2: Bé, i de cada vegada que ho facis això, pensaràs que per ventura estàs...
0: Estàs rompent Noruega.
3: Estàs matant un símbol d'orgull nacional.
2: Exactament.
1: Exacte. I
0: no ho faré davant un noruec, per si un cas.
1: No, per favor. Bueno, saps què hauries de fer? L'hauries de deformar i deixar-lo quadrat i digue-li, això és el que vareu fer vosaltres, això. No aquesta cosa que tenim en les mans. Però bé, en tot això que us he contat, crec que ja us estic convencent que els clips són increïbles.
0: Increïbles.
1: Però què pensaríeu? Són increïbles. Però què pensaríeu encara més si vos digués que un home va intercanviar un clip per una casa?

0: enviar un clip per una casa, Maria Antònia Miró?
1: Mira, tot el que us explicaré ara ho ha contat el propi home que ho va fer, que és en Kyle MacDonald, a una TikTok, és a dir, un vídeo de YouTube, però bàsicament se va inspirar en aquest joc com d'escoltes o quan t'he petit de més gran i millor. Sabeu quin joc dic?
0: No.
1: És aquell que vas intercanviant, tu parteixes amb un clip, per exemple, i t'has d'anar passejant pels comerços del teu poble i dir, per què m'ho canvies? I has d'intentar com anar pujant de nivell, que diguéssim.
2: Com el vídeo que vas fer tu.
0: Exacte, tu vas fer això en el dijous.
2: Una sobrassada per mi, era, no?
1: Exacte. Sí. Com podem fer intercanvis que me vagin sortint a favor, no? Ei. I aquest home tenia un clip vermell en sa mà i va dir, quant de canvis puc fer per internet? Va, en un any va fer 14 intercanvis en línia i, de fet, quan més anava, més repercussió mediàtica va començar a tenir.
0: Escolta, jo ara m'hi posaré amb el boli Vic que tenc en sa mà, a veure si així aconsegueix un habitatge digne.
2: Jo crec que sí. Ens falten 3 bolis més. En 4 ja pot començar
0: mira,
2: una caseta a fora vila.
0: No, ja ho provaré.
2: Sí.
1: Clar, això, el que us cont, és de fa 20 anys, perquè va passar tot l'any 2005. Per tant, ens inflació...
0: M'apagues les il·lusions.
1: Bueno, potser en 3 bolis equipares a un clip, no? Perquè jo què sé. Però és vera que... Mira, aquest home va començar amb un clip vermell i després ho va canviar per un bolígraf en forma de peix. Primer canvi. Què trobau?
2: Està bé.
0: Un bon canvi.
2: Un bolígraf en forma de peix ja pot dir com el va fer aquest bolígraf.
0: Equilibrat, un canvi equilibrat.
2: No, i quin peix era?
1: El va canviar unes atlotes. No, ja estava fet. Era un boli que era un peix. I tu quan l'obries, li obries el cap i hi havia per pintar.
2: Idò, ben guapo.
3: Home, va sortir per dintre. Ben guapo. Per el clip, sí, per veritat.
1: Ja, total. Després, des boli ho va canviar per un pom de porta esculpit a mà. I després, des pom de la porta, ho va canviar per un fogonet de càmping. El fogonet de càmping o un generador Honda, d'aquests que fan com electricitat, un generador. I després del generador, un barril de cervesa i un cartell que posava festa. I després va organitzar una festa.
2: Ben bé, aquest home, a quina terra va fer negoci?
1: Clar, sobretot va fer per Canadà i en els Estats Units. De fet, ell s'anava movent per tot el que seria aquest gran continent. I de fet, després del barril de cervesa, va passar a una moto de neu, clar, te quadra que és Canadà, i després de l'intercanvi de la moto de neu va passar un viatge per 2 persones. I després del viatge per 2 persones, que era com un... Com era? Com un hospedatge a la muntanya. Bé, és igual, tot això ho va canviar per un camió. I després, un tècnic de so li va canviar el camió per un contracte de gravació musical a l'estudi que tenia.
0: D'acord.
1: I del contracte de gravació musical ho va canviar per un any de lloguer a Phoenix, Arizona.
0: No me desagrada aquesta idea. Jo ho provaré. Ja puc oferir moltes coses.
1: És bona.
0: Sí, un any de lloguer per un contracte musical que va començar amb un clip. Normal.
1: Exacte.
0: Idea.
1: I encara no acabar, perquè, clar, jo us he dit que ell va acabar amb una casa. Per tant, ell el que va fer és va canviar aquell any de lloguer per passar una hora baixa amb Alice Cooper, que és un músic americà, perquè resultava que la seva manager era la que li va fer el canvi de lloguer, saps? I després... de sa quedada amb aquest roquer, ho va canviar per una boia de neu motoritzada de sa banda Kiss.
0: Una boia de neu motoritzada, què és això?
1: Era una boia de neu que estava motoritzada de tal manera que en lloc de sacsejar-la, pitjaves un botó i sa neu se movia dins ella mateixa. De Kiss, el grup de música rock.
0: Sí,
1: una
0: sí.
1: Punyetera horterada.
0: D'acord. Sí.
3: Calla, qui va petar sa cosa?
1: Sí, aquí va petar, de fet, diu que se va quedar estancat durant molt de temps perquè va dir com ningú m'ho volia canviar una
0: boia de neu.
1: Motoritzada, que a ningú li importa. I el fort és que se'm van recordar que hi havia un home de Hollywood que ja l'havia contactat quan tot això del clip s'havia fet bastant viral i tal, i li havia dit que era col·leccionista de boies de neu. És que és molt fort. I va canviar aquesta boia de neu per un paper o una pel·lícula precisament d'aquest home de Hollywood per fer com d'extra.
2: A veure, Maria Antònia, havies dit que eren 4 passes i jo a sa casa encara no va pel lloc i per aquí ja ha fet com en Forrest Gump, pràcticament. Ha fet tota la vida.
1: No. Vale, no. Sabeu... Ara ja s'arregla. Sabeu que l'Ajuntament d'un poble de Canadà de 1.100 habitants el contacte li diu «Mos agrada molt això que estàs fent, te volem ajudar». I ell diu que té aquest contracte per participar a una pel·lícula i varen decidir organitzar un concurs de talent en aquest poble i qui guanyés el concurs se quedaria amb el rol a la pel·lícula. va ser super multitudinari, va treure molt de turistes en aquest poble de 1.000 habitants i els hi va agradar tant i varen fer efectivament el canvi 12 de juliol del 2006 i varen canviar aquest paper per una casa que estava buida de dos pisos en aquest poble que s'anomena Kipling a Saskatchewan, que està a Canadà, bàsicament.
0: Idò, resum, li va retro.
1: Li va retro una animalada. I després vos he de dir que de sa casa ho varen convertir en un cafè turístic, conegut com el clip de color vermell. O sigui, es diu Red Paper Clip Cottage, clar. I segur que va tancar el 12 de juliol d'aquest any. Mm. Ha estat com 20 anys en actiu.
0: Justament, nosaltres que hi volíem anar. Sí.
1: Ei, hagués estat bo, no? I el que vos, ara ja per tancar, sabeu on més, a part de Noruega, hi ha una escultura d'un clip? Era precisament en aquest poble, perquè l'any 2007 varen fer una escultura gegant d'un clip vermell a un parc per commemorar tota aquesta prosa.
0: Home, grans reconeixements. Els teus somnis t'estan esperant. Escolta, jo no sabia que un clip podia tenir tanta història i, sobretot, podia ser tan inspirador.
1: Ah, que sí? Jo també ho he pensat. He dit, és que els clips són increïbles. Ja només o com un acte de resistència o com s'il·lusió de trobar-se i fer intercanvis. I aquest home va començar el seu viatge amb una il·lusió, que era fins on puc arribar, i ja ho veus.
0: No, no,
1: per tant, jo crec que és això.
0: Ja ho provaré.
1: Exacte.
0: Ja vos ho contaré, com
1: és això.
0: Maria Antària,
1: molt... Fins aquí el que vos volia explicar.
0: Apassionant, la veritat.
2: Jo em he quedat en ganes de saber com era el bolígraf d'espeix.
0: Ara el cercarem per Google.
1: Sí. Hi ha tots els intercanvis hi són, i clar, això vos ho he pogut explicar perquè vaig veure un vídeo amb ses imatges i t'esclates de riure, perquè tothom és extremadament friqui. És a dir, que va generar com una tendresa col·lectiva de dir, te volem ajudar perquè ets un al·lop pringat amb un clip i sa boia se va anar fent gran.
0: Maria Antània, mira, segur que tu també t'aniria molt bé si comencés aquest intercanvi en clips. Una ferrada, m'ho sentit la setmana que ve, dimarts.
1: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.

0: Xiu, xiu.
1: Plana internacional.
2: Dos lladres han entrat de matinada al museu Renoir a Cagnes-sur-Mer, al sud de França.
3: Molt bé, eh?
2: I han intentat robar 4 obres d'art valorades en uns 10 milions de dòlars.
4: Però el robatori no es va sortir exactament com esperaven. L'alarma es va activar a les 5:48 del matí i només 5 minuts després la policia ja era al museu.
5: Els lladres van fugir corrents pels jardins i amb les presses van abandonar 2 dels quadres que havien aconseguit treure del museu. És a dir, van entrar per 4 i van haver de conformar-se només amb 2.
4: Ara el museu haurà de renovar aquests 2 quadres robats.
2: Més notícies. A San Francisco ja han començat a entrar dins les cases robots humanoides que fan feines de neteja per uns 26 euros l'hora. Aspiren, netegen els vàters, arrecuen coses i també treuen els fems.
4: El servei ja fa aproximadament un mes que funciona i aquests robots han netejat més de 50 pisos. La demanda ha crescut tant que els nous clients ja han d'apuntar-se a una llista d'espera.
5: Això sí, de moment el robot no és completament autònom. Mentre fa net, una persona el controla a distància a través de les càmeres que té instal·lades al cap i als canells.
4: Així, així no sabem molt bé què és pitjor, si tenir un robot dins casa o un desconegut que mira a través d'una pantalla.
6: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
2: S'ha fet viral a l'Argentina un nen d'11 anys que dona consells de finances i explica com administrar els seus dobbers. I no només en xerra, diu que ja inverteix part dels seus ingressos en fons, accions i criptomonedes.
4: Es diu Tomi Cristal i, amb l'acompanyament de la seva família, ha après a separar els doblers en 3 categories. Ell comenta, gastar, estalviar i invertir.
5: Déu-n'hi-do. Segons Cristal, aplica la seva filosofia a coses tan quotidianes com anar al supermercat, fer una llista i no comprar coses que no hi havia apuntades. Segons ell, petits gastos que fan, petites despeses que fan cada dia poden acabar sent molts doblers.
4: Tomi Cristal no diu que va a l'escola, diu que inverteix en capital intel·lectual.
7: Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Els dimarts a Xiu-Xiu sempre ens agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I avui a Nostàlgia serem originals. Què vos sembla?
0: Vinga.
2: Avui a Nostàlgia tornem a l'escola.
3: Ahir vaig preparar ja la motxilla, els llibres i tot això. Estic un poc nerviós.
4: Llibres, dos estuts
5: i una llibreta.
4: Dos estuts i una llibreta.
6: Hi ha una motxilla de venta que se transforma
7: en carrito i també se puede llevar así.

0: A veure, per encalentir motors.
1: Vinga, tornem a l'escola.
0: Camp semàntic del primer dia d'escola.
1: Sí, un, dos, tres.
0: Un, dos, tres, va.
1: Contesti otra vez.
0: Jordi.
2: Estoig.
1: Bolígraf.
0: Molt bé, més, més.
2: Motxilla.
1: Llapis.
0: Va, llapis.
1: Cadira.
0: Cadira.
1: Pissarra.
0: Molt bé.
2: Uau.
0: Però els primers dies, primer dia en
1: regla,
0: concret.
1: Regla, tipets.
0: Molt bé, beníssim, molt
2: el
0: bé.
2: El primer dia.
0: Sí, bé, Jordi, vinga, va, nen, va.
1: Compàs.
0: Compàs.
2: Novetats. Experiència. Jo què sé.
1: Pati. Timbre.
0: Molt bé. Bé.
2: Secretaria.
0: Perfecte. Perfecte, molt bé. Avui és una atracció de nostàlgia.
2: Com a... Aula.
0: Aula, bé.
1: Jordi, ja està.
0: Molt bé, guix.
1: Ja, ja no ets atents.
0: Molt bé, no, ho has fet molt bé, tot
1: guix,
0: dos.
1: Guix, no existeix, ja.
0: Sí que existeix.
1: Els guixos existeixen, no? Bueno, guix.
0: Que sí, no?
2: Perdó.
0: Què has dit?
1: Torna-ho a dir, Jordi.
2: No, que és un cantant de Paru Guix.
0: Ah, sí, per cert, vam entrevistar a Xiu Xiu, va ser molt, molt amable. A veure, si la nostra secció nostàlgia, avui tornem a l'escola, cadascú hi posa una imatge, clar, vol dir totes aquestes, però bueno, una cartera, una bata, la bosseta. No anàvem amb una bosseta quan érem molt petits?
1: Ningú diu cartera, se diu motxilla.
0: Bé, una cartereta, la gent gran en diu cartera.
1: Nosaltres teníem una carpeta que li dèiem la carpeta viatgera.
0: Perdona, cartera, la gent du carteres.
1: Sí. Maletí, motxilla...
0: Una cartera.
1: Cartera.
2: Que ficaven el TNI.
0: No, una cartera, no, però una cartera de... És com un maletí.
1: Tu que eres un infant o un senyor
0: un ministre.
1: De 70 anys?
2: Era en Tommy Cristal.
0: Clar, en Tommy Cristal, evidentment, un expert en finances. Però, bueno, sempre hi ha veus, i quan proposam aquesta nostàlgia, venen records i m'ho revenen coses molt, molt agradables, o no tant.
3: Hola, xiu-xiuers, jo sóc la Maria, vos escolt des d'Inca, i si m'he de posar nostàlgica amb el meu primer dia d'escola, vos he de dir que, recordant, a mi no m'agradava gaire l'escola. A mi tot el tema de fer exàmens i tasca i matemàtica, sobretot, era una cosa que duia malament. Però sí que és vera que me feia molta il·lusió sempre estrenar estoig i motxilla, perquè cada any era diferent i sempre me deixaven triar, i això era una cosa que sempre me feia gola. I, evidentment, descobrir a Bormam quin berenar m'havia preparat amb un marona es de matí per menjar-me a l'hora d'espati. I un renou que me superrecordi, però moltíssim, perquè encara sent dins el meu cap, si m'ho imagino, dels dies d'escola, és el renou de la sirena, que era el moment d'entrar i el moment de sortir. Per no xerrar de lo que resàvem a l'escola, el dematí sort baixa, però això ja és un altre tema.
1: La nostra companya Maria Pons de Tèntol.
0: Sí, que no sé per què ha dit son Maria Dinca, sí. Si no la coneguéssim.
1: Sí, és famosa, home.
0: Sí. Molt bé, menys, a tornada
1: no
0: començava...
1: No té molt bon record, no, Maria.
0: No. No. Voltres sí, eh?
2: Jo he de dir que no.
1: Jo he de tornar a dir una altra vegada que tinc la sort de ser de Bunyola i que mos pega la tornada a escola amb festes. Mm-hmm. Per tant, era una tornada molt dolça. Mm-hmm. Pràcticament era, vull dir, era festiu.
0: Sí, però hi havia com un ritual.
1: Ambient festiu.
0: Com un ritual, sí. Anaves a comprar llibres, bé, jo els heretava de mon germà.
1: Que nosaltres compràvem tots, llibres...
0: Ja, amb els deures d'inglès ja fets, cosa que també anava bé.
1: Mm. Nosaltres compràvem llibres quan posaven el paperí.
0: Exacte.
1: I aquest, és veritat que se generava un ambient molt concret de setembre.
0: I ara us faré un exercici. Mentre tancau els ulls, m'hi digues, Jordi.
2: S'ha quedat per anar a veure les llistes que penjaven a l'institut de qui t'havia tocat anar a classe. Això era molt típic. No ho feien a Bunyola, això?
1: Nosaltres no ho hem fet, això.
0: Però... No, nosaltres tampoc. Però bé, i que en Toni Guiscafré també mos deia que sí que s'ho feien, també. I que, clar, era la novetat.
2: Penjaven la llista de la classe en la que anaves a la porta de l'institut i quedava els amics i anava a les 9 de matí a veure en qui anaves.
0: Però ara, un exercici radiofònic, amb en Toni, lleves la música un segon, tancau els ulls i recordeu solo que feien llibres, que feien els llibres. Bé, ho teniu o no? Més o manco. Molt bé, ja està, Toni. Molt bé, no sé si ha funcionat o no.
1: A plàstic, perquè ens aplastificàvem.
0: Sí, a plàstic, com a, no ho sé, un llibre com a des d'escola. Bé, qualsevol cas, hi havia nervis, era un reguitzell de nervis, un pot de peresa, també. Qui seurà al nostre costat? Qui t'entran de vora? Qui serà el nostre tutor, el que deien Jordi? Qui aniran nosaltres a classe? Mos haurà tocat el mateix mestre? Haurem canviat gaire els amics durant l'estiu? No ho sé, moltes de coses.
4: El record del primer dia de classe, per mi, són bons, perquè trobava l'estiu llarguíssim. I tornar a escola era tornar a començar un ordre i, bueno, com agradava a l'escola. Tots els records són bons. Normalment, a la motxilla duia el berenar, el llibre que havien de menester per cada assignatura i després els estotxos en les pintures. Jo recordo molt especialment que en el nostre temps, que jo fa, bueno, tenc 64 anys, varen començar a usar els estotxos amb elàstics i ficaven les pinturetes dins cada elàstic. I aquests estotxos hi havia les pinturetes, qualque bolígrafo, i després hi havia la maquineta de fer punta i la goma de borrar. I es tancava amb una cremallera. Eren plans, com un pont de forma de llibre, però plans en cremallera. Aquell, quan vaig estrenar el primer, era una cosa que pareixia que havia de treure excel·lent en tot, perquè em va fer una il·lusió loca en plero.
1: És que hi havia dos tipus d'alumnes, com aquesta oient, una Margalida, que mos acaba de dir que per així que havia de treure excel·lent, i l'altre tipus d'alumnes que és que ho tenien tot desbaratat.
0: Sí,
2: jo. Jo d'aquests.
1: Jo també.
0: I aquí al principi de curs sempre deies, no, enguany tindré tot supercoriós, l'agenda, el llibre, la calaixera, i bueno, durava una setmana.
2: Sí, sí. Després havies empleat per deixar en la maquineta de fer punta i ho fes a l'estoig i te quedava tot allà.
0: Ai, clar. Okay. I aquella loreta també que feien els llapis just a fer després de tres punta. No ho sé, ara comencen a revenir moltes de coses. Dins l'aula, després, clar, arribàvem aquest primer dia i tocava triar lloc. I on saps, bé, això sí que podries triar, si eres un privilegiat, si no, ja
2: però
0: els professors
2: de llista.
0: Te deien un pop per on havies d'anar. Després estrenar aquella primera pàgina, la primera agenda, que obries l'agenda i deies, encara queda tot això fins que tornis l'estiu.
1: I posaves el nom, agenda sí. Propietat de...
0: Això ho fes.
1: Home, clar.
0: Propietat d'Inés Mateu.
1: Sí.
0: Exactament, molt bé. Clar, després llibres, posaven el nom en els llibres. Xavier Oliver, quart de primari. Bueno, després començaven...
1: Matemàtiques, quart A.
0: Quart A, exactament. Bueno, i després tot perfecte. Però bueno, ja hauria de tenir més endavant per desbaratar-ho absolutament tot.
5: Bona, som en Pere de Pòrtol. Jo record els primers anys, fins que em vaig tenir 12 o 13. Els primers anys d'escola jo sempre tornava amb moltes ganes de veure tots els meus amics. El primer dia, la primera setmana, era superguai tornar al pati de l'escola, el meu bocadillo de Nutella, el partit de futbol que apareixia, com ho jugàvem la vida, com ho jugàvem la final de la Champions, l'any que havia entrenat l'estiu, bueno, com tornàvem tots. En la nova col·lecció de mega cracks, de Panini, de cromos, de futbol, tafos... Bueno, jo recordo allò com una de les èpoques més felices de la meva vida i sempre ho recordaré així. La para amb el
0: cap, la baixa amb el pit... I específic aquells cursos en què... L'estiu, tres mesos, ja se notava molt qui havia crescut. Hi havia algú que havia pegat una estirada.
1: Sí,
0: quan començàvem a canviar la pubertat, portosos...
1: Sí, jo me'n record que hi havia un parell d'estirades que me van cridar l'atenció.
2: A mi, que una cosa que també era molt cridanera era la veu.
0: Sí.
2: Que de cop un no arribava i tot xerrava així.
0: Sí. Espectacular. Sí, quin canvi,
1: a vosaltres vos va passar.
0: Sí, jo no ho tenc...
1: En quin curs?
0: No sé.
2: Jo no va, allò.
0: Una mica
2: tard.
1: Tu
2: vas
1: néixer amb aquesta veu, Jordi?
2: Exacte. No, però era que va ser progressiu, això. Però hi havia gent que de cop se xerrava
0: amb altres mesos. Sí. Totalment, però és vera que era, hi havia que com aquesta transició, que passaves d'una veu així, i després així, com una veu que feies molt de galls, i després ja te canviava la veu completament. Però, bueno, aquest primer pati veia la gent, verament, qui havia arribat nou, també era una novetat, qui havia nou a l'escola. Bueno, amb què renou les converses, els entrepans, aquests oient deia que els duen de Nutella.
1: Sí.
0: Vosaltres de què el dues, l'entrepà?
1: Jo, de foie gras.
2: De formatge.
0: Bueno, en qualsevol cas, tot canviava molt i de vegades semblava que tres mesos donava per canviar moltíssim més de com passa el temps ara, perquè abans tres mesos semblaven tres anys d'ara.
6: De l'escola, pues, jo m'agradava molt anar a escola. O sigui que el primer dia l'esperava amb moltes ganes i, bueno, si podia estrenar una cartera, una motxileta, que no era sempre, perquè en aquell temps tampoc no anàvem molt sobrats, era el que més m'agradava. I quan els meus pares doncs, me podien comprar una capsa de colors, d'aquells colors alpino, me'n record com si fos ara, em feia una il·lusió tremenda. Perquè els llibres, com que jo era més petita que el meu germà, sempre ja eren de segona mà, sempre em tocava anar amb els seus. Però els quaderns, estrenar quadern i estrenar els llapis i estrenar tot això m'agradava moltíssim, molt, perquè m'agradava molt anar a escola. I recordo molt pues, el meu primer mestre que vaig tenir, que era el Doña Mercedes, que era de Menorca, i la record sempre amb molt de carinyo. Després l'altra que vaig tenir era Doña Margarita, que era de Mallorca, i també la record amb molt d'amor, perquè varen ser les dos, varen formar molt, i de veritat és que eren un 10. I, bueno, i tot això, podríem xerrar molt de rato amb moltes anècdotes i tal, però, bueno, això serà un altre dia. Vinga, gràcies, adeu.
0: Ho veus? Ella, Anna Carme Ferrer, que és de Formentera, també ha dit cartera.
1: D'acord.
0: I és més gran que nosaltres.
1: D'acord, clar, és que és antic. És antic dir cartera. No, Anna Carme, vull dir...
0: No, sí, no, sí, sí.
1: Anna Carme és gran, ho ha exacte. Dit. No, a més, sí. La coneixem, no dic cap mentida.
0: No.
1: És el llenguatge que s'utilitzava, m'ha cridat l'atenció que tu, sí, no Xavi, tu que ets un de la generació
0: jove.
1: Z...
0: No, millennial.
1: Ah, d'acord, sí, diguessis cartera, però en tot cas...
0: Pinturetes, plastidecos...
1: És una paraula
0: antiga,
1: relacionada amb l'escola, que era el que demanaves.
0: Demà duré una cartera, demà.
1: Molt bé, Xavi. I per anar amb
0: un paper
1: d'alumini. Molt bon primer dia a totes les famílies. Això serà dijous, vos ho contarem també aquí, a IB3 Ràdio. I ara, mon anirem de viatge.
7: IB3 Ràdio, formació.
8: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
9: Oh, sorpresa!
8: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
0: Com això, com esteu?
8: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
10: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic vel,
10: tinta,
11: mur,
10: cornada...
11: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, ja sabeu que cada dimarts mos agrada agafar l'avió des de l'estudi 1 i Vetra Ràdio per visitar un amic o amiga del programa que viu fora de les illes. Però hem de recordar que aquesta temporada hem decidit anar nosaltres de viatge. Exacte. Amb tots ells.
1: I el que faran serà anar a fer el millor viatge de qualcú.
2: Perquè tothom té un viatge que l'hagi marcat, no sé vosaltres.
0: Jo m'ho he de rumiar.
1: Jo també m'ho he de pensar, la setmana
2: que ve.
0: I da, vinga, avui mon anant de viatge amb... No, Pat Aguiló, Pat, companya, actriu, comunicadora, lingüista, com estàs?
3: Hola, bon vespre.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, tu crec que no podràs triar quin viatge t'ha marcat de tants que n'has fet.
3: Jo vaig tota assenyalada de viatges. Jo sempre tinc viatges que me marquen.
0: Quin va ser el primeríssim que te va marcar, Pat?
3: El primeríssim que me va marcar va ser a Canadà. Jo havia anat a estudiar a Anglaterra, m'havia agradat moltíssim, i li vaig dir a mon pare que volia tornar, i me va dir, bé, idò, cerca't sa vida. I vaig anar a petar a un campament d'estiu de Canadà. Jo tenia 18 anyets i me'n vaig anar cap allà a ajudar lots mexicans que no acabaven d'aclarir-se en anglès, i vaig anar 3 mesos allà a un campament jueu que recitàvem una pregària en hebreu cada dia, que jo encara me'n record, que se cantava l'himne de Canadà, i era una meravella aquell campament.
0: Uau.
3: Era fantàstic.
0: Mare meva. Però després puc dir, sí. Islàndia, Nova Orleans, Chicago, Nova York, Suïssa, Finlàndia... Continua, per favor, t'escoltam.
3: Mèxic. Mira, de Finlàndia m'on anàrem fins a Suècia amb un catamaran i vàrem anar aturant a Estònia, aquests altres, Polònia, Alemanya, Dinamarca... Vàrem anar creuant el Bàltic, que havien de dur un catamaran des de Finlàndia fins a Suècia. Vaig fer Tailàndia, Laos...
0: Sí, un moment. Centrem-nos en aquest viatge, en sí. Catamarà. Què feies tu allà damunt d'aquest sí. vaixell, en catamarà pel Bàltic?
3: Això va ser molt graciós, perquè jo m'acabava de treure els percs, el patró d'embarcacions d'esbarjo, ¿vale? I me vaig apuntar a un web que se diu Crewbay, ¿vale? Que tu t'ofereixes per fer de tripulació. Hi ha diferents... O sigui, tu pots pagar, tu pots fer feina, tu pots tenir experiència, no tenir-ne, tal, no sé què. I de sobte pues, me va cridar aquest senyor, un vikingo vasco, que li deia jo, perquè era un viking, però era un noruec d'així del nord, de més amunt de Tromsø, no? I aquest senyor pues, tenia un catamaran que l'havia de passar des de Finlàndia fins a Suècia. I me va cridar, me va dir, si tu vens, en 21 dies han de... Diu, això no és turisme, això és... Han de travessar.
0: Wow.
3: Val? I bueno, tu aprens, no pagues res, faràs la travessia gratis. I jo vaig dir, idò, venga. I bé, me varen dir de tot. Me varen dir des de trobaràs a l'amor de la teva vida fins a això serà un psicòpata, perquè n'hi va haver un de psicòpata pel Bàltic que va destrossar una senyora, la va fer bocinets i la va tirar des d'un submarino.
0: No. Bé, per cert, entenem que no te va passar res d'això. Que...
3: No, jo no me va passar.
0: Te vares enamorar o no? Te vares enamorar?
3: No me vaig enamorar gens, perquè aquest senyor era bastant masclista. Era tot un personatge. Jo, el dia que jo vaig dur cuixot ibèric per agasajar-lo un poquito i tal, i vaig veure que vaig dur tomàtiques de ramallet i oli d'oliva verge i tal i qual, i aquest senyor de sota va fotre mantequilla. Jo vaig dir, no mos duren bé. No mos duren bé.
0: Però, clar, estàveu tu i ell tots sols a l'embarcació. Quant de mesos?
3: Sí. No, vàrem estar 3 setmanes.
0: Bé, ja m'ha pareix suficient.
3: És molt bon exercici, eh? Sí, no. Un mano a mano, o sigui, dies de sortir a les 5 des de matí, arribar a les 11 del vespre i a les 4 i mitja des de matí tornar a sortir, eh?
0: Uau. Això és una...
3: No era turisme.
0: Això és un mètode...

0: Jo Suïssa va ser una autèntica meravella. Era una granja, hi havia com a 80 porcs, però els cuidava un al·lot. Jo també m'havia d'encarregar d'un moix que sortia de matí a vespre i de quatre gallines amb un gall.
1: Wow.
0: Vale? Que només havia d'anar a recollir els ous i tal. Però ja me varen avisar, me varen dir, de tant en tant pot venir una guineu. I jo vaig dir, hòstia, i què faig si ve una guineu? I diu, no, pa de sucís, madre, pa de sucís, no hi ha problema. Diu, se la vi, se la vi. Digo, sí, bueno, se la vi, però com a passi jo, saps? Va ser una experiència, i també van ser 3 setmanes, amb una granja, un petit poble de Suïssa. Efectivament va venir sa guineu. I va ser molt graciós. És un mètode que és molt bo per aprendre idiomes. Jo, per exemple, ho feia amb so francès, no?, per practicar francès.
1: Però, escolta, i és fiable, i... aquest mètode? Tu te'n vas a cap qualcú i sa gent se fies i tu te fies.
0: Sí, en principi sí. Jo ho vaig fer a través d'una web que tu puges la teva documentació, que no està a la vista de tothom, però diguéssim que hi ha tota una sèrie de coses que te donen punts de confiança, no? O sigui, jo pujava la meva documentació, per exemple, me va passar també a França, uns que després he seguit anant diverses vegades, inclús he duit a ma mare, que me varen dir, dugues a ta mare, i me la vaig endur per Normandia. Aquesta gent, bé, vivien en un poblet de 250 habitants i me varen dir, mira, perquè no te molestis la policia, mos pots enviar una foto del teu passaport i així nosaltres direm que tu ets a casa nostra, perquè, clar, allà tothom se coneix.
1: Clar.
0: O sigui, els nins, jo de vegades anava a cercar els nins quan hi eren, i els nins t'han d'assenyalar tu quan surten d'escola. Diuen, bé, a cercar-me, Patricia!
1: Patricia,
0: si el nin no t'assenyala, Patricia! Tal. I és un mètode molt divertit de viatjar i de conèixer molt la vida quotidiana, no?
1: D'acord.
0: I jo ho he fet, pues, això, en Mèxic, en Suïssa, en França...
1: També has estat a Myanmar, a Laos, a Tailàndia...
0: Sí.
1: Que, per cert, m'has dit abans que quan te'n vas anar per Tailàndia i per Laos, vosaltres imagineu-vos allà napat, en aquests llocs tan diferents, però sonava aquesta cançó que l'any 2018 sonava molt per aquí... que és el Despacito. El Despacito, vosaltres...
0: Jo deia, no me puc ni creure que això hagi arribat fins aquí. O sigui, que arribava fins... En el poble més perdut de Laos...
1: Imagina't.
0: Te trobaves el Despacito.
1: Escolta, Pat, que t'ha portat o que te continua portant viatjar?
0: A mi viatjar m'aporta moltíssim. M'ajuda a conèixer gent... i m'ajuda a conèixer més a jo mateixa. M'ajuda molt a relativitzar les coses. Vull dir, de vegades la gent et diu, hòstia, 21 dies amb un senyor que no t'acaba de caure bé, tancat a un vaixell, no? I jo sempre dic, és que 21 dies és no res a la vida de qualcú.
1: Totalment.
0: Però en el mateix temps, aprendre a conviure amb unes circumstàncies durant 3 setmanes... jo crec que és un gran aprenentatge.
1: Uh-huh. Quins viatges tens pendents, ara?
0: Mira, ara mateix jo visc amb ma mare, que ja li costa... Que ma mare, quan jo vaig tornar cap a Mallorca, jo li vaig dir, dic, mira, jo me ficaré d'ocupa a ca nostra, no te pagaré lloguer, però quan vulguis viatjar, jo t'educ on tu vulguis. I ella me va dir, jo sempre he querido ir a Islàndia. I a mo mare, jo amb 80 i pico d'anys, me l'he duit a Islàndia, Nova Orleans, l'he duit a Myanmar, l'he duit a Tailàndia, tal. I ara ja comença a costar-li una micona. Però el dia 12 d'octubre, o l'11 d'octubre, mon anam a Cartagena, que és on va viure els 3 primers anys de vida mo mare, fins que el meu predí va morir en el submarino d'aquest de Solla, en el T4. I ara va fer 80 anys d'aquell enfonsament i mos varen convidar els de sa base naval. Jo vaig dir, jo sempre he volgut veure un submarino per dins. Uh-huh. I me varen dir, pues estàs convidada. Així que de dia 11 a dia 14 d'octubre me'n vaig a conèixer sa base naval, que era sa base del meu predí, que jo no vaig conèixer mai, i a visitar un submarino per de dins.
1: I de pats, això mos ho contarà de xiu-xiu, perquè te tornarem a telefonar tantes coses que tens per contar, però no els tan poc temps que tenim sempre. Pat Aguiló, moltes gràcies per viatjar, per dur-nos de viatge.

0: avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Adéu. Jordi i Xavi, hem arribat en el xiu-xiu número 469.
2: Molt bé,
3: fins demà.
0: Tornareu, vosaltres.
2: Claves.
0: I d'això. Com un clau. I d'això mateix, a les 5. Gràcies per ser-hi.
4: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. La cogestió aeroportuària esquiva el veto del govern espanyol i s'obri la porta que pugui ser debatuda al ple del Congrés. Això després que l'executiu espanyol hagi retirat per sorpresa aquest punt de l'ordre del dia de la mesa de la Cambra Baixa, que s'ha reunit avui hora baixa. Un fet que, més per Mallorca, impulsor de la proposició de llei, atribueix a la intervenció del ministre Urtasun, mentre que els socialistes asseguren que ha estat mèrit de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La portaveu socialista del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que el govern de Proens no pot seguir confrontant amb el de Sánchez. Per la seva part, el popular Sebastià Sagreras diu que l'Estat no tenia alternativa.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat quan sabien que si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
1: Es dimarts, dia 8 de setembre, dien que han conegut el demolidor informe PISA que avalua les capacitats educatives dels alumnes de la Unió Europea. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. L'alumnat de les Balears suspèn en lectura, matemàtiques i ciències i se situa a la cua d'Espanya, que registra els pitjors nivells de la història. L'OCDE, que elabora l'informe, llança la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats que atribueix a l'ús de pantalles.
5: Reading matters most of all because it is the gateway to every other.
4: És el secretari general Macias Corman que assegura que la lectura és la base de qualsevol assignatura i explica que qui no pot llegir bé tampoc no pot aprendre ni ciències, ni història, ni matemàtiques.
1: I els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'estatut marc a partir de dia 15 d'octubre.
4: La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta d'inici.
1: I el Suprem ha deixat en suspens la denominada Llei de Nets.
4: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de descendents d'espanyols que haurien patit exili. Félix Bolaños, el ministre de Justícia.
6: La decisión del Supremo no la compartimos. Yo creo que es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
4: El Suprem així accedeix a les pretensions de Vox que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en ciclisme. Després de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya, el mallorquí Enric Mas continua líder. Xisco Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre. L'Artenà manté el mallot vermell després del triomf a l'etapa d'avui del britànic James Matthew Brennan. Enric Mas, que ha arribat amb el primer grup, continua així líder a la general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després d'imposar-se al Japó per 79-59. En futbol, el Mallorca ha començat avui matí a Sant Bibiloni a preparar el proper partit, que jugarà diumenge contra el Sabadell. La Champions League ja està en marxa amb la primera jornada de la fase de Lliga i seguim amb més futbol perquè les mallorquines Cata Coy, Patri Jarro i Mariona Calentell estan nominades a la pilota d'or.
1: I Emergències demana precaució davant les pluges, tempestes i forts vents que s'esperen a partir de demà. Tot l'arxipèlag romandrà en avís taronja de l'AM per pluges, tempestes, com dèiem, avís groc per mala mà. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre. Sí, efectivament, demà arriba un canvi de temps important a les illes. És vera que aquestes tempestes que s'han d'afectar ens arribarien principalment a partir de migdia, per tant, atents i no confiar-nos si veiem que al dematí la cosa comença amb tranquil·litat, perquè a partir de migdia el temps pot canviar bastant. És vera també que les tempestes probablement tindran una afectació més aviat local, de curta durada, diria, perquè el vent pot ser un ingredient que no permeti que les tempestes afectin molta estona en un mateix indret, però igualment les intensitats de precipitació allà on toquin terra poden ser destacables, encara que sigui poca estona, i el vent també pot ser bastant intens en cops que poden arribar a superar els 90 km per hora. Per tant, molt pendents demà d'aquestes tempestes, perquè a partir de migdia poden ser fortes.
1: De quina quantitat estan parlant que es poden acumular de pluges, i crec que també Menorca estaran vist groc per rissaga.
8: Sí, també possibilitat de rissagues en el cas de Menorca, i la precipitació s'estima que podria arribar a caure al voltant de 40 litres en una hora, això sempre és bastant orientatiu, i també pendents de les temperatures, perquè avui s'ha tornat a batre una altra vegada un rècord amb més de 40 graus a Pollença, però demà això també acaba de manera radical, notarem un descens important, un descens que més a més s'accentuaria en vista a dijous i ja no tornaríem en aquestes colorades que han patit aquests dies.
1: Gràcies, Dani. Per tant, dos dies que batem rècords de manera consecutiva, superant els 40 graus en un mes de setembre, i era Llucmajor, amb més de 40 graus avui ha estat Pollença. I Mahó viu avui el dia gran i darrer dia de les festes de Gràcia.
4: De fet, ara és el moment de les corregudes al cos. Al migdia ha tingut lloc el Jaleo, que ha estat multitudinari i ha comptat amb 132 cavalls, i el Fabiolé, i 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap de gravetat entre els assistents, alguna lipotímia, perquè la calor avui ha estat la protagonista.
9: Els ventalls, capell, per afrontar la calor que està tan forta que fa.
10: Esgorro, protecció solar i un bon ventall.
11: Cada any ens trobem en aquest punt, que fa fresqueta, ombra, estem bé, tenim beure.
4: I d'aquí una hora i mitja està previst el darrer cargol pel centre de la ciutat i el darrer toc de Fabiol a la plaça de la Constitució, que tancarà les festes de Gràcia d'aquest any.
1: Connectarem amb Mahó, serà minuts abans d'arribar a les 8. També en temps de cultura avui parlarem de la Nit de l'Art, que se celebrarà dissabte, dia 19 de setembre, compleix 30 anys i comptarà amb la participació d'un centenar d'artistes repartits en 50 exposicions, sobretot a Palma, però també en altres municipis de Mallorca, com Andratx i Pollença, i també a Menorca. Com dèiem, vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 8 minuts.

0: Tot el Parlament estava pendent avui del Congrés dels Diputats, concretament de la mesa. Tenia entre les mans la possibilitat d'aixecar el veto del govern de Pedro Sánchez perquè el projecte de llei de cogestió aeroportuària balear entrés a la cambra baixa i els diputats decidissin si es convertia en llei, com volia la majoria parlamentària illenca. Idò, al final, canvi de guió, no hi ha hagut cap votació perquè la Moncloa ha retirat finalment el veto i no hi ha cap obstacle ara perquè es tramiti. Ara la qüestió, Maria Eugènia Quegles, bon vespre, és quan es podrà seguir aquesta tramitació.
1: Bon vespre. En aquest cas, tot torna a estar en mans de la mesa presidida per Francina Armengol, qui ha de classificar el text que va enviar al Parlament Balear. Va per ordre d'entrada, tot i que no sempre. En aquest cas sí, hi ha un element important de voluntat. Les preses en consideració dels textos arribats de les assemblees autonòmiques se solen debatre els dijous i la cola sol ser llarga. En tot cas, fonts properes a la mesa confien que serà en aquest període de sessions. I és que, si hi hagués eleccions generals, abans que es debati, la cogestió aeroportuària balear caducaria. El Parlament l'hauria de tornar a debatre, a aprovar i enviar al Congrés perquè es debat una competència ara estatal.
0: Ara és mal definir quan es debatrà. També és complicat concretar qui ha empès realment el govern espanyol perquè retiri el veto. Altres grups que tenen representació a la mesa, 4 del PP, 3 del PSOE i 2 de Sumar, s'atribueixen el mèrit. L'escenari deixava una situació avui complicada al PSIP.
1: La seva secretària general, Francina Armengol, és la presidenta de la cambra. A les Balears defensen la cogestió i l'argument del veto governamental, que era que si les Balears codecidirien limitar l'entrada dels vols, podria ocasionar pèrdues econòmiques i posar en risc l'estabilitat d'Aena. Fonts properes a la presidència expliquen que Armengol ha demanat al govern que retiri l'impediment perquè els grups debatin el que consideren. Tot i pensar, ella, quan defensen els socialistes illencs, que jurídicament no és un text molt pulcre. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que ara el govern provenç ja no podrà seguir confrontant amb el de Sánchez. El popular Sebastià Sagreras creu que l'executiu socialista no ha tingut altre remei que tombar el veto perquè amb PP i Sumar els socialistes de la mesa perdrien la votació.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya o del delegat de govern.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
1: Més per Mallorca, un dels impulsors de la normativa se mostrava totalment satisfet, no només per haver denunciat el que podria haver passat a la mesa, sinó perquè, segons el diputat ecosobiranista del Congrés, Vicent Vidal, tenen tot el mèrit de la passa enrere governamental.
4: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet, ha fet una passa endavant, hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
1: La tesi ecosobiranista és que el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, ha pressionat i explicat al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el problema que suposava aquest veto per a l'esquerra illenca. Només ell, que és l'encarregat de les relacions en les Corts, en aquest cas, en l'informe fet pel Ministeri d'Òscar Puentes, sap qui realment l'ha convençut.
0: I avui, a més de la cogestió aeroportuària, també és notícia l'informe PISA demolidor en què Espanya ha obtingut el pitjor resultat de la història.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Educació reconeix una nova sabatada i és que l'alumnat de les Balears se situa per sota de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. Segons l'informe PISA, que avalua els coneixements d'alumnes de 15 i 16 anys de fins a 90 països del món, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades que són de l'any 2022. L'OCDE, que és qui ha elaborat aquest estudi, llança la veu d'alarma per la baixada baixada contínua del resultat de la prova dels 90 països que hi han participat. Atribueix en part aquesta caiguda a l'ús de les pantalles.
6: La competència electora és el punt més feble per a les Illes, en què s'han tret fins a 20 punts, manco que la mitjana de l'OCDE i 10 per davall de l'espanyola. Les Balears estan a la cua, empatades amb Andalusia. L'organització ha comprovat que, per exemple, la comprensió lectora va disminuint com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se. Així ho ha manifestat el secretari general Macías Corman.
7: Reading matters most of all because it is the gateway to every other subject.
6: Explica que la lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, diu, literal, tampoc. No pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. De fet, els països amb més dificultat de comprensió lectora també acostumen a obtenir pitjors resultats en matemàtiques i ciències, ha afirmat. Diferències similars es troben en el cas de les matemàtiques, en què la comunitat està en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, les Canàries, Andalusia, el País Valencià i Ceuta i Melilla. En el cas de les ciències, la situació millora i està més a prop de la mitjana espanyola, tot i que encara per davall. En la resolució computacional de problemes, els alumnes de l'arxipèlag treuen resultats més elevats, només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE, i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea. Si ho miren per sexes, ells són millors en matemàtiques i elles els superen en lectura i ciències.
0: Segons les dades d'aquest estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectura, ciències i matemàtiques.
6: De fet, no només estan per davall de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors. Els de l'any 2022 només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reitera la importància de la lectura com a motor d'aprenentatge.
8: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, diu ja s'esperava, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivades de la LOMLOE.
9: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
0: Uns resultats que no han sorprès tampoc els sindicats educatius, que ja els preveien.
6: Així és, tant s'estei com l'ANP assenyalen l'excés de burocràcia a la qual s'han d'enfrontar els mestres, com també les ràtios elevades, l'increment constant de l'alumnat i la manca de professorat per l'elevat cost de vida. Carles Cabrera és el president de s'estei.
10: Nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
6: Els sindicats asseguren que es comencen a notar els efectes negatius de l'educació a través de les pantalles digitals. Escoltam Víctor Villatoro, president de l'ANP.
11: L'impacte de nous hàbits digitals i l'ús excessiu de les pantalles i els dispositius mòbils ha afectat bastant en el tema d'algunes matèries com la transcriptura i la comunicació.
0: Precisament aprofitant l'inici del curs, l'associació Aixeca Escap ha posat en marxa una campanya als centres educatius de l'illa d'Eivissa per traslladar les recomanacions oficials de l'Associació Espanyola de Pediatria sobre l'ús de pantalles entre els menors a les famílies.
6: Unes recomanacions que l'entitat ja exposa en les entrevistes prèvies de l'inici de curs. Yolanda Cardona és membre de l'associació.
12: De 0-6 és 0 pantalles, de 7-12 és 1 hora diària, incloent la jornada escolar, i a partir de 12-16 crec que són 2, i estan fallant amb la part mental. Se pronuncia de fonemes, hi ha molts de fonemes que no saben pronunciar.
0: I no deixant l'educació, però parlam ara d'una protesta perquè una 70 d'auxiliars tècnics educatius que tenen l'alumnat amb necessitats especials a les aules s'han concentrat avui a les portes de la Conselleria d'Educació. Reclamen a la Conselleria un calendari de negociacions per les seves reivindicacions.
6: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATES demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan s'acaba el curs escolar.
13: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses, i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el trabajo que hacemos i que allà realment empecemos a tenir una inclusió real per nosaltres i per els nens que atendemos con necessitats.
6: El col·lectiu no descarta anar a la vaga si Educació no seu a negociar. I les treballadores de l'etapa educativa de 0 a 3 anys inicien demà un calendari de mobilitzacions que començarà amb una concentració davant del Parlament de les Illes a les 9 del matí. Reclamen un compromís polític ferm amb el sector, l'homologació de les condicions laborals i la negociació d'un conveni autonòmic digne. Les protestes continuaran dijous en concentracions simultànies a Mallorca, Menorca i Eivissa, coincidint en l'inici oficial del curs escolar. El calendari també inclou una tancada de famílies i treballadores dia 18 de setembre i una manifestació sectorial dia 25. Les mobilitzacions culminaran el 6 d'octubre amb una vaga general del sector 03 de les 4 illes i l'entrega de més de 8.000 signatures al Parlament.
0: Com dèiem, les mobilitzacions començaran demà a les 9 del matí davant del Parlament, coincidint amb el curs polític. I no deixant de parlar de reivindicacions, perquè els metges es plantegen començar les seves mobilitzacions contra l'Estatut Marc dia 15 d'octubre. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjan octubre, tot i que encara la data no està tancada.
6: Així és, la Confederació demanarà també als grups parlamentaris contraris al projecte que presentin una esmena a la totalitat perquè el text, que ja és al Parlament espanyol, torni al Ministeri de Sanitat. El sindicat manté les seves principals reivindicacions, un estatut propi per als metges, una jornada de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies, el reconeixement de l'excés de jornada i també canvis en el model de jubilació. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes Balears.
14: 4 milions de pacients que s'han vist afectats per els 35 dies de huelga i per els 17 meses de conflicto que llevamos ante la incompetencia de la ministra de Sanidad. Ahora el problema ya no es la ministra, es el presidente del gobierno y nosotros evidentemente lo que le pedimos es que negocie para un estatuto propio para los 180.000 médicos que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
0: I una persona en situació de dependència ha d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Illes. El govern és a 12 dies d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat de reduir el temps d'espera a 6 mesos, un objectiu al qual es preveu arribar d'aquí a final de legislatura. Aquestes són algunes de les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa l'octubre de l'any passat. Carme Moreno.
15: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o un centre de dia, entre d'altres serveis o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a aportar el 50%.
16: Muy indignados porque, bueno, no se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir. Supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
15: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera. Com passa amb la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat. Ha passat dels 14 mesos de l'any passat als 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
16: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
15: La contratació de més personal i l'augment pressupostari que supera el 231 milions d'euros han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 noves places de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basten i aposta per fomentar l'autonomia personal.
0: 7:22 minuts.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
17: Catalina!
18: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homà.
19: És una provocació darrere un altre.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
20: Abuelo!
21: No deixaràs de sentir-la prou.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
22: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
5: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Emergències ha activat l'alerta taronja per demà per pluges, fortes ratxes de vent i algunes rissagues en el cas de Menorca. L'AM preveu mala mà també per ones que poden arribar als 4 metres d'altura i oscil·lacions de la mà a Menorca de gairebé un metre. També es preveuen tempestes que poden anar acompanyades de calabruix i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Ens ho explica Neus Pericas.
23: Demà, tot i que el dia pot començar assolellat, estan previstos quasi la totalitat de fenòmens adversos que recull Meteoval: pluges, tempestes, vent i alguns fenòmens costaners. És per això que el director del Centre d'Emergències, Eduardo Parga, demana precaució.
24: Lo que pedimos a la població es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
23: El canvi brusc de temps es preveu que serà a partir del migdia.
0: I per la mare encara d'entorn. Gent per Formentera ha alertat el Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona.
6: El grup de l'oposició al Consell Formenterer reclama una inspecció urbanística al futur hotel Vestix Can Jordi, a més de conèixer de primera mà tota la informació i documentació relacionada amb aquest nou projecte hoteler. Gent per Formentera entén que la normativa territorial i d'ordenació turística vigent no permet implantar aquest hotel en sòl rústic. Per això volen saber quins usos i llicències s'han autoritzat per a les edificacions.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat una festa il·legal.
6: Un missatge publicat en una xarxa social que convidava una presumpta festa d'aniversari ha estat la pista inicial que ha permès actuar els agents. Gràcies a la intervenció d'un dron amb visió nocturna, la policia local ha pogut localitzar el punt de trobada de la convocatòria, situat en aquest cas a l'aparcament del Col·legi Urgell. Allà, dins un cotxe, han identificat un dels organitzadors que no aconsegueix esquivar la patrulla de policia. L'home, que se sospita que s'encarregava de transportar els convidats a la casa on se celebrava la festa, ha donat positiu en drogues.
0: I el municipi de Ses Salines s'assuma al de Campos i prohibeix també el consum de l'aigua de la xarxa pública amb manco de 24 hores de diferència. La greu sequera d'aquest estiu i l'augment de la demanda han disparat els nivells de salinitat dels pous municipals que superen els límits legals permesos.
6: A Ses Salines i la colònia de Sant Jordi, l'Ajuntament ha emès un ban d'urgència. Les recomanacions de salut pública són estrictes. No s'ha de fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. En tot, les autoritats recorden que l'aigua sí que és totalment segura per a la higiene personal, dutxar-se o fer les feines de neteja domèstica. El consistori confia que la situació es normalitzi de manera progressiva durant els propers mesos en l'arribada de les pluges de la tardor i la davallada de la pressió turística.
0: I el Consell de Formentera ha presentat al·legacions a la reforma estatal del reglament de costes amb un informe tècnic i jurídic. Reclama una normativa que protegeixi a al litoral tenint en compte les particularitats de l'illa.
6: Ha estat en el mar de la Mesa del Litoral reunida aquest dimarts, en la qual l'administració insular ha defensat que la realitat física i morfològica de l'illa requereix solucions tècniques adaptades a la seva singularitat. El Consell ha remarcat que sempre estarà al costat d'adaptar la normativa als efectes del canvi climàtic. Per això, sí, en criteris tècnics, l'objectiu és evitar automatismes que puguin comportar la incorporació de terrenys al domini públic marítim o terrestre sense una justificació tècnica. El Real Decret de Gestió de Riscos que prepara el Govern Central està en fase d'audiència i informació pública i preveu modificar el reglament de costes.
0: I més de 4 mesos després de la posada en marxa de la nova contracta d'autobusos a Eivissa, l'aplicació oficial Alsa Mobi for You continua generant divisions entre els usuaris. L'eina, que es va estrenar a l'abril per centralitzar rutes i horaris, rep elogis, però també moltes crítiques per falta de precisió.
6: Així és, per alguns eivissencs, la nova aplicació de mobilitat d'Alsa ja és indispensable.
2: Me pareció bastante intuitiva la aplicació, bastante amigable también.
3: Al principi va costar una mica d'adaptació, però ja va una volta d'acostum, ja va molt bé.
4: Por las aplicaciones, por la información, eso va perfectamente.
6: Altres s'han trobat amb buis d'informació importants.
17: En abril, cuando empezaron y bajé la aplicación, no había el T6 dentro de la aplicación. Y el T6 que va a Portinach es mi autobús.
6: I és que l'1 d'abril no tots els vehicles varen activar la seva geolocalització. Mariano Juan és el conseller de Mobilitat.
20: Aquesta aplicació informàtica va començar sense marcar les noves línies. Ara ja marca les línies en planos, ara ja marca geolocalització per línies.
6: Per a aquells que encara no s'han familiaritzat amb l'eina, l'aplicació ofereix un planificador de rutes personalitzat per connectar diferents punts de l'illa, mapes interactius de totes les línies i, teòricament, la previsió de pas per minut de cada autobús per estalviar esperes.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, la cogestió aeroportuària esquiva el veto del govern espanyol i s'obri la porta que pugui ser debatuda al ple del Congrés.
6: Tot això després que l'executiu espanyol hagi retirat per sorpresa aquest punt de l'ordre del dia de la mesa de la Cambra Baixa, que s'ha reunit avui a hora baixa, un fet que més impulsor de la proposició de llei atribueix a la intervenció del ministre Urtasun, mentre que els socialistes asseguren que ha estat mèrit de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que el govern de Proens no pot seguir confrontant amb el de Sánchez. Per la seva part, el popular Sebastià Sagreras diu que l'Estat no tenia alternativa.
25: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca.
26: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
0: I l'alumnat de les Balears suspèn en lectura, matemàtiques i ciències, segons l'informe PISA 2025. La comunitat baixa 30 punts en lectura respecte de l'any 2022, 22 en matemàtiques i 9 en ciències, i se situa així a la cua d'Espanya, que registra els pitjors nivells de la història.
6: El conseller d'Educació, Toni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents, que per altra banda ja s'esperaven, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
9: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
6: Mentrestant, l'OCDE, que elabora l'informe, llença la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats que atribueix a l'ús de pantalles i a la falta de comprensió lectora.
0: I els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'Estatut Marc dia 15 d'octubre.
6: La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta de l'inici. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes Balears.
27: Ara el problema ja no és la ministra, és el president del govern. Y nosotros, evidentemente, lo que le pedimos es que negocie para un estatuto propio para los 180.000 médicos que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
0: I el rei examina la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa en una reunió a la Zarzuela.
6: Hi han participat Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i els comandaments operatius.
0: I el Suprem ha deixat en suspens la denominada Llei de Nets.
6: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de descendents d'espanyols que haurien patit exili. Félix Bolaños, el ministre de Justícia.
1: La decisión del Supremo no la compartimos. Yo creo que es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
0: I Mo viu la festa grossa, el darrer dia de les festes de Gràcia. Ho fan aquests moments en les corregudes al Cos de Gràcia.
6: Al migdia ha tingut lloc el jaleo, que ha estat multitudinari i ha comptat en 132 cavalls i el fabioler i també en 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap d'ells de gravetat, i entre les assistències principalment alguna lipotímia, perquè la calor ha estat la protagonista.
0: A partir de les 8:30 s'espera el darrer caragol pel centre de la ciutat i el darrer toc de fabiol a la plaça de la Constitució, que tancarà així les festes de Gràcia 2026. A la següent mitja hora de l'informatiu serem en directe a Mó per saber com van aquestes festes. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports, en Xisco Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: Començant parlant de ciclisme, perquè després de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya, el mallorquí Enric Mas continua líder.
7: El ciclista artenang manté el mallot vermell després de l'etapa plana d'avui de 181 quilòmetres de recorregut entre Cortegana i Palos de la Frontera. Una cursa en què la victòria ha estat per al britànic James Matthew Brennan, que suma així el seu quart triomf a la Vuelta a Espanya 2026. Enric Mas, que avui ha arribat amb el primer grup, continua al capdavant de la general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gay i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic, que és el tercer classificat. Escoltam Enric Mas.
8: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión. Es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
7: Avui s'havia reprès la competició després de la jornada de descans d'ahir i Enric, diu, va aprofitar per agafar forces.
8: Bien, sí que es verdad que ayer nos lo tomamos un poco más de calma porque hoy era un poco más, para nosotros, un poco más suave en ese sentido. Y cuando te relajas un poco se nota. No, ayer me dediqué a descansar y había una preparación previa, creo que muy buena. Y nada, a por ello.
7: Dijous, la contrarrellotge individual pot ser clau per acabar de postular-se com a campió, però l'artenang ho té ben clar.
8: Primero vamos a centrarnos en mañana, que cada día es súper importante y el jueves ya llegará.
7: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de finals de setembre al Canadà en doble representació balear. Seran Enric Mas i també Mavi García. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després d'imposar-se al Japó per 79 a 59. Aquesta victòria, afegida al triomf d'Alemanya contra Mali, fa que Espanya s'hagi classificat com a primera de grup i eviti així jugar l'eliminatòria de vuitens de final. Elena Puello va contribuir a la victòria en 4 punts, mentre que la mallorquina Alba Torrens no va jugar. Escoltam una de les seves companyes, Maite Cazorla.
10: A ver, presión había, está claro, pero es verdad que cada partido siempre lo queremos ganar, independientemente del anterior, de cómo vaya. Entonces, bueno, creo que muy contentas. Es verdad que era un partido muy físico, ha sido un partido muy físico, entonces teníamos que intentar olvidarnos de eso y seguir jugando. Podemos controlar solo las cosas que podemos controlar, entonces a descansar y a seguir sobre todo pensando nosotras en el paso del que queremos que ir, el equipo que queremos ser.
7: Espanya té ara 2 dies de descans i serà dijous quan s'enfronti als quarts de final el guanyador del partit de demà entre Austràlia i Itàlia. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a Sant Bibiloni a preparar el partit de diumenge contra el Sabadell. El conjunt català arribarà a Somos com a tercer classificat després d'imposar-se ahir vespre al Córdoba per 3-2. El Mallorca és 7 en 7 punts, un manco precisament que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir es va tancar la quarta jornada amb l'empat a 1 entre Getafe i Celta, en debut, per cert, del mallorquí internacional en Bolívia, Óscar López, amb el conjunt madrileny, i també la victòria de la Reial Societat, el Martínez Valero, per 2-3. Pel que fa a l'Eivissa de la primera federació, després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blaucels ja preparen el pròxim enfrontament, que serà aquest dissabte contra el Sant Andreu. Amb una victòria i una derrota, l'inici de la temporada és irregular, però els jugadors Joldi i Varela han assegurat que el rendiment de l'equip pitius anirà més.
11: El staff llega nuevo, un porcentaje muy, muy alto de la plantilla llega nuevo, cada uno de un sitio diferente. Entonces, bueno, todo requiere su tiempo, todo lleva un proceso y las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no?
12: Ajustando sobre todo en esa parte defensiva y, pues sí, obviamente todos podemos hacer más, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, tener un poco de paciencia, que esto es muy largo y llevamos apenas una semana todos juntos y seguro que va a ir bien.
7: I ja està en marxa la Champions League 2026-2027 a la primera jornada de la fase de Lliga. De fet, ja hi ha 2 partits en joc. El temps de descans, l'AEK Atenas va guanyant per 1-0 a l'ASC d'Àustria i el Bruges, amb l'exmallorquinista Jan Virgili de titular, que de fet ha donat l'assistència, està perdent per 1-3 contra l'Aston Villa. Pel que fa als 5 representants espanyols, a les 9 del vespre serà el torn de 3 d'ells. D'una banda, el Real Madrid rebrà al Bernabéu la visita de l'Inter. Escoltam el seu entrenador, José Mourinho.
13: No es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
7: I el Betis, que torna a la Champions 21 anys després de la seva darrera participació, debutarà en aquesta edició al camp de Lille francès. Escoltàvem el tècnic del Betis, Pellegrini.
14: Jugamos contra el puntero de la Liga francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles. De grosso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
7: Y el Villarreal del entrenador Íñigo Pérez visitará el camp del Borussia Dortmund.
15: Esperaremos el mismo Borussia Dortmund que hemos visto en todos los partidos analizados en toda la etapa de Niko Kovac. Entonces, es otro partido, pero siguen manteniendo su filosofía, su idea, con su gente.
7: I demà jugaran els altres 2 representants espanyols. El Barça rebrà la visita del Feyenoord i l'Atlètic de Madrid jugarà a Anfield contra el Liverpool. I acabam avui parlant dels Premis Pilota d'Or perquè hi ha 3 jugadores mallorquines nominades. Cata Coi, Patri Jarro, del Barça, i Mariona Caldentey, de l'Arsenal. A més, Cata Coi també ha estat nominada al Premi a Millor Porter. I pel que fa als Premis Masculins, destacam la presència de jugadors i entrenadors espanyols nominats a totes les categories. A la Pilota d'Or, Lamine Yamal, Rodri, Cubarsí, Cucurella, Fabián Ruiz i Ferran Torres, a millor porter, Unai Simón, Joan García i David Raya, a millor jugador jove, Lamine Yamal i Pau Cubarsí, i a millor entrenador, Luis de la Fuente, Miquel Arteta, Luis Enrique i Unai Emery. La gala se celebrarà el 26 d'octubre a Londres.
0: Gràcies, Xisco. De 8 minuts per arribar a les 8.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Marratxí projecta 60 habitatges públics, ho fa al costat del Torrent Gros a Palma, amb una inversió de 12 milions d'euros emmarcat en el pla Illes en Transformació. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Seran pisos d'un i dos dormitoris amb 26 places d'aparcament i per accedir-hi s'hauran d'acreditar 10 anys de residència continuada al municipi. Les obres, segons la previsió del govern, començaran a principis de l'any que ve i tindran un període d'execució de 17 mesos. La promoció es construirà al carrer de Mariano Gómez Ulla, al nucli del Pont d'Inca, en quatre plantes. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que aquesta promoció s'afegeix als 34 habitatges de protecció oficial que ja hi ha al municipi, i així són un total de 94.
2: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament, crec que més que evident. Aquest projecte se suma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
0: I per la mare d'emigració.

0: El delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, no compareixerà per donar explicacions sobre els informes que avisaven d'una suposada arribada massiva de persones migrants a les Balears, com demanava el Partit Popular.
1: Font de la delegació del govern espanyol a les Balears han explicat avui a Ivetres Notícies que els funcionaris i les autoritats de l'Administració General de l'Estat no estan obligats a compareixer davant el Parlament i descarten així que Rodríguez respongui la petició que la mateixa presidenta feia ahir per esclarir les paraules de Pedro Sánchez.
0: I sobre la situació a Ceuta, la Zarzuela ha fet saber que el rei segueix molt pendent de tot el que passa a la ciutat autònoma. Felip VI s'ha reunit amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de Defensa i el comandament operatiu per avaluar la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa. Mentrestant, el president de Ceuta ha demanat ajuda a Brussel·les.
1: Juan Jesús Vives ha demanat més presència de la Unió Europea al seu territori a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil. En una roda de premsa a l'Europarlament, Vives ha denunciat la situació, diu, insostenible que travessen els hostis arran del que qualifica ell d'invasió per part del Marroc.
2: Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto. Y el respeto empieza por respetar nuestra frontera.
0: Reunió que coincideix en la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva a Ceuta que ha acordat avui el Consell de Ministres.
1: Concretament està previst fer públics els documents elaborats entre el 1 de juliol i el 1 d'agost sobre l'incident migratori. Inclourà informació del CNI, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil sobre el mes previ a la crisi. Es podran consultar a partir de demà migdia al web oficial de la Moncloa.
0: I sobre el terreny, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha promès que els propers dies es pegarà una bona estirada al cens de migrants i xifra a 1.100 els adults ja registrats.
1: El ministre ha visitat avui les noves instal·lacions del Centre d'Acollida Temporal d'Immigrants, unes cel·les que assegura que ajudaran a alleujar el col·lapse dels procediments d'asil i d'expulsió. I és que és on es fan els cribatges. Marlaska manté que es fa tot garantint la seguretat i el dret de tots.
3: Garantizar la seguretat de tots els ceutis i, finalment, com no pot ser també d'altre modo, aplicar la llei d'estrangeria, però en paràmetres necessàriament de legalitat. Ningún atajo que conduzca a la ilegalitat.
1: Marlaska confia en que no s'haurà d'ampliar el període establert del comandament únic a Ceuta, però no s'atreveix a donar una data de normalitat absoluta a la ciutat.
0: Tot això quan avui alguns alumnes han pogut tornar a classe a Ceuta.
1: Ho han fet els centres que han contractat serveis especials com seguretat privada o de guarderia per evitar que els estudiants hagin d'esperar al carrer a que les famílies els recullin.
0: I per cert que un total de 112 persones d'origen magrebí i subsaharià han estat rescatades avui després d'arribar al sud de Mallorca, Cabrera i Formentera, a bord de 5 embarcacions.
1: Tres de les embarcacions han estat interceptades per efectius de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim a Cala Gaiota, a Cabrera i Formentera. A més, s'han localitzat 15 persones d'origen magrebí al camí de Can Blaget, al Pilar de la Mola, que haurien arribat en una altra embarcació. En aquestes actuacions s'han atès 88 persones d'origen magrebí i subsaharià. Segons dades del Ministeri de l'Interior i Delegació de Govern a les Balears, des de principi d'any han arribat a l'arxipèlag 304 embarcacions amb 5.299 persones.
0: I en la seva primera intervenció, la Cambra Alta, la senadora per les Pitiüses, Neus Massanet, que ha substituït l'eivissenc Juanjo Ferrer, ha demanat al govern central quin balanç fa de les actuacions de salvament marítim enguany a Formentera en l'arribada d'embarcacions de persones migrants.
1: La resposta al ministre de Transport, Òscar Puente, que ha destacat el reforç fet durant el 2025 en la incorporació de diverses naus en base a Eivissa o Formentera i que considera han donat una resposta positiva en tots els casos d'arribada de migrants.
4: En los últimos años se han dado pasos muy importantes, se han renovado y reforzado medios tanto en Ibiza como en Formentera. Señor ministro, quisiera preguntarle si teniendo en cuenta la evolución de la actividad marítima y las necesidades específicas de nuestra isla, el Gobierno contempla reforzar o ampliar la presencia de salvamento marítimo en las próximas temporadas.
5: Desde el año 2025 se han incorporado otros medios relacionados con el salvamento. Nosotros entendemos que con los medios que disponemos en este momento estamos en condiciones de atender las intervenciones que se producen en la isla de Formentera, que en concreto en este verano han sido 6.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Begoña Gómez ha estat citada avui a les 6 de l'hora baixa una audiència preliminar abans que el jutge Peinado decideixi si obri judici oral amb jurat. El magistrat manté de moment la convocatòria comunicada amb només 24 hores d'antelació, malgrat les peticions d'ajornament de les defenses. Gómez no té previst assistir, no ha assistit personalment a l'audiència i ha delegat la seva representació en el seu advocat.
1: Peinado ha justificat la rapidesa de la convocatòria perquè a partir de demà comença un període de vacances i, segons argumenta, ajornar l'acte obligaria a cercar una data nova encara sense concretar. L'audiència és un pas previ necessari per decidir si la causa avança cap al judici oral. Peinado atribueix a Begoña Gómez presumptes delictes de malversació i tràfic d'influenci. El 2, que l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat que continuen investigant-se després d'haver descartat el de corrupció en el negocis i apropiació indeguda.
0: I un segon exdirectiu de Plus Ultra admet el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat de l'aerolínia, però no aclareix el rol de l'expresident Zapatero en la trama. Es tracta de qui va ser conseller delegat de l'aerolínia, Roberto Rosselli.
1: Avui ha reconegut davant el jutge de l'Audiència que va abonar més de 500.000 d'euros al grup de José Luis Rodríguez Zapatero. Per tal, com va dir ahir, Julio Martínez tampoc no ha aclarit quines gestions va fer l'exmandatari per aconseguir que la Societat Espanyola de Participacions, la SEPI, otorgués un préstec a l'aerolínia l'any 21, una intermediació que l'expresident del govern espanyol ha negat.
0: I el Suprem deixa en suspens la denominada llei de nets. L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de descendents d'espanyols que haurien patit exili per raons polítiques, ideològiques, religioses, d'orientació i d'identitat sexual.
1: El Suprem decideix així a les pretensions de vots que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa. Una decisió que el govern no comparteix. És el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
6: La decisión del Supremo no la compartimos. Yo creo que es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
0: I en clau internacional han estat robats dos valuosos quadres del Museu Renoir a França.
1: A lladres que van entrar al recinte a prop de les 6 del matí de dimarts a la ciutat de Canyadamar, rompent una finestra, i van abandonar durant la fugida dues de les quatre obres inicialment sostretes. França va ser setsejada ja va fer un any per l'insual robatori al Museu de Loewe l'octubre del 2025, en què els lladres varen aconseguir un botí de joies i una diadema de l'emperatriu Eugènia de Montijo, tot valorat amb 88 milions d'euros. Espanya va patir el mateix amb el robatori del tresor de Villena a Alacant fa només dues setmanes.

0: un bon ventall.
1: Cada any ens trobem en aquest punt, que fa fresqueta, ombra, estem bé, tenim beure.
2: La gent jove ja ens està guanyant en els veteranos, però n'hi ha bastant de veteranos.
3: En qualsevol cas, en calor o sense, la festa segueix aquí amb les corregudes al cos, el darrer acte d'aquestes festes, perquè més tard, de vés les 8:30 del vespre, hi haurà a la plaça Constitució el comiat de la Colcada i el darrer toc de Fabiol, un moment de la festa emotiu i que cada vegada segueix més persones.
4: Gràcies, Xamat, tot això després d'un jaleo tranquil.

0: Com dèiem, el jaleo s'ha desenvolupat en tranquil·litat, sense assistències greus, però tres persones sí que han requerit ser traslladades a centres hospitalaris. La calor ha estat protagonista durant tot el dia, a diferència d'aquesta hora baixa, com ens explicava en Samat. Al matí, el jaleo ha estat marcat per la calor. Blai Barber.
1: El jaleo del diumenge de les festes de la Mare de Déu de Gràcia s'ha desenvolupat com estava previst, amb dues voltes abans de l'entrega de les canyes verdes. La calor no ha frenat els maonesos i visitants que volien gaudir de la jornada. En sentim alguns amics del jaleo.
2: Que jo ja no m'agrada assistir, imagina'm guany lo fort que és, i venir aquí és ganes de passar pena, però bueno, tot ho val. Un dia a l'any tot ho val.
3: El jaleo, com cada any, és una meravella. El que passa que nosaltres ja tenim una edat i no podem anar a dir-se votar.
1: Al carrer de Serraval, just al costat del pont de Sant Roc, els cavalls bevien aigua per refrescar-se. Escoltam a dues caixeres.
4: Amb aquesta calor que fa un guany és insuportable. I més, i a part han posat punts de mangueres per refrescar-los, que els altres anys no hi era. I és un punt afegit que ho valoram els caixers i els propietaris i més ells.
5: I ara que mateix aquí baix aquests acaben de dutxar un poc.
1: Els cavalls s'anaven dutxant entre volta i volta al carrer d'Isabel II amb una màniga, que és una novetat d'aquest any. També hi ha un ferrador de guàrdia per tot el que necessitin. El sentim.
6: Si hi ha qualque cavall que s'atrepitja una ferradura, se l'esclava, doncs ja són encarregats de posar-li de nou.
1: 131 caixers han fet molts de vots entre la multitud. La Creu Roja afirma que en total, durant el jaleo, hi ha hagut 30 assistències sanitàries amb 3 trasllats a centres hospitalaris per una cossa de cavall a la boca d'un infant, una possible fractura de peu i una possible fractura de nas, també l'hipotíbia. S'escoltam el coordinador de Creu Roja.
7: Hidratar-se, sobretot beure molt de líquid, preferentment que no tingui alcohol.
1: L'entrega de les canyes verdes es viu amb molta emoció. Després, el Volem Vi, que també s'ha desenvolupat amb molta alegria i s'han tirat 250 botes. I s'ha acabat amb la samba amb Héctor García, el director que s'ha estrenat a la banda de música de Mou.
0: I dissabte, dia 19 de setembre, torna la Nit de l'Art, torna bàsicament, sobretot espais de Palma, ho fa 30 anys després, amb mig centenar de propostes. Sandra Martínez.
8: I és que, com recorda el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus, l'èxit va ser tan immediat que ben prest les coses arribaren a un moment que estaven a punt de sortir de mare.
9: Jo gastei la primera galeria tenia el carrer Concepció, clar, hi havia el Centre Cultural de la Nostra Obert, la Galeria de Manel, la Mediterrània, hi havia com 6 o 7 galeries concentrades allà, i quan se feia un dijous, a les 8 del vespre o a les 9, no podies passar. I la gent, al final, el que feia era anar a la galeria, feia així, no podia ni xerrar ningú, i s'anaven al restaurant de vora, en els bars, que és que ens demanaven quan serà la Nit de l'Art, perquè en aquell moment era una Palma també distinta, però en aquell moment, un dijous, li feien segons, no?
8: Perquè l'essència d'aquesta iniciativa pionera a Europa no es perdés, es va decidir ampliar el nombre de dies i passar de dijous a dissabte a la Nit Central. D'aquesta manera s'ha aconseguit mantenir l'equilibri en una iniciativa que ja no és només pels galeristes.
9: Al final és una iniciativa privada, que després se sumen institucions, se sumen patrocinadors, se sumen altres espais, inclús gent del carrer que aprofita la nostra feina per obrir, jo no sé, per posar una peça dins una papereria d'un carrer X, no? Però també això és part de la festa, no? Jo crec que les festes culturals, i més art contemporani, que normalment és algo que no és majoritari, no? Que a vegades si els costa, aquest dia se converteix en un esdeveniment obert per tothom i que tothom pot participar.
8: 16 galeries de Palma, però també de Santanyí, Pollença, Andratx i Mou ofereixen la seva millor cara juntament amb institucions com el Govern, el Consell, l'Ajuntament de Palma. És una nit especial, del 6 al capvespre a 11 de la nit, que malgrat canvis i crescudes, no perd l'essència.
9: És destruir, és la festa. Se fa en ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se faci de dies anteriors o dies posteriors, perquè al final

0: Les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
1: A banda de la Nit de l'Art, l'Associació d'Art Palma Contemporani organitza també altres esdeveniments, com ara l'Art Palma Branch i també l'Art Palma Summer, que enguany ha complit 10 anys.

0: Hem arribat a les 8, moment per actualitzar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 8 de setembre, en què la cogestió aeroportuària esquiva el veto del govern espanyol. D'aquesta manera s'obre la porta que pugui ser debatuda al Congrés dels Diputats, al ple. Això després que l'executiu espanyol hagi retirat per sorpresa aquest punt de l'ordre del dia de la mesa de la Cambra Baixa, que s'ha reunit avui a Arbaixa. Francesca Mas, bon vespre.
1: Bon vespre. Un fet que, a més, impulsor de la proposició de llei, atribueix a la intervenció del ministre Urtasun, mentre que els socialistes asseguren que ha estat mèrit de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que el govern de Proens no pot seguir confrontant amb el de Sánchez. Per la seva part, el popular Sebastià Sagreras diu que l'Estat no tenia alternativa.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
0: I l'alumnat de les Balears suspenen lectura, matemàtiques i ciències segons l'informe PISA 2025. La comunitat baixa 30 punts en lectura, 22 punts en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades de l'any 2022. Se situa així a la cua d'Espanya, que registra els pitjors nivells de la història.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, ja s'esperaven. Els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivada de la LOMLOE.
4: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
1: Mentrestant, l'OCDE, que elabora l'informe, llança la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats que atribueix a l'ús de les pantalles.
0: I s'han registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Ahir va ser a Llucmajor, avui ha estat a Pollença. Tot i això, la calor té les hores comptades i s'espera un canvi de temps.
1: Emergències activa, demà l'alerta taronja per pluges, fortes ratxes de vent i algunes rissagues a Menorca. Que l'EMET preveu mala mà per ones i tempestes que poden anar acompanyades de calabruix. El director del Centre d'Emergències, Eduardo Parga, demana precaució.
5: També pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
0: I el rei examina la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa en una reunió a la Zarzuela.
1: Hi han participat Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i els comandaments operatius. La reunió va ser ahir migdia, així ho ha anunciat a les xarxes socials de la Casa Reial.
0: I continua en aquests moments l'audiència preliminar de cara al futur judici a Begoña Gómez. El jutge Juan Carlos Peinado ha començat la cita. Passades les 7 de l'hora baixa, el magistrat manté de moment la convocatòria comunicada amb només 24 hores d'antelació, malgrat les peticions d'ajornament de les defenses.
1: Peinado atribueix a Begoña Gómez presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències, els dos que l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat que continuïn investigant-se després d'haver descartat els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: I Amó, d'aquí a mitja hora està previst el darrer caragol pel centre de la ciutat. El darrer toc de Fabiol a la plaça de la Constitució tancarà així les festes de Gràcia 2026.
1: El jaleo de la migdia ha estat multitudinari i ha comptat amb 132 cavalls i el flavioler i 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap de gravetat. Entre les assistències, alguna lipotímia, perquè la calor ha estat la protagonista.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Entre avui i demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La vida no és un camí de roses. Ho saben els autònoms, que no se posen ni malalts. Ho sap qui mira el compte corrent en s'angoixa de saber si arribarà a final de mes. Ho saben els polítics, a tocar de les eleccions, i les persones que han de fugir del seu país clavant-se les espines de les roses pel camí. No, la vida no és un camí de roses, per això ens hem de preparar per les adversitats i necessitarem, entre altres habilitats, comprensió lectora amb permís de la intel·ligència artificial i de l'informe PISA. La vida no és un camí de roses, ni tampoc és de color de rosa, però també, i ho hem de reconèixer, és un repte apassionant.

0: Aquesta cançó l'ha triada Naina Marc. Naina Marc, si tu t'ha dit rosa, que te venes cap.
1: A jo me ve les roses de la flor. I mira que jo som una persona que m'agrada molt el color rosa, però m'ha vengut les roses de la flor. I és que, de fet, avui, quan he sortit en un carrer, esperava trobar roses de flor. No ha estat el que he trobat, però he trobat coses també ben interessants. I és que, de fet, no sé si ha estat coincidència o què ha passat, que quan he sortit no he aturat de veure rosa per tot. Flors no, però el color a punta pala. I no he pogut evitar aturar a tothom que duia aquest color posat d'una manera o de l'altra. I clar, quan t'he vist el que veus roses, he dit, necessito aturar-la i que m'expliqui si li agrada el color rosa i com te va néixer aquesta idea de posar-te el que veus roses.
2: Bueno, lo vi, necessitava un canvi de look, estava sempre igual, era rubia o pelo negro o pelo así castaño, i vi un dia un TikTok, lo vi i dije, lo voy a intentar. Y me lo puse y no he vuelto a salir. Llevo 2 años y no voy a cambiar. La verdad que es increíble porque es como una personalidad aparte, como que diferente al resto.
1: I és que quan anem per el carrer i trobem una dona amb cabells roses és fàcil d'identificar. Però també trobem encara més objectes roses avui per de fora. És que just m'has vengut també perfecte perquè avui estic demanant a la gent sobre el color rosa per un programa que se diu Entre avui i demà de IB3 Ràdio. I t'he vist vestit de rosa. I he dit, perfecte, aquesta és la meva. T'agrada el color rosa per vestir?
3: M'encanta, sempre m'ha gustat, eh?
1: Has regalat mai roses a qualcú? Com tens aquest record, si és que ho has fet?
3: He regalat, però rosa roja, que és el que toca. Hombre, ara que avui en dia és mi mujer. Hombre, una maravilla, con la juventud y el amor que se siente en ese momento, una maravilla auténtica. ¿Sí?
1: Per tu, les roses simbolitzen amor?
3: Sí. Passió, más que nada.
1: Dus una bossa rosa, efectivament. T'agrada el color rosa?
2: Sí, m'agrada més el vermell.
1: I doncs, si duia una bossa rosa i li agradava més el vermell, però la bossa la duia. Per tant, i bé, per si encara no bastava, escoltàvem ara una resposta d'una dona que també anava vestida de rosa i per mi ho ha fet sense donar-se en compte.
4: Amb un nom de dona. Amb un nom de dona. Sí.
1: I t'agrada el color rosa per vestir?
4: No especialment, però bueno, si hi ha colors així cridaners sí que m'agraden.
1: Ha estat coincidència que t'hagi trobat tota de rosa avui, idò.
4: Bueno, aquesta motxilla la duc cada dia perquè és molt còmoda. Però m'agrada, sí, anar de color.
1: A mi t'agrada
4: el color. Els colors, sí. Perquè així oscur no me queda bé trop.
1: Ja veiem que m'han trobat rosa per tot arreu i ja que estàvem amb el tema he aprofitat també per saber què pensa la gent sobre l'estigma de que el color rosa sigui només per nines.
5: Sí, clar que existeix. I com a pare potser ho intentes evitar, però inevitablement ella rep inputs de l'escola, de fora, és impossible, encara que tu intentis que ella no triï per color, un color femení, un color masculí o per gènere, reben molta influència de la societat perquè segueix qui siguen així.
6: Creo que un poco sí, pero cada vez menos. Es decir, sobre todo en la gente y demás, veo que ya cada vez menos. Entonces, sí que es algo como muy arraigado, creo que a nuestros padres, pero ahora, por ejemplo, en las generaciones de ahora ya hay mucho menos eso.
2: Sí, justo lo venía comentando con mi marido. Hemos ido a ver para el tema de la ropa del cole y todo, y ves siempre la parte de niños, todo es azul, negro, verde, y el de las niñas es todo rosa, amarillito, lila, siempre sigue, eso sigue. Hay padres ahora más modernos, digamos que somos más open mind, y yo, por ejemplo, a mis hijas, si les gusta Minecraft o Spider-Man o lo que sea, yo les dejo que elija lo que quieran.
7: No, ya no hay tanta diferencia en eso. Yo creo que este tema ya es un poco antic, diguem, i ja ha de tot color, ja molt de, igual que amb adults, que també era una cosa que estava un poc rara, veure homes en vestit de rosa, per exemple, però, i ara és un color bastant comú, o sigui que no, crec que ja està bastant normalitzat tot això.
1: Una bona mescladissa d'opinions han trobat per el carrer avui amb aquest tema de rosa i unins, però el que per mi no hi ha controvèrsia és amb el tema de regalar roses. Això sí que és un acte que la majoria troba agradable, tant de fer com de rebre.
8: El primer que té roses és la flor. A mi és la flor. color també, a lo millor rosa, rosa, a lo millor, però tot d'una que diu rosa és passar flor. I si me n'han regalades, i m'agrada regalar-les també. Sí.
1: Tens qualque record guapo? T'hagin regalat qualque rosa, qualque festa o qualque cosa?
8: Bueno, quan me vaig casar vaig tenir un ram de roses, vull dir que crec que és el més representatiu de lo que a mi me representa sa rosa. Sí.
6: Sí, algunas regalados, pero no muchas, la verdad. Sí.
1: ¿Y con recuerdos de qué momento?
6: Ah, muy especial y muy bonito. También un poco vergonzoso, pero sí, como todo el mundo. Sí, sobre todo porque dices, uy, le va a gustar, a lo mejor me he pasado, no sé, pero sí, sí, es un sentimiento bonito.
9: Bueno, aparte de la rosa, el nombre de una persona, ¿no? Un hombre alegre y sobre todo por el tema del color.
1: ¿Has regalado nunca rosas a alguien?
9: Hace 3 días, pregúntaselo a ella, le regalé 2 rositas. Aquí en el mercado de... ¿Cómo se llama? De Pedro Grau. Le regalé 2 rosas.
1: ¿Y cómo tienes el recuerdo ahora que lo tienes reciente?
10: Muy bonito, muy bonito, muy romántico.
1: I ara ja sí, en les roses, i el color rosa ben present, mos acomiadam del carrer durant aquesta primera hora de programa.

0: Vinga, dones, anem a menjar-nos el món, i si pot ser, literalment.
1: Hoy te enseño un restaurante de cocina mediterránea donde merece la pena pedir varias tapas para compartir. Empecé por el brioche de calamar rebozado con salsa ají y lima, esponjoso y muy jugoso. Los torrendos de Soria también merecen mucho la pena, crujientes por fuera, tiernos por dentro y perfectamente cocinados. Otra tapa que recomiendo es la coliflor glaseada con miel y crujiente de almendras, una combinación sorprendente que funciona de maravilla. Después probé la carbotortilla con pecorino y guanciale. La idea me gustó, aunque le faltaba un punto menos de cocción para quedar realmente melosa. Y terminé con la anguila ahumada sobre alcachofa acompañada de crunchy de torrendos y mostarda de frambuesa. Una mezcla de sabores muy equilibrada.
0: Jo no sé si molt equilibrada, jo només de sentint a Cris Mateu estic plena, addicta a la carta. Com estàs? Benvinguda, entro avui demà.
2: Moltes gràcies, Ovalta, per convidar-me.
0: Escolta, com ho fas per menjar-se, per menjar-te aquest menú en torrendos inclosos i no moria sintent i està tan guapa com estàs?
2: Bé, intent equilibrar molt després de casa i menjar molt saludable i fer molt d'esport, també.
0: Sí, sí, perquè és que si no, aquesta professió no s'aguanta. No. I dona, Cris Mateu mos acompanya avui en aquesta secció que ja, si mos seguiu aquesta temporada, em batia també el nom de Sopar d'Avui i Està per de Demà. És una dona que té més de 16.600 seguidors a Instagram i que dona a conèixer restaurants d'aquestes illes i de més enllà. Podríem dir, Cris, que ets el que diríem una influencer gastronòmica, no?
2: Sí, sí, m'agrada dir-me així, perquè sóc crítica gastronòmica, però no m'agrada aquest mot, no?
0: Aquest crítica me fa pensar
2: sí.
0: En aquell personatge de Ratatouille,
2: exacte,
0: així un poc fosc.
2: Exacte, no me sento identificada.
0: No, una Cris és molt lluminosa, no? Res a veure. I escolta, tu com comproves que realment influeixes en el comportament del públic? Perquè entenc que això no va només de likes, no?
2: No, no, exacte. És després tota la gent que m'escriu per darrere, que no sabeu, que me demanen, que confien en jo i que després... Lo millor és quan tinc el retorn, no? D'han anat a un restaurant i els hi ha agradat, no? I moltes gràcies i m'ho agraeixen molt, i també pel carrer, i, o sigui que sí.
0: Te reconeixen pel carrer?
2: Sí, sí, sí. La darrera vegada va ser dissabte. Sí? Sí.
0: Te van dir, tu ets a dir-te la carta, no? I clar, en el final molta gent diu, ara on podem anar, què podem fer? I és molt fàcil, mirant el teu compte, el teu perfil, tenir idees, el manco de tot tipus, no?
2: Exacte, sí, intent posar restaurants per totes les butxaques, sí. No? Que sigui un poc un restaurant un poc més d'alt nivell adquisitiu, no? Que sigui un poc més elaborat, i un altre que sigui igual de bo, igual tampoc, però molt bo, perquè només pot restaurants que m'agraden, i bons, i que sigui un poc més econòmic.
0: Encara no te les has acabat, no? Restaurants,
2: no,
0: encara en
2: queden. No, tinc un llistat enorme.
0: Que encara has de visitar.
2: Sí.
0: I Addicta a la Carta és un bon nom. És molt fàcil de recordar. No sé com va ser aquest moment de dir, mira, em posaré aquest nom a la web i xarxes, te va venir la primera.
2: No, però tampoc m'ha costat molt, perquè vaig començar a pensar que és el que més m'agrada en el món i vaig pensar, la xocolata. I vaig dir, és que sóc addicta a la xocolata. I va començar aquí, addicta en el restaurant, no pega, tal, la carta.
0: I aquí la tenim, addicta a la carta, en Cris Mateu. Quants restaurants aproximadament pots arribar a tastar, per exemple, en un mes?
2: Uf, molt més de 4. Normalment pos 4, cada divendres pos un 9, sí. Però en tas més, perquè, clar, a vegades no m'ha agradat i he d'anar a un altre.
0: És a dir, si no t'agrada, no el treus.
2: No.
0: I tu no ets, perdoneu-vos publicitat, però no ets TripAdvisor, on tothom pot dir el que li doni la gana i no demostra que hi hagi estat. Tu
2: exacte.
0: Hi vas.
2: Jo hi vaig, sí, sí, sí.
0: I per què si no t'agrada no ho dius?
2: Perquè no m'agrada fer crítiques destructives.
0: Ja.
2: I perquè... vaig aprendre d'un dels primers restaurants que vaig posar, que no m'agrada gens, el vaig pujar i va ser més visitat. I vaig dir, és que en realitat li estic donant publicitat.
0: Ja.
2: Encara que sigui negativa, és publicitat. I vaig dir, no, no és el que vull.
0: Mos agrada més criticar que tirar floretes,
2: sí.
0: Crec, en general.
2: Sí, sí, és vera.
0: I d'avui mos acompanya na Cris Mateu.

0: Vinga, que aquí mos comença a fer renou sa panxa. Cris Mateu, segur que la seguiu, heu topat amb ella a Instagram, o pel carrer, que també la reconeixen, és addicta a la carta. Aquesta secció, com deia Cris, és a sopar d'avui i està per de demà. I jo sé que vens amb els deures fets, així que te necessitem per arreglar sopar d'avui dels nostres oients. Has pensat una recepta fàcil per compartir?
1: Sí, fàcil, que he fet molt aquest estiu. És una recepta que vaig trobar perquè s'ha com a viralitzat. Perquè jo, per exemple, faig cuscús, però sempre l'havia posat amb aigua. I aquest estiu vaig veure un parell de persones que ho pujaven en gazpacho. I dic, això ho he de tastar.
0: Això vol dir que el fas humit no amb aigua, sinó en gazpacho.
1: Exacte.
0: Ah, mira tu.
1: I clar, per tant, vos duc una recepta que és cuscús en gazpacho i sardines. I és molt fàcil, la veritat és que és molt fàcil. Si tens molta peresa, pots agafar esbrit de gazpacho, però bé, a mi m'agrada fer-lo jo. I després, si voleu, vos dono la receta, però...
0: Sí, sí, ràpida, sí? Ràpida.
1: Ràpida. Sí. Bé, tomàtica, sí. Prova verd, un poquet de sal, AOB, cogombra, ceba,
0: sí.
1: I un poquet de vinagre de poma.
0: Molt bé. I aquí tenim el gazpacho, i deixes el gazpacho amb el cuscús.
1: Exacte.
0: Quant de temps?
1: Se posa, potser, un tossanet de cuscús i es doble de gazpacho. I ho deixes 20 minutets a la gelera, que et sorbeixi bé el gazpacho. En aquests 20 minutets pots fer altres coses, pots parar a taula, pots, no sé, anar a fer net, el que vulguis. Sí. O preparar un plat de demà, no? Que també ho he pensat.
0: Ja, sí.
1: I després, una vegada que hagin passat aquests 20 minutets, ho treus, ho remenes una mica i ja veus que ha absorbit tot i te queda com una ensaladeta de cuscús.
0: Que bo. I que li afegeixes?
1: Molt bo. I li afegeixes sardines, perquè és una font d'omega 3 molt bona,
0: sí.
1: I la proteïna, que és ideal.
0: Que
1: I
0: fa,
1: si te menges les espines, sí. També té calci i té... no surt
0: sí,
1: ara.
0: Alguna cosa bona, sí.
1: Sí. vitamina D, vitamina exacte.
0: D. I amb això podem fer estar per de demà?
1: Sí,
0: a veure.
1: Perquè si, per exemple, te sobren sardines, pots fer amb la verdura que no has ficat en el gazpacho, pots fer una ensalada i si bulleixes en aquests 20 minutets que estàs esperant el gazpacho, pots fer unes patates bullides. I després, per demà, tens una ensalada de patata amb sardines molt bona.
0: M'agrada.
1: A part que és millor la patata tenir-la menjar-la el dia següent, per el midó, que se comparteix en midó resistent.
0: Molt bé. I de moment crec que té la puntuació la més original, no? Lluïna,
1: sí,
0: crec
1: sí,
0: que
1: sí.
0: De moment sí. Guanyes com original, a més, sembla bastant fàcil de fer,
1: sí.
0: Apuntadíssim.
2: I d'avui jo te volia fer una darrera pregunta rapidíssima, que és en relació amb el tema d'un no, no? Ha dit a la carta. Quan tu vas a un lloc, a un restaurant, i tens en compte, evidentment, també un menjar, tens en compte com està la carta? Perquè jo hi ha vegades que demano una cosa, ja l'he demanada, i veig un camarer que passa amb algo que digui jo, això, la meva carta no hi és, jo no ho he vist en això, saps? A vegades me costa entendre què significa allò que diu la carta, que després veig i me fa ganes i no ho he demanat.
1: Sí, i me passa molt, moltes vegades, que el millor el plat no va en la definició amb el nom del plat, no? I dius, uau, per això jo sempre intent demanar-li en el cambrer. Que me recomana?
2: Això és el teu truc.
1: Ara el millor truc.
3: Jo també volia demanar-te de trucs, ara que xerran de trucs, perquè clar, crec que és una experiència bastant universal. Estàs amb els teus amics i dius, bé, anem a sopar a alguna banda, on... Clar, tu en la quantitat de restaurants que has anat, supos que deu ser també una baralla campal, de dir,
1: sí.
3: On anem? En aquest any no, però em prefereix menjar asiàtic o prefereix menjar el que sigui. Com ho resoleu?
1: M'ho han de facilitar una mica, és a dir, què voleu? Asiàtic? Què voleu? Italià? És a dir, m'ho facilita un poc, perquè si no és que és impossible en tant de bagatge de restaurants que tenim i tan bons, que és impossible. Ara ja, si m'ho diuen, no, italià, val... que estigui... que s'ho pugui aparcar bé. Val, ja està. Ja ho té més fàcil, no?
0: Clar, perquè has de tenir en compte moltes coses. Hi ha bona qualitat de restaurants en general, diries?
1: Sí, molt bona i cada vegada més. Sí, sí. Jo vaig començar fa 10 anys I sí, que n'hi havia, però és vera que ara mateix me costa trobar restaurants que no m'agradin.
0: Uh-huh. Una se pot dedicar a això, Cris? És a dir, pots això, fer d'això la teva professió, anar a visitar restaurants, contar-ho a les xarxes socials, fer aquesta tasca d'influencer gastronòmica?
1: Sí, jo penso que si li dediqui, si li dediqués... 24 hores, sí. És a dir, jo tinc una altra feina, sí. I això és, per jo és un... És el meu hobby, no? Uh-huh, i és el que m'apassiona també, i jo, però jo penso que sí, jo conec altres col·legues de professió que sí, que viuen d'això, uh-huh. i molt bé.
0: I de nosaltres ja fa temps que la seguim, en Cris Mateu, a dictar la carta, però no sé si vosaltres la seguiu, però segur que ara tens dos seguidors més en manco. Uh-huh. I d'avui hem triat per al programa la paraula rosa. Val? És una paraula polisèmica, pot ser un color, pot ser una flor, pot ser fins i tot una malaltia vírica. Aquí tens en Naina i en Juny, que te faran un parell de preguntetes.
2: Sí, preguntes de resposta breu, no t'atendrem aquí tot el vespre, però jo te volia demanar si has menjat mai o begut roses qualque vegada.
1: Sí, moltes vegades en restaurants, sobretot restaurants, millor estrella Michelin, uh-huh. o que tenen qualitat molt elevada, sí que potser li posen com a decoració pètals. I tot el que estigui en el plat s'ha de menjar. És a dir. Sí. I a part també fa poquet vaig pujar unes roses de kèfir, que fa na Sandra Llebrés, que estan boníssimes i vol les recomanar.
3: Apuntades queden, idò. Crec que aquesta pregunta ja podem tenir la resposta, però volia demanar-te, ets més de tirar flors o de criticar?
1: De tirar flors.
3: Mm. Agrada més, m'ho pareix.
1: El manco, tirar flors en persona, i, o sigui, perdona, en darrere i criticar en persona. És a dir, això ho has de millorar i poder dir-ho, però...
0: Que també t'ho deuen agrair, algú que sí, ha anat a tant de restaurants, si fas una crítica constructiva també s'agraeix.
1: Sí.
2: I bé, ara, per la part de beure, vi blanc, rosat o negre?
1: Negre. No negre. Tinc dubte.
2: Sense dubte.
3: I ja per acabar, abans mencionaves aquestes sardines, te fa peresa menjar peix amb espines?
1: Sí. Mm-hmm. Perquè quan tenia 4 anys se m'ha quedat una espina clavada i, bueno, se me tia m'ho va llevar amb pinces de setxers. I va ser un poc traumàtic. I des de llavors es mir molt els peix que m'ho menys i com ho menys.
0: I que no torni a passar.
1: Exacte.
0: Molt bé. I de Cris Mateu, ha dictat la carta, mos ha agradat molt tenir-te.
1: Moltes gràcies.
0: En aquesta secció. Mos hem apuntat molt bé sopar i també estar per demà, oients. Una bona idea mos ha donat na Cris. Escolta, res, bona temporada i gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Vinga, que aquesta havia de sortir, Aina Mar, que una rosa és una rosa. Repassam això, passant pel teu prisma, la paraula polisèmica del programa, rosa.
1: Sí, sí, sí, és que en Mecano explica perfectament amb aquesta cançó que, en un fons, roses de color de rosa, com tu també bé has dit. Pinta la flor com una planta molt atractiva a la vista, però perillosa en les seves pues si t'hi acostes massa. La primera definició sobre la paraula rosa és flor de roser, però el diccionari també introdueix el que canta Mecano, que no hi ha rosa sense espines, que no hi ha plaer que no dugui aparellada qualcuna pena.
0: Sí, això és una micona, aquestes línies hi han de sa vida, Aina.
1: Sí, sí, sí, sí. Pot ser per això és una de les flors més regalades.
2: La rosa és constante. Todo el mundo sabe que es una rosa, por eso yo creo que es una flor que no podemos no tener.
1: És Geraldine Sabatini, que és teo de Flers de Santa Catalina. Anar a comprar una rosa pot ser un procés molt personal i personalitzat. Hi ha moltes opcions entre les quals escollir.
2: Lo más bonito también yo creo es que cada una tiene un nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Dragonfly, que es una rosa en tonos entre salmón y naranja con un corazón enorme. Otra que se llama Geraldine, sí, sí, preciosa. Está la Pink Floyd, Lemonade, en fin, igual de variedad hay de nombres.
1: I el color de la rosa tradicional és vermell, però el color rosa com a tal existeix. I el diccionari el defineix com una tonalitat de vermell clar.
3: Entre la freqüència més curta y la frecuencia más larga que tiene, no encontrarás el rosa. Sí, el rosa es, como pasa con muchos otros colores y cosas que percibimos, es el resultado de la mezcla de longitudes de ondas puras, como tal. Es una construcción que hace nuestro cerebro cuando se mezclan, pues, longitudes de ondas como el rojo y las más azuladas.
1: I d'això està Jesús Moreno, físic i investigador del FISC, del CSIC a la UIP, i és qui ens ha explicat la veritat de l'existència del color rosa. I rosa també és un gra de blat de moro obert en forma de flor per efecte de la cocció. I bé, bàsicament, el diccionari defineix com a rosa no només la planta ni el color, sinó també tot allò que, per un simple fet de tenir un aspecte físic similar a la rosa, ja se denomina d'aquesta manera.

0: I finalment, rosa també és un color corporatiu d'una de les neofestes més populars de Mallorca. Humuc.
1: Vàrem, no sé si era el segon o el tercer any, vàrem demanar, bueno, per fer aquí el número de camiseta, i la copisteria ens va dir que l'únic color disponible per aquelles fetxes i tal era rosa. I vàrem dir, bueno, que sigui rosa. I a partir d'aquí, pues, ens va agradar. La veritat que vàrem trobar que era peculiar.
0: Toni Florit va ser el primer muc de Sineu i per ell, el rosa, és alegria per el seu poble.
1: Sí, exacte. A més, jo sempre dic que el rosa és una tonalitat que dona alegria. And find your king of the
2: hill, top of the heap. I de mira aquestes casualitats que teniu, això de color rosa. I de vinga, ja tenim una festa. Es muc, i se muca, i es mucat, i tothom a fer festa a Sineu un any rere altre. 8:31 minuts, pausa mínima, i seguim estirant des roses.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Ei, Flàvia, t'hagués agradat dibuixar la Pantera Rosa?
1: Sí, yo creo que sí. Esa era una época muy bonita de la ilustración y de los gráficos. Eran muy divertidos.
0: Sí, sí,
1: estos,
0: sí.
1: Estos cartoons.
0: Sí, aquí tenim aquest personatge rosa, aquesta música fantàstica de Henry Mancini. Na Flàvia Gargiulo Rosa, que és el seu segon llinatge, és il·lustradora, és dibuixant, fa feina en publicitat, en còmic, en murals, en pòsters i fins i tot, no sé, en calcetins. A veure, Flàvia, on t'agradaria dibuixar que encara no ho hagis fet?
1: Ay, qué pregunta, es difícil. Pues mira, esto de hacer platos o algo así, creo que me gustaría.
0: M'agrada, sí.
1: Lo he dicho así, lo primero que me ha llegado.
0: Idò, m'agrada, m'agrada, tendria èxit. Crec que tendria èxit. Ara, de fet, sempre estan projectes, na Flàvia, ara estàs fent feina en un còmic breu sobre el barri de Pere Garau per donar justament visibilitat a les dones que participaren en la creació d'aquesta barriada popular. Se pot contar tot en dibuixos, Flàvia?
1: Creo que sí, creo que, bueno, hasta que me encuentre el tema que no, y creo que es un gran tema para conversar, pero el dibujo, el cómic, permite todos los efectos especiales que quieras, por decirlo de alguna manera. Y encima, como es un lenguaje muy simbólico el dibujo, puedes jugar con, no sé, necesitas expresar un dolor intenso. Puedes dibujar a una persona con un agujero grande, es lo primero que me ha venido, y entiendes de lo que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Hay mucho simbólico.
0: Sí.
1: Entonces, es otra manera de expresar, pero creo que casi sí se puede contar todo.
0: Ara xerrarem d'emocions amb en Toni Riera López del Amo. Toni Riera, com estàs?
2: Hola, què tal, Natalí?
0: Bé, ja t'hem entrat perquè puguis saludar a Flàvia.
2: Flàvia, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Toni.
2: Te lo esperabas, tú. Yo no.
1: No, yo tampoco.
2: Tienes un mensaje ahora mismo ya en el WhatsApp, ¿eh?
0: No, això és perquè bé, vivim en aquestes illes on ens coneixem pràcticament tots, que xerrar d'emocions i dibuixar-les, Toni, també se fa i és una manera molt potent de parlar les emocions.
2: És molt potent i na Flàvia ho fa molt bé. Molt bé, realment. És una de les artistes que tenen aquesta capacitat de captar emocions i de traslladar-les en el públic mitjançant el dibuix.
0: Sí, sí. I de Flàvia, ara mos quedarem nosaltres amb en Toni a xerrar d'emocions a partir de la paraula rosa. No t'ho he demanat, però tu que te venes cap si te dic rosa.
1: Pues me han venido las 13 rosas.
0: Sí.
1: ¿No?
0: Sí.
1: El grupo de estas chicas. ¿Y qué más? Ah, y otra cosa que me ha venido a la mente es que coincide que dibujé la rosa de Sant Jordi,
0: sí,
1: del diari Ara, sí, del 2025,
0: ah,
1: també.
0: Sí, sí, sí, que hermós. I és vera, i de mira, tot això és rosa, tot això ens connecta també amb Flàvia i amb els seus dibuixos. Flàvia, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: A tu, como siempre, me encanta aparecer por aquí.
0: I de ja saps, quan
1: vulguis,
0: és que teva. Una abraçada. Adéu, adéu.
1: Muchas gracias, adiós.
3: IB3 Radio es diversión. A IB3 Radio, ni fake ni fum.
4: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
5: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
4: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
5: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
4: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
6: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
7: Ja som aquí, ja hem arribat!
8: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Toni Riera López de l'Amo, com estàs?
1: Molt bé, torno a ser per aquí, ben content.
0: Molt bé, i d'aquí tens les meves roses.
1: Moltes gràcies. Me n'han regalades poques, sí? De roses, sí. Jo crec que està més qui regala.
0: Sí, però s'ha de regalar roses, eh? Ja ho hem començat parlant i ho seguirem xerrant també d'aquest llenguatge de ses flors i dels gestos, no? De simbolisme, per exemple.
1: Tenen moltíssim.
0: De regalar una flor, una rosa.
1: D'un llibre que hi havia a casa meus predins que era del llenguatge de ses flors, de com s'enviaven missatges tot combinant diferents flors.
0: Que bo.
1: Crec que el té una de les meves germanes i clar, jo durant un temps, en una època molt, molt més... Anava a dir molt més romàntic, no és que no ho sigui ara, però sí de pensar que faries coses, pensava, si comença a fer ram de flors, ja no s'entendrà el missatge.
0: Clar, no t'entendrà, no, efectivament. Aquí el receptor i emissor han de tenir el mateix canal i...
1: El codi, no?
0: El mateix codi, això volia dir. El mateix canal i el mateix codi. Escolta, poden connectar roses amb les emocions?
1: Evidentment que sí, però això, vamos, demanar-li a un psicòleg si poden combinar alguna cosa... treure idees psicològiques d'un tema, sí, si a nosaltres se mos dona de meravella, això.
0: Sí, sí.
1: Però en rosa, justament, crec que sí que poden combinar-ho de molt diferents maneres, no? Xerraven de llenguatge, xerraven de tema de... que és com una imatge molt potent que a tots mos està abocant ja un determinat tipus d'emocions, de però vinculades a la tendresa, al romanticisme, també a, fins i tot a la nostàlgia, podria ser. I bueno, no ens oblidem que és una planta una miqueta, una flor una miqueta especial, perquè la seva planta has d'anar alerta.
0: Ja, ja.
1: Té unes espines que... alerta.
0: Sí, sí. Mira. És a dir, l'hermós de la flor, lo perillós de les espines.
1: Sí, i que com totes les plantes i com tantes coses, les experiències humanes, ha de estar tens i ha de estar que li deixis créixer. No podem canviar les persones, no podem... a un moment determinat deixar de sentir dolor. Si estem en un procés de canvi, no podem desenvolupar una amistat, no podem canviar en un instant, necessitant temps i molta d'aigua i molt de cuidados.
0: En ses flors i en ses plantes sempre pens que és una bona metàfora de que no podem deixar ses coses passar, no? Que necessiten aquestes cures, aquesta aigua,
1: sí.
0: Que no els hi pegui massa sol, que no se cremin, trobar-li el puesto perfecte dins que teva.
1: És meravellós això, trobar el puesto adequat, perquè ses persones també han de mestre trobar el nostre puesto. I això més encara si ho contemplam des de la psicologia, que té molt en compte el context de ses persones. Pues, de la mateixa manera que hi ha plantes d'interior i d'exterior, pues, també hi ha determinades... la influència del context per les persones és vital, vital. I quan xerrem de canvis i de totes aquestes emocions, són una metàfora que ens dona la naturalesa, que és meravellosa.
0: I parlem de rosa, i amb en Toni Riera López de l'Amo ens estan centrant en la flor.

0: Camina de Rosas, títol aquesta cançó d'Alejandro Sanz. Després parlarem també d'Escolor Rosa, per allò de veure sa vida, no?
1: Ah, que sí, és interessant.
0: De color també. Rosa. Però aquest camí de roses també mos fa pensar, així com ja ha començat el programa, sa vida no és un camí de roses, no?
1: Sa vida no és un camí de roses, però de vegades un camí ple d'espines. És vera, sa vida no és un camí. No, sa vida tenim tot un seguit de moments difícils, de situacions que se mos fan complicades i de vegades poden tenir sa tentació de viure una vida sense incomoditat, de cercar una vida sense incomoditat. I això no és possible. Més tard o més pres mos sortirà una incomoditat que hem d'aprendre com agafar aquesta vida, com si fos aquesta rosa que estem xerrant, com agafar-la sense que les espines mos facin massa mal, però tots sapiguen que hi són.
0: Clar, voldríem fer aquest camí només amb els pètals, no? Quan arribes allò a un hotel que has anat amb la teva parella, aquests hotels un poc hortés que te posen pètals.
1: Per tot, com si no s'hi piguessis arribant al llit.
0: Exacte, o dins la banyera, no? Mira, aquest és el camí dels pètals, però clar, tenim pètals i tenim espines, sí, que és el que dèiem,
1: exacte.
0: Però tot això forma part de la vida.
1: Forma part de la vida i no sempre és senyal de fracàs ni senyal de que mos haguem equivocat. Viure implica moltes vegades prendre decisions i quan hem de prendre decisions sempre segurament hi ha una part que hi perdem. I això no vol dir que haguem fracassat. No? Mm. Per tant, tampoc hem de considerar que una vida perquè tingui aquestes espines és una vida que no val la pena viure. De fet, un espai on la humanitat mos poden trobar i s'enxerra molta psicologia d'aquest concepte d'humanitat compartida és sense experiència de que el dolor forma part de la vida, que no tot han de ser pètals de les roses. També poden trobar, pensen les àrees d'oncologia que mos poden trobar. És una part de la vida important. És un espai on les persones no han de sentir que no són importants, vull dir, han de sentir que tenen tanta valua com els altres. Mm-hmm. Quan tenim una pèrdua, quan no hem aconseguit o aconseguir alguna cosa, mos està costant més esforç del que voldríem. No vol dir que no puguem amb això ni que la nostra vida no tingui sentit. Pot ser una altra manera de contemplar aquest camí de roses. Per arribar a elles, pues, en els pètals, a la flor, he de passar per tota aquesta part.
0: Ja hi ha vegades, ara que parlant de roses i de flors i de l'espina, tens una espina clavada, que te la treus, i dius, ai, m'he tret aquesta espina que tenia clavada.
1: I l'has de deixar que se curi.
0: Que bé me trob. Però primer dius allò de me l'he tret, que bé me trob, no? O
1: sí.
0: No? Hi ha un procés. Per llevar-te l'espina.
1: I fixa't que de vegades és dolorós en el començament.
0: Clar, sí.
1: No? Quan mos llevam unes espines, jo me'n recordo, no era de rosa, era d'un eriçó que vaig trepitjar a cap un amic meu. Sí, és ràpid, fa molt d'anys.
0: Sí.
1: La mare m'ha posat un gra d'all en el peu i va arribar a sortir. Jo no m'ho creia, és molt descregut moltes vegades, però l'experiència me demostra que hi ha coses que funcionen. I me'n recordo el maler que va fer quan se treien ses pues aquestes espines, bueno, no van sortir totes, però els que sortien també feien mal.
0: Mm.
1: Però després, quan les hem tret, quan feim aquesta llei, després mos han de curar, mos han de donar un temps, i com totes les ferides també, haurà de mestir temps i bones cures.
0: Mm-hmm. Ara en Cris Mateu ha dictat la carta que mos acompanyava, li ha demanat en Juny Cortés si li agradava menjar peix o li molestaven les espines.
1: Mm-hmm.
0: Se'n recordava d'una espina de peix que li va quedar aquí travessada a la gargamella quan tenia 3 anyets i que a la seva tia li va treure unes pinces de depilar.
1: És horrorós, és dolor quan estàs menjant peix que te mengis l'espina.
0: Però bé, aquí també és una metàfora, que a vegades mos ha d'ajudar alguna altra persona a treure'ls aquesta espina.
1: Sí, mos han d'ajudar i això és el que crea civilització. M'agrada moltíssim quan xerrant de cuidar que una altra persona mos ajudi posar damunt la taula la figura de Margaret Mead. No sé si la coneixes,
0: no.
1: Una antropòloga que va situar, abans se considerava, quan comença la civilització, ja me perdonareu que sapigueu d'això, però un criteri que se feia servir era quins instruments havien trobat, si havia restes d'eines, de construccions, i hi havia un fèmur que s'havia romput i s'havia tornat a soldar. Hi havia aquest registre arqueològic. I la Margaret Mead va dir, vius, si aquest os se va curar, és perquè hi havia qualcú al costat que l'estava cuidant. Aquí comença la civilització.
0: No?
1: Quan qualcú mos ajuda, quan mos treu aquesta espina, quan mos ajuda amb els nostres problemes.
0: I també ajuda molt

0: Res, que diu una gestopa que te ponga la gafa de color de rosa, no? Sí. A vegades te les poses per veure si havia una micona de color rosa. Tu, què t'apareix això?
1: M'apareix que és interessant que mos sapiguen posar aquestes ulleres, però també alerta, mos les han de saber llevar. Ajustar-nos i tenir un benestar psicològic no vol dir posar-nos unes ulleres constants que tot mos facin veure del color de rosa ni del color que sigui. També hem de saber que de vegades les emocions mos estan col·locant unes ulleres davant que ja mos fan veure la realitat filtrada per aquesta emoció. Per tant, sí, posar-nos de tant en quant aquestes ulleres és interessant per descobrir altres tonalitats de la vida, però no val dir, pues ara mira, pa aquí, pa sempre, només miraré la vida d'aquesta manera, perquè les emocions, per molt que n'hi hagi que tinguin més mala fama i de vegades en diguen negatives, tenen una funció i estan aquí per informar-nos. I mira, fixa't que aquesta paraula rosa també crec que mos pot dur a un entorn més vinculat amb altres aspectes de la naturalesa, la rosa dels vents.
0: Sí, sí.
1: De bon mos ve el vent. I crec que això vincula molt bé en la psicologia i en les emocions.
0: Sí? Perquè hi ha moments... Li posaries una emoció a cada vent?
1: Pues no sé si ara mateix te diria el que li posaria, però crec que sí, seria sí? aquesta idea. Anar sí. en comptes de quin vent mos arriba quan ve del nord o de l'est o del sud, que jo ara mateix no decidi quin
0: sí,
1: són.
0: Sí, jo te podria dir, i després no te'n vais, perquè després xerrarem amb en Cris Joan Nico, que ha tret disc, que justament se diu La Rosa dels Vents, i cada cançó té un vent.
1: Mira, espectacular. Sí, avui sí, com sí. estan enllissant les coses, eh?
0: Està tot lligat. Sí, sí.
1: Això és meravellós. Pues sí, penso que podríem fer, perquè això, de la mateixa manera que de vegades no saben de bon mos pegues vent en la nostra vida, hi ha emocions que no les acabem d'entendre, que no sabem d'acabant. I jo proposaria aquesta part, no? Anar a incloure una subsecció en aquesta part dels nostres dimarts, de la sí. rosa dels vents emocionals,
0: sí.
1: nom pendent d'ajustar, per si és una mica tortera, ja veuríem, però on podríem començar a entendre, bueno, pues, quina, cadascuna de les emocions, quina funció té? Per què mos serveixen o per què les tenim? Entendre-les en comptes d'intentar suprimir moltes d'elles pot ser molt interessant. I sabre que pel fet que jo senti una emoció no vol dir ni que la realitat sigui aquesta que m'apinten aquestes ulleres ni que jo hagi de fer allò que estigui sentint. Com més la pugui entendre, això, com un navegant, com millor entengui els vents, millor podrà navegar. Pues les persones iguals. Com millor entenguem les emocions, millor navegarem.
0: I tindrem una llista. Tu pots fer una llista just de les emocions, tancada, igual que tenim llevant xaloc i mitjor, llevaig ponent i mestral, tramuntana i gregal, vet aquí els set vents del món, en tindríem set d'emocions.
1: És vera que te'ls saps.
0: Sí, sí.
1: Set i moltes més.
0: Més,
1: segur que sí.
0: Sí.
1: Vamos, no mos acabam el programa.
0: Val.
1: Per tant, si la gent també vol, que t'apareixi, demanam si d'aquí en el pròxim programa la gent mos vol dir, mira, jo m'agradaria començar-s'ho per aquesta emoció. Perquè com que totes són importants, realment és igual per quina comencem. Per tant, que t'apareixi, fas aquesta crida en el nostre
0: Vinga.
1: Públic, audiència.
0: Digue'm tres emocions possibles.
1: Alegria, tristor, gelosia, per exemple. Aquestes tres. La ràbia també pot ser interessant. La por és interessant també. L'entusiasme podríem posar.
0: Tot això són emocions que, com en Toni Riera López de Lamo mos ensenya des de que el coneixem, no s'han d'obviar, no les podem, no poden donar-les esquena. I aquesta crida, entre avui i demà, @ivetresradio.com, aquest és el nostre correu electrònic, mos podeu escriure aquí i nosaltres recollirem aquestes peticions i seguirem xerrant d'emocions dimarts que ve, quan quedin 15-20 minutes per les 9.
1: Perfecte, allà on les emocions mos duguin, si està justificat.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

0: Bon vespre. Les treballadores d'etapa educativa de 0 a 3 anys inicien demà a les 9 del matí el calendari de mobilitzacions que començarà amb una concentració davant del Parlament de les Illes Balears. Reclamen un compromís polític ferm amb el sector, l'homologació de les condicions laborals i la negociació d'un conveni autonòmic digne. Les mobilitzacions culminaran el 6 d'octubre amb una vaga general del sector 03 a les 4 illes i l'entrega de més de 8.000 signatures al Parlament. I precisament sobre educació, l'alumnat de les Balears suspèn en lectura, matemàtiques i ciències, segons l'informe PISA 2026. La comunitat baixa 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades del 2022 i se situa a la cua d'Espanya, que registra els pitjors nivells de la història. Mentrestant, l'OEDD, que elabora l'informe, llança la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats. És Matías Cormán, secretari general de l'OEDD.
1: La lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, tampoc no pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. De fet, els països amb més dificultats de comprensió lectora també acostumen a obtenir pitjors resultats en matemàtiques i ciències.
0: I en clau estatal, Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, s'oposa a l'obertura del judici i demana la seva absolució en l'audiència preliminar de cara al futur judici. Tot això mentre el jutge Juan Carlos Peinado manté obert el judici en la seva contra amb un jurat popular per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. L'advocat de Gómez, Jaime Campaner, ha sol·licitat al jutge el sobreseïment del cas de la mateixa manera que la defensa de Cristina Álvarez, assistenta de Gómez. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat més presència de la Unió Europea a la ciutat autònoma a través de Frontex de l'Agència Europea d'Asil. En una roda de premsa a l'Europarlament, Vives ha denunciat la situació, diu, insostenible, que travessen els ceutis arran de l'arribada massiva de persones migrants al Marroc.
2: Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto. Y el respeto empieza por respetar nuestras fronteras.
0: I el Consell de Mallorca ha presentat al còmic la creació d'un regne. Una eina educativa i cultural nova concebuda per acostar la història de Mallorca als alumnes de 5 i 6 de primària d'una manera atractiva, entenedora i rigorosa. El projecte neix amb la voluntat de donar a conèixer la figura del rei Jaume I, el Conqueridor, i el període posterior, especialment el regne de Jaume II, el regnat de Jaume II de Mallorca, una etapa fonamental per entendre la configuració històrica i política de l'illa. Llorenç Garrit és autor i il·lustrador de l'obra.
3: He intentat que no sigui una cosa simplement cronològica, històrica, que sí que ho és, però a dins cada moment he intentat que les persones protagonistes d'aquests moments se vegin d'una manera més propera en els seus sentiments.
0: Per garantir el rigor dels continguts, el còmic ha comptat amb la revisió i l'assessorament del doctor en història Miquel J. Deià. La part artística es completa amb el treball del colorista Pato Conde. Arribam així a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula rosa. Per tal d'il·lustrar aquesta paraula, sentim el procés de pol·linització d'una rosa. Es tracta d'una gravació realitzada a la comarca de Baixa Límia i són les abelles del meu amic

0: Si sentiu aquesta cançó de Chris Jonico titulada Condena, és que bufa llevant. Passa amb gana, passa amb pena, tenen sort, tenen, tenen. Chris Jonico, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, què tal, com estàs? Molt bé, molt content de ser amb vosaltres avui vespre.
0: I nosaltres, aquí la Rosa Svens ja ha sortit al llarg d'aquest programa fixa, cantes l'envilculada en ses emocions. Antoni Riera López de l'Amo deia, perquè no pensàvem en una imatge d'una Rosa Svens i pensàvem en ses emocions, no?, que mos afecten. Tu també hi deus haver posat molta emoció en aquesta Rosa Svens, no, Cris?
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, va, clar, fer un plantejament creatiu a partir d'una premissa o d'un fil conductor, sempre hi poses el 100%. I en el cas de la Rosa Svens és una eina, jo ja la considero com que m'ha servit per poder fer un conjunt de cançons, en aquest cas 8, inspirades cadascuna amb un desvents de la Rosa Svens.
0: Sí, sí, sí, ja anirem escoltant unes quantes al llarg d'aquesta xerrada, aquest vent, que és molt més que una qüestió meteorològica. Poden dir que moderes paisatge o modeles paisatge, però també és caràcter, no?
1: Sí, a Menorca ho sabem bé. Sí. La veritat és que el tema d'esvent és curiós com un element que no el podem veure ni, com a dir-ho, quasi bé no tocar, però sí que mos condiciona molt el dia a dia, i a Menorca ho sabem ben bé, perquè realment tots els vents a Menorca tenen la seua empenta i la seua afectació, diguem, no?
0: Sí, sí, i perquè vares decidir, però, que la Rosa Svens fos justament el títol, i podríem dir la brúixola, no?, que d'alguna manera guia totes les cançons.
1: Mira, la veritat és que tot ve a partir del treball anterior que vaig fer, que és un treball que vaig fer a partir de musicar poesia de Joan Francesc López Casasnovas, que publicava com a Pere Xarxa. Una de les poesies que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, que en Joan el que fa és posar un color a cadascun dels vents, i de la Rosa Svens en fa una rosa de colors. Em va semblar una imatge molt, molt, molt explícita, una postal molt, molt interessant, i vaig pensar que realment, si a Menorca els vents són tan importants, que ho són, segurament, si miram en la direcció de cadascun dels vents, podrem trobar elements particulars en cadascun d'ells que mos poden definir una mica el caràcter, fins i tot el vent, no? I jo, en el cas aquest, el que he fet és tota aquesta, diguéssim, aquesta imaginària l'he, diguéssim, anat concentrant en cadascun dels vents i en cadascuna de les cançons, intentant que les cançons la font d'inspiració fos aquell vent que et sec i fred, i que me ve d'una part de, per exemple, de territorialment, que me dona un aire, no sé, més europeu o més oriental. Bueno, hi ha una miqueta de tot, no? Realment són molts elements que ja m'han ajudat per fer aquestes cançons, i el punt de partida era que té d'agafar la Rosa Svens, un element que és tan, jo diria que tan domèstic, perquè el veiem sempre en els mapes, però que si el posam damunt, en el cas, el que he fet jo és posar-lo... La Rosa Svens és un indicador, una mica, del que deies, una brújula, no? Però jo posar-la damunt Menorca m'ha servit per convertir Menorca en una talaia on poder mirar, olorar, cercar, sentir cada una de les coses que m'enviava aquest vent, no?

0: I aquesta és vida, i aquest vent és xaloc, és la rosa dels vents, i tenim els vuit vents del món. Hi tenim el llevant, bueno, jo de llevants, no? Mestral, tramuntana, xaloc, migjorn, cadascun d'aquests vents té la seva personalitat. No sé si tu en tens algun de referència, algun que t'inspiri més, Cris, o un que diguis aquest per favor que no bufi.
1: No, no. Per exemple, ara mateix desitjaria molt que entrés tramuntana. Sí. Que entrarà demà.
0: Entrarà demà, sí.
1: Demà serà un dia important, en aquest sentit. Mm. Bueno, jo crec que, abans, certament, jo crec que quan d'un vent o d'un estat de temps, d'ambient i de tot, és massa repetitiu, mos embafam una miqueta, no? Sí. I està bé obrir una miqueta de ses fineses i que s'aïllogi una miqueta.
0: I parlàvem de brúixola abans, d'aquesta rosa dels vents, que també mos indica d'on ve, per tant, ja saben si el vent mos ajudarà, si anirà en contravent, no? Podem fer també tots aquestes metàfores i aquests jocs en sa vida. Aquesta rosa dels vents que mos fa de brúixola, que sabem també on és el nord, tu l'has necessitada mai, sa brúixola, durant sa teva carrera, allò de dir, Cris, que el nord és allà, ves cap allà. No te perdis.
1: No, m'he perdut diverses vegades. I va molt bé perdre-se de tant en tant, ja t'ho dic. També. Però, no, crec que, de qualque manera, sí que he tingut clar que el que es diu, com es diu i la manera que es diu és important. I tot el procés de fer cançons, no només es farlet, sinó que com es presentes, com es de vesteixes, com de quina manera els hi dones personalitat, no?
0: Sí.
1: Crec que és molt, molt important. Jo crec que aquestes cançons també són, sempre he pensat i he dit que són com entitats, com nens, com sers vius, que viuen, que els agraves d'una manera. Jo ara escolto el disc que va sortir el mes de maig, que el van presentar el mes de març, i ja hi ha cançons que estem fent ara en directe i que canvien. Hi ha coses que han canviat, senzillament perquè, bueno, perquè són persones, sí, i estan vives, i les persones que interpretaran aquestes cançons, hi ha un moment en què també actuam molt depenent de la reacció de la gent, del públic, i que els hi donem una forma, a vegades els anem modelant una mica diferent. Com es vent, una miqueta.
0: Exacte, com es vent.

0: I és migjorn que ens du coses arriscades, canta en Cris Joan Nico. Tu hi trobes també respostes en Sven, com feia Dylan, Cris?
1: Bueno, jo crec que Sven és un element que no sé si mos dona respostes. Sí que és cert que a vegades necessitàvem o tenim necessitats de respostes i certament Sven podria ser un bon element, una bona... No sé si t'han d'escoltar Sven, però sí posant-te una mica de cara allà on, des d'allà on mos pega, no? Sí. I això fa una miqueta com si de no? Fa que tu siguis o t'hagis de presentar com ets, perquè al final quan t'enfrontes a la natura, la natura és que te supera sempre, tu és part de la natura, i això sempre pot arribar a superar. Però sí, crec que no sé si respostes de trobar amb Sven. Jo crec que jo som més de cercar interiorment i de trobar amb si trob qualque tipus de resposta amb les preguntes que me faig constantment.
0: Que això és important. Està clar. I jo te'n faig una ara, perquè un disc de col·laboracions te l'hauran fet molt, però és que cada cançó enllaça un vent, però també una persona en la que cantes.
1: Sí, de fet, clar, el punt de partida del disc, com te deies una mica, abans que és el que m'arriba de cada una de les direccions dels vents, però també volia que fos un disc col·laboratiu i que fos, a més, amb col·laboracions d'instruments de vent, que això és, també és remarcable, no? Era la manera més clara de poder identificar les persones que participen en el disc i encabir-les dins aquest projecte. Hi ha veus, per suposar, com en Jacint, ve l'accent en el llevant, o ara escoltant la Marina Babyface amb el llebeig, o en Maria del Mar en el gregal. Però després hi ha instruments de vent, com puguin ser el xac de gemets, l'acordió diatònic, el saxo, el moixenyo, o la gralla, que és un dels instruments també que darrerament, amb els anys que he estat vivint a Catalunya, doncs, m'han, diguéssim, encisat una miqueta amb aquest so tan dolç que pot arribar a tenir. No?
0: Sí, sí. I aquí tenim tota aquesta música, que és el que mos d'un Cris Joan Nico, Rosa, sa paraula d'avui, Rosa dels Vents, és el seu disc.

0: I ara bufa llebeig en aquesta cançó titulada Addicció. Ja hem d'anar acabant. Més enllà de sa rosa d'esvens, Cris, que te diu sa paraula rosa, que és sa paraula que han triat pel programa d'avui?
1: Bueno, és una paraula que té molts significats, crec, i m'arriba molts inputs ara mateix, començant per sa rosa d'esvens, per suposat, però també per sa flor, una flor bastant curiosa i peculiar, que també m'ha remat a un color, m'ha remat a persones, perquè és un nom, i em remata un aroma i a un flaire, a una olor molt determinada que és com un regal. Jo crec que rosa té un aire de regal, saps? De bon regal, de bon regal.
0: I d'home, s'agrada. També ha estat un regal xerrar amb tu, Cris Jónico. Moltíssimes gràcies i molta sort. Ja saps que des divendres te seguim a prop. Gràcies.
1: Una abraçada.

0: I doncs ja ho heu escoltat, la Rosa dels Vents ha posat rumb cap a un nou camí musical de Cris Juanico. I el doctor i professor d'història, Antoni Ortega, entén molt bé el tema de l'orientació en la Rosa dels Vents.
1: I la Rosa dels Vents el que indicava eren, d'una forma visual, els principals rumbs de navegació de la carta.
0: Els mariners, abans de comptar amb les tecnologies de l'actualitat, utilitzaven les cartes nàutiques per saber i per informar d'on estaven ubicats. De fet, a dia d'avui, aprendre a utilitzar aquestes cartes nàutiques és una de les passes més essencials per poder treure-se el títol de patró d'embarcacions recreatives, el PER.
1: Per fer les cartes nàutiques, el que feien era tota una xarxa de línies damunt del pergamí i damunt d'aquestes línies anaven tirant i feien una representació de 32 rumbs. I una curiositat és que la Rosa del Vent, per exemple, està dibuixat en color els quatre rumbs bàsics. De nord a sud és color blau i est a oest és de color vermell. Decisions preses.
0: I ja que estem ara ben esquitats d'història i música, recalcarem també el simbolisme de la rosa dins aquest mateix àmbit.

La cantante Rosalía se troba dins un llac de plantes i roses en aquest videoclip de la cançó que acabem d'escoltar, que se titula De aquí no sales. Arrel del seu cant reflexa la feminitat que representaven les flors antigament i ho mescla amb un món modern en el qual el renou de les motos simbolitzen el crit de les dones que es manifesten davant les injustícies del masclisme.

0: I és que les roses són la simbologia que nosaltres volguem que siguin. Representen des de fa ja molt d'anys enrere l'amor, la pèrdua, el feminisme i la cultura.
1: En muchos lugares, en toda la vida, desde el nacimiento hasta el funeral, hasta la muerte, estamos en los cumpleaños, en la risa, en el nacimiento, en cualquier momento.
0: Tornem a escoltar Geraldine Sabatini, CEO de Flers de Santa Catalina, a qui ja hem escoltat abans xerrar de les roses. Ella té clar que el que ha transmès també Rosalía amb el seu àlbum de El Mal Querer. Darrere cada rosa hi ha una història i un missatge ocult. Per això la seva companyia fa més que decorar un espai.
1: Son las rosas preservadas, son rosas naturales a la cual han retirado la savia y con un proceso de glicerina han transformado la flor en un tacto natural, no como una flor seca ni como una flor artificial, pero sin olor y no necesita ningún cuidado.
0: La rosa que se manté intacta sense haver-la d'estar vigilant és la flor eterna. Ja era eterna simbòlicament des dels inicis de la història i la cultura. I ara també ho és físicament, com la planta.

0: Cristina Ortiz, responsable de l'àrea de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Escolta, si a tu te dic Rosa, directament mires les rosasses de la Seu, no?
1: Sí, totalment. El primer que me ven al cap són les rosasses de la Seu, que bueno, pues, quan entra de dins i els veu, pues, queda absolutament meravellat.
0: Totalment, sí. I quedàvem amb la boca oberta, per molt que les haguem vist una vegada i una altra. Justament mos diu el diccionari El Cobemoll que rosa és aquest ornament o aquesta obertura circular practicada a un sostre o un mur d'una església, etc. És a dir, allò que en castellà coneixen com a rosa o rosetoni, que nosaltres d'interès també rosasses. Quantes en té de rosasses la Seu?
1: I actualment rosasses obertes n'hi ha 5. Mm. N'hi ha una a la façana principal, que aquesta més o menys fa uns 9 metres de diàmetre. Mm. Després tenim dues a la part, diguéssim, de les naus laterals. Aquestes se van obrir a finals del segle XIX, aproximadament. Després tenim una també dins la Capella Real, un poc més petitona, que aquesta la va dissenyar, els vidres els va dissenyar Antoni Gaudí, i després, òbviament, la més imponent i la més impressionant, la Rosassa Major, que suposo que tothom la coneix perquè és la més famosa, la més coneguda, i bueno, aquesta és la gran protagonista de la Seu, òbviament.
0: I tant. I si la primera que has dit feia 9 metres, la Major quants en fa?
1: Pues la Major fa quasi 12 metres de diàmetre, 11,31, i a més, el més curiós és que, bueno, si els haguéssim de comptar, que estaríem una bona estona, en total té 1.115 peces de vidre.
0: Uau, o sigui que sí que les heu comptades, les peces de vidre.
1: Sí.
0: Estan ben catalogades. Que en quin moment les situam, a quin segle les situam, aquestes, per exemple, aquesta mateixa, la Rosassa Major?
1: Bueno, la Rosassa Major, el que seria la obertura, se va fer en el segle XIV. De fet, al voltant de la Rosassa hi ha quatre escuts, i si qualque persona que entri i se fixa veurà que hi ha quatre escuts exactament iguals. Són del bisbe Antoni de Galiana, que va ser el bisbe que va promocionar la obertura de la Rosassa, que és el moment en què estan construint aquesta part de la Seu, i per alleugerir el pes del mur, pues, el que fan és aquesta solució, no?, d'obertura. El que passa que en aquell moment, en el segle XIV, no col·loquen els vidres, és a dir, només fan els treballs d'obertura, de lo que sigui sòcul, un gran òcul, això sí, i la motllura de pedra. I per poder per documentar els treballs de vitrallament ja mos han d'anar pràcticament a finals del segle XIII, que és quan se comencen a col·locar els primers vidres, perquè, clar, hem de pensar que la construcció de la Seu va ser un procés bastant llarg en el temps, de diversos segles, i, clar, pues, hi havia el que seria l'obertura, això sí, tapada per una gran espècie d'estora d'espart, perquè no, vull dir, per el tema de la climatologia i de més, no? Vull dir, estava tapada, i pràcticament dos segles després és quan se col·loquen els primers vidres.
0: Que interessant. I deies, clar, 5 roses, 5 rosasses obertes. Encara n'hi ha tancades?
1: Sí, en tenim dues, que per poder veure-les has d'entrar dins la Seu, perquè des de fora no els trobaràs. Aquestes dues rosasses responen a lo que seria el projecte de la façana principal, el projecte original, que el que preveia era l'obertura de tres rosasses una mica en diguéssim, en conjunció en el que serien les tres rosasses que hi ha a la part del presbiteri o dels peus del temple, anirien com a connectades, però aquesta façana original se va haver de reformar, com possiblement qualcú ho sabrà, ja en el segle XIX, per mort de... Bueno, sempre havia tingut problemes estructurals, però sobretot el terratrèmol de 1851 va fer que la façana estigués en un estat molt precari, i se va haver de reformar aquesta façana, per la qual la façana que se va construir era una façana més massissa, i se varen tapar aquestes rosasses i només els podem veure, i tenim aquest record d'elles, des de dins de la Seu, però estan, vull dir, estan tapiades, no entra llum per allà.
0: Val, i no hi ha projecte a la vista, no?, per obrir-les?
1: No, ara ja la cosa és bastant més complicada que en aquells moments. Ara ja això seria, crec que, bastant complicat de fer-ho.
0: Sí, ara imagino que hi ha també altres prioritats, però tenim aquestes rosasses que entenc que també són un element del període gòtic molt important, no?
1: Sí, efectivament. Bueno, precisament són com elements lumínics molt característics de l'arquitectura gòtica. Hem de pensar que les catedrals, les esglésies gòtiques, entre les seves característiques, òbviament, és el tema de la il·luminació, enfront de lo que era romànic, que era molt més fosc, les finestres eren res molt finetes, pràcticament no hi havia llum dins l'interior. En el cas del gòtic, pues, és tot una explosió de llum a l'interior dels temples, perquè en aquells moments la llum adquireix una dimensió simbòlica, no? La il·luminació, no?, representa Déu, i per tant és com si Déu estigués present allà de dins, no? I per això, pues, els murs s'obrin amb els vitralls i amb les rosasses per omplir de llum l'interior d'aquestes iglesis.
0: Sí. I tenim aquesta seu de Mallorca, aquesta catedral de Palma, que també és coneguda com la catedral de la llum, no?, per tota la llum aquesta fantàstica que entra justament a través d'aquestes rosasses.
1: Sí, efectivament. De fet, bueno, de vitralls en tenim més de 60 que estan oberts, tot i que el projecte inicial eren més de 80, però clar, amb el pas dels temps aquests vitralls no s'arribaven a obrir, també se construïen retaules que el que feien era bloquejar els vitralls i clar, no s'han pogut obrir, i rosasses pues, actualment en tenim 5, i així tot, pues, tota aquesta conjunció de vitralls i de rosasses fan que la nostra catedral a nivells d'il·luminació sigui especial i sigui única.
0: I
1: a més que no hem d'oblidar també de aquests efectes lumínics que es produeixen a diari, perquè qualsevol dia podem veure les columnes plenes de llum, els bancs, però sobretot els dos dies, són els dies 2 de febrer i 11 de novembre, que supos que molta de gent també ho haurà vist en persona, perquè podríem dir que quasi s'ha tornat viral, que és aquests dos dies que a primera hora del matí pues, podem contemplar la rosassa major projectada a la façana principal, a davall de la rosassa de la façana principal.
0: Sí. Teniu aquests jocs de llum tan especial justament aquests dies i es que ja provoca que la seu s'ompli de gent, que s'aixeca també ben prest segons el dia, per veure aquest efecte. I anem acabant. Abans parlaves d'aquesta rosassa, que ja és la capella real que va dissenyar en Gaudí. Què diries que té d'especial? Si té alguna cosa que la diferencia pot ser de les altres?
1: Sí, bueno, és una rosassa, bueno, és l'única en aquest cas que va dissenyar en Gaudí aquí a la Seu, perquè després tenim dos vitralls també, però sobretot també el que ens interessa molt és que ell, durant l'estada aquí a Mallorca i amb el programa d'obertura de vitralls, ell va crear una tècnica que se diu tricromia, que el que feia era utilitzar varis vidres de diferents grossors, de diferents també colors, per crear diferents tonalitats, no? I en aquest cas, pues, els vitralls que va fer la Seu, i en aquest cas també la rosassa, pues, responen a aquesta tècnica de vitralls. I després també, a nivell més iconogràfic, també és un vitrall que és una rosassa, també que és molt curiosa, no? Perquè en aquest cas el que representa és la conjunció dels vitralls que volia fer en Gaudí a la Capella Real, tots tenien a veure en la temàtica de Maria com a reina,
0: sí.
1: I en aquest cas la rosassa fa referència sobretot a Maria com a reina dels àngels. Per això, si mos hi fixam, tot i que està molt amunt, però si mos hi fixam veurem que en aquesta rosassa hi ha molt de capets d'àngels al voltant diguéssim, del cercle principal, i en el cercle central el que hi ha és l'anagrama de Maria, no? Fent referència a ella com si fos, diguéssim, l'eix espiritual de tot el conjunt.
0: I de no deixen de sorprendre-nos i de mirar tots aquests elements que té aquesta magnífica seu de Mallorca. Cristina, si t'haguessis de fer una camiseta amb alguna icona d'aquests vitralls o d'aquestes rosasses o amb algunes rosasses, que escolliries?
1: Pues és una bona pregunta, difícil també a la vegada, però crec que sempre tiraria per la rosassa major, perquè vull dir, és enigmàtica, és tan, tan monumental i tan espectacular que crec que sempre seria com la meva preferida.
0: Molt bé. Idò, ha estat un plaer, com sempre, xerrant tu, Cristina Ortiz, per lo bé que t'expliques, per lo molt que t'ho saps, mare meva, responsable de l'àrea de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Tornem a xerrar un altre dia. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, i B3 Ràdio.

0: juny, Cortes, també en Miqui Fiol, que avui és en el control tècnic en aquesta segona hora, en Toni Cardelles a primera. Juny, Cortes, amb tanta rosa, crec que hauries de tornar cap al Jardí Botànic de Sóller, no trobes?
1: Sí, sí, sí, bon vespre. I doncs sí, avui tornem a xerrar amb Magdalena Vicens, que és conservadora d'aquest Jardí Botànic de Sóller, però em sap greu, no vos duim una rosa avui, justament. Perquè xerrant de plantes endèmiques, roses estan bastant esteses. Les plantes endèmiques, recordam, són les plantes que només creixen a un lloc concret, en aquest cas, a les Illes Balears. I en la planta d'avui, la veritat és que me vaig quedar una mica al·lucinant, perquè és tan petita que quasi no la van veure. Ho escoltam. Magdalena Vicens, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que estan veient aquí?
2: Ara estan veient la menta més petita que tenim a Balears, la menta de la Serra de Tramuntana, un endemisme molt raro, molt raro, de la serra.
1: No, i m'ho crec que és la més petita.
2: És petita, a més, avança de Calaminta, però ara li han canviat el gènere i se diu Clinopodium. Clinopodium vol dir de clin, que és el llit, i podium vol dir peu petit, perquè la flor és com una sabateta petita d'una fada.
1: Sí, sabou, és molt, molt, molt petit, però sabou.
2: És com una sabateta de fada. Clinopodium ruianum, dedicat a en Rouy, que era un botànic europeu.
1: Se dediquen molt de noms de plantes i de gèneres, no?, a altres botànics.
2: Sí, normalment, tornant de les plantes, se solen dedicar a en el teu amic, o a en el qui l'ha descobert, o en el especialista en el gènere. Sí, també se dediquen en els llocs, sí, o a qualque característica de la planta.
1: I abans has dit que aquesta planta havia canviat de genus. Com passa això? Que és que se descobreix alguna cosa més? O...
2: Bueno, passa ara bàsicament amb estudis genètics, que te'n dones compte de que la tenies classificada només en les seves característiques morfològiques, i després quan se fan estudis genètics i se miren els parentius entre espècies, troben que són més semblants unes que les altres. I aquesta estava classificada dins les calamintes, que és un grup de mentes, i ara està classificada dins el clinopodium. Per exemple, ha passat això amb el romaní. Ara el romaní és una sàlvia. Però sempre li diran romaní, evidentment, sí, perquè és el nom popular. Però el nom científic del romaní ara és sàlvia rosmarinus. Abans era rosmarinus officinalis. I està per un estudi genètic.
1: Clar, i d'això tècnicament no és una menta ja? O
2: sí, clar, és la nostra menta de la Serra, sí, de Tramuntana. Sí, sí, és una menta.
1: Vale.
2: És una menta. És calaminta ruiana i és una menta. És una menta molt petita que viu a dalt de tot d'Espull Major i Galatzó, muntanyes altes a partir de 800-900 metres, cerca llots freds, de cada vegada en té menys, però sí, pot estar sempre amenaçada, no?, de trobar el seu racó. Necessita zones que visqui, zones de penya-segats, ombrívols, i per això pateix aquesta recessió, no?
1: Clar, l'estratègia de que sigui tan petita és precisament per poder viure millor en aquestes zones fredes, no?, i de pocs recursos.
2: Està adaptada a viure en aquestes zones, petites coves, petites zones rupícoles també, perquè necessita drenatge, però ombrívoles, sobretot ombrívoles, i que tinguin humitat.
1: Clar, rupícoles, per un petit recordatori, que volia dir que se ficaven dins les escletxes de les roques, no?
2: Sí, sí. Rupícoles perquè quan una planta queda aïllada a una illa, les zones rupícoles donen peu a especialització, perquè no se moven d'allà, vull dir, queden aïllades. I això fa que evolucionin milers i milers d'anys i se facin espècies noves. I aquesta menta segurament evolucionava d'una pintura d'una menta més grossa o d'un altre tipus de menta, que pintura vivia, no sé, a un terreny de voreres de torrents, que és on viven les mentes, no?, en zones humides. I aquesta va quedar relegada a les zones més altes, humides, i se va anar de tant. Té unes fulles petites, però si l'ensumam és molt, molt aromàtica. És a dir, sí, fa olor de menta, com totes les mentes. La menta és una planta, com sabem, molt utilitzada en farmàcia, molt utilitzada en cuina. És un endemisme aquest, no utilitzat, evidentment, perquè els endemismes són rars, perquè n'hi ha poquíssim i la gent no els coneix, perquè no el trobes a qualsevol camí.
1: Però... Sí, m'imagino que sortia per menta el Puig Major és una mica més complicat.
2: No, i a més aquesta no m'ho bastaria en les fulles per fer una infusió.
1: Sí, sí que és vera que és molt olorosa, l'hem ensumat abans, si pots explicar una mica com funciona aquest procés de les mentes de solo. És per atreure polinizadors que ho fan?
2: No, és bàsicament per defensar-se dels herbívors, també. Perquè aquest olor que a nosaltres ens encanta tant, en els conills, que serien cabres, no els agrada tant per menjar-se. Són compots aromàtics, compots fenòlics, que no són tan agradables per menjar. Jo crec que és una manera de defensar-se.

0: clar, una de les múltiples plantes que el seu mecanisme de defensa és la raó per la que la consumim. Per exemple, passa també amb el cafè i passa també amb les plantes picants, la capsaïcina, no?
1: Sí, sí, sí. Passa el mateix. És a dir, substàncies que nosaltres ens produeixen, els modificam també un poc, els utilitzam tant perquè ens agraden com també els utilitzam perquè són antimicrobacterians, antisèptics. Totes aquestes plantes serveixen per curar, són antibactèries, curar malalties de la pell. Són, en realitat, se defensen, sigui dels herbívors, sigui dels microorganismes.
0: Sí. I, clar, amb aquestes flors tan petites, quins són els pol·linizadors principals d'aquestes plantes?
1: Exactament, no sé qui la pol·linitza, però qualcuna n'hi haurà.
0: Sí, sí. Clar, perquè suposo que les baies són massa grans.
1: Sí, les baies són massa grans i, a més, a certes altures no crec que arribin. Uh-huh. Haurà un pol·linitzador petit especialista en aquesta espècie, segurament. Un petit dípter. Himenòpters, igualment, de la família de les baies. Perquè no, ara, quan d'en ba, sempre pensam en la baia, sí, de la mel, sí, sí. I no. Hi ha moltíssimes baies a Balears que no són de la mel, precisament, i que són autèntics pol·linitzadors molt, molt importants i que viuen per totes les illes. De cada vegada més, amb més recessió, però que també són pol·linitzadors importants. Aquesta planta és molt petita, però com totes les labiades, segur que té un insecte que se pot ficar dins la seva flor, perquè ja en dic que és com una sabateta. Uh-huh. I té un... totes les labiades tenen un llavi que permet l'entrada de l'insecte i li marca molt bé el camí per arribar en el pol·len, diríem, en el nèctar.
0: Clar, la labiada fa referència, diguem, a la forma de la flor.
1: En els llavis. Té un llavi superior i un llavi inferior.
0: Uh-huh. Vale, idò, Magdalena Vicenç, moltes gràcies. La teniu, si voleu veure-la, encara que ara mateix veure-la no sabeu massa, perquè sí, està una mica...
1: Sabeu el que és, perquè la planta és que no creix més. I, a més, aquesta planta, de vegades, diuen, no, si la cultives en jardins, tornarà grossa perquè li donarà més terra, més aigua i tal. No, aquest endemisme està seleccionat així i per molta més aigua que li donis i més terra que li posis bona, és així. És a dir, viu en aquest petit cocó d'una pedra, amagada molt de pit dels visitants, perquè si no ho saps no la vas a cercar. No,
0: sí, mos ha costat veure-la.
1: I la trobes. Però és que és la seva forma i la seva manera de viure. I clar, és molt important conservar aquestes espècies perquè mai se sap si aquesta planta, que és única en el món, que només la tenim a Mallorca, un dia podran trobar un gen que servirà per coses que ara no mos imaginem. Per tant, això és la importància de conservar els endemismes, perquè són espècies seleccionades rares, úniques, i per això lo raro, lo únic, s'ha de conservar, perquè ara no l'utilitzam, però d'aquí uns anys pot ser important la seva genètica conservada en aquesta petita planta.
0: Sí. I ja sabeu, molt important, no tant per infusions, però qui sap en el futur i també per una mica el patrimoni natural i cultural de Balears.
1: Sí, sí, sí, per el patrimoni nostre i per la diversitat que precisament se conserva dins aquestes zones tan especialistes com són les serres, els petits racons, és on se fan les espècies i on hi ha més biodiversitat.
0: I de Magdalena Vicenç, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que bo. I d'una menta molt especial, mos rastres més molt bé, també a Magdalena, però crec que per fer infusions no mos basta aquesta, no?
0: No. Si voleu una tisana de menta, crec que millor cercam una altra varietat. Nosaltres ens acomiadam d'en Magdalena Vicenç per aquesta setmana, però hi tornarem al Jardí Botànic la setmana que ve per continuar coneixent el patrimoni natural de les nostres illes.

0: I entre avui i demà és hora de devenir vos. I demà què?
1: Pues me toca tornar a venir a fer feina, així que no queda d'altre.
2: Ah, la verdad que ninguno. No, nada, ir a casa y prepararme para venir a trabajar.
0: ¿Y de qué fas feina?
2: Trabajo aquí al lado en el hostel, en la recepción, en back office.
3: Demà és dimecres. Bueno, pues demà crec que serà el darrer dia que guarda el meu net, perquè començarà l'escola dijous, i és que a partir de dijous ja tendré, com aquel que diu, lliure.
4: Para mañana me levanto a las 6, me voy al aeropuerto y me voy para Sevilla. Está en mi casa con mis animales, mis padres se van a coger un coche y pues preparar las cosas para el cole.
5: Agafar un vol. A las 6 de matí.
0: On?
5: A Bilbao.
0: Ai, meva. Ai, i però saps xerrar mallorquí?
5: Ja, ho intent.
0: I amb aquesta riae ens hauria de contestar tothom perquè ens transmet una energia molt bona que segur que més d'un la necessitarà demà, com per exemple aquest pare que demà durà a la seva filla a l'escola per primera vegada.
6: Bueno, demà la nina comença a l'escola. Demà durant la nina a l'escola i fer feina.
0: Quants anys té la teva filla?
6: 3 anys.
0: Està contenta per anar a escola?
6: Bueno, ja ho veurem. Costarà un poc de tot molt la rutina, però supos que sí.
0: Però no tothom demà ha d'anar a fer feina ni se prepara per l'escola. N'hi ha que ja han fet deures.
7: Nada. No tengo nada. Solo estoy jubilado y no tengo... Caminar un poco y nada más.
0: I doncs ja ho veus, passant d'anar sempre per amunt i per avall a no tenir res a fer. Aquí sí que rosa no té cabuda, o és blanc o negre.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere l'altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
6: Rafael Provenç, propietari de Motivacions Art Floral, floristeria ubicada a Felanitx. Com estàs? Bon vespre.
7: Hola, bon vespre. Molt bé.
6: Si en Rafael Provenç li dic rosa, que li venes cap primer de tot?
7: Primer de tot, sentiment. Te podria contar mil anècdotes a l'hora de regalar una rosa, de preparar una rosa. Vull dir, he tingut experiències molt diverses a l'hora d'entriar roses.
6: Sí, la rosa, diries que la flor pot ser més especial de totes?
7: Sí, és la que més demanen. El que passa és que ara ja s'està posant molt la rosa, que diguem, mesclada amb molta classe de flor. És a dir, la rosa en si, sempre te diuen que tingui dues roses, l'altre m'és igual, però que tingui dues roses. La rosa sempre és la reina de tot.
6: I deies, pues, podria contar mil anècdotes. És que els clients te conten perquè volen les flors quan venen a comprar?
7: Sí, és molt graciós. Vull dir, jo, per exemple, m'he trobat en casos que ara no fa molt, vaig anar a una casa, entregar un ram de roses perquè m'havia comprat a la parella un ram de roses i m'ha aparegut la senyora en roba interior completament a la porta. Vaig dir, mare, i ara què ha estat? Després, aquesta va ser agradable. Una altra, me'n vaig anar a una fàbrica a entregar un ram de roses i la senyora va ser que fa les roses, moltes gràcies, plof, tiradores de basura. I tu dius, Colin, però com això, moltíssimes, vull dir, o te ve un jove i te diu, però així, sense conèixer de res, preparem un ram de roses, perquè a nit vull pillar un polvo.
6: Sí, la gent no té vergonya, no, Rafael? Te demanen
7: no té vergonya, no, t'ho diuen així directament. És que avui vaig veure la meva parella i a nit, avui toca.
6: Sí, sí.
7: I dius, vale, perfecte.
6: Per tant, aquí tenim aquestes flors que diuen moltes coses sense xerrar. No, no se necessita xerrar quan tu regales una flor, o moltes,
7: quan
6: no?
7: Quan regales una flor té un significat.
6: Quina olor te fa la teva floristeria?
7: No, jo te puc dir, la rosa té la rosa i totes les flors tenen la peculiaritat que si estan en fresc no fan olor. I en canvi, quan surten de fora l'ambient natural, sí que fan olor.
6: Ah.
7: Avui en dia, la rosa, pots trobar unes varietats de roses que sí que et facin olor. Però te puc dir que el 90% de rosa no fan olor.
6: Ja.
7: Quan te'l treus de fora, te fa olor, però no. En canvi, són quines roses a nivell, sobretot holandeses, sí que solen tenir perfum.
6: Uh-huh.
7: Ara, les que venen de Colòmbia, Ecuador, tot el barri de per allà, no fan olor.
6: Ja.
7: I si estan dins de càmera, gens d'olor.
6: Ja. Sí, m'imagino que és més important que durin, no?, la durabilitat en aquest cas,
7: sí.
6: Que estiguin ja guapes les flors, no?
7: Hi ha altra classe de flors que sí que te fan olor directament. Jo tinc clientes, per exemple, que no volen segons quines flors, perquè la flor me molesta i no, no hi posi aquestes flors. El lirium, per exemple,
6: o
7: la susena, que fan olor. Mm. En canvi, la rosa no. Per exemple, quan anem a un hospital, que perquè hi ha un lot petit o una cosa solta, ja te diuen, per favor, això no, perquè un lloc tinc cap fa olor.
6: Ja,
7: en canvi, si poses una rosa, saps que no molestarà.
6: Mm-hmm. I ara parlaves d'Holanda i d'altres localitzacions, de productors locals, de roses i de flors en general, n'hi ha?
7: No, aquí a Mallorca s'està acabant en tot. Vull dir, no hi ha pràcticament productors locals, no hi ha quasi res. Fa uns anys, quan vaig començar jo, sí que encara hi havia productors locals, i rosa no. Rosa, pràcticament, a Mallorca no se fa res.
6: Ja.
7: Altra classe de flors sí que en trobaves, però ara ja no. Ara tota la flor se centra... nosaltres ho duim de València, ho duim d'una empresa de València que té distribució, tot Espanya, i ara ja fan Itàlia i fan França, vull dir, molt duen directament aquí, perquè les grans finques són a la Palla de Tiroamèrica.
6: Ja. I fan un bon camí fins a arribar a ses illes, eh?
7: Sí. I, a més, ara m'explicàvem fa un poc això de la fàbrica aquesta i l'empresa aquí de València, i m'explicava que ara les duen totes amb avion. Però, clar, aquest avion avui resulta caríssim.
6: Ja.
7: Pues ara estan mirant de dues que ja han fet la prova i funciona, duro un barco. Estan 14 dies sense aigua a dins unes càmeres. Però després aquí ho despoles amb aigua i ressusciten. Vull dir, aguanta moltíssim.
6: Ja.
7: A més, avui en dia, els avions, 24 hores se flors aquí.
6: Sí. I deus tenir trucs, o segur que també t'ho demanen quan venen a comprar flors. Rafael, què puc fer perquè maduri aquest ramat? No sé, dues gotetes de lleixí, o això és una llegenda urbana?
7: Jo sempre he aconsellat més que allò de posar-hi lleixiu, hi ha gent que hi posa sucre, hi ha gent que hi posa productes. Nosaltres tenim, a nivell de floristeria, tenim un productes perquè t'aguantin un poc més. Jo sempre vaig a la pràctic. Mira, cada dia i mig, dos, que envia l'aigua.
6: Sí.
7: T'has un poquet a baix,
6: sí.
7: Perquè despenyis. I això de que tenim la mania de que han d'agafar i han de posar tot el gerro ple d'aigua. No, la flor no respira ni xupa aigua tot el tronc. Xupa de baix. Té un poquet de baix la rosa i posa-li aigua fresca, millor si és fresca que si és templada,

0: Però du més feina que col·la aquí la ben col·locada.
1: Sí, ara em fas pensar en un jardí anglès, no? Deuen tenir un poquet aquesta manera de
0: sí,
1: fer,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Ara tot el que sigui tipo rústic,
1: sí,
0: tipo així que estigui mal col·locat,
1: sí,
0: també de ser, un ram de novia, per exemple, antes havia de ser buquet supercol·locat, tot. Ara no, ara un ram que per aquí has anat de jardí, ha fet ras, ha agafat les flors i les estan rellevades.
1: Sí, sí, i d'aquesta naturalitat, no?, però ben col·locada. I de
0: sí,
1: nosaltres hem d'anar ja baixant barrera i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si vols compartir si tens algun costum abans d'anar a dormir, per dormir millor.
0: Bueno, per dormir, sí, jo simplement cada dia don gràcies, la veritat, és per fer feina amb una cosa que a mi m'agrada i m'apassiona.
1: Que bo, que bé.
0: És a dir, jo vaig començar sense tenir estudi ni tenir res, vaig començar, sí, perquè m'agradava fer rans, a veure que després he fet la carrera i he estudiat per florista, però sí que cada dia dic gràcies perquè, sobretot si ha vingut una persona que s'ha anat contenta i que s'ha anat, que saps que a l'altra persona li haurà agradat, és molt agradable. I molt agradable perquè te'n vagis pel carrer i et diguis gràcies de ram, me va agradar. I és a dir, quan te vas a dormir dius, jolín, avui he fet feina del que m'agrada i he donat gust a una persona.
1: Que bé. I ja ho veiem xerrant amb en Rafael Proens, que una flor és capaç de dir allò que sovint no saben com expressar en paraules, una flor ho pot fer. I necessitem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, com es proposes?
0: Bueno, jo és que som... M'agrada un poc la cançó antiga, és la cançó que fa més temps, però que representa molta cosa. A mi la cançó de Mecano, una rosa és una rosa, però jo crec que té un gran sentit, perquè t'expressa tot el que tu vol dir, que de vegades és tímid, de vegades no saps què li has de dir, i saps que una rosa sempre quedarà bé a qualsevol persona. Una rosa, una flor. Però una rosa sempre quedaràs bé. Ets la reina de les flors.
1: I d'una rosa és una rosa. I avui mos hi ha posat paraules en Rafael Proens des de la seva floristeria a Felanitx, des de Motivacions Art Floral. Rafael, moltíssimes gràcies i bona nit.
0: Va, gràcies a vosaltres i bona nit.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. La jornada d'avui, un total de 157 persones d'origen magrebí i subsaharià han estat rescatades després d'arribar al sud de Mallorca, Cabrera i Formentera, a bord de 9 embarcacions. La darrera ha arribat a les costes de la Pitiusa Menor a les 7:30 de l'hora baixa. Segons dades del Ministeri de l'Interior i la delegació del Govern a les Balears, des de principi d'any han arribat a l'arxipèlag 349 embarcacions amb 5.344 persones migrants. El PP preveu que el Parlament aprovi definitivament la llei de limitació de vehicles a Mallorca entre l'octubre i novembre.

0: La normativa preveu sancions de fins a 30.000 euros pels cotxes de no residents que circulin sense permís a partir de la pròxima temporada. El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que es volen aconseguir unes carreteres més sostenibles.
1: Tenim un objectiu clar i fonamental i és fer la vida més fàcil dels residents de Mallorca amb unes carreteres més sostenibles en manco cotxos.
0: Estrella D7 és el repte esportiu que cerca visibilitzar el càncer infantil i impulsar-ne la investigació. La iniciativa, que s'ha presentat avui, compta amb el mallorquí Bernat Xamena, que recorrerà arreu de les 17 comunitats autònomes de l'Estat en 17 dies per completar 17 curses d'Ironman. Tot això en memòria d'Anna Marta, una nina que va morir de càncer quan tenia 8 anys. Per cada quilòmetre corregut es recaptaran fons per investigar com activar el sistema immunitari contra els tumors cerebrals. És Bernat Xamena.
2: Donar visibilitat d'aquest problema. I si, a més, podem recaptar per ajudar en aquest assaig clínic que és a la CDVIL 2.0 del doctor de Saleta a Madrid, a Niño Jesús, tot el que puguen recaptar és una ajuda importantíssima per a aquests assajos.
0: I en plan estatal, el Ministeri de l'Interior ha reconegut l'existència d'un dossier intern amb fitxes de desenes de periodistes en actiu que se'ls classificava segons l'orientació política i el posicionament davant qüestions com el govern, el PSOE o la llei d'amnistia. Fernando Grande Marlaska ha assegurat que només servia per conèixer què es deia sobre l'activitat del Ministeri i millorar l'eficàcia de la comunicació.
3: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio y realizar realmente una labor de comunicación.
0: I en clau internacional, un error tècnic en el control de trànsit aeri del Regne Unit ha obligat a cancel·lar almenys 625 vols als principals aeroports del país, com ara Heathrow i Gatwick. Tot i que el gestor britànic assegura que el sistema ja es comença a recuperar, la incidència ha afectat especialment aerolínies com EasyJet i British Airways. Per demà s'espera un canvi brusc de temps. Emergències ha activat l'alerta taronja per fortes pluges, vent i algunes rissagues a Menorca. Tot i que el dia pot començar assolellat, estan previstos quasi la totalitat de quasi tots els fenòmens adversos que recull meteoval, pluges, tempestes, vent i alguns fenòmens costers. És per això que el director del Centre d'Emergències, Eduardo Parga, demana precaució.
4: Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá pues, fenómenos costeros y puede que alguna rísaga en la isla de Menorca. Mucha precaución, son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
0: Un canvi de temps que arriba després que s'hagin registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Arribem així a les 10:04. Més notícies i Betres Notícies.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: L'arquitectura ocupa la portada del programa amb Cristina Llorente i avui, en concret, la seva secció versarà sobre els jardins botànics. Seguirem parlant després de novetats literàries que ens proposa la llibretera Maria Cuaneta, Galarada. I per acabar, tindrem també una selecció de les lectures preferides de Carlota Oliva Eriksson, de la Fundació Mallorca Literària.
1: I tot això passarà des d'ara mateix fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic, per cert, molt d'anys a totes les monoses i monesos en aquests moments estan celebrant les festes de Gràcia.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: A la nostra secció d'arquitectura avui parlant de jardins botànics.

0: knows where we've been.
1: Cristina Llorente, com estàs?
2: Bones tardes, molt bé.
1: Identifiques aquesta banda o no?
2: No.
1: Uf, suspesa en música.
2: Perdó.
1: Són els Beatles.
2: Ah, ostres, vale. És que acabo de tornar de vacances.
1: Perquè quan me vas dir que parlaven de jardins botànics, jo me'n vaig recordar aquesta cançó, i en realitat jo m'encantaria que els jardins botànics, ara, evidentment, els biòlegs me mataran, estiguessin plens de pops, com diu la cançó. Jo, si hi ha un jardí botànic, vull que hi hagi pops.
2: Edo, ara tenim l'oportunitat, tenim l'oportunitat...
1: Concurs d'idees, jo vull que hi hagi pops.
2: Exacte, perquè justament fa una setmana l'Ajuntament de Palma ha anunciat l'enèsim concurs d'idees d'aquesta legislatura. Tenim un ajuntament estivat d'idees. I precisament és el nou jardí botànic de Palma.
1: Molt bé.
2: Que té un pressupost de 15 milions d'euros, és projecte, no és concurs, i allò interessant, allò característic d'aquest concurs és que no se concep aquest jardí botànic com un tancat, sinó com un sistema d'espais que incorporaria diferents espais, valga la redundància, de Palma, com serien les cases de retiros, part de les vies, escarnatge i fins i tot altres jardins o finques.
1: O sigui, és discontinu. És un jardí botànic discontinu, no és que sigui un espai concret.
2: Sí, o sigui, s'arribarà a entendre, o se vol arribar a entendre, com un seguit d'espais, però sí que estan a diferents indrets de la ciutat, no? I això és una cosa, bé, diguem, un concepte diferent, no?, de jardí botànic. Però anem a xerrar avui de què és exactament un jardí botànic i quin ha estat un poc l'història, no?, d'aquests espais. Perquè resulta que abans de jardins botànics, com a tal, existien els jardins medicinals. No? I per això, per entendre això, m'ho han d'anar a l'edat mitjana i contar que eren els monestirs i els hospitals que cultivaven les plantes medicinals, precisament per curar en els seus malalts. I aquests rebien el nom de Horti Simplicium, que volia dir jardins del simple, se traduiria així, i en aquests jardins cultivaven plantes que haurien de servir per elaborar remeis curatius, no? Diguem que eren una espècie de farmàcia al cel obert, no? A cel obert, aquests jardins medicinals, aquest previs de jardins botànics. I aquesta relació entre plantes i medicina serà fonamental per entendre els primers jardins botànics universitaris. Perquè si passam a l'època de Renaixement, on anam a l'any 1543-44, concretament a Pisa, és aquí on neix allò que anomenam el jardí botànic modern. No? L'Orto Botanico di Pisa va ser un dels primers jardins universitaris botànics de sa història, però és vera que si cercam quin és el jardí botànic més antic del món, trobarem diferents respostes. Per què? Perquè efectivament Pisa se va fundar abans, però n'existia un altre a Pàdua que és considerat per UNESCO el jardí botànic universitari més antic que se conserva, precisament perquè manté el seu emplaçament i bona part de la seva estructura original. Es de Pisa se va traslladar d'emplaçament i per això hi ha com aquesta disparitat de respostes en aquesta pregunta de quin seria el primer jardí botànic o el jardí botànic més antic del món. No? Per tant, si xerram en termes de fundació, diríem que és més antic des de Pisa, però és més antic que conserva l'emplaçament i l'estructura seria aquest jardí de Pàdua. I com era, com és aquest jardí de Pàdua? Bé, resulta que les universitats de l'època tenien un problema, no? que era que els estudiants de medicina coneixien les plantes a través de llibres, però els era difícil identificar-les correctament, cosa que podia ser perillosa, no? Perquè una errada amb una identificació d'una planta medicinal podia dur problemes importants. No? I és per això que se crea aquest jardí amb plantes medicinals, precisament per aprendre a reconèixer-les. No? Clar, i aquí surt un tema interessant, que és aquest fet d'aprendre de la natura observant-la directament, no només des dels llibres. Això crec que té una relació important amb l'arquitectura, no? Perquè aquí en aquest programa sempre xerram d'arquitectura, però jo sempre he dit que per entendre l'arquitectura s'ha de veure i un pas una passa després seria dibuixar-la, no?
1: Clar,
2: podem xerrar d'un edifici, però si no el vivim, si no experimentam aquell espai, és molt, molt, molt difícil fer arribar com és veritablement aquell edifici o aquell espai, no?
1: Uh-huh.
2: Però bé, tornant en aquest jardí botànic de Pàdua, tenia una geometria, té una geometria molt curiosa, no? És un cercle, és la planta d'aquest jardí, és un cercle que representa el món. Aquest cercle està inscrit dins un quadrat i el jardí se diferencia en quatre sectors i un anell d'aigua que simbolitza l'oceà. Això, si vos heu anat fent la imatge mental, mos pot recordar en aquests mapes que se deien Orbis Terrarum, que eren uns mapes de l'edat mitjana, que representaven les terres emergides, encara sense Amèrica. Estaven envoltades per una O, que representava l'oceà, i separades, aquestes terres, per una T, que eren els mars o els rius coneguts. No? Per tant, se planta l'estructura d'aquest jardí botànic de Pàdua mos recorda molt en aquesta estructura dels mapes d'Orbis Terrarum. I, bàsicament, és això, no? La representació física del món conegut. No? Just després d'això, el jardí botànic se comença a convertir en una xarxa mundial i aquests jardins comencen a intercanviar entre ells plantes, llavors, coneixements, llibres, herbaris, no? I, clar, aquestes plantes que viatgen d'un continent a un altre, per una banda, acaben formant part de col·leccions científiques, que és una cosa interessant, perquè dona lloc a un enorme desenvolupament de sa botànica, però també té una cara menys amable, aquest intercanvi, perquè se relaciona amb les rutes comercials, amb les expedicions científiques i amb els imperis colonials i l'extracció de recursos, no? Per tant, com tot, té una cara A i una cara B. Varen ser aquests jardins uns instruments extraordinaris de coneixement, però també varen formar part d'aquesta història, de la història de la circulació mundial de recursos, no? Avui es veu que el sistema d'intercanvi, evidentment, està molt més regulat. Hi ha xarxes que regulen aquest intercanvi, que tenen uns requisits bastant estrictes sobre la precedència i l'ús d'aquestes llavors i d'aquestes plantes, no? Continuem avançant en història, mos havien quedat en l'època medieval i en el Renaixement. I mos anem ja en el segle XVIII-XIX, que és quan els jardins botànics se multipliquen i amplien les funcions. No? Diguem que se comencen a transformar en una espècie de laboratoris vegetals, no? I si ara jo te demano quin és el jardí botànic més septentrional del món, te'n sona qualcuna, bon diries que pot ser?
1: Septentrional, deixa'm pensar... No sé, qualcú que hagi a Viena?
2: No, més encara, endavant, més clar, amunt, sí. Encara més amunt, encara més amunt. El trobam precisament a Tromsø, a Noruega, molt més amunt. Se va inaugurar, se va obrir l'any 1994 i allò que conté són plantes de llocs amb condicions climàtiques extremes, no? Tant de l'Àrtic com de l'Himàlaia, dels Andes, etc. Però, si xerrant de jardins botànics septentrionals, jo volia parlar d'un en el que he estat, que me va entusiasmar, que és de... si ho diré bé, Skrúðr, en els fiords de l'oest d'Islàndia. Bé, aquest és un jardí molt petitet, un jardí botànic molt petitet, que està al mig d'un paisatge espectacular de muntanyes pràcticament despoblades i que és el jardí botànic més antic d'Islàndia. Se va obrir l'any 1909 i té una història darrere ben curiosa, perquè no va néixer com un jardí botànic. Resulta que aquest jardí va ser creat per un pastor i mestre amb un nom completament impronunciable, que havia fundat una escola rural a un poble proper. I els seus alumnes, trobava ell, que els seus alumnes havien d'aprendre no només dins l'aula, sinó també treballant en la terra. Total, que 1905, ell amb el seu alumnat comencen a preparar el terreny fins que inauguren aquest petit jardí botànic a l'any 1909, no? Uh-huh. I tenia aquest jardí una finalitat extraordinàriament moderna per l'època, que era, per una banda, aprendre botànica, però també fer tasques d'horticultura, cultivar arbres en un clima tan dur com és d'Islàndia, sabre quines plantes comestibles podien créixer a Islàndia i, fins i tot, investigar sobre les importàncies de les verdures per una alimentació saludable. No? Estan xerrant, recorden, de l'any 1909. No? I realment aquest jardí, aquest espai, té una imatge supercinematogràfica. No? És un jardí, ja ho he dit, molt petitet, que està envoltat per una tanca que el protegeix del vent, sí. I de fora hi ha un paisatge aparentment inhòspit, però de dins, una vegada travesses aquesta porta, aquesta tanca, hi trobes arbres, flors, hortalisses, vegetació, cosa que pareix que amb això surts, no?, d'Islàndia un momentet per endinsar-te en aquest paisatge. No? Podríem dir que és un petit microclima construït, no?, al mig del no-res, que són els fiords del nord de Silla. No? I una altra curiositat és que centrada hi ha un arc format per ossos de mandíbula de ballena.
1: Sí, una cosa ovalada. No?
2: Sí, exacte. I que, bé, no són els originals, perquè els originals van ser traslladats a un museu per la seva conservació, però tanmateix és que ara encara són ossos de mandíbula de ballena, no? Bé, aquest petit jardí se va abandonar quan va tancar l'escola de Núpur, que era aquest poble apropat d'aquest espai, i afortunadament l'any 1992 se va recuperar de la mà de voluntaris i voluntàries, i en el 1996 se torna a obrir aquest jardí. Si teniu oportunitat, aneu a veure aquest jardí, perquè és un espai...
1: Cruda, més és una zona d'Islàndia que no sé per què la gent no hi va, o sigui, d'aquestes coses que dius, igual que la península de Snæfellsnes, per cert, on se va inspirar Julius Verne per fer viatge al centre de la Terra, i la gent fa una altra volta així, com una espècie de mig arc pel sud, i no s'entreté, i és de les zones més xules d'Islàndia.
2: La veritat és que és una zona preciosa, sí, però supos que se fa la volta circular i ja entrant als fiords és una mica desviar-se, però sí que és vera que val molt la pena. No? Bé, tornant a que nostre, hauríem de decidir, no?, quina història volem que expliqui el nostre futur jardí botànic de Palma, no? I també ens podem inspirar en altres jardins botànics que trobam a les illes, a les Balears. Jo crec que el primer que ens vendria en el cap segurament és el jardí botànic de Solla, no?, que jo crec que és el gran jardí botànic, el gran exemple de jardí botànic a les illes. És un projecte que se va començar a idear l'any 1985, però que se va obrir en el públic en el 92, amb una missió molt determinada, que era conservar, investigar i divulgar la flora mediterrània i especialment la balear. I què hi trobam de dins? Hi trobam plantes medicinals, ornamentals, fruiters i hortalisses, però el més important d'aquest jardí botànic de Solla és que té un banc de germoplasma, també conegut com a banc de llavors, que podríem dir que és una assegurança de vida per a les plantes. No? És aquell lloc on se guarden baix pany, quasi, les llavors, per, en el cas d'extinció, poder-les arribar a reproduir. No? I en el cas de Palma, resulta que ja en varen tenir un de jardí botànic. Sí. Resulta que els Jardins de la Misericòrdia són una empremta d'un antic projecte de jardí botànic que no ho va arribar a ser mai, perquè aquest projecte de jardí botànic se va impulsar l'any 1827, ja ha plogut, per part d'un capità general, Josep Maria de l'Os, i qui va acabar el projecte va ser l'arquitecte Joan Sureda, 1830, que també va participar en el projecte d'una de les fases de l'edifici de la Misericòrdia. I aquest projecte de jardí botànic estava vinculat a l'Hospital General, perquè, entre altres funcions, hauria de servir per proporcionar-li plantes medicinals. No va passar de ser un petit jardinet d'això, de plantes medicinals, i justament l'historiadora Júlia Román va estudiar la documentació que hi havia, perquè durant anys hi va haver molts de dubtes sobre si aquell jardí botànic havia arribat a existir realment, no? La recerca de Júlia Román va confirmar que sí, però amb un matís. Com ja avançàvem, no va arribar a funcionar plenament com un jardí botànic, científic, no?, sinó que va tenir més funcions d'hort, de proveïment i d'experimentació vinculades a l'Hospital General, que, com sabem, està molt a propet, just a de vora la Misericòrdia, no? Però sí que queda un testimoni viu, no?, d'aquell jardí botànic o d'aquell projecte de jardí botànic, que és el meravellós ficus que tenim en els jardins de la Misericòrdia, no?, que, com a curiositat, dic que a unes obres que se varen fer a la Rambla s'hi varen trobar arrels d'aquest ficus. Per tant, és un ficus que s'ha estès moltíssim i que té una copa enorme, però que encara seria més gran si no fos perquè per la costa de la sang hi baixen les processons de Setmana Santa i perquè no ferin els passos se li taien bastant les branques en aquest
1: ficus. Quants anys té, ho saps?
2: És de 1830, és ficus. Sí. Ja té un parell mallorquí.
1: També està el Jardí Botànic de ses Salines, és passeig de Sant Cactus, que exacte. Ja m'agrada molt. Crec que és la planta que més m'agrada.
2: Perquè no se te mor.
1: Efectivament, necessita... És molt independent.
2: Sí, com els moixos, no?
1: Sí. I per quan estarà aquest Jardí Botànic? O sigui, és un projecte que ara mateix en quina fase està?
2: El concurs d'idees, i és com tots aquests concursos d'idees que... No sabem exactament quan s'arribaran a executar, si és que s'arriben a executar mai, no? Esperem poder veure executat qualcun dels concursos d'idees que s'han convocat darrerament, però es veurà que n'hi ha molts i que se necessita un pressupost bastant alt per arribar a executar-los tots, no? Molts recursos, també. Per tant, bé, ja ho veurem, no? Està en fase de ja ho veurem.
1: Molt bé. Què hauria de tenir, si és com quins requisits trobes que s'hauria de tenir en compte per materialitzar un projecte així?
2: Bé, jo penso que un jardí botànic hauria de ser un espai que de qualque manera mos ensenyi, no? Mos ensenyi quin és el nostre entorn, mos ensenyi quin és el nostre clima, quines plantes, quines espècies s'adapten en el nostre clima i que sobretot tingui aquesta funció d'educació ambiental per la ciutadania, no? A part de que no deixa de ser un d'aquells refugis climàtics des que tant hem xerrat i que tan necessaris són avui dia, no? I cada vegada més. Per tant, jo crec que s'hauria de concebre com un gran parc, com una gran taca verda a la ciutat i com un gran pulmó, no? de la ciutat que, a més, fes aquesta funció d'educació ambiental.
1: Molt bé, idò, la setmana que ve més elements urbanístics, arquitectònics, que ens puguin servir per fer-nos la vida més fàcil, o no?
2: Molt bé.
1: En principi sí. Vinga, gràcies, Cristina.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.

Continuem a l'aviador Continua la Cultura i Vetres Ràdio. Avui a la nostra secció de llibres, trascor entre dos mons, tan a prop, de vegades també tan allunyats.

0: Maria Conet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, entre el món àrab i Europa, podríem dir.
1: Exactament. Uh-huh. Per això escoltam Sarab, una banda liderada per una Climent Zarkan, que és una cantant franco-siriana, i que junta aquests dos mons no només amb els idiomes, sinó també amb el tipus de música.
0: Molt bé. I de què ens dus avui?
1: Jo us duc L'àrab del futur, que és una sèrie de còmics que jo celebro molt, la veritat. L'autor és en Riyad Sattouf.
0: Ho dius en català, però hi ha versió catalana?
1: I només hi ha 3 volums, però per això ho dic en català.
0: Ostres.
1: És una sèrie de 6 volums, i n'hi ha 3 en català, i la resta són en castellà, El Árabe del Futuro. Tot està publicat per Salamandra, i es van publicant el 2015 i el 2023, sempre un any més tard que la seva edició francesa, que és original.
0: Vale.
1: I el títol de la sèrie realment és L'Àrab del Futur, una joventut a l'Orient Mitjà. I el que mos explica és la història del propi autor, en Riyad Sattouf, que és fill d'una dona francesa i un home sirià. I mos explica la seva infància, començava la seva infància realment molt petit, fins a la seva primera joventut, que és una infància que va passar entre aquests dos mons, entre Síria i França. Bé, també va estar a Líbia durant uns anys, però bé, entre Orient i Occident, no?
0: Molt bé.
1: I ell té 2 germans, també, 2 germans petits, ell és el gran, i a través de la seva mirada, que són als principis una mirada molt innocent, molt com d'una criatura que veu les coses per primera vegada i que tot el que veu pues, per ell és el seu món i és normal, no? A través de la seva mirada, pues, entenem el que és viure a través d'aquests dos mons, dos mons que xoquen, per una banda, que també s'assemblen per una altra, i que sobretot són molt rics, cada un en contingut, en cultura, en història, no?
0: En història, regió, moltíssimes coses, sí.
1: Son pare és un professor, diria, de qualque branca d'humanitats, crec que d'antropologia o així, i per això des de Síria se muda a França per fer els seus estudis i tal, i allà coneix sa mare, i munten aquesta família, no? El que passa és que, clar, a moments son pare estira molt per viure a Síria, sa mare estira molt per viure a França, i acaba davant una separació bastant inevitable, que sabeu bastant des del principi, que no
0: estan, anirà bé, això.
1: Sí, però no estan d'acord en el país on creixen i on educar els seus fills, no? I res, i és entre aquesta anada i venguda d'un lloc a l'altre que se cria en Riyad i els seus dos germans. I per què el duc avui? Perquè ara, fa poc, s'ha publicat un spin-off, també d'en Riyad Sattouf, que se diu Yo, Fadi, el hermano segrestado, no? Tu tens... No me'n recordo, ara, tu tens un llibre.
0: Yo, Fadi, el hermano robado.
1: El hermano robado, segrestado.
0: Ton número 1.
1: Yo, Fadi, el hermano robado. Perquè ara, en lloc d'explicar-nos... s'infantes de ball el seu punt de vista, l'explica de ball el punt de vista del germà petit, perquè efectivament un dels fets més dramàtics de la vida d'en Riyad i de la sèrie L'Àrab del Futur i de tota la família és el segrest del seu germà petit per part de son pare. I és aquí on comença l'espin-off que ara ha sortit, no? A través d'entrevistes amb el seu germà, ell pues, ha reconstruït la seva història, perquè clar, van estar separats molt d'anys. Nosaltres, com a lectors, encara no sabem com se fa aquest retrobament. Sabem com se separen, però encara no sabem com se fa aquest retrobament. I ara t'ha sortit el primer volum. No sé quant de volums hi haurà, però en qualsevol cas, aquesta ocasió és molt bona per recordar la sèrie com original de L'Àrab del Futur, que jo crec que és una sèrie que ha interpel·lat a molta gent franco-àrab, direm, no franco-siriana, perquè franco-sirianes són uns quants, però no al final això, quan són aquestes dues cultures tan així, que n'hi ha molts, no? Com aquesta cantant, també, que sentim de fons.
0: Molt bé.
1: I per mi que aquí rau l'èxit d'aquesta sèrie. Crec que pot ser, nosaltres que som d'aquí, no mos apel·la tant, no? Perquè pot ser no compartim tant la cultura, és a dir, no són francesos, bàsicament, per això, però...
0: Bueno, tu un poc, no?
1: Sí, francòfono. Però igualment, mos apel·len en el sentit de la trobada entre Orient i Occident, en totes les mentides que tenim uns dels altres, no? És a dir, crec que hi ha una ignorància, moltes vegades intencionada, no? En què no mos coneguem i que girem al voltant de mites i llegendes de lo que sabem dels altres, no? I crec que és un com testimoni molt guai, perquè és una persona que està empapada de les dues coses d'una manera molt real i no em fa cap... Bueno, mira, És a dir, a mi el que m'agrada molt d'en Riat Satuf és que és super sarcàstic i passen coses que són un desastre, però tu rius perquè és molt divertit.
0: Que tenen, són 6 toms, has dit, no?
1: 6 toms, sí.
0: O sigui, la història ja té 6 parts i en ocasió de continuar.
1: Exacte.
0: Clar, perquè han de saber com se retroben, no?
1: Clar, han de saber com... Tu ara que l'has viatjat, què t'ha semblat, la il·lustració?
0: Jo, mira, és que m'ha cridat molt l'atenció, la il·lustració m'encanta, m'agraden molt els colors i sobretot l'ús del groc. El groc, groc tirant a taronja, però bàsicament groc, és un color que per jo és difícil en gairebé tots els àmbits de la vida. També en el de la novel·la gràfica o el còmic. I aquí està utilitzat d'una manera molt xula, no? Perquè està combinat amb el blanc, amb aquest taronja, amb el negre. Sí. I és un contrast que jo... I a més, clar, no és... No diguen que agafa una línia cromàtica i la segueix, te troba... Bueno, el groc és que predomina, però de cop i volta te trobes una pàgina on hi ha groc i hi ha taronja, després el blau, el vermell, segons un poquet la història concreta, la subhistòria que t'estigui contant en la vinyeta en concret, no?
1: Sí, totalment.
0: El verd,
1: Fa molt d'ús dels colors primaris
0: sí.
1: I damunt això els utilitza també amb el seu contingut emocional, no? Pot ser ja tota una plana que és tota groga i de sota hi ha una vinyeta en vermell i que és la vinyeta on qualcú crida, no? Sí, l'ús del color és molt guai i el fa, és els mateixos que fa l'Àrab del Futur. Estilísticament és la mateixa sèrie, que diguem, no? És la mateixa història.
0: Què mos pots contar més de l'autor?
1: D'en Riat Satuf, a part d'aquesta sèrie, que crec que és amb el que és més conegut, també en té un que se diu, que només està en castellà, que són Los Cuadernos d'Esther, on segueix la vida d'una nina que crec que comença quan té 9 anys i té previst acabar quan tingui 18. És una nina real, que és la filla d'una parella d'amics seus, i on així retrata una mica la joventut de França. També va col·laborar amb Charlie Hebdo i feia una tira, no sé si setmanal o mensual, que se deia La vida secreta dels joves, que també estan recollides, no te sé dir en quin idioma, però estan recollides en un àlbum. I res, per el que el veig a xarxa et sembla algú molt simpàtic, la veritat. Per això
0: va néixer no el 78, és de París, va néixer a París.
1: Sí, va néixer a París. Després se va anar a Líbia, a Síria, va tornar a França.
0: Multipermeadíssim, també.
1: Sí. I una altra cosa que sorprèn, però és així, no hi ha cap adaptació ni cinematogràfica ni de la tele de l'Àrab del Futur. Sí que n'hi ha dels Quadernos d'Esther.
0: Com vas arribar en aquesta història?
1: Pues a partir de la meva família suïssa. És a dir, tenc unes ties allà molt, molt fans de la novel·la gràfica i m'ho varen fer arribar i fa anys ja i me vaig trobar molt excel·lent, la veritat.
0: Que és molt habitual, no?, aquest interès per la novel·la gràfica a Bèlgica, a Holanda, a Suïssa, a França, òbviament, també.
1: Sí, en el món francòfon, la novel·la gràfica
0: sobretot, també.
1: Està superben valorada des de sempre. Jo crec que això és una cosa que aquí potser ha estat més les darreres dècades que se li ha donat un valor, però fins llavors eren TVOs, que els TVOs una mica pejoratiu, no? I com a coses per nins, i que no es llegi realment, no és un art, etc. I, en canvi, en el món francòfon fa molt de temps que està valorat, però això també és festivals de no és festival d'Angoulême, no?
0: Festival
1: de
0: còmic, exemple.
1: Que tenen en tot el seu prestigi, etc.
0: Com dus aquest inici de curs? No sé si te toca com a llibretera o no tocau massa els llibres de text o sí.
1: Els de tocam bastant. De fet, crec que hi ha molta gent que coneix Lluna pels llibres de text.
0: Sí?
1: Sí. Clar. Bastanta gent al llarg d'aquests anys m'han anat dient «Ai, Lluna, però si jo comprava els meus llibres d'escola i allà». Intens, però és el que toca, el que toca.
0: Però continua havent molt de llibres de text o cada vegada més, no? Són com que se fa feina amb fitxes i... No?
1: Mira, aquí cada un, és a dir, un poc m'explica una cosa diferent, perquè algunes escoles els atreuen, però algunes altres els han llevat i els tornen a posar i lleven parts, eines digitals, no tot, però... Hi ha com un poc un debat. Segur que ara a Finlàndia, que sempre no són els punters en educació...
0: Han tornat al llibre.
1: Han tornat al llibre i han llevat els ordinadors i segur que aquí pues, a poc se seguirà l'estela. Però no ho sé. Nosaltres seguim venent llibres de text. Sabem que no és el mateix que abans del 2008, que era se feien coes fins a la cantonada. Nosaltres ara no tenim coes fins a la cantonada, però seguim venent llibres de text. La veritat és que sí.
0: Molt bé, Maria. Idò, la setmana que ve més llibres. No sé si serà novel·la gràfica o no. Però...
1: No ho sé, deixa'm una setmana per pensar-ho.
0: Sí, pensa-t'ho tranquil·lament. Però, bueno, que són benvingudes, també, les novel·les gràfiques i el còmic.
1: Sí, de tant en tant ja n'hem anat xerrant.
0: Recordem aquesta L'Àrabe del Futuro, aquesta sèrie de Riata Satouf, que és aquesta que han recomanat avui. Entre dos mons, com dèiem.
1: Exacte. Per llevar-se un poc els clichés de damunt, va bastant bé.
0: Vinga, continuem.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
0: I B3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
5: Cora.
6: Llampugues, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego... amb Mònica Borràs i amb tu. Llibreries, biblioteques i lectors.

Continuem de l'aviador i continuem parlant de llibres, perquè després de la secció galerada de Maria Cuenet toca parlar en lectors. Avui en lectores, Sara Barquinera, Gustavo Faverón, Juan Tallón, Ana Starobinets són els noms propis de la secció d'avui.

0: I la nostra lectora d'avui és Ana Carlota Oliva. Com estàs, Carlota?
1: Bé, molt bé.
0: Llicenciada en Ciències del Teatre, la Universitat de Gotaburg?
1: No, Estocolm.
0: D'Estocolm. Gestora cultural, lectora també reconsagrada, que avui ens du uns títols, i que, a més, m'ha semblat tots d'ells, d'autors i autores molt, molt interessants. Anem per part, si vols, perquè has triat de Sara Barquinero, Gustavo Faverón, Juan Tallón i Ana Starobinets, molt diferents entre ells, molt interessants també. Començant per la Sara, si vols. La nostra amiga Sara, per qui vols començar?
1: Sí, la nostra amiga Sara. He triat les que m'he llegit enguany,
0: molt
1: o sigui,
0: bé,
1: he agafat un totxo, un menos totxo, i així he anat variant. Però la Sara Barquinera, jo, Barquinero, som molt fan. I la Sara Barquinero normalment o ets superfan o no t'agrada
0: gens.
1: O no
0: t'agrada, sí.
1: Perquè Los Escorpiones, pues, és una novel·la que me va encantar, però a la gent o li ha agradat o no. I ara estic a la segona, que no té res a veure en Los Escorpiones, però que també, encara no l'ha acabada, però m'està agradant molt, moltíssim.
0: Que és La xica más lista
1: la
0: que conozco.
1: La xica más lista que conozco, que te demanes qui és en totes la novel·la.
0: I al final se sap o no?
1: No, sí que se sap, però és ironia pura i dura. És una novel·la de... En Sara Barquinero la defineix com una novel·la de campus universitari. I també podria ser com una Vilnius roman.
0: Home.
1: I és la vida d'aquesta... la xica més lista... De la universitat, que ve de la província, que ve de Valladolid, i era la noia més, com a més gesta, més de la classe, i ara passa com a de... Com és que se diu això? De... Ai, de rabo de león...
0: No, de...
1: Cola...
0: de cua de lleó
1: o
0: a cap de ratolí. De
1: exactament. I do, això. El que li passa... A terra la universitat, una universitat fictícia de
0: això
1: Madrid.
0: Això t'anava a dir, si està... Val.
1: Sí.
0: Madrid, però no sabem...
1: Madrid, però està molt a prop de Moncloa, perquè se van a fer copes per allà.
0: Vale.
1: Però la universitat és fictícia de filosofia. I és aquesta lota que aterra i se vol fer com a amiga dels més guais, perquè ella troba que no és guai... I bé, i tot el dia a dia de la universitat, però clar, està escrita en estil Barquinero, o sigui, no... És com una tesi, hipòtesis filosòfiques del dia a dia, la gent la criticada, la llegida, que no passa res. Allò m'agrada molt, que no passi,
0: que no passi res.
1: Que siguin coses quotidianes, i també fa una dissecció del món de l'abús del poder i sexual en el món universitari, que està molt bé. Està molt bé, molt bé, molt bé.
0: Què t'agrada de Los Escorpiones, que te va enganxar tant a Sara Barquinero?
1: Què m'ha agradat tant?
0: L'estil, la fluïdesa de la
1: lletra. L'estil m'encanta. De les 5 novel·les dins una, totes filades. Aquella, una de les 5 novel·les, que és una novel·la fictícia escrita per una italiana sobre Mussolini i tota aquella època, me va agradar molt, moltíssim. Moltíssim.
0: I ja te va enganxar, diguem, per sempre.
1: I, sí, i tot el món, bé, de les conspiranoies i superben documentat, que era dues feines llegir el llibre.
0: Efectivament.
1: No, i aquí també, perquè aquí també està tot molt documentat filosòficament. I agafa, ella mateixa ho diu... fa molt de temps que ella va estudiar filosofia, però que no llegia filosofia, i va triar per l'autor a discutir durant tot el llibre, a Sartre, perquè troba que no té res a veure, no té res a dir avui en dia, i així no se ficaria amb ella. Però i explora temes com la culpa, la vergonya... I després se llegeix també com el Bildungsroman aquest, si la vols llegir en clau de novel·la així com a rosa d'amor, quan conta...
0: Té aquesta part, també,
1: sí. També aquesta part, i és divertida.
0: Sí. Molt bé, doncs, Sara Barquinero, primer nom propi que recomanem avui a Carlota Oliva, lectora de la setmana. Anem a Juan Tallón, que en realitat és vera que fa molt de temps que se sent parlar d'en Juan Tallón, a partir d'Hora Maestra, sobretot, si vols, però que tampoc té tan publicat, no? Té un parell de novel·les en gallec, això sí, i després en espanyol té 5 o 6, no?
1: Sí.
0: Què has llegit d'ell?
1: I molt d'articles. No,
0: molt d'articles, sí.
1: Que és, he llegit mil coses.
0: Vale.
1: Vaig llegir una ressenya, no sé, o una nota, quan se fira del llibre. I crec que la va venir a presentar aquí a Palma, a Rata Corner, si no vaig errada.
0: I també va venir el Flem un any?
1: Un any va venir el Flem, pot ser. Però bé, vaig llegir que el nou llibre d'en Juan Tallón, que tractava sobre l'estrès dels nostres dies i se diu mil coses, i Obra Maestra, m'havia encantat, i me la vaig comprar. I la veritat és que m'ha decebut una mica.
0: també te cal dir-ho.
1: M'ha decebut una mica perquè Obra Maestra em va agradar molt. Després va escriure també, enllaçant en La xica marlista que conozco, La novel·la más bella, una cosa així. Ai, no me'n record. Idò...
0: Bueno, té una que és El mejor del mundo.
1: El mejor del mundo,
0: sí,
1: exactament.
0: Aquesta te refereixes.
1: Idò, això... tracta de la vida estressant, si te pots empatitzar molt, te pots reconèixer en els personatges. Una parella amb un fill que se'n van de vacances i tots els problemes laborals, domèstics que tenen d'arribar a final del dia i totes les coses que passen. Per això, sin más.
0: Ens quedem a Obra Mestra, ja
1: sí,
0: està. Ens quedem
1: sí.
0: amb el recurs de Juan Tallón.
1: Sí.
0: Després has dit un autor, Carlota, que és conegut, però entre la gent que ja llegit, diguem, bastant, o no sé si dir-li de culte, no és un mainstream, estem parlant de Gustavo Faverón, peruà, i que jo he llegit, per exemple, Madame Vargas Llosa, que m'ha agradat molt per l'humor, per el cinisme, perquè és molt incisiu, perquè escriu molt bé, però que té un altre, que és Mini Mosca, que me l'has dit també, que és el que tu te va, diguem, vinculant en Faverón, no sé si per sempre, però de moment bastant, no?
1: No.
0: Ni
1: Mosca no. El big hit de... el gran llibre d'en Gustavo Faverón, quan ho va petar, o quan ho vaig descobrir, és Vivir Abajo.
0: Ah, Vivir Abajo. Sí.
1: Vivir Abajo. Que és, aquesta és la que te roman. No té la duita perquè malauradament la tenc en electrònic, en format electrònic, i per això no la tenc en llibre. Però Vivir Abajo és que allò m'agrada molt, molt, moltíssim en Gustavo Faverón. I justament Madame Vargas Llosa és una mena de divertimento en comparació amb les seves dues novel·les, Mini Mosca i Vivir Abajo.
0: Claro.
1: Perquè és tot el seu estil, tots els seus jocs de trames, de paraules, tot aquest humor, tota aquesta cosa molt negra, però amb el divertimento de fer servir, també del joc dels personatges, de fer servir, i per en to de comèdia.
0: Sí, sí.
1: I se veu... És més fàcil veure l'artifici, la manera d'escriure d'en Faverón aquí, perquè no és tan llarg com els altres dos, però se llegeix d'una manera molt divertida.
0: O sigui, podries dir que, o dius que Madame Vargas Llosa podria ser perfectament una síntesi, una bona síntesi d'allò que és en Faverón.
1: Representa, sí, és en essència tot Faverón, però en divertimento, en clau de comèdia.
0: Molt bé. M'has dit Vivir Abajo, que
1: Vivir
0: és allò
1: abajo.
0: Que recomanes. Per què? Així, en dues frases?
1: Ui, Vivir Abajo en dues frases, és el més difícil. A veure, en Gustavo Faverón, ara, per cert, Vivir Abajo, ara em ve en el cap, perquè també el segueix per Facebook,
0: sí.
1: I escriu. Ara l'acaben de traduir al francès, i ha sortit a no sé quin diari com a un dels millors llibres de 26, i la primera edició ja l'ha venuda tota. Vivir Abajo. Tracta. De totes les dictadures i les injustícies de l'Amèrica del Sud, en els anys 40, 50, 60, 70, 80. I és també tota aquesta cosa molt fosca d'en Faverón, de...
0: Que també transita en aquest tema per
1: en Imosca. Transita molt en la, sí, sí, en la mort, en tots els temes de la dictadura, les dictadures militars, dice que Argentina, Brasil, Xile, Perú,
0: clar,
1: lògicament, i des d'un... Segueix la vida d'un personatge, és que no la vull destripar.
0: Bueno, ja has dit bastant.
1: Molt complicada.
0: I també és un llibre gruixat, no?
1: És un llibre molt gruixat, que la llegeixes i té uns girs de guió, tot el temps, de trama, que te va sobtant i seduint. Pintura a Mini Mosca és una... coincideix amb el joc, inclús en les il·lustracions, i tot el tema d'estancament i de vides dobles. Fa personatges, per exemple, en Marcel Duchamp, en César Vallejo, o sigui, que també agafes un munt de cultura de peruana increïble. N'aprens un munt.
0: Idò, Gustavo Faverón, un d'aquests autors que, si no l'heu descobert encara, em paga molt la pena fer-ho. Té Mini Mosca, té Vivir Abajo, té, per exemple, Madame Vargallosa, que són... bueno, podeu començar per aquest tres i ja ens contau. I acabam amb Anna Starobinets, que per cert sí que va venir, per exemple, al darrer festival de la Coma,
1: sí,
0: organitzat per la Fundació Mallorca Literària, en la qual també hi fas feina, i que crec que és una d'aquestes autores, a més de interessant com a autora, interessant també com a dona, la seva vida i tot allò que ha viscut. No?
1: Com a persona, sí.
0: Sí. Sí. Què en destaques d'ella?
1: Bé, sa vida que ha tingut... que l'explica a un altre llibre.
0: Bueno, bàsicament que ha hagut de fugir en un moment determinat de la Rússia de Putin.
1: Però, sí, però és que ara no me'n record com se diu el llibre, que va ser el clic, però que explicava s'embaràs i tenir un fill en temps encara quan estava a Rússia, i tot això de sa mare i pèrdua de del fill, un avortament...
0: Tienes que mirar, és un
1: Tienes que mirar.
0: És aquest, no?
1: És aquest, però que també està en català,
0: sí.
1: I el gual de la Guilla també està en català, perquè els altres escriuen en castellà, però no me consta que hi hagi traduccions al català, però aquesta, el gual de la Guilla, sí està traduït.

0: Via com vivia els temps d'en Putin, lo de la cultura, com primer era fàcil poder publicar, però en el final ja varen imposar un temps de...
1: Molt bé.
0: De censura.
1: Idò, és la quarta autora que hem destacat avui, Anna Starobinets, que, a més, explica tot aquest drama, perquè al final haver de fugir del teu país i per raons polítiques és censurada, i a més quan periodistes i escriptors pues de tant en tant desapareixen misteriosament en totes les cometes del món, la veritat és que ho explica amb humor i amb una certa distància que també s'agraeix. I de moltes gràcies a Carlota per aquests quatre autors i autores que avui ens has recomanat. Cau una cosa més? Sí.
0: El Gual de la Guilla és una novel·la fantàstica. És una novel·la fantàstica que mescla una mica tot, però se passa a Manxúria, als anys post la Segona Guerra Mundial. I és una meravella. És... perquè conta l'art de contar històries, però mescla personatges de Rússia, de Manxúria, xinesos, japonesos, i és fantàstica i verosímil a la vegada en tota la història de coses que nosaltres ni mos imaginàvem mai que va passar a la Segona Guerra Mundial.
1: Ara molt bé, i doncs recomanat queda. Gràcies, Carlota, fins aviat.

I doncs la nova cançó de Fera, la grup, la banda de nostre company Joan Trias, acabant l'aviador d'avui. Ja sabó que tornem demà amb més cultura. Serà a partir de les 10. Vagi bé.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic, el programa eminentment musical amb el que tanquem les jornades de dilluns a dijous. Aquesta setmana han començat dimarts, perquè ahir era la segona festa de Pasqua i, com sabeu, les festes de guardar aprofitem per a descansar. Això no vol dir que vos privem de l'Eclèctic, sinó només d'una nova edició d'estrena, perquè en qualsevol moment podeu recuperar les anteriors edicions a través del podcast que trobareu al web ib3radio.org. Bé, però com vos anunciava, avui ja estem engrescats amb una d'aquestes noves edicions. La protagonitzaran Robin Ford i Bill Evans.

El que acabem de sentir és Crap Show Don't Care, i és un altre dels temes, com també ho era Every Ready Sunday, el primer de tot que ha sonat, de l'àlbum Common Ground, que és la segona col·laboració discogràfica entre el guitarrista Ruben Ford i el saxofonista Bill Evans. Ja el 2019 havien lliurat The Sun Run, i ara, bé, a finals de l'any passat, acaben d'editar aquest Common Ground, una col·lecció de temes que aquests dos grans músics ja han compartit en un escenari en qualcuna de les moltes intervencions. Com aquest, per exemple, Sentimental Mode.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és... música.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim... totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

hem recuperat la sessió de l'Atlètic amb Passaic, un altre dels temes que em presenten Ruben Fort i Bill Evans en aquest Face to Face que suposa el segon àlbum que han dut a terme de forma col·laborativa. Dos grans músics que, a més, han completat la formació amb el baixista Darryl Jones i el bateria Keith Carlock. Blues, jazz, soul, funk i rock són registres habituals d'aquests dos músics que, a més, saben mesurar en una fusió tan atractiva com interessant musicalment parlant. Bé, vos he presentat el quartet, però també vos tindria que dir que compten puntualment amb la veu de Max Mutzke com a músic convidat. I he aprofitat per dir-vos-ho ara perquè el sentireu en el pròxim Common Ground. Sí, efectivament, el tema que dona títol a l'àlbum.

Denis de Menas ha estat el tema que ha seguit Common Ground. Si vos demanés què tenen en comú Robin Ford, Bill Evans i Daryl Jones, supos que qualcuns ho encertaríeu. I no em refereixc només a la gran qualitat musical que tresoren cada un dels músics, sinó al fet de que aquesta qualitat ja la va apreciar el trompetista Miles Davis, incloent-los en determinats moments en la seva banda. Sí, els tres s'han popularitzat en la formació de Davis, mentre que el bateria, Keith Carlock, prové d'altres registres. La veritat és que no molt llunyans, com són bandes com Toto, Steely Dan, Sting, o inclús també la carrera en solitari de Donald Fagen. Anem a tancar aquest segon bloc. Ho farem amb Stanley.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Ah, clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
1: fora.
2: I en pugues, sí.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Estem a la recta final de l'Eclèctic, avui amb una sessió en la que vos haurem presentat el darrer àlbum publicat per la col·laboració entre aquests dos grans músics, que són Robben Ford i Bill Evans. Common Ground, àlbum en el que també intervenen el baixista Darryl Jones i el bateria Keith Carlock. Qualque dia vos contaré una anècdota de Darryl Jones en l'actuació del 1986 realitzada per Mike Davis a Palma. Això, si no me l'heu sentit a contar qualque vegada. Ara, de moment, ens hem d'anar acomiadant. Ho farem en Hearts of Havana. Eclèctic, on tenim totes aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina West, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut!

Tens el número 1233. Heu de saber que avui és dia 8 de setembre i, per tant, és el dia marcat com el naixement de Maria, també anomenada Mare de Déu de Setembre. Mm.

Bon dia, sí, avui és dia 8 de setembre i, per tant, se celebra el naixement de la Verge Maria. És a dir, la nativitat de la Mare de Déu, tot i que, sigui dit, ningú sap amb exactitud quin dia va néixer. El que sí sabem és que la d'avui és una festa que agrupa moltes advocacions i, entre elles, avui és dia gros Amor, perquè, com sabeu, s'hi fan les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Però, a banda d'Amor, avui també és festa local a Sant Lluís, a Menorca.

i també a moltes altres bandes de les illes. A Mallorca és festa a Puigpunyent, a Banyalbufar, a Fornalutx, a Lloseta, a Sant Llorenç de Cardassà, a Sarracó, que és la Mare de Déu de la Trapa, a Maria, també, i a Costitx, que és la Mare de Déu de Costitx, i a Eivissa és festa a Jesús de Ses Torres. Són les també dites Mares de Déu de Setembre, que mos arriben per una tradició oriental. A Palma també hauràs sentit dir la festa de la patrona, perquè els ciutadans tenen la Mare de Déu de la Salut, que és la copatrona de ciutat. De fet, la seva representació a la capella de la Mare de Déu de la Salut és a l'Iglesi de Sant Miquel de Palma. Imatge que, amb el Crist que hi ha a l'Iglesi de la Sang, són les dues imatges religioses més venerades de Palma. I hi ha la tradició, el costum, de dur queviures a la Mare de Déu de la Salut perquè així es beneeixin. I fins i tot l'arxiduc Lluís Salvador va recollir al Dier Balearen aquest costum que encara ara es manté i que té una història curiosa, aquesta figura. Diuen que la Mare de Déu de la Salut va presidir la missa que va celebrar el rei Jaume I a Salou, dia 5 de setembre de l'any 1229, abans de salpar cap a Mallorca per conquerir-la. Es diu que el rei, enmig d'una gran tempesta enmig de la mar, va prometre a la Mare de Déu que li dedicaria la conquesta de Mallorca i li faria aixecar un temple que, si sobrevivia, el temporal es faria realitat. La mà es calmà i el rei va complir amb la seva promesa. Per tant, avui, ja ho sabeu, són les Mares de Déu de Setembre a diferents poblacions i nosaltres amb això començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre a les 5 vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules. Avui, els darrers dos pobles de les Balears, i també ho fa amb l'actualitat, dic els darrers dos pobles, perquè avui tenim la gran final de la batussa entre els pobles de les Illes Balears de Tèntol. Sabrem quin és el poble més Tèntol just avui, d'aquí a poquets minuts. Ara, però, hem de saludar qui saben totes les lletres, i avui són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: de sí, bon dia, Miquel Jun, com anem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria Pons, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: I bon dia, Celestia Lidia, com anem?
3: Bon dia, bé.
0: Ben tornats. Estau nerviosos per la final, la gran final que tenim avui?
2: Sí. Jo sé que hi ha qualque concursant que està bastant,
3: oi? Jo ja he vist un equip.
1: Sí, sí, un equip ja
3: sí,
1: hi era.
3: Un equip ja és. Bé, ja és,
0: per cert,
3: sí,
0: que avui tenim premi,
3: a la vista.
0: Sí, que ara l'anirem a cercar, que el tenim aquí. L'hem d'anar cercant, de pensar, perquè avui, òbviament, aquests dos pobles que competeixen s'enduran qualque coseta. No els farem tornar mambuïdes després de fer quatre viatges a Ibeta Ràdio.
1: N'hi ha un que venen de més a prop.
2: Anava
1: i
2: d'altres sí,
1: que potser, venen
3: podria
1: de
3: ser, si guanya Marratxí, que se convidava fos convidar Muro a Marratxí, i se'n revés, i guanya Muro, i d'ahir de Marratxí a Muro.
0: Poden fer un sop a cada
3: sí,
0: banda.
3: Exacte.
2: A veure si se fan a mig, no sé, sí, avui s'han d'enfrontar.
0: Sí, jo crec que se faran a mitja. Però bé, tot d'una parlarem amb ells i jugarem amb ells, però també hem preparat altres continguts. Celeste, començant per tu.
3: I doncs, si avui entrevistarem, passarà per Tento, l'escriptora i també companya d'aquesta casa, lingüista d'Ivetres Ràdio, Naina Fullana, perquè després del seu èxit, del seu primer llibre, Els dies bons, premiat i que més també es va dur en el teatre, acaba d'estrenar la seva segona novel·la, De gran vull ser una casa.

0: I doncs, si avui vendrà Naina Fullana, la nostra companya, també escriptora de Gran Vull Ser Una Casa, i va presentar el llibre a una llibreria de Palma. I va estar ple, que no hi cabia ningú més, en la calorada que va fer ahir cap vespre, i s'humitat que encara fa aquests dies de calor, també. I avui passarà per aquí, m'han com anar aquesta presentació, com és aquest llibre, jo ja me l'he llegit. Me l'he llegit en 4 hores, a manco, molt aviat, perquè la veritat que passa molt bé, és trepidant, és una primera persona molt ben aconseguida i tenim moltes ganes de xerrar amb Naina Fullana. Però tenim més temes, Maria.
1: Sí, avui és dimarts i toca conèixer un momentento d'un dels nostres oients del programa, i avui ens xerren de deixar el mòbil.

0: I de si telefona-me, també mos podeu telefonar, oh? Perquè, clar, ara no sé, ja només envia missatges, però també està bé telefonar. Bé, avui coneixerem aquest moment en tot d'aquest oient, però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, avui el dedicarem al sant del dia. Avui és el sant de les dones, que nom en Maria del Camí, o Camí, un nom que només se posa a un poble en concret, que és Santa Maria del Camí, n'hi ha ben poques. I res, hem pogut xerrar amb elles per saber quin és l'origen d'aquest nom, perquè és molt curiós.

0: I doncs ja ho han dit, avui és festa, la Mare de Déu de Setembre, a moltes localitats de Mallorca, de Menorca, de Mó, també, ho dèiem, són les festes, però també Sant Lluís, Banyalbufar, Fornalutx, Sant Llorenç i Costitx, per exemple, però també...
1: Santa Maria del Camí, la parròquia de Santa Maria del Camí, i clar, fan, fan festa avui.
0: Les dones que anem en camí.
1: Maria del Camí.
0: Sí, Maria del Camí, n'han trobades moltes.
1: N'hem xerrat en dues de les 23 que hi ha
0: 23,
1: actualment.
0: Sí, sí. Fantàstic. Sí, sí. Doncs, llavors, comentarem aquest nom tan curiós de les Balears, però avui també tornen les Marines de Tèntol. La Marina Bannassi i la Marina Huguet ja ho tenen tot preparat per la tornada a l'escola aquest dijous, ja ho sabeu. Tothom torna a l'escola i és per això que avui ens sotmetran a l'equip de Tèntol a una prova d'avaluació.
2: Ha començat setembre, aquest dijous començarà el curs escolar i això vol dir que hem de començar a saber en quin punt estem de coneixements per poder, a partir d'aquí, anar avançant durant tot aquest any. Així és que avui, a Ja anem, avaluem.

0: Fèieu de proves d'avaluació quan començava l'escola?
1: Record que qualque vegada sí, qualque professor sí que me'n feia un petit examen per saber
2: el nivell
1: que teníem. Sí.
0: I d'avui en faré un, perquè les Marines ens en duran un. I haurem de fer aquesta
2: xam. No, jo estic ben tranquil·la.
1: Se l'estic tremola.
2: No,
1: se
2: l'estic tremola, vaig tranquil.
1: Se darrere vegada
2: ah, sí, va rebre.
1: No li va anar
3: tampoc
1: bé.
3: No tremola. No, i de jove tampoc no tremolava molt. No.
2: T'és igual.
3: Bueno, no era el meu fort, tampoc.
2: No te preocupa.
3: No, d'examen no era el meu fort. I s'estudia tampoc.
0: Bé, d'aquí una estona de proves d'avaluació. 2 hores de programa que ara comencen i les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram de Tentol, @tentolivetres, o també al Facebook que tenim.
2: O bé el correu electrònic.
3: Sorpresa.
2: Mos han llevat la música sí. Que no és altra que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, idò, ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Avui gran final, Miquel, moltes gràcies. Qui guanyarà? Anem a saludar les persones que tot un entraran en aquest estudi. Abans, però, hem de saludar aquesta persona que lleva la música perquè tingui tot més solemnitat i la torna a posar i després posa sintonies i tot això que sentiu avui a les vies de som. Tenim en Lluís Fortesa. Avui, Lluís, s'hi preparat perquè arriba la gran final de la batussa de Tentol.
4: La rabiosa actualitat.

0: arribat el dia. Avui hem de saber quin serà el poble més tèntol de les Illes Balears de l'any 2026. I quin poble s'han arribat fins aquí i avui juguen aquesta gran final?
1: Mira, si ha arribat el moment de conèixer quins dos pobles juguen avui aquesta final 2026 de la Batussa de Tèntol. I són... Marratxí i Muro.
0: Així és, qui guanyarà? Serà Marratxí o serà Muro? Que sonin les trompetes. Avui, dimarts, dia 8 de setembre, posant punt a la Batussa de Tèntol, la competició que ens ha acompanyat durant més de 2 mesos.

va començar dia 6 de juliol de 2026. Era la primeria de l'estiu. Era un dia de molta calor. El que no sabíem aleshores és que la calor duraria tota la batussa de Tèntol, fins avui inclòs. En aquest cas, passaren les hores, passaren els dies, els Tèntols, els pobles, les persones, i amb aquesta inèrcia, també l'estiu, i s'acabaren les vacances, per alguns, també per altres, comencen. I és que tot allò que comença també en qualque moment s'acaba, com aquesta batussa de Tèntol entre els pobles de les illes.

I sí, avui som a la final, aquesta final de la Batussa. Han passat aquest estiu per aquest programa un total de 40 municipis de les Illes Balears. Han visitat l'estudi d'Iveta Ràdio aquestes persones defensant el seu poble. 40 municipis, viles menorquines, eivissenques, formentereres i mallorquines. Parlant de més de 150 persones que ens han ajudat a entendre més i millor la naturalesa d'aquest poble de les Balears. El que sí que tenim clar és que, passi el que passi, han guanyat tots, els oients i nosaltres, perquè entre nervis, passió i emoció també hem aprofitat per aprendre els uns dels altres, per aprendre de tot i de tots. Així que, sense més prèvia, coneixem un poc més els pobles que avui juguen la final.

0: I avui jugam amb els pobles de Marratxí i de Muro. Començant per Marratxí, la revelació d'aquesta batussa de Tento. El Marratxí han demostrat ser un equip molt compenetrat malgrat la joventut de dos membres del seu equip. Han format part d'aquest equipasso amb Pedro Font, tècnic en prevenció de riscos laborals, i el seleccionador oficial de Marratxí, que ha triat dos joves, en Miquel Bibiloni, estudiant d'Història de l'Art i Música en Formació, membre del grup Música Tradicional Sonadors Sonats, i el seu germà, en Tomeu Bibiloni, estudiant i també fa esport. Però avui en Tomeu no és a Mallorca, és a dir, que no podrà disputar aquesta gran final, deixant el llistó molt alt, però sí que s'incorpora un nou membre a l'equip. És en Toni Bibiloni Canyelles, nascut a Sa Cabaneta, membre i mestre del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol. Va ser un dels fundadors del grup d'esplai Escampet de Sa Cabaneta, aficionat a la bicicleta de muntanya i a l'apicultura. I té tres fills, les coneixem, en Tomeu i en Miquel, però també na Neus. L'equip de Marratxí competeix amb els Moreros. Perquè a l'altre costat de la taula avui juga el poble de Muro, imbatible Muro. Els Moresos han estat al capdavant de la competició moltes vegades. Muro arriba avui a la final molt ben representat amb un professor de secundària, en Joan Moraga Roca, acompanyant en Joan una mestra d'educació primària i també un mestre d'educació primària apassionat del temps, en Jaume Serra Porqué, i ella, la mestra d'educació primària, Anna Magdalena Moragas Porqué. Tots tres són l'equip de Muro. Qui guanyarà?
1: Idò, i avui juguem a Tèntol en aquesta final de la batussa en dues M's, l'M de Marratxí i l'M de Muro. Tèntol.
0: Idò, sí, avui les M's, Marratxí, Muro, i avui vos demanarem que voteu per qui creus que jugarà. Que jugaran, jugaran tots dos, eh? Però qui creus que guanyarà finalment aquesta batussa? La guanyarà Marratxí o la guanyarà Muro?

0: I pot semblar missió impossible, però només pot guanyar un.
1: Sí.
0: Podeu votar...
1: Un M.
0: Una M, això segur. Un marratxí o un muró, un poble de Mallorca. Un dels dos avui guanyarà. Podeu votar avui a les xarxes d'Ivetres Ràdio. Aquí han llançat la pregunta. Guanyarà marratxí o guanyarà muró? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol.
7: Tentol.
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Ai, som tots, som molts avui, moltíssims, en aquesta taula. Està plena de gent i tot d'una les coneixereu. Abans, però, de moment, l'enquesta és que Muro té un 60% del vot dels oients que creuen que guanyarà aquesta gran final, Muro, i un 40% que creuen que ho farà Marratxí. Així que comenci la gran final.

0: Però per jugar a aquesta gran final han de tenir jugadors, concursants, representants de Marratxí de Muro, i tot d'una les coneixem.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui s'estrena avui?
7: En Toni Vivaloni.
0: Benvingut, Toni, gràcies. Qui més hi ha de Marratxí?
8: Pedro Font, de Sa Cabaneta.
9: I en Miquel Vivaloni, de Sa Cabaneta.
0: Avui has dit ton pare.
9: Mon pare, mon pare.
0: Teu germà, pobre, no ha pogut venir.
9: Si mos escolta, hola, Tomeu. Espero que hagis arribat bé.
0: Sí, no ferraven en Tomeu. Muro, qui sou?
7: Joan Moragues Roca. No diré s'adreça perquè m'han fet agafar por i diré que som de Muro, i ja està.
10: Si qualcú vol venir que nostre, que escoltis programes anteriors. Ja som de Menta Dona Moragues.
11: I jo, en Jaume Serra.
12: Ah, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Marratxí, teniu un pot de tot.
7: De tot i molt.
0: Sí. Sí.
7: Més cases que arbres, ja.
8: Camps verds també n'hi ha. Sí. Pot de gespa artificial, de segons on, però també hi ha, també.
9: Sí, som un municipi gros i hem de tenir varietat.
0: Muro?
7: Jo crec que sí. Nosaltres tenim platja, tenim albufera, tenim camp.
11: Tenim secà.
7: Sí, una mica de tot.
11: Una mica de tot, sí. Variat.
10: No mos podem queixar.
13: Vostè treballa aquí?
0: Toni, fas feina aquí?
7: No, jo faig de mestre.
0: Molt bé. Pedro?
8: Jo faig feina en un servei de prevenció de risc laborals.
9: Uh-huh. Ja estudi, de moment.
7: Jo som professor de secundària.
10: Jo sent el mateix que ahir.
0: No us demana si feis feina aquí, com que és la quarta vegada que veniu.
10: No, tot i que quasi ja mos podríeu posar nom.
8: Com si féssiu feina, ja.
10: Sí. Dometi un lloc, al vespre aquí, ja està.
14: Trobo que ho fa molt bé. És extraordinàriament fascinador. Ara li diré una paraula i vostè digui'm la primera paraula que li vingui al cap. Justícia.
7: Molt necessari.
0: Sí. Pedro?
8: Insuficient en moltes ocasions.
0: Ai,
9: a vegades, injusta.
7: Ara m'aprendré perquè ho vaig llegir l'altre dia. Bellesa. Sa justícia és bella.
10: Això m'ha vengut al carrer de Can Joan.
7: També m'he pensat, no ho volia dir, però...
10: I ara ja he dit on viu.
8: Ara el número ja està.
11: Jo també havia pensat injustícia.
15: Què et passa? Que tens ganes de fugir o què?
7: No.
0: Tanta sort, Toni.
10: Hagués pogut. En nou?
7: No.
10: S'estrena.
7: Ah, hem de quedar bé, però.
16: Ets a punt de sa porta, eh?
8: Sí. Jo no, jo tenia ganes de venir, de fet.
0: Ah, que bé, gràcies.
9: Jo també, i fa manco calor aquí que de fora, així que poden quedar tots tan que vulguem.
7: Sí, és veritat que estan bé. Jo, ara no me n'aniria, jo.
10: No, la veritat és que quan surts de fora, per dir que entres dins un forn i aquí s'està...
11: Sí, jo ven de l'escola que no tenim aire, per tant, aquí això és un luxe.
14: Què estàs bevent? Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
7: No, un lot d'aigua. M'han convidat a l'entrada i molt bé.
8: També.
0: Sí, Pedro.
8: Ara, en aquestes hores, aigua més tard, ja ho volen.
9: Aigua, però un cafè amb búlgues, com m'han dit de Campos, no es trigen
10: mal. Bueno, gran combinació.
8: No sabia, eh?
7: Jo faig el cafè que m'ha regalat la Mandalona.
0: Ai, que bé, Mandalona.
7: No m'ho puc queixar.
10: Són la subvencionadora de cafès d'aquest dos.
11: Estem de converses, preu del cafè, no?
10: Sí, jo Coca-Cola.
0: Què ha costat el cafè?
10: He flipat, 48 cèntims. El més brac que ha fet la casa, quasi. Però hem de venir aquí cada dia a fer el
8: cafè.
10: Però
8: aquí.
0: Sí.
9: La universitat és més caitó. Sí. I em bevem abastament.
14: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, ben a raó.
8: Jo també m'ha costat dormir-me, però quan m'he dormit ja...
9: Just abans d'anar-me a dormir, dic, ostres, que demà han d'anar a la ràdio. Ui.
7: Jo he dormit bé, sí. Les 8 horetes generoses, sí.
10: Jo s'han de dormir interromput, normalment, però Bé, les meves horetes els he dormit.
11: Jo també, en Nirvis pots, de vores primer dia. Avui, bé, bé.
13: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
0: I doncs, ja les tenim aquí, són els finalistes, per una banda Marratxí, Pedro Font, Miquel Bibiloni i avui Antoni Bibiloni. Els teus fills són una meravella. Balears ha quedat enamorada d'ells, Toni?
18: Sí, és un repte.
9: No perquè no me'l volen sa cara, però.
18: I et seleccionador se juga es càrrec.
0: També.
18: Venia una final en suplents.
8: El màxim golejador mos ha deixat. He hagut de tirar de veterania, però va, és això, com...
18: Ja
8: és el nostre Abdon Prats de...
0: Totalment. No?
8: Confiam en ell.
0: En Tomeu volia venir, però justament s'ha hagut d'anar a Menorca.
18: Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Va dir mon pare ara de partir, tu. Ja no veig la gràcia que em va fer.
19: Com és que no vas voler venir a tot d'una?
18: Perquè sabia que ell ho faria millor.
0: Ah, sí?
18: De, clar, clar. Mm-hmm. El representant...
0: Com se fa per tenir un fill tan bo? Hi ha qualque secret?
18: Tenen interès i es van fent camí.
0: I en teniu tres de fills?
18: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Feu tres germans?
18: Sí, no. Sabent com a rellotges.
0: Sí? Que bé. I de, que vagi molt bé aquesta final... Segur que
18: Gràcies.
0: Sí. Sou un equipàs. I per altra banda, Muro, també, no són parents, tot i que comparteixen llinatge, ja ho han dit, tots tres.
7: Mos han dit bastant.
0: Què vos han dit per Muro? Heu dit avui...
7: Bueno, què mos han dit? Jo absolutament res. Jo crec que ningú... Mo mare ho sap, que
10: sí,
7: som aquí, però...
10: Si la família mos donen suport.
11: Avui ho torna, o sí, mama, avui torna.
7: Sí, mama, avui toca.
10: Jo que m'hi diuen una altra vegada.
0: No, una ferrada. A les famílies Moreres, d'en Madalena, d'en Jaume i d'en Joan. Ara sí, arriba el moment de jugar aquesta gran final.
20: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Primera prova, escalfarem un poc aquests motors que tenim aquí, que són sis cervells en marxa les totes. I començarem avui amb aquesta prova, en la qual tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres, que, com
19: ja
0: sabeu,
19: sempre,
0: triarem a l'atzar.
19: Muro i Marratxí, concursau tots dos. La puntuació serà en funció del número de paraules que digueu. Cada paraula val un punt. I començam?
0: Per Muro. Molt bé. Joan, Jaume, Magdalena, posaran la carraca en marxa.
19: Idò, i les paraules han de començar per les lletres R i E, és a dir, re.
0: Re. Teniu un minut, temps.
10: Reciclar, reutilitzar, reduir.
7: Rentar.
10: Restar.
7: Reutilitzar.
10: Resar. Rearmar.
7: Repte.
10: Remar.
7: Reestructurar.
10: Rem.
7: Reinterpretar.
10: Reïm. Revisar.
7: Reintroduir.
10: Reinsertar.
7: Reacció.
10: Reaccionar.
7: Resina.
10: Reina. Rei.
7: Residu.
10: Reviure.
7: Remenar.
10: Recordar.
11: Reviscut.
10: Reviscolar.
7: Renoi.
10: Renou.
11: Reordenar.
10: Reactivar.
11: Reunió.
7: Rere.
10: Reactiu.
7: Rètol.
11: Retolar.
10: Retolador.
7: Remoure. Ressaca.
21: Penta. Molt bé.
11: Per acabar.
19: Ressaca. Molt bé. Aquesta darrera està molt bona.
0: M'ha encantat, ressaca, per acabar. Molt bé. Quant de punts tenim per aquí?
22: Jo n'he comptat 44.
19: Jo n'he comptat 44, però ha hagut un parell de repeticions.
0: N'han repetit de vestres.
19: Sí.
0: Per tant, en quedam 41.
19: 41.
0: Perquè n'heu repetit un parell. Sí. Coses que passen. Però molt bé, equip de Muro. 41 punts que inauguren el vostre marcador. Esteu preparats, Marratxí? Au, ja. Vinga.
19: Idò, i Marratxí, les paraules hauran de començar per les lletres S i O, és a dir, so.
0: So.
19: So.
0: So. Teniu un minut, temps.
9: Sonadors, sonats.
8: Sobre, soll, sorbet.
9: Sordera.
8: Sorpresa.
9: Sordomut.
8: Sorpresiu.
9: Socarrim.
8: Socarrimat. Soscaire, socorrat.
9: Sobdirector.
8: Sobremunt, sobrevall. Solidari, solidaritat.
9: Solc, solcar. Solera, soldera.
8: So. Això l'hem dit. Sobressada.
9: Sol. sol se nota.
18: Sol sona.
9: Sol sones.
8: Sol sones, eh? Soterrar, soterrat, sòtil.
18: Sol faig, sol faigar.
9: Sorpresa, sorprès.
8: Solstici, solarium.
9: Socarrim, socarrimat.
18: Soterrani.
8: Sou, sou.
18: Sol vent. Sol ventar.
9: Soluble.
8: Sota.
21: Penta.
9: S.O.S.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé,
0: eh? Molt bé, molt bé. Ai, quants en tenim? No ho repeties poques, també, eh?
22: Sí. Jo en tenc 50.
19: 50, jo n'he apuntat 45. N'he restades un parell, però també se n'han repetides un parell.
0: Doncs 45 punts. Marratxí, molt bé, eh? Ho començat molt bé. Sí. 41, 45. Beníssim, això. Estan nerviosos, ara?
7: Sí. Intenten vol dir mateix, ara.
0: Primera prova estrenada. Òbviament, en tenim més.
20: A Xuxines.
0: Aquesta prova ja sabeu que ens agrada molt. Ara haureu de descobrir quin és el sinònim que no és correcte. Per tant, el que farem és dir-vos quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
19: I d'on són aquestes paraules? Però bo, bo.
0: Bé, primer hauria de dir quina paraula.
19: Ah, sí, clar, clar, clar.
0: Són 10 punts. Sí, ara vos donarem un paper. Són 10 punts si encertau la resposta correcta. I la paraula d'avui és preva. Se pronuncia de moltes maneres, arreu de Balears, però tothom sap que és un preva. Sí, sí, molt bé. Idò, quina d'aquestes paraules no és una manera de dir preva?
19: Idò, i tenim preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça.
0: Arreu de Balears, quina manera no és correcta per a referir-se a preva? És preva bo, és preva tort, tort, perdoneu, preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça. Marratxí, ja mos ha donat el paperet. Preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça. Però ara estem de preves, eh?
19: Sí. Sí, sí, encara n'hi ha.
18: Bon tramponat.
9: Porta-li sa cabaneta en sa banda de preves.
0: Me referia a... Sí, no és vermell. És de tant de curtir.
9: Exacte.
0: Que és el vostre. D'això en sabeu, idò. Ara ho sabeu.
8: Per port, per port, ho l'ençava.
9: Sí, ara no tant, pot ser ja.
8: Sí, s'ha perdut bastant, ara.
18: Sí, n'hi havia, porta-li sa cabaneta per tot en penjava.
0: Que sa gent de Muro.
22: No, no. El Morero de Bata, no?
7: Sí, hi ha una cosa.
10: Sí, hi ha una cosa amb les quadres, però bueno, ja està.
0: Sí?
7: Sí, sí, sí.
0: La teniu?
10: Sí, sí, sí.
0: Ah, vida, escolta'm, com ho diu la gent del carrer?
15: Preva.
2: Pebre. Pebre bo, pebre, pebre bord, pebre vermell, pebre dolç.
7: Va, crec que l'hem preva coent, també.
15: Preva bo, preva bord.
2: Preva
15: bord.
2: Preva.
0: Preva.
2: Preva tenra, preva bo, preva bord, preva vermell, preva de cirereta.
7: Preva verd, preva vermell.
15: Pebre.
0: Ah, pebre. Pebre.
2: És preva bo. Preva bo, preva bord, preva verd, preva vermell.
7: Preva.
15: I tenim... Estap de curtir. És una varietat que s'emplea per fer preva bo, no?
8: Preva bord.
15: Preva bord. Veus? Normal que te tenc a prop.
7: Preva. Preva bo. No sé si és el mateix que es preva covent, es preva bo.
15: Preva.
7: Preva.
15: Preva.
7: Pebre.
15: És difícil, no?
7: Preva.
2: Es preva covent, es preva bord.
7: Preva bo.
15: Preva bo. Preva covent, preva bord.
2: Pebre.
0: Pebre.
17: Pebrera. Pebrera vermella, pebrera verda, pebrera italiana i...
7: És pebrera o pebre?
17: I llavors pebre.
7: Ah, ja, però és que ella ha dit
2: preva. Es pebre no és de sa pebrera.
7: Però es preva, és pebre o pebrera? Pebrera vermella, pebrera verda.
17: Italiana, que digui jo.
7: Pebrera.
15: Pebre. Pebre. És que pebre bord nosaltres no ho utilitzem. Pebre bord tampoc. No em sona com a tal.
23: Es pebre per naltros és el que Mallorca deix pebre bo. Després, es pebre aquest que es posa en sa sobrassada, en això naltros ho deim pebrera.
2: Pebrera vermella.
23: Que de pebrera vermella n'hi ha de sa pebrera normal o dolça i sa picant, que sa sobrassada en sol dur de totes. Molta més quantitat de sa dolça que no de sa picant.
2: Preva bo, preva bord.
7: Preva vermell.
2: Preva vermell dolç, preva vermell coent. Tant de cortir directament, sense preva.
7: Un prevacer, sa planta.
1: Prova de cirereta.
3: Prova. Prova. Prova verd, prova vermell. Prova blau,
4: prova vermell, prova... Sí.
3: Prova bord.
4: Eh? Prova bord.
5: Prova dolç, prova covent.
24: Prova.
3: Prova.
24: Prova dolç, prova covent.
3: Prova.
25: Prova. Prova
26: bord. Prova vermell. M'encanten.
27: Home, m'han provat.
0: Sí, ja m'ho manejat en tant de proves, sí. Que havíeu apuntat, Muro?
10: Prova tard, Anton.
0: Tard, sí. Opció B, prova tard. Marxim?
19: També, també.
0: Prova tard. I és correcte, perquè és prova tard. No existeix.
19: No existeix.
0: Bé, comem, un prova passa tard.
19: Sí, tard. N'hi ha.
0: Això sí, però no li deim tard. Molt bé, molt bé. 10 punts més que sumen els vostres marcadors. Vos sonaven les altres?
7: Les altres
10: sí. Sí. Preva va i preva bord. Sí. El d'ahir
7: sí.
10: Mura.
7: Sí, sí, sí.
10: I per bredols.
0: És altra
10: idea. Ho he deduït perquè hi ha covent o dolç. Sí.
0: Era de les pitioses, també.
18: Sí, sí.
0: Molt bé. 10 punts més. Com estan les coses, Maria?
22: I de tenim Marratxí en escat davant en 55 i Muro en 51.
0: Molt bé. Tenim una altra prova i és aquesta.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: Arriben les preguntes i avui, com que ja vos hem fet moltes preguntes dels vostres municipis, canviarem i a Muro li farem preguntes de Marratxí i a Marratxí li farem preguntes de Muro. Anem com
22: va la cosa. Ah, n'he encantat això, Marratxí. Vaig per aquí.
0: Començant per Marratxí. Molt bé, primera pregunta. L'església parroquial de Muro és grossa, de fet és del segle XVI. Heu estat a Muro? Sí.
9: Sí, i tenen una iglesia molt guapa. Sí.
0: Has vist que bé.
7: Ara.
0: Destaca pel seu campanar de planta quadrada comunicat amb el temple a través d'un pont de pedra. I ho dèiem ahir, custodia obres d'art sacre d'un gran valor monumental del segle XVIII. Però sabeu com se diu l'iglesia de Muro?
19: És l'iglesia Sant Joan Baptista o és l'iglesia Sant Anna?
18: A Miquel.
9: Allà ses dues, però l'iglesia parroquial és de Sant Joan, m'apareix. Mm-hmm.
0: És correctíssim.
19: I és així, sí, sí.
0: Molt bé. Que és aquesta que m'ho referíem. Mm-hmm. 5 punts. Molt bé, avui la cosa va grossa. 5 punts per Valtres, Marratxí, molt bé. Està bé, Muro?
7: Sí, sí, sí, sí,
0: molt
7: bé.
0: És l'església de Sant Joan Baptista.
7: Correcte.
0: És la vostra església grossa, diguéssim. Sí,
7: és així. Mm-hmm.
19: Monumental.
7: Monumental. No sé si diria tant, però sí.
0: Home, quan fan les beneïdes de Sant Antoni per Ivetres, se va
7: molt aquest dia va ser pareix monumental. Sí.
19: Ainau.
7: Sí, evidentment.
0: Sí. Molt bé, doncs...
19: Faltaria.
0: L'església de Sant Joan Baptista, per això també feia festa per Sant Joan.
10: Sí,
0: com que Muro feia totes les festes.
10: Exacte. No me'n volen perdre cap.
0: Arreu, arreu. Així ho tenen. Guapo. Molt bé, segona pregunta per vosaltres. Muro té diverses creus monumentals catalogades com a béns d'interès cultural, Vic, com són la creu de ciutat, la creu d'Esmarjal, la creu de l'Auba, la creu de Morell, o la creu... Quina d'aquestes dues?
19: De jueus o de xuetes?
22: Aquesta és difícil, la veritat.
9: Sí. De Buja sí que varen fer un treball de ses creus Prada Muro.
0: Justament.
18: Cada creu. Tira. Políticament correcte s'hauria de dir de jueus.
8: Jo el que penso és això,
9: Pot ser l'altre.
8: No sé fins a quin punt Muro són políticament correctes. No, ara estic mirant ses cares.
18: No sé que no ho són molt, jo diria de
9: xuetes. De xuetes, sí.
8: Diran xuetes.
19: De jueus.
0: Sí, els topònims més o menys. Saben-se.
9: Ara hem quedat malament. Perdó, Moreros.
0: Se creu de jueus, ho tenim localitzat.
7: L'altre dia que me'l van demanar topònims, el van comentar, de fet. Ara els ho de jueus. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Se diu col·loquialment xueta o Muro.
7: Però
0: no se creu.
19: No se creu.
0: Molt bé, les preguntes per Muro, sobre Marratxí. Primera pregunta, també l'iglesia més antiga, que va ser la primera referència parroquial coneguda a Marratxí, va ser la de Santa Maria de Marratxí, que és del segle XIII. Després de la conquesta de Jaume I, tot i que ara ja no existeix. Pertanyia a Santa Maria del Camí i estava dedicada a Santa Maria de Barracino. Però quina és l'església més antiga que hi ha ara mateix al terme municipal de Marratxí?
19: És l'església Nostra Senyora del Carme de Pòrtol, o és l'església de Sant Marçal, a la Cabaneta?
7: Bé, m'han tirat un triple.
0: Porta-la a la Cabaneta.
10: Jo no en tinc ni idea.
7: No.
1: No
7: ho sabem.
1: Jo tampoc. De part de la Sacabaneta.
7: Quins noms has dit?
19: L'església de Sant Marçal, a Sacabaneta, a l'església de Nostra Senyora del Carme, de Pòrtol.
7: Ells no són de Sacabaneta.
11: Me sona més Sant Marçal, sí. No sé, però... No, perquè l'altre del Carme... Bueno, no sé, Sant Marçal sé que...
10: Quin nom fa més mudat?
7: Quin nom fa més mudat? Tècnica de dos i mitja. Fa més mudat Sant Marçal.
10: Sí, crec, vinga. No tot sempre tirant no sé, per el nom fa més mudat.
7: Digue-lo que vulguis
11: tu. No m'arrenyarò,
10: si home, si som de Sa Cabaneta, penturant forats de Sa Cabaneta. Anem a pensar en lògica. O si no...
7: Però no és nostre de Sant Marçal, de Sa Cabaneta, no?
10: No. Sí, església de Sant Marçal, de Sa Cabaneta. Ah, val. Ah, església de Nostra Senyora del
7: Carme. Ah, oi,
10: de Sant Marçal. És correcte.
6: M'encanta, perquè els marratxiners estaven en sa massa boca, mirant, fora de dir res.
19: S'ho miraven, no perdien detall, eh?
8: Que sa de Pòrtol és de...
18: No.
11: Del Carme Nou.
18: 1800.
9: L'any passat va fer 100 anys que era parroqui.
19: És recent.
10: Sa de Pòrtol.
18: Com a parroqui, sí.
10: Sentir aquest sabastre.
18: Sí. 1699.
9: Sa catedral.
6: La catedral. També és monumental.
10: Molt bé, doncs sí, l'església de Sant Marçal. També feia festes vosaltres per Sant Marçal. Sí. Òbviament.
18: De fet, és la parròquia. Sí.
10: Efectivament. Va, una més complicada. A Marratxí, quantes creus de terme hi ha?
19: Una o quatre.
10: Home, és a dir, les creus de terme se posen a les entrades del poble. A Marratxí només se pot entrar per una banda.
7: Alerta, que tothom hagi de passar per avinguda.
10: No sé, a Muro, al Manco, n'hi ha una a cada entrada del poble.
7: N'hi ha 8 a Muro. I a Marratxí tampoc és que sigui molt més petit.
11: Marratxí és molt més gran, per tant...
10: No vol dir que té... No ho sé, però una no es come molt poc.
7: Una és un poc... Jo crec que si n'hi ha una n'hauríem de fer una altra. Sí. Però jo que sé, li falta companyia... Sí.
10: Jo vi dia 4. I si en teniu una, feis una petició per tenir-ne qualcun més.
7: Sí. No. Exactament. Vinga, va, sí. Tenim 4.
10: Vinga, 4. Només en teniu una?
19: En tenen una.
18: Una.
8: Tenim més centres comercials que creus. Com podeu veure.
18: N'hi ha una i no és la primera que hi va haver.
19: És dels anys 30.
18: Sí, perquè aquell dia el camí va canviar de lloc i la creu també va canviar de lloc. Mm-hmm. Estava davant l'Iglesia de Sant Marçal.
7: Ostres.
18: Sé que ara està ben davant del portal i sé que hi havia abans estava davant la rectoria.
6: Mm-hmm. Ja ho poden dir que estet semblant les olles, perquè els germans Bibiloni han sortit
8: suplent,
6: de son pare. Molt ben triat, seleccionador Pedro.
8: Se m'arrifen. Els pobles de davant se m'arrifen.
10: Amb aquest equip... Bé, ja ho sabeu, per encàrrec, si voleu demanar un altre, com delimitar, com delimitau, si no teniu creus de terme?
8: En tres de Carlo. Perdó.
18: Fa uns anys varen posar un cartell que posen benvingut a Marratxí. Passa que no estan a la partida del terme, tampoc. Hi ha una fita. Quan entres en els municipis, hi ha una fita de Pedro.
9: No tenien límits a Marratxí.
10: Cinc punts més per home, per cada equip. Quants en tenim?
6: I de Marratxí en du 60 i Muro 56.
19: Ben ajustat, eh?
10: Va, passem a la següent prova.
12: L'embarbussament.
10: Ja vos pensàveu que no la faríem en aquesta...
19: Clar, l'havíem
10: votat. Teniu esperança?
8: Sí que m'ho ho pensava, sí que m'ho ho pensava. Tu tot has de matí pensant.
10: Sorpresa. Haureu de dir un embarbussament, i avui és la gran final. 10 punts, si el deia perfecte. I atenció, perquè l'embarbussament de la final és aquest.
13: Si és meu ganxo...
14: Si el meu ganxo enganxa...
13: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo a mos...
16: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo.
26: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa el teu ganxo...
13: Enganxaran en el mateix ganxo.
16: Mos enganxarem...
27: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
28: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
29: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
14: Però si el meu ganxo no enganxa...
30: Però si el meu ganxo no enganxa el teu ganxo...
13: El ganxo que m'enganxa...
31: I enganxa el teu ganxo...
16: El teu ganxo no mos enganxarem...
26: El ganxo que enganxa el teu ganxo no mos enganxarem en el mateix ganxo.
31: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo.
2: Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
3: I en el mateix ganxo.
30: Teu ganxo.
4: Ganxo.
5: Ganxo.
12: Ganxo.
15: Ganxo.
17: Ganxo.
21: Ganxo.
23: Ganxo.
0: Ganxo. És molt divertit, d'avui, eh?
19: Si sí, l'arribés, igual.
8: Enganxa, és veritat que enganxa.
0: Enganxa.
17: Sí, jo he quedat enganxat, és la primera paraula.
0: Ah, Marratxí, començant per valtros, vinga.
18: Si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
8: Ja sobrat un no, al principi. Si el meu ganxo enganxa...
0: Amb en Pedro?
8: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
0: Uau.
22: No hi ha per tenir
8: pa. El seleccionador pa. També...
17: En sap.
22: També ha d'entrenar.
8: Va ser futbolista, igual. Sí, sí.
0: Muro.
19: Ara ho tindreu bo de fer.
0: Vinga.
7: Ja, provem. Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
0: Això ha estat espectacular, avui.
19: Sí, eh?
0: Lluís, què hem de fer? Què trobes? 10 punts?
19: 10 punts.
0: I 10
19: Esperam.
0: Punts.
19: Ah, tenia mal aquell.
0: 10 puntasses, clar que sí, que sumen els vostres marcadors i, per tant, ens mantenim mateixa diferència.
22: Exactament. Marratxí, 70 i Muro, 66.
0: Quin nervis. Mos queda una prova.
24: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova d'aquesta gran final de la Batussa de Tèntol. Muro i Marratxí se juguen aquest premi. I ara, aquesta prova, ja sabeu com funciona. Tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre municipi. Fantàstic. Què vos tocarà avui? Com sempre, serà la màquina que triarà a l'atzar. Començant, perdoneu, per Marratxí.
25: Noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Marratxí, teniu un minut per dir topònims del vostre municipi. Esteu preparats?
18: Sí.
0: Temps.
18: Són verí, són sals...
17: Porta'l, la cabaneta, el coix...
18: Les trempes, el pont d'Inqui, el planetesa...
17: La comuna de Can Domingo, la comuna de Saigo...
18: Can Mas,
17: Sant Cos,
8: Sant Sureda,
17: Ses Clotes,
18: Can Parrisco,
8: Sant Macià,
18: Sant Palat, Sant Paladí,
8: Sant Coblelles,
17: Marratxinet,
18: Sa Comuna de Cardomincos, Can Parrisco,
8: Ses Trempes, Sant de Viu Nou,
17: Es Garrovers,
18: Can Mas,
8: Planeres, Ses Legítimes,
18: Can Mató,
8: Can Metge Nou,
18: Can
8: Torres,
18: Can Magí,
17: Can Badó,
18: Es Caulls, Can Farineta,
8: Sant Llebre,
17: Sant Blanc,
18: Es Molí, Sant Roca Llisa,
8: Sant Marçal, Sa Vinya de Sant Verí,
18: Sant Roca Llisa,
17: Sa Penya, Can Vent,
18: Can Mas,
8: Can Bernadí, Can Bernadí Nou,
18: Sa Comuna, Cama de Rata,
8: Cama de Bet,
18: Can Just.
0: Temps!
19: Ai... N'han dites, eh?
22: Jo en tenc 59, però no sé...
19: N'han repetida qualcuna?
0: 55. Sí? 55. Muro, esteu preparats?
7: No ho sé, ja.
19: Quin nivell,
7: ja,
19: eh?
7: Quin nivell.
0: 55 de corretes, perquè no heu repetit de qualcuna, però està molt i molt bé. A menys que vos tocarà, vosaltres, darrera oportunitat per enumerar paraules.
7: Vinga, vinga.
25: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
19: També.
0: Topònims.
19: Topònims.
0: Ai, ai, ai.
22: No,
19: és que
22: ja la vàrem fer.
17: Ho discutíem abans d'entrant, això.
7: Sí, sí, sí.
0: Pot passar, sa màquina,
19: màquina
0: té aquestes coses. Sí. Teniu un minut per enumerar topònims de... Muro, temps.
10: Són Sastre, Vin Romà, Són Perera, Són Blai, Són Font...
7: Sa Creu de l'Auba, Sa Creu de Joeu, Sa Creu de Sant Morell, Sa Creu Morell, Sa Creu de Sestret, Sa Creu de l'Ample, Sa Creu Alta...
8: Es Convent, Plaça Conte d'Empúries...
7: Platja de Muro, Sa Albufera...
8: Ses Casetes dels Capellans...
7: Sa Iglesia de la Sang, Sa Iglesia de Sant Anna, Sa Iglesia de Sant Joan Baptista...
10: Sa Ermita de Sant Vicenç, Sa Iglesia de Capellans...
1: Som Moro.
7: Som Font.
10: La plaça Comte d'Empúries, la plaça de Santa Catalina i Tomat, la plaça de Sant Martí, la plaça de la Constitució, la plaça de la Sang.
7: Som Trompeta. Son
1: Convent.
7: Son Remat.
1: Vin Romà, Vin Agrella.
7: El Poble Nou. Com es queda? Som Blai.
1: La plaça de Cucorba.
10: Sí, no l'hem dit.
1: La plaça de la Constitució.
7: La corba de sa mare.
4: Penta.
19: I tens.
10: Ai, Déu meu. 47. Sí?
19: Jo n'he apuntat 47.
10: Uh-huh. 47 topònims.
19: Ja n'hi ha.
10: A Muro. Per tant...
19: Està bé, en teníeu més?
7: Segurament sí.
10: No, segurament sí, però mos heu agafat desprevinguts. El poble que guanya la batussa de Tento de l'any 2026 és...
22: Marratxí! 125 punts, molt bé! Seleccionador i Bibilonis. Enhorabona.
10: Enhorabona, molt bé.
8: Que recordant d'en Tomeu, que ha estat...
10: Artífex
8: també d'aquesta...
19: Vols escoltar, en Tomeu.
8: D'aquesta victòria.
5: Poden reclamar una creu de terme i una rotonda per guanyar l'altre. Sí.
8: Se creu Bibiloni.
19: I un agermanament. I un agermanament entre les dues emes.
1: Nou topònim de Marratxí.
19: Mura i Marratxí germanats, per favor.
10: Clar que sí, Mura, molta gràcia. Ho heu fet beníssim. Tenim un regal també per tots. Per tots els jugadors.
8: Enhorabona, Marratxí.
10: Toni, Pedro, Miquel, grans guanyadors. Ho fem molt bé. Una ferrada en Tomeu, també.
8: Li farem arribar.
10: Ha estat un equipasso. Marratxí guanya aquesta gran final de l'any 2026. Gràcies.
8: Gràcies, Joan.
5: A vosaltres.
8: Molt
7: bé.
6: IB3 Ràdio és patrimoni.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic vel,
9: tinta,
11: mur,
9: cornada...
11: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
12: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 5...
15: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
20: Que guapo.
15: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
12: Xiu, xiu.
20: Lo nostre, cosa feixuga.
15: Uf, molt bona.
20: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
15: És impossible. Sí que és possible.
20: Cosa feixuga.
15: Home, per favor.
12: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
20: Clar que és possible, tot és possible.
15: Aquest dia, setembre serà possible.
12: IB3 Ràdio.
20: Se venen cosetes, petites.
12: Xiu, xiu.
20: I en Pugues, sí.

0: Heu de saber que avui és el dia de la parròquia de Santa Maria del Camí.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Ai, quina nit viada. Ja tenim un guanyador i ha estat apoteòsic. Avui Muro i Marratxí ho han fet beníssim. Finalment Marratxí ha guanyat aquesta gran final de la Batossa de Tèntol. Hem fet amistat, ara les enyorarem, però una abraçada a tots ells. Ara, però, com us dèiem, arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i hem de saber quina és la notícia del dia. I no sé, tota una la coneixerem. Abans saludam l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs?
1: Va bé, bon dia.
0: Celestia Oliver, com va?
1: Som aquí.
0: I Maria Pons, com anem?
2: Acalorada amb aquesta final.
0: Està grosa.
3: Jo ja la senyor.
2: Ai, sí. Sí.
1: Ara me sap greu per Muro.
3: Sí.
1: Ara me sap greu.
2: Ara no? Sí. A bones hores, dus tots estiu fent bullying.
3: Jo també.
0: En Celestia no havien sortit passaport. Diu, ai, ja la senyor.
3: Sí. La senyora.
0: Que ho
3: vaja,
0: tant de, bé,
3: tant de dies, tots estiu intens, i sí, ara, clar, ja no les veurem fil l'any que ve. Bé, supos que mos toparem en qualsevol moment.
0: La família Bibiloni i en Pedro de Marratxí són extraordinaris.
3: Espectaculars.
0: I els de Muro també.
3: Monumentals.
0: Increïbles.
2: Sí. Que t'agrada aquesta paraula.
3: Sí.
0: Quanta plaça de toros de Muro.
3: Ah, clar, tot ve d'aquí.
0: Molt bé, doncs Marratxí ha guanyat, però nosaltres també hem de tornar a l'escola, hem de tornar a l'estudi, mos hem de tranquil·litzar i per fer-ho. Han vengut les nostres marines. Marina Bennassa, Marina Huguet, com estàu?
4: Avui un pas més alt, però pensava que sé que els marratxiners han guanyat.
0: Has vist?
4: Hombre.
0: Marina Bennassa.
4: Però ara m'ho feia una
0: molt
4: oferta
0: indecent.
4: Clar, clar, clar, clar.
1: Ah,
4: molt millor
1: ve...
4: que si hagués vengut jo, llavors ho dic ara.
3: Creus?
4: Sí, sí, ara

0: seleccionador m'està intentant tentar, però ja li he dit que no ho ha plantejat bé, això.
1: Bé, té un any.
2: Però l'any
1: té un any de feina.
2: Marina? Mm.
0: Jo crec que me mantendré amb Jan Edam i cadascú el seu, a defensar el seu redol.
2: Tu també de la Cabaneta?
0: Jo vaig néixer a Palma, vaig créixer a la Cabaneta i ara visc a Pòrtol.
2: Ah, i de...
3: Que guapa, Pòrtol,
2: eh? Fantàstica.
3: Quina sort.
0: Ets la segona persona que m'ho diu avui.
3: Sí, la segona.
0: Sí.
4: Jo hi he estat a casa seva i té molta sort.
3: Mira, jo encara no es torno a l'he fet, però bé, em sap greu, no ho ha estat original, Marina.
0: Ja, darrere... No, vull dir que m'ha fet com molta il·lusió. M'ha fet molta il·lusió.
2: Que bé, Marines, avui mos fareu un examen. Ara no sé si estan preparats.
4: En Miquel està suant.
5: No, jo
4: tampoc. No està d'acord.
5: Pensa l'estí, encanta més, perquè la darrera vegada...
3: Què va passar, jo no era?
5: Va suspendre, en l'estí.
3: Sí, no. Com suspendre?
4: No, però nosaltres no vàrem posar notes.
1: No és estranya.
2: No, perquè ara no se pot suspendre.
0: No. El que no pot posar és un 0 en vermell. Això està prohibit. Per haver suspendre... És clar, hi ha casos en els que és necessari.
5: Avui jo crec que suspendré ja.
0: És imperatiu. Avui no pot suspendre ningú. Mirau, ara ja relaxau-vos, respirau.
3: Jo estava tranquil·la de dia. No passava per...
2: És que ja és primer dia d'escola.
1: Ja comença a estar un poc contingut, eh? Sí.
4: No passeu pena.
0: No, perquè vos vàrem explicar que nosaltres avui... Nosaltres avui farem una cosa que no hem fet fins ara, però que potser podem instaurar, també.
4: Jo crec que és un miracle que, després d'un any i pico, sigui una cosa nova que no hem fet fins ara, que hem d'instaurar.
0: Mira quin temps fa que fan Tentol i encara fan coses innovadores, que vol dir. Nosaltres avui vos donarem la vostra avaluació inicial, que Celestí no se pot suspendre i Miquel no pot suspendre mai, perquè només m'ho serveix per saber on sou.
5: És a dir, quan comences... Al principi de tot.
0: Quan comences tu...
1: No ho sé ni jo on som.
2: Ai. No mos trobam,
1: sí.
4: No hi ha respostes correctes ni incorrectes. Ah, tot
5: així,
4: està bé.
5: Així perfecte.
1: Ah, d'acord.
0: Aquest dijous començarà el curs escolar a totes les escoles de Balears. Llavors, quan comencen les classes... Tots els mestres, tots els claustres que tenim, una de les feines que fan és fer una avaluació inicial. Per què se fa aquesta avaluació inicial? Per sobre els infants que tu tens, aquest alumnat, què tal està? A bones, com se troba? De què se'n recorda després d'aquest estiu que l'ha atropellat?
4: Fet, exacte, com de res t'han fet en l'estiu.
0: I perquè moltes vegades tu no coneixes aquell grup d'alumnes. Perquè si tu ja els has tingut excusa anterior, mires a veure que tal els hi ha passat l'estiu per damunt, com diu una Marina.
2: Però això haurem d'esperar 10 minutets, perquè abans tenim cosetes a fer. Però m'agrada molt aquesta introducció, aquesta esquio.
0: I ara, després d'això?
2: Uns minuts. No, vosaltres quedau, que hem de comentar moltes coses. Coneixeu cap dona que no hagi camí, o Maria del Camí?
0: Sí, evidentíssimament.
2: Sí?
5: No n'hi ha
0: tantes. Portolans, tenim Santa Maria molt a prop.
4: Tan evident, jo no en conec cap,
0: Però es porta a l'ans tenint Santa Maria molt a prop.
2: I d'avui fan festa.
1: Ja. En coneixen moltes?
0: Tres.
4: Mm? Sí, però té part meva molt d'anys.
1: 3 de 23?
5: Sí, 3 de 23.
1: Està molt bé.
0: Ah, mira.
2: Sí.
1: Està molt bé.
2: Ara en xerram.
5: Avui aprofitam aquesta data per parlar d'un nom en perill d'extinció, el de Maria del Camí. Actualment a Balears hi ha 23 dones que duen aquest nom, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'edat mitjana és de 51 anys i totes són d'un municipi en concret, que ja ho sabeu, a Santa Maria del Camí. A Catalunya també n'hi ha un grapat, tot i que són molt poques. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Jo he volgut investigar un poc sobre l'origen d'aquest nom i he parlat amb la Camí Dols, historiadora precisament de Santa Maria del Camí.
2: Dols és el llinatge.
5: És el que coneixes tu?
1: És una d'aquestes tres.
0: Sí. Va fer les pràctiques en el nostre institut i va ser professora meva.
3: Mira per on.
2: I Dols és el llinatge.
5: Sí, Camí Dols, sí. Que de munt queda molt bé.
4: Sí. Pots desitjar qualsevol cosa artística.
1: Clar, sí, Camí Dols.
5: Primer de tot m'ha explicat d'on ve el nom d'aquest municipi.
6: De Santa Maria varen venir repobladors, sobretot del nord de Catalunya. I al nord de Catalunya hi ha un parell de pobles que també s'anomenen Santa Maria del Camí. Clar, en un principi, l'hipòtesi de feina és que els primers pobladors que van venir aquí a Santa Maria eren procedents d'aquesta Santa Maria del Camí catalana, no? I per aquest motiu, de qualque manera, se va aportar aquest nom en el nostre poble. El que passa que també hi ha una altra versió que també se pot donar per vàlida totalment, i és que allà on hi ha ubicada la parròquia és un encreuament de camins, seix, de on surten el camí de cap a Palma, el camí de Sant Jordi, el camí de Sencelles, el camí de Bunyola Solla, que seria l'actual carrer Llarg, el camí real de Muro.
5: Bé, dues teories que diuen d'on ven aquest nom. Una és que els pobladors eren possiblement d'un Santa Maria del Camí de Catalunya, o si no, li van posar aquest nom perquè hi havia molt de camins allà on van fer-se per l'altre, que també pot ser.
2: Perquè volgut... que molt de camins parteixen de Santa Maria. Els excursionistes ho saben. Molt de lloc de trobar els municipis.
5: Per això, les dues...
1: És a Roma d'aquí, tots els camins de Santa Maria.
5: Les dues hipòtesis poden ser vàlides. Però jo he volgut anar més enllà i saber l'origen del nom femení de Maria del Camí. Li he demanat si per casualitat sabia qui va ser aquesta primera dona amb aquest nom. I ho sabien, a Camí Dolç.
3: M'ha sorprès que... Ho sap tot.
5: M'ha sorprès que aquesta història no és tan antiga com jo pensava.
6: La primera Maria del Camí que hi va haver va néixer l'any 1928-29, una cosa així, entre aquests anys. Malauradament me'l va deixar l'any passat i era la Maria del Camí Simonet, que la Maria del Camí Simonet era filla del Valle Bartomeu Simonet, que tenien la finca de Sant Llut, que aquesta finca ara és superconeguda per molt que hi ha factoria de so. També hi ha casos, que és molt curiós, hi ha una senyora que nom Leonor Maria del Camí, després una altra que nom Antònia Maria del Camí. No sé per què, en aquesta família és molt curiós que també s'estili el nom de Maria del Camí, independentment que tingui un altre nom a darrere, no? Introductori en el nom principal.
5: Sobretot aquest de Leonor Maria del Camí, jo m'ha sorprès molt.
1: També és artístic, eh?
5: Sí, sí, molt artístic. Però en el Camí Dolç també m'ho ha contat perquè a ella li varen posar aquest nom.
6: M'ho varen posar a ma mare perquè li agradava molt. El meu predí jove, ni ma mare, ja li varen dir a sa predina que ells no seguirien el model estàndard que s'estil de ser família mallorquina, que era posar el nom dels predins. De fet, a mi me tocava nombre Àngela i ma mare va dir que de cap manera. I va trobar Maria del Camí, que era molt guapo, i de fet nosaltres aquí a Santa Maria varen tenir un capellà que per tots és conegut, com a historiador i lluitador per la llengua catalana i de més, que era don Josep Capó, i me va dedicar al llibre de la vila. Bé, guapíssim, va estar tot content. Bé, de fet, 15 dies abans que jo de néixer, jo vaig néixer el 17 de desembre, dia 30 de novembre, va néixer una altra Maria del Camí, una Camí Colom, i aquest home, en 15 dies, que poràssim dues Maria del Camí, va estar tot content, perquè feia molts anys que no paràvem Maria del Camí.
7: Dos camins desgraciadament se separen, dia gris.
5: I bé, com dèiem abans, el de Maria del Camí és un nom en perill d'extinció. Del 2001 al 2023 no en va néixer cap de lota anomenada Maria del Camí.
2: Vaja.
5: Però ja n'han parlat un parell més, ja n'hi ha un parell més. Li han demanat a una altra lota jove, a Camí Mollà, que també m'ho ha explicat què significa per ella dur aquest nom.
8: A que nostra, la primera Maria del Camí va ser a mo mare. A ella, per tradició, li tocava dos noms de la perdigna i havia de nombre Maria. Que passa que una cosina seva ja duia aquest nom i varen decidir posar-li Maria del Camí. Mo mare sempre diu que li encantava ja aquest nom, però que un professor que era molt devot de la segona patrona de Santa Maria, que és Santa Maria del Camí, precisament, sempre li recitava poemes dedicats a Santa Maria del Camí, i ella, per vergonya, segurament, va decidir que li diguessin Maria i sempre se presentava com Maria. Però quan me va tenir a mi, va decidir posar-me el seu nom. En el meu cas, però, sempre m'han dit Camí. I va haver cert punt dins la nostra generació que quasi totes mos diuen Camí. I res, tant de bo aquest nom que se continuï amb la tradició.
7: Ja res val la pena.
2: És realment un nom preciós.
1: Sí. És que és un nom molt poètic.
5: Molt poètic, sí. En Camí Mollà reivindicava això, que se'n posin més, i en Camí Dolç també ha volgut reivindicar això mateix, que aquest nom no se perdi, que vam escoltant-la a ella.
6: Els que som de Santa Maria de Socarrel, aquest sentiment, no de poble, sí que encara existeix. El que passa que, clar, el que hem d'intentar és que si la nouvinguda s'identifiqui també com a Santa Maria, s'identifiqui que forma part d'aquesta comunitat, i crec que també una manera d'introduir-se dins aquest grup, dins aquest poble, no, és, si tenen infants, pues el dos el nom de Maria del Camí seria molt guapo, perquè és un nom que a mesura que anem tombant ja no en quedaran, és un nom que s'extingirà, i si no hi ha relevo, per dir-ho així, pues serà una pena.

0: doncs, molt curiós l'origen d'aquest nom, que no és tan antic.
1: No, jo m'ho pensava que ho era, i mira...
0: De 100 anys en sap, sí, perquè s'hi ha dit que la primera...
1: Sí, sí, fa 103 anys.
0: Va ser el 1928, sí, doncs, i que va morir fa poc.
1: Va morir fa ben poc.
0: Aquesta dona, sí que és veritat que en castellà sí que se troba en un camino, tot i que... No és de Santa Maria del Camí, que avui era la cosa que mos caracteritza, no? No és vera. I de moltes gràcies a totes elles. Molt bé, aquests testimonis. Així que avancem.
2: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: El material escolar. A punt de començar el curs 2026-2027, és un bon moment per recordar el nom del material escolar més habitual. Avui omplirem la motxilla amb tot allò que no hi pot faltar. Sí, motxilla, escrit amb TX i doble L. Per començar, necessitam un bon estoig, escrit amb IG final. Per tenir-hi els llapis, els bolígrafs, els retoladors, els subratlladors, el corrector de cinta i la goma d'esborrar, entre d'altres objectes. Recordeu que la forma llapis és igual tant per al singular com per al plural. Un llapis i cinc llapis. A més d'aquests estris, a la motxilla hi han de caber els quaderns, les carpetes classificadores i les carpetes d'anelles. Que ja ho teniu tot a punt per començar el curs. I terme explicat, terme acabat.
1: Marina, et supos que heu pres nota, eh?
2: De tot.
3: Bueno, m'ha fotejat una mica.
1: Estoig, el llapis, en plural i en singular, els quaderns, els correctors de cinta. Aquesta m'ha sorpresa.
2: Aquesta, sí, que ha sorpresa.
1: Aquesta, estimats oients, és aquesta cosa que té una marca comercial. I, clar, s'ha de dir de qualque manera.
2: Es camallà dels mocadors, m'ho es passa per damunt.
1: Molt bé, doncs, gràcies a la universitat per la píndola. Però ara hem de conèixer un Momentento. Vosaltres teniu molt de Momententos, Marines?
2: Dins imaginari o reals?
4: Ah, que s'han acabat, no?
5: S'han acabat per sempre? A quin curs?
4: No. Jo, quan surti d'aquí, m'obliguen a la platja per desconnectar.
2: Tot
4: el dematí fent fèria no pot ser.
2: Tan malament com ho venies.
1: També avui ens recomanen un bon moment, entre el Maria.
4: Sí, com cada dimarts escoltam les veus dels nostres oients d'arreu de les illes per saber quin és aquest moment de relats o de desconnexió que tenen. I avui sentim un mallorquí que viu a Suïssa, que és en Jaume Pons.
6: El meu moment Tentol és quan surt de canasta per fer un voltí i veig que m'he deixat el mòbil sense voler, després del petit atac cardíac que m'adona, poder disfrutar d'una passejadeta sense que m'avibri la butxalla.
1: M'encanta.
4: A veure, tot mos ha passat aquest atacat, no?
1: Sí, aquell moment de pànic.
5: Que me'n fui sa vida.
1: Abones el mòbil.
4: Sí, que trist, però sí.
1: És el moment de dir, torna enrere a cercar el mòbil. Vos ha passat mai arribar a l'escola i tornar a cercar el mòbil?
4: I jo encara recordo un temps allà on no hi havia mòbils per deixar-te. I era preciós, no?
1: Ja.
4: Que era divi, això de no estar localitzable 24/7. Sí, totalment. Sí. Bé, com dèiem això, ja n'hi hervit si mos deixam el mòbil, però si mos avesam, ho agraïm, perquè deixar el mòbil a casa i sortir a passejar és una de les decisions més senzilles, però transformadores que podem prendre per la nostra salut, perquè està comprovat que millora dràsticament el benestar mental, redueix l'estrès i fa reconnectar l'entorn, perquè deixam aquestes distraccions digitals inesgotables. Uns temes que les Marines també ja mos han duit qualque vegada. I dels principals beneficis, tant mentals com emocionals, són aquesta desconnexió cognitiva, tant d'estímul constant, perquè sempre n'hi ha, de notificacions, reducció de l'ansietat per l'urgència de respondre, o por a perdre-se qualque cosa, que és el FOMO, i també foment de la creativitat a través de la calma i l'avorriment, o la millora de l'estat d'ànim gràcies a la llum solar i aquest moviment del passeig.

0: del dimoni, eh? Sí, aquest aparell del dimoni, bé, segons com se miri. Però bé, hi ha estudis que demostren totes aquestes teories. Un exemple és el de PNAS Nexus, de l'any 2025, que és una revista publicada per l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, en col·laboració amb Oxford University Press, que va analitzar què passa quan les persones bloquegen l'internet del seu telèfon durant 14 dies.
1: No ho ha passat mai.
0: Ja tampoc ho podria fer, crec. Però, és a dir, no vas fora mòbil, però fora internet, no? Que ja no tens totes les coses que...
1: Perquè vols el mòbil si no tens internet.
0: Perquè te telefonin i per telefonar, com diu el meu padrí.
2: Per urgències.
0: Bé, i dels resultats d'estar 14 dies fora internet van revelar que la capacitat d'atenció i concentració dels participants va millorar dràsticament i va aconseguir nivells equivalents als d'una persona de 10 anys més jove.
3: Uau. Mare meva, és a dir, el que me passa.
0: A banda d'això, més del 71% va reportar una millora dràstica en la seva salut mental. Jo, si de tornar 10 anys més jove i torna a tenir 20 anys, crec que sí que deixaré el mòbil de qualque banda. Però bé, altres estudis també demostren com el mòbil fragmenta la nostra atenció i empitjora el nostre somni i, a banda d'augmentar també aquests nivells de cortisol, que és tan famós la coneguda hormona de l'estrès.

0: Són les vostres parelles, els vostres mòbils. Parella electrònica.
1: Parella electrònica, sí. Parella electrònica, el que més utilitz, crec.
0: Sí, tot el dia fa rats.
2: Sí, eh? Sí. Vist així.
0: Bé, a banda dels beneficis físics immediats, com són aquest descans visual, correcció postural i consciència corporal, sortir sense el mòbil ajuda a connectar amb l'entorn amb atenció plena i facilita també la socialització real, és a dir, xerrar amb la gent que te topes. I arribats en aquest punt, on la majoria de la societat admet que està, com dèiem, aferrada com una pizza llida tot el dia en el seu smartphone, han sorgit noves tendències que, mireu, vos les podeu apuntar si vos interessen, a la cultura actual per desconnectar. Una d'elles és el Silent Walking, que vol dir caminar en silenci, un fenomen viral a plataformes com TikTok i Instagram, que està impulsada per creadors de contingut de la generació Z i millennials.
3: M'encanta, després ho compten.
1: Sí, sí, deixen el mòbil per caminar, però
4: ho han de comptar. Estic aborrada
0: ara mateix. Espera que no vos he dit el que és. És a dir, consisteix el Silent Walking en sortir a caminar sense música, sense podcast i sense mirar el mòbil, és a dir, en silenci, com feia la gent.
2: I quan arribes, te saps en sofà i ho contes tot.
0: No? Te fas un vídeo per pujar a TikTok.
1: O tens una persona que te grava mentre camines, també supos.
0: Ai, quin horror. Tot és una fal·làcia. Bé, un altre exemple és el retorn del Damfon, els telèfons ximples, que cada vegada més gent està substituint els seus smartphones per telèfons analògics, com supos que heu tingut aquells primers Nokias o Motorolas, no? Que...
2: Tenim un col·laborador aquí.
3: Sí,
2: que ho fa.
3: Nadal Sol. Em va comprar un, però t'he de dir que...
2: No sé si li ha durat molt. Via WhatsApp.
3: Ell ho ha provat, no? Ho ha provat.
0: Bé. Manco ho ha intentat. I
2: hi ha gent
0: això?
2: Que envia SMS encara.
0: Sí, però te fan pagar. Els WhatsApp són gratis.
2: Sí, n'hi ha que ho fan encara. No sé per què.
0: Bé, pues, i d'això, per sortir, passejar, viatjar o anar a concerts, que la gent sempre està allà gravant, fent fotos, tal, i d'aquesta manera ho pots tenir una atenció plena i gaudir de tots els moments, en tots els sentits, fora estar pendent de les xarxes i internet.
5: Mira que passa volant per Sant Dimestre, a tot el que s'ha de dur, se presta.
3: Ai, sí, més atenció. De fet, avui han sortit les dades de l'informe PISA, mestre. No sé si...
4: L'informe trepitja.
3: No sé si l'heu llegit, però una de les coses que comenta precisament és la falta d'atenció, que cada vegada els infants tenen manco falta d'atenció. No sé si vol...
4: Sí, per sorpresa de ningú. Els mestres fa anys que ho donen, però bé, està
3: així,
4: molt bé.
3: Què he de dir?
4: Aquests silent walking i això de l'atenció plena també va arribar a les escoles ja fa anys amb el nom de mindfulness, perquè si tot ve en anglès sempre entra millor. Sí. I ja fa també bastant de temps que a les nostres aules se fan coses d'aquestes.
3: Ah, sí? Va bé, així m'agrada. Ànims, que han de començar l'escola i nosaltres sembla que també. Fem una pausa i tornem tot durant les marines.

0: IB3 Ràdio és actualitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs
3: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Ferri Mitja i les nostres marines avui ens parlen de l'avaluació inicial. Això se fa a totes les escoles, marines?
1: Això s'hauria de fer almenys a totes les escoles.
0: I a tots els cursos?
1: I a tots els cursos, per
2: passa
1: començar.
2: Passa que no sempre se fa de la mateixa manera.
0: D'acord.
3: Hi ha
1: moltes maneres diferents.
4: Ai, per favor, jo només vull
1: mira,
4: dir que...
1: Mira, que me van copiar les respostes.
3: Això
1: és
3: sempre copiada.
4: En tenim dues superaplicades.
3: Però
4: n'hi ha
3: provar,
4: dos,
3: no?
4: Que ja sap, que un que copia, l'altre que diu no ho vull fer.
5: No, no, jo he dit que no ho sé contestar. Jo
2: després
5: jo he
2: de la apologia que me l'està fent la Maria d'abandonats smartphones...
1: Sí, és que...
5: Fons que he parlat en nom, això, sí, eh?
3: No, jo també.
4: Ah,
3: no,
4: jo
3: ja he començat l'examen. Ja l'he començat.
2: Que estimada no audiència, ara xerraran amb Marina Huguet i jo i vos contaran coses de l'avaluació. Diferents tipus, en quin moment se fa, qui les fa, i vos presentarem algunes eines. I de mentre notareu que de fons hi ha un silenci per part de la gent d'aquesta santa casa de Tèntol perquè és que estan fent el seu examen escrit.
1: Exacte.
2: Llavors, mentre li donem aquest breu lapse de temps per respondre, perquè és molt curtet, encara que són 7 preguntes que vos hem fet, teniu com a màxim 2 línies. Val? Jo no sé si tothom s'ha pogut mirar el que eren les bases d'orientació que vos han posat en el guió, però a les bases d'orientació teniu una mica les instruccions, o si vos estimeu més mirar la llista de verificació, per com heu de respondre
0: ja
2: a aquestes preguntes.
0: Ja hi ha dues paraules que no saben què significa, Marina.
2: Sí, però això ho tenen escrit, això ho poden llegir.
1: A bona xuxuleta.
2: En el guió heu de tenir.
1: Ah?
2: Comença amb tipus d'avaluació i després teniu bases d'orientació i
3: llistat
2: de verificació.
3: No puc estar en tantes coses a la vegada. Jo només puc fer una cosa.
1: Per multitasking del mòbil.
5: Aquesta classe no.
2: Que de totes maneres vos hem posat, teniu màxim 2 línies. No podeu contestar res més per això, perquè ha de ser una cosa curteta.
3: Jo no rip ni a si... Bé, una línia és una línia. Sí, però...
2: Lo que sapigueu contestar...
5: Jo no puc contestar ni una paraula.
1: Res, cap pregunta.
4: La darrera sí.
3: La darrera
4: sí. La darrera sí.
2: La darrera no té cap misteri possible.
0: Podria aprendre d'aquest curs.
3: S'extra.
0: Com a mínim
3: aquesta sí.
0: Això, espero que la gent digui té moltes ganes d'aprendre...
2: Sí, però aquí vol anar amb una cosa concreta.
0: Què vos agradaria?
2: Ja he sentit campanes de...
0: Ah, m'agradaria saber els tipus d'invertebrats, per exemple.
1: Això és una pregunta que fan a nens, però no diuen invertebrat, normalment.
2: Oh, sí, perquè hi ha persones que tenen uns coneixements i unes aficions molt concretes. A primari, de vegades, jo m'he trobat infants infantil que eren infants contats, però que podrien dir, jo vull saber coses d'invertebrats. I te'l poses.
1: I el poses dins una vitrina en aquell nen.
2: I el poses a ell a fer la classe. Bé. L'avaluació. Quin tipus d'avaluació hi ha segons el moment i la finalitat?
1: Pues poden trobar, per una banda, l'avaluació inicial, que és que estic fent vosaltres, és una avaluació diagnòstica que s'està fent en el principi del procés per conèixer exactament quin coneixement previs tenen aquests infants o aquests alumnes i, a partir d'aquí, nosaltres treballar en conseqüència.
0: Per això que és per professor o per mestre que sàpiga més o manco que saben els seus alumnes.
1: Exacte.
0: Si no els has tingut mai, el primer any que les tens...
1: O si has de començar a fer un projecte, o has de començar a estudiar la galàxia. M'ho invent. Què sabem d'aquest tema? I fas una avaluació inicial per saber què és el que ja saben i és un punt de partida per continuar.
2: Igualment, a principi de curs, se fa, encara que no sigui en proves sistemàtiques, com ara nosaltres que avui vos hem duit una fulla per escriure, se pot fer mitjançant observació, se pot fer mitjançant lectures en veu alta, exposicions, converses... Hi ha moltes maneres d'avaluar, però de qualque manera tenir una foto d'en quin moment està cada alumne i el grup en conjunt damunt el seu moment evolutiu i damunt l'assoliment de continguts que venen marcats per el currículum.
0: I poden ser molt dispars els coneixements...
2: Solen ser molt dispars.
0: Entre infants, sí.
2: Sí, sol haver-hi bastanta diferència perquè són classes amb molt d'infants i, per tant, hi ha molta pluralitat a dins qualsevol aula a la que puguem entrar.
0: D'acord.
2: Després tindríem l'avaluació formativa. L'avaluació formativa és l'avaluació que se va fent per anar fent una devolució de... Mira, els punts que hauries d'anar treballant, reforçant, millorant, són aquests. Perquè per no trobar-nos, com se feia fa anys, en arribes dies d'examen, que seria l'avaluació sumativa, que el dia de l'examen tu, ningú t'havia dit res, i tu te pensaves anar bé...
1: I resulta que no.
2: I resulta que has tret un 2 a l'examen. I dius, però per què? Si jo me pensava que ho estava fent tot tan bé. I dai, perquè no arribi això, se fa aquesta avaluació formativa
0: això,
2: que
0: mitjan,
2: de
0: no?
2: mentre... Bé, és una devolució constant,
0: fent.
2: Exacte. Que és aquest acompanyament de...
0: Sí, recorda'm...
2: Hauries de... hauries de mirar com presentes els treballs, la presentació. Cuida més la presentació perquè sí que el contingut està bé, però aquesta presentació no acompanya. O t'has de fixar més en les faltes d'ortografia. Repassa aquestes coses perquè veig que t'afluixetja més, no?
1: Clar, infantil això se fa una adaptació. Per exemple, nosaltres treballem molt vocabulari a través de contes i contes es conta una vegada i fas diverses repeticions d'aquest conte i a les següents repeticions tu ja pots demanar que t'ajudin a recordar paraules concretes o a recordar punts concrets del conte i així tu també pots anar veient si aquests infants estan solint aquest llenguatge o si aquests infants s'han quedat en la història i són capaços d'ordenar-la. Seria també una altra manera per fer-ho a infantil. Després hi hauria l'avaluació sumativa, que s'ha quedat ara Anna Marina, que se fa en el final, i se va per comprovar resultats i per veure si els objectius que ens havien proposat s'han complert o no.
2: Llavors, això era segons en quin moment i en quina finalitat. També poden diferenciar els tipus d'avaluació segons qui avalua. I també tenim tres tipus d'avaluacions diferents.
1: Per una banda, hi ha l'autoavaluació, és a dir, l'avaluació que se fa l'alumne a ell mateix.
0: I això passa?
1: Això se passa
0: sense estar incentivat per el professor.
1: Això sol estar incentivat, però s'està incentivat per professor dirigir...
0: Ara me faré una autoavaluació.
2: No. Allà se solen donar unes eines, unes propostes concretes, però és cadascú que analitza i valora en quin moment del procés i quins resultats són els que està obtenint.
1: Exacte. També hi ha una coavaluació, que seria una avaluació entre iguals. O si fas feina amb equip, avaluar-te entre els teus companys.
2: I després hi hauria la heteroavaluació, que és el que tota la vida havien conegut, que és que el mestre o una persona amb més autoritat és qui avalua a la resta d'alumnat.
0: Posant nota o d'altres maneres, que també...
2: Exacte. Però, vaja, que és una figura que està més avançada no, com a superior, diguéssim, sí. En aquest cas.
1: Exacte. I després ja venen les diferents eines d'avaluació. Nosaltres n'hem posades tres i una d'aquestes és la base d'orientació.
0: Què vol dir això?
2: La base d'orientació és un instrument d'avaluació formativa, d'acord? És allò que dèiem de per ajudar a millorar mentre estàs fent, no que te posa una nota final. I la base d'orientació el que fa és que dona una sèrie de passos a l'alumne perquè sàpiga de manera ordenada què és el que ha d'anar fent per arribar a l'objectiu que nosaltres li estem demanant, no? Els punts positius és que facilita l'anticipació i mos permet fer com un guiatge més personalitzat en l'alumnat fent una revisió conjunta.
0: Això és l'examen que mos heu posat vosaltres avui? És aquest tipus?
2: No, però per aquest examen que vos hem posat nosaltres avui, la base d'orientació seria com respondre preguntes breus de manera eficaç. Aquesta base d'orientació vos ajudarà a redactar les vostres respostes ajustant-vos en el límit establert, que en aquest cas era màxim dues línies per resposta. Quin és l'objectiu? Expressar idees clares, sintetitzades i fonamentades sobre l'educació en un espai molt reduït.
0: D'acord.
1: Després ja passaríem a la llista... perdó.
0: Sí.
1: Els passos a seguir, que no vos estic explicant. Abans i durant de la redacció. Primer de tot, identificar la idea clau. Abans d'escriure, us heu de demanar quina és la pregunta que m'estan fent. Després heu d'anar en el gra. Heu d'eliminar les introduccions que són llargues, és a dir, la paia, i anar directament, com he dit, en el gra. Estructurar la resposta, d'aprofitar l'espai, perquè vos havien dit que només podien ser dues línies, i heu de posar les idees principals justificant-les o posant exemples. I al final seria comprovar l'extensió, que seria, una vegada heu acabat, revisar-ho tot.
0: És a dir, poden fer, per exemple, la primera pregunta que mos heu demanat.
1: Exacte.
0: Que ho feim un moment, que has escollit.
1: Clar. Sí, de fet, és que teníem preparada, per tant, fantàstic.
0: Tenia trampa aquesta pregunta, perquè quan ho he llegit és que has escollit, i dic, no sé si és una manera participativa del participi de dir cuir o collir. Però no.
2: En aquest cas, sabíeu que eren conceptes relacionats amb la nostra secció. O sigui, hagués estat molta trampa, no?
6: He de dir que jo jugo en desavantatge, perquè ja fa dos mesos que som aquí, jo.
1: Però tots n'has tant d'una avantatjada, perquè tu sempre prestes molta
6: atenció.
2: Ah, m'heu fet... Maria, no m'ho diguis això.
5: Tu m'has contestat el que pregunto.
6: Molt de festes d'altes capacitats.
1: Exacte, crec que sí.
2: Que era entre un 2 i un 5% de la població.
1: Algo
2: així, ja no me'n recordo.
6: No ho crec, la veritat, però bé.
2: Però com penses en ganes i
6: compromís.
2: Aleshores, això eren les bases d'orientació, no? Identificar què has escollit. No en tenia idea, que és el que mos havien dit abans. A mi no me sona de res, però bé, no m'ha pensat de què me sona la paraula, tal, si sóc capaç d'escriure qualque cosa. El que no puc fer és començar a dir... aquesta paraula, tal com el seu nom indica... No,
5: això és el que feia jo.
6: Per la paella.
2: Ten dues línies.
5: Moltes coses.
2: Ten dues línies. No pot perdre una línia i mitja per la paella.
3: Però a vegades aprovaves així, eh?
5: Sí.
2: A filosofia, sobretot.
6: Sí. Tu creus?
2: Això vestia
3: sí, sí,
2: més.
3: Sí, jo vaig aprovar.
6: Ai,
3: sí.
2: Aleshores, hi ha una segona versió d'aquestes bases d'orientació que seria la llista de verificació. Vendria a ser, pot més o manco, això mateix, aquesta llista d'instruccions, pas a pas, però aquí estarien com a resultant, no?, a ses accions, diguéssim, i els hi donaríem als infants a fi de que poguessin anar marcant que realment han complert en tot el que els hi demanàvem.
1: Seria sa checklist, que abans em dic que en anglès tot entra millor, mm-hmm. I doncs vendria a ser una checklist.
2: Mm-hmm. És això. I també hi podríem posar símbols per fer-ho més adaptat. Llavors, mm-hmm.
0: Mos queden 3 minuts. Què podem explicar més de tot això? Que és important que avui aprenguem en aquesta primera tasca d'avaluació?
2: Vos volien xerrar les rúbriques.
0: Què són les rúbriques?
1: Les rúbriques d'avaluació són unes eines que se fan en format, valgui la redundància, rúbrica, i allà on van posant miradors most.
2: És una matriu a un quadre de doble entrada.
1: És un quadre de doble entrada.
2: Estimada audiència, imagineu-vos files i columnes de tota la vida.
1: Files i columnes. En cada fila, en cada columna, hi ha un ítem que s'ha d'anar des del nivell inicial fins al nivell expert. Pot haver-hi tants com vulguem, però normalment n'hi sol haver 4. I hi ha una definició, per exemple, si agafem l'exemple d'escollit, a nivell novell o inicial seria definir escollit de forma errònia, ambigua o de... el confon amb altres termes o altres coses. A nivell aprenent seria definir escollit de forma molt bàsica o parcial, però el defineix. A nivell competent seria definir el collit de forma clara, identificant-lo com a la pràctica paternal, de compartir l'espai o superfície del son. I a nivell expert ja seria definir el collit amb el rigor conceptual, diferenciant breument modalitats com el llit compartit o el bressol de collit amb l'espai de dues línies.
0: Oh, vaja, això ja...
1: això seria ja pro. Pro.
2: Nivell, en el final, realment, el que interessa de les rúbriques és que com que tenen uns descriptors, que és això que estava comentant ara Anna Marina, per cadascuna de les indicadors o categories, mos ajuden a fer una avaluació molt més objectiva i, si abans de començar nosaltres donem aquesta rúbrica als infants, també els serveix com a guia i orientació per saber exactament què és el que esperam.
0: Mm-hmm. Doncs, com que no mos queda més temps, voleu que nosaltres responguem les preguntes i llavors vosaltres sereu les avaluadores?
2: Jo, si mos contestau ser d'escollit, ja ho tenim.
0: Sí.
5: Maria, que has parat tu.
3: Clar.
6: He parat.
5: Tens altes capacitats.
6: IDK.
3: Què vol dir IDK?
5: I don't know.
6: Oh. Exacte.
5: Això és,
6: perquè això era quan jo no era, o sigui, segur, però...
2: No, no, però d'això no m'enxerrà mai.
5: Quan contestava, quan no contestava coses.
2: No m'enxerrà mai.
6: Jo he parat dibuixets, vos he fet la pilota, vos he parat un coret aquí baix, o sigui... Bé.
1: I què t'agradaria que xerràssim? Què t'agradaria aprendre?
2: Pregunta extra.
6: La darrera, no?
5: Ha un coret, no?
6: Com guanyar més punts en les nostres mestres i un coret, així. Sí, pilota pura.
5: Era segona pilota, no, Maria?
6: Vull que me poseu positius.
1: I com et veus, també.
6: També.
1: Corets.
0: En Celestia Palà, compartir llit.
3: Sí, després de pensar...
6: Però va
2: molt,
6: molt
2: bé,
6: bé.
2: Sí,
6: ja ho he pensat, però dic que va.
3: Per a veure, després de pensar, el collit, que és el collit?
2: És un... Celestia, la pròxima secció la pot
3: fer
2: tu.
3: És un gínjol collit, dic el collit, que és el elegido.
6: Ho vas fer molt bé.
3: Collit.
6: Això de trampa, però.
5: Jo no ho jo he dit que cercava coses per molt.
6: Jo és que ho he pensat, però,
3: però ara m'han trobat.
6: No té a veure. Vaja.
0: Doncs, moltes gràcies, Marines. Ahir pensarem avui amb aquest examen que mos heu fet, i si voleu, la setmana que ve, deim les respostes correctes.
1: No us preocupeu, nosaltres això mos enduim.
2: Ja està previst.
1: I ho emplearem.
0: Sí? Ah,
1: ho emplearem.
3: Però és que jo no he contestat des d'un mes i ja està.
0: Ànims
1: per la informació. Gràcies.
0: Dijous, ja venen els alumnes, eh?
2: Dijous,
0: esteu preparades?
2: Sí.
0: Sí.
2: Clar que sí.
0: Clar que sí.
2: Si l'usia és.
0: Gràcies, Marines. Força. Ara t'arran tot d'una.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coquevals, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: I abans d'acabar aquest programa, us hem d'explicar que Naina Fullan ha publicat De gran vull ser una casa.
6: Tornar una vegada i una altra als llocs que són ferida i refugi alhora. La mà. Una casa. El propi cos. Evitar la memòria. Insistent. De gran vull ser una casa, narra una identitat que es dilueix. El entorn, el dolor i l'anar.
7: Idò, i això és el book trailer que en diuen de gran vull ser una casa, la segona novel·la de la Manacorina i companya nostra lingüista d'aquesta casa, precisament Naina Fullana. Aquí sentíem, és el seu retorn en novel·la a Bromera, després de l'èxit del seu premiat debut als Dies Bons d'ara fa 4 anys i que va ser fins i tot duit al teatre per part de Produccions de Ferro. Aquesta nova novel·la la va presentar ahir a Drap Màgic, a Palma, i a finals d'octubre ho farà també a Manacor, a Món de Llibres.
5: I ja la tenim aquí, Aina Fullana, com estàs?
8: Hola, com va? Bé? Ja era un pot de ressaca emocional.
5: És que t'anava a dir que va ser un èxit.
8: Va anar molt bé, va anar molt bé.
5: I fa estona que no hi havia tanta gent dins la llibreria, gent per les escales.
8: Sí, sí, aprofit per donar les gràcies a la gent que va venir, perquè sé que també a vegades és mal de fer, no? Anar tots un pot de bòlit i volem anar per tot, però res. Sí.
7: I ja fas book trailers, eh? Això ja és un escaló més, eh?
8: Això és una moderna d'aquestes que fan ara les editorials, sí, i mira, què he de fer.
5: Clar, és que també s'han de vendre llibres, no? Ai, no? No només s'han d'escriure. Clar, tu vens dels Dies Bons, que vas ser com a una novel·la revelació, va pegar molt fort, en Celestiu de va guanyar premis, però també va ser molt llegida. Quantes edicions du els Dies Bons?
8: Ara va per ser sisena, si no sisena. Va
7: malament. Ostres.
5: I, clar, supos que tenies com aquella por de dir com afront una nova novel·la, no? Sempre com aquella cosa.
7: Aquella por escènica, no?
8: Sí, més que por era un poc que m'acostava centrar-me en una altra cosa i deixar un poc enrere el Dear Bones per poder fer una altra cosa, no? Però bé, en el final ho he mesclat tot perquè he seguit fent coses del Dear Bones i he tirat per aquesta altra banda per fer De gran vull ser una casa. I en el final, quan ja tens un termini, has firmat el contracte i has de acabar, ja estàs en aquella data, i doncs, mira, te va bé per tenir l'excusa de posar-t'hi amb un poc més de constància i tirar-ho endavant.
5: Clar, si hi ha una cosa que m'encanta de Naina és que has com ha definit un estil propi i aquesta primera persona crua, directa, te cau superbé, vull dir que el to entra molt aviat dins el llibre perquè utilitzes aquesta primera persona molt, molt propera, no?
8: Sí, era una cosa que tenia clara, que volia fer una història un poc més intimista. Ahir vaig llegir una ressenya que ho descrivia molt bé, que deia que més que una història he intentat crear una consciència, no? Ai, perdoneu. I era un poquet aquesta idea, fer una cosa més intimista, amb una veu un poquet més entrant dins la ment de la protagonista i deixar un poquet enrere l'acció, que també n'hi ha, però no és el mateix, també és en format dietari, que facilita molt també aquesta primera persona i entrar dins tots aquests pensaments i emocions, i sí, m'hi he sentit bastant a gust, era el que me demanava el relat des del principi.
5: Clar, Audesa, has escrit com en format de dietari, per tant, són com a capítols superbreus, com si fos una carta que tu escrius, com deies, un dietari. Això t'ha ajudat a hora d'escriure, a hora d'imaginar, a hora de pensar aquell llibre?
8: No, se m'ha fet més complicat, realment, perquè hi havia moltes coses que jo hauria explicat i com que sabia que volia que fos un dietari un poquet versemblant i que al final quan escrivim un dietari de vegades som més constants, de vegades manco, i hi ha moltes coses que no s'expliquen, no? Perquè tampoc, per exemple, no pots presentar els personatges perquè no hi ha un públic en el qual te dirigeixes, sinó que ets tu mateixa, no? Sé que estàs escrivint un dietari. Mm. Llavors, aquesta cosa de no poder explicar, presentar els personatges o explicar segons quin fets d'una manera explícita fa que hagis d'estar hagis de ser molt coherent amb el que expliques i el que no, no? I aquesta part sí que ha estat un poc més difícil, però bé, també volia explorar una cosa nova, un estil nou, perquè això sí que és molt diferent del Dear Bones, que allà sí que s'explicava tot, no? I també m'ha agradat.
5: Mm. Mm. Home, torna a ser colpidora, però un tema fort.
8: Sí, això, jo som bastant intensa i se reflecteix a les meves novel·les.
5: No sé fins a quin punt podem fer spoiler, perquè clar, és que l'heu de llegir.
8: No és un poc mal de fer, explicar de què tracta, no? Mm-hmm. Però toca diferents temes i sobretot diferents malestars. Nosaltres a vegades ho deim que és una novel·la sobre malestars.
7: Clar. Mm-hmm. D'això va, precisament, de malestars, però n'hi ha un en concret fort que te va motivar a fer aquesta novel·la?
8: Bé, va ser un poquet una mescla de tot, perquè en el principi el que sabia era que volia que fos una veu femenina i que si veiés també aquesta força un poc del patriarcat i les ferides que nosaltres podem tenir per mort de viure en aquesta societat, no? Que totes sentim violència patriarcal d'una manera o d'una altra, major o menor mesura, i això sí que ho tenia clar. Després també me va interessar molt tot el tema dels processos de psiquiatrització i de la salut mental i de les cures, els diagnòstics i tot aquest tema, i també tenia cabuda, crec, en l'experiència de ser una dona.
5: T'has hagut d'assessorar per aquesta banda, perquè, és a dir, el llibre és molt, està molt bé, no?, molt ben descrit aquest moment, que ha de ser molt complicat.
8: Sí, sí, jo sempre, quan he de tractar un tema així delicat, sobretot el que faig és confiar en persones que vulguin donar-me la seva opinió, la seva perspectiva i que hagin viscut un procés similar, i això m'ajuda molt a fer les coses amb respecte i sense caure tampoc en la morbositat o sí, no equivocar-me, no, en aquest sentit.
5: Se nota, sí. Perdona, t'he interromput, és que hi havia un altre tema.
8: Sí, bé, després també el tema que jo crec que després se va convertir en clau és tota la part de l'entorn de l'evolució del barri i de com ella va com sentint aquesta pèrdua d'identitat de com canvia a través de la gentrificació i la turistificació el barri que ella, allà on ella va créixer, no?
5: Uh-huh. I que amb aquella necessitat de la casa, no? De, ja ho diuen, una zona de confort, de poder estar bé.
8: Exacte, ella bàsicament el que intenta durant tot el relat és reconstruir-se o construir-se, trobar un lloc on ella se senti a gust, una manera d'evitar-se a si mateixa que sigui amable i que sigui agradable, no? I per moltes cases que tingui o per molt que parli sobre les seves ferides, sobre el seu cos i sobre la seva ment, li costa trobar aquest espai.
7: Mm-hmm. Ella és l'Emma.
8: Sí, sí, l'Emma, no ho hem dit en cap moment.
7: T'ho costa, però, sí. T'ho costa molt, els personatges surten fàcilment, perdona,
5: no.
7: Margalida. És a dir, el fet de crear un personatge.
8: Sí, de moment això ha estat relativament fàcil. En aquest segon diria que més i tot perquè al cap i a la fi, l'experiència de ser una dona és veritat que és molt diversa, però totes compartim moltes coses i ha estat un personatge que a més m'ha acompanyat durant molt de temps, perquè jo ja tenia aquesta idea gairebé quan se va publicar el Dear Bones i d'ençà d'aquell moment, és a dir, durant aquests 4 o 5 anys, ha estat un personatge que l'he tingut molt present i per tant l'he pogut reflexionar molt i l'he pogut anar fent a poc. Mm-hmm.
5: En parlàvem amb en Nadal Sol, que fèiem aquesta secció de literatura, que deia Naina Fullana, ets la nostra Andrea Abreu. En Andrea Abreu, per qui no la conegui, és una escriptora de les Canàries que té una manera d'escriure molt pròpia en el llenguatge que s'utilitza a les Canàries, que tot això també ho fa molt. Vull dir que hi ha moltes expressions, moltes paraules nostrades que t'apropa molt que fa que si ets un lector que més o manco sàpiga
8: sí,
5: aquest llenguatge.
8: Jo crec que Andrea Abreu encara ho du molt més a l'extrem, no? I en aquest sentit és molt més no sé com dir-ho, disruptiva. Però sí, jo moltes vegades quan xerro d'aquest tema xerro d'en Antonio Vicenç, que per jo és un referent, no? Quant a sa llengua i en Antonio Vicenç i també els meus padrins, els meus pares, la meva família, no? Sa gent que m'ha realment donat a conèixer aquest lèxic i aquesta identitat que tant intent recuperar a través de l'escriptura.
5: I se nota. I d'això d'en Andrea Abreu, perquè ella també té una primera novel·la que s'ha de Panza de Burro, que va ser super exitosa, que la va llegir moltíssima gent, i ara també, just ara, n'ha tret una de nova, i clar, també hi ha com moltes expectatives de la nova novel·la d'en Andrea Abreu, com nosaltres que dissen altra novel·la de Naina Fullana, no? Com aquesta cosa d'expectatives. Clar, ella de jo estic un poc sobrepassada, jo no sé tu com te sents, Aina.
8: Clar, és que no me puc comparar amb Andrea Abreu de cap manera, però sí, evidentment sempre hi ha aquesta part, jo crec que passa a la segona novel·la, no? A la segona novel·la hi ha aquesta part de por que dius, no sé, què passarà, perquè jo me sent d'una manera, però vés a saber com ho rebran els lectors, no? I bé, ara estic tranquil·la, però a veure què passa, a veure com evoluciona tot.
7: Clar, perquè has passat aquella voràgina, no?, dels dies bons, i ara, com a mínim, ja ho tens aterrat.
8: Sí, no t'ho creguis, aquestes dues darreres setmanes han estat intenses també entre una cosa i l'altra.
5: I sobretot perquè tens els teus primers lectors i lectores,
8: exacte,
5: no?
8: Exacte. Ja hi ha hagut molta gent que s'ha interessat pel llibre, que bé, ahir la presentació ja ho han dit, va ser també molt, bé, increïble, no? Per tant, també hi ha aquesta emoció, però bé, això, és un deixar-se dur també un poquet. Mm-hmm.
5: I que escriu també Naina Fullana, i quin gust poder-te llegir, Aina, i també aquesta novel·la, que també és molt poètica, com tu deies. Té aquesta cosa de...
8: Té aquesta part un poc més abstracta, que jo he volgut lluir del procés creatiu d'una altra manera, no? És el que dèiem. A vegades, quan deixes secció de banda, te pots centrar més en aquest joc, jugant les paraules i entrar un poc més dins aquesta... sa reflexió, no? I sa poesia un poquet.
5: I ara què? Ara què t'espera en aquesta gira?
8: Bé, ara... Sí, ara promoció. Ara me n'anam a Barcelona dia de 8 de setembre, crec que és, que hi ha la setmana del llibre en català i feim un podcast allà xerrant de Gran Vull Ser Una Casa. I després, dia 31 d'octubre, a Manacor, fent la presentació a Manacor, és un dissabte de matí, espero que tots els manacorins s'animin, i res, i contar-vos un poc més sobre això.
5: Clar, i que la gent la llegeixi, perquè ara ja la tenim a damunt de taula, tot i que és veritat que aquest setembre ha estat també una voràgina per tots, perquè molta gent ha decidit publicar, o les editorials s'han posat d'acord, i els autors de Balears estàu a les totes, que també és bona salut. Bona senyal,
8: sí.
5: I d'Aina Fullana, enhorabona, de Gran Vull Ser Una Casa, darrera novel·la publicada per Bromera. Segur que ens sentirem a parlar, Aina.
7: Segur.
8: Esperem que sí.
5: Gràcies, i gràcies, que en Aina,
8: moltes gràcies.
5: Companya, que la tenim
7: companya
5: aquí,
7: lingüista, i que tenim sort de tenir-la aquí a la casa.
8: Sí. Gràcies, Aina.
5: I fins aquí el programa, no tenim més temps per més, però moltes gràcies, Maria Pons, Miquel Junc, Celestí Oliver i Toni Cardell, que
7: fins
5: ha estat el control tècnic. Demà tornem. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La vida no és un camí de roses. Ho saben els autònoms, que no se posen ni malalts. Ho sap qui mira el compte corrent en s'angoixa de saber si arribarà a final de mes. Ho saben els polítics, a tocar de les eleccions, i les persones que han de fugir del seu país clavant-se les espines de les roses pel camí. No, la vida no és un camí de roses, per això ens hem de preparar per les adversitats i necessitarem, entre altres habilitats, comprensió lectora amb permís de la intel·ligència artificial artificial i de l'informe PISA. La vida no és un camí de roses, ni tampoc és de color de rosa, però també, i ho hem de reconèixer, és un repte apassionant.

0: Aquesta cançó l'ha triada Naina Marc. Naina Marc, si tu t'ha dit rosa, que te venes cap?
1: Jo me ve les roses de la flor. I mira que jo som una persona que m'agrada molt el color rosa, però m'ha vengut les roses de la flor. I és que, de fet, avui, quan he sortit en un carrer, esperava trobar roses de flor. No ha estat el que he trobat, però he trobat coses també ben interessants. I és que, de fet, no sé si ha estat coincidència o què ha passat, que quan he sortit no he aturat de veure rosa per tot. Flors no, però el color a punta pala. I no he pogut evitar aturar a tothom que duia aquest color posat d'una manera o de l'altra. I clar, quan t'he vist que veus roses, he dit, necessito aturar-la i que m'expliqui si li agrada el color rosa i com te va néixer aquesta idea de posar-te que veus roses.
2: Bueno, lo vi, necessitava un canvi de look. Estava sempre igual, era rubia o pelo negro o pelo así castaño. I vi un dia un TikTok, lo vi i dije, lo voy a intentar. Y me lo puse y no he vuelto a salir. Llevo 2 años y no voy a cambiar. La verdad que es increíble porque es como una personalidad aparte, como que diferente al resto.
1: I és que quan anem per el carrer i trobem una dona amb cabells roses, és fàcil d'identificar. Però també trobem encara més objectes roses avui per de fora. És que just m'has vengut també perfecte perquè avui estic demanant a la gent sobre el color rosa per un programa que es diu Entre avui i demà, de IB3 Ràdio. I t'he